0: I ara, Joami, és moment d'aquesta secció que tenim cada diumenge, La Gran Vida, que, bueno, entre tu i jo, que en aquest cas, entre tu i jo i tots els nostres oients, per conèixer una miqueta millor a una persona especial.
1: Entre vosaltres i nosaltres aquí a l'estudi, ben acompanyats, ha pogut arribar, tot i que ha fet aquí a la capital mallorquina, a Palma, un aigua de bimbolla, jo passava pena, dic que si encara no podrà arribar. Però mireu, anem a fer un poquet la presentació abans de que escolteu la musiqueta d'entre tu i jo que nosaltres sempre tenim preparada, però per fer 5 cèntims i per posar una mica en context, direm que ell va ser professor universitari durant anys. Ha estat gestor públic. Ha estat una peça clau en decisions que han marcat també el territori que avui coneixem, especialment a Menorca, on va contribuir a dibuixar un model molt més, diguem, proteccionista del paisatge. De fet, ell és oceller, d'aquests que s'encarreguen un ocell i diu, jo sé quin és, i ella és una cosa que també la du molt els darrers anys, ho ha potenciat molt. És una persona que li agrada viatjar, és una persona que ha estat molt esportista i va ser ciclista, ha fet més de 500 curses i fins i tot, ho han dit en el principi del programa, que va competir amb en Perico Delgado, Miguel Indurain i els hi ha guanyat també, o sigui, imagineu. Clar, avui a La Gran Vida volem conversar amb un home que ha passat de l'anarquisme juvenil i l'ocupació d'una illa a ajudar a dissenyar el territori que avui coneixem. Ha tingut també un pas per la política, que de qualque manera, bé, a vegades no saps on tens la sort, i avui vos volem presentar a l'entre tu i jo en Josep Manchado.
2: Entre tu i jo.
1: No mos bastava un guió, perquè aquest home ha fet tantes coses, Raül, que... Josep, molt bon dia, com
3: bon
1: estàs?
3: Bon dia! Hola, molt bon dia, què tal?
1: I habitual també aquí a les tertúlies que han tingut també i en anteriors programes aquí de la casa a la ràdio, juntament també amb en Miquel Àngel Ariza. I clar, nosaltres volíem tenir aquesta entrevista més reposada per parlar amb tu. No mos donaran compte, mos posaran els pròxims 45 minuts, que és el temps que tenim, 50 minutets d'entrevista, però te volien conèixer de més a prop i que no només reivindiquis coses, sinó que te puguis esplear, o sigui que t'han preparat fins i tot cançons que a tu t'agradaran. I mira, si vols, podem començar per el principi. Qui és en Josep Manchal?
3: Bueno, ara és difícil de dir, ara som una persona gran ja, en teoria, encara que jo no m'ho senti, ja m'acabo de jubilar, me dedico a viatjar, de fet, pràcticament dedic la meva jubilació a viatjar per Espanya i cercant ocells, vull dir, els ocells m'han fet perdre el cap, com diu un amic meu, tenc el cap ple de plomes, i me'n vaig, la setmana que ve me'n vaig a Extremadura, que en primavera és un autèntic paradís d'ocells, de grues, de tot, d'àguiles, i això, he tingut una vida molt activa, molt, en diferents coses, i sobretot som una persona amb passió, molt apassionada, o sigui, de fet, molta gent se sorprèn de que hagués pogut deixar el muntanyisme, el ciclisme, les coses, perquè quan se tornen rutinàries me cans. Vaig muntar una empresa amb 4 amics, 4 socis, i quan funcionava molt bé, com que ja era tal, l'en vaig deixar i me'n vaig anar. No puc concebre el món sense passió, sense descobriment, sense veure coses noves, no? Per tant, la rutina me cansa tant que algun dia m'hauré d'acostumar a la rutina, no? I anar a lo millor a la plaça a veure com fan ses obres, no?
1: Però mentre de moment no. Viatgis, no, segurament no te passarà.
3: No.
1: I com eres de nin, d'aquesta passió de que mos parles, i parlarem perquè, clar, anirem obrint diferents melons, però tu quan eres nin, per què tenies passió, com era en Josep?
3: Jo vaig descobrir l'excursionisme. Érem dos, tres amics que mos anaven cada cap de setmana d'excursió a la serra, i mos ho passàvem molt bé, vivien just de vora l'estació del tren de Solla, jo vivia a Eusebio Estada, i agafaven el tren, anaven a Solla, i sobretot anaven al barranc de Vinyarás, i eren molt nins, 13, 14 anys, i de cop en una d'aquestes excursions vaig trobar un grup, jo sempre dic que la vida a vegades te canvia quan menys t'ho esperes, vaig trobar un grup de gent molt loca, que també molt jove,

0: de la nostra edat, que eren de la OGE, l'antiga OGE, que era una espècie de Boy Scouts del sistema, i aquí va canviar la meva vida per primera vegada, no? Jo sempre dic que a la meva vida hi ha dues coses que me varen canviar. Una va ser trobar aquest grup de friquis, excursionistes, però que ja se començaven a ficar en política, tot i ser molt petits. I una altra va ser que de molt nin, jo crec que també amb 13 o 14 anys, vaig entrar a veure una pel·lícula, pensant que era una pel·lícula de guerra o de l'oeste, que se deia Johnny cogió su fusil. És una pel·lícula duríssima, brutal, és una pel·lícula brutalment dura, que amb un nen de 13 o 14 anys que jo devia tenir, me va marcar per sempre. Vull dir, no sé si heu vist aquesta pel·lícula, si algú...
1: Sí, l'he vista.
0: Si algú oient l'ha vista, sap que és una pel·lícula dura, dura, dura, d'un al·lot que s'està morint i que només és un servei que està en un llit d'un hospital. I aquesta em va marcar. Aquesta pel·lícula me va fer prendre la decisió de que les guerres no, de que, i me va canviar. Vull dir, jo estava destinat a ser un poc un lot de fills d'emigrants que, pues això, un poc poligonero, com diuen ara, no?
1: Sí.
0: I de cop aquesta pel·lícula i aquest grup de lots me van canviar i me vaig començar a ficar en coses noves, a descobrir el que era lluitar per salvar la serra, i després la Dragonera, que és un fet que va marcar la meva vida.
1: I paral·lelament en això, o abans d'això, tu també t'agradava molt l'esport i sobretot la bicicleta.
0: Encara no, perquè som una persona
1: que va venir
0: que
1: més tard.
0: Va venir més tard. Som una persona que ha anat per fases. Primer era feia muntanyisme, després la bicicleta la vaig descobrir amb 20 anys, i sempre he anat per diferents fases, perquè quan alguna cosa perdia la passió, havia de canviar. I la muntanya va un moment que també la vaig perdre, no? Coincidint amb l'Emili, aquestes coses que se feien abans.
2: Bueno, tu deies que aquesta pel·lícula va canviar, aquest grup d'amics va ser allò, o de coneguts va ser allò que te va canviar, però tu dius que necessites tenir una passió. Què tenia aquella muntanya, que tenia aquell món que t'apassionava tant, no? Que te va fer enganxar.
0: Bueno, la Serra Tramuntana és que és única, no? És un agafar els atapins i anar-te'n a dormir a dalt del Massanella, que ara ja no se pot.
1: Per fa res, ara.
0: Ja no se pot, però llavors estic xerrant de fa 50 anys.
1: Sí.
0: Era meravellós, vull dir, dormir a Ariant i veure en el cel de la nit més fosca que puguis imaginar, la llum de Barcelona brillant a les núvols, a un nen de 13 o 14 anys, de família pues, bastant justa, de recursos i tal, li feia somiar amb un món nou, no? Li feia somiar amb un món diferent i me va obrir els ulls, no? Totes aquestes coses.
2: Tu dius que vas crescent, vas per fases, primer el muntanyisme, però després, com arriba aquest moment on dius que te va canviar sa vida, que vas arribar a sa Dragonera i no per qualsevol cosa?
0: Bueno, aquest grupet que me vaig ajuntar amb ells tot d'una, érem la OGE, ells eren la OGE, jo me vaig ajuntar amb ells, i tot d'una els varen expulsar, ens varen expulsar tots de la OGE per locos, no?
1: Perquè què és la OGE, que hi hagi
0: la OGE era la Organització Juvenil Espanyola, era una espècie de Boy Scouts del franquisme, no? Però ells, ja vos dic, els varen expulsar, després varen anar a la Creu Roja de la Joventut en grup, érem uns 25 o 30 en lots, en dos o tres un poc més gran, de 8 o 20 anys. Ens varen tornar a expulsar.
2: Bueno, per favor.
0: Això no va bé, això no va bé. Me van expulsar de la OGE i de la Creu Roja, no? I varen muntar el nostre propi local, un localet petit, en el carrer Antillón, que li deien Teleoc Corcat. Era un bar sense cap permís ni un, vull dir, sense cap permís ni un. Érem molt anarcos, en aquella època ja havien tirat cap a l'anarquisme, el llibertarisme, no tenien permís o no tenien de res. I aquest grup i un altre que se deia Terra i Llibertat, que eren un poc més majors que nosaltres, varen enterar-nos de que anaven a urbanitzar la illa Dragonera. Anaven a fer una urbanització, crec que per 2.000 xalets, un port deportiu enorme.
1: Quina edat teníeu aquí, més o menys?
0: Jo tenia 17.
1: 17.
0: Algun tenia un poquet més, alguns un poquet menys. Jo en tenia 17. I varen ocupar la illa. Varen anar allà unes 30 persones, 40 persones. Tot se va centralitzar en el nostre local, en Teleoc Corcat, fèiem una assemblea cada dia, i bueno, és un fet que va marcar la història d'aquesta terra, encara que soni molt fort, però va marcar el camí a seguir al GOP, per exemple, que el GOP el GOP en aquella època estava negociant amb els promotors baixar un poquet l'altura de xalets per no afectar els falcons i les àguiles que viuen al penya-segat de darrere. Tothom que hi ha estat a la Dragonera sabrà que té una part suau que mira cap a Mallorca i una part vertical en penyals que mira cap a l'altre costat. I nosaltres vam dir no, res de negociar, baixar les altures ni res. La Dragonera ha de ser per tots els mallorquins. I bueno, vam sortir al carrer. Nosaltres vam ser els primers sorpresos. Vull dir, varen sortir al Times, varen sortir a tots els diaris d'Europa, al País. Nosaltres estàvem sorprenidíssims.
1: Éreu conscients de que podíeu fer història? En aquell moment simplement ocupàveu, protestàveu... I...
0: Sí, no eren conscients. No eren conscients de lo que podíem generar, no? I de fet, després vàrem haver de sortir, lògicament, perquè no podíem estar eternament allà, crec que vàrem estar 20 dies o 25 dies, i després sí que el GOP i alguns advocats i tal vàrem agafar el timó, vàrem seguir la lluita, i nosaltres, pues, bueno, com bons anarquistes que érem, la veritat és que amb el temps me'n dono compte de que sense algú que lideri un poc les coses és difícil que les coses funcionin. I la mateixa van ser un poc com la gaseosa, no? La força inicial fortíssima, però després se queda sense força, no?
1: Avui en dia encara t'aturen periodistes per parlar del tema?
0: Sí, cada... De fet, com que som un dels que ha quedat més visible d'aquell grup de joves i en lots, bàsicament i en lotes, l'any que ve crec que farà 50 anys, si no m'equivoc. Va ser el 7 del 7 del 77, per tant, el 7 del 7 de l'any que ve farà 50 anys, i segur que tots els diaris treuran, i les ràdios i les teles faran un especial i ens entrevistaran els que quedam. Jo vaig tenir un fet d'aquests que la vida, a vegades, perill que juga, no sé qui ho deia, si va ser Einstein, que va dir que la vida juga amb els juga amb daus, amb no sé què, no record la frase, que al 40 aniversari, o sigui fa 9 anys, jo era el director de Medi Ambient del Consell de Mallorca i, per tant, era el responsable últim de Dragonera. És a dir, 40 anys després, aquell landlot anarquista que havíem ocupat la illa era el responsable de la illa, no? I vaig tenir el plaer d'organitzar un acte molt emotiu amb molts dels que queden vius d'aquella època, que ens varen retrobar a la illa, pues això, 40 anys després, i varen oferir un poquet de coca, de trampó i tal i qual, i va ser molt emotiu perquè, bueno, clar, 40 anys a la gent que ja era més gran, allò que era dels més jovenets, pues no, però la gent que ja tenia una certa edat ja tenia nets, fins i clar. Tot, no?
2: Bueno, són les voltes que dona sa vida, no? Sí. Tu dius, una cosa que va començar com una tonteria entre amics, i venga, i venga, i fora sabres que, mira tu on vos va dur, i també que aquell gest d'aquell jove d'aquells nins, entre cometes, també molt va dur a tots els mallorquins, mallorquines, en els Balears per extensió, a poder preservar un espai com a la illa de Dragonera, que avui dia encara podem afortunadament gaudir i talment com era, i no com és la costa que té just davant.
0: Sí, sí.
2: No?
0: Per nosaltres va ser un xoc fortíssim, perquè nosaltres posàvem paradetes per recollir 4 duros i per recollir un pot de menjar per la gent que estava allà, per fer-los intentar fer arribar menjar o comprar menjar i arribar-los. I ens sorprenia moltíssim que en el carrer la gent ens donava recolzament. Nosaltres estàvem acostumats a que érem els anarquistes, érem...
2: Ens engegàvem de per tot.
0: Ens engegàvem de per tot, ens tiraven els trastos per tot, fora d'aquí, no sé què. I de cop la gent, senyores grans, vestides amb el seu gran abric, ens deien, en lots, no afluixeu, no afluixeu, hem de salvar la Dragonera. Però nosaltres era algo tan nou que era sorprenent, no? I sí, la veritat és que nosaltres varen ser els que varen encendre la metxa. De fet, ara fa 10 anys, fa 9, en el 40 aniversari, varen posar un petit placa monument a Dragonera i donant les gràcies al poble de Mallorca. Vull dir, no la vàrem salvar nosaltres, la Dragonera la va salvar el poble de Mallorca, perquè si a nosaltres, quan la vàrem ocupar, haguéssim passat de nosaltres, com... no hagués passat res. Vull dir, la va salvar aquesta necessitat de que la gent ja començava a tenir de salvar coses que quedaven, no? I de que sí, se podien fer hotels i xalets, però no en el lloc, sinó a prop dels llocs, vàlids, no? Més valuosos.
1: I ton pare i ta mare, i que, perquè éreu menors o éreu molt joves.
2: Sí, havien pegat al pescat.
1: Clar, com era aquesta reacció a casa teva?
0: Bueno, mal, dolenta, perquè els meus pares, a més, lògicament eren grans, havien viscut aquella època del franquisme en què la frase era no te metes en líos.
1: Sí, la primer que va fer Josep, la dragonera, comprar-la.
0: Hi ha una anècdota molt curiosa de que havia tres enlotes de 14 anys a Dragonera, que les vàrem haver de treure corrents perquè bueno, els seus pares havien denunciat la seva desaparició. Clar, nosaltres no pensàvem que quedarien allà, pensàvem que aniríem i mos treuria la Guàrdia Civil o mos treuria algú. Clar, aquestes tres o quatre enlotes en 14 anys que estaven allà, bueno, vàrem passar coses que avui en dia mos posarien ses mans en el cap i que dius viva la llibertat que teníem abans, no? Perquè havia dos enlots d'11 o 12 anys, tots sols. Un era un gitanito que se deia Chocolate, que se va fer molt famós perquè va morir en 14 anys d'una sobredosis, encara... I l'altre era un americà, un nin americà, que no sé què feia allà aquest nin americà. Ara me l'he trobat molt d'any després, ens hem fet amics i bueno, és una cosa increïble. Dos nins de 10, 11 anys entre allà, ocupant una illa, que dius, avui en dia ens denunciaríem per...
1: Ara tindries 35 i Antena 3 a la porta de casa teva.
0: Sí, sí.
2: Bueno, el veure que aquestes coses han canviat molt, a vegades no tant per bé, no? Però perquè tu dius, clar, man, no és molt normal que un nin de 10 anys segueix allà.
0: No, és normal.
2: Però també t'he dit, és que també ara en tenen 20 i per dir que en tenen 10, vull dir, sí. Han d'espavilar un poc.
0: No, les coses eren molt diferents. Jo, per exemple, mos vàrem anar 5 amics a Pirineus 15 dies, amb una motxilla de 30 quilos carregadíssima, i el major de 5 va complir els 16 anys a la Neto. Uh-huh. Jo tenia 15, vull dir, i hi havia dos de 14, clar. I els nostres pares m'ho van deixar, però sense cap monitor ni sense res, vull dir...
2: Clar, perquè hi havia la tranquil·litat,
0: havia un altre món.
2: La tranquil·litat, la pau de saber que no podia passar res de l'altre món, no? Que estava tot controlat.
0: Bueno, que si nins en el Pirineu, jo ara ho penso i dic, mare meva.
2: Quin desastre. Bé, jo vaig tenir cara net en els 14, vull dir, podíem anar amb un motorino en els 14 anys,
1: sí,
2: vull
1: sí.
2: Dir, i no fa tant, vull dir...
1: No fa tant,
2: a veure, i jo ara ho penso i dic, mare meva, un nen amb 14 anys amb una moto, on va? M'entens?
0: Sí, sí.
2: Però...
1: En aquell moment que volies ser de gran, és a dir, estudiaves, què feies? Feia feina?
0: No, la veritat és que era molt radical. Record converses amb... Feia feines esporàdiques de lo que podia per treure 4 duros i poder anar a Pirineus o tal, des de vendre diaris en els semàfors a qualsevol cosa que se m'ocorria per treure 4 duros. He fet feina a una obra durant 2 mesos, quan ja acabaven les mans plenes de calls, de la cal i del ciment i no sé què. No tenia clar què volia ser, vull dir, tenia clar que la societat no m'agradava. Record converses dures amb amics caminant i dir... La societat ens està absorbint, no mos donen compte i quan ens donen compte serem com la resta, uns burguesos. I no volien ser, no tenia gens clar res, vull dir. La veritat és que la decepció va ser molt forta, la famosa decepció quan la democràcia va consolidar el que era la democràcia. Tenia un nom que ara no me surt, no li deien la decepció, li deien la... No sé, però la decepció... Això, la... quan la democràcia va acabar sent el que no pensaven que seria, no? Aquell nin radical que era, no? Perquè jo a vegades me demanen, i com te definiries ara? I jo diria, pues un radical suavitzat per l'edat, un anarquista suavitzat per l'edat, però llavors no estava suavitzat per res, i treballar no m'importava, i no tenia clar res de la vida, de res, i quan aquesta decepció tan forta va arribar i vàrem veure que no hi hauria cap revolució ni que hi hauria res, el que vaig fer va ser córrer en bicicleta. Vull dir, alguna gent m'ha dit que el que me vaig marcar va ser un Forrest Gump.
1: Vares escapar, havies d'escapar.
2: Volies escapar d'alguna manera.
0: Vaig escapar, me vaig agafar una bicicleta. He fet 300.000 quilòmetres en bicicleta, que se diu ràpid, però són molt de milers de quilòmetres en bicicleta, i durant uns anys me vaig dedicar a la bicicleta, fins que, bueno, després vaig dir, hòstia, i... i què serà de la meva vida? Vaig complint anys i en els 25 anys vaig començar a estudiar a la universitat.
1: Anem a fer un...
0: Havia deixat els estudis, havia deixat tot, i és aquesta visió un poc... Però, de totes maneres, tot i que en el món en el que em movia si abundava, crec que vaig tenir la sort de no caure en temes de drogues i tot això. Això
1: clar. És,
0: perquè abundaven, jo he perdut dos o tres amics per drogues. Aquella època era una època delicada en aquest sentit, i més en aquest mundillo d'anarquisme.
1: Principis del 80.
0: Principis del 80, clar. Quan el Tarragonera se va ocupar el 77 i va ser això, al final del 70, als principis del 80, vaig perdre varis amics per drogues i vaig tenir la sort de no caure, no?
1: El ciclisme va ser la teva...
0: La meva salvació, perquè segurament el desencant podia haver anat cap a les drogues com tant d'altres amics.
1: Però va ser un bon ciclista, vull dir...
0: Vaig ser campió de l'any 2 anys, amb la qual estic molt content, vaig córrer en Indurain... Li vaig guanyar, no que jo guanyi la carrera, sinó que li vaig quedar davant d'ell. Vull dir, tenc la classificació guardada a Cameva i jo davant de Nindurai, no d'en Perico Delgado, va estar molt bé, no? Vaig córrer fins i tot la Vuelta a Venezuela i, bueno, era bo sobretot perquè tenia molta constància, perquè com podeu veure vosaltres que me veis, no som una persona prima ni una persona... Tot va ser a base de picar piedra, vull dir, sortia de Cameva a les 9 del dematí, feia 200 quilòmetres fins a quemar, fins a l'última caloria, no? I a base de constància vaig arribar... Com que m'apassionen les coses, me vaig apassionar amb això i vaig dir... Jo he d'arribar a ser bo, i ho vaig ser, però al principi me quedava pujant un port, un pont, vull dir, pujàvem un pont de l'autopista d'Inca i jo me quedava del pilot, vull dir, era dolentíssim, no.
2: Bé, tot s'aprèn, no? Jo, vull dir, sí. En el final, com tu dius, constància i passió. Joan, mi, crec que hem de fer una petita aturada per la publicitat, no?
1: Sí.
2: I després tornem.
1: A veure què va passar, no? Després de sortir-ne de ciclisme, cap a on vas pegar i hi ha moltes coses per parlar amb ell.
2: Vinga, fins ara.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Demanar humor les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons a mon pare.
7: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
8: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: A la Connie.
11: En el meu pare.
12: A la meva padrina. Daricul desbonni.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
8: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
9: Això, que t'estim molt.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: La gran vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: és Marc Knopfler, 11:29 minuts, aquí a La Gran Vida. Estem entrevistant en Josep Manchado. Josep, per què t'agrada tant aquesta cançó?
1: Perquè és una cançó que jo crec que es va marcar molt una època prèvia als ordinadors, als powerpoints, als reels, als vídeos i a tot això, no? Quan jo vaig anar descobrint el món de la muntanya i tot això, dels viatges, aquests se feien audiovisual de diapositives, imagineu-vos, se feien passes de diapositives, fins i tot venia gent de fora a fer, a passar un passe de diapositives. I aquesta música, que és molt èpica i que va increixendo fins a un final molt, molt guapo, és d'una pel·lícula que se diu Local Hero, un tipus genial, la varen traduir a Espanya, i me recorda molt aquell moment, no? És una pel·lícula que passa a Escòcia. Escòcia per jo va ser un enorme descobriment, és una zona preciosa, meravellosa per anar-hi, i és una pel·lícula que em recorda això, no? Els moments èpics, el moment... Jo, a més, per la meva manera de viatjar i per la meva passió, he arribat que només puc viatjar tot sol. Ningú vol viatjar amb jo, perquè he viatjat amb parella, he viatjat amb amics, i acaba que la gent diu, però tu estàs loco, com? Que hem d'aturar, que hem de parar, que hem de dormir. Vull dir, una de les coses que em va sorprendre, per exemple, del Cap Nord, que vaig anar al Cap Nord, és que no havia nit. És que les 24 hores havia sol, no? Una vegada que passes el círculo polar. I clar, això va ser dramàtic, perquè com que havia 24 hores de sol, jo feia 24 hores de viatge. Fins que el tercer dia vaig acabar tirat a un hotelet moribundo, que pensava que tenia algo fotut al fetge. No.
0: I el que tenies era un cansament.
1: El que tenia era un cansament dramàtic, però és que no hi ha pitjor que el dia duri 24 hores, perquè no pares si tens aquest caràcter que jo tenc, no? Clar. I llavors aquesta cançó, Marc Knopfler, és una pel·lícula que vista des de 50 anys després, o 45 anys després, se diu Un tipus genial, i està rodada íntegrament a Escòcia. Avui la veurien com una cosa molt naïf, quasi infantil, quasi una pel·lícula de nins, i va marcar tota una generació en el que és conservació del territori, salvar els animals, les foques, en aquest cas d'Escòcia, etc.
0: Qualsevol que t'escolti durant 5 minuts veurà que és una persona molt interessant. Hi ha gent que no té la sort de viatjar. Què t'ha donat els viatges, el fet de viatjar tant durant la teva vida?
1: Descobrir les coses tan al·lucinants que hi ha a la Terra, que hi ha diferents països, i això que per la meva manera de viatjar no m'atrevesc, i no m'atrevim mai, a anar a països on me la jugaria, no? Perquè com que viatjo sol, jo és que tinc una pulsió, jo veig una pista i me fica la pista de terra fins que acaba, no? I clar, a lo millor el que trobes quan acaba no t'agrada, perquè a vegades he trobat un campament d'il·legals nicaragüenses, cavalls morts allà que cremaven en terra. El món està ple de coses guapes, no? Està ple de moments. I també he descobert una cosa, que viatjant tot sol, tot és molt més intens. Lo bo i lo dolent. Lo dolent és molt dolent, perquè a vegades t'entra por, però lo bo, el vius tot sol. Alguna gent dirà, va, si vas amb la teva parella és molt millor. A lo millor sí, però tot ho vius molt més intens quan estàs tot sol.
2: Pot ser que hi hagi moments, no? És a dir, sí, moments per viatjar amb parella, moments, clar, per viatjar amb amics, o, en el teu cas, moments per viatjar tot sol, perquè supos jo, per lo que estàs contant, entenc que quan vas tot sol i, jo què sé, per exemple, amb els ocells, tu te fas les teves històries, les teves pel·lícules, saps si has d'estar una hora, dues, tres, clar, o cinc esperant un ocell, o veient no sé què, o decideixis aquell dia, no ho sé caminar,
1: sí,
2: no?
1: Caminar, sí, sí. I quan vas... Quan vas amb gent, jo recordo una anècdota, ara se m'ha vingut al cap, anant amb la meva parella per Califòrnia, estàvem per el desert de Las Vegas i per allà, en el cotxe, i havien d'anar a no sé on, no? I de cop vaig veure un cartell a la carretera que deia Devil's Organ Pipe, o sigui, l'òrgano del diablo.
2: Sí.
1: L'òrgano del... Los órganos... Jo vaig pensar, buah, això deu ser un lloc de roques i d'un òrgano... Vaig girar immediatament, la meva parella em va dir, però què fas? Dic, no has vist quin cartell? bueno, se va enfadar, me va dir de tot, me va dir, però teníem un plan, sí. Però no pots canviar el plan així? Dic, com que no pot canviar el plan? No, dic, òrgans, dic, pipa, güey, no sé què, l'òrgano del diablo. Sí. Això deu ser algo especial, perquè quan... I, bueno, i evidentment, se va enfadar molt en jo. La prova és que quan van tornar del viatge van rompre, no? Perquè me va dir, ets un... massa informal per jo.
0: I per això una cançó que també te marca, no? Ailey Missing You, sí. Que és una cançó que te marca, que te recorda aquesta persona en s'acabares viure coses interessants.
1: Sí, no és aquesta en concret, és una altra persona, i és una que les ruptures són fotudes, no? Perquè qui més qui manco ha tingut alguna ruptura a la seva vida.
0: També ets apassionat per això?
1: També. I em va passar això, coses que jo pensava que no podria passar-me mai, com estar deprimit i no menjar i no sortir de casa i aquestes coses que dius... No, això no pot passar, a mi no me pot passar. De fet, recordo una anècdota que estudiant a Utrecht, amb d'Erasmus, amb una lota psicòloga de Madrid, me deia, però com que no concibes estar deprimido? Dic, no concibo estar deprimido. No, en la vida no hay nada más importante que uno mismo. Pues si somos 6.000 millones, hay 3.000 millones de mujeres, ¿vale? Puede ser que me deje una, pero... encontraré otras.
0: Puede ser que me deje una.
1: Claro, pero al final, quan te pasa de veres, me'n recordava molt d'aquella madrileña de Utrecht i deia, ostres, pues sí, estic deprimit. I aquesta cançó, I Will Be Missing You, te trobaré a faltar sempre, pues sí, és una cançó que em recorda aquesta persona, que en el seu moment me va fer molt de mal, però que també m'havia fet molt de bé abans, no? Vull dir que tot té els dos costats.
0: Idò, anem a escoltar uns segons, perquè hi ha un moment de la teva vida que tu ja te dediques a qualque cosa en concret, fins i tot vares dedicar gran part de la teva feina en el territori, no?
1: Sí.

0: dins la teva trajectòria professional, Josep, vas arribar a ser conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
1: Sí, primer havia estat conseller d'Urbanisme i Ordenació del Territori del Consell de Menorca durant 4 anys. La legislatura 99-2003...
0: I aquí vàrem fer moltíssima feina.
1: I aquí vàrem fer molta feina, perquè a diferència de Medi Ambient, que té poques competències del Consell, perquè no està transferida del tot, Urbanisme sí estava transferit del tot, Ordenació del Territori també, i bueno, aquí sí que me sent superorgullós del PTI que vàrem... El PTI és el Pla Territorial Insular, que va marcar el model territorial de Menorca. El vaig tenir la sort de dirigir-lo sota les ordres de na Joana Barceló, que va una gran política, de les que tampoc fan massa carrera en els partits perquè també diu el que pensa i vaig tenir la sort de fer aquest pla territorial que jo crec que ha conformat la Menorca que existeix avui, no? Tan diferent de Mallorca i tan diferent d'Eivissa.
2: Bueno, i jo diria que Menorca és un gran exemple o un mirall on molts de territoris s'hi miren, no? De dir, volem... Bueno, alguns ja fan tard, no? Però molts agradaria ser Menorca, no? Sí. Aquesta protecció que hi ha de territori, en aquest cas de Silla.
1: Que el mèrit és dels menorquins, En absolut, el mèrit és meu, ni tan sols. De na Joana Barceló segurament sí, perquè va ser molt valenta, no? Jo me'n record quan me va dir... En el sòl rústic, que és el camp, diríem, en el sòl rústic han de prohibir l'habitatge. I jo vaig dir, Joana, estàs segura? Això és una bomba. I em va dir, no, segura. I varen prohibir, a Menorca està prohibit, fer una casa encara que tinguis 10 milions de metres quadrats, no?
0: I protegir els territoris en contra del creixement?
1: No, jo crec que no. Jo crec que a Menorca no li va malament. Crec que a Menorca... crec que li va bé. La prova està que han passat... El Pla Territorial Insular se va aprovar el 2003, han passat 23 anys, i no ha canviat massa. Crec que ara l'estan canviant, però fins i tot el PP se'n dona compte de que no pot anar contra el que volen els menorquins, no? I els menorquins no volen ser com Eivissa ni com Mallorca. Llavors, fins i tot el PP... de fet, se li està acabant la legislatura i crec que tampoc l'han modificat, en la qual s'han fet petits canvis, petits ajustaments, perquè és vera que era un pla fort, era un pla molt, molt, molt fort, no?
0: Te sents orgullós?
1: Molt, molt. Segurament és la meva millor feina que he fet mai, és el Pla Territorial de Menorca. És un pla que el varen premiar a diferents institucions d'Europa com a un pla modèlic, no?
0: Quin any era això?
1: Se va aprovar el 2003.
0: 2003.
1: La legislatura 99-2003 i se va aprovar un poquet abans de la selecció de 2003.
0: Pràcticament vas passar del carrer a les institucions.
1: Sí.
0: Com entres tu dins política? Com vas a aquest món?
1: Bueno, jo ja havia estat al GOP, vaig estar a la junta directiva del GOP 8 anys, crec. Vaig entrar a la universitat per majors de 25 anys, vaig estudiar la carrera amb 26 anys, lo qual és molt tard, òbviament. Me'n vaig anar a Utrecht, a acabar la carrera a Utrecht, amb el primer any d'Erasmus, i, bueno, després vaig muntar un petit gabinet d'urbanisme i medi ambient i me varen venir a buscar de Menorca, vull dir... Me varen venir a buscar de Menorca. Jo ja havia estat professor de la universitat primer, jo crec que no ho feia malament, de professor, molt, molt diferent a molt de professors, entre altres coses perquè jo no era professor les 24 hores, jo era un professor associat que havia de tenir una feina de fora i després anaves a fer classes, no? I és, la universitat és un món que t'omp molt, no? Perquè arriba gent jove, arriba gent fresca cada any. Jo ja, com que vaig estudiar de 25 anys, quan vaig acabar la carrera ja tenia 32, i quan vaig fer classes pues ja vaig començar en 30 i pico, 35 o més. I m'ho vaig passar molt bé. Sorprenent a vegades als alumnes, no? Perquè el primer dia de classe jo els deia, mireu, a la universitat no és escola, no venim de l'institut o del Lluís Vives o de la Salle, això no és allò. Aquí ningú està obligat a la seva presència a classe i gran part de la carrera se fa en el bar, compartint apunts, compartint discussions, discutint de lo que ha dit el professor, si és cert o no, i si un dia no teniu ganes de venir a classe, i voleu anar en el bar a discutir sobre el que jo vos he explicat ahir, anau. Això no és ni la Salle, ni Luis Vivent, ni Sant Cayetano. Ja. I la gent, jo flipava amb aquelles cares.
3: Ells no? flipaven en tu.
2: Clar, que bé.
1: Sí, ells flipaven en jo, ells flipaven en jo. Però bueno, després era molt dur, després tenia un índex d'aprovats que difícilment alcançava el 30% de la gent. O sigui, que no els hi regalava res. Però, curiosament, feien una enquesta abans de les notes, perquè segurament després no hagués sortit igual, i sempre sortia entre els dos o tres millors professors del departament.
2: Ah, va bé. Llavors,
1: abans de les notes, després.
2: Després de les notes. Llavors, nota de... Bueno, ja no portava tan bé aquell mestre, no?
1: L'haurien canviat.
0: Hauria... Molt de bar, però...
1: Puc canviar la nota. No. Sí, sí.
0: I en quin moment vares apostar, no sé si varen ser ells, si vares apostar tu, però arribes a Podemos.
1: Bueno, a Menorca vaig estar amb el PSOE, A Menorca me venia a buscar una consellera del PSOE, Maria Lluïsa Dubón, no sé qui li havia xerrat de jo, si algú de la universitat, si no sé qui li havia xerrat de jo, me va venir a buscar. Supòs també que perquè com que sabien que el pla que volien fer per Menorca era un pla dur, quasi millor que el fes un de fora, que no un menorquí que potser no s'atrevia tant.
2: Ara
1: no?
2: Ha vingut el mallorquí, mos ha fotut, ara no sí. Podem construir. No?
1: Sí. Per això, que me van anar a venir a buscar i ja Podem... Pues bueno, jo al principi, jo aquesta radicalitat la mantenia, encara que fosen les idees, i aquell primer Podem horitzontal, de cercles i de coses, m'agradava. Aquest primer Podem... era un Podem molt diferent a lo que va acabar sent després, no? Molt diferent. I sí, varen coincidir, jo estava amb els cercles de medi ambient, aportava idees, aportava coses, i varen coincidir, i sí, aquí a Mallorca vaig estar 6 anys amb Podem en el Consell de Mallorca. Vaig fer la llei de camins, de la qual me sent molt orgullós, tot i que encara no s'aplica, perquè a diferència d'altres coses aquesta llei no s'aplica, hi ha molts camins públics que continuen tancats.
2: Ara anava a dir un, i quedo, jo en sé d'un parell que poden anar a revisar.
1: Sí.
2: Perquè qualque estranger que posa una barrera ja ho veurem.
1: Així és. La llei permetria obrir això immediatament, però depèn dels ajuntaments, i els ajuntaments no se volen enfrontar amb els propietaris, i és difícil, però la llei està. Si algú algun dia la vol aplicar, aquí està la llei.
0: I te va costar entrar dins el sistema de feina un partit com Podem, tot i que tu tenies aquesta...
1: Un poquet sí, però no molt, perquè el món en el que entrava... Era el medi ambient de Mallorca, era la Serra Tramuntana, eren els refugis de muntanya, eren les rutes senderistes, era la ruta de pedra en sec, era un món que coneixia des dels 13 anys. Vull dir, jo en els 13 anys ja me perdia pel barranc de Vinyaràs. Clar, a vegades els tècnics acostumats a polítics que no saben molt bé de què els xerres, quan jo anava allà i li deia, però què dius? Si aquella curva que hi ha quan surt de Vinyaràs no cal fer no sé què, perquè aquella curva... Clar, a mi no m'havia... Des dels 13 anys em perdia per la serra. I crec que vaig conformar un bon equip amb la gent que tenia, ells estaven contents amb jo. De fet, quan vaig repetir la següent legislatura varen estar molt contents, i això no se pot amagar, que estaven contents. Gestionava la Dragonera, que per jo era... No, per jo gestionar la Dragonera és que ja no era una feina, és que era un plaer. Vull dir, és que en 17 anys jo havia ocupat la Dragonera i 40 anys després jo era l'amo de la Dragonera, entre cometes, no? Va ser un plaer i una oportunitat aquesta cosa, no? Que no va acabar massa bé, clar, perquè Podem va anar derivant cap a un món en el que jo no estic, amb una... Clar, quan se'n va anar Errejón, tot el que ha passat després amb en Errejón, però primer se'n van anar els anticapitalistes, després els transversalistes, i al final quedaven els comunistes. I clar, jo un dia me'n recordo dir-li a la meva consellera, però escolta, com la secretària general o la tal pot ser a Yolanda Díaz? Jo mai estaré a les ordres d'una comunista. Mai. És que si estic barallant amb ell des que tenc 15 anys, que em varen treure d'un míting de Santiago Carrillo a la plaça de Toros. M'entens? O sigui, que dius... Jo, i aquí podem anar canviant, i jo no em vaig adaptar. Vull dir, a totes aquestes polítiques woke tampoc estic gens d'acord. aquest feminisme radical i separador tampoc estic d'acord, i al final vàrem acabar bastant malament, lògicament, que no pot ser d'una altra manera que cessam. Em varen treure i jo me'n vaig anar.
2: Això que era assembleari.
1: Sí.
2: No van dir, van votar ràpid.
1: Sí. No, ni tan sols me van cridar, perquè jo una de les coses que li dic és que abans de treure'm estava reunida l'executiva o el círculo o no sé com se deia, i jo vinc a 10 minuts d'allà on se reunien. M'haguessin pogut cridar. Escolta, clar. Pep, vine, que anem a discutir el teu cessament. No sé, algo, no?, després de 6 anys. I ells també els hi van anar molt bé, en es podem d'aquí poder presumir d'aquest radicalitat d'un antic ocupant de Dragonera, no?, que els hi donava aquesta pàtina,
3: sí, verd,
1: i aquest pedigrí ecologista que no tenien la majoria d'ells, no? I va ser una associació mútua en el principi que va acabar malament.
3: Quan passa això, a partir d'aquí, te canvia la forma d'una mica de pensar dins la política, de dir, me'n vaig de Podem i me'n vaig a l'altre costat, o no?
1: Bueno, ells dirien que sí, ells dirien que ara som un fatxa i que som un tal, perquè...
3: Perquè això te passa, no?, que sí. Ara estàs, com te situen cap a l'altre costat.
1: Però, en realitat, a mi el que em canvia de veritat i el que em canvia a tope és les restriccions i...
3: De la pandèmia.
1: Sí, això és el que em canvia 100%. Vull dir, jo crec que tot s'està exagerant, crec que lo del passaport Covid ho duc fatal... Li dic a la cara a tots els de Podem que això no pot ser, que no pot ser, que és això de dur un passaport, que és això de que un porter de discoteca o de bar sàpiga si jo estic vacunat o no, que això va contra totes les lleis de privacitat i de tot, que jo no ensenyaré el passaport mai a ningú perquè no me'l faré. I, bueno, i això ensanxa les diferències. Jo no m'he quedat callat, començo a opinar en contra del passaport i crec que va ser un abús tremendo, que el Partit Socialista i, sobretot, que governava en Armengol, ho va aprofitar per posar-nos a tots les beasses, per controlar la societat, per ficar-nos el por en el cos, i va ser terrible, varen ser anys molt difícils d'això, de veure com la societat callava i tragava, i encara xerren de que cada dia havia morts, com si cada dia no mor la gent. Cada dia moren 25 o 30 persones a Mallorca, i 15 a Menorca, o 10, i 10 a Eivissa. Cada dia. Amb pandèmia o sense pandèmia. Vull dir, a vegades encara sense aquest dia és que està el judici d'això de les mascaretes, xerren dient... És que cada dia morien 1.000 persones. Cada dia moren 1.000 persones a Espanya. Avui també. I demà moriran altres 1.000. La mort és així. M'entens? I te feien posar-te mascareta per anar per la platja corrents. I arribaven la policia com si fos un terrorista perquè estaves fent footing a la platja de Can Pere Antoni sense mascareta. I dius, però a quin món vivim? Això és una distopia.
2: Clar, pot ser el moment, van ser moments... que cap imaginàvem que viuríem, no?
1: Clar,
2: I van ser mesures improvisades una damunt l'altra i a quina més disparatada, la millor, per solventar una cosa que realment no sabien com solventar.
3: Quantes vegades vas escoltar això de... Bueno, idò, si això li passàs a la teva germana, al teu fill...
1: Ah, bueno.
3: Clar, això canviava la perspectiva, no la realitat.
1: Claro, claro. Jo recordo un dia que estava... al cap de Set Salines, que és un lloc que jo hi vaig a veure ocells en la migració, i estava allà, que és un lloc molt guapo i molt... I de cop apareix una amiga que no veia des de fa 20 anys o 15 o no sé quants, i arriba per allà, ja tenia un nen petit que venia amb ella, i quan la vaig a saludar me fa així amb el colso. Li vaig dir, Cati...
2: Ja no me'n recordava d'això.
1: Li vaig dir, Cati, què conyo fas?
2: No me'n recordava
1: d'escolso. O me fas una abraçada, o segueixes el teu camí, no me facis així amb escolso, que no te faré l'escolso per res. O m'abraces, o segueixes. A mi què me contes d'escolso? I, evidentment, me va abraçar, no? I jo no vaig creure massa, i... Tinc anècdotes que la gent dirà, tu lo que ets un penjat. Recordo un dia que estàvem allà al Cap Salines i vàrem dir, per què no mostraven el xino a un xino a Campos, que està molt bé, ja a la via Ronda de Campos.
3: Sí, el conec.
1: El conec, està
3: molt,
1: bé.
3: Molt bo.
1: Molt bo, molt bo.
3: Conec-se a Milán.
1: Sí. Ah, sí.
3: Molt simpàtic.
2: Bueno, moment publicitari. Sí.
1: No direm
2: gràcies.
1: No.
3: Bé, no
1: em no.
3: Et són el xino de Campos.
2: Ara, avui no deu molt de xinos a Campos.
1: Total, que havien d'anar en el xino i vaig dir, però bueno, jo no tinc mascareta. I van dir, hosta, però no en tenim, no en tenim. Vaig trobar una allà a la roca estirada, vaig dir, ah, mira, aquí tenc una, me la puc posar. I vaig anar amb una mascareta que vaig trobar a les roques d'Escat de Salines. Vull dir, no era postureo, jo hi creia en el que feia, en la passió que crec en totes les coses. Vull dir, no feia això per fer-me notar, ni per dir, mira, aquest està cridant l'atenció fent veure que ell no li afecta. No, no, jo vaig agafar, i me va passar el mateix en un aeroport, que quan encara ja només se feien servir dins els avions, vaig anar a l'aeroport i van dir, mascareta? Dic, hòstia, no entenc. Vaig anar a una farmàcia i vam demanar 4 euros per una mascareta de l'aeroport. Vaig dir, va, la podeu quedar. Vaig mirar per allà, vaig trobar una damunt d'una taula i vaig entrar a l'avió amb una mascareta que vaig trobar. Mm-hmm. No era postureo, era que hi creia que realment no feia falta, no? Mm-hmm. Sé que moltíssima gent de la que m'està escoltant deu pensar...
3: Sí, aquest... ara hi ha gent assessores dretes...
1: aquest tio deu estar... aquest home és un penjat. Estic segur que molta gent ho està pensant. Però som com som...
3: I doncs, si te pareix, m'agradaria parlar, que me queden 5 minutets, de la teva corolla definitiva, els ocells. Eh? D'on te ve i en saps tant com pareix, també?
1: No, mai saps suficient, però...
3: Es diu en castellà, per cert, oceller, té un nom...
1: Ornitòleg,
3: això.
1: Però no és vera, perquè els ornitòlegs són els que estudien els ocells.
3: Ornitòleg, no?
1: Però, sí, ornitòleg. Però, sí. Nosaltres sí. Ara hem aconseguit, i dic nosaltres, dic els ornitòlegs, que la Real Acadèmia acceptàs fa 3 anys, crec que ho va acceptar, pajarero. Pajarero...
3: Ah, per això per tant, lo de oceller.
1: Oceller quedaria bé. Pajarero uh-huh. És aquell que disfruta dels ocells i que li encanta, perquè totes les expressions que podeu trobar un diccionari de pajarero o pajarera són negatives.
2: Tant
1: són...
2: Gavi, no? Sí. Una pajarera de bon fiques...
1: Sí, sí o una pajarera és també una dona que té també, no sé què. Sí, vull dir, totes són així. Ara no, ara també està aquell que li agraden els ocells. Jo sempre m'havien agradat, però... De cop, no sé, per aquestes coses... La veritat és que no record què és el que fa... Crec que, mira, a poc vaig trobar gent que mirava ocells, jo també mirava, i de cop, al final, tot són els ocells per mi ara, o sigui...
3: Se reconeixes tots? Vull dir...
1: Bueno, no? Quasi tots, sí, perquè... Mm-hmm. Perquè, no, dels habituals, tots, sí, dels habituals. Però nosaltres feim una cosa que és... que ens encanta trobar ocells raros, que són ocells que han arribat. Per exemple, fa 2 mesos va arribar a Salbufera una collalba desertícola que és del desert del Sàhara i que no s'havia vist mai a Mallorca. És la primera vegada que se veu. Això.
3: I és parescut a...
1: És parescut a una cua blanca, parescut a un... no sé, a un gorrió.
2: Jo n'hi ha un que ve ben gros, amb unes patates ben grosses, ben... no sé què és.
1: A on ve?
2: Però me fot tots els peixos, per favor. Deixar de venir.
1: Això són agrons.
2: Pot deixar de venir, per favor. Tenc allà un llacet que nostre, m'entén? I doncs, me fot tots els peixos.
1: Això és un agró, això és un agró. Sí, són... És... Ara... he pogut unir les meves dues passions, que és viatjar i veure ocells. I és algo fantàstic, perquè quan viatges trobes països diferents, però ocells totalment diferents, clar. Tot.
3: I Alaska, què trobes? Perquè ets de les poques persones que ha viatjat a Alaska.
1: Sí, quan jo vaig anar a Alaska...
3: Vull dir, quan dic poques, vull dir que tu demanes a 100 persones, 99, no, lo normal és que...
2: Jo hi veig cada dia, perquè fan un programa molt bo,
3: sí?
2: Que es diu Perdidos en Alaska,
1: sí.
2: De gent que viu allà perduda, no sé quant de mil de quilòmetres de la primera sí. comunitat, tal, i allà s'ha solucionat. Sí,
3: aquí a temporades també tenim un Alaska quan deixen l'aire condicionat en aquesta estudi.
1: Jo quan vaig anar no coneixia ningú que hagués estat. Va ser una cosa i va ser una aventura fantàstica d'aquestes que a vegades passes por, perquè vaig fer arribar al cercle polar àrtic amb una pista de terra de 900 quilòmetres, que seria aviat 900 quilòmetres, i que són 900 quilòmetres de pista de terra que quan vaig començar una camarera que estava berenant, esmorzant des de matí, va dir, vas a fer la Dalton Road? Dic, sí. Diu, com que cotxe? Dic, amb aquest. Va dir, mare meva. I allí fins i tot vaig pensar, hòstia, és que si ho pens bé, estic a Càdiz, vull arribar a Girona només hi ha un poble petit en Madrid, un poble, i he de fer tot això per un camí de terra. Mm-hmm. I realment, sí, va ser una experiència única, amb milers i milers de nyus i de tot, vull dir.
2: No, perquè és que, bé, jo, per el que jo puc conèixer d'Alaska d'aquest programa, vaja, que vull dir, és que no hi ha res,
1: res.
2: En cents i cents i cents de quilòmetres i no hi ha ningú.
1: Ningú.
2: Vull dir que és que...
1: Ningú. Vaig trobar un cercador d'or, un home de 80 anys, que me va convidar a anar a cercar o amb ell el dia següent, en aquest poble petit de 20 persones que hi ha enmig, i vaig dir, vale, venc amb tu. Em va dir, vale, quedam a les 4 aquí. Dic, a les 4 del matí.
2: Clar, sí.
1: Dic, a les 4, què dius? Diu, sí, perquè les pepites passen muy rápido y muy pronto, dic, aquest home. I no vaig anar, evidentment, a les 4. Jo no me vaig aixecar per anar a cercar. Oh. Però sí, un món en el que trobes personatges especials, no?
3: Idò, especial aquesta entrevista, un personatge tu també, perquè és que aquest home fa de tot, és apassionant.
2: Clar, és que si comencem a repassar tot el que han xerrat...
3: Ha fet de tot?
1: He fet.
2: Sí.
1: Ara
2: sí.
1: ja només faig viatjar.
2: Bueno, espera, perquè ara estan sols ocells, a veure quina serà la següent passió.
3: Idò, ha estat un plaer tenir-te.
1: Gràcies a
3: vosaltres. Hem tingut 3 hores
1: volant.
3: De programa i ha passat volant, com els ocells.
2: Això és intenció.
1: 50 minuts xerrant.
3: Sí, pim-pam. Canvi de diferents temes.
1: Increïble.
3: Han disfrutat de tenir-te aquí a la Gran Vida. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres per convidar-me.
2: Gràcies, de veres.
3: I nosaltres vos deixem amb aquesta cançó de Celtas Cortos, 20 d'abril del 90, no? Se diu. I mítica, un clàssic.
2: La setmana que ve tornar, dissabte puntuals.
3: Dissabte puntuals, de 9 a 11, dissabte, de 9 a 12, diumenge.
2: Exacte.
3: Amb una altra entrevista, amb més coses, més temes, i seguirem aquí, perquè això és la Gran Vida.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Hi ha dos Joans Bibilonis a Mallorca i tots dos rivalitzen en grandesa. Per un costat hi ha el músic manacorí i per l'altre l'actor Joan Bibiloni Vivancos, el protagonista del nostre programa d'avui. Joan Bibiloni, l'actor, va néixer a Son Canals, Palma, un barri popular aferrat als hostalets. Els seus records de joventut no poden ser més feliços i intensos, i això que tenen lloc en un radi de quilòmetre

0: i de les Illes. Ja de gran seria un habitual de les telenovel·les d'aquesta casa. El 2009 rebé el Premi Honorífic de l'Associació d'Actors i Actrius de les Illes Balears i el 2014 el Premi Especial a la Trajectòria Teatral dels Premis de les Arts Escèniques. En resum, indiscutiblement, un dels nostres actors més importants. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començant.
1: Començant. Nom complet i quan vareu néixer?
2: Jo nom Joan Bibiloni Vivancos. Això de Vivancos ho he sorrellat un poc perquè no era molt mallorquí. I a molta gent li crida l'atenció. Recordo que quan va començar a fer televisió es van venir una gent de fora que la feia per aquí i tots eren forasters, però si quedava molt clar el nombre aquí s'hi van interessar molt, hombre, i en guany en aquesta sèrie, en fi, una bonita passió, llàgrima de sang, això. Tenim a Juan Bibiloni, un mallorquín de pura cepa, pata negra, és verdad, Juan, tu com ho deies? Juan Bibiloni Vivanco, dice, coño, Vivanco, joder, pata negra, no me hagan estas cosas, Juan. Pata negra, i vienen mis bancos. Sempre, bueno, van a ser Palma. Que són tots dos solets. Exactament de Can Capot són, jo. Quan acaben dos solets, i llavors ve Sant Vicent Ferrer, que és el primer que de Can Capot. I vaig anar allà, vaig anar a Carossa, jo era d'aquest, no anàvem a les clíniques, encara en aquell temps. I vaig anar allà i me vaig criar fins als 20 o 30, fins als 30 anys vaig viure a Sant Vicent Ferrer i vaig viure el que és un barri.
1: De fet, era un dels pocs barris de Palma fora de l'Eixample tradicionals, diguéssim.
2: Sí.
1: Perquè l'Eixample en aquell moment s'estava omplint.
2: Sí, exactament.
1: Però gairebé tot eren solars.
2: Sí. Hi havia, bueno, el que es llama la banda de... Sant Sánchez, que li deien la banda de, jo què sé, de 31 de desembre, Blanquerna, aquell Rodolfo per allà, això, l'Eixample aquesta. I llavors hi havia els barris tradicionals, com eren els Hostalets, com era Can Capes, l'altra banda hi havia Sort d'Escà. Jo sempre li he dit, encara li he dit Sort d'Escà, no li he dit la Soledat. I Son Coc i tot allò, i jo aquella cosa ho record molt, perquè aquells 100 o 200 metres del nostre carrer eren la nostra vida. Jo hem viscut tot, mos coneixien tots, mos veien tots. Record perfectament tots els malnoms, els veïnats, que era brutal. I veia, quants hi poden ser sornons, si ho trobo. Fantàstic, era molt hermolíssim, era molt guapo, molt guapo. Però, a més, allò, és que nosaltres, en aquell temps, anàvem a Palma. Encara que passava el tramvia venia des d'Espandinca, passava per la carretera, que supos que ja se deia el carrer Aragó, en aquell temps. Però nosaltres li deien la carretera, perquè era la carretera que anava a Inca, i era la carretera. I quan de Sant Bonet va a l'aeroport, allò tenia un pot de tràfic, ja. La gent que anava a l'aeroport, taxi, autobús, i passava el tramvia. El tramvia era el medi de transport de tot el barri, del Vivero, del Rafal, i tot. Anàvem un tramvia, nosaltres anàvem... Hombre, fèiem un penjo allà, en els lots...
1: Era des que no pagàveu. El
2: cobrador aquell home amb la bossa i el bitllet, que el llepava per donar-te'l i tot allò. Era el barri, jo és que el recordo molt de carinyo, perquè... la carretera, esquerra de cantó, començava... Hi havia Can Fonoll, que era el van. Enfront, Casa Farinera, que era la botilla. Llavors feies unes passes... És que fa molta gràcia. Hi havia Mestre Felip, que era un home que no sé on feia feina. A una banda de l'aeroport, però ell era el manitat del barri. Havien de posar un enxufe, anàvem a cercar Mestre Felip. Havien d'una ratjola, Mestre Felip ho va arreglar. Mestre Felip. I llavors hi havia ses fanyerets. No me digues que no sigui un nom, va, però també el fort, els fills que jugaven junts. Antoni, la gent també era un poc així, però era cosa que estava molt... Antoni Escós, era el mateix, Antoni Escós, perquè què era? Si era cosa, qui havia estat? Antoni Escós. El senyor Domingo i Doña Maria, que devien ser un poc més senyorets o més fills, m'entens?

0: Hi havia una família que vivia encara i tots per allà. Els padrins, mares, que se deien Sescredo. Sescredo. No sé si venia d'Escredo, perquè molt religiosa no pareixien, però hi havia una Maria Lina Credo, la Catalina Credo, tots els fills, Antoni, en fi, era una cosa, era brutal. Que la nostra morta de Can Elvira, perquè ma mare nomia Elvira. No n'hi havia moltes d'Elvires, i clar, era l'home d'en Elvira, els fills d'en Elvira, i Elvira, tots eren allà. I aquest, així mateix, i que ara hi havia un bocí del carrer passat, perquè si Padre Bayo, perquè no, ara no sé si ha canviat. I ja si mateix, més cap allà, hi havia dues botilletes més, perquè en aquell temps, ara, clar, tots són supermercats, però botilles colmades, no arribaven a colmades, però hi havia Can Apol, Can Tropell, i la lleteria, o la letxeria, perdona, en aquell temps, i la carboneria. I tots mos coneixíem. I hi ha gent d'aquesta que encara, els joves, encara en troco el fum de tant en tant, un metge, sobretot. En troco un nou, Bernat. I és molt... A mi em fa molta gràcia, és molt agradable recordar-ho. Bé, tothom se coneixia. Això, per descomptat, el matí obrit les portes. Ep, Toni, ep, Antoni, com va, Maria Lida, va bé, tal. Ep, sí, tot el vespre, per descomptat, en l'estiu, s'estada a la fresca. Això era... Va, era més gràcia, tothom ho desitjava. I se solien reunir més aviat davant que un o que l'altre, sempre solien ser els mateixos, o... En fi, o davant que nostre, el carrer no el varen asfaltar fins bastant en van. El carrer no estava asfaltat. Record que una comissió de veïnats, una veïna, hi varen anar allà, a l'Ajuntament, perquè, bueno, és que passava, clar, passava es fa mateix. Passava a Serradisser, un home que ho deia Serradis, que aquell home ja pareixia de Serradís, ell, saps? És que bo, pareixia que ho era Serradís, jo no sé si era bo, o si és que era ros, però tenia un aspecte ja de Serradís. Doncs aquest era brutal, feien anar, i la gent, més d'una mareja, recordo una història, no diré el nom, però hi havia una família que varen estar, hi havia som va estar malalt, Toni. I tots els veïnats, en Toni, fa 3 dies, i com està? I tot el balcó, perquè tots eren planta baixa, llevat d'una o dues, que també hi havia el balcó. I bé, i Toni, no sé, ja... Sí, tal, i un dia, ha vengut el metge, ha vengut el metge, Toni, què ha parlat? Diu, bé, ja, diu, no, diu, que va bé, va bé. Ha dit, molta higiene, molta higiene, molta higiene. I se n'ha anat sense fer la recepta, que vol dir... I tots, era una cosa que... Era molt guapo, era molt guapo el barri, era molt guapo, molt guapo, molt guapo. I nosaltres teníem més relació ja cap als hostalets, bé, els hostalets en si, perquè els carrer Fortesa ja eren dels hostalets, eren els carrer Antes. Els meus padrins vivien en el carrer del Nord, dins dels hostalets, i clar, nosaltres dins dels hostalets hi feien molta vida. Una altra cosa que caracteritzava molt aquell relol era Escàndol Balears, Escàndol Son Queralt. Ostres, que allò era que estava... Ara, clar, ara tots són lladres, que ara els carrets safarets, que antes era Alberca, allò era Son Queralt, era Son Queralt. Jo me'n recordo que d'aquí a nostre, Son Queralt, un costat el tenia de vora Reis Catòlics, estava paral·lel als Reis Catòlics, fins en el molí de sort de Son Queralt, que en aquell temps encara... És que, clar, t'estic parlant de l'any 50. En aquell temps encara sort de Son Queralt funcionava. I els amos i els fills de Son Queralt pujaven a la placa que fa davall del molí de sort i allà hi veien el partit de futbol del Balears, m'entens? Era una cosa preciosa. I la gent travessava des de Reis Catòlics fins a... No sé si encara ho era el local d'Atena, però per mi de sort, per davant, si encara ho era, bona nit, com estàs? Bona nit, bé, bé. Així que allà, vam viure... Era fantàstic. Jo que nostre, el dia que hi havia futbol, sentia aplausos, era quan ara surts aquí, jo sortia de casa nostra, devia ser un nen de 7 anys, m'anava corrent sols, en el carrer Sant Gerals, allà hi havia una entrada, i me parava allà a la porta, i un senyor m'ha llegat, parava la mà damunt, t'esquipet, o sigui, el passa, passarà allò, per si no, no te deixaven passar, i aquell senyor te passava, i tu, bé, el partit de futbol era... I jo, en fi, em recordo anar a Sant Gerals, a veure entrenar el Baleares, a veure aquells... Encara recordo que en Brondo, me sona un jugador que no m'hi ha Brondo, que era una, no sé si era entrenador, era una bici, i entrenava els porters. I de tots aquests nins que hi ha darrere la porteria, llevats, Porque faltam umas bufadas que apanhavam. E todos desfrutavam, desfrutavam. Era uma série de coisas que marcavam molto as barris, molto. Já sei se a batera, e tu recordo un accident molt greu, a la carretera, recordo impregnant un cotxe que no sé què hi ha passat, i va pegar a un cantó, en el cantó exacte, allà, li passava una dona allà, i la vas, pam, la vas clavar, i sé que ho vaig veure, no vaig veure exacte allà, però tot d'una cosa van a sentir una nota, tothom va sortir, i aquella persona estava com a doblegada, una cosa que m'ha quedat per tota la vida, una sèrie de comerços, aquest any de cantó hi havia una merceria, que era l'Aurora, perquè jo pareix que de petit ma mare va dir, tu sempre li deien a Pior, perquè hi havia Cat Xocolaters, a Farmàcia, m'entén, tot això, a Can Ripoll, que era una botiga, una merceria, ja venia un poc de roba, m'entén, i tenia una gentada, una cosa. I llavors hi havia una cosa que marcava molt, també, la vida d'allà. Hi havia la mistera, la fàbrica de fosforera espanyola, amb una paraula, que estava a la carretera, feia tota la Mansana fins a les carreres de Sant Rafael, allà hi havia la mistera. I allà hi feien feina, suposo, el 90% d'hores d'aquell redol feien feina a la mistera. I era una cosa, el matí del cel, per exemple, sonava el pitó i ell, i senties passar les dones, que sortien serrant, si me n'anava, si avui de matí he fet xocolata, faré jo què sé, farem arròs avui, i quan t'acabava sonava el pitó, era una cosa preciosa, preciosa, preciosa. I en el costat de la mistera, a la banda allà, no de la carretera, que estava més a la dreta, hi havia cases monges, les monges de la Milagrosa. Les monges de la Milagrosa són aquelles que les monges franceses que duen aquella toca tan grossa, i allà tots, els nens i nenes del barri, anàrem a escola a aquestes monges. I jo ara te podria nomenar 10 noms de les monges, Sor Joaquina, Sor Maria Antònia, Sor Maria. Sor Maria va ser una monja que va sortir de monja d'esquet de molts anys i va venir al barri a saludar la gent i va ser un aconteciment. Ha sortit, Sor Maria ha sortit de monja i va venir a saludar-me i totes estaven com a... I les monges parlaven en dicció, anaves a parlar de en dicció d'allà, figures, i vam anar a escola allà fins a 7 anys, perquè llavors ja s'havien de separar nines i nenes, però això em marcava molt. I a dins dels hostalets, allà de vora la parròquia, del Caracol, hi havia les Agustines. És a dir, una part del barri anava, més que en cap, anaven a la Milagrosa i els altres anaven a les Agustines, que ara hi ha Santa Mònica i tot allò. Ah, hi ha un nom que l'he de recordar, encara que no sigui exactament, estava a 200 metres de l'Agustines, és el Barguell. Nosaltres, encara, qualsevol de nosaltres, no nostra edat, si ja han d'anar una banda, saltem, bé, molt bé, molt bé, el Barguell. Del Barguell fa 30 anys, que el Banc de Santander. I vam entiar nosaltres, i se'l clau, jo li dic el Barguell, i, bueno, pobre, no sap on és, perquè de vora el Barguell hi havia escàndol recreatiu, que tenien la clau i anàvem a jugar, escàndol recreatiu, tot l'altre. Vull dir que era una cosa, i davant del Barguell, una altra cosa com la mistera, les sedes. Les sedes, era, bueno, feien roba de seda, i anava des de... Bé, el que ara és l'escola d'idiomes, això eren les sedes. Eh? I tota aquella gent de aquell barri, les dones també van anar. Després de les sedes, les cotxeres dels tramvies, aquí arriben fins a les carreres de Font d'Estell, i tot això jo vaig veure derrombar les cotxeries dels tramvies, i segons que antigament hi havia un túnel dins dels lots, passàvem per aquell, era un túnel, posi d'imaginar, forat, mos ficàvem com si fos l'hòstia. Un record amb molt de carinyo, avui dia, amb molt de carinyo.
1: D'on venia la vostra família? Perquè el vostre pare era de Palma, pel que deies, però ja vivien aquí a
0: Mon
1: Palma,
0: pare,
1: però la vostra mare...
0: va néixer a Palma, perquè ja estaven en Esquerra del Nord. El padrí era del Gaire. Li deien de Can Bassa. Bueno, encara n'hi ha a Bassa, no fa molt, vaig anar per allà i vaig trobar un Serran, Serran, vaig dir, tu eres cosa de mon... Som fill de cosa, i tu i jo, perquè sí, el padrí era Can Bassa, i el padrí, si no vaig equivocat, era de Son Sardina, però segur que quan se quedaren d'ell eren a viure aquí, al carrer del Nord, una quedota fent molt aguda, molt la planta baixa d'aquestes tipus, i era una font entre les dues cases que se repartien la cisterna. I la banda de ma mare, era... Ma mare va néixer, no sé si va néixer a Palma o en què, però la padrina, que jo no la vaig conèixer perquè se va morir quan ma mare era petita, era d'Índia. I el padrí...
1: Pràcticament
0: no el vaig conèixer. El padrí era Domingo Vivancos, José Domingo Vivancos. I jo sempre faig com a la broma de dir que el padrí va ser el segon foraster que va venir a Mallorca. Perquè, dic el segon, perquè havia vengut un germà seu, el tio Pedro, que li deien... M'ho pareix que era vinero, i vivia a Sort de Sià, se va quedar amb una mallorquina a Sort de Sià, que era una tia de ma mare, allò. I jo dic, bueno, saps padrí, digui, saps segon forster, però hi va venir, i va dir, germà, vine cap aquí, era molt d'això. I padrí va venir, i... És que eren tres germanes, ma mare, sí, vivien... Eren família molt humil, i de petitona ja feien feina, m'entens? Cuidant uns nens, es pedria tot sol perquè se li havia mort la dona, devia anar de capoll el pobre, m'entens? I una nineta de 10 anys ja cuidava... Jo, saps que hi ha una sort que és... Ah, que molt anomenat Sant Fuster. Allà hi havia una hora, jo em recordo bastant de la classe, inclús si ara fos això un programa de tele, mostraria una foto en la classe de la possessió de Sant Fuster, vestit de pagès, que ja anava allà, ma mare, m'apareix, que cuidava, devia cuidar la nina, no ho sé, i una altra germana feia una cosa, i l'altra feia una altra, i varen realment, se varen criar en ses ties, o cosa així, va ser tot un procés, aquell de criança, aquella dona, sí. Però érem així, estàvem dividits. Eh? Jo no era mai a Murcia, jo era un dia Mazarrona, però me'n recordo que un dia, no sé qui era un dels teatres, que em va dir, tu, conya, tu és forcer, va ser molt bé, i jo, som mig de Mazarrón, ja, com...
2: Era Joan Bibiloni Vivancos, actor mallorquí, conegut sobretot per la seva vinculació a la companyia Xes Fortesa i els seus papers a les telenovel·les dels primers anys d'Ivetres Televisió, un mite vivent del teatre a les Illes. Fem una breu pausa i en uns segons continuem la seva història.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Miquel, com estàs?
14: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
13: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
14: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
15: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant la història del gran Joan Bibiloni Vivancos, actor mallorquí, eternament vinculat a la figura de Xes Fortesa, en qui va fundar la companyia que duia el seu nom i va compartir escenari durant dècades. Fa uns segons l'escoltàvem parlar de la seva infància, és hora de parlar ara dels seus anys com a estudiant i les seves primeres passes com a actor.
16: Jo vaig anar a casa Monja Llevo quan era 8 anys, ja havien de canviar perquè... això era impossible, i no sé per què, no sé si ja era, però en el carrer Aragó, just m'apareix que és el número 29 o 39, encara existeix, hi ha una finca, era una finca de pisos, 4 o 5 pisos, i els frares teatins varen posar una escola aquí. I la molt de lots de la barriada, no tan sols dels hostalers i això, sinó la banda de Pere Garau i les columnes, tot això, anàvem... Era d'homes del lot, de nens, anàvem aquí. I vam fer el batxiller elemental, fins als 14 anys, això. Vam fer aquí, perquè cada dia hi pas per davant, perquè hi viu, és una fica que hi viu gent i tot això. I sempre he pensat que el meu pare deien fer un esforç molt gros, bueno, els meus i tots els al·lots que anàvem allà, per dur els al·lots a un col·legi de pau, perquè hi havia l'escola pública de tots al·lots, Santa Isabel, i hi anava molta gent, però supos que el meu pare deia que farem un esforç, o jo que sé, nen, que vaig en els teatins. I en aquell temps, així mateix, ja, home, ara perquè hi havia Montesión, que era ja el sumum, la Salle, que era una gent, ja. I llavors teatins. I jo vaig anar als teatins fins en els 14 anys que vaig fer el batxillerat elemental. I llavors mon pare va dir, sí, faràs fins al batxillerat superior, que era el 5 i 6. I no sé per quina raó, bueno, i la qüestió de l'Obes Estètins, aquesta escola d'aquí, de vora de Carrera Gola, la varen tancar i no tornàrem a l'edifici, a la casa principal d'Estètins, que és en el carrer d'Herbí. Ja. Se deia en aquell moment també General a Barceló, allà de vora Sant Fèlio, tot allò, aquell barri Santa Creu, i allà era un edifici ranci, però allà, i vaig fer... el quint de batxiller allà, anàvem en bicicleta, o sigui, de Sant Vicent Ferrer en el carrer d'Herbí, a Santa Creu, en bicicleta dues vegades, perquè feien de matí o de baixa a l'escola, i mos trobàvem amb els amics de per aquí, anàvem en bicicleta. He de dir una cosa important amb això de la bicicleta, important per això, que anàvem amb una bicicleta que mos havia fet el padrí va fer una bicicleta a tots els nets. A mi me'n va fer dues, el carrer, el primer net Esplatins, jo ho recordo molt bé, Esplatins, primerament, me feia molt de cares. Ara, a part d'una cosa, d'una banda i l'altra, però és que això és molt, molt guapo. Jo em recordo que va fer una bicicleta de ferro, però de ferro, res de no, de ferro. Tenia dues rodes darrere, una davant, una bicicleta de ferro, que és allò... No sé com ha desaparegut aquesta bicicleta. I llavors ja un pont més gran va fer una bicicleta, no, grossa, gran, una bicicleta preciosa, perquè s'adona la casualitat que es Padrí, que era Joan Bibiloni, feia feina a Can Bibiloni. No és que tenia res. Can Bibiloni era un taller, una fàbrica, suposo que a part de bicicletes feien altres coses. I era molt gran. Era un edifici que allà actualment, carrer Aragó, te'n vas que passarà a Benítez, a l'esquerra, antes de la mansada del Corte Inglés, antes, ara no sé què, una cosa de no sé, és igual. A l'esquerra hi ha un edifici molt gran, que aquest edifici travessava d'Aragó fins a Arturo Ristri, Noret d'una, ara. Aquí allò, mira, si era gran, tot aquí era, i allà eren, feien bicicletes, Can Bibiloni, les bicicletes. I el padrí me'l va fer una bicicleta cada un. Estava emocionat. I jo anava amb el padrí, tenia una caseta molt senzilla a Serenal, que era aquella just en la partió de Palma i Llumalló, i me n'anàvem amb bicicleta. I ell tenia una bicicleta aquesta que duen el mar, que tenien el manillar alt, saps? I allà, o sigui, alt, i diu, Joan, tu darrere jo, eh? I no, no, però dir... I ens anàvem, jo recordo perfectament el bocí que feien des de Can Pastilla Poble fins a Serenal al Poble, que anaves per la vorera, la mà serena, i un bocí de carretera, un bocí asfaltat, petit, jo no sé si passàvem... I no hi havia res, passaves per les Meravilles, una iglesia que hi ara, ja no hi havia res més, d'unes i d'unes. I hi havia un moment determinat que de Joan, passa que fa molt de vent i el vent du serena damunt l'asfalt. I patinava, saps? I anàvem fins que s'escutava un poc el vent, això, anàvem caminant un d'hora l'altre i ell me contava coses. Jo això ho record com una cosa excepcional, impressionant. Coses d'aquestes en tenen tantes dins el cap que són fantàstiques. Quan sortíem de l'escola, me'n record, quan sortíem, per exemple, a les 12 o a les 12 i mitja sortíem, me'n recordo un companyero que t'havia vist aquí davant la plaça de Colones i feien carreres. I un dia mos canviaven les bicicletes, perquè una bicicleta segon que anava més bé que l'altra. I feien carreres i feien l'esprint aquí, davant l'escola. Llavors mos canviaven la bicicleta. No sé per on dimoni veníem, devien fer per davant les principals, les costes, les pols, i llavors per mi, clar, allò, és que no hi havia res, passava per tot Ferrer, que no sé si... En aquell moment s'existia molt. I llavors ja agafàvem carretera, o aquest mateix carrer, i passàvem molt per aquest carrer, no? Però, clar, no? Per dir-me, va, era fantàstic. I llavors, clar, me va quedar a sext de batxiller. Joder, perquè va ser l'època que els teatins varen aturar tota la funció docent. No sé per què. Va molt d'any enrere, va ser quan van fer Sant Caetà, no? Que era un col·legi molt important. I clar, mos varen quedar, i ara, on anirà a escola, on anirà a escola, i em varen mirar, i sé que varen fer, vaig fer el cest en el Ramiro de Maestu. Ramiro de Maestu, que sé que en els papers per a l'Acadèmia Nebrija, que el director era un senyor que allà molt famós, que hi ha hagut d'infant, Don Blas, que era un senyor molt... No, un punt... amb una categoria impressionant, devia ser d'una casa bona, jo, vestit de negre, com de capellà, no? Encara no s'usava esclar i manca de... I unes capes de coma de vellut, d'on Blas, i sé que mon pare va anar a amb ell, va dir, mos passa això, aquest és no, tal i qual, i nosaltres necessitem, no se preocupen, si d'on Blas era un home. I l'escola aquella era xula, davant la plaça dels Toros.
7: Però que ara és Pius 12.
16: Pius 12, exactament, sí. Llavors, sé que en els papers costava Acadèmia Nebrija, però tothom li deia Ramiro de Maestu. Clar, això estava davant la plaça dels Toros, nosaltres estàvem a Sant Vicent Ferrer, anàvem dret, travessàvem les vies de... Ja hi havia el tren en aquell temps, travessàvem les vies del tren i ja érem davant la plaça d'Estol i anàvem allà. I va passar una cosa molt curiosa que... Jo, bé, clar, jo tenia en aquell moment... Devia tenir 16 anys, si fos 16, m'ho pareix que això anava a Cisanat. Sé que un familiar, qualcú, tenia un fill que feia feina telègrafos. I no sé què xerrant, un dia em van dir, allà, telegrafos necessiten gent i això, jo era aquí dalt, i no sé, Pep, mon pare era Pep, i van dir, a lo millor, i se xerrant se van dir, però això molt, claro, en aquell temps, això, Sant Joan Nas volia fer un pot de feina, clar, tocava el telegrafos, el lot, però clar, jo feia el cert de batxiller no era un curs molt fàcil. Això mateix van anar parlant d'on Blas. D'on Blas va dir, pues nada, nada. El chico que venga por la mañana aquí y si hay que hacer un esfuerzo se hace y que venga y por las tardes que vaya a trabajar tal y cual. I jo vaig fer el cert de batxiller així. Sé que inclús fèiem uns exàmens i jo anava més tard o uns altres dies, o un dissabte, i el professor va fer l'examen i tot això. Jo el deia per tot això, que part de branda. Era un alumne normal, jo. Però no era el primer, però tampoc era de res, però estava dins el 10 primers, no el que me preocupava, tot això. Hi havia coses que m'anaven més bé, la part de lletres, literatura, tot això, la duia molt més bé que la part de... Són matemàtiques, però això, químiques, físiques... Encara ara som un porter desastre. I tinc un fill que ha fet químiques, però bueno, jo l'admir perquè feia... Bé, vull dir que vaig fer feina telegrafa per donar d'aquest, i era una cosa, clar, no? Tenia la categoria de repartidor i estava a lo que li deien la sala d'aparatos, que era allà on hi havia tots els aparatos que comunicaven els telegrames en tota Espanya, bé, a l'edifici de Correus d'Esquerra, que es diu Unió, Constitució, per mi, sí, allà, de bona esport. El segon pis, tota una sala, era la sala d'aparatos, que se comunicaven tot Palma, tot Mallorca, tot Balears, en la península, tot això. I jo sé que hi va anar amb un senyor, un jefe de negociat d'aquell, jo estava coordinat, no, tu faràs això, però hauràs d'anar a repartir telegrames qualsevol dia. I jo deia, bé, repartiré telegrames, però tu deia. I sé que no molt, però dos o tres pits vaig anar a repartir telegrames. I tornava loco, perquè en aquell temps, telègrafos, hi havia una feinada, que no te pots imaginar. Era, clar, això ja estaven dins dels anys... 43, 53... final de 50, els forasters ja havien començat a venir, a part del meu partit ja havia vingut, i els divendres i dissabtes, les coes per posar giros telegràfics a les familiars de la península eren immensos, però immensos, no? Allà a les 9 del matí, a les 8, no sé què, ara començàvem, hi havia coa per posar giro telegràfic, i a les 9 o les 10 del vespre, perquè allà encara hi havia coa, era una cosa impressionant, i telegrames, totes les agències de viatges i hotels rebien telegrames de reserves, però muntanyes de telegrames, per exemple, per tu, hi havia una agència, Vagolitz, rebia el repartidor d'aquella zona. Havia d'anar, que no volia viatges cada dia, perquè però munts de telegrames, perquè reserves, i tot se feia per telegrama. I allà hi havia una feinada, tots aquells aparats, tothom feia una feinada, que jo estava coberat. I jo el que feia en aquell temps era tots els telegrames que arribaven per Palma, passaven per l'hora, s'havien de registrar, i jo ho registrava. I, a més, en aquell temps encara empleàvem una ploma en tinta. I, claro, ja me diràs, tatxes, que havia estat llavors, més en van ja el bolígraf passava com a s'emplear, o qualcú que tenia ploma estilogràfica. Jo me'n recordo que mon pare em va comprar, i la ploma estilogràfica era un poc més neta i més pràctica i tot això. I però arribaven mils de telegrames. El dia de Sant Josep, per posar un exemple. Felicidades, papà, felicidades, José. Això, 100.000 de telegrames. I era una cosa... Era molt... Jo sé que m'ho va impressionar molt, allò. Molt bé. Vaig acabar certs, vaig fer l'examen, vaig fer el batxillerat superior, llavors ja van decidir, ja no aniré a la universitat, també, ja no aniré a la universitat aquí, però ja se'n va per nosaltres, ja arribàvem massa, ja havia fet el batxillerat superior en aquell temps, Jo feia una quarta part, almenys, de gent. O sigui, em podria donar per satisfet.
7: Llavors ja havíeu començat a actuar, crec.
16: Jo vaig començar a actuar... Bé, jo m'agradava molt el teatre. Ja, perquè també tenia un tio, un germà de la mare, que estava filat amb un senyor que duia la part de tretzo del teatre principal. I jo hi anava, quan tenia 12 anys o 13, ja hi anava cada dissabte, ja hi anava al teatre principal, i segut per darrere, allà, el backstage, que li diuen, allò era darrere decorat. Jo vaig actuar la gent, en Carlos Lemos, en Rafael Rivelles, en Ismael Merlo, jo m'al·lucinava, recordo una vegada en Rafael Rivelles, sí, estava, jo vaig veure, havia de sortir, i el vaig fer, duia unes espuelas, no sé com es diuen, molt aquí, i se feia volta així sa mà, i ell havia de tirar les espuelas i va entrar, eren aquestes obres, i veies aquelles espuelas que volaven de fora, fins que pegaven damunt de serra, i pam, i va entrar allà, buenos días. Hòstia, l'hòstia, tio, gran, així estava. I això m'impressionava molt, i clar, tot allò me va dur, que és que ser monja, ja havia fet aquelles estampes que fan ser monja, però això en dos anys o tres, un angelet així, de vora la Mare de Déu, aquestes coses, i en estet, i havia fet dues altres obretes de lo que se diu... Hi havia una col·lecció d'obra de llibres de teatre que es deia Galeria Salesiana. I eren obres més o banco normals, o fetes costa per això, però o per nins o per nines. No, m'entens? I saps que en estet ens vaig fer dues o tres. I ja m'agradava molt. I me'n recordo que el frare va dir, sí, en Babiloni fa el primer paper. Sí, li agrada. Bueno, però això no... Bé, no et penses, però ara en la tia, en el principal, jo ja me vaig començar a emocionar-me. I els meus pares hi anaven molt, en el teatre, i nosaltres anàvem en el principal, a la dalt de tot, que hi havia escalons, no hi havia butaques, els escalons, i anàvem a veure, i és tanta tele que ja tenia, això, 16 o 17 anys, un company d'allà va dir... Tu, que sempre parles de teatre, per què no vens? Per Santoriana. Santoriana és joventut antoriana. No sé si gent encara se'n recorda algú d'això. Però en aquell temps, encara no hi havia discoteques, no hi havia clubs, les parròquies i aquestes coses tenien com un centre. I en els capotxins tenien joventut antoriana, que eren... la tenien... de vores el convent. I allà, i vaig anar, aquest amic meu jugava a futbol, diu, mira, i vaig anar allà, i allà tenien un saló de mar de guapo, i un ping-pong i tal, i un escenari ben en el fons, i allà pues, vaig conèixer un parell de gent que eren molt aficionats al teatre, vaig conèixer dues altres persones que sempre ens anomen quan xerra d'ells, perquè ens anomenies, no ningú sap en qui són, en Pasqual Isla, on Toni Díaz, ara dic això i la gent dirà, però per això es parlava dels meus principis i gent s'adona. I vam començar a fer. I fèiem, jo cada mes fèiem almenys dues o tres obres, en castellà i en català, en mallorquí, clar. Jo vaig durar un parell d'anys i en fèiem moltes, però moltes, moltes, moltes. Allà va ser un poquet... la meva és Adip. Va ser un poquet l'escola. L'escola, primer curs de l'escola, perquè llavors ja vaig a l'Artis, a la companyia Artis. Sé que hi va haver un jove que ho va deixar. Un fill, però clar, jo de vegades quan conc coses d'aquestes. Quan parlo de l'Artis, molta gent no sap, ni l'Artis ni existia.
7: Va ser una de les companyies més importants.
16: L'Artis va ser... el llumet, l'embrió, el foquet del teatre de Mallorca. Després de la guerra hi va haver un parell de persones, un tio d'en Xes, don Joan Estelric, era som d'en Cristina Valls, va muntar una companyeta amb Catira Estelric, i fins que li van posar companyia Teatro Regional Artis. I a partir d'aquí hi era una companyia que de més era brutal. Eren els primers professionals que hi havia. Eren professionals... Clar, no se dedicaven només a això, tenien la seva feina, però estava molt ben organitzada, perquè aquest senyor Estelric, que jo trobo que aquest home... Sempre que parlo d'aquestes coses, dic, aquest home hauria de tenir 10 carrers a Mallorca. perquè ella ho organitzava, ho tenia tot organitzat. A la gent la tenien, no sé si assegurada exactament, però menys assegurada, però tot cobrava, ho tenia molt recte, tal, jo què sé, no, això val tant, i si fos, i fes una funció en tant. Però si llavors, per exemple, un fill de festa i restaus no podia, cobrava 25 pesetes més. I fèiem en l'estiu, sense girar, 70 funcions. És una cosa, és una organització, Sartis, era brutal, era una cosa immensa. A més, Cristina Valls, superfamosa, i en Juanito Valls, que era un germà, era el que llavors va ser en Cesc, antes ho havia estat, però fent una vez, en Juanito Valls, era una gent, era una bèstia del teatre. Jo no ho he vist mai, ara és com un dolor, això que dic, gent actuar en sa naturalitat. Què ho feia els artistes? Quan vaig anar allà, jo tant he dit que va ser Santoriana, havia estat la meva escola, realment l'escola. Llavors va ser artistes, quan vaig entrar allà, vaig dir, jo no sé fer res encara, no sé per què, jo torno a començar de nou. Perquè jo ens trobava tan immensos que jo me trobava un res. I vai. Però va ser una escola brutal, brutal, brutal. I a partir d'aquí ja...
7: I va ser allà que vareu conèixer...
16: En Cesc, en aquell temps, en Cesc ja era el director de Sardis, perquè jo va començar molt prest i, clar, era jove, però ja tenia moltes idees, ja vaig fer la direcció de Sardis, quan jo vaig entrar ell ja era el director de Sardis, i clar, vaig començar a fer pues, reposicions, perquè duen un cartell, duen, jo m'he estat a 8 taules, avui aquesta, la bossa m'ho agraeu aquí, demà, jo què sé, una altra, la medalla d'un manet, i l'altra banda, i duen 7 obres dins el cap, i anaves i venies, t'anaves a les 5 de sola baixa i tornaves a les 5 de Madrid ja d'Eva. Però, sí, vaig aprendre, però és curiós, no t'ho penses que llavors, clar, la cosa anava augmentant, jo veia que allò m'havia d'espavilar molt, allò, jo veia que allà havies d'adorar al 100%, i si això era, el meu pare que era l'any 64, que vaig entrar a Sardis, o sigui, jo tenia 20 o menys, de 8 anys, de 9. Jo record que d'allà érem passar, potser... 8, 9 anys. Jo, cada funció, era el que deia, joder, això no m'ho surt bé, això no... Jo, aquest tio, com és possible que ho digui tan bé, aquest tio? Jo no sé què faig, però... Llavors va bon dia, van fer una sèrie d'obres, i vaig dir, això, jo ara tinc com que això m'ho surt un poc millor. I a partir d'això, de l'any, jo què sé, 72, 73, me vaig com a tranquil·litzar. I vaig dir, ara començam a anar. I a partir de llavors, ja, en Cesc ja havia muntat la seva companyia, tot d'una que en Cesc va fer una companyia, em va dir si jo hi volia anar, i de la companyia Artic jo vaig ser l'únic, que la companyia Artic llavors va acabar pràcticament, però jo me va aparèixer que allò tenia futur, el del Cesc, que efectivament la vaig endevinar. I a partir de llavors, i vaig passar, he passat molt de gust, la veritat és que he passat molt de gust.
7: De fet, ara sóc membre fundador.
16: Sí, membre fundador, sí. És veure, l'any 67, perquè era el mes de setembre, en el teatre principal, vàrem fer una versió de Ninet i un senyor de Múrcia, que aquí li van dir Ninet i un senyor de Mallorca, que la va... Era el Miquel Miura, la va traduir en Cesc, i era una obra més que apareixia escrita per Mallorca, saps? I ja va ser... Aquesta obra, l'any 67, me pareix que ja la fèrem un mes en el principal. Quan llavors, en l'antigament, les coses se feien un cap de setmana o dos o tres. Però va, feien dues funcions. Llavors, sempre dues funcions cada dia, això del... a les 7 i a les 10 mentre. Però em diré que en aquell temps i fins l'any 90 i pico, la gent venint al teatre a les 10 i mitja no li costava pena i acabava a les 12 i s'havia d'anar als pobles i venia. I avui en dia les funcions de teatre com a tard, les 8, perquè més tard ja no és curiós, les costums, quan canvien...
7: Els primers anys supos que fèieu feina i actuàveu.
16: Bé, el de telègrafos meu, jo vaig fer oposicions per telègrafos, era auxiliar telegrafista, bueno, telegrafista, jo ja no me'n recordo, jo ja som telegrafista, vaig dir, tu vols telegrafista? Sí, encara en sé, encara en sé, d'això. I llavors ja tenia una altra categoria, però ja era funcionari. I, però es va haver un moment que vaig dir, això què és? Fer feina aquí. Va ser a una cadira amb un telèfon per davant, amb un munt així de... Bon, els vaig dir sermans i no ho vau ser gent, però amb un metro, amb un munt de telegrams que n'hi havia. Jo feia un metro, allà donant felicitats, te mando dinero, tot això, així, tota la màquina, que feies una velocitat. Des de les dues fins a les nou que acabava. I jo, allà, i tothom, aquella sala, perquè molt d'aparatos duien una cadència, saps? I jo... Les cap d'un any o dos vaig dir, això tota la vida tenc que fer, això no pot ser, no és normal que hi hagi de viure d'això. Sé que vaig demanar l'excedència, va coincidir llavors amb això de Sartis, i vaig demanar l'excedència. Llavors ja no hi vaig tornar, però bé, hi he pogut tornar, però va ser una cosa, i això me va passar, que clar, vaig començar a fer de representant de comerç. I, clar, el representant de comerç feia feina de dia i com que tots els altres del teatre tots tenien una feina i sol i feia feina a oficines i coses així, havien d'ensenyar tard, a les 6 o a les 7, no sé, de bé a les 7, ensenyàvem a les 7 o 11 o una cosa així. I jo les feia, pues, jo faig feina de dia i a les 6, per exemple, m'atur, ja està. I si m'hi d'anar a fer feina a Llum Major, pues, sí, puc anar i tal, però a tal hora tenc que baixar, ja està. I me convidava així. Les hores de representant ens ajustava a les feines dels ensais, i això, i ja està. Me convidava així. I a poc, pues, ho vaig mantenir bastant d'anys, perquè com que normalment amb ells estrenàvem una obra, suposo que ensenyàvem 3 mesos, perquè com que per aquesta circumstància estava molta estona, 3 mesos estrenàvem, fèiem 2 mesos o 3 a Palma, llavors anàvem fent pobles, ens hi van en els teatres, o en l'estiu fèiem moltes funcions, en l'estiu era una locura, i, bueno, m'adaptava en aquelles coses, i a poc, segons la feina m'adaptava jo, segons adaptava la feina de les representacions en el teatre, fins que va arribar, llavors se va morir, varen seguir fent això, llavors va sortir, era l'any 2006, va sortir l'ocasió de me varen venir a cercar per anar a fer unes sèries, que en aquell temps va durar 10 o 12 anys, que se van fer unes sèries molt. I sé que un dia, una festa d'aquestes que fan els polítics, el Consell de Mallorca, que farà les artes escèniques, d'això, un senyor, un comediògraf de Cordó molt famós, que és en Rafael Lledó, me'n recordo perfectament perquè és un mestre amb això, va dir a Bibiloni, m'han demanat un nom d'un tio per fer d'un actor, perquè ja n'han provat un parell, per fer, ben, si estàs sèries. I jo t'he donat el temps, te telefonaran, i jo he dit que tant d'això, perquè jo te conec, i però això què? No, protagonista d'una sèrie de televisió, eh? I ja, bueno, que m'ho telefoni, i ja està, i vaig començar, i va ser, clar, aquí, descat d'un parell de mesos, perquè, clar, va ser fent a la tele, era començar a les 7 o les 8 del matí, fins a les 6 de sol baixa, sortir, venir aquí a nostre, estudiar, desprocurar, descansar, perquè l'endemà t'havia de ser ja procuraves, sí o sí, dutxar-te ben, dutxar-te des del matí, sortir ben espavilat, perquè si no en sorties, feien tancar una repassadeta de la que havies estudiat de vespre, i anar-te allà, i allà, els platós aquells tan grossos, tot era fantàstic, eh? Va ser una època realment brillant de la tele, eh? Molt, molt. I allà havies d'estar al tanto, allà havies de ser, però professional 100%, allà res de, ara aquest no me'n recorda, així, no, però la gent sempre te diu, bé, però la tele, però ho repetir. Sí, allà pots repetir, allà, a més, aquesta gent, tenen molta paciència, però procuro no haver de repetir dues o tres vegades.
7: Com eren les fortes en intimitat? Però és que no l'hem conegut.
16: Saps que érem... No, érem un... Com diria jo? Era una persona normal, no? Era un particular, ell era molt particular, però no anava de còmic pel món, no. Ell tenia la seva vida i en sols amics érem... Jo va fer molt amics, la veritat, si he dit... Encara ara, amb la seva filla, tenim una amistat molt grossa. Però se comportava d'una forma molt normal. I inclús moltes vegades, si va anar a un pes de la gent, a Sonser i moltes coses... No en refugi, no en fugia ni quan estava en proves, que no... No, ell en sols amics era molt agradable. Sempre estava d'humor, ell. Això sí que va. Però era molt normal. Era un tio molt viu. Molt observador, per això les seves obres tenen aquesta cosa. Ara el món veuria un altre fet aquesta entrevista i de el locutor fa molta gent, la barba, ja té un personatge, ja està. Ara, una anècdota d'una coseta, ell feia una obra allà. Però a partir d'una anècdota simple, molt simple. Un tio que té una querida i resulta que té un fill en sa querida. I a partir d'aquí te monta tot una obra. Però tu només tens una anècdota, però no tot una obra i te conta sa vida de sa filla, de sa dona, del gènere, de nada. Tot a partir d'aquella... És perquè tenia un poder d'observació. És que increïble, ho sabia. Em recordo que una vegada un crític, va tenir la crítica sempre com un poc, no sé si diuen contra, que li exigien massa, saps? Em recordo que em va dir, ser forteza, perquè clar, les crítiques, ser forteza sabe lo que quiere el público y se lo da. Aquest tio, hombre, ja és com, clar, t'ho va dir segur, si va dir segur, ell sabia, ho sabia, que la gent li agrada això, la gent vol veure això. Si te mostres, ell, quan havia viscut una sèrie de coses, pues, te contava. I la gent, clar, que de les coses que estaven passant, i quan hi havia una societat, com la classe mitja, aquesta classe mitja, sí, ell la coneixia molt bé. I la retratava, i clar, la gent, ja se l'havia retratat. Quan era petit, son pare, a quina hora sopàvem? A quina hora dinàvem? A l'hora que vol mon pare. A quina hora sopàvem? A l'hora que vol mon pare. A quina hora m'anàvem a dir? Quan mon pare ho diu. Qui se menja la tallada bona de dinar aquí, per qui és la cosa del bollit? Per mon pare. A passar temps, i ara, per qui és la cosa? Per fills, per si. O sigui que la nostra generació diu, la cosa mos va passar per damunt, i nosaltres no m'han entenent, i la gent s'aturava i se fotia pel dia, perquè deia, coño, això ha passat. Era brutal, era una gallonsa. Saps que tenia un poble d'observació, i a més ho sabia transmetre.
7: Sabia connectar.
16: Sabia connectar, sí.
7: Per dir-ho així.
16: Sí, era fantàstic. Totes les circumstàncies que s'estava en una comèdia està emprenyat perquè no li han posat en el net, no li han posat el seu nom, tant sempre separat, per dir, esto meu, el net, esto meu, que ell va anar brenat, i ell, estic content. I això ja... Tant d'escripis i tot això. Ell, bueno, Esteve, me posaran en Esteve. No li van posar Esteve, en el seu nom, me caguen. I se sorprèn. Per què? Saps què li han posat? Moroé. I si em posat en el net, li van posar Moroé. Diu, Moroé. Si no som Esteve, li han posat Moroé. Nom de Grume. Un nen, això. Està d'un enfrent. I la gent s'esborava pel dia, perquè era quan això estava passant en el món, a Palma. I la gent ho vivia intensament. Era fantàstic. I ella tot això ho sabia traslladar. No, a lo millor no tenia el llenguatge més refinat de tot, però hi havia una... No, me pareix que era... El tio no farà, hi ha una frase en teatre que no sé què va dir, me pareix que Jardín Pontella, que va dir que per escriure teatre, si no fas escriure molt, és igual. Lo que has de sobre és de teatre. Això sí, perquè una frase dita d'una manera, d'una altra, enfocada així, enfocada així, té molta diferència. I en Cesc, en Cesc sabia teatre.
15: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Joan Bibiloni pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies a l'oient Tomeu Arias, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson, amb Jim White, Oren Ambarchi, amb Johan Berthling i Andreas Berlin, i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 3 de maig de 2026. I bé, ja duim un parell de setmanes darrere del tema aquest dels científics nord-americans morts o desapareguts en suposades estranyes circumstàncies en els darrers temps. Bé, en el principi va cridar l'atenció, després es va tornar notícia d'actualitat i com jo crec que ja vàrem dir, era d'esperar. Ara ja entra això dins el món de les conspiracions i semblants. Estem parlant d'un 12. El primer pic que vàrem dir aquí eren 9, però ara es parla de 12 homes i dones i que estarien relacionades professionalment amb l'espai, l'energia atòmica, els sistemes de defensa nord-americans i també amb el tema OVNI. I que aquestes 12 persones haurien o bé mort o bé desaparegut, com dic, en estranyes circumstàncies. I ara, pel que he vist, alguns mitjans, ara es tracta com de ridiculitzar-ho, com si no fos possible, com si només fossin teories de la conspiració. Però, clar, és que fins i tot, pel que diuen, l'FBI ho està investigant. No sé, jo crec que és digne de reflexió, perquè quant de casos estranys o no tant, hi ha al llarg de la història. No sé, ara me ve al cap una mort, jo crec que en aquest cas, per evitar que es pogués dubtar de la seva autoria, una mort que se va produir a Londres l'any 2006 va ser la del Litvinenko, aquell que diuen que era espia, i que sembla que va ser assassinat per Moscú i per evitar dubtes, no?, directament en material radioactiu. No? Bé, ja sabem, en general, que sovint la realitat supera la ficció. I de seguirem a sobre, si bé crec que en el final informativament quedarà en un no-res, malgrat la tragèdia de les famílies que pateixen, no?, la desgràcia d'aquestes morts i d'aquestes desaparicions, siguin o no estranyes, tenim que el drama és real. I pens que fer segons quins comentaris crec que no està bé.

Començarem aquest programa 656 de Font de Misteris, coneguent una història desconeguda i també fascinant. Coneixeran la vida d'escorsari Joan Tudor, que visqué en el segle XV, i li contà per carta tot el que li va succeir en el rei Ferrar II d'Aragó. Després coneixerem algunes llegendes relacionades amb el Tucumán, a l'Argentina, que potser podrien tenir semblances amb el cas OVNI de 1963 que detallàrem la setmana passada. Al Contes i rondalles de Irene Font coneixerem de les rondalles que l'arxiduc no va publicar de Caterina Belriu, la història que du per títol S'esclau que fugí, i del llibre Llegendes de les Balears, un altre que du per títol El fet de la Torre de Canyamel. I a la darrera part del programa anirem fins a l'època d'Esteló d'Acer, concretament fins al 20 de setembre de l'any 1977, per conèixer una altra història fascinant dels viraments en el cel. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de l'FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.rg i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció on mos espipelles, no?, una part de la nostra història per tal de poder aprofundir també i conèixer detalls. I bé, com solen dir, també mos serveix per obrir melons. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, món diversos.
1: I d'on el món diversos d'avui mos situem a finals del segle XV, on coneixerem un cas que ha estat documentat gràcies a la correspondència de Ferran II d'Aragó i que se conserva a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Allà trobarem la declaració d'un ibisenc, anomenat Juan Tudor, i on explicarà directament en el monarca els fets que, segons ell, li haurien provocat una ruïna personal i també familiar. Què li havia passat en aquest home i per què se va dirigir en el rei? I donem a conèixer aquesta interessant història. Segons aquesta declaració, en Tudor havia servit a la corona durant moltes campanyes de la Guerra de Granada, amb naus armades, i que un cop acabat el conflicte s'hauria dedicat al cos de la Mediterrània Occidental, especialment a la costa de Barberia, fent una activitat plenament integrada en les dinàmiques d'aquella època. Amb el botí d'una presa morisca, hauria adquirit un galeó a Sardenya, i juntament amb altres figures, com Don Pedro i Don Jerónimo de Cervelló, s'hauria dirigit cap a Eivissa, amb la voluntat de desembarcar i tornar a casa seva. A partir d'aquí, compta el document, quan la nau arriba en el port d'Eivissa, el governador de l'illa, en Gabriel Talles, impedeix el desembarcament argumentat que el vaixell prové d'una zona afectada per la pesta. Tudor rebutja aquesta acusació i insisteix que se li permeti baixar a terra, apel·lant en el fet que la seva família, dona i fills, es troba a la vila d'Eivissa, esperant-lo. Però la resposta del governador es manté negativa i se li ordena abandonar l'illa sense cap tipus d'excepció. Davant la impossibilitat de completar el viatge i amb una manca evident d'aigua a bord, Tudor i algun dels seus companys decideixen baixar d'amagat durant el vespre per proveir-se. Però en el moment de tornar a la nau, són perseguits per un grup d'homes armats, dels quals aconsegueixen escapar en dificultat, segons el relat del mateix Tudor. Aquests perseguidors eren el governador i els seus oficials, que haurien intentat capturar-los després d'haver-los negat oficialment el desembarcament. L'episodi no acaba aquí, perquè segons la mateixa font, l'endemà, tot just claretjar, el governador es presenta a la casa de Tudor a Eivissa i procedeix a inventariar-la i embargar els seus béns, en una actuació que el protagonista interpreta com a clarament abusiva. I en aquest context, la seva dona és obligada a sortir precipitadament i en una situació de gran tensió, emmalalteix i mor 3 dies després. Un element especialment dramàtic del relat que només coneixem a través d'aquesta declaració. Paral·lelament, tenim que el governador pressiona el patró de la nau perquè entregui a Tudor i els seus companys, acusant-lo d'haver resistit la seva autoritat, fet que contrasta amb l'argument inicial de risc de pesta, que en aquest moment deixa de ser rellevant en el discurs de l'autoritat local. I davant d'aquesta situació, decideixen abandonar definitivament el port i l'illa, però durant la fugida, la nau és capturada per un corsari anomenat Fragosa. A partir d'aquí, la documentació deixa de proporcionar detalls sobre el que succeeix immediatament després. I el relat se reprèn quan en Tudor compareix davant el monarca, on acusa directament el governador de totes les seves desgràcies, demana la restitució dels seus béns i sol·licita poder tornar a Eivissa per fer-se càrrec dels seus fills, que, segons afirma, han quedat desemparats i depenen de sa caritat. I en resposta a aquesta petició, en Ferran II d'Aragó ordena que restitueixin els béns que hagin estat embargats tant a Tudor com en els seus companys, i en cas que existeixin càrrecs contra ells, exigeix que s'obri un procés formal i que se li transmeti amb urgència en l'objectiu de poder actuar en garanties jurídiques. Què vos pareix?

I d'home, per ell que és una història d'aquelles apassionants i que mos permet saber més com podia ser sa vida en aquell temps. Que, per cert, crec que no ho has dit, això ho hauríem d'ubicar més en el temps. Això va succeir el 1493, que és un moment molt important a la història espanyola, a una part de ses anys següent, en l'anomenat descobriment d'Amèrica, també era l'any següent a la coneguda com a Reconquesta. Moment on el major enemic de les nostres illes era, per una banda, la pesta, i per l'altra, els corsaris i pirates, que, a més, aquestes dues coses el que feien era que hi hagués un altre problema, que era la fam.

és cert que la Mediterrània estava infestada de corsaris, també illencs, evidentment, i documents com aquest, que avui mos has citat, mos poden servir per saber una mica més, perquè la veritat és que d'aquella època hi ha ben poca informació. I bé, quan m'ho vas comentar, Sergio, el que vaig fer va ser cercar aquell document, aquella carta del rei Ferran el Catòlic cap al seu regent d'Eivissa, a la que feia referència, i l'he trobada. La podeu trobar en el volum tercer de la història d'Eivissa, d'Isidor Macavich, i crec que és molt curiós també el que es pot extreure.

Per començar, aquest Johannes Todor, ibicenc, va lluitar a favor del rei a la presa de Granada i, per tant, com he dit, a la culminació, no?, de l'anomenada Reconquesta, i probablement per aquest fet va ser que va obtenir el que es coneix com una patent de cors. Eh? És a dir, la possibilitat de fer de pirata per a lluitar contra els enemics del rei i compartint amb ell, amb l'Estat, els beneficis que pogués obtenir amb aquestes activitats pirates. No? I referit en els fets que has citat, diu el rei en aquesta carta, segons diu, referit en aquest Johannes o Joan Todor, un cop dins el port d'Eivissa va ordenar-li, referit en el governador, que marxés al·legant que venia d'un lloc infectat de pesta. Ell us va insistir diverses vegades que el deixéssiu anar a casa seva, que tenia dins la vila, amb la seva dona i fills, negant que hagués estat en cap lloc infectat. Tot i això, li vau denegar la llicència i li vau manar que sortís del port, per la qual cosa va haver de marxar. I segueix dient el rei en aquesta carta. Així mateix, diu que com que no tenien aigua per beure el galió, ell, don Pedro de Cervelló i alguns altres van sortir de nit a buscar-ne. Mentre tornaven l'aigua en el vaixell, vos, en el regent, en el governador, amb un grup de gent el vau sortir al pas per detenir-los. Ells, sense saber qui eren els que els perseguien, van fugir amb el galió. Però, clar, com que varen fugir, el regent d'Eivissa, que crec que no ho han dit, el seu nom era Gabriel Talles, es va enfadar i se'n va anar a Can Tudor, aquest, en Tudor, sembla que una mica com a venjança, i diu al rei, segons diu, vos, argumentant que us havien ofert resistència, vau anar amb molta fúria de bon matí a casa de Joan Tudor per inventariar els seus béns. Per aquesta causa, la seva muller, que no s'havia pogut acabar de vestir abans que entréssiu a la casa, es va alterar tant que va morir del mal que li vengué en aquella hora en un termini de 3 dies. Fos com fos, en Tudor va aconseguir fugir. Però, igual que ell era corsari i havia apressat qualque navil i enemic, en aquest cas li va tocar a ell. I és que ell mateix va ser apressat per un tal Fragosa, aquest que has citat tu, un corsari genovès que, pel que vist, era molt conegut a la seva època. I en Tudor va salvar la pell, però no els seus béns, perquè ho va perdre quasi tot. I ell, en Tudor, donava la culpa d'haver-ho perdut gairebé tot en el regent d'Eivissa, el qual, a més, tenia els seus béns, el d'Eivissa, el de Vila, confiscats. I, clar, la seva família, veig seu fills, perquè la dona, ja ho han dit, era morta, i que per mort de tot això, els seus fills havien de viure de l'almoina.

El rei sembla que va creure més bé en en Teodor, diu que li tornin lo seu i que el deixin tornar a casa seva en normalitat, però la llàstima de tot això és no saber com va acabar la història queixa, i ben bé que l'he cercada. I només he trobat un article, precisament d'en Macavich, on es diu que mesos després, i ja sense aquell governador, en Teodor va fer armar 3 vaixells, però estant ell absent, se va fer armar a Eivissa, però ell no hi era personalment, encara que, diu, en Macavich va dir: cabe suponer que seguiría este ausente de la isla, pero ya sin peligro de retorno para él y los demás comprendidos en la iracundia de Teller, desgovernador. I també diu que pot ser que aquella casa de vila on anaren a confiscar-li els seus béns pot ser que fos de la seva família des d'un segle abans. I sembla que damunt l'altre corsari de la història, aquell anomenat Fragosa, hi havia tant de perill, tanta de por li tenien en Fragosa, que es varen ajuntar valencians, catalans i mallorquins per fer una mena d'armada per lluitar contra ell. I era lògic, perquè hi ha constància d'altres atacs seus. Per exemple, poc després va succeir una cosa semblant, també l'any 1493, en Fragosa va atacar el bergantí d'un tal Pere Valls, en aquest cas va ser a Aigües de Mallorca, i aquest Valls també va demanar compensació en el rei. I és que aquest Fragosa era, pel que veig, ben perillós. Tenia un estol de 5 vaixells i tenia una combinació, això és curiós, perquè tenia una combinació de galions, de caraveles i de bergantins de rems. És a dir, que tenia naus ràpides, naus versàtils, que li servien per poder atacar i aglapir a les seves víctimes, ja hi hagués vent o ja hi hagués calma.

eren temps difícils. Per exemple, aquell mateix any, per això dic que havien de situar-ho en el temps, es va embargar molt de blat per mort de la sequera, perquè et sabia que venia fam, i damunt tot això dic que també és cert que la pesta d'aquell any, de 1493, va ser grossa. És la coneguda com la pesta d'en Boga. De fet, encara existeix la frase que diu a qualcú, no?, ets més dolent que la pesta d'en Boga. I bé, també hi ha constància d'incursions berberisques, com per exemple una molt seriosa que va haver a Formentera aquell mateix any de 1493. Bé, vist això, quins motius o quina moguda, no?, degué tenir aquest Teodor amb el regent per arribar en aquesta situació, en aquesta enemistat? Tal vegada va ser pel fet de que en Teodor anava embarcat amb els fills de l'anterior governador, o pot ser que hi hagués qualque cosa més? Bé, jo crec que ja mai ho sabrem. Per cert, aquell mateix any, i també a Barcelona, que era on vivia en aquell moment el rei Ferran el Catòlic, i va ser allà on els reis catòlics varen rebre en Colón, just arribat del seu viatge d'Amèrica. Però sí, aquesta seria una altra història.

Bé, i ara, canvi total de tema. La setmana passada vaig dir que per avui volia contar qualque llegenda de per d'haver la província del Tucumán, a l'Argentina. Bé, terra on, per cert, hi varen anar en el segle XVIII jesuïtes i llencs d'aquí, de les nostres illes, cap allà per evangelitzar. I on també trobam històries, per exemple, de redencions de captius dels indis per membres de l'Ordre de la Mercè, que va ser fundada també en moltes relacions amb nostres illes. Estem parlant de segles passats, evidentment, però el meu venia pels fets estranys que es produïren el 1963 en el cel i el terra també, i que varen ser relacionats amb fenomenologia OVNI. Ja sabeu que el programa ho teniu a l'abast al servei de la carta IB3 i a les nostres xarxes. Però, clar, és que en aquest cas, el d'avui com us durà en Borja és ben diferent, però d'aquest cas el que em va sorprendre és que hi ha llegendes del mateix lloc ben anteriors en els fets que vàrem estar comentant, que en certa mida podrien, no vull dir estar relacionades directament, no, però sí que podrien tenir semblances. Perquè, clar, quin era l'origen o la causa d'aquelles llums i d'aquells fets succeïts a Trancas, al Tucumán, l'any 1963, i quin seria l'origen d'aquestes llegendes recoïdes als anys 50 del segle XX, és a dir, més d'una dècada abans dels fets?

Varen parlar d'uns estranys llums i com una boira que s'escampava per allà. I de tenim, per exemple, aquesta titulada El Nevado de la Conquija, que diu que des de temps antics allà hi ha un cim on hi ha un llac del que diuen que és un gran misteri, que dintre del llac hi ha com una ciutat sencera on tot brilla. Diuen que la lluentor és perquè és d'or, un caramull d'or, i que qui ha anat a tractar de treure-ho, i això ha fet que el cim se digui o s'hagi, millor dit, enojao i s'ha cobert de neblina i que es posi a fer mal temps perquè els que ho han intentat descobrir què era aquella llum que l'atribueixen tot do, i do, tots ells haurien mort.

També vàrem estar comentant que una de les situacions descrites pels testimonis parlava d'un estrany vent. I d'on tenim un altre semblant que podrien relacionar o no. Clar, seria aquesta historieta, molt semblant com dic a l'anterior, de la llacuna de Rearte, on diuen que hi ha una immensa finca on no hi arriba ningú perquè la llacuna no ho permet perquè s'aixeca una mena de columna d'aigua cap amunt. Enojada en borbollones i rebalsa la laguna. Da miedo ver eso. Això diu que és a prop de Salta i que quan un hi vol anar no ho pot aconseguir perquè sempre passa qualque cosa que ho impideix. I diuen, com s'altre, que és perquè hi ha un tresor amagat, però que sigui com sigui, la laguna no permite que llegue nadie. Si uno llega, se descompone el tiempo, se levanta un temporal, viento, frío, lluvia, crece la laguna y capaz que los trague. Se pone como un mar agitado. Dicen que hay un gran misterio en la laguna de Rearte.

Un gran misteri, diu, referit a la llacuna de Riarte. Que, clar, tot bé, perquè aquesta llacuna està allà mateix, a Trancas, en el Tucumán, per allà mateix on varen succeir aquells estranys fets que tant varen donar que parlar en el seu dia. I bé, tenc qualque llegenda més que crec que mos pot fer pensar. Històries antigues d'allà mateix, on els anys 60 s'hauria produït aquella topada, com diu en Borja, en l'impossible. Per exemple, aquella coneguda com el nin de pedra, la típica d'una persona que es converteix en pedra, i ara que ho pens, aniré en el conte, mos podria haver contat avui la desgegant de pedra de Menorca, encara que no són gegants en aquest cas, perquè en aquesta llegenda seria un nin i hauria estat convertit en pedra perquè era desobedient, era més dolent que la pesta d'en Boga, era una mica trasto. Que dius, val, però és que clar, va ser sa pròpia mare, vaja, quin dia per contar-la també, i de va ser sa mare que va agotar sa paciència i va dir, siquiera viniera un remolino y te llevara por jodido y malo. Y dice que en el mismo momento vino un remolino y lo envolvió y lo levantó en el aire. Dice que todos se han quedado sin habla al ver que el remolino se llevaba a este niño y lo ha levantado cada vez más arriba y lo ha llevado a lo más alto de los cerros. Claro, en el remolino anda el diablo.

0: El viento zonda, un vent estrany. Pot ser que estigui relacionat. I bé, ja aquí som, també éssers estranys. El diable, figura estranya també, i pot ser que vinculada, perquè on comença la llegenda, no? I ja per acabar amb aquesta petita selecció que he fet, aquesta altra que mos conta la història d'un que era molt pobre, que feia de pastoret i que per tractar de sortir de la seva misèria cada dia pujava un cim de per allà per tractar d'obtenir el favor del conegut com a Jastai, a canvi d'ofrenes. El Jastai aquest ve a ser com un ésser sobrenatural que seria protector dels animals salvatges, no?, de per aquelles conrades. I a base d'insistència, el Jastai aquest arriba a fer un pacte amb el pastoret. Així que comença el pastoret a fer-se ric i a viure en comoditats, però clar, ja sabeu, el Jinjiljiang, així que va haver de pagar el seu preu, perquè ell va morir, i a la vegada la seva dona va quedar sorda, muda i paralítica, que aquí un pensa, no? I quina culpa tenia la dona? Bé, però en el que anàvem. La cosa és que diu que aquest ésser, aquest esperit, pot comparèixer i fins i tot enfrontar-se en els humans. Però que sigui com sigui, quan més en fora, millor. Perquè el Jastai és, senzillament, diuen, el dimoni. I ja per acabar en tot això, la pregunta és, què devia ser realment el que varen veure en aquelles finques als anys 60 a Trancas, a Tucumán, a l'Argentina?
1: IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Però això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar.
5: Una bona paret seca que pot durar.
1: Quantes jubiles de cosier?
6: Això és una gran pregunta.
1: Bona pregunta.
6: Això és una molt bona pregunta.
7: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
6: Ja se pregunta del millor, ara ja està.
8: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
9: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.

0: Seguim a la Font de Misteris, a sintonia de TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com mos dus per avui?
1: Bé, avui que heu estat parlant de pirates i corsaris i on l'origen de la història era haver de menester aigua, jo crec que podem anar amb dues relacionades. Per una banda, tenim la de l'esclau que fugí, que estaria ubicada a Sant Llorenç, l'estreta del llibre de Caterina Belriu, les rondalles que l'arxiduc no va publicar, i conta tal que així.

Diu que era un moro que tenia un esclau mallorquí de Sant Llorenç i un dia el va enviar a tallar llenya. Quan va ser el vespre, l'esclau no tornava i se va fer més de vespre. I tampoc tornava. El senyor digué, ja m'haurà fuit. I l'endemà de matí anà allà on l'havia enviat i el va trobar que encara tallava llenya i li digué, i per què n'has tallada tanta? Ell li contestà, jo la volia tallar tota i així no hauria de tornar. El senyor el va fer tornar a casa seva i l'endemà l'envià a cercar aigua i tampoc tornava. El senyor va dir, ja en deu haver fet a qualcuna. Anà a cercar-lo i el va trobar que feia una síquia per tot el redó del pou i li demanà que què feia. L'esclau li contestà, jo volia dur el pou d'arrel i així no hauria de tornar a cercar aigua. El senyor li va fer tornar a omplir la síquia i el va fer anar a casa seva. Al cap d'un parell de dies, l'esclau determinà de fugir-li i prengué una peça de formatge i li fugí. Al cap de poc temps, el senyor s'entemé que li havia fuit i partia a veure si el trobaria. Al cap de poc temps, el va trobar damunt un turó i li digué, aturat, aturat, o si no, me les pagaràs. L'esclau li contestà, mira, si t'acostes, faré del teu cap tants de bocins com d'aquesta pedra. I va tirar la peça de formatge damunt una roca i se'n varen fer 1000 bocins. El senyor se va pensar que era una pedra que havia fet a bocins i digué, aquest esclau té molta força. Ja me va tallar quasi tot espinar quan el vaig enviar a dur llenya i me volia dur el pou d'arrel. Jo no m'hi vull arrambar. Va tenir por d'arrambar-s'hi i l'esclau li fugí i a la vorera de la mà va trobar un jaüt i li va fer senyes i s'embarcà i tornà a Mallorca.

I seguint una mica en la mateixa línia, tenim aquesta altra on el protagonisme el té també el haver d'anar a cercar aigua. Que ara que ho penso, aquesta la podria haver contat la primera, més que res pel seu final. Que bé, és una mica... Bé, ara ho veureu. És del recull d'Andreu Ferrer Llinart, Llegendes de les Balears, editat per Abadia de Montserrat. Es titula El fet de la Torre de Canyamel, està ubicada per Devers, Cerdà, a Mallorca, i conta tal que així.

Hi havia un home que tenia dos fills i una filla. Se n'anaren a principis de juny a segar blat a un camp just de vora la torre de Canyamel. Formaren una vedella que se n'havia duita amb ells a la vorera del torrent de Nanyama i començaren a segar. La filla se n'anà a la font de sa beguda a cercar aigua i s'endugué un pot de roba per rentar-la. Era més o manco a les 9 o a les 10, quan veren tres homes que baixaven de la part alta del torrent. Desfermaren la vedella i fugien per l'altra part oposada a la torre. Eren moros. Quan els dos fills varen veure que els moros s'enduien la vedella, van directament cap a ells, un amb la seva faus, l'altre sense res. Quan se varen topar, s'armà entre ells una brega, perquè els joves se'n volien dur altra vegada la vedella arrere i no ho podien aconseguir. Un dels moros, amb un bastó que duia, amb una bona punta, pegà en aquell que duia la faus i l'estormellà, de tal manera que aquesta faus li va caure. Durant aquesta brega, el guardià de la torre tocà el corn, perquè havia vist un altre estol de moros qui desembarcava a la vorera de la mà. Els homes qui s'abrellaven fugiren i els demés treballadors de tot aquell contorn, tothom se n'anà cap a la torre per amagar-s'hi. Quan varen ser just de vora la torre, se recordaren de la germana que havia anat a cercar aigua i encara no havia comparegut al so del corn. I ja són partits a cercar la germana tot plegats amb son pare i els altres homes que havien anat a la torre. Se n'anaren cap envant i quan els moros los veren, fugiren tot de pressa. Però, com que estaven de vora la desembocadura del torrent, ben a prop de la vorera de mà, just de vora una cova, deixaren la vedella per mor de que amb ella no podien passar.

Alguns d'ells se n'anaren corrents i trobaren aquella lota que havia anat a cercar aigua, maltractada i fermada a un arbre de vora la font. Els moros l'havien trobada de vora la font i de tal manera l'havien posada que estava moridora. Son pare i els germans alcen la filla i se l'enduen, encara viva, cap a Artà. Però, mentrestant, pel camí, ella morí, i els altres homes, per venjar-se, corren cap als moros que ja eren a la vorera de la platja. Però allà hi havien deixat ells preparat un bot, i ja havien fuit. Els de terra no pogueren perseguir-los més, però les esperaren que passessin pel trajecte que va a la cova dels Coloms. I com arribaren davant de la cova de l'ermita, i pujaren al capdamunt de la muntanya, i miraren. Varen veure just davant el cap vermell, una gran barca, mentre que dins el bot ja no hi havia ningú. Aquella gran barca se n'anava a la vela, i els homes d'Artà no pogueren venjar la mort d'aquella joveneta.

0: I de balla, sí, tota sa raó tens, que trista, no? I bé, i el que és pitjor, perquè per com està narrada sembla com si realment aquests fets haguessin succeït més o manco d'aquesta manera. De fet, quan un veu cròniques antigues, sovint pensa precisament això, quantes vegades no hauran passat coses com aquestes al llarg de la història, no? Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: I de Borja Rigo, anam amb tu i una de les teves, com deia abans, no, històries impossibles, quan vulguis.
1: I doncs sí, mos endinsam a través del Teló d'Acer i mos situam en el 20 de setembre de l'any 1977. Aquell dia, durant les primeres hores del matí, va córrer qualque cosa estranya en el cel. Se van observar objectes estranys, així com desconcertants resplendors a l'extensa regió de Carèlia, compresa entre Finlàndia i Rússia. I no va ser, a diferència d'altres casos, una cosa aïllada ni molt manco. Els testimonis arribaren a una xifra que va superar els 170, entre els quals hi havia gent de tota casta, com científics, militars i policies. Com és natural, la premsa es va fer ressò d'aquells successos. El dia 23 del mateix mes, un mitjà local, el Socialistskaya Industria, va publicar un extens reportatge que més va tenir cert èxit. I sabeu què va passar? I doc és responsable del mitjà, el director va ser cessat de manera immediata. És cert que en el pas dels anys, i en certa raó, alguns dels fenòmens succeïts aquell dia s'han relacionat amb el llançament d'un satèl·lit, el Cosmos 955, així com amb el seu coet portador, un Vostok, que se va enlairar del cosmòdrom situat a Plesk a les 4:01 de la matinada. Però, naturalment, no basta per explicar-ho tot, ni molt manco. Com a mostra, existeix la investigació que va dur a terme un membre de la Societat Geogràfica Russa, anomenat Valentin Golds. Aquest home va recopilar un bon nombre de testimonis relacionats amb el succés. Per exemple, el de l'enginyer A.P. Novosilov, qui va dir que havia vist una nau en forma com a de dirigible, de la part posterior de la qual va sortir una esfera brillant que se va desplaçar fins perdes dins un bosc. O també el cas dels tripulants d'un vol que anava en direcció a Riga. Segons apareix a sobre Expedient Soviet UFO de Stonehill i Mantle, els pilots van observar una nau en forma de disc. Naturalment espantats, van intentar comunicar-se per ràdio sense gaire èxit i no te va quedar altra que variar el rumb de l'aeronau per no col·lisionar amb l'OVNI.

No obstant això, el que podrien considerar com es gruix de l'assumpte va tenir lloc sobre la ciutat de Petrozavodsk. Més o manco, la mateixa hora de llançament de satèl·lit esmentat, als cels d'aquella ciutat i de se va poder veure un objecte estranyíssim en forma d'estrella, que se va aturar damunt el carrer Lenin. Una vegada allà, i davant la mirada atenta dels testimonis, malgrat l'intempestiu de l'hora, l'objecte va mutar de forma fins convertir-se, atenció, en una casta de medusa de grumer volador, de la qual brollaven rajos de llum de color rojenc. Aquesta lluminositat arribava a cobrir més o menys l'extensió del centre de la ciutat, mentre que, per lo que sembla, Sexta Ràdio va continuar sumit a la foscor. I lo interessant és que encara se va complicar una mica més. Va haver un bon grapat de ciutadans que varen patir desperfectes a les seves vivendes, entre els quals destaca, per exemple, l'aparició d'estranys orificis i figures a les finestres de vidre. Així mateix, nombrosos motors de vehicles van deixar de funcionar. I quan penseu que feia, quan mesurava aquell objecte volador no identificant? Idò, la barbaritat de més de 100 metres de diàmetre. Això ho van testificar els mariners del vaixell de càrrega Valgobat, que navegava pel llac Onega, i que se varen topar amb aquell enorme ovni sobrevolant les aigües. Després de la trobada, va matar un esclat, se va elevar cap al cel i va desaparèixer en un segon. Així entam en el terreny de les possibles explicacions, cadascuna com encara i sempre més peregrina que l'anterior, ja veureu. La ja esmentada teoria de que tot era causa del satèl·lit Cosmos va ser formulada per un científic, en V. Migulin, qui en seu temps va anar canviant la seva versió. Va arribar a dir que el succés també havia estat causat per certes i sorprenents combinacions atmosfèriques, una cosa impossible d'explicar, i, finalment, una mescla de tot plegat. Hi ha qui va parlar també de plasmoides, sigui el que sigui això, que eren capaços fins i tot d'interferir en els aparells electrònics. Però, clar, això contrasta amb el que varen dir veure altres dels testimonis, com un tal A. Paulenko, qui va parlar d'objectes que descendien en espiral i d'estranyes fragmentacions de cel. I, clar, un no sap molt bé on aferrar-se. Sigui com sigui, els estranyíssims fenòmens ocorreguts aquell 20 de setembre de 1977 continuen constituint un fantàstic enigma ufològic que pas, pens, és una opinió personal, de resistir el pas del temps.

M'ha sorprès quan has dit que, evidentment, la premsa es va fer ressò. Estem parlant d'un totalitarisme on no crec que hi hagués massa llibertat de premsa. Bé, de fet, també has dit, no?, que el director del mitjà va ser destituït. Et cita un ovni en forma de disc, un altre en forma de dirigible. Bé, és un estrany, a més, jo crec que desconegut cas. Bé, que és... Si és conegut, és conegut a segons quins cercles, com el cas o fenomen Petrozavodsk.

i du aquest nom per la ciutat de Petrozavodsk, a Rússia, però, clar, els temes que varen reportar albiraments des de Copenhague i Helsinki fins a Vladivostok, que està a través de 1.000 quilòmetres de distància, que ve a quedar en el nord de Corea del Nord, en el mar del Japó. Quasi res, si realment va ser així. Un caramull de diferents albiraments que sembla que varen ser tan, diguem, que agillerats, molt d'ells, com he dit, damunt de tota la superfície de l'antiga URSS, de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, que va ser tot tan estrany que varen fer que es creés el programa Setka-An, que seria, bé, semblant en el projecte OVNI de l'Argentina, que varen comentar la setmana passada, però en aquest cas, en el Setka-An aquest, era oficialment el programa d'investigació soviètic per a fenòmens atmosfèrics, anòmals i semblants, incloent els coneguts com OVNIs, clar.

0: I he estat cercant damunt d'aquest cas i he trobat una publicació francesa del 2021, que qualque vegada, l'any 2021, varen comentar Font de Misteris, he trobat una ressenya ben interessant. Ben interessant per sa publicació on l'he trobada. Això és un treball del projecte Sigma 2, que és un projecte francès on científics, seguint una mica s'estela dels soviètics amb aquest 7K1, o també els nord-americans de fa uns anys, i també els actuals, de manera oficial, cerquen respostes en el que tota sa vida s'ha conegut com a fenomen ovni. El projecte francès és el conegut com a JPAN, que és una mena d'observatori oficial de fenòmens anòmals, on ens diu, damunt d'aquest cas, que durant menys de mitja hora de matinada, com a mínim 48 objectes no identificats varen ser observats i que el fenomen s'anava repetint a diferents ciutats ben llunyanes entre si, ja ho he dit, 10.000 quilòmetres, i damunt terres i també damunt Saigo, de la URSS. Ho dic perquè també va haver albirament des de qualque vaixell. També a Helsinki, Finlàndia, els albiraments per part d'un bon caramull de persones, incloent policies i també personal de l'aeroport de Helsinki. En aquest cas, una immensa bolla lluminosa, que també va sortir a premsa. I no va ser l'únic, a Turku, una altra ciutat finlandesa, el que varen veure va ser una mena de salvavides volador de més de 10 metres. També una altra Dinamarca, damunt Copenhague, en aquest cas també reportat per uns pilots que ho varen veure des d'un avió que venia de Roma. I a la vegada, de manera, diguem, que encara més exagerada, diverses parts d'aquella misteriosa i hermètica URSS, que per aquest cas multitud de persones, incloent tot tipus de professions, varen afirmar haver vist un bon grapat de coses estranyes en els cels. També els aeroports, com fins i tot el de Sant Petersburg, en aquell moment encara es deia Leningrad. Objectes estranys, lluminosos, que es desplaçaven i en testimonis d'un bon grapat de persones, com dit, de diferents ciutats ben llunyanes. I hem de pensar que aquí ve la cosa, que no hi havia Twitter, ni xarxes socials, ni tan sols internet. No se podien comunicar entre elles aquelles persones. I molt manco, evidentment, a la URSS. Què devia ser tot allò? La veritat és que és un cas fascinant. Descriu com eren els objectes, ben diferent entre ells, però a la vegada molt d'indrets. I hi ha bé casos molt curiosos, com el cas dit del dirigible, que inicialment el testimoni va dir que pensava que era un meteor, però que després l'objecte es va aturar i se li va començar a atracar i va tenir la forma ben definida del que tu deies, un dirigible, any 1977. I el més textual possible de la traducció, de la descripció d'aquest dossier francès, ve a dir: l'objecte estava facetat i acabat amb punts brillants al davant i al darrere. Els marges brillaven amb una llum blanca, que era una mica més tènua que els punts. Les facetes recordaven les finestres il·luminades des de dins i brillaven uniformement amb una llum blanca més tènua que la de les marges. L'objecte se movia a una altitud de 300-500 metres, tenint 100 metres de llarg i 12-15 metres de diàmetre. Encara acostant-se a Novosilov, l'objecte, movent-se d'oest a est, havia deixat anar una bolla brillant per la part posterior que va volar cap al nord. La bola, aquesta, la bolla, volava horitzontalment i llavors va descendir darrere un bosc. L'aterratge, segons se diu, va causar l'aparició d'un resplendor brillant. A les 4 i quart de la matinada, Novosilov va fer 3 fotos infructuoses de l'albirament amb una exposició de 0,1 segons. L'objecte era molt més gran que la lluna i se movia en la velocitat d'un helicòpter. L'observació va durar 10-15 minuts en complet silenci. El més interessant és que hi ha diversos testimonis i també d'astrònoms que veien coses rares pel telescopi, també des d'avions. Per exemple, la tripulació d'un Tu-154 va albirar un objecte esfèric lluminós a una altitud de 12 quilòmetres. Un objecte brillant i luminós també va ser observat durant mitja hora per l'escriptor georgià Guram Panzikidze i altres passatgers d'un avió que tornava de Singapur a Moscou a una altitud d'11 quilòmetres cap a les 4 i mitja o 5 de la matinada. Panzikidze va reportar l'albirament el 2 d'octubre en el director de l'Observatori Hidrometeorològic de Karelia, Yuri Gromov, qui va verificar la còpia de l'informe. I parlant d'informes, el diari Pravda va fer-se ressò. Recordem que el Pravda era el diari oficial de la URSS i en ell es parlava de subjecte no identificat sobre Petrozavodsk, com una estrella enorme que va esclatar en el cel fosc cap a les 4 de la matinada hora local, enviant impulsivament feixos de llum cap a la Terra. I també deia que l'anàlisi preliminar de dades de l'Acadèmia de Ciències de Seur va trobar que els informes dels testimonis eren mútuament consistents i complementaris. Segons Milov, que era el corresponsal de premsa, l'estrella s'estava estenent sobre Petrozavodsk en forma de grumer, ruixant la ciutat amb una multitud de ratllos molt fins que creaven una imatge de pluja a bots. Milov va reportar, a més, que després d'un temps els rais luminescents varen cessar. I aquest grumer se va convertir en un semicercle brillant que va reprendre el seu moviment cap al llac Onega. Bé, ho has contat tu. Fascinant. Però hi ha molt més. No acaba aquí. Augment d'activitat biològica. Els radars, què va passar amb els radars, anàlisi psicològic, se van fer proves psicològiques en aquesta gent, i quina és l'importància final d'aquest cas tan curiós succeït a l'antiga URSS, anomenat el fenomen Petrozavodsk? I ho sabreu aquí, la propera setmana, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: I ja hem arribat al fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, com sempre dic, no, la quantitat d'històries que es poden extreure, no, de les intrahistòries de la història. En aquest cas, de la que mos has contat, Sergio, d'en Johannes Todor, a part de tot el que hem vist, hi ha un detallet que, malauradament, al llarg del segle s'ha seguit i et segueix produint, no, que és aquesta incongruència que hem pogut detectar. Fixeu-vos. El regent d'Eivissa no els hi deixa desembarcar per por de que venguin d'una altra banda on hi hagués hagut pesta. Fins aquí molt bé, s'havia d'evitar el possible contagi. Però aquells baixen a terra d'amagat per aconseguir aigua, que dius també val, supervivència, no? Però quan el governador se n'entera, va cap a ells, que ja havien tornat a pujar el vaixell. I què fa el governador? I de dir que volia empresonar i jutjar en els que havien oferit resistència. És a dir, no pot baixar, baixes, i volen que quedis per fer justícia o venjança, no ho sé. Potser estic davant d'un cas on l'autoritarisme o la supèrbia estan per sobre del bé comú o de l'interès general i fins i tot pot ser que de la pròpia intel·ligència. Però, clar, això pot quedar en un detall de fa més de 6 segles, o tal vegada es podrien fer comparacions en l'actualitat. Però, malgrat això siguin les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i IB3 Ràdio, ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions si és que hi ha res a concloure. És clar. I és que tal vegada hauríem de tractar de comprendre tots una mica el concepte. I bé, ja sabeu ja de quina manera que acaba la setmana amb una mica de poesia, i en aquest cas d'en Joan Margarit, un poema que en aquesta línia de, sí, de l'absurd o del reconèixer l'error, no? O de la supèrbia, I bé, que vist des de la perspectiva adequada no val la pena, segons quines actituds ni actuacions, no? Bé, el poema es titula Estructura i diu Quan jo era un home jove, vaig construir una cúpula de ferro. Fa uns mesos que la van enderrocar. Mirada des del lloc on va acabant-se, la vida sembla absurda, però el sentit li arriba del perdó. Cada vegada penso més sovint en el perdó. Ja visc a la seva ombra. Perdó per una cúpula de ferro. Perdó per els que l'hagin destruït. I damunt d'aquest tema jo crec que mos encaixa perfectament aquella cançó, també reflexiva i fins i tot nostàlgica, de Nero Ramazzotti, Mi vida és un absurdo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Ah. 21 anys amb tu.

La música illenca a IV3 Música.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu en les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: You said, darling, will we go the distance?

0: TV3 Ràdio és història.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Com ho fas per triar aquestes històries?
4: Això és una bona pregunta personal.
3: Com s'entén el concepte de buit?
5: És una molt bona pregunta.
3: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
6: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
3: Quan necessita un pinzell per no pensar.
7: Una bona paret seca que pot durar.
3: Quantes jubiles de cosí?
8: Això és una gran pregunta.
3: Bona pregunta.
9: Això és una molt bona pregunta.
10: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
3: Te sap greu contestar?
9: Ja et pregunto del millor, ara ja...
2: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb el cel tapat i probabilitat de ruixats dispersos durant la primera meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, es mantenen similars a les d'aquests dies i poden arribar als 25 graus de màxima. Això en una jornada en què vos explicam que el preu de la fruita s'ha encarit entre un 10 i un 15% a les illes. Es deu a l'augment dels costos de producció i transports, així com també a la pèrdua de plantacions de fruiters tradicionals. Per altra banda, Mercapalma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat. A tall d'exemple, les taronges només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. El gerent d'Agroilla és Àngel Segura.
2: Hi ha més públic que cerca aquest producte, però també és vera que cada dia tenim menys pagesos, menys terres cultivades.
1: L'increment del preu del carburant també afecta el sector pesquer de les illes. De fet, s'ha duplicat i ha passat dels 70 cèntims al litre del gasoil a 1,4 euros al litre. Pere Antoni Martí Ferrer és pescador professional.
3: Ara s'ha incrementat uns 60 i pico per cent, una cosa així. És una despesa molt grossa per nosaltres. Més, nosaltres som barques petites i així tot ho notem moltíssim. Ara penso que les barques de bous, barques de rast i això, és unes... És molt mal de dur amb aquests preus.
1: I s'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les Illes Balears. En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només els mesos de gener i febrer. Entre 2023 i 2025, els visats d'obra han crescut un 46%. Davant aquest increment, els ajuntaments de les illes es troben desbordats. Jaume Ferriol és el president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears.
4: Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí, per veure què fa que pugui

0: Nas estan millor que no estaven abans de la dècada dels 90, perquè bàsicament tant la Direcció General de Medi Natural com de Marcació de Costes i en els espais naturals s'ha orientat la gestió a prevenir el pas per damunt d'aquests ecosistemes i d'aquestes morfologies.
1: I de la crònica estatal, avui tornem a estar pendents dels tribunals. El Suprem declara l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i a l'Audiència Nacional, en el marc del cas Kitchen, ho farà l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Però també continuem pendents de com evoluciona el conflicte a l'Orient Mitjà. Hores després de l'intercanvi de propostes entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha anunciat el projecte Llibertat per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament de l'estret d'Hormuz. Amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí a partir de les 7. Avui amb Anselm López.
2: Més informació a ib3notícies.com.

La millor selecció musical. IB3 Música.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
2: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: La meva padrina. Dadicul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La fruita és un dels aliments de la cistella de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc per menjar sa i en aquest cas puja entre el 10 i el 15%, segons xifren els propis productors. Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
2: De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
0: El mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat. És dilluns 4 de maig. I s'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les illes.
3: En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només el gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
4: S'ha impulsat que l'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
0: La Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
3: En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
0: I també hem sabut que els sistemes dunars de les illes es recuperen respecte dels anys 90.
3: Tot això gràcies als canvis en les polítiques que són més proteccionistes i que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És la investigació de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
5: N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, és de Mondragó, que fa anys que és parc natural i està fent feina. Aquest s'està recuperant bastant bé. I en estrenc hi ha sectors que se recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Son Bau està...

0: parlàvem a la portada de la situació a l'estret d'Hormuz, precisament aquesta matinada hi ha hagut novetats perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el desplegament de 50.000 militars per permetre la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic i les seves tripulacions.
1: Ha batiat l'operació com a projecte de llibertat. Aquests petroliers, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan atrapats allà. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerat com una violació a l'alto el foc.
0: I la flama del correllengua agermanat va arribar ahir, ben entrat l'hora baixa, a Palma, després de recórrer centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià i les Balears.
1: La reivindicació de la llengua catalana a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya a Palma, estivada de gent. Maria Mallans es portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
2: Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
0: En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia, sí, sí, el Sevilla perd, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts més el gol avaratge del descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria a Girona s'han afegit també les derrotes dels seus rivals directes. Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. També en futbol, a la Champions, el Barça jugarà la final. El conjunt blaugrana, Enqueta Coll i Patrick Guijarro, la gespa, aconseguiren la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El rival a la final serà l'Olympique de Lió. I en atletisme, bones notícies, Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit el bronze al Mundial de relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027.
0: I ahir, un ruixat breu però intens va provocar incidències a l'aeroport de Palma, més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Mahó, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Sant Joan.
4: Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
5: 2 hours and 30. Però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avió en una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
0: I aquesta va ser ahir la situació per avui. Quin temps ens espera? Dani Capó, bon dia.
6: Bon dia, pel que fa al temps. Avui encetam la setmana i ho feim amb més núvols que sol. En general, esperam un dia de cel bastant carregat, sobretot durant el dematí. És vera que al llarg del capvespre podem arribar a veure qualque ullada de sol. També són probables alguns ruixadets dispersos, sobretot durant la primera meitat del dia. No tindran gaire intensitat i les temperatures es mouran en registres semblants en els d'aquests darrers dies, valors entre els 20 i els 25 de màxima, mentre que el vent bufarà entre fluix i moderat de llebeig.
0: Són les 7 i 7 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció, començam.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Ara que comença la campanya de la fruita, avui vos explicam que és un dels aliments de primera necessitat que més s'encareix. Aquí a les Balears s'enfila entre el 10 i el 15% i un dels motius és l'augment dels costos de producció i transport derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, l'alça en els preus també respon a la pèrdua de plantacions de fruiters tradicionals. El canal majorista de distribució Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
1: Una quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim a les illes que estan conreades aquí. Amb una dependència important de l'exterior, el transport s'ha encarit un 35% i això en dispara el cost final, també pujant els adobs, prop d'un 20%, i els fertilitzants. El gerent d'Agroilla, Àngel Segura, admet que els fenòmens meteorològics adversos, com el calabruix i les ventades, poden encarir encara més les fruites de temporada.
8: És vera que aquest mes de maig és un mes on

0: És molt bo de fer que en un moment faig una calabruixada, faig una ventada i s'endugui per davant part de la producció, si no tot.
1: Les taronges conreades aquí només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Ens arriben de terres valencianes, Múrcia, Andalusia, Catalunya i Aragó. I entre els països europeus d'on comprem la fruita destaquen Itàlia, França, Grècia i Portugal.
0: Hi ha més públic que cerca aquest producte, però també és vera que de cada dia tenim menys pagesos, menys terres cultivades.
1: Moltes varietats locals han desaparegut per complet del circuit comercial.
2: Precisament, la Conselleria d'Agricultura ja té els primers resultats d'un estudi per recuperar varietats locals d'ubercoc, melicotó, pruna i poma, tots els fruiters sembrats a Porreres.
1: Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica que interessa molt l'acceptació d'aquesta fruita entre els consumidors, també la resistència dels exemplars davant el canvi climàtic.
3: Per recuperar aquest patrimoni perdut, sinó també perquè pensant que són unes variats més adaptades a les nostres condicions i, per tant, davant d'aquest nou escenari climàtic que pareix que ens enfrontem, pareixer que seran unes bones candidates.
1: Els resultats de l'estudi confirmen trets diferencials i nutricionals també de sabors i aromes de les varietats pròpies. A més, per proveir el mercat amb més fruita local, APM ja ha fet 3 campanyes de Mallorca amb fruit, una iniciativa per impulsar la plantació d'arbres fruiters ecològics a finques certificades per augmentar la producció local. De moment, els pagesos han sembrat més de 3.000 arbres de fruita. Jordi Ortiz, tècnic d'APM, explica que reben un ajut de 30 euros per arbre amb un màxim de 50 arbres per finca.
4: Per intentar que aquesta fruita pugui quedar qualque dia en el mercat i pugui arribar al consumidor final. Per això hem prioritzat explotacions que fessin plantacions de mínim 50 arbres, perquè és una manera de tenir un cert volum i que els productors puguin dur aquesta fruita d'aquí uns anys en el mercat.
1: Els principals arbres plantats han estat oliveres, garrovers, ametllers, magraners, figueres, albercoquers i pruneres.
2: Han de dir que l'increment del preu del carburant a causa de la guerra afecta també una altra branca del sector primari de les illes, és el sector pesquer. Els professionals pescadors afirmen que han arribat a pagar fa temps 70 cèntims el litre de gasoil i ara n'abonen fins a 1,40 euros el litre, que és el doble.
1: Això suposa que cada vegada que surten a la mà han d'invertir entre 250 i 300 euros en combustible per fer la seva feina. Per Antoni Martí Ferrer és pescador professional.
5: Ara s'ha incrementat uns 60 i pico per cent, una cosa així. És una despesa molt grossa per nosaltres, més. Nosaltres som barques petites i així tot ho notem moltíssim. Ara penses les barques de bous, barques de rast i això, és molt mal de dur amb aquests preus.
1: No és l'únic problema que enfronta aquest sector. Afirmen que no tenen relleu generacional. No troben joves que vulguin aprendre un ofici que afirmen que és molt sacrificat, sobretot pel que fa als horaris. A més, han de fer front a investigacions, inspeccions i controls constants, a banda d'una gran i excessiva burocràcia, especialment en relació amb les normatives que arriben de la Unió Europea.
5: I la nostra manera de fer feina no l'entenen, no la volen entendre, perquè nosaltres és molt diferent. La nostra feina és agafar... Nosaltres, quan arribem aquí, per exemple, descarregam el peix i al cap d'una hora i mitja som a la llonja a Palma. Entens? Al cap d'una hora i mitja d'arribar al port, el nostre peix està dins la llonja. Entens? I podria ser molt més fàcil. No tindríem per què tenir... o que mos ficassin a dins aquestes normes tan estrictes.
2: Són les 7 i 13 minuts. S'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les illes. En els dos primers mesos del 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només el gener i febrer. Entre 2023 i 2025 els visats d'obra han crescut un 46%. L'any passat se n'atorgaren un total de 4.800, tot i que la xifra també està afectada per les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic que computen com a avisats d'obra.
1: Per Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, mesures com l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars ajuden a entendre aquest fenomen.
6: Any per any veiem com el sector de construcció, vull dir, té més, incrementa el seu import d'invenció. És més, en les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que s'increment, diguéssim, de la inversió total dins el sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
1: Per Illes, Menorca és on més creixen els visats d'obra que s'han duplicat en el darrer any. A Mallorca han crescut un 58%, mentre que a les Pitiüses el creixement ha estat molt més reduït. Els ajuntaments es troben desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme es queden curts per donar resposta a la gran demanda. Jaume Ferriol és el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
7: Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí per veure que fa que pugis els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja podrem discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
2: I hem de dir que, malgrat hi ha aquesta febre constructora, les xifres no s'estenen igual als habitatges protegits, que fa més de 7 anys que no superen el 3% anual de les construccions.
1: Durant tot el 2025 només es donaran 9 visats d'obra per a aquesta classe d'habitatges a les Balears, tots ells a Mallorca. Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears, remarca la necessitat de promocionar l'habitatge protegit.
8: Notam, encara que hi ha hagut una crescuda important en quant a la creació d'habitatge protegit per part de l'administració, notam que encara estem a uns números molt allunyats dels estàndards europeus, diguéssim. Nosaltres necessitem que l'administració pública creï un major nombre d'habitatges públics per intentar augmentar l'oferta que hi hagi, no? És veritat que l'administració s'està fent feina amb això, hi ha hagut una gran iniciativa de promoció d'habitatge públic en aquest moment que s'està desenvolupant, però encara estem en uns estàndards bastant lluny i, per tant, això s'haurà de treballar.
1: També considera que la intervenció de les administracions pot ajudar a contenir la pujada de preus en el mercat, ja que els constructors també estan afrontant un augment de costos.
8: Hem de tenir en compte que han de compensar totes les inversions que s'han fet, tant de pagament de sòl com de pagament dels costos de la construcció, i és per això, llavors, doncs, crec que l'administració, a través dels habitatges públics, pot entrar per intentar construir el màxim nombre d'habitatge públic a dins nostres illes, per tant, que hi hagi una oferta que permeti que, en certa manera, que els preus se puguin contenir una mica.
1: Els habitatges de preu limitat, figura introduïda a la darrera llei d'habitatge balear, varen representar el 5% dels nous visats d'obres l'any 2025.
2: I avui també parlam d'un espai natural importantíssim al nostre litoral, les dunes, els sistemes dunars de les Illes Balears, que presenten avui, en general, un estat millor que el que tenien els anys 80 i 90, tot i que amb diferències importants depenent de la zona. Diversos estudis de la Universitat de les Illes Balears apunten que el punt d'inflexió va arribar al final dels anys 90, quan es van començar a aplicar mesures de protecció activa. Per exemple, tancaments per evitar pas de la gent, instal·lació de passarel·les i cordes que delimiten els espais, també revegetació amb espècies autòctones i limitacions d'accés a zones sensibles.
9: Així és, segons aquests estudis, la cobertura vegetal, de fet, ha augmentat entre un 20 i un 40% en les darreres dues dècades, un indicador clau perquè la vegetació fixa l'arena i permet, per tant, recuperar l'estructura natural de la duna. A més, s'ha constatat una reducció significativa de la mobilitat artificial de l'arena en zones gestionades, cosa que indica, diuen, més estabilitat. Ho explica Lluís Gómez Pujol, que és investigador de l'IMEDEA.
10: Els sistemes dunars estan millor que no estaven abans de la dècada dels 90, perquè bàsicament tant la Direcció General de Medi Natural com demarcació de costes i en els espais naturals s'ha orientat la gestió a prevenir el pas per damunt d'aquests ecosistemes i d'aquestes morfologies.
9: Ara bé, malgrat aquesta evolució globalment positiva que dèiem ara, els experts alerten que la millora no és homogènia ni tampoc irreversible. De fet, Gómez destaca que al parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que a platges de Mura, per exemple, on l'arquitectura de la zona i també l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt i molt complicat.
10: És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir al final? Que s'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
9: I, per tant, de cara al futur, el principal risc ara per ara ja no és només l'activitat humana directa, sinó també el canvi climàtic. En aquest context global, la comunitat científica insisteix que aquests sistemes no només són un valor ecològic, sinó també una infraestructura natural clau. De fet, actuen com a barrera davant de temporals i contribueixen a la resiliència del litoral.
2: Són les 7 i 19 minuts. Un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma. Més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Maó, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Sant Joan. Les demores es van arrossegar tota la jornada i això va obligar a modificar els horaris d'alguns trajectes programats per al vespre.
9: Sí, perquè els retards van causar un efecte, diríem, dòmino, que va obligar finalment el transport discrecional a adaptar-se, com explica una treballadora de l'empresa Roig.
11: Més o manco vols retrasats entre 20 minuts és que menys, hora, hora i mitja és que més. Ens ha afectat en arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
9: I tot això va provocar que als passatgers no els va quedar altre remei que armar-se de paciència, això sí, amb molta comprensió.
12: Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
13: 2 hours and 30, però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avión una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
9: I tot això, per tant, coincidint amb l'operació tornada del pont del dia 1 de maig.
2: Un pont de maig que deixa a les illes bones ocupacions als establiments hotelers i també bones previsions per aquest mes que acaben de començar i que superen el 80%. Algunes zones turístiques, com Peguera, Calvià i Sant Bou, a l'EO, han tancat abril amb més d'un 75% d'ocupació.
9: Així ho constata, de fet, l'Associació Hotelera de Peguera, que pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la ratxa, diuen, de clients repetidors, que a la zona suposen ja més d'un 85% dels visitants, sobretot alemanys. Antoni Maiol és president de l'Associació d'Hotelers de Peguera.
14: Quan vas pujant els preus, és veure que la venda se ralentiza, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això. No? A menor ocupació, a major satisfacció del client. No? I això és una cosa que estem veient.
9: I com a dada curiosa, crida l'atenció que ja hi hagi en aquest moment un allau de reserves pel dia 12 d'agost, que ja sabeu la jornada de l'eclipsi solar. A Menorca, una de les zones hoteleres amb més ocupació ha estat Sant Bou, ho dèiem en començar, els seus hotels han fregat el 75%, la majoria visitant nacionals. Tot i això, alguns dels negocis de la costa han notat, això sí, una lleugera baixada de les caixes pel mal temps d'ahir mateix. Ho han explicat un restaurador, també una comerciant.
15: Un pelín menos del año pasado derivado al tiempo que este mes de abril está un poco incierto, ¿no? Pero bueno, estamos contentos.
16: Pensava que no hi hauria tant de moviment. N'hi ha hagut bastant més del que me pensava.
9: I els visitants?
17: Nos gastamos bastante con el viaje, así que no podemos comprar mucho más.
18: El agua está como para los suecos, para los andaluces quizás no.
19: Les caminades, hem vist els camins de cavalls, que estan molt xulos.
20: Demasiada gente, estamos aturdidos. En Vinibeca ayer por la tarde, por ejemplo, era un horror. Pero bueno, estuvimos en una terracita viendo todo lo que pasaba, parecía la Gran Vía de Madrid.
2: I per contra, el sector nàutic d'Eivissa afronta l'estiu amb incertesa. Temen els efectes de la guerra, no només per la pujada de preus, sinó sobretot per com pot afectar l'arribada de turistes a l'illa. Esther de Miguel,
0: El sector nàutic a Eivissa acumula dos anys de davallada amb caigudes d'entre el 20 i el 30%, i la temporada passada varen tancar almenys 4 negocis. Els empresaris ho atribueixen a l'augment de l'oferta i la competència dels xàrters il·legals. Enguany, però, el principal temor és el context internacional i l'impacte en el turisme. Ramon van der Hoff és el president de l'Associació de Nàutica d'Eivissa i Formentera.
21: A principis estuvimos confiados de que esto nos iba a beneficiar a las Islas Baleares porque somos un destino seguro, entonces hemos notado un aumento en las peticiones, pero ahora otra vez con las últimas noticias nos tiene que preocupar si la gente va a poder llegar en avión a las islas.
0: Un altre desafiament seria l'augment en el preu del cru. Tot i això, no preveuen apujar preus. De fet, l'estiu passat ja es van veure obligats a baixar-los puntualment amb ofertes de darrera hora. És de nou Van der Hoff.
21: Eso es un problema. Al final, el precio de partido es el mismo y ojalá que no vamos a tener que hacer otra vez tanta oferta, tanto descuento de última hora, porque con eso lo único que consigues es quizás salvar la temporada, pero no te da para mostrar resultados positivos.
0: El sector afronta així la temporada amb prudència i pendents de l'evolució del turisme.
2: I coincidint amb aquest inici de maig, el Consell de Formentera ha posat en marxa el servei de socorrisme i de vigilància policial a les platges de Formentera. Elena Trinidad.
22: L'objectiu del servei de socorrisme és garantir la seguretat del bany durant la temporada estival, que s'estendrà fins al 31 d'octubre. Actualment tenen 15 efectius i estan operatius entre les 11 del matí i les 5 de la tarda en 5 de les platges més concorregudes de l'illa. Els punts de servei, els horaris i el personal s'incrementarà a mesura que avanci la temporada. El model de servei prioritza la tasca informativa i dissuasiva, fet que contribueix a reduir la conflictibilitat i a millorar la percepció de seguretat entre els residents y visitantes.
23: Está bien, muy bien. Así estamos seguros.
24: Es la primera vez que venimos y si está ese servicio, pues muchísimo mejor, más seguro para todos, ¿no? Es más orden, más limpio y pues está bien.
25: Genial. Bastante bien, aunque no hay mucha gente que se baña ahora, pero...
26: Pero genial, genial. Siempre viene bien.
22: Pel que fa al servei de vigilància de la policia local, tenen un punt fix a Sesilletes. El seu objectiu és reforçar el dispositiu de control i convivència al litoral. L'any passat, aquest servei va contribuir a reduir les incidències relacionades amb la venda ambulant i el altres activitats no autoritzades. En comparació amb l'any 2024, quan es varen registrar 132 denúncies, l'estiu de 2025 aquesta xifra es va reduir a 39, fet que suposa una davallada del 70%.
2: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
27: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
28: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
2: Són les 7 i 26 minuts. La Conselleria d'Educació obri avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i educació especial. La Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
29: I tot amb l'objectiu, diu la Conselleria, de garantir una oferta suficient i també equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran ja a partir del dia 22 de juny.
2: I ara hem arribat a les 7:27 i això vol dir que és moment de pegar un cop d'ull a les portades dels diaris editats a les Balears.
29: I en aquest cas començam avui per Diario de Mallorca. Diu: la compra d'hotels a les Balears se centra sobretot en el luxe i assoleix ja els 618 milions. La fotografia de portada està mateix per l'acte central del Correllengua a la plaça d'Espanya de Palma. Diuen: ple històric. Destaca un dels actes més multitudinaris pel català en els darrers anys. Última hora, hem de dir que comparteix aquesta mateixa fotografia, és de gran format, titula Una marea per la llengua. El titular tanmateix és pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que diu demanarà explicacions al vicepresident Bastard per l'ús dels cotxes de la institució insular. Llegim ara els titulars dels digitals, començant per Mallorca Diario, jornada complicada a l'aeroport de Palma, us ho hem explicat, retards i desviament també per les tempestes. En el cas de l'Ara Balears, 3 anys d'equilibris de proens al govern entre el català i Vox, diu. Ok, Baleares contrasta amb les fotografies, com us hem explicat, de portada d'última hora i també de Diario de Mallorca, patacada del Correllengua, fracàs d'assistència. Per la seva banda, Diario de Menorca es fa ressò en clau menorquina de l'estudi de la Universitat de les Illes sobre els objectius laborals dels estudiants. Destaca l'interès dels menorquins per ser professor i que el 65% diu prefereix classes en català. Pel que fa a les portades de les Pitiuses, periòdico d'Eivissa i Formentera, el parc mòbil de les Balears suma ja 34.000 vehicles en només un any. És diari. L'autovia de l'aeroport continua, diuen, sense drenatge 7 mesos després de la dana.
2: I pel que fa als diaris de tirada estatal, han de destacar la portada del País, que dona gràcies als seus lectors pel 50 aniversari d'aquest rotatiu. Hem de dir que és una edat assenyalada, important, i per tant avui dedica pràcticament la meitat de la portada en aquesta efemèride, però també destaca altres qüestions, Caterina.
29: Sobretot és així, Anselm, que la regularització de migrants divideix en aquest moment els espanyols en funció sempre del vot, vaja, del partit a qui va adreçada aquest vot. El Mundo, el fiscal veu essencial demà per aflorar, diuen, la corrupció en el PSOE.

0: ara hem arribat a les 7:30. És moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dilluns. La fruita és un dels aliments de la senalla de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc, ho sabem, per menjar sa, i en aquest cas puja entre un 10 i un 15% segons els productors.
1: Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
2: De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
1: Mercapalma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
0: Tot això en el mateix dia en què vos explicam que s'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les Illes Balears.
1: En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els avisats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només al gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
3: S'ha impulsat que l'increment, diguéssim, de l'inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
0: Avui, la Conselleria d'Educació obre el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
1: En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
0: I avui també vos destacam que els sistemes dunars, les dunes de les illes, es recuperen respecte dels anys 90.
1: Tot això gràcies als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És l'investigador de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
4: N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, el de Mondragó, que fa anys que el parc natural hi està fent feina, aquest s'està recuperant bastant bé. I en Estrenc hi ha sectors que se'n recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Sant Bau ha funcionat bastant bé, el tema de recuperació.
0: I precisament a les 8:30 entrevistarem el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè ja ha començat la temporada d'alt risc d'incendis forestals.
1: Des d'ara s'ha d'anar amb especial precaució perquè entrem en l'època més calorosa i seca de l'any.
0: I l'actualitat estatal passa un dia més pels tribunals, es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.
1: Recordem que aquesta estava prevista per dimecres, però que es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions de qui era assessor ministerial Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
0: Parlàvem fa només uns minuts de la situació a l'estret d'Hormuz i precisament aquesta matinada hi ha hagut novetats perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el desplegament de 15.000 militars per permetre la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic i les seves tripulacions.
1: Ha batiat l'operació com a projecte de llibertat. Aquests petroliers, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan allà atrapats. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto el foc.
0: I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia. Avui tindrem una altra vegada el cel ennivolat arreu de l'arxipèlag. De fet, començàvem amb núvols baixos que tapen el cel, per exemple, a Menorca, en qualque clariana a Mallorca, ara mateix, i també a Eivissa i a Formentera. Continuarem amb aquesta situació de núvols i també de possibilitat de ruixats, sobretot a punts de Mallorca i també a Menorca durant avui matí i també a migdia, a partir del capvespre i sobretot al vespre ja més clarianes arreu de les illes. El vent ara bufa bufa fluix, però així com vagi avançant el matí, començarà a bufar amb una mica més de força. Es vent de llevets del sud-oest i això farà que a la mà tinguem redadols de maror, amb ones que poden arribar a un metre d'altura. La temperatura, semblant a la d'ahir, pràcticament de tot l'arxipèlag, just pugen al nord de Mallorca, podrem arribar a màximes entre els 23-24 graus. A Menorca tindran temperatures de 21 a 23 i a Eivissa i a Formentera ens situarem també durant les hores de migdia entre els 22 i 23 graus. Demà encara continua aquesta situació de temps variable amb la possibilitat de qualsevol ruixat, sobretot a punts de Mallorca. Demà sí que davallen una mica les temperatures mínimes. Ara començam amb 17 graus a Binissalem, tenim 18 graus a Palma, també a Ciutadella, 16 graus a Es Mercadal, a Eivissa ara 17 graus, igual que a Sant Francesc.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia. Sí, si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada 4 punts més el golaveratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana podrien dir que ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria a Girona s'han afegit les derrotes dels seus rivals directes, Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. El Sevilla-Reial Societat començarà a les 9 del vespre. Es el tècnic del conjunt andalús, Luis García Plaza.
8: Todo el estadio que va a estar lleno realmente va a ser indescriptible. Esto nos tiene que llegar en volandas. Yo creo que la gente se da cuenta que ahora mismo el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Les he hablado toda la semana, mira chicos, yo creo que ahora, hoy el trabajo de motivación no es mío. O sea, va a estar. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
7: Mentrestant, el Mallorca ja prepara el pròxim partit de diumenge a les 2 del migdia, som moix contra el Villarreal, un partit que no jugarà per acumulació de targetes Pablo Maffeo. I també en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, en Catacoll i Patrick Guijarro, la gespa, aconseguia nit la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El Barça jugarà la final dia 23 de maig a Oslo, a Noruega, contra l'Olympique de Lió, que va superar a l'Arsenal de Mariona, que el dentell. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. I a la primera federació, l'U d'Eivissa va golejar ahir el Sanluqueño per 4-0 i es posiciona a 5 punts per damunt del descens. L'equip de Miguel Álvarez, amb els gols de Max Svensson, Davo, Fran Castillo i Javi Eslava, ara es nova a la classificació. I a la segona federació s'ha confirmat el descens de la Societat Esportiva Eivissa juntament amb l'Andratx i el Porreres. L'equip pitius va guanyar per 3-1 el Poblense a la darrera jornada, però les victòries del Castelló B i l'Olot deixen el conjunt eivissenc sense possibilitats de mantenir la categoria. És el tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raül Casany.
9: No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, som moments difícils, perquè al final és dur.
7: L'Andratx s'ha acomiadat de la categoria guanyant per 3-0 el també descendit Atlètic Lleida i el Porrera es va empatar a 0 contra l'Alcoià. I pel que fa a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. L'equip descendit fa un any torna a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 al Mercadal, signant una gran temporada en lluita directa amb el Manacor, que hi va perdre per 4-2 contra el Platges de Calvià. Gustavo Siviero és el tècnic del filial mallorquinista.
10: Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, hicimos o estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
7: I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027. És l'atleta mallorquina Esperança Cladera.
11: Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
7: I en bàsquet, a la primera FEB, derrota de l'Estia Menorca a Guipúscoa per 84 a 66. Els menorquins, però, ja tenen assegurat el play-off d'ascens. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa contra l'Estudiantes, va caure per 70 a 73. La permanència es decidirà divendres a la darrera jornada en el derbi contra el Figui. Un Figui que no aixeca el cap i va tornar a perdre, suma la 13a derrota consecutiva. El conjunt mallorquí va caure per 76 a 94 contra el Leima Coruña. És el tècnic del Figui Mallorca, Pablo García.
12: Al final están para ganarla y la mentalidad es que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final. Tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso, y el viernes pues lo vamos a demostrar.
7: Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Figui es disputarà divendres a les 9 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix.
0: Gràcies, Miqui. Així arribam a les 7:41 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una recuperam un dels temes d'avui, la producció de fruita a les Balears, i ho farem des d'una explotació de maduixes.
6: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
13: Com ho fas per triar aquestes històries?
14: Però això és una bona pregunta personal.
13: Com s'entén el concepte de buit?
15: És una molt bona pregunta.
13: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
16: És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
13: Quan necessita un pinzell per no pensar.
17: Una bona paret seca que pot durar.
13: Quantes jubiles de cosir?
18: Això és una gran pregunta.
13: Bona pregunta.
18: Això és una molt bona pregunta.
19: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
13: Te sap greu contestar?
18: Ja et pregunto del millor, ara ja...
6: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i gairebé 43 minuts. Ho dèiem als titulars. El preu de la fruita s'ha encarit entre un 10 i un 15% d'ençà del bloqueig a l'estret d'Hormuz. També ha influït la pèrdua de plantacions locals. De fet, només el 17% de les maduixes que es comercialitza han estat conrades a les illes. Ara connectam en directe amb un dels punts on encara se'n cultiven. Neus Pericàs, bon dia. En què t'has trobat?
20: Hola, molt bon dia. Avui estem amb Mateu Pasqual, un dels socis d'Agroilla, que és qui cultiva part de la fruita i la verdura que es distribueix a les nostres tendes i mercats. Més en concret, cultiven maduixes, carabassí blanc i negre, pebrera blanca, pebrera italiana, cindri ratxada i de la que no té pinyols, jua verd i tomàtiga de Ramallet. Bon dia, Mateu. La situació internacional realment es nota en el dia a dia del vostre negoci?
21: Sí, en principi sí, per mort de la pujada de bonos, els combustibles i qualsevol cosa que hagi de mestrer d'insums i que hi hagi per maquinari, tot el mestrer.
20: I què és el que s'ha encarit més en les darreres setmanes? On més heu notat el canvi?
21: En els bonos. I a més ens trobàvem a la temporada, que és quan s'empleia més a bono, que és a la primavera i principi d'estiu, per arrenquear les plantacions.
20: El mes de maig és un mes important per fer negoci, diguéssim?
21: No, el mes de maig és un mes important per a l'agricultura, per preparar-se que ara és l'estiu. Diríem que és quan notem que hem de gestar molt per poder tenir en els mesos de juliol, agost i setembre.
20: I amb l'encariment de preus, heu notat canvis en el comportament dels clients?
21: Sí, tothom se queixa, perquè clar, tot puja i clar, el client també ho nota.
20: I creus que el client valora i demana fruita de Mallorca o no ho té tant en compte com a lo millor seria necessari?
21: Jo crec que sí, bona part dels clients surten del mallorquí, diríem, en aquests moments, però també n'hi ha que surten lo més barato.
20: I bé, quines conseqüències creus que tindrà aquesta dependència de l'exterior, perquè també hi ha molta fruita, molta verdura que ve de la península o fins i tot més de fora, creus que això tindrà conseqüències reals? Vosaltres estàs notant bé, que a lo millor el consumidor està demanant més de la península, ara has comentat que no, conta-m'ho.
21: Sí, la dependència és que resulta que no com nosaltres, no de Península, sinó de tercers països, arriben molt de productes fora d'aquest control. I en altres ens estan exigint control i restriccions. Ens lleven productes que ens anaven molt bé a produir nosaltres i, en canvi, ells es poden emplear. Inclús pesticides que fa 20 anys que estan prohibits aquí estan entrant fruites de tercers països amb aquests pesticides. I estan xerrant sempre d'igualtat i no en tenim gent d'igualtat.
20: I així com a darrera pregunta, en aquest darrer any en què vos heu vist més perjudicats?
21: Pues, darrerament, tema de abonos i combustibles.
20: Clar. I de, amb això acabam a tornar a l'estudi. Moltíssimes gràcies, Mateu.
21: A vosaltres.
0: I moltes gràcies, Neus, per aquesta connexió en directe des d'un dels punts on es cultiva aquesta fruita, aquesta maduixa, però també molta verdura, que després es comercialitza arreu de les illes. Ara són les 7:46. Parlàvem del preu, dels costos, de combustibles, de dièsel. Precisament vos explicam ara que a les Balears el preu dels carburants alternatius no fòssils ja no és necessàriament més car que el dels combustibles tradicionals. De fet, el biodièsel, que és un combustible d'origen renovable elaborat a partir d'olis vegetals o residus orgànics, es mou actualment en preus molt semblants als dièsels convencionals i, en alguns casos, fins i tot, pot resultar lleugerament més barat. Amb els preus actuals al mercat, el dièsel a les Balears se situa de més 1,90 euros al litre, mentre que el biodièsel pot situar-se en una franja molt similar o, fins i tot, depenent del proveïdor i del tipus de distribució, lleugerament inferior.
2: I si és així, precisament, ens demanam per què no és encara una alternativa viable, diríem, a la guerra del petroli. Ho ha explicat el catedràtic en energies renovables de la Universitat de les Illes, Andreu Moya.
17: La Unió Europea es va potenciar molt a principis del 2000, el que passa que també van tenir un efecte col·lateral d'encarir els aliments. Vull dir, sobretot, nosaltres potser sí que ho podíem assumir, però països en vies de desenvolupament van tenir un problema d'encariment.
2: És precisament per això que la Unió Europea, tot i que aposta pels biocombustibles, exigeix que la seva procedència sigui a banda del processament dels residus, que no del cultiu directe. Aquests productes sintètics no tenen, a més, càrregues impositives i, per tant, no es pot descartar a la vista de la conjuntura que en un futur sigui més viable que els fòssils.
17: Tot això pot evolucionar. Si ara aconseguim també que els cultius siguin més eficients i que la població mundial disminueixi i altres factors que pareix que s'estan vislumbrant a mig plaç, doncs sí que ens podem tornar a plantejar els cultius energètics i biocombustibles. Per tant, pot ser una alternativa perfectament viable.
2: I en el cas d'altres combustibles renovables, com per exemple el bioetanol, no es venen directament a les benzineres perquè ja s'utilitzen com additius o components de barreja dins els carburants, diríem, tradicionals. De fet, això ha comportat que la benzina sigui ara més barata que no pas el dièsel. També s'està estudiant la barreja d'hidrogen amb altres combustibles, sobretot per transport aeri i discrecional per terra.
0: I avui l'actualitat estatal passa un dia més, quan són les 7:49, pels tribunals. Es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per dimecres, però es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions dimecres de qui era assessor ministerial, Koldo García, i també de l'empresari Víctor de Aldama.
2: Dedicar s'enfronta a una petició de pena de 24 anys de presó i està previst que expliqui si finalment va intervenir en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de mascaretes a Soluciones de Gestión per part de dues empreses que depenen de transports. També respondrà a la presumpta comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el Partit Socialista. Aquest va acusar, recordem-ho, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
0: També continua el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. En la sessió d'aquest dilluns ha de declarar l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de la UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
2: L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, exerceix l'acusació en la causa i sosté que quan estava en presó provisional, algun col·laborador del CNI el varen vigilar. Això quan l'exvicepresidenta del govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, negàs qualsevol vinculació del Centre Nacional d'Investigació en el suposat espionatge a Bárcenas.
0: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el projecte Llibertat. En un missatge a la xarxa social Truth, ha explicat que es tracta d'una iniciativa humanitària per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament de l'estret d'Ormuz.
2: El mandatari ha explicat que països de tot el món ja li havien demanat ajuda. El projecte començarà aquest mateix dilluns i es mobilitzaran 100 aeronaus, destructors amb míssils guiats, drons i també 15.000 militars. El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha informat que contribuiran en aquesta missió mentre mantenen el bloqueig naval a Hormuz. L'Iran, per part seva, ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim de l'estret serà considerat com una violació a l'alt el foc.
0: Trump també ha destacat que els Estats Units i l'Iran mantenen contactes molt positius, que les negociacions van molt bé.
2: Això quan el govern de Teheran hagi anunciat que examina la resposta de Washington a la proposta de 14 punts en total dels ayatolàs per tal de restablir les negociacions. L'Iran, a més, manté que la qüestió nuclear no està damunt la taula en aquests moments. També insisteixen en que la seva oferta està centrada en posar punt i final a la guerra.
0: I la cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra avui a Armènia reuneix a 48 líders internacionals, entre ells els 27 mandataris de la Unió Europea i el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
2: És la 8a edició de la cimera i el lema és Construint el futur, unitat i estabilitat a Europa. Abordaran diversos temes, com per exemple com cooperar de manera més estreta i coordinar mesures a favor de la democràcia i reforçar també la seguretat tant econòmica com energètica.
0: Hem de dir que en el marc de la cimera també se celebren dues taules redones, una d'elles sobre resiliència democràtica i amenaces híbrides, i intervendrà el president espanyol Pedro Sánchez per defensar un major control de les xarxes socials.
2: I també un major control de la manipulació informativa, limitar l'anonimat en xarxes socials i també fixar una minoria d'edat. El socialista ha defensat en més d'una ocasió, recorda molt la importància de reforçar la regulació digital i de les grans plataformes.
0: Dimarts, demà, se celebrarà una nova vista dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Això suposa, per tant, una pròrroga de 2 dies decidida pel jutge després de la seva compareixença.
2: Durant l'audiència se'ls ha acusat d'una llista de presumptes delictes. El brasiler i també el palestí espanyol hi han comparegut amb signes de maltractament i els seus advocats han denunciat fets com haver estat fermats i també arrossegats per terra.
0: I Ángel Benítez, precisament un dels integrants mallorquins de la flotilla Global Summit interceptats per l'exèrcit d'Israel, ha denunciat que ha patit maltractaments per part dels soldats. Ho ha dit en declaracions a IB3 Ràdio i assegura que això li provoca seqüeles físiques i psicològiques.
3: Ens van ficar diferents containers, tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Jo, personalment, pues, me van abusar de jo, me van tocar les meves parts íntimes, me van copejar les meves parts íntimes, me van enfermar amb brides les meves mans i la meva escena, molt fort, de fet, tenc una luxació en el meu ombro.
0: Divendres van desembarcar a l'illa grega de Creta, on tots van quedar en llibertat, excepte aquests dos integrants que, com dèiem, continuen detinguts.
2: Fet l'abordatge de les barques dels activistes es va produir dimecres quan l'expedició de més de 50 vaixells de la flotilla es dirigia cap a Turquia per sumar-se precisament a la resta d'embarcacions que formen part d'aquesta expedició humanitària.
3: A tots els del vaixell ens van apuntar amb les armes directament en el cap i ens van dir que si ens movíem, pues, disparaven. Mentrestant, altres militars, pues, anaven rompent les càmeres de vigilància que teníem, l'internet, i acte seguit ens van transportar a un vaixell més gran, a un buque carguero, on ja teníem preparat una presó provisional.
2: I ara mateix Benítez continua a Creta, ja en llibertat, i estudia emprendre accions legals contra Israel i Grècia, a qui acusen d'haver col·laborat amb tot aquest procés.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Falten 5 minuts per les 8 del matí. La flama del Correllengua agermanat arribava ben entrant l'hora baixa a Palma, després de recórrer centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià i les Balears. La reivindicació de la llengua a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya estivada de gent. Després de recórrer Sa Pobla, Buja, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí i Marratxí, la flama tocava la plaça d'Espanya de Palma passades les 6 del capvespre.
1: És molt important, la llengua és algo que hem de protegir, algo que hem de defensar.
2: Hi ha molta gent aquí i és superimportant per reivindicar la llengua, la cultura i la terra.
0: A mig de la gentada s'obrien pas als parlaments reivindicatius. Maria Mayans, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
3: Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
0: L'esdeveniment es clausurava així després de 2 dies de recorregut de la flama, símbol d'aquesta unió per la llengua pròpia.
4: Abans, però, el foc ja havia passat de mà a mà a Formentera i també a Eivissa, primer, i després a Menorca. Després de partir ben de matí a Alcúdia i malgrat la pluja, els participants no van afluixar.
5: Aquí vol mirar i aquí m'he fet, m'ha plegat una jubuscada. Tothom ha reconegut. Però després, per la resta, molt bé, amb molta participació. Hi havia més de 200 persones que han corregut.
4: I també passava per Buja, Cati Guasp, de l'Obra Cultural.
6: Tot molt emocionant, molta gent. La veritat, que no esperàvem que n'hi hagués tanta. I hem cedit un tros del nostre recorregut a Campanet i a Llubí, que són pobles que aquest any estressat de la flama no passava i que mos havien demanat a veure si podíem compartir un espai. Ha estat una cosa molt sentida i res, estem molt contents.
4: I un dels plats forts que ha plegat més gent del Correllengua agermanat va ser justament el concert del grup valencià La Gossa Sorda. Dissabte va ser al Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx.
0: I el Teatre Principal de Palma acull del 5 al 8 de maig la tercera edició de Tutories de Dansa, una mostra que culmina el treball de recerca i creació desenvolupat durant tot el curs per infants i joves de 7 centres educatius de Mallorca i Menorca. Un esdeveniment impulsat pel Teatre Principal Educatiu, el programa que apropa la dansa contemporània a les aules com a eina pedagògica i d'expressió. La direcció artística ha estat a mans de la ballarina Esther Martí Martínez.
4: De fet, durant 4 dies, la Sala Petita es convertirà en tot un escenari d'aquest procés creatiu. La programació arranca ja dimarts amb peces de batxillerat d'Elies Josep Maria Quadrado i d'Elies Berenguer de Noia, amb propostes que exploren, per exemple, qüestions com l'èxit, la mirada sobre un mateix o el pes de les expectatives. La mostra continuarà dijous en noves peces, Elies Berenguer de Noia i també el CEIP Ponent, que abordaran temes com el rebuig o bé les ferides que deixen determinades experiències. El programa es tancarà divendres amb les propostes d'Elies Joan Maria Tomàs i d'Elies també Son Cladera, la tutora Esther Martínez. Martínez destaca els temes que es traten que ja van molt més enllà de la dansa.
7: Els nens i els joves plasmen les seves inquietuds, enguany encaminades en la preocupació de fer-se gran i la pèrdua del joc, en la metamorfosi personal, en la recerca de l'èxit laboral, de persones que ja estan acabant el batxillerat, reflexions sobre migracions i racisme, també preocupacions sobre el medi ambient.
4: Esteu ben atent perquè podeu consultar el programa a la pàgina web del Principal, però en tot cas les actuacions comencen ja a partir de les 6 del capvespre.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns 4 de maig, dia en què vos explicam que la fruita és un dels aliments a l'escenari de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc per menjar sa i en aquest cas puja entre el 10 i el 15% segons els productors. Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
2: De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
1: El mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat. Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. S'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les Illes Balears.
3: En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els avisats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només al gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
4: S'ha impulsat que l'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
1: I atenció, perquè la Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
3: En concret, en les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
1: I també hem conegut que els sistemes dunars de les Illes es recuperen respecte dels anys 90.
3: Tot això gràcies als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És l'investigador de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
5: N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, és de Mondragó, que fa anys que és parc natural i està fent feina. Aquest s'està recuperant bastant bé. I en estrenc hi ha sectors que se recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Sant Bau ha funcionat bastant bé, el tema de recuperació.
1: Tenim un entorn natural que és un tresor, però que també té les seves fragilitats i precisament a partir de les 8:30 entrevistarem el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè ja ha començat la temporada d'alt risc d'incendis forestals.
3: S'ha d'anar amb especial precaució perquè entram en l'època més calorosa i seca de l'any.
1: Hem de dir, però, que l'actualitat passa un dia més pels tribunals, perquè es reprèn avui el judici

0: atrapats al Golf Pèrsic i també les seves tripulacions.
1: Ha batiat l'operació com a projecte Llibertat. Aquests petroliers, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan allà atrapats. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto del foc.
0: I la flama del correllengua germanat arribava ahir ben entrada a l'hora baixa a Palma, després de recórrer centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de la Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià i les Balears.
1: La reivindicació de la llengua catalana a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya de ciutat estibada de gent. Maria Mayans, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
2: Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
0: En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia. Si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts més el golaveratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria contra el Girona s'han afegit les derrotes dels seus rivals directes: Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. També en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, Enqueta Coll i Patri Guijarro, la gespa, aconseguiren ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El rival a la final serà l'Olympique de Lió. I en atletisme, bones notícies: Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial de l'any 2027.
0: I un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma, més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Maó, Barcelona, Reus o València. Els passatgers ho assumien en resignació.
4: Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
5: 2 hours and 30. Però ha que passar per Madrid, i a Madrid dins avió en una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
0: Per avui, quin temps ens espera? Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Avui encara tenim possibilitat de qualque ruixat, sobretot durant les primeres hores del dia i fins a migdia. Ara hem començat amb el cel bastant ennigulat, eren nígols baixos que tapaven el cel en molt de punts de les illes. També durant la nit han tingut qualque ruixat, però poqueta cosa, com a molt un litre per metre quadrat. I començant també en temperatures suaus, han de ballar ben poquet les mínimes. Tindrem, per tant, un dia de cel ennigulat, amb qualque clariana, i aquesta possibilitat de ruixats, sobretot a punts de Mallorca, i també poden afectar, però de manera molt més puntual, a Eivissa i Menorca. El vent avui bufarà de llavets i serà moderat, sobretot a partir de mig matí. I a la mala situació, sobretot els punts exposats en aquest vent de llavets, serà una mica més complicada, amb ones que poden arribar a superar el metre i mig d'altura. Recer del vent de llavets, situació a la mà, marcada per molt de redols de marejol. Temperatures molt semblants a les que vàrem tenir ahir, per tant, ambient suau, però màximes no gaire destacades, poden pujar una mica a punts a la meitat nord de Mallorca, en temperatura màxima entre els 23 i 24 graus. Demà encara continua aquesta variabilitat al temps i encara la possibilitat de qualque ruixat, especialment a punts de Mallorca. Demà en temperatures semblants sí que davallaran una mica avui vespre. Ara mateix tenim 17 graus a Mó, també en Es Mercadal. A Sa Pobla començàvem amb 18 graus, igual que a Palma. 16 graus a Sant Antoni de Portmany i 18 a Sant Francesc.
0: Són les 8:08. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
7: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Ara que comença la campanya de la fruita, vos explicam avui que és un dels aliments de primera necessitat que més s'encareix. Aquí a les Balears s'enfila entre el 10 i el 15%, i un dels motius és l'augment dels costos de producció i transports derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, l'alça dels preus també respon a la pèrdua de plantacions de fruiters tradicionals. El canal majorista de distribució, Mercapalma, estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercial.
1: Una

0: Quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim a les illes que estan conreades aquí. Amb una dependència important de l'exterior, el transport s'ha encarit un 35% i això en dispara el cost final. També pugen els adobs, prop d'un 20%, i els fertilitzants. El gerent d'Agroilla, Àngel Segura, admet que els fenòmens meteorològics adversos, com el calabruix i les ventades, poden encarir encara més les fruites de temporada.
1: És vera que aquest mes de maig és un mes on és molt bo de fer que en un moment faig una calabruixada, faig una ventada i s'endugui per davant part de la producció, si no tot.
0: Les taronges conreades aquí només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17. Ens arriben de terres valencianes, Múrcia, Andalusia, Catalunya i Aragó, i entre els països europeus d'on comprem la fruita destaquen Itàlia, França, Grècia i Portugal.
2: La Conselleria d'Agricultura ja té els primers resultats d'un estudi per recuperar varietats locals d'ubercoc, melicotó, pruna i poma, tots els fruiters sembrats a Porreres.
0: Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica que interessa molt l'acceptació d'aquesta fruita entre els consumidors, també la resistència dels exemplars davant el canvi climàtic.
3: Per recuperar aquest patrimoni perdut, sinó també perquè pensem que són unes variats més adaptades a les nostres condicions i, per tant, davant d'aquest nou escenari climàtic que pareix que ens enfrontem, pareix que seran unes bones candidates.
0: El resultat de l'estudi confirma tres diferencials i nutricionals, també de sabors i aromes de les varietats pròpies. A més, per proveir el mercat amb més fruita local, APM ja ha fet tres campanyes de Mallorca amb fruit, una iniciativa per impulsar la plantació d'arbres fruiters ecològics a finques certificades per augmentar la producció local. De moment, els pagesos han sembrat més de 3.000 arbres de fruita. Jordi Ortiz, tècnic d'APM, explica que reben un ajut de 30 euros per arbre amb un màxim de 50 arbres per finca.
4: Per intentar que aquesta fruita pugui quedar qualque dia en el mercat i pugui arribar al consumidor final. Per això hem prioritzat explotacions que fessin plantacions de mínim 50 arbres, perquè és una manera de tenir un cert volum i que els productors puguin dur aquesta fruita d'aquí uns anys en el mercat.
0: Els principals arbres plantats han estat oliveres, garrovers, ametlers, magraners, figueres, albercoquers i pruneres.
2: I anem en directe ara a Fora Vila, una finca de Manacor, on precisament encara es conren maduixes de la terra, ara que és plena temporada. Heu de pensar que només el 17% d'aquests fruits que es comercialitzen estan produïdes aquí a les illes. Neus Pericàs, bon dia, en què t'has trobat? Sembla que no tenim aquesta connexió. La tenim, la poden recuperar. Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Conta'ns, bon en què t'has trobat avui en aquesta finca, que has pogut parlar precisament amb qui la gestiona, amb el seu amo.
5: Exacte, ara mateix som a Manacor, més en concret als camps de cultiu d'Hortalizas Pascual, un dels col·laboradors d'Agroilla. Hem vingut per parlar amb Mateu Pascual, productor de fruites i verdures aquí a Mallorca, i ens ha explicat què és el que més s'ha encarit en els darrers 4 mesos.
6: Sí, bastant. El tema dels insums que empleen nosaltres, que tots són derivats del petroli, com les bones i directament el petroli, el gasoil i tot això se nota.
5: Així tot, comenta que la gent, tot i l'augment de preu en el producte final, segueix preferint el producte local i de quilòmetre zero.
6: Jo crec que valora bastant el producte mallorquí, diríem. Clar, després davant els preus, cadascú decideix. Però crec que hi ha bona part de la població que cerca el producte local.
5: Amb aquestes declaracions coneixem una mica més quina és l'actual situació d'agricultors i ramaders a les illes, qui s'estan veient afectats per la pujada de preus en els processos de producció.
2: Gràcies, Neus. En dedica l'increment del preu del carburant a causa de la guerra afecta també el sector pesquer de les illes. Els professionals del peix afirmen que si abans pagaven 70 cèntims el litre del gasoil, ara arriben a abonar el doble, fins a 1,40 € al litre.
0: Això suposa que cada vegada que surten a la mà han d'invertir entre 250 i 300 euros en combustible per fer la seva feina. Pere Antoni Martí Ferrer és pescador professional.
7: Ara s'ha incrementat uns 60% i escaig, una cosa així. És una despesa molt grossa per nosaltres. Més, nosaltres som barques petites i així tot ho notem moltíssim. Ara penso que les barques de bous, les barques de rast i això, és molt mal de dur amb aquests preus.
0: No és l'únic problema que enfronta aquest sector. Afirmen que no tenen relleu generacional, no troben joves que vulguin aprendre un ofici que afirmen que és molt sacrificat, sobretot pels horaris.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I ara vos parlam d'un sector econòmic ben diferent perquè s'accelera el ritme de la construcció i l'ampliació d'habitatges a les illes. En els dos primers mesos del 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només al gener i febrer. Entre el 2023 i el 2025 els visats han crescut un 46%. L'any passat se n'atorgaren un total de 4.800, tot i que la xifra també està afectada per les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic que computen com a visats d'obra.
9: Així és, i per Sandra Verger, que és la directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, mesures com l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars ajuden a entendre aquest fenomen.
10: Any per any veient com el sector de construcció, vull dir, té més increment el seu import d'invenció. És més, en les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que l'increment, diguéssim, de la inversió total dins el sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
9: I per illes, per exemple, a Menorca, on més creixen els visats d'obra que s'han duplicat en el darrer any. A Mallorca han crescut un 58%, mentre que a les Pitiuses el creixement ha estat molt més reduït. Els ajuntaments es troben desbordats, diuen, ja que els efectius del Departament d'Urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda. Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes.
11: Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí, per veure que fa que pugin els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja podrem discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
2: Creix, per tant, la construcció, però han de dir que les xifres no s'estenen de la mateixa manera als habitatges protegits, que ara fa més de 7 anys que no superen el 3% anual de les construccions.
9: Sí, perquè durant tot el 2025 només es donaren 9 visats d'obra per aquesta classe d'habitatges a les Balears, tots ells a Mallorca. Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears, remarca la necessitat de promocionar l'habitatge protegit.
12: Notam, encara que hi ha hagut una crescuda important en quant a la creació d'habitatge protegit per part de l'administració, notam que encara estem a uns números molt allunyats de estàndards europeus, diguéssim. Nosaltres necessitem que l'administració pública creï un major nombre d'habitatges públics per intentar augmentar l'oferta que hi hagi, no? És veritat que l'administració s'està fent feina amb això, hi ha hagut una gran iniciativa de promoció d'habitatge públic en aquest moment que s'està desenvolupant, però encara estem uns estàndards bastant lluny i, per tant, això s'haurà de treballar.
9: I pel que fa als habitatges de preu limitat, figura introduïda a la darrera llei d'habitatge a Balear, van representar el 5% dels nous visats d'obres l'any 2025.
2: Són les 8:18. La Conselleria d'Educació obri avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027. En concret, a les etapes que van des del quart d'Educació Infantil fins a secundària i també per a l'Educació Especial. La Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
9: I tot amb l'objectiu, diu la conselleria, de garantir una oferta suficient i equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert, atenció, fins al 14 de maig, i els períodes de matrícula s'obriran ja a partir del dia 22 de juny.
2: I avui també parlam dels programes de cribratge de càncer. Cada vegada n'hi ha més i participar-hi, recorden des de la Direcció General de Salut, és vital per detectar-los aviat i augmentar les possibilitats de superar-los. Es notifica la població diana mitjançant una carta, un SMS o una telefonada, però encara hi ha qui rebutja apuntar-s'hi.
9: I nosaltres hem recollit històries de supervivència i en són unes quantes. En Joaquim Ortega va participar l'any 2018 en el cribatge per càncer de còlon. El resultat no va ser favorable, però sí la seva actitud.
13: Dius, meva dona, no te preocupis, això tot anirà bé, i em vant, i farà el que hagin de fer, i bueno, me va donar molt de coratge. Me varen operar, l'operació molt bé, la primera va sortir bé, i llavors, posteriorment, pues, la quimio, que això és el més fotut. La meva quimio varen ser 8 sessions de quimio.
9: I aquests programes de detecció precoç augmenten la supervivència, però en alguns casos la participació és encara molt minsa, molt escassa. De fet, 3 de cada 4 dones sí que es fan les mamografies per descartar un tumor maligne, però només el 26% de les persones participen en el cribatge, per exemple, del càncer de còlon. Elena Esteban és la directora general de Salut Pública.
14: Suposa ni siquiera a vegades no diagnosticar un càncer en estadio precoz, que també, sinó una lesió premaligna, com és una infecció per virus de papiloma humà, que si la deixam evolucionar molt d'anys acabarà amb un càncer.
9: I en el cas del càncer de cèrvix, els cribatges es fan a la població d'entre 25 i 65 anys i dels 50 als 70 anys, en aquest cas en els càncers de còlon i també de mama. Tot i la supervivència, cal tenir ben en compte també les seqüeles. Són les paraules del president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears, el doctor José Reyes, juntament amb les de Joaquim Ortega.
15: L'ha superada, però t'ha deixat algun problema que necessita adaptació laboral, que necessita suport social. Vull dir que és, i això, aquest missatge també és molt important fer-lo arribar.
13: Vaig perdre la sensibilitat a les mans, moltes rampes a planta dels peus, que encara actualment tenc una mica de rampes en els peus. Les mans ha cobrat la sensibilitat, a la punta del dit també notes algo.
9: I s'està estudiant ja en un futur la possibilitat d'implementar aquests programes en el càncer de pulmó, també el de pròstata.
2: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
16: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
17: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
18: El dia, per saber què passa i per què.
17: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
18: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
17: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
18: per
17: ja...
18: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
17: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
18: El dia, amb Marta Grau.
17: El 22% de la plantilla actual...
18: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
8: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
2: Són les 8:22. Un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma, a més de 400 retards i una quinzena de vols desviats. Els retards van causar un efecte dòmino que va obligar el transport discrecional també a adaptar-se, com explicava una treballadora de l'empresa Roig.
19: Més o manco vols retrasats entre 20 minuts és que menys, hora, hora i mitja és que més. Ens ha afectat en so... arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
2: I entre els passatgers, resignació.
20: Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
21: Però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avión una hora. Però bé, no pots fer res amb això, no és culpa de ningú.
2: Tot això coincidint amb l'operació tornada del pont de dia 1 de maig, un pont que deixa les illes bones ocupacions als establiments hotelers i deixa aquest mes de maig que acabam de començar amb previsions que superen el 80%. Algunes zones turístiques com Peguera, a Calvià i Sant Bou, a Lleó, han tancat abril a més d'un 75% d'ocupació.
9: Ho confirma l'Associació Hotelera de Peguera, pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la taxa, la ratxa de clients repetidors, que a la zona suposen més d'un 85% dels clients, sobretot els alemanys. Antoni Maiol és president de l'Associació d'Hotelers de Peguera.
1: Quan vas pujant els preus, és veure que la venda se ralentiza, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això. No? A menor ocupació, a major satisfacció dels clients. No? I això és una cosa que estem veient.
9: I a Menorca, una de les zones hoteleres amb més ocupació, Sant Bou, els seus hotels han fregat, de fet, el 75%, la majoria visitants nacionals. Tot i això, alguns negocis de la costa han notat una lleugera baixada de les caixes per mort del mal temps d'ahir mateix. Així ho han explicat un restaurador i una comerciant.
3: Un pelín menos del año pasado derivado al tiempo que este mes de abril está un poco incierto, ¿no? Però, bueno, estamos contentos.
22: Pensava que no hi hauria tant de moviment. N'hi ha hagut bastant més del que me pensava.
2: Així arribam a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
23: Informatiu matí. Esports.
2: El Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
24: Bon dia, sí. Si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts més el gol a baratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria contra el Girona s'hi han afegit les derrotes dels seus rivals directes, Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. El Sevilla Reial Societat començarà a les 9 del vespre. És el tècnic del conjunt andalús, Luis García Plaza.
25: Todo el estadio que va a estar lleno realmente va a ser indescriptible. Esto nos tiene que llegar en volandas. Yo creo que la gente se da cuenta que ahora mismo el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Les he hablado toda la semana, mira chicos, yo creo que ahora, hoy el trabajo de motivación no es mío. O sea, va a estar. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
24: Mentrestant, el Mallorca ja prepara el pròxim partit de diumenge a les dues contra el Villarreal, partit que no jugarà per acumulació de targetes Pablo Maffeo. I també en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, amb Keta Coll i Patrick Guijarro a la gespa, aconseguiren ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El Barça jugarà la final el dia 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de Mariona Caldentey. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. I a la primera federació, l'U d'Eivissa va golejar el Sanluqueño per 4-0 i es situa a 5 punts de la zona de descens. I a segona federació es confirma el descens de la Societat Esportiva Eivissa juntament amb l'Andratxi Porreres. L'equip pitius va guanyar per 3-1 el seu partit contra el Poblense, però no varen acompanyar la resta de resultats. És el tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raúl Casany.
26: No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, som més difícils, perquè al final és dur.
24: Avui a la una del migdia se celebrarà el sorteig del play-off de Sens. L'Atlètic Balears i el Poblense sabran els seus rivals. I a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. El filial mallorquinista ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 al Mercadal. Gustavo Siviero és el tècnic del filial mallorquinista.
27: Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
24: I I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027. És Esperança Cladera.
0: Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
24: I en bàsquet, derrota de l'Estia Menorca-Guipúscoa per 84-66. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa, va perdre a la pista d'Estudiantes per 70-73 i el Fiu i Mallorca va sumar la seva 13a derrota consecutiva. Va caure Son Moix per 76-94 contra el Leima Corunya. Divendres, la permanència es jugarà en el derbi entre el Fiu i el Palmer. És el tècnic del Fiu, Pablo García.
4: Al final estan per ganar-la i la mentalitat és que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final. Tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso, y el viernes pues lo vamos a demostrar.
24: Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Fiwi es disputarà divendres a les 9 del vespre.
23: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Són les 8 i mitja, ara repassam quines són les claus d'aquest dilluns. El preu de la fruita s'encareix entre un 10 i un 15% per mort del bloqueig a l'estret d'Hormuz i la pèrdua de plantacions locals.
1: El mercat majorista Mercapalma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
0: I la Conselleria d'Educació obri avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
1: En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
0: A les 8 i 45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, el nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat un 58%. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Va ser causa de l'autorització d'obres en sòls urbans d'usos dels solars. Els ajuntaments estan desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda.
0: A Menorca, l'inici del mes de maig coincideix amb l'arrencada de la temporada turística. Adjel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Les zones turístiques comencen la seva activitat. Son Bou és una de les urbanitzacions on s'ha notat més l'increment de turistes durant aquest pont de principi de maig. L'ocupació dels dos grans hotels durant aquests quatre dies ha estat d'entre el 60 i el 75%, la majoria turistes nacionals. La celebració de la Trail Menorca Camí de Cavalls també ha servit per omplir Ciutadella amb entre 20.000 i 25.000 pernoctacions.
0: I a Eivissa, l'entitat Sa Clau de Sarmari ha denunciat que una persona ha acabat a l'hospital de Formentera després de rebre una brutal agressió homòfoba. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Denuncien una agressió que es va produir a la nit de divendres a dissabte i que li va causar hematomes i ferides al cap a la víctima, que necessitarà tractament farmacològic i cures per recuperar-se, segons assenyalen els fets. Detallen des de l'entitat, van ocórrer en un carrer quan l'agredit es prenia una fotografia a un vehicle ocupat pel conductor i un altre individu. Van realitzar una amenaça d'atropellament per intentar passar. Després de la recriminació per part del vianant, els ocupants van descendir del vehicle i al crit de "i damunt maricons" van propinar-li una pallissa, segons han denunciat.
0: I ara, quan són les 8 i 32 minuts, dedicam l'entrevista als incendis forestals.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Perquè ja som al mes de maig i això significa, entre d'altres coses, que ja ens trobam en temporada d'alt risc d'incendis forestals. A partir d'ara s'ha d'anar molt alerta perquè entram en l'època més calorosa i seca de l'any, i per parlar de quines mesures entren en vigor i que han de tenir en compte, saludam en directe a Joan Simonet, que és conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Quines restriccions entren a partir d'ara en vigor, d'ençà del 1 de maig?
6: Bé, són les habituals de la campanya d'incendis, que era totalment prohibit fer foc a menys de 50 metres de zona forestal, o dit zona forestal, per suposat, i després sí que s'ha de tenir una autorització administrativa per fer foc a menys de 500 metres de les zones forestals. Sabent que aquestes autoritzacions administratives cada dia poden variar, perquè cada dia amb la pàgina web Alerta Foc publicam quines són les condicions meteorològiques i el risc d'incendis que tenim en cada moment. I segons vagin per municipis aquest risc d'incendis, aquestes autoritzacions poden quedar suspeses. Això per una part. I després, per altra part, després tot el que tenim ja és preparat, tot l'operatiu d'extinció, en els reforços aeris, els reforços de personal i una vigilància extrema per evitar els incendis, aquesta una campanya més.
0: Quantes persones, quants efectius treballen en aquesta campanya d'incendis ja a partir d'ara, a partir del maig?
6: Bueno, tenim més de 350 persones en total, en les quals hi ha les brigades pròpiament d'extinció, però després aquí han d'afegir els equipos de vigilància, el personal dels avions, el personal d'agents de medi ambient que també fan vigilància, els conductors, tot un operatiu, els enginyers forestals, els tècnics, tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, però no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones persones respecte a l'any passat, i també tenim les personals, direm, més temporals, ja el tenim 9 mesos a l'any, quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
0: De moment, quina superfície s'ha cremat enguany abans de l'entrada en vigor d'aquesta temporada d'alt risc? Ja hi ha hagut algun ensurt, algun incendi forestal de petites dimensions?
6: Sí, entre 10 de gener i 27 d'abril s'han cremat un total de 4,7 hectàrees, en 14 incendis. N'hi ha hagut dos un poquet més grossos, d'una hectàrea i mitja i dues hectàrees i mitja, i l'altre són quasi conatos de 1.000 metres, 100 metres, 300 metres, que el principal és això, tenir ràpida actuació en el moment d'aquí, quan tenim tot un sistema de càmeres de vigilància i punt d'observació a totes les illes, i quan detectam una mínima columna de fum, ante la duda, despatxar amb els mitjans aèris que tenim en aquell moment, les brigades que vagin cap allà, i val més que ensallà que no sigui res i tornar enrere, que esperar a veure què passa. Per tant, l'actuació ràpida és un factor principal, i després la prevenció de tot el que s'ha fet durant l'hivern, de neteges de masses forestals, tant per part del propi Ibanat com per part dels particulars que han tingut ajudes per poder fer també neteges forestals de les seves finques.
0: Per fortuna, i tocant fusta, ja fa anys que no es produeix un incendi forestal de grans dimensions a les illes. L'any passat, per exemple, quin va ser el balanç de tota aquesta temporada de més alt risc d'incendis?
6: L'any passat se van batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com veu des. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida, i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població. Tant la que viu dins els boscos, que ja fa aquestes franges de neteja de vora les seves cases, de vora el camí d'accés, com per la part de la població en general, que cada vegada també és més conscient. També hem de pensar que llançam unes campanyes publicitàries, per dir-ho de qualque manera, per conscienciar la població, perquè no baixi la guàrdia, que és lo principal.
0: Quan parlant de prevenció, què estàu fent? Quins recursos hi destinau? Ja no només l'estiu, a la pròpia temporada alta d'incendis, com dèiem, sinó també durant l'hivern, durant l'època en què, en principi, es produeixen pocs focs, però sí que és el moment de retirar tota aquesta massa vegetal que podria prendre ja durant l'època de més sequera. Quines actuacions es duen a terme en aquests moments de prevenció?
6: Bàsicament és gestió forestal a diferents zones. Per exemple, aquest hivern passat, perquè mos entenguem, això se fa entre el 25 i hivern del 26, s'ha actuat amb 1.140 hectàrees, quasi 1.140 hectàrees en total, de les quals més o menys el 40% ja han actuat cibanat, i el resta han estat actuacions de particulars. Què se fa? Mira, per exemple, a vorera de camins se fan netes en els dos costats dels camins, són punts on podem arrencar incendis, punt d'inicis. Després tenim actuacions que d'aquest any són faixes, que són zones on pensam, on els nostres tècnics creuen que en cas d'un foc se podria desplaçar cap a aquella situació, cap a aquella zona, i en aquella zona estar preparats per poder-lo controlar i actuar. I després, el que se fa és reduir massa forestal dins aquests espais, per poder tenir accés, també, posar camins, instal·lar punts d'aigua distribuïts a punts estratègics, perquè quan arribin les brigades o l'helicòpter o tenir aigua disponible prop d'on pugui venir el foc, això seria la part, direm, que fa més bé l'administració, i després donant tota una sèrie d'ajudes, fins a un total de 3 milions d'euros, s'han repartit l'any passat, a particulars perquè dins les seves finques, al voltant d'habitatges on estan implantats dins el forestal, al voltant de camins d'accés cap a aquests habitatges o altres zones de contacte amb les seves finques, amb les masses forestals, les puguin també netejar i baixar la massa forestal. És a dir, tot un conjunt d'operacions que, en cas d'un incendi, ens permetran lluitar millor contra ell.
0: Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
6: A vosaltres, i recordar a la població lo important que és aquesta precaució, estar molt alerta, tirar una llosca, deixar vidres en el bosc, els fanalets, aquestes coses que se fan en l'hivern, que cremen, fan un fanalets els vespres per tirar l'aire, que després s'aixequen, que sí que són molt guapos, però no sabem on acaben, surts de pirotècnia, tot això extremar la precaució i fer cas sempre de les recomanacions que surten de la Conselleria d'Agricultura.
0: I de moltíssima, moltíssima precaució. Ho direm les vegades que faci falta a tothom, sigui com sigui, hem d'anar molt alerta. I seguim parlant de medi natural perquè els sistemes dunars de les illes presenten avui en general un estat millor del que tenien en els anys 80 i 90, tot i que amb diferències importants segons la zona. Diversos estudis de la Universitat de les Illes Balears exposen que el punt d'inflexió va arribar a finals dels anys 90, quan es varen començar a aplicar mesures de protecció activa, com ara tancaments per evitar el pas de la gent o instal·lació de passarel·les i cordes delimitadores.
7: I de fet, segons aquests estudis, la cobertura vegetal ha augmentat entre un 20 i un 40% en només dues dècades, un indicador clau perquè la vegetació fixa justament l'arena i permet, per tant, recuperar l'estructura natural de la duna. A més, s'ha constatat una reducció significativa de la mobilitat artificial de l'arena en zones gestionades, cosa que indica encara més estabilitat. Joan Lluís Gómez Pujol, investigador de l'IMEDEA.
8: Els sistemes dunars estan millor que no estaven abans de la dècada dels 90, perquè bàsicament tant la de Direcció General de Medi Natural com de Marcació de Costes i en els espais naturals s'ha orientat la gestió a prevenir el pas per damunt d'aquests ecosistemes i d'aquestes morfologies.
7: Ara bé, malgrat aquesta evolució globalment positiva, els experts alerten que la millora no és homogènia ni tampoc irreversible. De fet, Gómez destaca que al parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que a llocs com, per exemple, Platges de Moró, on l'arquitectura de la zona i també l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt més complicat.
8: És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir, al final, que s'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
7: I ja de cara al futur més immediat, el principal risc ja no és només l'activitat humana directa, sinó també el canvi climàtic.
0: Són les 8 i 42 minuts. Repassam ara altres titulars de l'actualitat estatal i internacional. I un dia més, aquesta actualitat passa pels tribunals perquè es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració, avui sí, de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per dimecres, però es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions de qui era assessor ministerial Koldo García dijous i de l'empresari Víctor de Aldama dimecres.
7: En tot cas, Ábalos s'enfronta ara a una petició de 24 anys de presó. Està previst que expliqui si va intervenir finalment en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de mascaretes a Soluciones de Gestión per part de dues empreses que depenen directament de Transports. També respondrà el presumpte comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el PSOE. Aquest va acusar, recorda molt el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
0: També continua el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. En la sessió d'aquest dilluns ha de declarar l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, també l'excap de l'UCO, i el coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolçat. I a la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el projecte Llibertat. En un missatge a la xarxa social Truth, ha explicat que es tracta d'una iniciativa humanitària per facilitar la sortida de vaixells atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament de l'estret d'Hormuz.
7: El mandatari nord-americà diu que països de tot el món ja li havien demanat ajuda. El projecte començarà aquest dilluns i es mobilitzaran 100 aeronaus, destructors amb míssils guiats, drons també, i 15.000 militars. El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha informat que contribuiran a la missió mentre mantenen el bloqueig naval d'Hormuz. L'Iran, per part seva, ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto el foc.
0: I Angel Rafael Benítez, un dels integrants mallorquins de la flotilla Global Sumut, interceptats per l'exèrcit d'Israel, denuncia que ha patit maltractament per part dels soldats. En declaracions a IB3 Ràdio assegura que això li ha causat seqüeles físiques i psicològiques.
9: Ens van ficar diferents containers tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Jo personalment, pues, no van abusar de jo, no van tocar les meves parts íntimes, no van copejar les meves parts íntimes, no van enfermar amb brides les meves mans de la meva escena, molt fort. De fet, tenc una luxació en el meu ombro.
0: Així arribarem a les 8:45, ara les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat al 58% a l'Illa a causa de l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars. Els ajuntaments estan desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'Illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon dia.
2: Buenos días. En este momento encontrarán retenciones en la llegada a San Clavera hasta la incorporación en la vía de cintura. En la vía de cintura en sentido Andratx hay retenciones desde el Estadio Balear hasta la salida hacia la carretera de Sóller y a la altura de esta teulera. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia. En Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 17 00.
4: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, el nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat al 58% a l'Illa a causa de l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos als solars. Aina Morales, bon dia.
5: Bon dia. Els efectius dels departaments d'urbanisme dels consistoris queden curts per donar resposta a l'increment de la demanda i els ajuntaments no donen a l'abast. Ho han denunciat Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de Balears, i Jaume Ferriol, president de la FELIP.
6: Les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que s'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
7: Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí per veure que fa que pugin els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja poden discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
1: Mentrestant, un ruixat breu però intens va causar ahir incidència a l'aeroport de Palma, amb més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Menorca, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Son Sant Joan. Les demores van arrossegar tota la jornada i va obligar a modificar els horaris d'alguns trajectes programats per al vespre.
5: Els retards varen causar un efecte dòmino que va obligar el transport discrecional a adaptar-se, com explica una treballadora de l'empresa de busos Roig.
8: Més o manco vols retrasats entre 20 minuts és que menys, hora, hora i mitja és que més. Ens ha afectat en arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
5: Als viatgers no els va quedar més remei que armar-se de paciència, això sí, amb molta comprensió.
9: Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
10: 2 hours and 30, però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avió en una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
5: La situació es va veure agreujada perquè coincidia amb l'operació tornada del pont de dia 1 de maig.
1: A tot això, algunes zones hoteleres de les Balears han tancat el mes d'abril amb més d'un 75% d'ocupació. És el cas del nucli de Peguera Calvià, on les previsions per aquest mes de maig superen el 80%.
5: L'Associació Hotelera de Peguera pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la ratxa de clients repetidors, que a la zona suposen més d'un 85% dels visitants. Són, sobretot, alemanys. Antoni Maiol és el president de l'Associació d'Hotelers de Peguera.
11: Quan vas pujant els preus, es veu que la venda se ralentiza, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això. No? A menor ocupació, a major satisfacció del client. No? I això és una cosa que estem veient.
5: I com a dada curiosa, ja hi ha una allau de reserves per dia 12 d'agost, la jornada de l'eclipsi de sol.
1: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Palma investigat per agressions sexuals a la filla de la seva parella, menor d'edat. Els fets van ocórrer entre l'any 2022 i 2023.
5: L'arrestat hauria fet tocaments sense el seu consentiment a la vegada que es passejava nu davant ella. L'home li va proposar mantenir relacions sexuals, però la menor s'hi va negar. La víctima va contar els fets a un familiar, fet que va acabar en denúncia i posterior detenció.
1: I l'activista Inke de la flotilla de Pergas, Àngel Benítez, detingut i posteriorment alliberat per Israel, quedarà de moment a Creta per continuar donant suport a la missió i, si és possible, tornar-se a embarcar cap a la franja.
5: Benítez ha explicat aquest cap de setmana als informatius d'aquesta casa en conversa telefònica des de l'illa grega, que està allotjat a casa de voluntaris cretencs i amb altres militants per la pau. Està preparant la denúncia contra Israel per la violència emplada contra ell i altres detinguts.
12: Ens van ficar diferents containers, tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Me van abusar de jo, me van tocar les meves parts íntimes, me van copejar les meves parts íntimes, me van enfermar amb brides les meves mans i la meva escena, molt fort. De fet, tenc una luxació en el meu ombro.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 8:52, el castell de Bellver va acollir cap vespre la cloenda del festival Palma Dansa amb aforament complet.
5: Des del 29 d'abril i fins ahir, la dansa contemporània ha omplert espais emblemàtics de la ciutat. Organitzat per l'Ajuntament de Palma i Palma Cultura, el festival ha oferit espectacles i propostes innovadores que consoliden la capital balear com un escenari viu on la dansa s'acosta a tots els públics amb el moviment com a llenguatge universal. Mar Aguiló és la directora artística de Palma Dansa.
13: Que han pogut fer dos espectacles en dues esglésies diferents, Sant Francesc i la parròquia de la Soledat avui. Ara estem en el castell de Bellver, també hem fet el Baluar, Fundació Miró, la cadena de places com la Plaça Major, l'Ajuntament, també tenim aquests aliats que encara se sumen i se consolida. Sentirem molt la suor, la fisicalitat, la fatiga també dels cossos i també la bellesa, no?, dels cossos treballats.
1: I conforme avança la primavera, ho fa també el calendari de fires. Ahir va ser el torn, per exemple, de la Fira de Maig de Sineu, que reivindica com la més antiga de l'illa.
5: I ha destacat a la Fira Sineuera el concurs morfològic de cavall mallorquí en procés de recuperació. Tomeu Parrulles, el president de l'Associació de Cavall Mallorquí.
14: Només tenim 290 exemplars en aquests moments. No n'hi ha més de la raça. I a poc se va, fa 3 anys, que van començar a fer aquí una altra vegada el concurs morfològic. I això ens ha donat que joves s'han engreixat i hi ha més llanes i van preparant cavalls i la gent té llanes de comprar-ne i tal, i a poc van associar nous que n'han comprat i van fent, i pues avui l'any passat hi havia més animal, per exemple, però enguany tenim més propietaris i bastant de joves que presenten per primera vegada, i això ens dona molta il·lusió a veure que hi ha gent jove que vol seguir en les tradicions i en les races nostres, que això és el més guapo.
5: I mentrestant, a la Colònia de Sant Pere, el primer cap de setmana de maig és el de la Fira del Peix Fresc, que va néixer per dinamitzar el restaurant i cafeteries del poble.
15: Ara he tastat unes gambetes que han estat molt bones, un vinet que està en mel, i una bona companyia ja no necessiten res més.
16: Un pot de fritura, maquillós, un pot de tot. Anem provant un pot de tot.
17: Avui tenim musclos a la marinera i ceviche d'en Fos. I a part, perritos petzelats petits, perquè no els agrada molt això del peix, i han duit una opció per ells.
1: I un darrer punt, perquè el Correllengua Germanat va finalitzar ahir vespre a Palma el seu recorregut de 2 dies pel Llevant, al Nord i al Reia de l'Illa.
5: En 2 dies ha passat per 18 municipis entre Cap de Pere, Felanitx, dissabte, el Codí, Palmaí, la pluja matinera va endarrerir, però no va suspendre la festa. Toni Viver, de delegació de l'Obra Cultural d'Alcúdia, i Cati Guas, de l'Obra Cultural de Buja.
18: Aquí vol mirar, aquí m'he fet, m'ho ha plegat una jubescada. Tothom ha reconat. Però després, per la resta, molt bé, amb molta participació. Hi havia més de 200 persones que han corregut. Anar fins a les bufetes, Font de Ferro, d'Espinal Gran, i ja han fet el sitio, el camí, se'ls pot voler.
1: D'aquesta manera, arribam a les 8:55. Continuem la informació aquí, a IB3 Ràdio.

0: Perquè el Teatre Principal de Palma acull del 5 al 8 de maig la tercera edició de Tutories de Dansa, una mostra que culmina el treball de recerca i creació desenvolupat durant tot el curs per infants i joves de 7 centres educatius de Mallorca i Menorca. Un esdeveniment impulsat pel Principal Educatiu, el programa que acosta la dansa contemporània a les aules com a eina pedagògica i d'expressió. La directora artística ha estat la ballarina Esther Martí Martínez. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Durant 4 dies, la Sala Petita es convertirà en l'escenari d'aquest procés creatiu. La programació arrenca dimarts amb peces de batxillerat de l'IES Josep Maria Cuadrado i l'IES Berenguer de Noia, amb propostes que exploren qüestions com l'èxit, la mirada sobre un mateix o el pes de les expectatives. Dimecres serà el torn dels grups de primària del CEIP Sant Miquel i el CEIP Pintor Joan Miró, amb creacions centrades en el creixement, la diferència i la força del col·lectiu. La mostra continuarà dijous amb peces noves de l'IES Berenguer de Noia i el CEIP IES Oponent, que abordaran temes com el rebuig o les ferides que deixen determinades experiències. El programa es tancarà divendres amb les propostes de l'IES Joan Maria Tomàs i el Son Cladera. La tutora Esther Martín Martínez destaca els temes que es tracten, ja que van molt més enllà de la dansa.
2: Els nens i els joves plasmen les seves inquietuds, enguany encaminades en la preocupació de fer-se gran i la pèrdua del joc, en la metamorfosi personal, en la recerca de l'èxit laboral de persones que ja estan acabant el batxillerat, reflexions sobre migracions i racisme, també preocupacions sobre el medi ambient.
1: Més que una exhibició escènica, Tutories de Dansa vol visibilitzar el procés educatiu que hi ha darrere cada peça i reivindicar la dansa com un llenguatge quotidià dins l'aula.

0: I ara és moment de fer un cop d'ull a l'agenda cultural d'aquesta setmana, que comença dimecres a Esbaluart Museu. Es posa en marxa La Coma, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani.
1: Hi haurà, entre d'altres coses, el concert de Maya Miranda, que escoltam de fons amb les seves cançons de tendresa recollides amb el títol Cada vez que te veo lo entiendo. Amb ella i amb un brindis inaugural es donarà el sus a tres dies de debat i reflexió amb protagonistes com Mariana Enríquez, Carlota Gur, Ampar Moliner, Desiree de Fez o Maria Calís. Tallers, converses, espectacles, recitals i diàlegs al voltant del fil del relat, a l'eix temàtic d'aquesta edició.
0: I divendres, la primera proposta ens situa al Teatre Principal de Maó.
1: Allà serà on el divulgador musical Ramon Gené parlarà sobre un ballo en Max, que era de Giuseppe Verdi, el muntatge que representarà motiu de la 55a temporada d'òpera del teatre que organitza la Fundació Menorquina de l'Òpera i també l'Associació Amics de l'Òpera de Maó. Gené, amb el seu tarannà proper i a més, revelarà els secrets i les particularitats d'aquesta obra. Serà a partir de les 8 del vespre.
0: I quedem a Menorca perquè també dia 8 de maig les trobades i premis mediterranis Albert Camí tornen a l'Illa del Rei per celebrar el seu desè aniversari amb un programa que inclou música, performance i fotografia.
1: I també una visita guiada a l'exposició de Martin Creed i a les escultures exteriors, sessions de fotografia d'un minut a càrrec de Pol Segura i música en directe d'Aitam Onamur. També compta amb una performance col·lectiva de la companyia La Soledat i una projecció fotogràfica de David Arquimboau.
2: Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes en el davantal.
0: I acabam al Teatre Principal de Palma, on les Pitxorines estrenen Sa falda girada, el seu segon disc.
1: Serà un concert que serà també una festa i s'emmarca en el Festival Cranc Illa de Mallorca. Després de l'extraordinari èxit del seu primer treball, les 8 integrants d'aquest projecte continuen endinsant-se en el cançoner popular mallorquí.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest matí. El preu de la fruita s'encareix entre un 10 i un 15% per mort del bloqueig a l'estret d'Hormuz, l'impacte del canvi climàtic i la pèrdua de plantacions locals. De fet, el mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
1: De fet, les taronges conreades a les illes només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Sigui com sigui, Mateu Pascual, un dels propietaris d'Hortalizas Pascual, ha explicat a l'informatiu matí que el producte local s'aprecia.
2: Jo crec que té valor bastant el producte mallorquí, diríem. Clar, després davant els preus, cadascú decideix, però crec que hi ha bona part de la població que cerca el producte local.
1: Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
3: De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
0: Els sistemes dunars de les Illes Balears estan en millor estat que els anys 80 i 90, tot i que en diferències importants depenent de la zona. Una evolució que es deu als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Tot això no és definitiu ni irreversible.
1: L'investigador de l'IMDA, Lluís Gómez Pujol, destaca que el parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que llocs com Platges de Moró, on l'arquitectura de la zona i l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt complicat.
4: És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir al final? Que s'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
0: I atenció, perquè arranca l'època d'alt risc d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per 350 efectius que tenen l'objectiu que la campanya sigui tan bona com la de l'any passat.
1: Ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que afirma que l'any passat es varen batre rècords de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat. Per això, enguany s'ha desplegat un ampli dispositiu i el personal hi farà feina 9 mesos a l'any i no 6, com en temporades anteriors.
5: Tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, perquè no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones respecte a l'any passat, i també tenim el personal, direm, més temporal, ja el tenim 9 mesos a l'any, quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
0: La Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
1: En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial.
0: I l'actualitat estatal passa avui un dia més pels tribunals perquè es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, qui s'enfronta a 24 anys de presó.
1: Això serà al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional declaren pel cas Kitchen l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de l'UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí i l'empresari Javier Pérez Dolçat.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns. Més informació a

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns, d'aquest 4 de maig, encertam jornada amb 18 graus de temperatura, temps estable, temperatures sense canvis respecte al dia d'ahir. Això sí, els núvols tornen a ser protagonistes amb possibilitat de nou de qualque ruixat dispers. Avui es preveu també que la normalitat torni a l'aeroport de Palma després dels retards generats ahir per la pluja. Ha estat un pont, un dia primer de maig, en què algunes zones turístiques, com per exemple Son Bou, a Menorca, Peguera, a Mallorca, han superat un 70% d'ocupació hotelera. Les dades de reserves per aquest pont preveuen una pujada del 50% en el cas dels visitants estrangers, segons dades facilitades per Destinia, mentre que en el supòsit dels turistes nacionals la xifra ha baixat una mica, un 6% respecte a l'any passat. Sembla que els espanyols ens han mogut manco perquè tenia la Setmana Santa molt recent i els estrangers continuen triant el nostre país com a destinació segura mentre dura la Guerra d'Orient. Vos contam també que avui s'obri el termini per sol·licitar plaça escolar per al curs 2026-2027, els nivells d'educació infantil, primària, secundària i educació especial. Les famílies tindran fins al 14 de maig per presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics. Les matrícules s'hauran de formalitzar, segons l'etapa educativa, entre el 22 de juny i el 1 de juliol. Sense deixar de banda l'educació, Comissions Obreres, UGT i Estei han convocat els treballadors dels centres d'educació de 0 a 3 anys de les Balears a una vaga el 7 de maig en protesta per la precarietat del sector i en defensa de la seva dignificació. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Els 3 sindicats més representatius del sector justifiquen en un comunicat la vaga per la precarietat estructural, diuen, que s'ofereixen les treballadores d'aquest sector altament feminitzat i essencial per al sistema educatiu. En el marc de la vaga, la xarxa 03, amb el suport dels sindicats, ha convocat una concentració el 7 de maig a les 6 a la plaça d'Espanya, a Ciutat, a Eivissa, a Vara de Rei i a Ciutadella, a la plaça del Born, per visibilitzar el conflicte i exigir respostes immediates. Aquesta acció s'afegeix al calendari de mobilitzacions ja iniciat a Mallorca i que continua avui, dia 4 de maig. Les educadores de les escoletes es manifestaran aquest dilluns a la seu de PIMEM per reclamar un conveni col·lectiu autònom.
0: Destacam també que ha estat un cap de setmana d'accident de trànsit. Un, en aquest cas, múltiple, ahir a Palma. La conductora de 32 anys va perdre el control del vehicle, va envair el carril contrari, va col·lidir amb tres turismes estacionats al carrer de Bisbe Bernat Nadal. Ella, això sí, va resultar il·lesa. Segons va explicar els agents, es va quedar dormida al volant mentre tornava a casa.
1: I un altre accident, ahir de matinada a l'autopista d'Inca. En aquest cas, un vehicle va trabucar i el conductor va quedar atrapat a l'interior. Va ser necessària l'actuació dels bombers per alliberar-lo. El conductor va s'ha traslladat a Sol Llàtzer, on se li van fer les analítiques pertinents per determinar si conduïa sota els efectes de qualque substància.
0: Ho hem escoltat de la banda dels nostres companys dels serveis informatius. L'actualitat estatal passa una vegada més pels tribunals. Es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per la setmana passada, però es va ajornar per tenir unes jornades pràcticament de rècord viscudes al Tribunal Suprem en les declaracions del qui era assessor ministerial Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
1: S'enfronta una petició de 24 anys de presó. Està previst que expliqui si va intervenir en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de Mascaretes a Soluciones de Gestión per part de dues empreses que depenen de transports. També respondrà el presumpte comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el PSOE. Aquest va acusar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
0: El Consell General de Poder Judicial i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades han aprovat unes noves directrius que poden canviar una situació habitual per a moltes famílies divorciades amb fills.
1: Així és, Marta, perquè fins ara pares i mares havien d'entregar als centres escolars la sentència completa de divorci per justificar aspectes com la custòdia o el règim de visites, un document que sovint inclou informació molt sensible i que no és necessària per al dia a dia del centre. Ara, aquestes noves directrius proposen una solució: certificats judicials més breus que només incloguin la informació imprescindible perquè escoles, administracions o entitats esportives puguin actuar correctament. Després en parlarem amb l'advocat que ha proposat aquesta iniciativa, Alfonso Pacheco.
0: I ahir va ser el Dia de la Mare i això es va notar també a les floristeries. D'aquesta manera, ho compartim amb els espectadors i ho descrivim per als oients, estava la Rambla ahir capvespre a Palma. Moltes persones varen sortir en recerca d'un bon ram per dur a sa mare o també a la

0: seva dona, un testim en forma de rosa, de clavells, de tulipes, que la pluja va fer arribar més tard del previst, però que no ha faltat en aquest dia. Per això, la frase d'avui, 9 i 9 minuts, precisament va de mares.
1: Així és, la frase és de la novel·lista i assagista nord-americana Barbara Kingsolver, que va dir: la força d'una mare és més gran que les lleis de la naturalesa.
2: Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs. Si cal, prova-ho mil vegades.
0: I de què parla tothom avui, Xisco Nadal? O no sé si demanar-te què diria la mare d'aquesta persona en concret.
1: Supos que demanàs permís. No ho sé, hauríem de parlar amb ella si descobrim a la Fiquies. I de fa dies que tothom parla de l'estàtua de Banksy, que va comparèixer al vell mig... No, Banksy, que sempre ho dic que és al revés. En Banksy...
0: Que és mal de dir, eh?
1: Sí, ho és.
0: Tothom diu Banksy.
1: No passa res. Banksy, que va comparèixer al vell mig de Londres aquest cap de setmana.

0: sorpresa de Banksy, el cor de Londres. L'artista urbà britànic, conegut arreu del món pel seu estil provocador i anònim, ha reaparegut amb una obra inesperada, i aquesta vegada no és un grafit. Es tracta d'una escultura instal·lada a Waterloo Place, molt a prop de Downing Street, la residència del primer ministre britànic. La peça mostra un home amb vestit que avança com si desfilàs amb una gran bandera que, empesa pel vent, li tapa completament la cara. Una imatge potent que molts interpreten com una crítica al nacionalisme sec i a l'ús dels símbols patriòtics com a eina política. L'obra ha aparegut de manera gairebé clandestina durant la nit, seguint el segell habitual de Banksy. Ja ha estat l'artista mateix qui n'ha confirmat l'autoria amb un vídeo a les xarxes socials. A diferència dels seus murals, aquesta escultura marca una passa més en la seva trajectòria artística, explorant ara nous formats, però mantenint intacte el seu missatge crític. La instal·lació ja ha generat debat i curiositat entre ciutadans i turistes, i les autoritats locals han decidit protegir-la perquè pugui visitar-se, i aquest Banksy, una vegada més, ha transformat l'espai públic en un altaveu que ens obliga a mirar i potser a qüestionar-nos allò que tenim davant dels ulls. Com a fan de Banksy, Marta Garau, com valores aquesta instal·lació?
1: Home, jo he de dir que és espectacular la imatge, no? Com la bandera cobreix el rostre, no? I la crítica social que hi ha al darrere també me sembla potentíssima, no? A vegades les persones se troben cegues, no? Davant institucions, banderes, davant...
0: Davant el poder.
1: Exactament. Després m'ha cridat molt l'atenció el dispositiu que es va fer de vespre, perquè això requereix camions per poder aixecar aquesta estructura.
0: Això també indica que hi ha col·laboració per part de qualsevol tipus d'institució, perquè una cosa és que facis un grafit o una pintada de matinada, no? I una altra cosa és que siguis capaç de...
1: És un dispositiu especial,
0: que puguis plantar aquesta escultura i ocell al mig, que jo d'entrada me pensava que era IA, perquè aquesta tècnica d'escultura sembla que està com a borrosa.
1: Perquè, sí, és veritat, sembla un dibuix, però no.
0: És una tècnica que està feta amb ferro, però que després li donen com una pàtina, que m'ha passat el mateix aquest Pasco, que va anar a Bordeus, hi ha una escultura en Jaume Plensa, que també utilitza la mateixa tècnica, que ho mires i pareix una fotografia feta escultura, i això és més o manco el mateix. És cert que fan ganes d'anar en aquest Waterloo Place a veure com ha quedat.
1: I tu creus que els polítics hauran fet la reflexió després de trobar-la aquí, al vell mig, en una zona en concret on precisament se parla, no?, d'aquesta qüestió?
0: Tinc els meus dubtes. Jo crec que aviat això quedarà assumit com a part del paisatge, que no l'hagin retirat, i a més a un passatge com aquest de Waterloo, on hi ha un munt d'estàtues equestres de prohoms que han marcat sa vida dels britànics, troc que no està de més aquesta reflexió a la qual mos convida sa estàtua, però no sé si farà pensar molta de gent o els farà canviar de parer. Però m'agrada sa metàfora, que a vegades no només sa justícia et cega, sinó que també es poda molt embolcallar en segon quin tipus d'atribucions que fa que podria ser no facen allò que toca.
1: Perquè recordem, ara ja no hi ha dubtes de qui és Banksy. Després que ell va mostrar la seva autoria, o sigui que ja no és com temps enrere, la qual cosa vol dir que si cerquen culpables, si hi ha una sanció, per exemple, no?, per ocupar un espai públic, ara el manco saben a qui dirigir-se. Això també és important. Se li ha llevat part del romanticisme.
0: Crec que no s'ha confirmat en el mil per mil.
1: No,
0: És a dir, sempre quedarà aquesta cosa, aquest rotllo misteri, tot i que ell n'ha parlat, ja dic que s'ha estatuat seva. S'ha estatuat seva, però...
1: Sí, de fet, la firma, si vols fixar-ho.
0: Sí, seguint sense saber exactament
1: l'identitat de l'artista.
0: Com és aquest jove. Bé, si creïm la persona que diuen que és, li posen cara. Però no sabem si sí o si no. El món va així, Marta.
1: I després ho debatrem i seguirem investigant, no?, sobre la figura d'aquest artista que no deixa de ser polèmic, no?, i que genera totes aquestes reaccions. En la bona companyia de Xisco Nadal, Ivan López, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa d'aquesta manera, començant la setmana. Estoy

0: Són les 9 i 16 minuts. Avui és dilluns. Els nostres oients i espectadors més habituals ja ho saben. Avui és tertúlia política. La tertúlia, el debat, l'anàlisi de l'actualitat amb els diferents representants parlamentaris, que en ordre de representació al Parlament. Saludam Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari popular. Bon dia, senyora Pocoví.
1: Bon dia a tothom.
0: S'incorpora Teresa Suárez, diputada del grup parlamentari socialista, per primera vegada en aquestes tertúlies. Un plaer saludar-la, senyora.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Saludam Sergio Rodríguez, portaveu del grup parlamentari Vox. Bon dia, Sergio.
3: Bon dia, buenos días.
0: Tot d'una s'incorporarà el senyor Apesteguía i saludam el diputat del grup parlamentari Mixt per Unides Podem, José María García, que ja ens escolta. Senyor García, bon dia.
4: Bon dia, buenos días, què tal?
0: El repàs a l'actualitat, precisament avui ens parla també de xifres. Balears va tancar 2025 com una de les comunitats autònomes amb major creixement demogràfic a Espanya, acostant-se a l'1,25 milions d'habitants aproximadament. Tot apunta que 2026 també serà un any de gran creixement poblacional. Avui volem plantejar quins són els nous reptes davant d'una població que creix. Reptes com pot ser la gestió dels serveis bàsics, la gestió de l'habitatge, que tantes vegades hem parlat en aquest programa. Així que la primera pregunta que traslladam als nostres portaveus és com s'enfronten aquests nous reptes, senyor Pocoví?
1: Efectivament, estem davant uns reptes demogràfics. Jo dic que entre l'any 2000 i 2025 la població de la nostra comunitat autònoma va créixer amb un 47%, mentre que la mitjana, la resta de l'estat espanyol, va créixer en un 17%. I ni tan sols en temps de crisi s'ha frenat aquest creixement demogràfic. En els 10 darrers anys hi ha hagut un creixement d'un 12,7%. Per tant, està clar que davant aquest creixement poblacional és una necessitat, una adaptació de les infraestructures, de professionals de serveis públics per garantir als ciutadans d'aquestes illes uns serveis bàsics essencials en sanitat, en educació, en serveis socials o bé en habitatge. Dir també, en quant a infraestructures en concret, que durant anys hi ha hagut municipis amb reclamacions històriques reclamant centres escolars, reclamant centres de salut, residències, però no varen rebre resposta per part de la presidenta del govern, la senyora Francina Argón Mangol, durant els seus 8 anys de govern. En canvi, ara sí, el govern de Marga Proens, molt en el seu compromís de donar resposta en aquestes reclamacions històriques, ha fet una planificació a través d'illes en transformació, amb inversió de 3.800 milions d'euros en projectes concrets. Estem xerrant d'infraestructures educatives, 77 nous centres educatius programats, ampliacions, reformes, més places de 0 a 3 anys, infraestructures sanitaris, 27 nous centres d'atenció primari, un hospital nou a Felanitx, que ja s'ha posat la primera pedra, com bé saben, inversions en infraestructures sociosanitàries, 14 noves residències, més 5 reformes de centres sociosanitaris, habitatge, evidentment, habitatge, més de 1.000 habitatges protegits, planificats per el lloguer social, també amb mobilitat, incrementant la xarxa ferroviària que havia estat paralitzada durant aquests 8 anys del govern de l'esquerra. Com bé saben, el projecte més avançat és el de Palma Lluc Major, però també n'hi ha d'altres, inclús millores dins la xarxa TIP, en cicles de saigo que havien estat deixades també de la mà de Déu, cicles de saigo, noves depuradores, noves desaladores, noves connexions, també més inversions en policies, en seguretat, en medi natural, en turisme sostenible. Crec que això són les respostes que està donant en compromís aquest govern davant aquest repte demogràfic que assoleix la nostra comunitat.
0: S'enfronta més inversió en els àmbits que explicava la senyora Pocoví, sanitat, educació, habitatge de protecció oficial. Senyora Suárez, com s'enfronta el nou repte, el creixement demogràfic? Quins són els reptes a assolir?
2: Mire, jo en primer lloc li he de puntualitzar, no? La senyora Pocoví ho comprendrà. Moltes de les, o la majoria d'infraestructures que s'estan ara mateix inaugurant venen o s'havien iniciat a la legislatura anterior. Jo crec que hi ha projectes que no són de 4 anys, que no són d'una legislatura i que moltes vegades estan en pont entre una i altres legislatures, i jo crec que és de rebut també reconèixer-ho, no? Jo penso que no podem negar cap de nosaltres que realment realment tenim un repte demogràfic. En tenim uns quants, no? Un dels reptes demogràfics, jo crec, majors que tenim, té que veure si nosaltres som 1.200.000 habitants a les Illes Balears, resulta que hem d'atendre quasi 20 milions de visitants cada any, no? Això és una pressió demogràfica cada vegada més allargada en els mesos de l'any. Jo visc a Vall de Mossa i li he de dir que si sortim en el carrer i li demanem a qualsevol Vall de Mossa o Vall de Mossina si troba que hi ha pressió demogràfica, dirà que sí, sense cap dubte. Varen començar la legislatura amb unes promeses molt interessants per part de la senyora Proens, que anaven en línia de mitigar una mica, no? o de controlar una mica aquesta massificació, que ella va parlar de massificació, i no s'ha fet res. Òbviament, quan més turistes hem d'atendre, més persones per atendre-ho necessitem. Per tant, jo crec que és una contradicció després queixar-nos de que tenim més treballadors quan les necessitats d'atendre a totes aquestes persones creixen. Crec que hi ha un problema demogràfic molt seriós que hauríem de plantejar-nos, que té a veure amb l'envelliment poblacional. Ara mateix a les Illes Balears som, més, jo encara no hi soc, però estic a prop, més persones de 65 anys que persones de 16. No? Jo crec que han de ser seriosos, han de posar el foco allà on realment és. Les Illes Balears són un territori limitat, amb uns recursos limitats, i els recursos de l'aigua, de la gestió dels fems, de la mobilitat, són incompatibles amb tenir 20 milions de visitants cada any. Crec que no parlar d'això és no posar la mirada en el principal problema que té la nostra comunitat autònoma.
0: La senyora Suárez, el senyor Rodríguez, feia referència a l'impacte del turisme com a clau per a la gestió de tots aquests serveis.
3: Bueno, es que a mí me gustaría cambiar de tercio, porque yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, primero nos tenemos que enfrentar a una realidad, y es que cuando en muchas provincias españolas, como Cataluña, muchas de Andalucía, el primer nombre de los niños que nacen es Mohamed, es que tenemos un problema. Cuando la población de las Islas Baleares crece de manera exponencial, pero crece de manera exponencial no porque nazcan niños, sino porque cada vez llegan más inmigrantes, es donde tenemos un problema y donde habría que poner el foco. El envejecimiento de la población, la falta de ayudas a la natalidad, la falta de ayudas a las a los padres y las madres que quieren conciliar su trabajo con el hecho de ser padres, la falta de valentía a la hora de afrontar esta sustitución de la población autóctona de Baleares en concreto, de España en general, por toda esta gente que está viniendo de fuera. Yo creo que este es el verdadero reto, porque nos tenemos que empezar a dar cuenta que lo que ahora parece que es una solución temporal por la falta de nacimientos, por la supuesta falta de mano de obra, etcétera, etcétera, se va a acabar convirtiendo en un problema, porque lógicamente, como se está hablando ahora mismo, todas las personas que vienen de fuera adquieren una serie de derechos lógicos y naturales, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a ayudas asistenciales en caso de que sean aptos para recibirlas, y entonces tenemos que empezar a poner una balanza qué aporta toda esta gente que está llegando y qué es lo que nos cuesta, porque al final estamos, parece que poniendo el foco en los 20 millones de turistas que vienen aquí, no olvidemos que los 20 millones de turistas que vienen a Baleares son los 20 millones que nos dan de comer al resto de los ciudadanos de Baleares, porque aquí ni tenemos petróleo, ni tenemos fábricas de coches, y el poquísimo tejido industrial que había por la desidia de unos y de otros y por la competencia y el problema de la insularidad ha ido desapareciendo. Entonces nos hemos convertido en una comunidad autónoma de monocultivo del sector servicios. Tendremos que plantearnos si hay alternativas y en base a que hay alternativas y realmente si las hay, poner filo a la agulla y trabajar en este sentido para no poner todos los huevos dentro de la misma cesta. Pero cuando hablamos del reto demográfico, no podemos perder de vista que este aumento brutal de la población en Baleares en los últimos años es fruto de la inmigración, no fruto del nacimiento ni que vengan alemanes a vivir aquí todo el año.
0: I és la pregunta que estem fent. Com s'enfronten aquests nous reptes davant un creixement de la població, no? Davant un creixement de 1,25 milions d'habitants, que és la xifra del darrer any, com s'enfronten, no? Això suposa una gestió dels recursos, una inversió, en quins àmbits s'incorpora el senyor Pastella en aquesta tertúlia. Li faig un resum molt ràpid del que acaben just de dir els seus companys. La senyora Pocoví parlava que la millor manera de gestionar, no, aquest creixement poblacional és a través de la inversió en habitatge de protecció oficial, en sanitat, en educació. La senyora Suárez feia referència a que no se pot obviar l'impacte del turisme i el que suposa en aquest creixement poblacional. El senyor Rodríguez parlava de la migració i del cost que suposa també la migració. És el seu torn. Com s'enfronta aquest repte demogràfic, aquest creixement davant una nova situació a la que hem de fer front a les Balears?
5: Sí, moltes gràcies per l'explicació. Per cap de 31 de desembre ja pensava que arribaria més ràpid, però estic esbraonat d'escorrellengo encara i, per tant, he hagut de venir a un ritme més baix. En qualsevol dels casos, des de Més per Mallorca, intentant sempre anar a l'arrel, no?, dels reptes que se mos plantegen, perquè si no, si només mos quedàvem en la capa més superficial, acabàvem fent política més estètica que estructural. En el final, la qüestió de fons per nosaltres és que tenim un model econòmic que se basa en el creixement en volum continu i que cada any haguem d'incorporar 16.000 treballadors regulars més, les persones que puguin venir a fer feina i que encara no hagin d'aconseguir regularitzar la seva situació a les Illes Balears, per tant, ens poden situar fàcilment unes 17.000 persones que necessiten incorporar el sistema econòmic cada any per funcionar. Clar, és un creixement damunt d'una població d'un milió d'habitants molt complicat d'assumir, i hem de veure qui se beneficia d'aquest sistema econòmic, qui en surt perjudicat, perquè nosaltres, a diferència de vos, estem segurs que els qui en surten més perjudicats, sense cap tipus de dubte, són les persones que venen a viure, perquè els atreu el mercat, el sistema econòmic, perquè necessita treballadors a sous baixos, poc qualificats, per poder-los explotar laboralment, també regulars, vull dir, aquí s'intenten fixar en l'anècdota per congriar odi i por a la ciutadania, però el problema és que hi ha un seguit d'empresaris que han decidit apostar per un sistema econòmic que se basa en el seu creixement en volum, bàsicament del sector serveis i del sector turístic. Per tant, això és la qüestió que hem de tractar. Si davant de res volem seguir apostant per una economia que necessita cada any la incorporació de 16.000, 17.000, 18.000 nous treballadors simplement per funcionar. O si volem anar a un altre sistema econòmic que ens permeti tenir una població molt més estable i, sobretot, que aquesta població, que els treballadors d'aquesta població puguin millorar les seves condicions i, per tant, tenir una economia que treballi més la qualitat, que sempre significa que els treballadors participin més de la riquesa que generen.
0: Tot una poden respondre els seus companys de taula, però acabam el manco aquesta primera ronda de valoracions. Senyor García, al seu torn, com s'afronta aquest nou repte demogràfic?
4: Pues con más inversiones, quiero decir. El modelo económico de las Illes Balears, que es un monocultivo basado en el turismo, que tiene necesidad de mucha mano de obra, pero esa mano de obra que viene a trabajar aquí es la que más sufre también las consecuencias de que no haya un acceso a la vivienda, porque claro, aquí se ha utilizado todo para el turismo, las viviendas también. Y entonces, bueno, pues la gente no tiene acceso a la vivienda. Lo que no puede ser es que la gente que esté trabajando, el que venga a trabajar aquí, tenga que vivir en caravanas o en chabolas o en tiendas de campaña. Eso lo que es, que por eso digo que son los primeros sufridores de las consecuencias de que haya un modelo económico que necesite mucha mano de obra, y necesitamos servicios y necesitamos vivienda para esa mano de obra, y además para todos los demás que creo que no vienen a vivir o sea vienen a trabajar aquí, porque claro, si seguimos el discurso que plantea la ultraderecha, que como consecuencia del aumento de la población hay más gente de fuera que viene aquí, que son legales o que no tienen la situación regularizada, pero aquí el número mayor de gente de fuera es gente europea, italianos, alemanes, ingleses, que estos posiblemente no sean gente joven que esté aportando, sino que sean jubilados que vengan a vivir aquí. Por lo tanto, creo que hay que darle solución a la población que viene a trabajar. Hay que invertir más en sanidad, en educación pública, en servicios y lo que hay que hacer es cuidar el territorio y las infraestructuras.
0: Primera ronda de preguntes, no? i de suggerències. En aquest cas, el senyor Rodríguez era el primer que demanava la paraula per respondre al senyor Apestegui sobre el model econòmic
3: sí,
0: que tenim.
3: Porque es que el señor Apestegui ha dicho lo mismo que dije yo la semana pasada en esta misma cadena.
6: No.
3: A ver,
6: seguro que no.
3: Nosotros pensamos que al único que beneficia esta llegada masiva de inmigración es evidentemente a las grandes empresas que pueden contratar personas en condiciones, digamos, que de bajos salarios, de jornadas extensivas de trabajo y que se aprovechan de esta mano de obra. Y nosotros lo que decimos es que en un país donde sigue habiendo un 11% de paro y en el caso de Baleares donde hay unos 91.000 parados, de los cuales una parte de esos parados son españoles y otra parte son inmigrantes legales que tienen aquí o ya su DNI o su permiso de trabajo y residencia. Si hay personas en paro, ¿por qué esta necesidad de la que usted hablaba de que se incorporen cada año 17.000 nuevos trabajadores? No, lo que hay que hacer es buscar condiciones dignas para los trabajadores que ya están en este país. Primero vamos a consumir la gente que está en el paro y luego ya, en todo caso, nos plantearemos cómo, cuándo y de qué manera importamos trabajadores. Pero lo primero que hay que hacer es garantizar condiciones dignas de trabajo, porque yo estoy convencido que si los sueldos, las jornadas laborales, etcétera, del trabajo en el campo, del trabajo en la hostelería, del trabajo en el cuidado de personas mayores fueran las que deben de ser, no tendríamos que importar esta mano de obra extranjera a la que se explota y que nos hemos convertido en los nuevos negreros del siglo XXI. Es decir, tenemos que traer a esta gente para que hagan los trabajos que supuestamente no quieren hacer los españoles. Y esto es falso. Lo que los españoles no quieren, trabajar en condiciones poco dignes de salari, d'horaris i etc.
0: Record que tenen una intervenció més breu, demanava la paraula ara la senyora Suárez.
2: Tot sí, jo no deix de sorprendre-me de la demagogia del senyor Rodríguez i de Vox, no? Jo crec que tots som els que tenim, no, una certa edat i m'ho recordant com en els anys 70, la gent que venia aquí a fer feina a hoteleria era gent andalusa o gent d'Extremadura o gent de Múrcia, no? La gent que viu a llocs on ara mateix hi ha més dificultats per tirar endavant, migren en els llocs on hi ha feina possible, no? Va passar a unes dècades amb gent de la mateixa península i ara passa amb gent d'altres llocs perquè és una bona notícia, Espanya té una situació econòmica molt millor que fa unes dècades. Això és així de simple. I l'única manera de que això no passi és que se controli la quantitat de turistes que venen en aquestes illes, que és insostenible, però és insostenible per una qüestió física. Les illes són un territori limitat, amb recursos limitats d'aigua, de gestió de residus, etc etc. Per tant, això només ho resoldrem, com deia bé el senyor Apestegui, revisant el nostre model econòmic. Voler posar la culpa i aquesta etiqueta de tot lo dolent que mos passa a les nostres illes, a la gent que ve a sostenir, perquè si demà se n'anessin tots, haurien de tancar el xiringuito.
0: Senyor Pastella.
5: Sí, i com diu la senyora Suárez, senyor Rodríguez, la diferència cabdal entre vostè i jo és que davant la crítica a un sistema econòmic clarament injust i que explota a certes persones, a persones d'aquí i d'allà, és que vostès plantegen expulsar en els més dèbils, culpabilitzant-los de tots els mals, i nosaltres posar més focus davant els privilegiats que exploten i que s'aprofiten de la seva situació privilegiada en aquest sistema econòmic. I aquesta és la diferència que dalt. Si el que feim és assenyalar aquests empresaris i dir-los, vosaltres teniu la culpa d'haver creat un model econòmic que a tots mos perjudica per igual en les persones que venen de fora i en les que vivim aquí. I és aquestes persones les que són les responsables i sobre les quals s'han de carregar la responsabilitat, i me refereixo a la responsabilitat econòmica a través d'impostos que els afiblin de mala manera, de canviar el sistema econòmic que ells han creat. I aquesta és la diferència que et dalt, que jo no culpabilitzaré mai en el més desfavorable ni proposaré mai expulsions massives de les persones que simplement han anat a un territori allà on creien que podien tenir una millor perspectiva de vida, que insisteix en el que han fet els humans d'ençà que el món és món. Si volen canviar i deixar de créixer demogràficament, perquè evidentment si en els darrers 60 anys han crescut un 200% la població, això és insostenible mantenir-ho. Això ho veu tothom. La cosa és sobre qui carregant la responsabilitat d'allò que ha passat.
1: Sí, gràcies. Jo voldria fer referència a la primera intervenció que ha fet la senyora Suárez respecte a la massificació turística com a culpable, diríem, d'aquest repte, d'aquest creixement demogràfic a la nostra població. Jo li voldria recordar que amb vostès el turisme va créixer en 115.000 places turístiques. En el govern de Marga Proença hi ha hagut un decret de contenció. Se fa feina per la contenció, un model turístic de contenció. Recordin que s'està combatent aquest creixement en per terra, limitant places turístiques, creixement zero, combatent l'oferta il·legal, com vostè va créixer de forma il·limitada, també per mà en la reducció de creueristes i també, com vàrem veure la setmana passada, també per aire, en la impulsant la cogestió aeroportuària, allà on la seva formació no li va donar el suport. També voldria fer menció especial perquè sí, se xerra aquí d'obrers, de gent treballadora, evidentment, però no poden deixar de banda els treballadors professionals dels serveis públics, dels serveis essencials, sanitat, salut, el docent. Per tant, crec que s'ha de remarcar la feina que està fent el govern de Marga Provence en la captació i la fidelització d'aquests sectors de professionals, de serveis públics, reactivant la carrera professional, declarant zones, places de difícil cobertura i de molt difícil cobertura, també actualitzant el complement d'insularitat o com també en el retorn de les retallades injustes que se varen fer durant el govern de la senyora Armengol. I respecte que ha comentat el senyor García, respecte a l'habitatge, evidentment, l'habitatge davant aquest creixement demogràfic és un repte, un gran repte, i des d'aquest govern s'hi està fent feina de manera constant des del minut zero de legislatura. Pensem que en aquests darrers 15 anys hi ha hagut més de 160.000 persones més a la nostra comunitat i només s'ha incrementat en 36.000 nous habitatges. Per tant, cal fer feina per equilibrar aquesta oferta i demanda, perquè en aquest moment és totalment desequilibrat i tots els esforços d'aquest govern és en polítiques d'habitatge per arribar en aquest equilibri.
6: Darrera aportació, senyor García, abans dels consells publicitaris.
4: Bueno, yo creo que no es suficiente no crear más plazas, sino que hay que reducir plazas si queremos cambiar el modelo económico y queremos dar puestos de trabajo con mayor valor añadido y no queremos dejar el turismo, porque el turismo creo que con 45% del PIB es imposible es imposible cargarse el motor económico de las Islas Baleares. Lo que sí que hay que hacer es adaptarlo a un territorio que es limitado, y este territorio limitado, en lo que no puede hacerse es, como decía el otro día en el debate de una ley de movilidad de Mallorca, decía la representante de la ultraderecha, que lo que había que hacer es hacer más carreteras para meter más coches. Esto no es ninguna solución. Y lo que hay que hacer también es no solamente decir que hay que mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de las Islas Baleares, sino también, cuando se da la oportunidad para votar medidas económicas que mejoren esas condiciones, lo que hay que hacer es apoyarlas en vez de ponerse en contra, en vez de ponerse al lado de los que están explotando a la gente. Por lo tanto, no solamente vale con no crear plazas, hay que reducir el número de plazas turísticas, y cuando se dan las medidas económicas o cuando se dan situaciones para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores, yo creo que hay que apoyar y no venirlo a hacer discursos como que lo necesario es mejorar las condiciones de los trabajadores cuando ni tu propio partido las apoya.
6: Són les 9:40 minuts, si me permeteu una petita pausa a la ràdio escoltant el bisturí de Javier Alarcón, a la tele fem una petita aturada publicitària i tot d'una reprenem aquest debat aquí al dia.
7: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
8: Buenos días. La noticia del día es el viaje. Si no fuera porque es noticia menor, hablaríamos del otro, de esa flotilla que estos días ha hecho un vengo voy a Gaza. Esa golondrina turística de presuntos activistas que reflotan día sí y día también. Más de 50 party boats desde 2008. Alguien oficial que paga y tú viajas mientras parece que haces algo. desembarrancar donde no ha sido noticia ni la salida ni el regreso, ni que hayan salvado a Gazati alguno, donde lo que se cuenta parece ser es que un Inker llamado Ángel se dañara luchando él solito contra todo el Estado de Israel. Vas a un lugar de guerra y barbarie oficial y resulta que te embarcan en un viaje oficioso que no da ni para dos tweets. Menos mal del verdadero viaje que conocíamos ayer. Movimiento del parque público de coches del Consejo Insular de Mallorca para, parece ser, servir al Vengo Boy de las cositas personales de los actos de partido del boxista y vicepresidente del Consejo, el señor Rodríguez. El presidente, el señor Galmés, pide explicaciones y me su dimisión, eso dice el titular. Lo cutre de usar una flotilla de coches que encaja curiosamente con lo que su formación Vox critica al gobierno de España. 121 coches oficiales más desde Rajoy, 833 que pagamos solo allí en Madrid. A ver si un día se desvela el misterio de qué les pasa con la comida y con los coches oficiales. Con lo español, lo cristiano y de derechas, que es conducir tu coche con la medida de la Virgen del Pilar, amparándote en el retrovisor. Y ya mañana, siempre conductores.

0: 9:42 minuts. Dedicam aquests darrers 15 minuts de programa a parlar d'unes xifres, les de l'enquesta de la població activa del primer trimestre de 2026, que ens parla de l'atur aquí a les Balears. Xifres positives perquè va caure un 4,6% interanual, se situa a 91.800 persones, marcant el nivell més baix en un primer trimestre, encara que la desocupació va augmentar respecte al trimestre anterior per l'estacionalitat. Amb 39.000 aturats més, l'ocupació va créixer un 3,5% anual, superant la mitjana nacional. És previsible que les xifres d'ocupació puguin fugir una mica encara davant la temporada turística, però aprofitant per analitzar aquests resultats, no tan sols les xifres de l'ocupació, les xifres de la feina de l'atur, sinó també la qualitat d'aquestes feines. Són preguntes que traslladam els nostres portaveus, començant per la senyora Pocoví.
1: Com bé has dit, la valoració en el mercat laboral d'aquest primer trimestre és positiva. És una clara evolució favorable que ve marcada per unes millores salarials en la creació de lloc de feina durant tot l'any i en un avanç cap a un model de treball més estable, més inclusiu i de més qualitat, més sostenible. Pel que fa a les millores salarials, dic que aquí a la nostra comunitat s'ha crescut amb un 5,6% per damunt la mitjana estatal, que se situa en el 3,5%. Crec que aquestes millores salarials és gràcies a l'esforç compartit per part d'empreses, per part de treballadors i amb el compromís d'anar avançant cap a una ocupació de qualitat. En aquestes millores salarials se li ha de sumar també la cifra rècord d'afiliats a la Seguretat Social, com també és el número de contractacions. Les dades actuals d'aquest primer trimestre, contractats, n'hi ha 32.805 nous contractats. Això suposa un 12,2% més que l'any passat i d'aquest contracte es remarca que un 72,6% corresponen a contractes indefinits. I en quant a la cifra rècord d'afiliats a Seguretat Social, que es puja a 540.388 afiliats, suposa un 3% més que l'any passat en aquestes dades. A tot això també se li ha de marcar, diríem, el fet de crear llocs de feina, com he dit abans, durant tot l'any, durant el mateix hivern. Per tant, com bé comentava l'altre dia, la consellera Catalina Cabré, podrien dir que la desestacionalització ja no és una aspiració, sinó que seria, podrien dir que seria ja una realitat, ja que estem no estem en temporada alta i podrien dir que estem en plena ocupació. I en aquest avanç, un sector estratègic és el sector de l'hoteleria, amb 170.000 treballadors a la nostra comunitat. Un sector que ha arribat a acords històrics amb unes millores salarials molt significatives, amb un increment d'un 4% que ja perceben els empleats dels hotels, de bars, de cafeteries, de restaurants, de discoteques. Per tant, això crec que són uns resultats molt satisfactoris i són resultats satisfactoris fruit del diàleg social i del treball conjunt entre els agents socials i els agents econòmics.
0: La senyora Pocoví fa una valoració positiva d'aquestes xifres. Aprofit també per introduir nous conceptes com la qualitat d'aquestes feines i també el concepte de treballadors pobres que malauradament s'ha donat en els darrers temps.
2: Sí, jo bé, vull començar per dir que supos que ha estat un lapsus de la senyora Pocoví apuntar que hi ha hagut reformes a nivell estatal que han contribuït en aquest escenari, no? Com a la reforma laboral, que vull recordar que tant Partit Popular com Vox varen votar en contra, igual que varen votar en contra de pujar el salari mínim interprofessional, no? Per tant, sí, estem en unes xifres molt bones, uns increments, com deia la senyora Pocoví, per exemple, en hoteleria d'un 5% i pico, conveni que se va negociar a la legislatura anterior, però, malauradament, l'habitatge puja un 10%. Aquí hi ha un decalaix que fa que tinguem treballadors pobres. Tot i les millores que s'estan fent des de l'àmbit laboral a nivell estatal, les polítiques que se fan autonòmiques a nivell del que és l'habitatge són clarament insuficients. Abans de ficar-me en el tema de l'habitatge, que crec que és clau en aquest punt, m'agradaria dir-li a la senyora Pocoví que tant de contenció estan fent, però a comentar que ja ja no hi ha estacionalitat, sinó que ja tenim turistes tot l'any. Per tant, jo no sé aquestes mesures per mar, per aire i per tierra, quin resultat real numèrics estan tenint, perquè la realitat és que cada any tenim més turistes. Contenció no l'hem vist encara, Ventura, laborem en aquesta campanya. És cert que el tema de l'habitatge és un problema fonamental. I el que està passant és que el Partit Popular està vetant la possibilitat de tirar endavant iniciatives com la de fa uns dies de que no s'augmentés el lloguer a les persones que ara se'ls acabarà el lloguer, i mos trobem persones que pagaven 700 euros i que ara els hi demanaran 1.700. Per molt que ja hagi pujat el sou, per molt que tinguin unes bones condicions de feina, per molt que estiguin aquí donant tot per contribuir en el benestar de tots nosaltres i el bon funcionament de l'economia, està clar que la gent no se pot permetre comprar una casa. Clar, són coses que estan posant... El Partit Popular vota que no a Espanya, a les mesures que se fan, i les que fan aquí no funcionen, com a lloguer segur, que han estat 70 habitatges en 3 anys. Jo crec que tenim un problema evident.
0: Señor Rodríguez.
3: No, que hay un problema con la vivienda, es evidente. El problema es que la izquierda entiende que son los particulares los que les han de sacar las castañas del fuego a los poderes públicos para solventar el problema de la vivienda, y no es así. No son los particulares los que tienen que limitar sus rentas o no pueden sacar a los que desahuciar a los que no les pagan, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer los poderes públicos es invertir bien el dinero, modificar muchas normas absurdas urbanísticas y empezar a construir más, que es la manera de que la vivienda baje de precio, como así es como funciona el mercado. Dicho esto, evidentemente nos alegramos de que la encuesta de población activa haya reflejado una bajada del número de desempleados, pero insisto, si en la comunidad autónoma de Baleares hay 91.000 parados y en el conjunto de España, que por desgracia en el conjunto de España ha crecido, nos hemos vuelto a poner el 11%, hay 2.700.000. ¿Por qué tenemos que seguir importando mano de obra? ¿Por qué tenemos que hacer procesos de regularización? Y además, ¿qué tipo de mano de obra contratamos? Evidentemente, no es mano de obra altamente cualificada. Son personas que vienen aquí a hacer labores de limpieza, de recogida de frutos en el campo o a servir unas cervezas. Este es el trabajo no cualificado de esta gente que viene. Y esta gente que viene, insisto, devenga derechos a educación gratuita, a sanidad gratuita, a ayudas sociales en el caso de necesitarlas, a paro si le corresponde y el día de mañana una jubilación. ¿Y qué haremos cuando toda esta gente se jubile? ¿Importar 20 millones de personas para que paguen las pensiones? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y esto es algo a lo que ustedes no quieren atender. Mientras haya paro, no tenemos que importar más mano de obra, porque lo que hace es reducir las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores que ya están aquí. Y es que no entiendo cómo la izquierda puede defender el seguir importando mano de obra barata. Y cuando no es no cualificada, encima todavía peor, porque empezamos a importar médicos, sobre todo de Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que en Venezuela no hacen falta médicos, en Perú no hacen falta médicos, en Colombia no hacen falta médicos. No, pero nos los traemos aquí ya formados y nos aprovechamos. Y nos parece fantástico y maravilloso. Yo, de ustedes, me lo haría mirar.
0: Senyor Pasteguía, i després fem una ronda ràpida perquè ja hi ha alguns portavús que aixequen la mà també.
4: Sí, jo som una nota discordant a la lectura d'aquestes xifres. Ja ho vaig saber des del principi, perquè malgrat que, evidentment, mos alegrem que hi hagi més... Vull dir que qualsevol persona que cerqui feina en pugui trobar, això, qualsevol persona, evidentment, està contenta d'aquesta situació. A nivell d'estructura de model econòmic, insistes, no és possible sostenir un model econòmic que necessites incorporació de milers de persones de nou treballadors cada any. No és possible. En un territori limitat, ja tensionat des del punt de vista habitacional, des del punt de vista de recursos naturals, des del punt de vista territorial, des del punt de vista de serveis públics. Per tant, no són unes xifres positives, perquè tornen a reflectir any rere any que necessitem incorporació de milers de persones a nivell de sosteniment del nostre sistema econòmic. I més enllà de que sigui graciós, no?, de que l'Estat, el PP, en faci una lectura negativa i pegui en el govern d'en Sánchez, però qui digui que és meravelloses aquestes xifres, quan si, bueno, són les mateixes, canvia l'òptica territorial, si van, però bé, que cadascú s'apunta les medalles que volen, jo medalles, la veritat és que no em vull cal, el que vull és solucions en els problemes que pateix la gent. I la realitat és que aquest sistema econòmic mos empobreix a passes agigantades. I en aquest sentit, jo vull posar una altra qüestió també damunt la taula, arran de lo que acaba de dir el senyor Rodríguez. Si de veres volem que els fluxos poblacionals minvin la seva intensitat, el que hem de fer tal vegada és deixar d'explotar els països emissors per enriquir-nos, que és el que fa Europa, que és el que fa Nord-Amèrica, i després se queixa de que la població va allà on pot aconseguir unes millors condicions de vida. I doncs no explotis el seu país, que és el que fan les empreses que després financien partit com Vox.
0: Senyor García.
3: Vamos, ya es lo último que me pasa.
4: No, si val, mirar...
5: Ya me dirá qué empresa nos financia, porque es que cuando uno lanza una cosa...
4: Podem mirar els comptes de Disenso a veure quines empreses hi ha darrere finançant.
5: Ninguna.
4: A part de dobles públics, que són butxaca cada mes.
5: Ninguna. Cuando quiera. Traiga usted las cifras y lo discutimos la semana que viene. Perfecto. Podemos hacer un monográfico.
4: La setmana que ve venim.
0: Senyor García, escoltam aquesta darrera aportació i després continuem amb les preguntes.
6: Yo creo que los datos del empleo son consecuencia del modelo económico que tenemos, de prácticamente el modelo basado en el sector servicios, porque sí que ha habido una bajada del paro durante el año pasado, pero sí que ha habido también una pérdida de empleo durante el primer trimestre de este año, y el paro está por encima del porcentaje que hay en el Estado. Y aquí ha habido como consecuencia de la salida de la gente en la época de Navidad, que ha estado trabajando en el sector servicios, ha habido una subida del desempleo y ha vuelto mucha gente, pero no toda, a incorporarse en el sector servicios, en la hotelería y en la hostelería, porque se ha adelantado la Semana Santa. Pero el modelo económico, pues es un modelo que antes estaba basado en la temporalidad, se trabajaba cuando subía la temporada y se dejaba de trabajar, los empleos eran precarios, los empleos eran temporales, y ahora, bueno, pues ha habido una serie de medidas legislativas que se han impulsado desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo. Y ahí pues se ha hecho una digamos que se ha dado una estabilidad a las plantillas, pero este modelo económico es un modelo muy intensivo en mano de obra, y además, independientemente de las subidas salariales o la mejora de las condiciones de trabajo que tenga la mayoría de la población trabajadora de las Islas Baleares que trabaja en el sector servicios, es que es imposible que cualquier subida salarial pueda hacer frente a la subida de la vivienda. Y esta subida de la vivienda no se produce como consecuencia de propietarios buenísimos que suben un poco el alquiler, se produce como consecuencia de que hay mucha gente que tiene muchos inmuebles y los inmuebles están en pocas manos, y esto produce especulación.
0: Queden només 4 minuts. La primera que demanava la paraula és la senyora Suárez. Si són vostès molt concrets en el temps, poden fer una reflexió breu respecte a tots els temes que hem abordat.
2: Sí, gràcies, Marta. Miri, jo el que volia comentar és que m'estranya que el senyor Rodríguez no entengui que hi ha un atur que és estructural i que sempre hi serà, i que hi ha majors de 55 anys o majors de 66 anys o majors de 60 anys, perdó, que no se poden incorporar a la construcció o a la hoteleria amb uns horaris i amb uns llocs de feina que necessiten d'unes condicions físiques determinades. Per tant, hi haurà sempre un atur estructural que no se pot posar com a argument a l'hora de dir que no pot venir gent de forma. I després volia comentar, jo crec que hi ha un tema que és fonamental, que és que el Partit Popular, d'una vegada per totes, acordi declarar les Illes Balears tensionades des del punt de vista de l'habitatge, perquè si no, tot allò que podríem estar fent per millorar les condicions no s'està fent.
0: Senyor Pocoví.
1: Sí, veig que la senyora Suárez està insistint en el tema de l'habitatge i és realment un greu problema l'accés a un habitatge. Però li record que les polítiques dels 8 anys de la senyora Armengol varen ser 0 en matèria d'habitatge. 0 en matèria d'habitatge. I ara, just el que vostès proposen és declaració de zones tensionades quan ha fracassat a les comunitats,
2: no
1: en els territoris,
2: no,
1: allà on no s'han aplicat. Sí. Tornant en el tema que mos permet avui, dir que Balears és líder en ocupació en tot l'estat espanyol i els salaris estan molt per damunt la mitjana europea. Estem xerrant de qualitat, de llocs estables de feina, i en aquest sentit hi fa feina el govern. Recordar el pla d'ocupació de 2026-2028 adreçat a un mercat estable, més, a un mercat laboral més estable, dirigit a treballadors, a col·lectius més vulnerables i a sectors determinats. Sens dubte, una peça clau, diríem, és la conciliació laboral entre vida familiar i el món laboral. Recordem que Balears té la llei de conciliació pionera aquí a l'estat, en el nostre estat espanyol.
0: Senyor Rodríguez.
3: Simplemente apuntar que el paro estructural o el pleno empleo se habla cuando ronda entre el 3 y el 5% de paro, no el 11%, por supuesto. Y aparte, insistir, por favor, al señor Apesteguía, que me encantará saber qué empresas nos financian, porque yo no tengo constancia de ninguna.
4: No, mire, empresas como, por ejemplo, Eulen, empreses com ser de Néstor Koplovic, empreses com ser de Villarmir...
3: Però és que és falso!
4: És veritat que no era a través de Dicenso, amb això m'he equivocat, era a través de Ateoir, i és conegut...
3: Ateoir no tiene nada que ver con Vox,
4: no,
3: por Dios!
4: No, no,
3: por Dios! Nada que ver!
4: En qualsevol dels casos, vostès són
3: de molt hecho,
4: independents d'Ateoir i la Voca. Totes aquestes empreses, casualment, són les que propicien el model econòmic que mos empobreix a tothom.
3: Però no puede usted lanzar falsedades de este calibre cuando Ateoir no tiene absolutamente nada que ver con vos, ni estructuralmente, ni personalmente, ni de ninguna manera.
4: No, tothom ho sap, que se duen fatal i que no coincideixen en absolutament.
3: Cuando quiera se lo demuestro.
4: No, és que no té cap tipus d'interès en la seva relació amb Ateoir.
3: No, bueno, pues entonces no nos acuse de lo que no es.
4: Però no, la gent en qualsevol cas sap exactament la relació que vostres tenen amb Ateoir i en la coincidència no només programàtica, sinó també estratègica. I que la gent jutgi. Si en jutge sí, vostès tenen o no
3: com
4: tenen
3: su relació con Bildu, que és com estar associat con los terroristes.
0: De moment, per aquest debat paral·lel.
4: Hi ha empreses que pressionen a cert partit polític perquè s'haguin a terme algunes mesures polítiques i està perfectament comprovat. I el president del seu partit va sortir fa dues setmanes a denunciar-ho en els mitjans de comunicació. També desmantegen el senyor Lecent.
0: Sense temps. Moltíssimes gràcies pels representants parlamentaris per aquest debat, per aquest temps de tertúlia, però se'ns esgota. Notícies i continuem tot d'una.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. A l'arribada del mes de maig arrenca la temporada alta d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per 350 efectius que a partir d'ara tenen l'objectiu que la campanya sigui com a mínim tan bona com la de l'any passat.
9: Ho ha explicat a l'informatiu matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que recorda que l'any passat varen batre rècord de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat.
10: L'any passat se varen batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com veu des. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població.
9: Per això, com dèiem, s'ha desplegat un ampli dispositiu de 350 efectius que vigilaran per terra i aire les flames i actuaran tot d'una en cas que es detectin focus. El personal, a més, enguany hi farà feina 9 mesos l'any i no 6, com en anys anteriors.
8: I més qüestions de la plana política. La gestió de l'increment poblacional ha centrat gran part de la tertúlia del programa al dia. Mentre que el PP incideix en la importància d'adaptar les infraestructures davant un creixement demogràfic que no atura, Vox carrega contra la població immigrant i la regularització que promou el govern central. Sentim Margalida Pocovi del PP, després Sergio Rodríguez, Vox.
1: Infraestructures sanitaris, 27 nous centres d'atenció primari, un hospital nou a Felanitx, que ja s'ha posat la primera pedra, com bé saben.
3: Cuando la población de las Islas Baleares crece de manera exponencial, no porque nazcan niños, sino porque cada vez llegan más inmigrantes, es donde tenemos un problema.
8: Però l'Esquerra, però l'efecte Crida el causa el monocultiu turístic. Teresa Suárez, diputada socialista, Lluïsa Pesteguia, portaveu de Més per Mallorca.
2: Si nosaltres som 1.200.000 habitants a les Illes Balears, resulta que han d'atendre quasi 20 milions de visitants cada any, no? Això és una pressió demogràfica cada vegada més allargada en els mesos de l'any.
11: A diferència de vos, estem segurs que els qui en surten més perjudicats són les persones que venen a viure, perquè els atreu el sistema econòmic, perquè necessita treballadors a sous baixos, poc qualificats, per poder-los explotar.
8: I de la crònica judicial, l'Audiència Provincial acull a partir d'avui la vista prèvia d'un judici contra un home acusat d'intentar matar un dels seus inquilins, ruixant la víctima amb líquid inflamable i pegant-li foc amb un encenedor.
9: Els fets, segons l'escrit d'acusació de Fiscalia, es varen produir el passat 2 d'agost en un municipi de la capital balear, propietat de l'acusat. En aquell moment llogava habitacions a diverses persones, entre les quals la víctima. Mentre dormia, l'acusat va ruixar tot l'habitatge amb fins a 4 litres de líquid inflamable, també damunt la víctima, i va intentar encendre amb un encenedor, però l'inquilí es va despertar a temps per evitar-ho. La Fiscalia sol·licita 16 anys de presó per l'acusat i una indemnització de més de 3.000 euros.
8: I també aquesta hora està previst que reprengui el judici pel cas Mascareta. Més ho fa amb una de les intervencions més destacades, la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, qui s'enfronta a 24 anys de presó.
9: Això serà el Tribunal Suprem. A l'Audiència Nacional declaren pel cas Kitchen l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de l'UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolcet. Recordem que s'investiga un presumpte dispositiu parapolicial orquestrat durant el govern de Mariano Rajoy per robar informació a qui era el tresorer del PP, Luis Bárcenas, quan es volia esclarir si hi havia comptabilitat B a la formació.
8: I dependents d'aquesta crònica judicial un dia més intensa, arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts. Comencem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim, de moment, de 9 graus de temperatura, temps estable. Seguim amb el termòmetre sense canvis, tot i que avui encara predominen alguns núvols protagonistes. Possibilitat, de nou, de qualque ruixat dispers. Xisco Nadal, bon dia de nou.
1: Bon dia, Marta. Compartir amb algun dels vídeos que descrivim ara per als oients de la pluja d'ahir. Són imatges de Son Ferriol, la ciutat, i també compartim algunes, ara compartirem algunes de la zona de Porto Cristo, que ho podem veure, com veiem que el cel està totalment negre i Dengaigo, també imatges de Porto Cristo en el que la Bruix va fer acte de presència. Això sí, els ruixats no varen durar gaire, es varen concentrar només durant les primeres hores del dematí.
0: Sí que és vera que trobàvem a faltar algunes pluges del mes d'abril, sobretot per al camp, que també són importants, i ahir les varen tenir. Avui no tant, possibilitat de qualque ruixat ocasional, però de moment temps estable. Tenim les nostres beauties a punt d'aquestes finestres per compartir el temps en directe, a veure què mos diuen.
1: Així és, obrim finestres en el nostre arxipèlag. Aquestes càmeres que tenim repartides a diferents indrets de les illes començaran per el Puig de Maria. Aquí ara veiem aquest indret de Pollença. El cel està ben encapotat. Podem veure com hi ha aquest banc de boira. Juc que no mos deixa veure el que seria l'horitzó i sembla ser que si no plou, plourà.
0: També. Tenim encara la terra molt verda, no? Que això anirà canviant a mesura que passi el temps, però de moment l'estampa és molt guapa encara, no? Mala mà, per cert, aquí no es pot detectar encara, però avui continuava el predomini de la mala mà, o sigui que temps dolent per als pescadors que ja duen...
1: Tu, estimada, perquè ets un ull de falcó i realment veuries qualsevol cosa.
0: No, aquí la mala mà no sóc capaç de detectar-la, però ho sé perquè ho he llegit. Joves,
1: però no hi ha manera de veure res.
0: Si te fixes a la línia on acaba la mà, sabeu com aquests xotets que diuen els mariners, no? Aquestes onetes blanques. Però de moment és el temps que tenim aquí al Puig de Maria, a veure si un altre indret de les nostres illes millora. I doncs sembla que no, perquè en aquest lloc on Xisco Nadal sempre diu, jo tinc el rècord, no?, de nits dormides en aquesta cala en concret, a Menorca.
1: Veiem, aquí sí que podem percebre la mala mà, Marta, podem veure les zones com estan pegant contra les
0: roques. Estem parlant de la mesquita, a Menorca.
1: I el cel indica que plourà o que ja ha plogut, perquè si mateix està ben negre. No és moment per anar amb mania curta, jo sempre vaig al contrari d'allò que s'ha de fer. Avui que he decidit estrenar la roba d'estiu, pluja i cel negre.
0: I aquesta és la casa, no?, on vas dormir en concret, aquesta petita que surt de Montserrat.
1: És que jo mai t'he dit, duries el contrari en directe, estimada, però no és la mesquita, jo és aquella torre on he pernoctat.
0: Perdó.
1: Tampoc és que tingui, no és que estigui jo repartit per tot Menor, perquè sembla que tenim com una xarxa d'habitatges repartits arreu, i ja m'encantaria dormir en aquesta casa, perquè és meravellosa.
0: I no, perdona la confusió. Parlem d'altres qüestions, perquè un dia més volem comentar-vos els darrers avanços de la intel·ligència artificial, i ho fem amb el nostre expert de capçalera, Mateu Oliver, degà del Col·legi d'Enginyers de les Balears.

0: I mentre Guillem Roma canta aquest bolero, l'intel·ligència artificial, avui volen posar el focus precisament en tres notícies que tornen a posar aquesta IA al centre del debat per parlar d'educació, de relació amb les màquines i també dels drets sobre la nostra veu. Començant mirant cap a la Xina, on diverses universitats ja han eliminat carreres creatives com traducció, fotografia i animació, perquè des d'aquest indret del món consideren que l'intel·ligència artificial ja pot fer aquestes tasques de manera més eficient. Mateu Oliver, entusiasta de l'IA, què t'assembla aquesta decisió xinesa?
1: Home, jo trobo que han estat molt àgils. No crec que estigui tan al dia com per poder fer això. Vull dir, no crec que una traducció d'IA pugui agafar o copsar tot el sentit que hi ha a un llibre escrit per una altra persona que no sigui una altra persona que xerri el mateix idioma. Hi ha molt de matisos que potser la IA no agafa. Però bé, jo crec que és un avís a navegants de que les carreres han d'evolucionar. Sempre hi ha aquest debat entre si la IA se pot emplear o no se pot emplear. Jo crec que, en el final, tots hem d'admetre que el que s'ha de fer és emplear i pujar el nivell. Tu vols t'emplear IA? Ho pressupost. Ben, Guido, vull que es faci feina amb més qualitat.

0: qualitat i la manera d'avaluar, de canviar. I jo crec que aquí mos hem de posar les piles tots i hem de fer aquest canvi, un canvi conceptual. Que desapareguin carreres. Hombre, jo troc, de veres, ho troc prematur. Però, a veure, que tot tendeix cap aquí. Què vol dir això? Que nosaltres som... És a dir, la IA, jo ho dic moltes vegades, és una cosa molt intel·ligent, però molt poc viva. És a dir, el sentit comú és inexistent. Llavors, les persones tenen sentit comú. És una meravella. Llavors, anem a emplear aquesta eina en el nostre sentit comú, però que aquesta eina estigui en el nostre servei. Si començam a girar les tornes i pensam que aquesta eina nosaltres estarem a servei seu, ja anem malament.
1: Perquè... L'ésser humà sempre li va doncs a pegar, ens ho pega una vegada i una altra en la mateixa pedra.
0: Sí, mos encanta molt.
1: No, ho dic perquè quantes pel·lícules catastrofistes, distòpiques, han viscut en la revolució de les màquines, i tot i així mos agrada fiar-ho tot a una màquina i eliminar carreres, a mi m'assembla... No només precipitar, m'assembla un doll, perquè una màquina te podrà fer una fotografia, però no podrà posar la sensibilitat d'un ull humà a l'hora de fer aquesta fotografia, per molt que vulguis, per moltes fotos de Richard Avedon que tu li posis a una màquina, o de Mapplethorpe, és a dir, mai arribaran a tenir aquella màgia que té una fotografia feta per un professional. Lo de la traducció és que és claríssim. Sí. No és traduir paraules, és una cosa...
2: Interpretar.
1: Clar, però és que una cosa és el significat i una altra és significant, i un significant pot tenir...
0: Molt.
1: Un significat que... poden ser 50.000 coses.
0: No, jo crec que una pàgina se pot traduir i estar reescrita de zero. Perquè els traductors hi posen molta de part seva. De fet, els traductors són molt importants, perquè tens uns llibres que si tu no pots llegir així en natiu, pues, necessites aquesta interpretació. Estan d'acord. Lo que sí és vera és que haurien de començar a tenir canvis dins les carreres. I això jo encara no ho he vist.
2: A mi...
0: O sigui, què t'ho vull dir? L'abast de la carrera, potser hauria de canviar.
2: O integrar-se, no?
1: Però totes les carreres...
2: Totes.
1: Ho dic perquè, per exemple, jo sempre... I a mi m'ha tocat viure aquesta transició. Jo crec que el que era Pla Bologna, a les carreres d'humanitats, els hi ha fet un favor una mica magre. Perquè això de que tots siguin semestres, que tu el que necessites és temps per llegir... Per exemple, jo vaig fer filologia. Mm-hmm. Que allò que necessites és temps per llegir, temps per pair, temps per pensar, en definitiva. Tot això, Bologna, t'ho ha llevat. Perquè el que abans, en un any, tu llegies... Podies analitzar 10 llibres, ara analitzes amb prou feines 3... per semestre. Això ha anat empobrint una mica els continguts que s'adonaven. Llavors, teòricament, tens aquestes hores suplementàries que com a alumne tu has de fer des de casa teva, que evidentment tots hem estat alumnes i saben que no feien res. Clar, jo crec que deixar de banda les humanitats, en certa manera, per aplicar-li intel·ligència artificial, és que són un doi. Però... com una catedral. I jo crec que ja te pot ajudar a fer operacions complexes, sumes, restes, polinomis, si m'apures. Però darrere hi ha d'haver una persona que controli tot aquest trull.
0: Sí. No,
2: perdona un apunt, però, Mateu, no és contradictori, en certa manera, que se carreguin totes aquestes carregres o que formin part d'unes altres o que les integrin i que després moltes persones apuntin que el que faran falta en un futur seran artesans, la gent que sàpiga fer manualitats, perquè això mai podrà ser reproduït per la IA.
0: Això,
2: per la IA. No,
0: perquè la robòtica està molt enrere. Com que la robòtica està molt enrere, el que és ara és un puesto on hi ha un recolzament és el tema de manualitats. Però, de totes maneres, en el final, la IA, tècnicament, tu produeix molt bé les coses. Llavors, podrien dir, mem, i tu no te preocupa, tu ets enginyer industrial, tu no passes pena de que se mengin els enginyers? Hombre, jo no pas pena, perquè en el final, el que se menjaran són els programes de càlcul. A l'hora de fer un càlcul, ho farà la IA extraordinàriament bé. El problema és que dissenyar i mirar de fer les coses en sentit comú... Això és el que els enginyers tenim un avantatge. I tenim un gran avantatge, i és el que jo voldria que les altres carreres tinguessin. És aquesta capacitat d'aprendre ràpid i de poder canviar de registre. És a dir, els traductors, a lo millor, han de tenir la capacitat de poder canviar de registre. Saps què t'ho vull dir? No, no és que la carrera hagi desaparegut, sinó que s'ha de transformar. I a mi el que m'assà greu és que sempre estem en una dicotomia de o la tiram avall o no, o immobilisme. Dic, no, sí. Ha d'haver una transició, tio, que mos hem de moure. I això és el que a mi me posa nerviós.
2: Abans d'anar a més notícies, si qualcú ara mateix te digués jo vull estudiar arts, què li diries? Perquè aquí estic segur que ara mos escolten, no? Tal vegada, no? Famílies...
1: Jo vull fer filologia clàssica.
2: Llatí
1: i grec. És la meva il·lusió.
2: Restauració, disseny gràfic, fotografia, una de les que, per cert, ha desaparegut en aquesta universitat de la Xina. Què li diries? Doncs
0: Pues mira, que no ho sé. No, de veres.
2: És mal de, mal de dir, eh?
0: Jo, la meva filla vol fer una cosa així artística i jo som molt quadriculat. I de fet, tinc un autèntic dilema. Dilema perquè jo veig una certa realitat, però que la realitat està canviant, que el que jo percebi d'ara, és a dir, jo potser veig un quilòmetre més enfora que tu, Xisco. Però és que a lo millor d'aquí 10 quilòmetres és que torna a canviar tot i jo no ho veig. Okay. Llavors, jo crec que el que haurien de tenir... Clar, i el que vull transmetre a la meva filla és la capacitat d'aprendre, de no encaixillar-nos. És a dir, hi ha una història que conta en Adams, un tio que escriu llibres d'empresa, i contava que quan trobaven bombers morts, les trobaven totalment pertrechats, és a dir, en ses mangueres, ses destrals i tal. Quan en aquell moment el bomber havia d'haver mullat tot el seu equipatge per córrer. Però com que són bombers, no se poden desprendre per la seva personalitat. A mi el que me preocupa és que la gent s'identifiqui en la seva carrera, com jo som enginyer i m'identifico molt, però que no siguin prou àgils per dir, mira, escolti, jo és que potser he de fer coses que no són d'enginyer, i potser un traductor ha de fer coses que no són de traductor, perquè el que hem de fer és adaptar-nos, que és el símptoma d'intel·ligència. És a dir, una cosa que valora la intel·ligència és la capacitat d'adaptació. Llavors, són persones, adaptem-nos.
2: I donen la part positiva, que les carreres podrien transformar-se,
0: sí.
2: O adaptar-se, o integrar-se.
0: No, i és evident,
2: eh?
0: A més. Vull dir, jo ho veig claríssim.
2: Això ens dona conhort, no?, i certa tranquil·litat. Si
1: bé, que s'avaloraràs una mica més les feines d'humanitats o creatives o artístiques, també crec que ajudaria a que ningú
0: se li hagués acudit.
2: Exactament, perquè probablement...
1: A que ningú se li hagués acudit eliminar
2: no serien les primeres de la llista.
1: Cert tipus de carreres.
2: Veritat, no serien les primeres de la llista.
0: Però és que hi ha moltes coses que les carreres no tenen en compte. Per exemple, es treball en equip. A mi és una cosa que m'arrebenta cada vegada que sent qualcú diu, treballen aquí, però si no me n'heu ensenyat mai a treballar amb aquí. La gent arriba a les empreses sense saber col·laborar entre elles, ni sap quin perfil té. Tu saps que hi ha aquesta estratègia que hi ha de punt vermell, blau, groc i verd, que són tipus de personalitat, arquetips. Llavors no pots tenir un equip tres vermells, perquè és que se maten entre ells.
2: Mai no. Mos han demanat quin color som, però això serà per un altre debat i un altre dia.
1: Encara s'acaba de desbloquejar aquesta necessitat, Marta Grau.
2: Vinga, més notícies, perquè segona notícia curiosa. Un estudi diu que el 70% dels usuaris parlen amb educació, quan se refereixen o quan parlen amb la intel·ligència artificial. I fins i tot un 20% ho fa per por o una possible rebel·lió de les màquines. O sigui, 70% és educat. Li demanen a ChatGPT, per favor, me pots explicar quina és la capital europea? Val, i utilitzen per favor. Però després hi ha gent que ho fa per por. Què interpretes tu d'aquesta notícia?
0: Bueno, hi ha gent, notícia? Fins i tot, que se pensa que si maltracta la intel·ligència artificial li treu millors resultats. Que això ho he dit. No, jo l'insulto. Sí, perquè aquesta energia que perds amb això, aquesta economia de paraules. Jo, la veritat, són multiplicacions de matrius. No, ni per favor, ni insultant-la. Tu li demanes de manera clara i molt ben espipalladat i te contestarà millor. Ja està. És per favor,
2: tu dius
0: ultima.
2: Per favor.
0: Utilitzes quan duc molt de temps interactuant amb ella i veig que m'està donant resultats, se m'escapa. És vera.
1: Jo és que d'entrada som educats sempre. Jo sempre dic hola. Que pens que no costa gens. Hola.
2: Nen, què està fent d'ahir, en
1: aquest
2: moment?
1: No, però hola.
2: Disculpa.
1: Necessito saber tal. Gràcies.
0: No, però és que...
1: Crec que tots tenim notorietat dins del cervell aquest format correu electrònic que va adreçat a una persona.
0: Sí.
1: I com que en sa gent som educats, meam, que no se perdi.
0: No,
1: perquè, malauradament... Ja mos va passar a l'època de SMS, que com que havien d'economitzar paraules, la gent va començar a no saber escriure, mos van deixar accents per escamí, connectors, etc., i van començar a parlar, que encara en pagant les conseqüències d'una manera una mica...
0: Sí.
1: Baliga, balaga, ho deixarem així. Si han de ser, jo penso que si han de ser educats, millor per accés que per defecte. I si han de ser educats en persones i màquines, millor, perquè en el final no serem educats ni en màquines ni en persones.
0: No, tens raó.
1: Perquè mos habituam a això, no dic ara en Mateu Oliver nostre, no sigui una bellíssima persona, com diria ma mare. Però començant per no dir hola a una màquina i acabant per no dir hola a una persona.
0: És vera. No, però també hi ha una cosa que ara, quan xerraves, jo pensava, i estàs carregat de raó. És a dir, quan tu vas dins un LLM, que és el Large Language Models, les paraules estan relacionades unes sense les altres. Ja, són matrius molt grosses que hi ha múltiples relacions. Llavors, si tu comences a insultar o no tractar bé les relacions, se t'aduen a un nivell de la matriu que no és que s'òptim a l'hora de contestar. Per tant, entenc que el que tu dius tens raó.
1: Fins i tot quan discutes que en Saïa, que de vegades s'inventa...
0: Home, a vegades posa molt nerviós.
2: Però tu arribes no... a discutir amb Saïa?
1: Discutir no, però de vegades li demanes coses i li dic coses que jo sé que... jo, per exemple, jo que m'encara cada dia tento, el de fer és guateque del dia. Hi ha vegades que són guateques per paraules. I ja arriba un punt de sa vida que a mi aquell dia és el dia dels forners. I li dic, me pots dir si hi ha cançons dedicades a forners? A mi va passar un pic que Saïa se va inventar 12 cançons. I jo, com un catafava, anava cercant en els Dalet ses cançons. Panadero, panadero, tal i qual. Fins que al final li vaig dir, perdona, no t'inventis cançons? Li dic, és que t'he demanat si me podies ajudar perquè necessito una llista de cançons. No que tu me diguis el pan de cada dia, és a dir, és que tot era my bread is fine. Era un rotllo que vaig dir, però què és això? Li vaig dir, perdona, no t'inventis ses coses? T'he dit que volia que fos real. I clar, vaig aprendre que li has de posar, si tens, és a dir, vull que citis ses fonts que has fet servir. Jo sempre saps el rock, com pots veure. Li vaig dir, no t'inventis res.
2: Què te va contestar quan tu li vares dir no t'inventis les coses?
1: Me diu, tens raó.
2: Ah, damunt ho acceptava.
1: Sí, me diu, tens tota la raó. No hi havia prou cançons i he optat per crear-ne algunes.
0: Que bé.
1: I dius, però, mem, what is that? Que també discutir se pot discutir amablement. No cal començar allà a dir-li...
0: Però pot tenir raó. Però aquí, tu has vist això. Ella t'agafa paraules que estan relacionades unes sense les altres. I la seva capacitat d'inventar està dins els paràmetres.
1: Sí,
0: és a dir, quan tu emplees els LLMs directament, sense un chat davant, tu li pots dir quina temperatura vols. La temperatura de la conversa o del prompt fa que si és temperatura zero, no s'inventa res. I si la temperatura és u, s'ho inventa tot. I entremig has de trobar el factor òptim. I aquí el chat te va posar una temperatura i...
1: És que també hem d'aprendre com demanar ses coses, que això també és aprendre un nou llenguatge. Lo de no t'inventis res, vull que tot estigui contrastat, etc. T'estalvia molt de problemes.
0: Sí, has de saber donar ordres.
1: Ja, jo és que no se m'ha donat mai bé lo de donar ordres. No he estat un bon cap, perquè jo som tan col·laboratiu que no m'agrada
2: imposar-me. En tot cas, la IA sí, se pot inventar ses coses, alerta...
1: La IA, si tu no... Si intel·ligència artificial...
2: No ets específic...
1: No, si tu no li dius... té tendència a inventar-se. Sí. Perquè és una mica... Això és teoria de la recepció, que ja me diràs, ara anàvem fora, que el lector té tendència a omplir d'espais en blanc que deixa un text. La IA t'omple aquests espais en blanc encara que siguin mentides.
2: Sí. Una notícia curiosa més, Xisco, i aquesta té a veure amb alguns cantants o fins i tot actors.
1: Bé, o tu, que ets la reina de les locucions. Acabam amb una qüestió legal i molt rellevant. Artistes com Taylor Swift o Matthew McConaughey volen registrar la seva veu per evitar que la IA la pugui copiar o utilitzar sense el seu permís. No sé si Mateu és viable registrar una veu com a marca o com funciona això legalment, perquè clar, no sé si ara Marta Garau podria dir no vull que ningú en el meu to, el meu timbre, la meva calidesa vocal pugui reproduir jo què sé, missatges xenòfobs, per exemple. Clar que no és només que t'utilitzin per fer publicitat i enganar qualcú, és que puguin escampar missatges que van directament en contra de la teva línia de pensament.
0: Jo crec que sí, és a dir, la propietat intel·lectual és un camp d'esdret prou ample com per poder registrar això, sobretot quan se pot utilitzar que tu no controles. De fet, aquella vaga que hi va haver fa de més 3 o 4 anys de Estats Units...
1: De guionistes.
0: Era tot pensant en això. Bé, els guionistes defensaven lo seu, però també se va anar per defensar els actors. Que els actors arribarà un moment... És que, i de fet ho va dir Antonio Banderas en una entrevista, que ell anava molt a favor del teatre perquè trobava que era l'art més autèntic que hi havia, a Xina, el vare que era autèntic, però cada vegada no sabràs distingir el que passa. És a dir, qui està xerrant és aquest que tu te penses que és, o no.
1: Llavors... Clar, no, i ara això, un dels grans reptes que tenim per endavant, no només la veu, sinó aquest deepfake,
0: sí.
1: Que, és que l'altre dia em va tornar a votar aquest reel que explicava aquell mem d'en Will Smith menjant espaguetis, el primer que varen fer amb intel·ligència artificial, que sortia ell totalment desdibuixat, que se notava que era una persona, i de cada vegada, en qüestió de 3 anys,
0: s'havia
1: perfeccionat el fet de crear del no-res una imatge d'en Will Smith menjant espaguetis, que feia por.
0: Opa.
1: Clar, qui vol dir que d'aquí 10 anys no te podran clonar a tu perquè siguis, jo què sé, un gentleman que vagis per totes les cases a donar servei. Clar, potser tu te fa il·lusió que passi, però hauràs de donar permís, dic jo.
0: No, de fet, jo no envio àudios de WhatsApp perquè no quedi a veu. I mira, venc aquí a serrar i les campes i alegrament.
2: Clar, no envies àudios de WhatsApp?
0: No.
2: Quan fan aquestes coses, els que en saben ja més que nosaltres, no, d'intel·ligència artificial, clar, me fa que pensar.
1: Que duia la càmera de l'ordinador tapada i és de Apple. Veus, clar, és que mai saps
0: què pot passar.
2: En tot cas, no és per tant, hi haurà un canvi, una transformació, però tampoc serà tan radical. No, tindrem temps per adaptar-nos, podries una conclusió.
0: Sí, lo que hem de tenir en compte és que tots els homes, és a dir, hi ha hagut un moment en què tots, i això lo millor socialment, estem arribant en aquest tema de tenir tendència a ser víctimes.
2: I lo a queixar-nos, no?
0: A queixar-nos molt.
2: Les noves situacions.
0: Perquè, clar, la nostra societat està evolucionant
2: però
0: molt ràpid.
2: Però per por, no tindré feina, què passarà, com serà el meu futur, no?
0: Sí, però mos hem d'adaptar. Jo no sé, jo cada vegada mires les generacions enrere i tu mires ton pare, després mires el teu avi, mires el teu besavi...
2: I tothom se va adaptar.
0: I tothom se va adaptar a guerres.
2: Exactament.
0: I no anaven a xicòleg després... No, aquests tios tornaven de la guerra, li donaven d'això i se n'anaven a fer feina. I dic, hombre, degueren sofrir molt. Jo, saps? Llavors jo crec que la capacitat d'adaptació és una cosa que hem de recuperar.
2: Mira, amb aquest missatge acabam aquesta conversa amb Mateu Oliver, gran reflexió, eh? Ens hem d'adaptar i és veritat, perquè no queda d'altre. Que tinguis una molt bona setmana.
0: Moltes
2: gràcies. Moltíssimes gràcies. Uns consells, tornem tot d'una amb més propostes que compartir amb vosaltres.

0: una opció.
1: El dia. IB3 Ràdio.
2: Para ti y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: El Consell de Mallorca i Limas destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractament, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
4: Miquel, com estàs?
5: Hola, com anem?
1: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
4: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
5: Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
1: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.

0: Avui volem convocar els sèniors del programa per parlar d'una iniciativa en defensa d'unes pensions dignes. És una iniciativa que suposa un pas endavant per les Balears, també pels seus pensionistes, i que volen saber, sobretot, com està anant, perquè ja s'havia posat en marxa fa unes setmanes, però volem saber si evoluciona favorablement, Xisco.
1: La coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques ha iniciat fa ja un grapat de setmanes una recollida de signatures per impulsar aquesta iniciativa legislativa popular al Parlament. L'objectiu és crear un sistema de complements autonòmics per augmentar les pensions més baixes fins al llindar vinculat al salari mínim i reduir-ne el risc de pobresa entre els pensionistes. S'hi varen posar el mes de març i tenien 4 mesos per aconseguir el suport ciutadà en una campanya que ja compta amb un fort desplegament territorial i que vol posar damunt la taula una realitat que, segons denuncien, és estructural, la d'unes pensions insuficients.
0: Per parlar-ne, avui ens acompanya en Pep Juárez, portaveu de la plataforma de pensionistes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma. Maribel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ja vos vàrem convocar quan vareu treure aquesta iniciativa. Han passat unes setmanes, així que, Maribel, la primera pregunta que vos feim és com està anant la recollida de signatures?
3: Bueno, jo crec que està anant molt bé, en primer lloc, perquè ja vàrem partir amb una bona xarxa per recollir en 75 fedataris i fedataris, que això és la quantitat més alta que ha tingut mai una ILP, a més amb un desplegament territorial significatiu i amb una estructura a nivell de Palma de moviment veïnal que també té el seu impacte i que, a més, el diumenge de l'Àngel, que l'estem esperant, que la vàrem haver d'anul·lar en aquell moment per el mal temps, però que farem alguna manera, no?, una versió una mica diferent, però versió aquest diumenge, crec que serà un marc també molt significatiu on totes les associacions s'implicaran. En general, jo crec que hi ha optimisme, que hi ha gent que mos comenta i mos diu, és que ningú m'ha dit que no. Després sí que és vera que en el carrer aleatòriament trobes una mica de tot, però en general crec que hi ha un bon ambient i que la gent està bastant animada.
1: Clar, recordem una mica, Pep, com funciona. Fins quan teniu de temps per fer aquesta recollida i, sobretot, on pot signar la gent si ara, quan era Maribel, no vos troben pas carrer o no poden anar en aquesta diada, què pot fer la gent que ara mateix estigui mirant la tele o estigui escoltant la ràdio per signar aquesta ILP?
2: Sí, la ILP, com bé ha dit la Maribel, està territorialitzada. És a dir, que nosaltres, abans de començar el període de recollida de signatures, vàrem fer una feina que crec que són més de 30 assemblees i reunions a nivell de pobles i de barris que vàrem fer, i d'aquí vàrem sortir la major part dels fedataris i que l'està fent desenvolupant en el seu poble. És a dir, segurament els pobles, el dia de mercat... és fàcil de trobar la gent que vulgui firmar o recollir fins i tot fulles per dur-se'ls en el seu àmbit laboral, familiar, etc., perquè pugui també col·laborar en aquest sentit. També la federació ens ha posat a disposició fins a 4 locals que estan perfectament, ho pot dir, amb uns horaris, uns telèfons, i que allà se poden recollir material, pot anar la gent a firmar, etc. Però fonamentalment són la xarxa de 75 fedataris el que són el motor real de la campanya.
0: Per què important, Pep, perdona que t'interrompi, per si qualcú us està escoltant, és evident que necessitem una crida a que la gent participi, firmi, però per què és important? Jo vull posar sobre la taula algunes xifres que vosaltres m'heu traslladat i que evidentment són cridaneres. 15%, Pep, de les pensions al Balears no arriba a 527 euros, començant per aquí.
2: Sí. Bueno, la gent que rep una pensió no contributiva està dins aquesta situació. És a dir, la pensió no contributiva, ara, després de la darrera pujada, ha arribat als 600 euros pelats, i, per tant, aquesta gent... És a dir, i el fet de que no hagi... Perquè, clar, aquí n'hi ha un debat que pot ser font de manipulació. És a dir, n'hi ha gent que diu, escolta, està clar que la gent que ha cotitzat té els seus drets, per tant, s'han de defensar, i faltaria més que no se'n defensassin. Però després n'hi ha un altre segment de població, sobretot dones, que senzillament no han cotitzat, perquè no se'ls ha reconegut el treball que han fet durant tota la vida. I, clar, aquestes persones no poden quedar discriminades en una iniciativa com aquesta. És a dir, nosaltres estem fent una campanya que, primer, és fàcil d'entendre, és fàcil d'explicar, perquè arriba a la vida real de la gent. Perquè moltes de les persones en les quals demanen la firma, dic, jo me trobo en aquesta situació. Perquè n'hi ha 94.000 persones que sí o sí a les Illes Balears n'han de menester aquest complement social que demanem a la ILP per poder omplir la gelera i arribar a fin de mes. Per tant, és un tema que forma part de la vida quotidiana. No ens estem inventant res. Hi ha una petita novetat que durant la campanya crec que ha estat una bona notícia, i és que per primera vegada hem arribat a fer reunions amb joves. Sobretot a la UIP, però a altres també.
0: Joves preocupats per les pensions, joves, evidentment. És que això afecta tothom, perquè és cosa de... No, és que aquí estem tots en el mateix sac.
2: Joves de 20, 21, 22 anys, ja. Clar. M'estic referint a aquest segment d'edat, perquè ja sembla pràcticament instal·lat aquest fals debat, aquest bulo de que realment hi ha un conflicte intergeneracional. I els hem explicat, i ja ho han entès perfectament, que tot el que la nostra lluita com a pensionistes els afecta directament en el seu futur. Perquè tots plegats estem lluitant per un futur que serà d'ells, no tant de nosaltres, en els quals se pugui tenir una vida digna de ser viscuda. Per tant, això mos carrega les piles moltíssim, parlant.
3: I en el carrer, han de dir que així a peu de carrer aleatòriament, és vora que hem trobat algú que ha dit, jo ja no arribaré, no sé què, però la majoria de joves amb els quals hem parlat, la gent ha signat, quantes?
2: Sí, sí.
0: M'aguantes, perquè afecta, i afecta molt a unes illes on tenim altres problemes, com per exemple l'accés a l'habitatge, el preu de l'habitatge. No me vull imaginar una persona, un pensionista, que està dins d'aquest, per exemple, 15%, que no arriba a 500 euros, o 50% que no arriben a 1.000.
2: Sí.
0: Aquí les xifres parlen per si soles. El que demaneu és un complement per aquesta pensió. Igual que Balears, per la situació com a arxipèlag, ha tingut altres complements, no? Per la nostra situació, que és evident que és diferent a la d'altres comunitats autònomes, això complementaria la pensió.
2: Sí, la negociació col·lectiva és molt comú, molt comú, rebre un complement d'insularitat.
0: Exacte.
2: Perquè hi ha, objectivament, un encariment de la vida en els territoris insulars.
3: Per tant, els que estem. I a més, que ningú dubti que això és absolutament legal el que demanem, perquè ho dic també perquè hi ha hagut algunes veus que potser han dit, és que el que estàu demanant... No, això està admès a tràmit per si es ve jurídic, si la taula del Parlament, justament perquè tal com està redactada la normativa és absolutament legal, perquè si no, ni tan sols estarien recollint signatures en el carrer.
1: I perquè si ens en fas una idea, ara na Marta donava aquestes dades, que 51% dels pensionistes manco de 1.000 euros, 25% 5% manco de 720, i es de 7 no arriba a 527 euros. Estan parlant que es de 7% és gairebé és una de cada 5 persones que viuen en manco de 550 euros en
3: el
1: mes.
3: I el 65% són dones, que això és molt significatiu del per què no s'arriba, perquè les dones justament les han obligades a fer feina en negre, i si no, no tenen don, han de que no n'han fet d'hores en aquesta vida sense poder cotitzar, i si no, no n'hi havia, perquè ha estat quasi una imposició. Dos, han hagut de deixar períodes sencers per fer unes tasques que ha estat l'Estat i els serveis públics el que els han estalviat haver de posar per tenir cures, per infants i per tot, i tot ho han pagat elles.
1: Tenir cura de pares dependents, els fills... Sempre, històricament, en aquest sentit, la tradició, vos ha anat una mica a la contra, a Maribel era cosa que feien les dones, i això ha impedit que moltes dones poguessin tributar allò que toca per després poder cobrar aquesta pensió. Però la pregunta que us volia fer...
3: La desvalorització de la feina que fan les dones, perquè no s'ha tingut en compte, com si no fessin res. No?
1: I volíem anar-vos com se viu en 527 euros, perquè, clar, hi ha dues realitats. Si has tingut la sort de tenir un habitatge en propietat, en 527 euros, és a dir, sobrevius, però és que si ja no tens un habitatge en propietat amb aquests 527 euros, és que ni tan sols a Balears te dona per pagar uns sostres o tres quals això plugar-te a un moment determinat.
3: Hi ha gent visquent de caravanes que són jubilats i també, no sé, en tamens... i en cotxes hi ha de tot. I després, pues, la funció una mica dels fills de recollir...
2: Clar, el suport familiar.
3: El suport familiar.
2: Aquí la família ha jugat històricament un element de compensació, tant d'anada com de tornada. Ara, per exemple, n'hi ha molta gent gran que depèn del seu fill directament. O sigui, no pot, amb aquest tipus de pensions, no se pot administrar ni se pot... A més, tenint en compte que l'IPC real, el que s'hauria d'aplicar, és l'encariment dels productes que realment consumeix la gent gran. Perquè, clar, jo ho he dit una altra vegada aquí, però torno a repetir, el Banc d'Espanya ens diu que des de la pandèmia fins ara els aliments han pujat més d'un 36%, i la gent gran, prioritàriament, dedica els seus recursos a cuidar-se, com és normal, a tenir una vida digna i una alimentació sana. I de vegades ara se dona la tragèdia de que per no comprar un medicament per comprar un medicament t'has de renunciar, diguéssim, a tenir aquest tipus d'alimentació.
1: Ara que dius això, perds medicaments, a mi me passa, ma mare jubilada té 83 anys, evidentment com una dona de 83 anys que intentes que arribi doncs, el millor estat de salut possible en el seu dia a dia, me sorprèn la quantitat de medicaments que quan van al metge li diuen això t'aniria bé, però...
2: No entra.
1: Per la seguretat social. Que sí, dius, tot allò que te pot donar una mica de conhort, una mica de tranquil·litat, una mica de pau, sí, d'allò que sigui, o sorpresa, sí, no entren per la seguretat social. I després va de comprar-los, i no sé per què, no hi ha res que costi manco de 20 euros. A mi això
3: no,
1: és que
3: m'aflipa. El meu germà és farmacèutic, que està a un poble, no està a Mallorca, està fora, però me conta moltes vegades la sensació, no, de que te genera quan te diu, no, això no m'ho doni. Si gent renuncia.
2: No, per això aquesta ILP és fàcil d'explicar, perquè no estem contant cap batalla, cap pel·lícula. I, a més, hi ha un fet també que volem posar-ho de manifest, no? Paral·lelament se n'han fet, crec que ja per damunt de la vintena, d'emocions en gent propera, gent amiga de les institucions, sobretot ajuntaments i consells insulars, han posat mocions de recolzament a la ILP. N'hi han hagut que han sortit i n'hi han hagut que han sortit en contra. Els arguments de la gent que ha votat en contra la moció en suport a la ILP és per llogar cadiretes. És mentint descaradament, dient que això és una pensió que el responsable de l'Estat, com si fos una pensió el que demanessin, no se s'hagués admès a tràmit. I després, contant pel·lícules, com que, bueno, de que això, bueno, tornant un poc també al filó aquest, no?, de que els pensionistes som una casta privilegiada, etc etc. És a dir, quan nosaltres deim, o per exemple, que no hi ha dos bes, com que no hi ha dos bes, però si aquesta comunitat autònoma ha renunciat a un quite de deute de 1.741 milions d'euros. O m'estic inventant la cosa? Ha renunciat a un quite d'un deute de 1.741 milions d'euros. No seria millor, en lloc de deure a l'Estat, deure als seus propis ciutadans, que a més no li cobrarien interessos? Aquesta és una pregunta que serà clau a l'hora del debat.
0: I a l'hora d'aconseguir-lo, Pep, perquè, en certa manera, per què no s'hauria de poder aconseguir? Si, per exemple, els arguments fossin, quines són les pensions aquí a les Balears? Ostres, ja partim d'una base que són 120 euros de mitjana manco que la resta de l'Estat. O sigui, sí, que ja només amb aquest argument podríem
3: ja
0: dir, mira, anem a complementar-les perquè el cost de la vida és molt més car, no?, aquí, sí, sí, a les Balears, sí, per què no? Veus viable que pugui sortir endavant?
2: És que fa entre la insularitat i el mercat laboral, exacte, precari, és que és la tormenta perfecta. És a dir,
0: i l'actualitat immobiliària,
2: coses,
0: exacte.
2: Se sumen les dues coses i la tormenta perfecta. A més, hi ha una altra cosa que no ens cansarem de dir. Que ningú digui que anem a picar a la porta d'en Pedro Sánchez perquè fa 8 anys que el moviment pensionista, d'una manera unànime, constant i fins i tot matxacant dia a dia, estem reivindicant que les pensions mínimes s'equiparen al salari mínim interprofessional. I això no ho deixarem de dir. Per tant, demanem a les institucions que ens ajuden al moviment pensionista per pressionar, per posar de manifest que aquesta equiparació és fonamental que se faci.
0: I tant. Ens queda un minut i mig i és molt important aquesta informació, no tan sols per als pensionistes que ens estiguin escoltant, joves, futurs pensionistes en general, és a dir, tothom, no?, que vulgui signar aquesta iniciativa legislativa
1: Grau,
0: popular.
1: A tu i a mi mos queden dos dies.
0: I tant que
1: per passar-se pensionistes.
0: Telediaris. El temps passa ràpid i és veritat que agrairem segur la feina de tota aquesta gent que ha lluitat, no?, per els drets de les futures generacions.
2: Passa ràpid.
0: Com s'assigna? Com s'assigna? Com s'accedeixen en els documents? Nosaltres els vàrem signar en el seu moment, però les persones que vulguin
3: tenim taules al carrer que anem posant, els events, els esdeveniments, no?, sí, que estan organitzant distintes associacions, des de mercadets i tota aquesta cosa. Ara les associacions veïnals, penseu que tenen, en aquest mes se fan moltes coses de carrer i aprofitarem perquè a cada cosa de carrer hi hagi una taula, de fet, el primer de maig nosaltres ja la vam muntar, i després el que estigui a prop i tingui una associació de veïns al seu barri i tal, pues que se posi en contacte i que demani. I, d'alguna forma, estem a l'abast, vull dir, i
0: a través de les associacions de veïnats que puguin demanar, perquè d'aquesta manera podran sumar-se en aquesta iniciativa. Molt agraïts, com sempre, Maribel Alcázar i Pep Juárez, a tots dos.
2: Sí, només
0: moltíssimes
2: una cosa que
0: vols
2: demanar, sí? Les dates. Sí? Va començar la campanya el 17 de març i acabarà el 17 de juliol.
0: Encara
2: ara farem
0: tens
2: una avaluació de mitjan campanya, i ja mirarem què és el que hem fet i si el que cal fer
0: encara
2: per arribar al màxim.
0: Encara hi ha temps, però que frissin fins al 17 de juliol. A tots dos, moltíssimes gràcies.
3: No espereu a lo darrer, eh?
0: No. Notícies a la ràdio, pausa per publicitat a la televisió, continuam.
2: Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Les converses i el Premi Formentor tornen a Mallorca al novembre, el lloc original on varen néixer a mitjans del segle XX. Sandra Martínez, conta'ns, bon dia.
6: Bon dia. Era una de les notícies més esperades, podríem dir, del panorama cultural i literari, el retorn de les converses de Formentor al lloc que les van veure néixer després de 5 edicions itinerants de Sevilla a Marrakeix per mor del canvi de propietat de l'hotel i les obres conseqüents. Avui, però, finalment, i gràcies a l'acord entre el govern balear i la nova propietat de l'establiment Four Seasons, les converses tornen a casa. Basilio Baltasar, el seu director, no podia amagar l'alegria pel fet de recuperar l'escenari.
7: Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
6: L'edició d'enguany estarà centrada en la història de l'art amb el títol Artistes, Èmulos i Copistes. Tindrà lloc del 1 de novembre i fins dia 4. El capvespre de dia 1 serà el moment del lliurament del Premi Formentor de les Lletres enguany a Gonzalo M. Tavares.
5: Gràcies, Sandra. I aquesta és la notícia. Les converses al Premi Formentor tornen a Mallorca al mes de novembre. Més qüestions a Formentera. El Consell ha condemnat l'agressió d'aquest cap de setmana per motius d'orientació sexual, una brutal agressió homòfoba que s'ha produït a l'illa, segons ha denunciat l'entitat Clau de Sermari. La víctima està ingressada a l'hospital amb hematomes i amb ferides al cap.
8: Segons denuncia l'entitat, els fets varen tenir lloc a un carrer per a vianants quan la víctima es feia una foto davant el cartell de l'obra de teatre Entre pares, que tracta sobre una parella d'homosexuals. Aleshores, un vehicle amb dos ocupants el va intentar atropellar. Després de la recriminació per part de l'agredit, les dues persones que anaven dins del cotxe varen baixar i, cridant insults homòfobs, li varen propinar una pallissa. Des de Sa Clau de Sermari demanen l'obertura d'una investigació per identificar i detenir els autors d'aquesta agressió.
5: I de la plana estatal pendents de la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, ja ha començat el Suprem, és el principal acusat del cas per les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. I durant aquesta intervenció, que encara continua, ha reiterat que Koldo García, que també és jutjat en aquesta causa, va ser durant mesos el seu assessor personal i que quan el varen nomenar ministre el va col·locar al gabinet com a agraïment al seu esforç.
8: Ha reconegut l'extitulada transports que García l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell tota la confiança, tant durant l'època com a secretari d'organització del PSOE, com ja al ministeri.
9: Él tampoco estaba limitado estrictamente, digamos, a las prestaciones de un funcionario público. Si, por ejemplo, fuera un funcionario, desde luego no haría 24 horas, ¿no? Ni tendría derecho a días de descanso que no tenía. Hay también una línea, cuando se está a determinado nivel, donde la entrega personal, y más en un cargo de confianza, pues excede justamente la aportación de un funcionario.
5: Són les declaracions, en aquest cas la declaració de l'exministre José Luis Ábalos avui davant el Suprem, una declaració que continua i de la qual vos anirem informant al llarg dels espais informatius a IB3 Ràdio. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Nova sorpresa de Banksy al Cor de Londres. L'artista urbà britànic, conegut arreu del món pel seu estil provocador i anònim, ha reaparegut amb una obra inesperada. I aquesta vegada no és un grafit, es tracta d'una escultura instal·lada al Waterloo Place, molt prop de Downing Street, la residència del primer ministre britànic. La peça mostra un home amb vestit que avança com si desfilàs, però amb una bandera que, empesa pel vent, li tapa completament la cara mentre camina cap al no-res. Una imatge potent que molts interpreten com una crítica al nacionalisme sec i a l'ús dels símbols patriòtics com a eina política. L'obra ha aparegut de manera gairebé clandestina durant la nit, seguint el segell habitual d'aquest autor, de Banksy, i ha estat el mateix artista qui n'ha confirmat l'autoria amb un vídeo a les xarxes socials. A diferència dels seus murs, dels seus murals, volien dir, aquesta escultura marca un pas més en la seva trajectòria artística, explorant nous formats però mantenint, això sí, intacte el seu missatge crític. La instal·lació ja ha generat debat i curiositat entre ciutadans i turistes que van quedar estorats quan se van trobar aquesta estàtua allà al mig, i les autoritats locals han decidit protegir-la perquè es pugui visitar. Banksy, una vegada més, transforma aquest espai públic en un altaveu i ens obliga a mirar i potser a qüestionar-nos allò que tenim davant dels nostres ulls. I ho dèiem avui a primera hora, Marta Garau, tu com a fan de Banksy, com valores aquesta instal·lació? Perquè me consta, si no vaig errar, que per Pasco vas anar a fer la ruta dels murals de Banksy a Bristol.
1: No vaig anar específicament, no? Però ja que vaig visitar que eres la ciutat, clar que sí, me va semblar una oportunitat.
0: Aprofitant que Banksy passava per Valladolid.
1: Exactament, vaig aprofitar, i és molt interessant perquè alguns estan molt amagats i és vera que els has d'acercar i has d'informar-te primer per internet,
0: sí,
1: no per saber identificar-los.
0: Aquesta escultura no està gens amagada.
1: No, aquesta no.
0: No és com aquestes figuretes que estan amagades per tot Budapest.
1: Clar, perquè aquí ja parlam de...
0: Aquí t'ho trobes bé, allà al mig.
1: No, aquí ja parlam d'un Banksy molt popular, un Banksy ja com consolidat com a artista, no? Però allà sí que se poden veure els seus inicis, no? Hi ha alguns grafitis amagats, protegits per algunes barreres, però en tot cas, jo crec que Banksy tenia més misteri quan no se sabia realment qui era Banksy, quan era més jove. Jo crec que ara no deixa de ser un artista molt acomodat, no?
0: D'aquest edatisme?
1: No. No és edatisme.
0: Quan era més jove?
1: No. Quan era...
0: No ho dic perquè ja som una persona que té en compte la jubilació.
1: Més emergent.
0: Ara
1: no.
0: Que en parlàvem amb en Juárez
1: no,
0: i en Maribel Alcázar, i jo ara ja s'ha crec que s'ha de respectar.
1: No, perdona el matís. Quan era un artista emergent, no un artista consolidat, ja. Qui ja té un nom en el mercat.
0: Home,
1: no?
0: Des del moment si no, que tu aconsegueixes feia... dur a Waterloo Place una grua, te munten allà una espècie de peana, pots deixar una escultura, això... d'anònim.
1: Hi ha una infraestructura
0: sí, evidentment,
1: al darrere.
0: Evidentment, això d'improvisant no té res.
1: Me referia que el concepte de romanticisme, que estava tan lligat a un Banksy jove, però com a artista emergent, ja. No tant per una qüestió d'edat, tot això s'ha perd amb els anys, que, per cert, quan es va confirmar la identitat, o se va dir que podia ser aquest tal Robert Cunningham, crec que és el Cunningham, va ser perquè ell tenia una detenció en el passat, a Manhattan, no?
0: Tot i que
1: per
0: ell no
1: un acte de vandalisme.
0: Dir,
1: no, ell no ha sortit a dir soc jo. No ha sortit,
0: tot això continua
1: sent
0: especulacions, tot i que crec que va ser portada de la revista Time, si no vaig errat, van donar per fet que aquesta era la identitat. Vorem. Ara, jo crec que aquesta escultura...
1: És meravellosa, és preciosa,
0: fantasia. Ara, sí. Una excusa més per anar a Londres i fer una volta de vora aquesta estàtua, però ja t'he dit, jo crec que és una passa més en la consolidació de Banksy, no ja com a artista mainstream,
1: no.
0: Sinó que deixarà de ser
1: ara
0: tan
1: ja
0: anònim.
1: Un...
0: Suposo que ara ja deu haver pensat. Ara que ja saben qui som, ara ja puc anar a demanar permisos a l'Ajuntament i a lo millor ara se passen els bons escultoris.
1: I a banda que ell no deixa de ser un provocador, perquè tu recordes quan va votar també la popularitat per rompre una obra després d'una subhasta de la qual només hi havia dues i la varen triturar en directe, no la varen fer desaparèixer perquè sí que agafaria més valor. Clar, només tenien una en lloc de dues. I va ser un acte molt polèmic, tothom en parlava. Exactament, no deixa de ser un artista provocador.
0: Que agraden els artistes una performance.
1: Exactament. I Banksy, evidentment, no s'escapa d'aquest performance. Aquesta darrera a Londres ja és una excusa més per viatjar, per veure aquesta ciutat i trobar-se amb aquesta obra, però no deixen de banda el missatge, no? Com les banderes a vegades eclipsen a les persones, per això surt, evidentment, totalment tapat, no? Aquest home a cavall. Com deia? No va a cavall, està caminant i està just a punt de caure al buit.
0: Perquè no hi veu, per mort de sa bandera.
1: Exactament, no li deixa veure l'horitzó.
0: Això de donar-li qualcun càrrec. Per saber com és.
1: Si quieres saber cómo es Pepito, dale un carguito. No sé com se diu, segur que en català també existeix. Però...

0: És, és una frase molt, molt popular i molt coneguda. Tirant de refrà popular, continuem amb altres qüestions.
1: No nostrats.
0: Exactament. Tenim altres qüestions que compartim amb vosaltres. Aquestes també tenen la seva polèmica i a vegades també generen les seves discussions. Però arriba el bon temps. Sabem que avui no és el dia específic de bon temps, però aquest dia sí que és vera que han pujat les temperatures i qui sap si alguns, a les diferents comunitats de veïnats, han tornat ja a posar en marxa les piscines comunitàries, a davallar, a prendre un poc el sol. És un dels espais més valorats durant els mesos d'estiu. Però aquest ús compartit també pot generar conflictes, des de problemes de convivència, renous o discrepàncies sobre l'ús, sobre l'horari, les normes, etc.
2: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no.
3: Todos los días son así, no podía...
1: I tot això que vos contaven a Marta s'hi afegeixen qüestions legals i de responsabilitat subsidiària, com el compliment de la normativa sanitària, la seguretat dels usuaris o la gestió de les despeses. Situacions que posen a prova la convivència entre veïnats i que requereixen una bona organització i, sobretot, una regulació clara. Avui en parlem amb l'administrador de finques, Toni Jaume Montserrat, per entendre quins són els conflictes més habituals que es produeixen a les comunitats de veïnats i, sobretot, com els podem prevenir. Perquè, com molt bé recorda Antoni Jaume, sempre per evitar un problema, millor prevenir-lo, no? No quan ja tenim el drama armat, que llavors tothom tira d'un costat i de l'altre. Si el podem evitar, és la millor política quan se trata de comunitats de veïnats.
4: Efectivament, efectivament. I no és que jo sigui especialment partidari de crear normes, però sí que és necessari, amb elements tan crítics com una piscina, pues que una comunitat estableixi una sèrie de normes bàsiques.
1: I per saber de què xerram avui, quins són els problemes, Toni, més freqüents que generen a les piscines comunitàries?
4: Bé, els més freqüents, i els podeu imaginar perquè tots ho han viscut o ho han vist, és qüestió de renous, d'ús de llogates, de pilotes, de colxonetes, l'espai comunitari, de surts de la piscina, horaris pues, que poden interferir en el descans de la resta d'usuaris. Aquests solen ser els més habituals, i aquests se resolen pues, amb unes normes bàsiques que estableixi la comunitat, on se limiti o se reguli aquestes qüestions. També les tombones, a vegades, que hi ha en el solàrium, a surts d'aquestes tombones, a reservar-les, no reservar-les...
1: Com si allò fos Benidorm, hora punta. Hi ha gent que davalla
0: la
1: xeta...
0: Davalla la xeta
1: de notícia a la tabeola, i ja la tenim ocupada durant tot el dia.
4: És així, és així, és així. I en el final no podem més que seure, fer seure la comunitat de propietaris i fer una sèrie de normes que estableixin o que regulin quin ha de ser surts de tots aquests espais.
1: I quin paper té la comunitat de propietaris a l'hora d'establir normes d'ús de la piscina?
4: Tot. És a dir, i això...
1: Per tant, hi ha una comunitat que diu, aquí només se n'eda de 3 a 5, la piscina, encara que això sigui absurd, la piscina queda clausurada la resta d'hores.
4: Bueno, la resposta fàcil és dir-te sí, és dir... La comunitat és la que regula. El que alerta amb aquestes regulacions, és a dir, la regulació ha de tenir un sentit de posar ordre en aquell ús. Vull dir, si en el final la regulació el que pretén o la conseqüència que té és limitar els drets d'ús dels propietaris, llavors, clar, pot entrar en un conflicte. Jo som propietari d'un edifici, d'una vivenda, per exemple, i tindré a nedar a la piscina. Tindré vol dir no de qualsevol manera. La comunitat podrà regular com he de nedar jo en aquella piscina. Això vol dir si a partir de les 9 després per les 10 després ja no podré nedar, si podria o no emplear pilotes o colxonetes. Aquestes qüestions els ha de regular la comunitat.
1: Banyador o sense...
4: Banyador sense...
1: Clar, això
4: mira, això és un conflicte que no se dona massa. Sense banyador.
0: Sense banyador. Toni, que és molt freqüent, hagués quedat estorada.
1: Cada setmana tenim dues consultes.
4: No, la veritat és que aquest no. Però, bueno, és dir, evidentment la comunitat ha de posar, perquè és la propietari d'aquella piscina, ha de posar les normes, i el que no pot fer la comunitat ni molt manco és extralimitat sense imposició d'aquelles normes, és a dir, el límit de la piscina és restringir els drets d'ús que té el propietari dins una qüestió raonable. Si em dius només de 3 a 5, doncs està restringint aquell dret d'ús. Ara, si tu me dius de les 8 de matí a les 9 de vespre, per exemple, doncs perfectament se pot establir.
1: No, que tornem sempre a s'ús i s'abús. Jo estic convençut que qualsevol comunitat de veïnats, si una persona a les 11 de la nit vas a piscina i només fa que moure les manetes sense fer renou, és que ningú se'n temarà. Jo m'hi que va més enfocat a tema de festes, de renous, de tirar-se en bomba a les 12 de la nit, etcètera. I això t'ho volia demanar. Fins a quin punt es poden limitar, torna a Madaes, aspectes com l'horari, però també la cabuda, és a dir, i sobretot els convidats que pot tocar el cul. Imagina que tu vius en una comunitat de veïnats, tu ets una persona poc sociable, i tu nedes tot sol cada dia a la piscina, però tens un veïnat que és popularíssim i cada dia t'adú 30 persones. Clar, això també se pot regular des dels estatuts.
4: Sí,
1: 3
4: sí.
1: persones per habitatge.
4: Sí, per descomptat. És a dir, aquí tenim dues qüestions distintes. Una és, diguéssim, l'aforo de la piscina, que fixa't que durant el Covid, com que hi va haver unes restriccions d'aforo...
1: Això és per normativa.
4: Varen haver de cercar normatives, però alerta, perquè aquí a Balears no hi ha massa normativa que ho reguli. Hi ha comunitats autònomes, com per exemple Madrid, on les piscines de comunitat de propietaris a partir d'una determinada dimensió han de mester, a dir, tenen aforos i han de mester inclús un socorrista. Aquí a Balears no tenim aquesta normativa, no és tan restrictiu, però sí que per analogia vàrem haver de calcular ses limitacions de fora de la comunitat. Però una qüestió és limitar la fora d'una piscina i l'altra és limitar qui té ús en aquella piscina. Vull dir, una relació normal de convivència no hi ha problema en si tu vas anar a la teva piscina i el teu fill doncs, d'un amic o dos amics. Vull dir, normalment no hi sol haver problema amb això. Ara, si se cometen abusos és quan la comunitat de propietaris ho ha de regular.
0: Clar.
4: Perquè, és a dir, hi ha una norma que digui que tu no hi pots anar amb 30 amics? No. Normalment la gent hi va amb 30 amics? No. Ara bé, si s'adona, que qualque vegada s'adona és quan la comunitat ha de dir, mira, he de posar un límit X, no? I aquí és on la comunitat a dins del que la pròpia comunitat consideri raonable. I hem de veure cada comunitat, cada piscina i cada circumstància.
0: Cada tamany, també,
4: no? És el mateix una piscina petita per una comunitat de 80 veïnats que una piscina per una comunitat de 10 veïnats. Vull dir, aquí haurem de veure el cas concret i proposar normes.
1: La piscina és font de problemes, sempre.
0: I ara veuràs, perquè sí que he pogut llegir que se pot restringir l'accés a la piscina o un usuari que sigui morós. O sigui, que segons la llei de propietat horitzontal se pot restringir. Si hi ha una persona que no paga la comunitat, se li pot dir no utilitza la piscina, però m'apareix.
4: Correcte.
0: Fortíssim.
4: Bueno, no, clar.
0: Tu, qui, perquè, clar, la resta de veïnats que han de fer de policies o, clar. En realitat...
4: Aquí està el problema.
1: Però sempre és veïnat, i això, Antoni, Jaume, supos que ho tindrà clar, sempre és veïnat que li agraden aquestes coses. Sí. Hi ha gent que té aquest paper i que és el que té, no sé si es valor o, com diríem ho mare, el rostre de venir a dir-te tu fora de la piscina perquè no has pagat la quota de fa dos mesos.
0: És
1: que a mi
0: me
1: sembla violentíssim.
4: Alerta amb això. És a dir, efectivament, això és una qüestió relativa a la morositat. La llei de propietat horitzontal se va modificar fa relativament poc, fa dos anys, i va establir que se podria inclús privar un morós del dret d'ús de determinats elements sempre i quan no fossin primordials per l'habitatge. Vull dir, no el pot privar de l'ús de l'ascensor, però sí que el pot privar, per exemple, de l'ús de la piscina. Però, clar, alerta quan fas una norma perquè has de pensar com la faràs complir. Vull dir, si tu un senyor li dius que no pot anar a la piscina i no tens un control d'accessos, no el pot treure d'una hora, ja. Penseu que les comunitats de propietaris no tenen, diguéssim, capacitat de policia. Vull dir, si tu nedes a les 11 del vespre, jo no puc fer res més que si fas molt de renou que hi ha la policia, però... I si no fas renou, advertit-te, res més. Vull dir, no la comunitat no té...
1: No és que un veïnat pugui davallar i erigir-se amb una mena de guarda jurat d'aquella comunitat.
4: Està molt bé, el veïnat que té, com tu dius, el rostre, perquè al final no volen conflictes, però és que va i li diu a aquell propietari, tu no ho pots fer, això està prohibit en els estatuts. Dic que està bé perquè qualcú li ha de dir. Moltes vegades el president no és, el ministre no és, i qualcú li ha de dir a aquella persona. Ara, fins aquí, vull dir, ni conflictes ni baralles, perquè moltes vegades aquestes situacions duen a conflictes encara majors, que dius, no sé si volia més que n'edat, si volvíeu de barallar per això, no? Però tu has dit una qüestió que és absolutament certa, i jo ho reconec en primera persona. Jo estic a una comunitat on tenen piscina i ja no ho record, però les 10 de vespre ja no pot nedar. Bueno, doncs jo qualque vegada a les 11 de vespre me refresc i surt. Ningú te dirà res. Vull dir, perquè al final aquella norma està feta perquè no montis un escàndol, perquè no hi hagi renou, perquè els veïnats no se despertin. Et sentir com a vegades és més... Prevaleix més que qualsevol norma.
1: Clar, però si tens un ninja i vas a fer un cafico i ningú se n'ha temut que passaves per aquella piscina, també és absurd que si tens que no puguis fer-ho. Jo me'n recordo que m'ha tocat gravar un reportatge a una finca que eren com una espècie de bungalows que tenien una piscina comunitària. I el gran focus de problema no era la piscina, sinó que era una torradora, el que se diu un barbacoa, que tenien allà de vora, perquè tenien una pissarra, hi havia gent que ja des de començament, de cap a cap d'any, s'apuntava tots els caps de setmanes en aquella pissarra. I llavors hi havia gent que no havia anat tan viva i que estaven tot l'any pagant el manteniment de la torradora, que hi hagués es molles, es carbó, perquè tot entrava en la comunitat, i ningú podia gaudir-ho, i tenien a 3-4 veïnats que s'havien repartit ja tot l'any. Clar, això com ho controles? Perquè jo vaig dir, jo som allà, i no puc anar a fer-me un llomillo a la brasa, perquè ha qualcú que ho ha copat tot i que cada cap de setmana me monta una festa, que jo també entenc que hi ha un moment que
4: jo,
1: això...
4: Jo te diré que aquests administradors no són molt partidaris de ses torradores, no?
1: Ah, però sí, sí, no són partidaris de ses pissarres.
4: No, perquè saben, no, perquè saben que són focos de problema. En el final, com ho has de regular?
0: Mira, m'has dit una Yolanda Ruiz que la seva comunitat varen votar que no a les torradores.
4: Moltes,
0: o sigui,
4: moltes
0: si
4: comunitats,
0: veus,
4: moltes comunitats voten
0: problemes.
4: Que no. Moltes comunitats sí, voten que no. Perquè són un foc de conflictes, segur. Jo tinc comunitats que tenen torradores, que tenen, pues, el que tu dius, un torn, a on t'apuntes una fulla, clar, què passa? A on hi ha sus i s'abús. Si hi ha un abús, pues, clar, haurà d'establir la comunitat una norma on digui pues, que hi haurà un ús limitat de X vegades per propietari si efectivament hi ha un o dos altres propietaris que n'estan abusant. Però després també feu complir en això, perquè és que és tot un conflicte. És a dir, si tu un senyor li dius que no se pot apuntar 10 vegades, però després queda buit aquell espai, aquella torradora està sense utilitzar, aquell veïnat dirà, m'ho estàs prohibint perquè la torradora quedi sense utilitzar. Vull dir, clar, és conflictiu.
1: Se crea un món de casuístiques sí, que, clar, és que fan ganes sí, sí, d'apuntar-se a la teva feina, Toni, només per viure-ho en directe i anar regulant una mica com va tot. I perquè ser humà tenim tendència a complicar-nos.
4: Sí, sí. Un conflicte molt breu en comunitat de propietaris en sous de ses piscines, que no és habitual, perquè qualque vegada se dona, és quan l'utilitza un propietari d'un aparcament, per exemple, que no té vivenda, que això ha passat, vull dir, de fet, hi ha hagut jurisprudència amb aquesta qüestió, o un propietari que ha llogat el pis, que té uns arrendataris que l'usen, i ell també acudeix a sa piscina, vull dir que a sa humà no té límit ja en sa cara dura, a vegades, d'utilitzar un element.
1: I després també ses despeses de manteniment, perquè hi ha gent que, per exemple, diu, no, és que jo m'agradaria que tots els arbres de la comunitat això fos un jardí japonès. Mm-hmm. I has de contractar un jardiner que vengui dos pit per setmana per deixar-te el que serien els arbres en forma d'esclata-sang. Sí, sí. Clar, això té un cost que si tota la comunitat no està d'acord, això ho dic a l'absurd, però passa. Sí. Que a vegades que tu te compres una casa, no t'avisen, i te topes que de comunitat acabes pagant 300 o 400 euros cada mes perquè ets jardiner, has de la piscina, has de manteniment, i dius...
4: Sí, és que això és clave, vull dir... I això m'ho hem de donar compte.
1: És com una segona hipoteca.
4: Quan compram una casa que té, molt guapa, piscina, jardí, pistes de pades, han de pensar quin gastos de comunitat entre això. Ho dic perquè després hi ha propietaris que se troben una realitat de dir, ostres, me trob que jo he de pagar 200, 300 euros en el mes que no esperava, i ho han de tenir en compte. Quan comprem una casa, quan la veiem, és molt guapa, i les zones comuns són molt guapes, però han de pensar que aquelles zones comuns, depèn de la seva naturalesa, costa molt de mantenir-les.
0: Una darrera qüestió. És obligatori adaptar les piscines per l'accessibilitat? Per exemple, si qualcú té una sí, persona amb mobilitat reduïda...
4: Correcte, vull dir, les piscines com els portals, etc. Uh-huh. Si un discapacitat o millor de 70 anys demana una adaptació d'accessibilitat, sempre que estigui dins un rango de gastos, sí, efectivament tens. De fet, en posam barandilles, posam... Si se demana una comunitat de propietaris en determinades circumstàncies, s'han d'adaptar, efectivament.
0: I algun consell d'això que podria servir quasi com una masterclass per evitar discussions, ara que iniciem aquesta temporada de piscines, o que és veritat que aquest dia s'ha hagut mal temps, però segur que ja està pràcticament en temporada alta, seria el millor consell que donaries a les
4: comunitats?
0: Saps què passa?
4: Que és complicat, perquè es consens amb aquest aspecte és més sentit comú que és el menys comú de sentit. Vull dir, al final, si tu fas un ús, la majoria de comunitats tenen un ús racional, tothom, vull dir, fa una...
0: I no hi ha problemes.
4: I no hi ha... La majoria no hi ha problema. Però, bueno, en qualsevol cas, vull dir, és que és qui convida a 15 amics del seu fill per fer un cumpleaños, ho pensi, vull dir, és una qüestió de sentit comú.
0: Un poc de sang.
4: Sí, i si ho feim tots, bueno, Així també te diré que hi ha comunitat que jo m'han plantejat que sí, que sí, que nosaltres volen tot tenir nins i nosaltres volen fer els cumpleaños a les piscines...
0: I per què no? Si tothom està d'acord, eh?
4: Però ho anunciam. I fem un tabló d'anuncis i dius, bueno, pues si vosaltres ho voleu, és que vostre. Vull dir, aquí et sentit com un meu, no és el seu, i per tant s'ha de respetar.
1: Jo què sé, un senaió amb quatre magdalenes, els reparteixes per sa finca, i volis que no, sa mobilitat...
4: Ajuda.
1: Abans en parlàvem amb en Mateu Oliver, que sa gent no li diu hola o gràcies en el xat GPT. Sí. Jo crec que de vegades, si sa gent... una dita de Tadamel sí, facilita tant ses coses, sí, sí, és a dir, que tu te saludis en sa veïnat, que tu si has de fer una festa li diguis, escolta, que avui el meu nin fa 12 anys, li fa una il·lusió bàrbara, du 4 amics, que llavors tots saben que seran 12, a sa piscina. Si ja has avisat, jo m'imagino que és que poca gent...
4: És màgic.
1: Te dirà no, sempre hi ha qualque escruix repartit per les comunitats del món, però d'entrada...
4: És màgic. Si jo t'he dit a tu, i mira que no te demanen permís, si jo li dic al meu veïnat, ei, avui vespre estic celebrant els meus 50 cumpleaños i convidaré una sèrie d'amics, si voleu passar a fer... mal de ment fa ser molt de renou, ningú me dirà res perquè compren en aquella circumstància. Ara, si jo no dic res, ja
0: et diguin els veïnats americans.
1: Toni Jaume, tu ets un professional, però vés alerta amb això de convidar Mirna Lolita, que un poc més i no se mos casa. Ho dic perquè això de passar-ho, si tens una finca un poc grossa, només que se presentin tots a fer una copeta, pot ser...
4: Ho dius sense confiança de que no vendran.
1: Un pot desastre, clar.
0: Un petit gest, de vegades, és suficient, sinó que li diguin als veïnats americans de les pel·lícules que sempre te duen els muffins quan hi ha un veïnat que s'acaba de canviar de casa o que arriba al barri, no? Aquest gest de...
1: No, i a vegades tenim tendència a pensar, està molt bé sa família, clar, però hi ha vegades que els veïnats i tens molt més contacte que en sa família.
0: Has de tenir una bona relació.
1: Perquè és que ja tens a sa teva finca cada dia.
4: No, no, passa, això també ens hauria de fer pensar damunt la societat que vivim. Vull dir, vivim i no sabem qui són els nostres veïnats. I això no passava fa 30 anys. Vull dir, el teu veïnat formava part de sa teva del teu grup social, de la teva cohesió, més o manco, però ho formava part. I ara vivim moltes vegades d'esquenes en el senyor que viu en el nostre replà, a una senyora que té problemes d'accessibilitat o que està tota sola i ningú se'n dona compte d'aquella circumstància.
1: I té un
4: que
1: bon
4: passa
1: veïnat, té un tros... Jo, salta dins, serà mon mare i m'ho va dir. A mi ara me sabria molt de greu que mos mudàssim.
0: Només pels veïnats?
1: Pels veïnats.
0: Mira.
1: No, perquè és cert, perquè amb Antoni Amarga, que és un veïnat de replà, són agudíssims, si necessites qualsevol cosa, te donen una mà, en José és de davall, de que nostre, és a dir, que som una comunitat que som pots, som 13 veïnats, tampoc és que sigui un excés, però és cert que s'ha creat una comunitat de gent que tots tenen una mica la mateixa edat, que tots s'ajuden, i és veritat que és una monada de finques. Trobar això és complicat, i aquí, encara que tinguéssim piscina, no crec que hi hagués problema. El problema ve quan sempre hi ha un sull que te desmunta allò que seria la Pax Romana establerta a la finca.
0: Salutacions a tots els veïnats que donen suport. Veritat, veïnats solidaris que sempre te donen una mà, que estan pendent de tu.
1: Saludau. Com ha dit el nostre gestor de finques, és màgic.
0: És màgic.
1: Saludar.
0: Sí. Toni Jaume, moltíssimes gràcies. Que tinguis una molt bona setmana.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Una petita pausa per publicitat, tornem tot d'una. Gràcies.

0: El dia amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
3: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
2: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Moisès, arriba el moment de viure millor en la bona companyia de Fanny Pons.
1: Tengo gamba, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada.
2: Jefe, que no me he enterado.
3: M'encanta aquesta cançó. Només paga la pena xerrar de marisc per poder posar Tengo de todo, perquè hi ha aliments que generen tanta passió com debat, i el marisc no és un bon exemple. És una de les fonts naturals més riques de iode, un mineral clau per al funcionament de la tiroide, i al mateix temps és un dels aliments que més sovint associa amb al·lèrgies alimentàries i intoxicacions, especialment en adults. Amb aquest contrast damunt la taula, nutritiu però potencialment problemàtic, avui volem entendre millor què implica consumir marisc amb una dona
0: a veure,
3: que ha menjat gambes bones a Casa Bigotes a Sanlúcar de Barrameda. Fanny Pons, molt bon dia, com
0: molt
3: estàs?
0: Molt bon dia, i també hi tenir tu, vull deixar-ho també
3: exactament,
0: clar.
3: Jo era a la teva taula, a Casa
0: Ell
3: Bigotes.
0: Ell estava a la meva taula.
3: Que, per cert, és millor que la mà que m'he menjat mai a Casa
0: Va,
3: Bigotes.
0: Ja.
3: Sí,
0: jo
3: espectacular.
0: Jo és millor
3: tonyina. Idò, avancem, que venim a parlar de marisc.
0: Alida.
3: Quan parlam de marisc, exactament a què ens referim? Perquè, clar, hi ha gent que diu marisc a tot, però no tot és marisc.
0: Marisc tenim el que són els cefalòpodes, que seria el grup de cecipi, el calamar i el pop, que serien els marits blancs, diguem. Després tenim el marisc de conxa, que és el que són les copinyes, cloïsses, tot això. Mejillons, musclos, exacte. I després tenim el que són els crustacis, que aquí tenim la llagosta, la gamba, el camaró, tot això. Això serien els tres grups principals.
3: Ja ho tenim identificat, i d'anem a parlar nutricionalment, perquè és interessant el marisc. No sé si perquè és poc calòric, perquè podríem dir que tot és proteïna. Hi ha molta de gent que diu, ai, estic a règim, avui me faré unes gambes. I clar, jo dic, en aquest règim, mos hi podem apuntar tots, clar.
0: Sí, mos hi podem apuntar tots realment, perquè és que és
3: bé,
0: un producte...
3: depenent de la butxaca de cadascú, també t'ho dic, estimada.
0: Però avui en dia també te puc dir que pots trobar en el mercat ja marisc bollit i un preu bastant raonable i bastant bo de qualitat. Vull dir, això després cada butxaca fa el que pot, però no és una excusa de dir no menjarem gambes o llagostins si mos volen cuidar un poquet a nivell de calories per aquesta qüestió que tu planteges.
4: Contraindicacions seria... espereu, que hem dit abans...
3: No, i sobretot les coses positives, anem a defensar-ho una mica en el marisc, Marta,
0: sí, perquè... És que té molt
4: jo començava per el negatiu, perquè entenc que positiu n'hi ha moltes coses, vitamina sí. D, àcid fòlic, vitamina B...
0: No, sí. Concretament aquestes, ara en parlem.
4: Bé,
0: més,
4: començant
0: més...
4: per la part positiva.
0: Exacte, la part positiva seria que té poquetes calories, tornant a reprendre que sí... volen cuidar un poquet d'espat, seria perfecte, perquè el 80% de la composició nutritiva del marisc és aigua, i tots saben que l'aigua és acalòrica. Per altra banda, és un producte molt baix en greixos. Podríem dir que entre 0,5 a un 2% de greix, i els que més en té podrien arribar fins a un 5%, però és poca cosa. I, a part, aquest greix que mos aportarà serà un greix saludable, perquè és molt ric en omega-3. Per altra banda, també és un producte, com tu deies, molt ric en proteïna, més proteïna d'alt valor biològic. És una proteïna completa, a part una proteïna que serà bastant fibrosa, tindrà bastant de col·làgen, i això també ens ajudarà a tenir sensació de plenitud. A nivell vitamínic, sobretot li destacam vitamines del grup B, tot el que és B1, B2, B6, B12 i demés. I a nivell mineral sí que és un petit tresor a nivell mineral, perquè li poden destacar la presència de iode, com tu deies, com a producte de la mà, li poden destacar calci, li poden destacar ferro, i a més han de dir que el ferro, tot el que són escopinyes i cloïsses, tenen més quantitat de ferro per 100 grans que el que seria un bistec de vedella, per exemple. O sigui, és un producte molt ric en ferro, en calci, en potassi, en magnesi, en iode, en fòsfor... Vull dir, és un petit tresor mineral que tenim a la mà. Quin inconvenient tindria el que deia na Marta? Anem a cercar qualque contra, que clar... És vera que normalment les preparacions de lo que és esmerit sol ser planxa o bollit o vapor, però sí que a vegades aquestes maioneses que acompanyen, o les salses, rosa, o també inclús hi ha maneres de preparar-se llagosta amb beixamel, que això sí que incrementaria un poquet aquestes 80 calories per 100 grans de producte que sol tenir el marisc. Si nosaltres ja hi afegim aquí un condiments que siguin més calòrics, més greixosos, ja la cosa s'amós desestabilitza una mica.
3: Clar, no és tant el marisc, Fanny, sinó com el complementam.
0: Totalment.
3: Que dius, ja que tinc gambes, faré un còctel de gambes. Clar, no és el mateix que unes gambetes planxa.
0: No és el mateix. Però com passa en el marisc, passa en moltíssims d'altres plats. Un plat d'arròs no és el mateix un plat d'arròs blanc bollit, que si ja mos menjam una paella, com t'has menjat tu aquest cap de setmana, per exemple. O si mos menjam un plat de pasta. No és el mateix amb un poquet d'oli d'oliva que si aquí ja hi ficam carbonares o el que vulguem. Augmenta molt el valor calòric del plat final.
3: I llavors també, ara, parlant d'efectes negatius, com deia na Marta, que jo la veig molt interessada perquè ella se vol llevar marisc. Perquè diu, jo ara mateix no estic per gamba vermella de solla. Ara no toca. Clar, el tema de s'acid úric.
0: Sí. Hem de dir que si en menjam amb molta quantitat, sí que és vera que el marisc és ric en unes substàncies anomenades purines i quan se descomposen dins l'organisme mos donen aquest producte que és l'àcid úric, que el 80% l'eliminem per orina de manera diari, però sí que, com dèiem, totes les masses fan mal. Si mos passam, sí que és vera que aquest àcid úric mos pot quedar en sang i quedar precipitar a lo que són les articulacions i tenir el que se coneix com un atac de gota. Per tant, i sobretot si també aquest marisc el mesclam amb alcohol o també duim una alimentació molt rica en camp vermelles, en el que puguin ser vítxeres, molt de pell blau, molt de marisc, aquí sí que incrementant bastant els números per tenir
4: no cau bé tothom, a vegades hi ha gent que pateix al·lèrgies o que té algunes reaccions, no és un aliment que caigui bé a tothom.
0: No, el marisc hem de dir que podríem dir que és l'aliment que més reaccions al·lèrgiques provoca. I, a més, és una reacció al·lèrgica, diríem que immediata, en els 30-60 minuts d'haver ingerit el marisc, ja poden desenvolupar aquesta al·lèrgia, que hem d'anar alerta, perquè se pot manifestar a nivell cutani, tipus urticari, picor, ronxes vermelles, a nivell digestiu, tenir problemes de vòmits, diarrees, de trobar mos malament a nivell estomacal i intestinal, i també símptomes respiratoris. Trobem molts que mos falta aire, tenir un poquet d'asma, tossina, o sigui, són senyals d'alarma que si hem ingerit marisc i mos passa qualsevol cosa d'aquestes en els 30-60 minuts d'haver-lo ingerit, mos hem de preocupar i no estaria de més en urgències.
3: Clar, el marisc en cru és més perillós que el cuinat. Jo ara penso, per exemple, com menjant sushi, que deia mai, ha hagut d'estar congelat per evitar això de sanisakis. No sé si sanisakis també pot afectar el marisc o és una altra història.
0: No, sanisakis pot afectar el marisc blanc, el que és calamar, pop i sipi. En aquest cas, sí, en els altres no, però en aquests sí que poden trobar anisakis. Dues maneres de...
3: Per tant, davant del dubte, sempre llagosta. És a dir, si anem a un lloc que no acabam de tenir controlat, d'allò que m'ho ofereixin, llagosta o llamàntol. Aquí mai poden tenir drama en el tema de anisakis.
0: Però m'han de dir que... Supos que és que la massa, si pios pop, en aquell moment no mos ho menjaran cru. És a dir, maneres de combatre el sanisakis. Seria congelar a menys 20 graus el manco 24 hores del producte o cuinar-lo i assegurar-nos que més o manco estem almenys 2 minuts d'aquesta cocció a una temperatura superior a 60 graus, i així mos assegurem, a més, que la calor arribi a tot el que és el producte.
4: I molt ràpidament, i per acabar, Fanny, freqüència setmanal?
0: Hem de dir que és un producte que, en general, les persones no consumeixen moltes vegades ni siquiera un pi per setmana. El podrien combinar amb el que és qualsevol aliment proteic. Un dia, en vez de menjar peix, menjar marisc, en vez de menjar carn, menjar marisc, en vez de menjar ous, menjar marisc. Però no és un producte que la gent consumeixi de manera molt habitual.
3: I si menjam marisc, hem de xuclar es cap dels crustacis, que hi ha gent que...
4: Vam dir que teníem molt de
3: allò,
4: cadmi.
3: Allò que més li agrada és quan menges gambes, quan menges llagosta o menges un cranc, allà com a reixuclar-ho tot. Això és bo o no?
0: No, no és bo. Precisament pel que comentaven a Marta, perquè els caps allà on s'acumula aquest metall pesat que és el cadmi i sobretot sol trobar-se també a tot el que són vísceres d'aquests animals i no convendria xuclar. No, això no.
4: Esclar, com que és un plaer, el veig més enveria és la dosi, també t'ho dic.
3: Un cap de gamba,
4: un cap de gamba el pots xuclar.
0: Està clar.
4: Igual no.
0: I tornant a dir el mateix, que no és un producte que mengem cada dia i de manera molt habitual.
4: Que si ho volen fer, ho fem, i un dia és un dia.
0: Avisam, després cada qual que faci el que vulgui.
4: Fanny Pons, que tinguis una molt bona setmana.
0: Igualment, bona setmana a tots.
4: Uns consells més i continuem amb altres propostes.
1: Que es lo que tengo, azúcar pesado. Que es lo que tengo de todo. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien alineada.
5: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
6: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
5: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
7: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons
10: a mon pare.
11: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: A la Coni.
14: A el meu pare.
15: A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
11: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
11: A qui li dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.
16: Això, que t'estim molt.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
17: Tèntol.
18: Tèntol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Recte final del programa d'avui i vos volem parlar d'una qüestió que genera molt de debat: dormir amb els fills petits, compartir llit o tenir-los molt a prop durant el vespre, el que es coneix com a colecho en castellà o collit en català, una pràctica cada vegada més present en moltes llars. Xisco.
1: Sí, perquè per algunes famílies és una manera de facilitar la lactància, reforçar el vincle afectiu i millorar també el descans. Però també genera debat, especialment pel que fa a la seguretat del nadó i les recomanacions dels professionals de la salut. Saben que hi ha diferents formes de fer aquest collit, des de compartir el mateix llit fins a utilitzar bressols acoblats que van enganxats a lo que seria el llit de matrimoni. Però volen saber més sobre aquesta pràctica i per això hem convidat la nostra comare de referència, la Isabel García, per entendre millor aquesta pràctica i resoldre dubtes freqüents entre les famílies. Ana Isabel, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Clar, què entenem, ara ho esclarirem, per collit i sobretot quines formes existeixen?
2: Sí, com tu has comentat, el collit té diferents modalitats. Una d'elles és simplement posar el nadó en el llit amb nosaltres, i una altra modalitat una mica més moderna que ha sorgit arrel d'invents nous que han sorgit el màrqueting de la puericultura, les cunes de collit o cunes de colecho, que se posen de vora del llit per intentar que aquesta manera de compartir espai amb el nadó, diguéssim, no, això mateix que veiem a la imatge, no mos, diguéssim, no estigui exactament dins el nostre llit. Sí que vos he de dir que...
1: Per als oients de ràdio, sí? Ana Isabel, seria com un bressol, sí, a qui li falta un dels laterals,
2: exacte,
1: i aquest lateral connecta directament amb el llit. És a dir, és com si tu creessis com una pista d'aterratge entre el llit i el bressol.
2: Molt bona definició. Jo també li dic superfície per acumular llibre de lectura, coixins i mando de tele, perquè a vegades els nadons, com que, sobretot quan són més grans, roden cap a tu. Vull dir, quan són més petits, a vegades sí que pots aconseguir, no?, que estiguin com en aquesta superfície, però quan són capaços de moure-se per ells tots sols, s'atraquen a la mama o el papà, i a vegades això queda com de decoració, no? Però sí que és vera que és un invent per intentar, diguéssim, que aquesta superfície no sigui tan propera, no? Però bé, al final, escollit, la pràctica d'escollit, sobretot per les mares que donen pit o les famílies que han decidit alimentar el bebè amb lactància materna, és una manera de supervivència, perquè al final intentar que el bebè estigui en una altra superfície quan l'has d'alimentar tan sovint i quan se desperta tantes vegades en el vespre, recordem que els bebès que prenen pit se poden despertar perfectament cada hora i mitja, dues, els vespres, sobretot en el principi, depèn de cada nit i tot això, però imagina't haver de fer això i damunt aixecar-te, posar-lo una altra cuna quan s'aixequi una altra vegada perquè vulgui menjar, treure-lo d'allà. Llavors, a vegades, escollit és una forma de supervivència per intentar que tots dormiguem una mica millor, no?
0: De totes maneres, hi ha collits i collits. I hem vist una gran varietat aquí a les imatges, des del que explicava en Xisco, no?, aquest bressol que s'acopla, o fins i tot quan no és un bressol acoplat, sinó que tu ja tens el nadó en el llit, evidentment això genera més riscos, perquè hi ha gent que se mou moltíssim, gent que és mig sonàmbula, parla tota sola, mou les mans... Passes una penada. I he vist, per exemple, aquí, ho descrivim per als oients, té com uns coixins laterals que protegeixen un poc el nin. Això jo no ho recordo, en el meu temps no existien aquestes versions de collit, i crec que és molt pràctica perquè la gran por és no donar-li un cop, no?
2: Sí, és veritat. Això que veiem aquí se diu nido, vale? En català niu, i és com una espècie de coixí que fa... Com
0: el protegeix, no?
2: Sí, és com una espècie de coixí que fa una forma de cercle amb una base que tu poses el nadó allà de dins, i el manco, si fas collit amb un d'aquests accessoris, pues el manco com que té el seu propi espai dins el llit, no? Sí que és veritat que, sigui amb aquest artilugi o sense, lo important és que hi hagi unes mesures de seguretat, no?, per fer collit o per compartir llit amb el bebé, perquè no es diguéssim apte per tothom, no? Han de tenir en compte tips de seguretat. El matalàs que fan servir ha de ser un matalàs que sigui dur, que sigui ferm, perquè si és un matalàs molt bla és més fàcil que si es bebé en qualsevol moment se posa cap per avall, tingui com, diguéssim, menys espai per respirar, no? És a dir, si el matalàs s'enfonsa, és més risc d'asfíxia. Segon, com menys capes de roba hi hagi en el llit, millor, més segur, perquè si hi ha mantes, flaçades, coixins, com més objectes hi ha dins el llit, més riscos, no? Llavors, lo més senzill és que només hi ha una sabana bajera, que no sé com se diu en català, bajera, i es nòrdic o se manta en que te tapis i ja està,
0: ja
2: no?
0: Està.
2: Com menys capes de flaçada, millor. Després, és important que cap dels dos progenitors prengui cap medicació que li alteri l'estat de son, i això és important. Antidepressius, ansiolítics, que segons quines medicacions són incompatibles amb el collit perquè t'alteren la capacitat de despertar-te si el bebé li passa qualque cosa, no? Llavors, això és important també, no prendre alcohol. O sigui, també mos pot, el mateix que la medicació, alterar la capacitat de despertar molt si el bebè mos necessita. I també hi ha controvèrsia amb això, no apareixen totes les guies, a vegades se parla també d'obesitat, que també pot ser un risc a l'hora de compartir el llit amb el bebè. I el cansanci extrem, que això també me fa gràcia, no? És com, qui no està cansat?
0: Quin pare o quina mare no té cansanci extrem?
2: Sí, sí, és un detall així un poc més controvertit. I tampoc se recomana compartir llit si som fumadors, i això és important, perquè l'ambient amb fum augmenta el risc de mort súbita. Llavors, és molt important que si els pares fumen, encara que no sigui dins de casa, no se compartesqui el llit amb el bebè. Vale? Això és un detall que molta gent no té en compte. I tampoc amb nins prematurs o de baix pes, perquè també són nins que tenen com alterada la seva capacitat per respondre davant un estímul d'asfíxia. Però si no és cap d'aquestes situacions que hem comentat i tenim aquestes mesures de seguretat en compte, poden compartir el llit amb el bebè. Perquè al final, com vos deia, sobretot per les famílies que han decidit donar lactància materna, és una manera de facilitar les coses. I s'ha demostrat inclús que les famílies que fan aquest tipus de pràctiques dormen millor. Perquè al final és com... No?
0: Si tothom dorm. Exacte. Tothom dorm. És una manera... No?
2: Sí, a mi ja m'apega més en fora perquè ja no són bebès, no? Els meus ja són grans. Comencen la nit en el seu llit, però acaben venguent a mitjanit en el nostre. I ja arribes a dir, mira, per tal de no aixecar-me, anar al teu llit, dormir-te i tornar al meu, dorm aquí en nosaltres. Arriba un moment que dius, mira, ja està. I,
0: home, això cada família és un món, sí, perquè hi ha famílies que ho passen molt malament, perquè els nens no dormen, no tenen malsons, sí. No?
2: Hi ha de
0: depenent.
2: Tot.
0: Però, clar, en Cisco Micro Tancat també apuntava el que podia suposar això per la parella. I deia que quan t'entra... No, evidentment, no? Sobretot si s'allarga en el temps, no tens tants d'espais d'intimitat...
1: Jo només he dit que, jo que som un observador de la ONU, entre el que són les meves 50 millors amigues, jo, les que s'han acabat separant són les que han fet collit extrem i que quan el collit entra per la porta, la passió conjugal surt per la finestra. Que moltes vegades...
0: Però collit extrem, a què m'ho referim? Sí, amb més de 6 mesos, més d'un any...
1: Els nens tenen 2 anys, 3 anys, 4 i continuen dormint en el llit dels pares.
0: Això no seria collit?
1: Això seria
0: dormir plegat sempre.
1: Com tu quan agafes una assegurança, que l'agafes per un any, prorrogable 3 mesos. Talment això, que moltes vegades també després, quan li dius a el nin que fins a 6 mesos, 7 mesos, un any ha dormit amb tu, després, clar, hi ha aquest processos d'adaptació, a vegades per un tema de feina, per no saber gestionar el que seria el conflicte en son nin, que ara ja no dormirà amb el papà i sa mamà, haurà d'anar a l'altra banda, i que cada vegada el que seria la relació conjugal han passat a ser pares o companys de pis més que per a ell. Això també passa factura. Abans també a mica tancat la nostra... Com ara? I tu una cosa que m'agradaria... Debatre-la aquí en directe, que ha dit que també és un pare reduccionista. Pensar que el coit només se pot practicar en el llit.
2: Això mateix.
1: També t'ho dic.
0: I això que només hi havia 2 minuts de publicitat.
1: Perquè vegis el que ens donen nosaltres, 2 minuts de publicitat, i la Marta Guerau i la seva discreció absoluta. Però que és cert que si no tens temps de fer res dins el llit, com per plantejar-te ser una acròbata de Cirque du Soleil i intentar-ho a la bugaderia. Clar, és que és molt complicat.
2: Que bo, bueno. Dèiem abans que fins quan cada família vulgui, no? Llavors, el collit se pot llegar cada família vulgui. Collit extrem, però bueno, això cadascú decideix quina és la seva
1: extrem,
2: definició.
1: Extrem, no, perdona, ara no vull jutjar. Collit perllongat.
2: Collit perllongat, vale. Com bé deies abans, sí que és vera que al final han de deixar, diguéssim, de relacionar o de només ubicar el moment de tenir relacions íntimes en el llit, és a dir, hi ha més espais dins un allà, no? Hi ha un sofà, hi ha, en fi, altres superfícies, no? Llavors, cadascú que imagini el que vulgui, però avui dia és bastant reduccionista pensar que només se pot tenir relacions sexuals en el llit.
0: De totes maneres, amb el que suposa tenir un nadó, hores sense dormir, estrès, dia a dia, gestió de les tasques de la llar que se t'acumulen, que damunt ser creatius és tot un repte. Per cert, el tema del collit és un tema que s'ajutja molt, eh? Sí. Jo tenia una amiga que sí que ho feia i que va fer aquest collit perllongat en el temps, no? I tothom opinava, perquè és vera, tothom opina, igual que amb l'alletament, tothom opina. I una vegada ja farta va dir, mira, els esquimals tenen la teoria de que el nin abandona el dormitori, l'espai conjugal, quan ell ho creu, no? I no li posen pressions, no? Sí. I va dir, jo com els esquimals, supos que perquè allà hi ha totes les crítiques. O sigui que deu ser una qüestió també cultural. Sí. Bé, també en aquestes terres fa molt de fred, igual per això.
1: M'encanta aquest concepte, no? d'esquimals mediterranis.
2: És a dir, ell va dir, jo com esquimals.
1: Esquimals a 40 graus a l'ombra. És una fantasia.
2: Sí que és veritat que volia puntualitzar això. Al final, el son dels nins és evolutiu, i això vol dir que en qualsevol moment aprenen a dormir millor. Llavors, com tu bé has dit, al final ells trien el moment de voler dormir tots sols, no? Llavors, tot depèn de com t'afecta tu com a família i com a parella aquest compartir el llit, no? Perquè el que xerràvem abans, no? Pot ser
0: clar, vols dir que acabaran partint
2: del llit.
0: O sigui, els esquimals no anaven tan errats.
2: Clar, només seran petits una vegada. I, de més, hi ha cultures on tenen supernormalitzat escollit. Per exemple, al Japó dormen tots junts a ones... Què se diu? Aquest matalàs?
0: El tatami,
2: posen els matalàs en terra i dormen tots junts a la mateixa habitació. I ho tenen supernormalitzat, no? Les cultures asiàtiques. Llavors, per aventura aquí de l'Occident, el que estem intentant és engegar els nins per aventura massa prest en el seu quarto, no? Com si fossin objectes que ens fan nosa, no? A vegades. I per aventura hem d'intentar... és a dir, sempre... damunt un pot de sentir comú, no? El que parlàvem abans, no? De desveïnades de comunitat, que dic com és menys comú dels sentits, no? Però intentar, diguéssim, escoltar una mica més la natura, el que mos demana un pot ser instinta, no? Que a vegades com que intentam silenciar aquesta part i moltes vegades et ser més sensata, no?
1: Com no puc afegir respost? Clar, hem parlat d'aquestes diferències culturals, però quins són els mites o les creences errònies que solem associar en escollit? Per exemple, aquest de que la passió desapareix quan fa escollit és que hem de ser més imaginatius.
0: Exacte,
1: no?
0: Punt número 1.
1: Són nostre com ara.
2: Sí, sí, o sigui... Com
1: hem de redescobrir racons de sa casa.
2: Exacte, sí, com a persona que també ha patit entre cometes o ha practicat escollit durant molt de mes, o sigui que encara els meus fills venen al meu llit, llavors dic que al final és un poc posar la imaginació al poder i pensar altres moments i espais, no? I a vegades, pues mira, els predins també estan per pegar un cop de mà i per, diguéssim, a vegades és un poc trist haver de planificar escoit, però a vegades és un poc així, és un poc...
1: Mira, és que un dia hauríem de fer un crossover entre la nostra comare i la nostra sexòloga.
2: M'encantaria.
1: La Susana Iborra moltes vegades ha dit que quan no teneix d'una manera espontània la de la pràctica d'escoit, posar-ho a l'agenda no és tan mala idea.
2: Totalment.
1: És a dir, hi ha d'haver espontaneïtat, però de vegades durs una vida com a tan accelerada que dius...
0: Que s'ha passat el dia.
1: Exacte.
2: I la setmana.
1: I tu ja saps que dijous, coit. I així tu ja saps que aquell dijous...
2: Mira,
1: hi ha una petita alegria.
2: Si t'escolten moltes famílies ara mateix amb bebès, deien, tant de bo una vegada per setmana. És a dir, tant de bo un pit per setmana fos com a la freqüència habitual. Perquè si tu comences a demanar a gent amb nins petits cada quan tenen relacions sexuals, això també ho podem xerrar amb la vostra sexuals, si voleu, és un tema també... Podem fer una enquesta. És interessant.
0: El collit, que genera tant de debat, de totes maneres que la gent s'assessori. Anna, perquè hi ha tipus de collit. Jo m'he quedat estorada, la gran quantitat de modalitats que existeixen i tal vegada si ho volen fer, si no perfectament, és adaptar-se, no?, en el format depenent de les necessitats de cada família.
2: Això mateix, és a dir, al final és assessorar-se, com tu deies, de si en el nostre cas el material que disposam mos és segur.
0: Exacte.
2: I assessorar-se de quina manera ho podem fer sense riscos, no? I al final, escoltant el nostre instinte, no tant les opinions, que no es fiant, els nins només són nins una vegada, després partiran, no voldran saber res de tu, ni que li donguis un besito a la porta de l'escola, llavors és una etapa que per aventura hem d'aprofitar més, no?
0: Moltíssimes gràcies per aquests consells, com sempre.
2: A voltes, com sempre.
0: Són les 11:55, ja, i 56, tot d'una als esports.

0: repàs a l'actualitat esportiva. Avui amb Miqui Tous, bon dia.
1: Bon dia, i d'on de començar parlant del Mallorca, perquè podem dir que el conjunt vermell ha viscut un cap de setmana rodó, ha guanyat el seu partit divendres contra el Girona per 0-1, una victòria important gràcies a un gol de Samu Costa. 0-1 va guanyar l'equip mallorquinista, però també s'ha afegit que tots els seus rivals directes han perdut els seus partits. Per tant, el Mallorca ha viscut una jornada importantíssima en vista a la permanència, i podria ser millor perquè avui a les 9 del vespre juga el Sevilla a casa, el Sánchez Pizjuán, contra la Reial Societat, i si el conjunt andalús que marca el descens perd, i del Mallorca acabaria aquesta jornada a 4 punts més el golaveratge de la zona vermella. Per tant, seria un cop important per aquesta permanència a la màxima categoria. I en el món del bàsquet, a la primera FEP, els tres equips balears han perdut els seus partits. L'Estia Menorca ja està classificat pel play-off, però aquest cap de setmana, divendres, a la darrera jornada, tenim un palmer, Fiu i Mallorca, que un dels dos equips podria baixar de categoria. Hi ha dos escenaris: que el Tizona Burgos guanya el seu partit contra el Cartagena, els dos equips mallorquins se salven, però si el Cartagena guanya a la pista del Burgos i de l'equip que perdi el derbi entre el Palmer i el Fiui, baixaria a segona FEP. Per tant, serà una jornada interessant i dramàtica per un equip mallorquí aquest divendres a les 9 al Palau de Sant Moix.
0: Estirem ben pendents. Moltíssimes
1: Molt bé,
0: gràcies, com
1: adeu.
0: Sempre. Ara repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, com se presenta aquest dilluns?
2: Bon dia, avui tenim tertúlia al Dia Menorca. Rebrem els analistes, ens acompanyaran el periodista Pere Begú, l'exvalesa de Ciutadella en assumpte vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells farem balanç un poc de sa manifestació de l'1 de maig i del que demanen els sindicats aquí a Menorca, el malestar social per la situació de l'habitatge, donar visibilitat també a les reivindicacions laborals en el sector sanitari, penitenciari i també de l'hostaleria. També farem una mirada a la política nacional i també un poquet a la campanya electoral d'Andalusia, entre d'altres qüestions.
0: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començarem el programa i la setmana posant l'actualitat en comú, com fem habitualment. Farem balanç del pas del correllengua germanat per les Pitiuses, també de la jornada reivindicativa de l'1 de maig, i comentarem també la iniciativa perquè empreses privades es facin càrrec de replantar la Posidònia a la badia de Talamanca. I després, com fem habitualment, parlarem amb en Pepo Rubio de Radio Illa perquè ens posi al dia de tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies.
0: Acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
4: Bon dia. Avui començarem parlant d'intel·ligència artificial aplicada a la seguretat vial. Un projecte d'un treball de fi de grau d'un estudiant de la UIB ha revolucionat el que podria ser la seguretat en els cotxes, encara més dels cotxes autònoms. Després parlarem del festival Clau de So de Lloret, que té tot l'estiu per davant. I una cosa que crec que se t'ha escapat avui, Marta.
0: Quin dia és? Dilluns, 4 de maig, a veure què se m'ha pogut escapar.
4: 4 de maig. Com se diu en anglès?
0: The 4th of May?
4: May the 4th.
0: Be with you. Oh, idò, mira, sí.
4: Amb en Xavi Canyelles parlarem de Star Wars, el dia de Star Wars, i de la pel·lícula Michael, que ha estat una verdadera meravella. Ha agradat a tothom que l'ha anat a veure, tot i que... pinta que hi haurà una segona part, no t'he dit res més.
0: Idò, que la força t'acompanyi en aquest dilluns, que a vegades
4: igualment,
0: se necessiten energies extres. Punt i final, tornant demà a partir de les 9.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut a Palma tres menors per agredir sexualment una companya de classe de només 16 anys. Un d'ells li va realitzar tocaments mentre els altres dos la varen retenir, agafant-la dels braços fins que ella va poder escapar. En estat de xoc.
7: Els fets varen passar el mes de març a un domicili de Palma. Tres menors varen demanar a la víctima anar a casa seva per xerrar. Una vegada allà varen entrar sense permís a una de les habitacions i quan ella va intentar treure'ls, dos d'ells la varen immobilitzar al llit mentre un tercer l'agredia sexualment en tocaments en les seves parts íntimes. Això fins que la víctima va poder escapar de l'atac i va poder també denunciar els fets davant la Policia Nacional. La Unitat d'Atenció a la Família i la Dona, la UFAM, s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Després de comprovar la veracitat dels fets, es varen detenir els tres presumptes atacants acusats d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys.
6: I més qüestions. Una vintena d'embarcacions tornarà a netejar el litoral de les Balears aquesta temporada turística a través del servei que des de l'any passat gestiona Ports de les Illes. La campanya va començar divendres, acabarà el 30 de setembre. L'any passat es varen recollir gairebé 40 milions de tones de residus a tot l'arxipèlag.
7: I la meitat es varen recollir a Mallorca, la resta a Menorca i les Pitiuses. El servei es durà a terme amb 23 embarcacions, 8 de grans, 15 de petites, que es dedicaran a la neteja de les platges. A més de residus, es recolliran microplàstics i també troncs per facilitar la navegació dels vaixells. Després es classificaran i es duran a gestors per al seu reciclatge. Ho explica Antoni Marcant, ell és el director general de Ports de les Illes.
8: És una tasca molt important, és una tasca que a més col·labora amb altres, diríem, activitats de salvament marítim. Tenim barreres antipol·lució, vull dir que també col·laborem amb altres administracions quan hi ha un vessament o quan hi ha un incendi o quan hi ha una embarcació que s'enfonsa i hi ha perill que hi hagi pol·lucions.
6: I l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que la seva examen, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxatec, on suposadament l'hauria col·locada l'extitular de transports. A la seva declaració avui el sucrent, que encara continua en el judici per les suposades comissions il·legals pels contractes de mascareta durant la pandèmia, Ábalos ha dit que Rodríguez mai no hauria reconegut això si no l'hagués impressionat.
7: Segons l'exministre, Jessica Rodríguez també està coaccionada per dir que no coneix Víctor de Aldama, ja que, segons assegura Ábalos, ells dos precisament es varen conèixer gràcies a l'empresari que també està jutjat en aquesta causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell es volia separar. Ha reconegut que també hi havia el risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, on se'ls ha sotmès a criticar Ábalos a un escarni.
9: Fue muy difícil. Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y, en fin, y que parece ser que es el gran gozo de que rodea esta causa, ¿no?
6: I de la plana internacional, l'Iran amenaça d'atacar qualsevol força armada estrangera que intenti apropar-se a l'estret d'Hormuz. Això després de l'anunci de Donald Trump sobre una iniciativa a la zona que ha qualificat Trump com a humanitària.
7: El president nord-americà ha anunciat una acció des d'avui per facilitar la sortida dels bucs atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament d'aquesta via estratègica. Davant d'aquest anunci, ara les forces armades de l'Iran han demanat que no s'intenti creuar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenten, especialment ha dit si són membres de l'exèrcit nord-americà.
6: I amb aquesta amenaça, en aquest cas de l'Iran, arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Aaron Fernández, alumne de la Universitat de les Illes Balears, que acaba de fer el seu treball de fi de grau basat en intel·ligència artificial aplicada a la seguretat vial. Una passa, gran passa, que pot ajudar encara més a que els cotxes puguin prendre decisions, com ja fan alguns cotxes autònoms, per si mateix.

0: el València i l'Espanyol han perdut els seus partits. I avui, aquesta gran jornada pel mallorquinisme pot posar la cirereta si el Sevilla perd el seu partit de les 9 del vespre al Sánchez Pizjuán contra la Reial Societat. Si el Sevilla perd aquest partit, el Mallorca, a falta de 4 partits per acabar la Lliga, acabaria aquesta jornada a 4 punts, més el gol a baratge de la zona de descens. Se juga moltíssim avui el Sevilla i el seu entrenador ho sap, és Luis García Plaza.
1: Todo el estadio que va a estar lleno realmente va a ser indescriptible. Esto nos tiene que llegar en volandas. Yo creo que la gente se da cuenta que ahora mismo el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Les he hablado toda la semana, mira chicos, yo creo que ahora, hoy el trabajo de motivación no es mío. O sea, va a estar. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
0: I de les 9 del vespre, aquest partit que seguirà ben de prop el mallorquinisme, Sevilla-Reial Societat, mentre la plantilla vermella ja prepara el pròxim partit de diumenge a les 2 contra el Villarreal, un partit que no podrà jugar per acumulació de targetes al lateral dret Pablo Maffeo. També en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, amb aquest acoll, en Patri Guijarro la gespa, aconseguiren ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El Barça jugarà la final el dia 23 de maig a Oslo, a Noruega, contra l'Olympique de Lió. És Patri Guijarro.
2: Llegar a una final no és nada fàcil. Ja dijimos que era un gran equip i així lo han demostrado. Creo hemos hecho muy buena primera parte, una pena el gol porque creo que estábamos siendo claras dominadoras, no es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí pues queremos ser las mejores.
0: I a la primera federació també respira l'UD Eivissa, que va golejar el Sanluqueño per 4-0 i ja se situa a 5 punts de la zona de descens. Això sí, el seu entrenador Miguel Álvarez diu que encara no està tot fet.
3: En el sufrimiento, pero sobre todo porque aquí esto no está hecho y nosotros queremos quedar lo más alto posible, ya que no hemos podido quedar donde queríamos quedar, por lo menos lo más alto posible, sin duda. Entonces vamos a ir a competir a Campo del Hércules y cuando venga el Cartagena y cuando vayamos a Europa.
0: Per cert, acaba de començar el sorteig del play-off d'ascens a primera federació. L'Atlètic Balears i el Poblense sabran d'aquí uns minuts els seus rivals. El conjunt blanquiblau podria jugar contra el Corucho, el Tudelano, el Jaén o el Coria, i el Poblense li tocarà Numancia, Utebo, Xerez o també el Getafe B. Són els possibles rivals del conjunt de Sa Pobla. I a segona federació s'ha consumat finalment el descens de la Societat Esportiva Eivissa, que baixa de categoria juntament amb l'Andratx i el Porreres. El conjunt pitius va guanyar el seu partit per 3-1 contra el Poblense a la darrera jornada, però no varen acompanyar la resta de resultats i la temporada que ve jugarà a tercera divisió. És el tècnic del conjunt eivissenc, Raül Cassany.
4: No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra el András, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, són moments difícils, perquè al final és dur.
0: I també a la segona federació, on dedica José Contreras, ha anunciat que abandona l'Andratx. El tècnic deixa la banqueta del conjunt andritxol després de 8 anys al càrrec. I pel que fa a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. Puja a segona federació després de la gran victòria d'ahir a Son Bibiloni a la penúltima jornada per 7-0 contra el Mercadal. És Gustavo Siviero, tècnic del filial mallorquinista.
5: Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
0: Hi ha un futbol sala, quina setmana mos espera, perquè setmana de Final Four de la Champions a Pesaro, a Itàlia, jugarà la fase final de la competició. L'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà les semifinals divendres contra l'Étoile Lavalois, el conjunt francès. Han de recordar que l'equip francès ja va ser rival del Palma a la Main Round i el conjunt de Badillo va guanyar aquest partit per 1-2. Acaba de parlar d'aquesta cita marcada en vermell en el calendari el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
6: Y lo del Palma en Europa es de un documental de Netflix. Es que es la realidad, porque es algo inusual y algo muy, muy complejo. Y espérate, a ver si nos equivocamos y volvemos a ganar. Que nosotros en estas cosas igual nos equivocamos.
0: A les 8:30 es disputarà aquesta semifinal divendres en directe per...

0: Petres Ràdio. L'altra semifinal la disputaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes de la selecció espanyola del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027. És l'atleta de muro, Esperanza Cladera.
1: Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento. Es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas. Y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
0: I en el món del bàsquet, a la primera FEB, derrota dels tres equips balears. L'Estià Menorca ja s'ha assegurat jugar al play-off d'ascens. I atenció, perquè les derrotes del Fiwi i del Palmer fan que divendres, a la darrera jornada, tenim derbi a Son Moix, Palmer-Fiwi, i un dels dos podria perdre la categoria. Tenim dues situacions. Han d'estar pendents també del partit entre el Tizona Burgos i el Cartagena. Si el Tizona Burgos guanya aquest partit, és igual el que passi a Son Moix, perquè el Palmer i el Fiwi continuaran un any més a la primera fe. Però si el Cartagena guanya a la pista del Tizona Burgos, que no se juga absolutament res, idò baixarà a segona FEB l'equip que perdi aquest derbi entre el Palmer i el Fiwi. Per tant, pot ser una jornada dramàtica per un dels dos equips divendres a les 9 al Palau de Son Moix. A la fase d'ascens a primera FEB, el Sant Antoni continua endavant. L'equip Pitius afrontarà l'eliminatòria de quarts de final contra el Morón Sevillà. Ho farà amb el factor pista a favor. I en tenis, Jaume Munar ja coneix el seu rival, el Master 1000 de Roma. El mallorquí debutarà davant Matteo Arnaldi. S'han enfrontat en tres ocasions, amb dues victòries per al tenista de Santanyí.

0: 1:14.
1: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: Au, idò, vinga, començam aquesta primera edició de la setmana. Avui dilluns, Esport 3 migdia, a IB3 Ràdio, un dilluns. Contents de la victòria del Mallorca, però també contents perquè quina jornada aquest cap de setmana, que mare meva, rodona pels interessos del conjunt mallorquinista. Una setmana que, jo no sé, si hagués firmat el més optimista d'aquesta taula, com és en Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Com anem? Bon dia.
0: Quina jornada. Te veig dissabte o baixa i diumenge davant la televisió i no donant crèdit perquè partit que se jugava, partit que era bo pel Mallorca.
1: Jornada molt plàcida i profitosa per als interessos del Real Mallorca, no? Que ha vingut acompanyada, com bé comentant, per aquest bon resultat de rival directe, que la majoria han perdut els seus partits, a excepció del Rayo Vallecano. La resta han anat tots perfecte pel Real Mallorca. Però jo diria, i vull destacar, que el més important és que després de tres sortides on el Mallorca se va posar per davant del marcador i no va ser capaç de guanyar el partit, tan sols un empat a Pamplona, finalment a la quarta ha anat bé amb en Martín de Michelis i dins Girona varen saber també aguantar les andanades del Girona, sobretot a la segona part, els 15 minuts que ho varen passar molt malament. El Mallorca va saber, entre un poquet de sort, entre el Leo Román, entre els pals i entre també saber gestionar, jo diria bé, la segona part, ja era hora que els tres punts se venguessin cap a Mallorca.
0: Saludant també un dels nostres analistes, Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Un dilluns diferent, un dilluns amb victòria del Mallorca a domicili, una victòria importantíssima perquè, a banda, com deia en Toni, que sí, que han perdut pràcticament tots els rivals directes, però, clar, que si tu no guanyes ja poden fer el que vulguin els altres, no?
2: Sí, la veritat que ja era hora de que tenia una setmana un poquet tranquil·la, però és el que dèiem. El més important de que vagin guanyant els adversaris és que tu fais els tres punts i el Mallorca va complir dins Girona i va comprometent el Girona. És que ara mateix la pomada està molt estreta i són molt d'equips els que estan ficats a dins aquesta pomada.
0: Moltíssim d'equips en 39, 38, 36 punts encara lluitant per aquesta permanència. I David Gui, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal? Victòria importantíssima a Girona. És cert que hem fet números tota la setmana i aquests tres punts, no sé si els comptàvem, però va ser una victòria per fer una passeta més important cap a aquesta salvació.
4: És que no te'n queda d'altra. Ara jo crec que el partit important està avui a Sevilla, no? És fonamental per ells, que no tenen un calendari fàcil, i fonamental per nosaltres i per els quatre equips o cinc que hi ha més ficats amb un embull important. Ara bé, és que s'havia de guanyar per lo civil o criminal, no?, que diuen. En aquest cas, Samu Costa ha tornat a fer de Salvador, i llegia que du més gols que en cinc temporades.
3: Sí, sí.
4: Això fa que, i a més jo crec que 5 gols amb punts,
2: és important,
4: és lo fonamental,
2: sí, sí.
4: No?
2: Sí, sí.
4: Que perquè ja que veiem que Morici, una que va tenir, una que no li va entrar i res més, perquè crec que no va tenir cap ocasió més, el partit anterior tampoc, pues fa que aquests 3 punts siguin mel, no? No, en aquesta situació jo crec que no pots mirar el que fan els demés. Simplement és guanyar. Jo crec que de Michelis ho descriu molt bé, no? Quan diu que van
2: guanyar i si després el resultat t'acompanyin, perfecte.
4: I si no, has sumat, vull dir, sí. Que és lo fonamental.
0: Victòria importantíssima que varen viure així a IB3 Ràdio, la narració del nostre company Toni Fuster. Supos que heu vist, Tomàs, David, el vídeo d'en Toni Fuster cantant el gol i narrant també el final del partit. David, Tomàs... No l'heu vist?
2: Sí.
0: Què te va aparèixer?
2: Un espectacle.
4: Un espectacle. Que ho vegin.
0: T'has recuperat, jo li vaig dir.
2: Que ho vegin.
1: Sí, recuperar, perquè com hi va haver molt de jugadors del Mallorca...
2: Ha de passar la revisió.
1: Que varen viatjar per viatjar, però varen patir gastroenteritis.
2: Uh-huh. Sí, sí.
1: Varen ser qualcun d'ells, com per exemple en Jan Virgili, tan sol va durar 20 minuts.
2: Sí, sí.
1: No va haver d'evacuar, però a corrents... Jo he viatjat amb un poquet de gargamella. Jo no sé
0: no
1: si
0: se va notar, Toni, ets de ferro.
1: No s'ha notat, però quan va començar el partit i el Mallorca també va ajudar que tot fugís i va anar bé.
0: Ha tornat recuperat en Toni Fuster per cantar també, esperem, una victòria diumenge contra el Villarreal, però, escoltau, no ho podeu veure perquè la ràdio, però si no ho heu vist ho podeu veure a les xarxes socials d'IB3, escoltau com mos va narrar en Toni Fuster aquesta importantíssima victòria del Mallorca a Montilivi.
5: I arranca el partit, comença Montilivi, el Girona Mallorca, arranca aquesta nova jornada del campionat de Lliga.
6: Alerta, ara.
5: Se'n va directe a porteria, continua Pablo Torre, retalla a la dreta, té a Morici, Gili pega, fora! La pilota de Mojica, que Calumbà, que xuta fora! Calumbà, ha sortit d'Arbiat!

0: remata per davant d'Arder. Continua Sergi en la pilota. Quina carrera de 30 metres.
1: Que bé, que bé.
0: Murici xuta! No! La treta! De la línia de gol! Un tempo! Mofica la penja. Samu remata. I gol!
2: No!
0: Que todo va bien. Esperava l'arribada de Samu per al segon pal. Li ha picat un caramelo i remata el Portugal a plaer. Marca el Mallorca, s'avança Montilivi. Esclata l'afició mallorquinista. Girona 0, Mallorca 1.
3: Pero la triste realidad.
0: Alerta que ataca el Girona, pilota per Arnau, la penja al segon pal. El Judelló l'atura. Espectacular, Leo Romà! Arnau penja la pilota, remata Wissel fora! Ui, Morà ha quedat ara mateix escorat per un delfí vibrador. La pilota per Estuani, remata! Oh.

0: Piqué Nances, que passa!
1: Sí!
0: Final! Final! Final a Montilivi! El Mallorca acaba de donar un de pas de llegant en vista de permanència. Avui, sí, i en gran les campanes de la Seu.
1: O portuguès Toiro, com se digui això, ha donat els 3 punts al Real Mallorca amb el seu 7è gol. El Mallorca ha doblat la seva aposta, ha guanyat i ha deixat la seva porteria a 0. És la celebració màxima, la celebració d'un equip que frega la permanència amb aquest triomf del somni.

0: Gran muntatge del nostre tècnic, en Bernat Nadal. Tomàs, si un dia te fa mal el coll, ja saps aquí li has de demanar la recepta, eh? En Toni Fuster, sí. Una recepta miraculosa que fa...
1: Vamos.
0: Que puguis cantar gols i finals de partits amb aquesta gran intensitat, perquè sóc jo mereixia aquesta victòria importantíssima del Mallorca. Vinga, victòria contra el Girona a Montilivi, més enllà del resultat i de la victòria que va el O, vos va agradar el partit, com va plantejar aquesta partita en De Michelis, amb en Calumbà Júnior, Udé, en Toni Fuster, que hi havia jugadors del Mallorca que havien arrossegat un virus, no, Toni?
2: Sí.
0: Durant la setmana va...
2: I després va quedar tocat en Pablo Torre, en Manu Morlanes també, en Calumbà, que haurem de saber si ha acabat ja la temporada també, perquè crec que és una lesió tipus muscular, per tant, si és muscular, difícil que pugui jugar d'aquí a dia 24, que s'acaba la competició. A tot això, recordant que en Pablo Maffeo no podrà jugar per acumulació de targetes contra el Villarreal. Això ho queda.
0: Veurem què passa...
2: Una plantilla àmplia.
0: Encara queda molta per aquesta partida, veurem si se recuperen aquests jugadors que arrosseguen molèsties. David, te va agradar el Mallorca? Te va agradar el plantejament que va fer en De Michelis amb aquests canvis, petits canvis que va fer a l'11 titular?
3: Bueno, llavors, si els canvis eren obligats per els problemes que hi havia en el vestidor, no? O eren canvis amb intenció. Jo crec que tenen pinta d'obligats, però el plantejament tàctic és que li ha funcionat, no? Jo encara me'n faig creus que Omar Mascarell sigui central esquerre d'aquest equip, quan pareixia...
1: I compliquent,
3: i després quan vaig en sèrie de fent de pivot defensiu també me fa mal en els ulls, i però té arribada. Recordem una ocasió, crec que és la pilota que Morici remata de porta, sí. Fa una carrera de 40 o 50 metres fent una passada cap endarrere, no? Pues hi ha detalls, i després hi ha el detall de Samu Costa fent d'extrem dret, podríem dir, no? De qualsevol extrem esquerre, o de mig esquerre. Ja no saps si és mig extrem, sí. ja no saps que antes era extrem o mig.
0: És increïble, el Samu Costa, aquesta temporada.
3: I acaba fent gol, no? Sí, que acaba fent gol.
0: Va directe en el Mundial, espero.
3: Sí,
0: no sé.
3: I amb una errada gravíssima de la defensa, però és vera que sorprèn per darrere, fa un moviment molt bo per cercar l'espai, i te sorprèn, no? Te sorprèn que un jugador com Pablo Torre, desahuciat tota una temporada, sigui capaç de complir...
0: Gran partit,
3: bé,
0: Pablo.
3: Sí, molt bé. I després, llàstima de que Muriqui sigui màxim golejador de la història, però aquests gols no valguin... No, perquè podríem estar en zona europea, ojo, fent-ho mitjanament bé... Sí. Però, bueno, tocarà sofrir fins i dependrà molt del resultat d'avui vespre, no?
2: Sis
3: però
2: punts.
3: Si hem d'analitzar o resumir el partit, jo crec que...
0: Toni, dilluns de 7 ja diu 9, eh?
2: No, 6 punts de Conference.
0: Ah, de Conference.
2: Que ocupa ara mateix l'Atlètic Club, sempre sí, i quan sí, el 5 sí, sí. Classificat no, vagi a Champions.
4: No crec que puguem mirar això.
2: No, és
3: que és una locura.
4: Estan xerrant de Mallorca que pràcticament la setmana passada.
2: Jo perquè vegis quant de quits ha ficat.
0: Però cert, que van treure la calculadora dilluns passat.
2: 6 punts, ara mateix.
0: Van dir que el Mallorca faria 7 punts. D'aquests 7 que van pronosticar que podria fer el Mallorca, ja en du 3.
2: Sí. Ara mateix, el veure que amb Martín de Micheli els números són molt bons. El Mallorca ara hauríem de mirar els números que ha fet amb en Demi Xavi, segurament serien dins dels 8 primers. No? Però què passa? Que queden 4 jornades.
1: Anem a ser el Vermós, que jo crec que és
2: el Vermós. Diumenge és molt important guanyar el Villarreal perquè t'assegura pràcticament que només hauràs de fer un punt. Et sé que vaig dir, o sigui, un punt i 42.
1: No és el partit més fàcil.
2: En sol gol d'averatges ja està llest.
0: Va anar bé que va certificar Champions l'altre dia, no? Contra el Llevant.
1: Sí. No, jo crec que el Mallorca va treure 3 punts, no dirien de salvació. Serà en el resultat que se pugui donar avui, pràcticament haurà format un 80% per jo de la permanència, si vull que el Sevilla no és capaç de guanyar la Real Societat. Correcte. Perquè a més hi ha enfrontament directe. La setmana que hi ha un Sevilla espanyol i un a la vegada Elx, si no vaig errat.
0: Sí.
1: És que ell mateix et celebraran punts i tu, si sumes de 3, la setmana que ve pots estar pràcticament salvat.
0: I estan cansats de mirar el calendari, però el Mallorca és que la penúltima i darrera jornada...
1: Juguen en sortos que estan
0: descendit. I el Llevant és un miracle, no?
1: No, miracle gros. Sí.
0: Per tant, el calendari també, a les darreres jornades, acompanyen en el Mallorca, que si no guanyen aquests dos aquí ja descendits...
1: No, però acompanyen el Mallorca perquè ha tret bons resultats.
0: Sí, aquesta...
1: Perquè si no hagués tret bons resultats...
3: Però jo en el Llevant...
1: Què li dones opcions?
3: És que, Tomàs...
0: Està a 3, no?, de la permanència, si no...
3: Està a 3. Teo Sosuna. Posem que ho faci tot molt bé.
1: Sí.
3: Se podria plantar amb el Mallorca molt a prop.
1: Que sí, que sí.
3: És a dir, que és que jo...
1: I està proposant el Llevant ara. És un equip que també, igual que el Mallorca amb en Demichelis...
3: És vera que li arria 5 al Villarreal, el deixa...
1: Sí, va deixar tocat.
3: El deixa estormiar, però...
0: Està clar, David, que poden fer números que sí. Vulguem, però és que és imprevisible.
3: Clar,
0: tu pensaves mai que és l'Atlètic de Madrid, que ha anat regalant punts i partits durant dues o tres jornades, se presenten a més talla, en so camp ple, contra el València, que se jugui a la permanència, que si guanya pràcticament ja està salvat.
2: I l'Atlètic Club, que apareixia en clubs amigos, contra el Deportivo Alavés, i te remunta un 2-1 i ferra 4, sí. L'Atlètic Club.
3: Per això jo crec que han de ser encara molt prudents.
0: El Mallorca mateix, se'n va a Girona i guanya, que no guanyava ningú fora, i se'n va a Girona un partit clau i guanya. És que no saps...
3: Crec que han de ser molt prudents a l'hora de... És vera que l'equip té una millora, jo crec que ens hem de quedar amb això, no? Amb els fons un poc de...
1: Ha canviat.
3: De que l'equip és capaç, no? De ser competitiu i de tenir alguna cosa més. Ara bé, això no te garantitza que el partit el treguis. Jo vaig a l'equip a vegades... molt temerós, no? A Girona, quan vas pitjar un poc, veus jugadors que perden molt bé, molt ràpid la posició, a pesar de que jo crec que Demichelis no li importa poc mentre se defensi. Almenys si m'entens. Vull dir, crec que el posicionament de jugador per la desesperació pròpia d'aquests tres punts fa que en els darrers minuts era... bueno, un guirigall de jugadors del Mallorca col·locats d'aquella manera, no? I, de fet, quan se va guanyar, pareixia que havíem aconseguit ser Champions, no? Sí. Perquè aquests tres punts significaven algo més, no només aquests tres punts que fan que avui no passis pena, sinó jo crec que l'equip va veure que era capaç de guanyar fora i fer-ho, diguéssim, en certa... convicció, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Sí, la veritat és que sí, que aquesta victòria dona 100 cavalls de força en el conjunt vermell. Comentàvem avui que el partit de Sevilla és clau per aquesta permanència, perquè el Mallorca, mare meva, si el Sevilla perd, se quedaria a 4 punts, a més 4. El gol de baratge, a falta de 12 punts per disputar. Però, clar, és que el Sevilla també ho té microtancat amb en Tomàs. Si avui no guanya aquest partit, contra el Reial, que no se jugui res, contra un Sánchez-Pizjuán, que serà una autèntica olla pressió, idò, ja està descendit.
1: Sí. Per això és un dels equips que crec que descendirà el Sevilla. És que el Sevilla té nom, no té... És que veus el plantell i veus l'equip i no veus per on coi-lo.
2: És que el Sevilla, me pareix que després, més de tenir l'Espanyol, crec que va a Villarreal.
3: Sí.
0: Té el Madrid també, no?
3: Celta.
2: Té el Real Madrid i acaba Vigo, va a l'Iros contra el Celta, que el Celta se jugarà a Europa.
0: Jo, sincerament, vist de fora, un dels millors calendaris. És veritat que el Mallorca ha fet els deures i va guanyar Girona com tocava. El Mallorca, damunt dels papers, és que és calendari un poc més assequible, entre cometes, no? El Villarreal, que ja té la Champions assegurada. Llevant i Oviedo, que un dels dos o tots dos...
2: Tots segur que tots se canviarien per nosaltres. Sí. Ara mateix, tant, el rival que està en davant se canviaria ara mateix, per punts.
3: I per València, però...
2: Per punts i per el que mos queda per davant...
3: Jo el que penso aquí és que si és... En els dos partits que te queden, no, Villarreal i Getafe, antes d'arribar a Llevant i Oviedo, jo crec que els dos darrers partits te ponen sobrar. Vull dir, te ponen sobrar en el sentit que 6 punts, depèn de com vengui el Llevant, ja te ponen sobrar. Vull dir, aquestes dues jornades. Perquè hi ha molts d'equips i no tots guanyaran, i hi ha enfrontaments directes. Te ponen sobrar dues jornades.
1: Sí.
3: Ara bé, el problema és que t'arribi viu qualcun des de la coa i si t'arriba viu el Llevant, ojo, i tens els tres punts d'Oviedo, que és el darrer
0: partit. També n'hi ha que venen en caiguda lliure, l'Espanyol, per exemple.
1: L'Espanyol, sí, alerta.
3: I el Girona...
0: Que cauen en picat, i el Girona un altre.
3: Sí, i és que l'Osasuna, que té 42, si no recordo malament, és que tampoc ho tenen...
1: No, però en qualsevol cas, el millor que he llegit avui, que li donava era 2% de possibilitat de descendir. Uh-huh. Un 2%.
0: Sí. Sí, jo també he vist un 3 i poc. D'aquests que estan ficats a la pomada, és que menys la possibilitat.
2: Però l'Osasuna, per exemple, encara està viu per intentar jugar a la conference aquesta.
0: I l'Atlètic Club,
2: també. Té 42 punts. O sigui,
1: el Rayo n'ha sortit.
2: Crec que està a 2, o sigui, tan sols. Per tant, ho té super a prop i juga contra el Llevant. És vera que el Llevant se juga el que se juga, però és que Pamplona també, l'Osasuna també se juga. Uh-huh. I serà un final molt emocionant. Això sí que vos ho puc dir.
0: Ja ho és, Toni, ja ho és.
2: Un final... com és que fa anys, perquè any de, fa dos anys també el Mallorca s'ha salvat a Pamplona, no?
0: A Pamplona, la darrera Pamplona. Jornada, sí, sí.
2: Però
0: sí, sí.
2: Jo que recordi també d'una de les més emocionants en quant a que... tant d'aquí que estan ficats.
0: Ara t'anava a dir que aquella vegada només hi havia, crec que era el Cádiz i el Mallorca, que implicaves que un dels dos baixava. És que aquesta vegada, a la darrera jornada, hi pot haver vuit equips encara lluitant per no davallar. Sí, vinga, 1:32, perdona, David, tot d'una tornàvem de fer la primera aturada per la publicitat aquí a Esports3 Migdia i Betres Ràdio. I tornant tot d'una per continuar analitzant aquesta gran victòria del Mallorca i també aquesta jornada rodona per l'equip vermell en vista en aquesta permanència. Vinga, aturada i tornant tot d'una.
5: I Betres Ràdio és esport.
6: La música ressona.
7: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
5: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Miquel, com estàs?
11: Hola, com anem?
12: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
10: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
11: Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
12: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
0: Una i 34 minuts estan també pendents del sorteig de la fase d'ascens, del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Poblense i l'Atlètic Balears com a representants de les Illes. Idò, ja sabem, el primer rival de l'Atlètic Balears serà el Corusho Gallec, que jugarà aquesta primera eliminatòria contra el conjunt blanquiblau. El partit d'anada jugarà a Terres Gallegues i l'Atlètic Balears, que té el factor camp a favor, jugarà la tornada a l'Estadi Balear. Per tant, Corusho, Atlètic Balears, aquesta és l'emparellament en aquesta primera eliminatòria. Heu de recordar que són dues eliminatòries que han de superar per pujar a Primera Federació. Pendents també que surti la bolla del Poblense, tot una que surti, informaran de quin és el seu primer rival en aquesta fase d'ascens. Continuem parlant del Mallorca. David, què t'apareix s'ha fet de Michelis? Qui m'ho anava a dir que en aquestes alçades estaríem en aquesta situació, no? Mirant per retrovisor a l'Avés, a Sevilla, també a Llevant, que s'estava costant quan el Mallorca no funcionava. En de Michelis, que en 8 partits a la banqueta del Mallorca ha aconseguit 14 punts, no?
3: Jo crec que és mèrit, primera, crec que estem en el millor escenari que podíem tenir, que és que tothom està ficat en el sac, d'aquí les possibilitats remotes que té el Mallorca de descendir, perquè s'han donat molts resultats en contra. I després jo crec que de Michelis ha estat capaç de... Insisteix, és que veure Mascarell de central... És que el van moure contra en Mbappé, que no és que... en balde, no? És que estem xerrant de...
0: És cert que totes les decisions un poc, no vull dir complicades, però sí, les tecles que ha tocat, totes li han funcionat, no? També aquest canvi de sistema, sí, però avançar-ho...
3: Fixa't que hi ve sense conèixer res, perquè crec que de fet ho va dir, que s'apoderia a la gent que del club, no? Això te crida un poc l'atenció, perquè si en realitat, posant que en Xisco Campos, que és més el millor proper sí. Li demanés, jo crec que a Rassate també li devia demanar com ho veia en Xisco Camp, entenc jo, no?
13: Suposo que sí.
3: I veure com a vegades el jugador, insisteix, és que Sergi Darder, que és un dels jugadors estrella d'aquest equip i que, més, que té un salari dels més alts i que se va pagar una quantitat molt alta, està jugant a una posició que cap de nosaltres l'hagués posat ni des de l'inici.
13: No.
3: Jo crec que ha tingut aquesta capacitat de com a renovar en el jugador i començar des de zero. I la veritat que ha funcionat no només en el teu àmbit de victòria, sinó després ha funcionat també l'entorn, perquè hi ha 8 equips implicats a una zona de descens.
2: Sí, jo crec que ha transformat un equip que estava enfonsat. Al final, Martín de Michelis ha vengut per intentar que aquesta plantilla, que jo sempre ho he dit, no és tan dolenta. És veritat que hi ha jugadors, Toni, que els costa molt...
3: La classificació...
2: No és tan dolenta, però aquesta plantilla, jugador per jugador, tu fixa't, 13-14 jugadors no són tan dolents. Jo crec que se li pot treure més suc en aquesta plantilla.
0: En
2: de Michelis ja havia 3.
0: Si ara mires la classificació, des que va arribar de Michelis, el Mallorca ara mateix es diria...
3: Però això és enganar-nos un poc, eh? És a dir,
0: no, però vull dir que
2: Toni té raó, que la resultats.
0: Sí, sí.
3: La plantilla final... està on està. No mos hem d'enganar ara. Ara sí, resulta sí. Que si anem a Champions... No...
0: David, però Antoni, el que diu és que en Bernat Rassate, la plantilla estava en una situació que...
2: Estava ubi.
3: No,
0: però que en De Michelis tenia capacitat de més, i en De Michelis ho està demostrant.
3: Evidentment que tenia capacitat de més, però no són tan bons.
0: Bueno,
3: sí, no m'alerta.
2: A veure...
3: És a dir, que un entrenador tregui lo millor a l'Inter, va guanyar la Champions en el Bayern de Múnich el 2010.
2: I si tots els jugadors, ara que jo t'ho demanaré, per exemple, Leo Roman va fer Obalgen Raillo, ha jugat fins ara, Mojica, Samu Costa, Sergi Darder,
0: Pablo Torre,
2: fins i tot Omar Mascarell,
0: Muricy,
2: també.
0: 21 gols.
2: Que són jugadors, per jo, una plantilla de mitja taula perfectament a primera divisió, pues, aquests jugadors.
3: Tu els renovaràs tots l'any que ve.
0: D'aquests?
2: D'aquests jugadors?
0: D'aquests sí.
2: D'aquests anomenats em renovaria. Ara veure que després...
0: És que jo crec que va més profund del mar.
2: T'estic parlant que no és una plantilla tan dolent. Que hi ha 13, 14, 15 futbolistes que són perfectament jugadors de primera divisió de mitja taula. Que després n'hi ha d'altres que els hi costa més.
0: Però me faltaria que un equip no tingués 14 jugadors més o manca que puguin jugar a primera divisió. Jo crec que ho diu per fons del mar.
3: És que és tot.
0: Que és quan gires cap endarrere, dius... Ostres, jo crec que és que
2: han de renovar...
0: Han
2: de renovar
0: un canvi
2: 7 o 8 jugadors i després és molt probable que hi hagi futbolistes des que he nomenat que no continuïn la pròxima temporada, o bé perquè pagaran un traspàs per ells, o bé, com és cas de qualcun que acaba contracte com Omar Mascarell o en Pablo Mafeo, que per ventura agafen
0: i el Samu i Muritz ara estan en però... un moment que aquí és que els calça, no?
3: Estan... Clar, no, aquí mos hem d'aprofitar, però jo, okay. Insisteix, 38 jornades no és el mateix que quan te'n jugues 10 darreres.
13: Mm-hmm.
3: És a dir, que ha tret petroli d'una situació, o que ha reinvertit una situació molt complicada, totalment de coses, innegable. Vull dir, per puntuació és innegable. Ara, no pots comparar un entrenador que fa una pretemporada que li duen, els jormejos que li duen, i n'ha de passar 38, per moltes circumstàncies. Ara bé, que aquesta plantilla és més competitiva, sí, ara... que és més bona, la plantilla en general, no t'estic xerrant...
2: Ara jo te faré una comparació...
0: L'equip va ser de Mallorca, es prestava de mitja de taula...
2: Mira, a fer una comparació, parlant amb en Tomàs, que ho recordarà, i la gent, però manco de 50 per amunt, no?
0: No m'ho agafa, David.
2: Tu te'n recordes...
0: Gràcies.
2: No m'ho agafa, però en Tomàs sí que l'agafa.
0: Sí,
2: jo també m'agafa, Tomàs. I tu te'n recordes la plantilla del Mallorca que va jugar la primera final de la Copa del Rei? A l'estadi Santiago Bernabéu en Saldeti de Madrid, aquella gran plantilla que va tenir en Benzac i Badú, Paquete i Gran Antonio Jodà i companyia, que l'any següent varen de ballar.
13: Uh-huh.
2: Aquesta plantilla varen de ballar, però amb en Serra Ferrer varen de ballar segona.
13: Correcte.
2: Amb una plantilla, amb un jugador, hi havia una... Però, escolta, si la pilota no entra, si les coses no te van bé, si dura una dinàmica negativa...
0: Se l'ha dit de Madrid, va baixar un any amb en Hasselbein, que va fer... va fer una animalada de gol i se'n va anar a segona, però directe, amb un equipàs, també. Clar, això
3: Toni,
0: també,
3: jo crec que se plantilla més. Ara, perquè en Pablo Torre ha reviscolat, però no el volien fer dos dies.
13: Uh-huh,
3: en Sergi Darder no sabíem on l'havien de posar. En Mojica i en Mafeo no servien. És que guanyar fa riure i és molt fàcil. Ara, jo crec que mos salvarem, sí. Ara bé, l'any que ve...
2: Cada canvi de renovació.
13: Però, no un ni dos.
1: No.
2: Sí, però no de... pot comparar la plantilla del Mallorca amb la plantilla, per exemple, de l'Oviedo i del Levante.
13: Però si que estan descendint,
2: Toni. Sevilla,
0: I l'Elx. Té raó, David.
13: Sí, té raó, però mira on estem. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set equipos fotuts.
0: Ja ho sé, ja, però...
13: Entonces, no mos poden creure que som boníssims. Per dir-ho de qualque manera.
2: Estan a dir que són boníssims.
0: Tu, David, fa tres mesos que el Mallorca no guanyava ningú, deies que n'hi havia tres pitjors. Ara que guanya, diu que està...
13: No. Jo no he dit que siguin dels pitjors.
0: Tu vas dir, quan el Mallorca no guanyava a ningú que estava en descens, que n'hi havia tres més dolents que el Mallorca.
13: Efectivament, jo ho mantenc.
0: I ara que el Mallorca està millorant, que el Mallorca és dels més magres.
13: No, jo ho mantenc, que n'hi ha tres pitjors que nosaltres. Ho mantenc. Ara, el que no volen...
1: En aquest moment, sí.
0: En aquesta hora n'hi ha quatre.
13: No m'ho puc creure. És que ara resulta que la plantilla que teníem era per jugar a Champions.
0: No m'ho crec. No diguis aquí... coses que en Fuster no ha dit, eh?
13: No, però que la plantilla és molt millor. Molt millor Conference.
0: Per no? Cert, alerta, perquè tenim, perdona, David, rival del Poblense a la fase d'ascens a Primera Federació, el conjunt de la Pobla, Toni Fuster, se n'anirà a Los Pajaritos.
2: Idò, contra Numancia, ja va jugar al Mallorca a la Copa del Rei aquesta temporada, va guanyar el Mallorca, va passar de ronda... I Sòria és una ciutat on ja fa anys, no?, que no veu futbol professional.
1: Numancia
2: és un equip complicat. perquè és un equip històric.
13: No farà fred, però.
2: Un equip històric
0: estic
2: ben segur que el seu objectiu és... aconseguir pujar a Primera Federació per d'aquí uns anys també poder tornar al futbol professional.
1: No li ha tocat un bon rival.
0: Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense, partits d'anada, els dos equips balears jugaran a fora, a Corujo i també a Sòria, i la tornada es disputarà a l'Estadi Balear i a la Pobla. Veurem com va. Recordeu, són dues eliminatòries, si passa aquesta no hem de fer festa grossa perquè encara en quedarà una altra. Continuem parlant del Mallorca ja per acabar, perquè hem de parlar de l'UDB i també de l'Illes Balears Palma Futsal. David, alguna cosa més després del que ha dit Toni Fuster de la plantilla del Mallorca?
13: Que aquest estiu xerrarem, crec, de molt de fitxatges, perquè jo crec que se plantilla...
0: És que hi ha jugadors que ho han fet bé per... hi haurà ofertes per Moritzi, suposo, no? Pensar en Costa...
13: Sí, llevat d'aquestes sortides naturals...
0: Gent que acaba contracte...
13: Que són, evidentment... crec que seran òbvies, no?
2: Jo no les dono per perduts, de totes formes, encara. Jo no dono per perdut encara a Omar Mascarell i a Pablo Maffeo.
13: Jo crec que Mascarell s'ha guanyat la renovació...
1: Maffeo...
13: Clarament. Però Maffeo jo crec que si hi ha altra opció d'un lateral... amb més joventut, per dir-ho de qualque manera, serà clar. Ara bé, després has de mirar el que ve darrere, el que tens a la banqueta.
0: També has d'encertar per dur un substitut de Maffeo, perquè
2: diumenge,
0: finalment Maffeo és titular indiscutible.
2: Clar, és que diumenge veurem si serà...
0: Igual, pot jugar diumenge.
2: Diumenge veurem si jugarà Mateu Morell o Antonio Sánchez en aquesta posició. Si juga Antonio Sánchez, quedarà demostrat que no va gent ni mica de Mateu Morell, eh?
13: Jo també insistesc, hem de veure si realment el Mallorca se salva, si de Michelis quedarà, veurem després...
1: Però jo m'imagino que sí, quedarà, si salva el Mallorca, me faltaria.
13: No sé quin pla té. No, aquí ja...
1: Ah, per ell.
13: No, i no sé si hi ha una renovació automàtica, perquè podria ser. No ho sé. Ho desconec. Ara, insistesc, vull veure quin plantejament d'estiu, de pretemporada, de jugadors... vol de Michelis. Mm-hmm.
1: Sobretot, és que l'any passat, i vos ho record, la temporada, quan van firmar Narrasat, era per fer una passa en banda i per intentar entrar a Europa. Sí. I resulta que ens estem jugant, fins al darrer moment ens jugarem a descens. Qualque cosa ha fallat aquí, no?
13: Total.
1: Qualque cosa ha fallat. Mm-hmm. O sigui, són coses que... això és així de clar, eh? Havien d'anar a Europa i resulta que fins al darrer moment estem lluitant per no descendir. Aquesta és la realitat.
0: Estem que aquest projecte de Rasate se va venir a Norris el mes de gener, no, què? Estes anterior, de la Supercopa d'Europa. A partir d'aquí, la segona volta va ser horrorosa, i ja l'estiu també va ser entre una cosa i l'altra, si en Larin, si en Maffeo, si en Dani Rodríguez només començava la temporada, tot va anar tort.
2: Que sí, s'ha demostrat que aquí, que en canvi d'entrenador, funciona, i d'altres no funciona.
1: Mira el Sevilla.
2: Mira, sí, el Sevilla o la segona divisió, el Cádiz, per exemple.
1: El Cádiz.
2: Per exemple,
0: I la Llevesú va sobrant, però tampoc en Quique estava per tirar
1: coses. No va sobrat, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
0: Ja per acabar amb aquest tema.
1: Jo crec que és obligació, entre cometes, que guanyi el Sevilla, perquè si no guanya el Sevilla, pues jo serà candidat a el descens. Mm. I és una plaça complicada, en el sentit de que no vull... Ahir vàrem veure la rebuda de quan va arribar a entrenar el Sevilla i l'afició com està, però és que com avui perdi, no sé si podran sortir de Sánchez-Pizjuán.
13: Jo estic aquí amb en Tomàs en la idea de que l'equip no el veus...
1: No, és que no el veus viu. És que han de sortir tremolant, els jugadors.
13: Està mort. I sap què passa després, Tomàs, que passa molt en aquests equips. Hi ha jugadors que són bons, que tenen bon... que ja estan pensant en la temporada que ve. Que els hi en toca un peu...
1: Si davalla, no.
13: Si davalla, si
1: ja ho tenen fet.
13: A vegades tenen clàusules que els alliberarien de complir el contracte.
0: També hi ha un Mundial, que hi ha jugadors que també pensen ja
13: sí,
0: en ser mundialista.
13: Sí, però no? Que hi ha gent que, si baixa el Sevilla... queda alliberat de contracte, no ha de fer segona divisió i se'n va a un altre equip i li importa poc, saps què t'ho vull dir? Que aquí...
0: Però això passa per tot, Mallorca baixàs, hi ha jugadors com en Moritz i en Samu Costa, saben que l'any que ve no jugaran a segona.
13: Però un equip com el Sevilla, no? Que el que dèiem, que s'afició com és i que és un històric d'aquest futbol de primera divisió, se veia abocat a una segona, no?
0: El que seria mel, David, Tomàs, Toni, que avui el Sevilla perdi i el Mallorca quedi a 4 punts, més el gol avaratge, a falta de 12 punts per disputar.
1: 80%.
0: Seria ja pràcticament deixar sentenciada la permanència un any més a primera divisió. Res, Toni, diumenge les dues contra el Villarreal, eh?
2: Sí, a partir de les 12. I Betes Ràdio, Esportes en Joc. També, lògicament, en sos partits que se disputin en aquesta hora, de si hi ha playoff, de descens, que ja n'hi haurà, no veurem els horaris ara, quins horaris seran, i diumenge a veure tots els portes en joc amb el Villarreal Real Mallorca, amb aquesta rebuda també, que amb molta afició ja...
0: Per cert,
2: aquesta cridada,
0: el Villarreal ha anunciat que Marcelino ja no continua,
1: no seguirà.
0: Va denunciar fa,
1: no ha arribat un acord.
0: Una estoneta ja estava una mica cantat, però ho ha confirmat el club groguet, que Marcelino no continuarà a la banqueta del Submarí la temporada que ve, el torn de Champions, que no està...
1: temporada seva.
0: Sí, sí. Ha certificat aquesta Champions guanyant en el Llevant aquesta jornada. Vinga, 10 minuts per arribar a les dues, feim la darrera aturada i tornem tot d'una per parlar de l'U d'Eivissa i també de la Segona Federació.
14: TV3 Ràdio és actualitat.
15: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
16: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
17: I què fèieu amb les tortugues?
16: Menjar tortuga.
17: Estava bona, la tortuga?
16: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
14: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
18: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
19: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
20: Brumels i bessons
21: a mon pare.
22: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
14: 646-9345-01.
23: La vull dedicar a mon mare.
24: En el coni.
25: En el meu pare.
26: A la meva padrina.
27: Dadi cul desbonin.
18: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
22: Ràdio Tradicional, sí senyor.
14: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
22: A qui li dediques aquesta cançó?
18: A tu, Xavi, a tu.
22: Ai.
28: Això, que t'estim molt.
14: La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: 9 minuts per arribar a les 2. Cunyà fa riure, Fuster.
1: Cunyà fa riure. I, a més, mos comprometem... Aquest dia, que el Mallorca...
2: Sí? Te comprometes,
1: què diu? Se salvi en Tomàs Gibert.
2: No, en Tomàs Gibert, no.
1: En David Gui.
0: No, no, sí, en David Gui.
1: Farà
0: no,
1: el dinosaurio. Quedarà aquí en so...
2: Dinosaurio farà
0: de tu. De l'Eurata i en Reis, no? De David a Mallorca quedaran una estona i mostraran el dinosaurio, sí, per, sí, celebrar aquesta...
2: Que esperin, que esperin.
0: En so... Escoro, com a mínim, Tomàs, un poc d'alegria.
1: Ben, Tomàs, com ho fas, Tomàs?
2: Sí, ara.
1: A veure... Ah, molt bé. Ah, no ho sabia, ho fessis tan bé, molt bé.
0: Tu, Tomàs, que has de ser jaqueta teva, la teva dona estarà contenta si li fa el dinosauri tant, tant.
2: Ai, que bo. Mentre no li feis tigre.
0: Vinga. Ai, Déu meu, no sé si en Víctor Sancho té ganes de fer dinosauri o no. Víctor, a Eivissa, com estàs? Bon dia.
3: Què tal, què tal?
0: Ja fa riure, Víctor.
3: Sí, ah, sí, ja, Eivissa, ja tocava una... també.
0: Vale, anar, va respirar, victòria important, golejada, sí, més, contra el Sant Luqueño, eh?
3: Sí, sí, a veure, era un rival molt inferior, estava ja, ja descendit, no? Molta gent molt jove. Mira, si parlàvem que l'Eivissa havia fet una revolució a l'hivern, el Sant Luqueño va fer una altra també important, canviant molts de jugadors, molta gent jove amb poca experiència, i ahir es va notar també. Mira, és cert que la primera mitja hora, Miqui, no va ser molt clara per part de l'Eivissa, inclús va tenir alguna arribada al Sant Luqueño també, a pilota aturada, però ja passada la mitja hora ja va començar a arribar més l'Eivissa, es va veure la feblesa defensiva que tenien ells, i quan va marcar el primer ja... La golejada podia haver estat inclús de més gols.
0: Quin ambient se respira per Can Mises? Perquè la temporada ha estat dolenta, estàs un poc ara ja, encara no estàs salvat, però estàs un poc en terra de ningú, la sensació han estat dolenta, no sé quin ambient se respira per la llotja, en Amadeo, el vestidor, no sé com se viu aquesta recta final.
3: Bé, jo crec que es pot veure, no, en la imatge de la graderia, no, que està, sí, mig buida, ja fa setmanes, no, que és així, la gent s'ha desil·lusionat molt, s'ha despenjat molt de l'equip, i el cert és que, bé, almenys la millor notícia, tot apunta que l'equip es mantindrà, inclús dissabte que ve, si guanya el camp de l'Hèrcules, matemàticament ja serà equip una altra temporada més de Primera Federació, però bé, clar, ja, evidentment, hi ha que fer una reflexió profunda de ja parlàvem fa un any d'això, però és així, cap on es vol anar, perquè vull dir, aquí tots els que venen duren poc, ja siguin jugadors o entrenadors, molt poc, i així és molt complicat, perquè pareix que tots són dolents, i no pot ser així. O sigui, tots els jugadors que han vingut no són tan dolents, no. Tots els entrenadors que han vingut no són tan dolents, i vull dir, hi ha que fer una reflexió profunda de cap on se vol anar, no?
0: Sí, sí, veurem, hi haurà temps per parlar-ne i també per fer feina en Amadeo en aquest sentit, però sí que és cert que aquesta temporada ha de servir per aprendre i que l'any que ve tot sigui una miqueta millor. I ja ràpidament per anar tancant, perquè hem de parlar també de futbol sala, Víctor, la Societat Esportiva Eivissa, que ha consumat el seu descens de categoria, no sé ara per on passa el futur del club, intentar tornar el més aviat possible, supòs.
3: Sí, sí, mira, jo ahir just en acabar el partit vaig poder parlar amb el president una estona fora de micròfon, i la idea que tenen és donar continuïtat al cos tècnic, no, a Raül Cassany, que continuï. No hi ha res tancat, però per això tot indica que tot serà així, no? Que es mantindran. Ja que explicar també als oients que no té res a veure la Societat Esportiva Eivissa de la primera època a segona federació, que també va estar dues temporades igual que ara, no? Perquè ha baixat molt més el pressupost, ja no pot fer les plantilles que fan, en Cassany ha tirat de jugadors que no tenen experiència de l'illa d'Eivissa, és molt més complicat, per exemple, a Eivissa que no a Mallorca, trobar jugadors joves que siguin més competitius, molt més difícil, i fins que arriben a tenir un nivell mínim per jugar a segona federació, necessiten temps i molts d'ells potser no arribaran mai, no, a aquest nivell. I doncs amb pressupost baix i intentar treballar amb els joves, clar, necessites tenir una continuïtat, necessites tenir creure molt en el projecte, donar temps, i això no és fàcil, però si ho fan, potser a lo millor d'aquí a un temps poden tenir un equip més fiable, una base més sòlida, i ja veurem.
0: Idò, sí, s'ha de fer també feina en aquest sentit, segurament si pot aconseguir l'ascens el més aviat possible també la Societat Esportiva Eivissa, un dels clubs ja històrics d'aquesta segona federació. Víctor, gràcies.
3: Molt bé, una abraçada.
0: Allí, molt bé, una abraçada forta. Futbol sala. Tindran temps aquesta setmana de parlar de la gran cita, la Final Four de la Champions, l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà divendres a Pesaro, Itàlia, la Final Four de la competició continental. Avui ha parlat el tècnic Antonio Vadillo, el Palma, que jugarà divendres a les 8:30 contra l'Étoile Vallesois francès, el conjunt francès que recordeu que ja se va enfrontar a l'equip mallorquí a la Main Round, i el Palma va guanyar, això sí, en patiment, 1-2 va guanyar el conjunt de Vadillo. Ha parlat avui migdia a Somoix, el tècnic del Palma, d'aquesta cita que tan agrada a la plantilla i també a l'afició mallorquina.
4: Con mucha ilusión, ¿no? La semana para nosotros más importante, especial. Somos conscientes de que es muy difícil y es un privilegio estar donde estamos, así que evidentemente desde que nos clasificamos todo el mundo lo tiene en el calendario en rojo y a disfrutarla, competirla, dar nuestro máximo, y la verdad que es una pasada, ¿no? En el deporte, y te diría a nivel de opinión personal como en la vida, todo es emocional y todo es mental. Es muy importante. Entonces, cuando un tío disfruta en la pista y un tío compite y da su máximo, es muy difícil de superar. Puede cometer errores, claro, sí, errores es parte de la vida y del juego. Pero cuando un tío disfruta y compite a su máximo nivel, siempre da lo mejor de sí. Y si el Palma da lo mejor de sí, es un equipo muy difícil de superar. Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores. El equipo está mucho más empacado. A día de hoy estamos terceros en la liga regular, que parecemos, somos tan irregulares, y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos las perspectivas y no nos vale nada, que somos terceros a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido, y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
0: El Palma, que ha guanyat les tres darreres edicions de la Champions, vol aconseguir la quarta consecutiva. Això sí, Antonio Vadillo diu que el seu equip no és favorit.
4: Ni somos favoritos, esa es la realidad. Ni somos favoritos, ni nos pesa nada. Ahora estamos en la Final Four y lo que sí estamos convencidos que nadie nos quiere. A partir de ahí, con mucha ilusión, con muchas ganas, evidentemente lo vemos como una oportunidad, no como una amenaza. Vemos como una oportunidad más de que podemos estar ahí, de que podemos aspirar a otro título continental y a ver si somos capaces de hacerlo.
0: I també el tècnic del Palma ha volgut deixar clar que, tot i guanyar tres Champions consecutives, no és fàcil guanyar aquesta competició continental.
4: No se ha naturalizado mucho por el simple hecho de no ganar en España. Pero ahora te digo yo otra cosa. ¿Y por qué el campeón de Liga Española no gana en Europa? Si es tan fácil. El campeón de Liga Española no está ganando en Europa, la gana el Palma. Entonces, no será tan fácil, ¿no? Y lo del Palma en Europa es de un documental de Netflix. Es que es la realidad, porque es algo inusual y algo muy, muy complejo. Y espérate, a ver si nos equivocamos y volvemos a ganar. Que nosotros en estas cosas igual nos equivocamos.
0: Todo es fantástico. Avui, Antonio Vadillo, a la prèvia d'aquesta setmana de Champions. Aquest dia també escoltarem protagonistes, jugadors de l'Illes Balears Palma Futsal, que viatja ja demà cap a Pèssaro, cap a Itàlia. Un minut per arribar a les dues, ràpidament. Recordeu, a la fase d'ascens a Primera Federació de Futbol, l'Atlètic Balears jugarà contra el Corujo i el Poblense jugarà contra el Numancia. I també s'ha sortejat la fase d'ascens de Tercera a Segona Federació. Encara queda una jornada, però el guanyador del grup balear d'aquesta fase d'ascens s'enfrontarà al guanyador del grup d'Andalusia Oriental i Melilla per pujar a la Segona Federació. I també a Segona Federació hem de recordar que José Contreras ha anunciat que no continuarà a la banqueta de l'Andratx. Avui, 2 segons per arribar a les dues. Dilluns més, David Gui, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Veurà el Sevilla o no?
2: No.
0: No, no veuràs, no, què dius?
2: Jo som com en Flitch. No, miraré el Madrid.
0: Ja és en el teatre, no?
2: Jo, exacte.
0: Tu sí, jo veuré. I en Fuster no ni li deman. Clar que el veurà.
1: Jo sí, clar que el veuré. Salut per tots.
0: Avui, tornant demà a partir de la 1:05, amb més Esports 3 migdia. Que vau de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. La setmana comença amb la notícia de la detenció de tres adolescents per una agressió sexual en grup a Palma. La víctima és una companya de classe menor de 16 anys i un dels arrestats és la seva exparella. Segons el relat de la jove, els presumptes agressors la varen acorralar, immobilitzar i li varen fer tocaments als genitals en una de les habitacions de casa seva. Els detinguts ara estan a disposició de la Fiscalia de Menors. I a Formentera, un home ha estat víctima d'una agressió homòfoba. Va passar quan es feia una foto davant el cartell d'una obra de teatre protagonitzada precisament per una parella homosexual. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Un vehicle va intentar embestir la víctima. Després els ocupants sortiren i començaren a pallissar-lo amb consignes homofòbiques. L'home de 49 anys i nacionalitat peruana va haver de ser atès a l'Hospital de Formentera i ara està ingressat a la unitat de neurocirurgia de la Policlínica Nostra Senyora del Rosario, Eivissa, amb traumatisme cranioencefàlic, amb hemorràgies i amb un traumatisme al globus ocular esquerre.
0: Tot d'una, ampliem els detalls d'aquests dos casos. Abans, però, destacam altres notícies. D'aquest dilluns 4 de maig ho feim amb Ivan López, al control tècnic i titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Una errada informàtica obliga a suspendre judicis al jutjat de les Illes Balears.
3: La incidència afecta la plataforma que permet consultar tota la documentació de les causes judicials. De moment, no es pot saber quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat CESIF preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial prevista era intensa.
0: També als tribunals, el cas Mascaretes ha entrat avui a la recta final i ho ha fet amb la declaració de José Luis Ábalos.
3: L'exministre de Transports ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació. També ha insinuat que la seva exparella va mentir en el judici de les mascaretes coaccionada per al demà.
0: A Menorca, la plataforma Menorca 03 se suma a la vaga educativa del sector prevista per aquest dijous a tot l'estat. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. El col·lectiu exigeix millores per garantir una educació de qualitat en una etapa essencial, com és la dels primers anys de vida dels infants. També han convocat una mobilització el mateix dijous a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella i fan una crida a tota la ciutadania perquè s'hi sumi com a mostra de suport. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabi amb les externalitzacions del servei, que la conselleria assumeixi els professionals del sector per garantir la seva estabilitat i que es redueixin les ràtios.
0: Mentrestant, a Mallorca ja està en funcionament la unitat bàsica de salut de Consell. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Avui s'ha inaugurat, té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment necessita la població, que s'ha duplicat en les darreres dues dècades. El nou centre ha costat més de 3 milions d'euros.
0: Avui en el temps per a la cultura destacam que les converses literàries de Formentor tornen a casa.
3: Feia 5 anys que no s'organitzaven a les illes, sinó que eren itinerants. Se celebraran del 1er al 4 de novembre i tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món. Serà a Formentor.
0: Abans d'això, d'aquesta informació, serà temps per als esports. Arranca la setmana més important per l'Illes Balears per la futsal. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El Mallorca viatjarà demà a Pesaro, a Itàlia, en l'esperança de tornar en la quarta Copa d'Europa de la seva història. La semifinal divendres contra l'Étoile Levallois. En futbol, el Real Mallorca ha gaudit d'una jornada molt profitosa. La victòria a Girona ha vingut acompanyada pel bon resultat de rivals directes que la majoria han perdut els seus partits. Això fa que el de Michelis agafi avantatge i a falta del Sevilla Reial Societat d'avui vespre l'equip es troba 4 punts per damunt al descens. D'altra banda, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro s'han classificat per la final de la Champions després d'eliminar el Bayern de Múnich. A la primera federació, pas important cap a la permanència de la U d'Eivissa després de guanyar per 4-0 a l'Atlético Sanluqueño. En el play-off descens a la primera federació s'ha sortejat avui La primera eliminatòria, Corucho, Atleti Balears i Numancia Poblense. I en bàsquet, derrota de nou de Figui i Palmer. I divendres s'enfrontaran en dos equips a la darrera jornada de Lliga regular en la permanència en joc.
0: Començar amb setmana i en quin temps ho feim? Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Hem encetat la setmana amb el cel ennigulat en molts punts de les illes. Durant el matí han tingut clarianes, però els nígols han estat els protagonistes. Avui cap vespre hem de continuar amb aquesta mateixa situació, amb nígols i també possibilitat de qualque ruixat, sobretot a punts de Mallorca. Però seran ruixats molt aïllats i especialment poden caure a la banda del ponent de l'illa i també al nord. A Menorca poden tenir qualque gota i també Eivissa i a Formentera, però en conjunt, sobretot cel ennigulat i amb temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta, sobretot a punts del nord de Mallorca. Per tant, tindran temperatura màxima entre els 21-23 graus a Menorca, no pujaran dels 22 a 24 graus a Mallorca, i a Eivissa i a Formentera ens situarem en torn dels 21 també a 22 graus. El vent de llevaig de cada vegada bufa amb una mica més d'intensitat, ja bufarà moderat, i la situació marítima està dominada en aquells punts exposats al vent del sud-oest amb àrees de forta maror, amb ones que passen del 1,20 m d'altura. A recer sí que tenim una situació marítima tranquil·la amb àrees de marejol. Però demà encara continuem amb molta variabilitat, amb possibilitat de ruixats, sobretot durant les hores centrals del dia, migdia, primeres hores del capvespre, en conjunt un dia de clarianes, però també amb nígols. De ballada de la temperatura mínima, aquesta pròxima nit la temperatura serà una mica més baixa i demà les màximes se situaran en torn dels 22 als 24 graus.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:06 minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, tres menors

0: i quan ella hi va entrar per demanar-los que en sortissin, la van llançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar al llit mentre un tercer l'agredia sexualment amb tocaments a les seves parts íntimes. La menor va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc. Setmanes de més tard, la víctima va decidir explicar el que havia passat als professors del seu centre educatiu i va denunciar els fets acompanyada d'un familiar a la Policia Nacional. En la mateixa denúncia, la jove va relatar als agents que un dels presumptes agressors havia estat la seva parella i que durant la relació l'havia obligat a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La investigació va culminar dijous passat amb l'arrest dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: I agressió homòfoba a Formentera per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Els autors van actuar amb consignes d'odi i van apallissar una persona. La víctima està ingressada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario Eivissa, d'on és resident, tot i que en un primer moment va ser atès a l'Hospital de Formentera. Presentava ferides al cap i hematomes. En tornar a Eivissa, es va començar a trobar malament de nou i va acudir a la policlínica on roman ingressat. En té més detalls d'aquesta agressió, Carmen Cires.
2: La matinada de dissabte, la víctima procedia a fer-se una fotografia davant un dels cartells de l'obra de teatre Entre pares penjats a Sant Ferran. És una obra que representava a Formentera i que parla de la violència entre gènere d'una parella homosexual. En aquell moment, un vehicle va intentar embestir la víctima. Després, els ocupants baixaren i començaren a pallissar-lo. Es tracta d'una agressió homòfoba. Sentim a Toni Martí de Sa Clau de Sarmari.
3: Un cotxe primer va fer la mà d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro, y entonces es va cabrejar y va dir, y encima maricones, y va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
2: La víctima va personar-se a l'Hospital de Formentera, presentava ferides al cap i diversos hematomes. Després de curar-lo, va rebre l'alta mèdica i va poder tornar a casa seva, a Eivissa.
3: I a l'arribar a Eivissa, al poc temps, va tenir que anar en el metge perquè no es trobava bé i en aquest moment està ingressat a l'espera de resultats d'un TAC.
2: Els fets encara no han estat denunciats a la Guàrdia Civil i els autors tampoc han estat identificats.
3: La denúncia en aquest moment està per formalitzar, per mort de que quan va allí a Formentera, quan va passar, no li va donar temps de formalitzar-la.
2: El Consell de Formentera se suma a la condemna dels fets que ha fet mitjançant un comunicat a l'agrupació a la LGTBI Sa Clau de Sarna.
1: Una condemna a la qual també s'afegeix l'associació Benamics, que acusa les institucions de posar el col·lectiu en el punt de mira amb actes, en diu, com el del president de Vox, en Gabriel Essent, que el passat 12 de març va criticar un mural sobre la diversitat sexual pintat a l'Institut de Porto Cristo.
0: L'associació ha condemnat l'agressió homòfoba de Formentera i ha donat suport a la víctima, a més d'alertar d'un context polític on es produeixen situacions de LGTBI-fòbia constants. El coordinador tècnic de Benamics, Jean Gómez, ha apuntat directament a conductes com la publicació d'un vídeo per part de l'extrema dreta demanant la retirada d'un mural amb imatges de dues parelles joves del mateix sexe besant-se.
4: Señalando además al profesorado LGTBI como ya veíamos en tiempos del franquismo, ¿no? Vamos a volver otra vez a que inclusive se ponga en entredicho que haya profesorado LGTBI en las aulas. Esto es una situación democrática anómala y no genera nada más que estas situaciones de agresión que luego nos encontramos.
1: I ho dèiem en titulars, avui és un dilluns complicat, el jutjatge de les Illes, la caiguda del servidor ha fet anul·lar i retardar judicis que s'havien de celebrar durant la jornada i que s'hauran de deixar per més endavant, la qual cosa contribuirà, denuncien els funcionaris, a acumular encara més volum de feina. Fins a l'hora baixa no se sabrà quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat Assessif preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial, diu, era molt intensa.
0: L'avaria ha afectat el sistema Atenea, que permet l'accés als expedients digitals i els sistemes Horus i Fidelius, encarregats d'enregistrar-los, fet que ha impedit, entre altres coses, exhibir documentació durant els judicis. En el cas de l'audiència provincial, la caiguda ha afectat una possible conformitat amb 5 persones acusades en la secció primera. Una vista que no s'ha pogut celebrar perquè no s'ha pogut accedir al registre d'antecedents penals. També s'ha hagut de suspendre un altre judici amb 3 acusats a la secció segona, que ha quedat pendent per demà. Ho ha

0: explicat el magistrat Jaime Tártalo.
1: Teníamos una posible conformidad que no hemos podido terminar porque no podíamos acceder al registro de antecedentes penales y hemos llamado allí al propio registro, nos han dicho que ellos tampoco podían. Entonces hemos tenido que suspender el juicio, no podemos acceder al expediente, con lo cual tampoco podemos trabajar.
2: La pana no ha afectat només el jutjat de les Balears, també els de la central a Madrid, i ara s'està a l'espera que Justícia pugui solucionar aquest problema informàtic per poder recuperar tots els expedients.
0: El responsable del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, ha lamentat que aquestes panes siguin habituals i que no s'inverteixi prou per a solucionar-les.
3: És un fallo de los servidores y afecta a todo. ¿Se pueden arreglar los servidores? Claro, así es que lo de siempre, la justicia necesita una gran inversión en material y en personal.
0: El sindicat també critica que la pana farà que s'acumuli encara més feina de la que hi ha.
3: Lo que hace es entorpecer el funcionamiento normal. Si se puede y las partes están disponibles y se puede señalar para mañana, por ejemplo, pero claro, esto afecta a los señalamientos de mañana. Hay casos en los que a lo mejor pues hay que citar algún testigo que no puede estar aquí mañana y se tiene que posponer hasta que se pueda.
0: La previsió és que el sistema informàtic estigui al 100% operatiu demà i que es pugui reprendre l'activitat judicial amb normalitat.
2: 2:13. La llengua centrarà part del pla del Parlament de demà i tornarà a ser motiu d'enfrontament entre PP i Vox. La portaveu de Vox demanarà a la presidenta del govern si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua. Tot en una setmana que arriba després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes.
0: Una gran afluència de gent que ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Josep Esteguià, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40 aniversari per evitar els nous perills que afronta el català.
4: Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
0: El portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreras, ha tret pit de la postura del seu partit envers la llengua.
5: El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
0: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, precisament demanarà demà a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox no refia del PP.
6: Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen o luego hacen de trileros y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
0: També el PSIP s'ha sumat a les felicitacions per l'organització del Correllengua i ha demanat seguir fent passes endavant. Iago Negueruela, portaveu parlamentari.
7: No tenir sempre discursos a la defensiva, de protecció, sinó que hem d'avançar. Hem d'avançar d'una manera clara en matèria lingüística, en matèria de drets lingüístics. I jo crec que el Partit Popular no hauria d'acceptar ni tan sol el discurs que fa Vox.
2: Més qüestions. Avui s'ha obert el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària. També per a l'educació especial. Educació preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
0: Tot amb l'objectiu, diu la Conselleria, de garantir una oferta suficient i equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran a partir de dia 22 de juny.
2: I 9.278 metges d'arreu de l'Estat comencen avui a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Illes ofereixen 271 places.
0: Com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot l'estat hi ha 86 places i 3 són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és una àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar el nombre de places de cara l'any que ve.
8: Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas, y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor. Pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: 2:17, una vintena d'embarcacions tornaran a netejar el litoral de les Balears aquesta temporada turística a través del servei que des de l'any passat gestiona ports de les illes. La campanya va començar divendres i acabarà el 30 de setembre. L'any passat es van recollir gairebé 40 milions de residus a tot l'arxipèlag.
0: I la meitat van ser a Mallorca, la resta a Menorca i les Pitiuses. El servei es durà a terme amb 23 embarcacions, 8 de grans i 15 de petites, que es dedicaran a la neteja de les platges. A més de residus, es recolliran microplàstics i troncs per a facilitar la navegació dels vaixells. Després es classificaran i es duran a gestors per al seu reciclatge. Antoni Mercant és el director general de Ports IB.
10: És una tasca molt important, és una tasca que a més col·labora amb altres, diríem, activitats de salvament marítim. Tenim barreres antipol·lució, vull dir que també col·laborem amb altres administracions quan hi ha un vessament o quan hi ha un incendi o quan hi ha una embarcació que s'enfonsa i hi ha perill de que hi hagi pol·lucions.
0: A més, el gerent de Ports IB, Quico Villalonga, ha explicat que s'han posat en marxa un centre de control que es destinarà a les embarcacions geolocalitzades a les zones on hi ha més concentració de plàstics i abocaments.
11: Incluso si hay un vertido de alguna embarcación que se hunda, que cada año, desgraciadamente, por incendio o por fallo en las bombas de achique o esto, se hunde alguna embarcación, en previsión de que haya un vertido, nosotros enviamos nuestras barcas allí a que desplieguen un muro de contención de para la polución, para que quede y la recogemos.
0: El servei de neteja del litoral de les Balears està finançat amb més d'1.600.000 euros anuals del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
2: I també ha començat la temporada alta d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per 350 efectius que tenen l'objectiu que la campanya sigui tan bona com la de l'any passat.
0: Ho ha explicat a l'informatiu matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que diu que l'any passat varen batre el rècord de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat.
12: L'any passat se varen batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com heu dit. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població.
0: Per això, com dèiem, s'ha desplegat un ampli dispositiu de 350 efectius. Vigilaran per terra i aire les flames i actuaran tot d'una en cas que es detecti un focus. El personal, a més, enguany hi farà feina 9 mesos i no 6, com en anys anteriors.
12: Tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, perquè no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones respecte a l'any passat, i també tenim el personal, diguem, més temporal, ja el tenim 9 mesos a l'any, quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
0: Enguany, de moment, s'han cremat 4,7 hectàrees entre gener i l'abril, la majoria petits conats que tot una s'han pogut apagar. Per mantenir els incendis a ratxa, el conseller assegura que és necessària més d'una operació de prevenció i actuació, fer feina tot l'any preparant els boscos, i es precisa la implicació dels particulars, tant d'aquells que hi viuen a zones arbrades que han de fer faixes protectores de les seves propietats com de la ciutadania en general.
2: Música. Ho dèiem en titulars, l'exministre José Luis Ábalos ha declarat avui en el Suprem com a principal acusat pel cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión. També s'ha desvinculat de qualsevol contractació. Assegura que va correspondre a la Secretaria d'Estat de Transports, concretament al secretari Jesús Manuel Gómez.
0: Ha afegit que fins i tot es va triar el sistema per adquirir aquest producte sanitari perquè en teoria era millor per evitar possibles estafes i que ell va donar l'ordre política, però no l'empresarial.
13: Estaven en plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que en la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
0: L'exdirigent socialista ha reiterat que durant aquella època el responsable de l'empresa adjudicatària de les mascaretes, Soluciones de Gestión, era Víctor de Aldama. Visitava sovint, diu, el seu assessor Coldo García, però ell no participava en aquestes reunions. Sobre la seva relació amb García, ha dit que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat, tant en la seva època com a secretari d'organització del PSOE com després com a ministre. Ha reconegut que l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell tota la confiança.
2: L'exministre Ábalos també ha assegurat que la seva exparella, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxatec, on suposadament l'hauria col·locada, ha dit l'antic titular de Transports.
0: Diu Ábalos que Rodríguez també ha estat pressionada per dir no conèixer Víctor de Aldama, ja que, segons ha assegurat l'exministre, ells dos es varen conèixer gràcies a l'empresari, també jutjat en la causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell es volia separar. Ha reconegut que hi havia risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, y se les ha sommes, ha criticat a un escarni.
13: Fue muy difícil, fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y en fin, y que parece ser que es el gran gozo que rodea esta causa, ¿no?
0: Ábalos es troba en presó preventiva juntament amb el seu exassessor Coldo García des de novembre de l'any passat. L'exministre s'enfronta a una petició de 24 anys de presó per part de la Fiscalia que s'eleva a 30 anys en el cas de les acusacions particulars encapçalades per el Partit Popular. Per a Coldo García, la Fiscalia demana de 9 anys de presó i per l'empresari Víctor de Aldama, adjudicatari de les contractes de les mascaretes, 7.
2: Per cert, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha presentat una demanda judicial contra el comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor. En concret, per dir que per assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar.
0: Bolaños assegura que mai ha parlat amb Aldama ni ha tingut cap tipus de relació amb ell. Per això, ara reclama una rectificació per part de l'empresari y una indemnización por daños y perjuicios de 70.000 euros.
14: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto y, permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención.
2: I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja a l'Audiència Nacional.
0: Sanz Roldán ha declarat com a testimoni la causa, ha negat rotundament que l'ens d'intel·ligència participés en espionatges a l'exassessor del PP, Luis Bárcenas, ni a la seva dona.
15: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: L'objectiu d'aquest interrogatori, proposat per la defensa de l'excomissari Villarejo, era esbrinar què sabia l'exdirector del CNI sobre la presumpta trama finançada amb fons públics per espiar l'antic tresorer del PP i robar documentació compromesa sobre el finançament en B del partit, que aleshores s'investigava judicialment.
2: Dues i 27 minuts, la flotilla denuncia la violència d'Israel amb els seus integrants interceptats la setmana passada en aigües de Creta quan es dirigien cap a Gaza. Així ho ha explicat avui el professor vitorià Salim Malla quan ha aterrat a l'aeroport de Bilbao procedent de Grècia.
0: Malla ha relatat la seva experiència, ha descrit una actuació per part de les forces israelianes totalment desproporcionada i violenta, amb un abordatge amb armes de foc i retinguts contra la seva voluntat a través de cops i empentes. Després de l'acció de les forces de Tel Aviv, 22 embarcacions que formaven part de la flotilla han estat destruïdes i es troben a la deriva. Unes altres 33 barques que no han estat interceptades es troben ara a recer a l'illa de Creta a l'espera que passi una tempesta i que l'executiu grec els doni permís per partir.
2: Mentrestant, Israel ha anunciat que prorrogarà almenys fins demà l'atenció dels dos activistes de la flotilla arrestats que han declarat que estan en vaga de fam. Més de 13.000 policies i guàrdies civils es desplegaran per garantir la seguretat durant la visita del papa Lleó XIV a l'Estat, prevista entre el 6 i el 12 de juny.
0: El pontífex té previst viatjar fins a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries. En el dispositiu de seguretat hi participaran tots els cossos, des d'estatals com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els autonòmics com els Mossos d'Esquadra o els agents dels cossos de les policies locals. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que el dispositiu està dissenyat perquè la visita papal sigui un èxit.
2: I d'altra banda, l'Iran amenaça d'atacar qualsevol força armada estrangera que intenti acostar-se a l'estret d'Hormuz.
0: Això després de l'anunci de Donald Trump sobre una iniciativa a la zona per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. Ara, les forces armades iranianes han demanat que no s'intenti travessar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenta, especialment si són membres de l'exèrcit nord-americà. Mentrestant, els Estats Units ja han mobilitzat més de 100 aeronaus, vaixells i drons, amb més d'uns 15.000 soldats a l'estret d'Hormuz en l'operació denominada Projecte Llibertat.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara a IB3 en ràdio per a la informació de cadascuna de les illes.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El Consell ja disposa de la nova unitat bàsica de salut que s'ha inaugurat avui. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha demanat la població, que s'ha duplicat en dues dècades. El nou centre ha costat més de 3 milions d'euros.
1: D'altra banda, la gent gran de Sant Agustí a Palma ja disposa d'un nou casal.
2: Les noves instal·lacions situades al Parc Municipal dels Lleons permeten connectar la part alta de la barriada amb la part baixa.
1: I Vox defensa el vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestart.
2: Ho fa en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. En aquestes hores, demanant precaució, ja que les autopistes de Joc Major a l'altura de l'aeroport en sentit creixent s'ha produït un accident on tenen vehicles que estan ocupant el carril esquerre. Això està provocant retencions en aquest punt. Pràcticament des de el Molinar fins a l'aeroport trobaran circulació lenta. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a l'altura de la zona de les escoles trobaran retenció fins a la sortida cap a l'autopista d'Ain. Gràcies tot, per el moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titular, ja està en funcionament la unitat bàsica de salut nova de Consell. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en dues dècades, ha costat més de 3 milions d'euros.
2: La unitat bàsica de salut feia mesos que estava acabada, però fins ara no s'ha posat en funcionament. Té dues consultes de medicina de família, una de pediatria, sala de cures, d'extraccions i també espais polivalents. Marga Proens és la presidenta del govern.
5: El creixement demogràfic és el gran repte que tenim de present i de futur. I el creixement demogràfic impacta de manera directa en les infraestructures, especialment també en la sanitat pública.
2: De fet, la població de Consell s'ha duplicat en els darrers 20 anys i avui en dia aquest punt atendrà 4.100 usuaris. El batlle, Andreu Isern, es mostra content d'haver-la pogut inaugurar quan li falta només un mes per deixar la batllia i ha explicat que la lluita per aquest espai ha estat llarga.
6: Això és una obra que, la veritat, que va començar fa 10 anys. Això eren uns terrenys rurals. Ens vam haver de fer una modificació per adaptar-los a la urbanització.
2: I així també ho veuen els veïnats.
7: I això, bueno, ara tenim material, tenim gent, tenim espai, tenim de tot. O sigui que per nosaltres és molt important.
8: És maravilloso, eh? Però vaja... Vale más no venir, ¿eh? Que vale más no venir, porque si viene mala señal.
9: Está molt bé. De vora el que teníem està molt bé.
2: Perquè l'anterior centre sanitari tenia més de 30 anys i havia quedat petit i obsolet.
1: D'altra banda, la gent gran de Sant Agustí a Palma ja disposa d'un nou casal. Les noves instal·lacions situades al Parc Municipal dels Lleons permeten connectar la part alta de la barriada amb la part baixa.
2: Satisfacció entre la gent gran de la barriada, que des d'avui ja disposa d'un nou casal. Escoltem una veïnada i el batlle Jaime Martínez.
10: Creiem que podem tenir moltes activitats i que ens podem trobar, pues, a lo millor, més fàcilment.
11: Que tenga mucha vida, ¿no? Y que realmente, pues, dé un servicio y que sea un equipo y un servicio público importante para el barrio.
2: Martínez ha inaugurat aquest espai que està situat al Parc Municipal de Lleons. Ve a resoldre una petició que de fa anys de l'Associació de Gent Gran i permetrà unir la part alta de la barriada en la part baixa. Carlos González és el president.
12: Arriba no tenemos ni donde comprar el pan y la gente tiene que bajar sí o sí allá, al John Miró.
2: Ara els veïnats reclamen que el camí de Gènova a Sant Agustí sigui de sentit únic per poder accedir al casal amb més seguretat.
13: i aquesta carretera pues, t'ha jugat la vida cada vegada que passes, perquè passen dos autobusos i és molt difícil.
11: Bueno, ya hemos dado la instrucción de que se estudie y se vea si técnicamente es viable.
2: El nou casal se suma a una altra reivindicació de l'associació que ha estat la recuperació de la línia 20 de l'EMT aconseguida aquesta legislatura.
1: 2:35 més qüestions. L'associació Benamics dona definitivament per cancel·lada la Revetlla de l'Orgull 2026 per primera vegada en 20 anys i adverteix a Cort que si intenten apropiar-se de la festivitat es tindran endavant. L'Ajuntament de Palma no hi està d'acord i afirma que la tramitació continua endavant i que la Revetlla es farà.
2: Benamics assegura que el consistori ha ignorat les seves peticions per organitzar la Revetlla de l'Orgull des de principi d'any. La portavó de l'associació, Tatiana Casado, que denuncia anys de maltractament institucional per part de Cort, afirma que varen presentar el permís d'ocupació de la via pública a finals de gener i que encara esperen que es tramiti la festa. Escolten Casado i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
14: Y no sabemos muy bien qué quiere el Ayuntamiento de Palma. Entendemos que lo que quiere es dejar caer al colectivo LGTBI, le damos absolutamente igual, y si se nos puede tener encerrados en un armario, arrinconados en una esquina, pues ya les viene bien. A nosotras no nos viene bien y vamos a seguir luchando para tener unas actividades y un orgullo en condiciones.
15: Però en cap cas nosaltres hem dit de cancel·lar-la. No només hi ha el que es revela, sinó que també hi ha una sèrie d'activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i, per tant, nosaltres seguim endavant com en seguir fins ara, l'administració té el seu temps.
2: Tot i que l'equip municipal va assegurar divendres passat que aquesta setmana començaria a tramitar l'expedient de la festa en els terminis previstos, Benamics no dona més temps i adverteix que no permetran que l'Ajuntament s'apropi de l'Orgull. Jan Gómez és el coordinador tècnic de l'associació.
16: En este ayuntamiento ya se intentó hacer un orgullo o un pride o una utilización banal del orgullo hace unos cuantos años y la regidora terminó cesada. Yo no sé si lo recordamos, porque esta organización se opuso a que se hiciera una mercantilización del orgullo. El orgullo es un movimiento social, es la fecha más importante de este colectivo y no vamos a permitir que una corporación municipal se adueñe de él.
2: Benamics també es queixa d'un tracte desfavorable respecte d'altres festivitats municipals que sí que es gestionen correctament, asseguren com la festa del Fletxes o la Fèria d'Abril. Respecte de la manifestació de l'Orgull de dia 28 de juny, afirmen que sí que se celebrarà, però es modificarà el recorregut per no aturar a Cort.
1: I a tot això continua obert el debat sobre el monument de Safaxina Arc, que ha presentat un recurs contra la decisió del govern central de retirar-lo de l'espai públic.
2: L'entitat denuncia un ús polític del monument i defensa que la llei de memòria democràtica també obliga a protegir el patrimoni, especialment quan està catalogat. Arc posa de manifest que el 2010 l'Ajuntament de Palma el va ressignificar per unanimitat com a símbol contra les guerres i les dictadures. Per això demana aturar l'esbocament i reclama consens polític.
1: I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de ciutat, perquè Més per Palma denuncia que el pla de l'aigua del PP permet créixer en turisme i en usos de luxe sense cap límit, mentre que carrega la responsabilitat de l'estalvi sobre els ciutadans particulars.
2: La formació ha presentat al·legacions al Pla Municipal de Gestió Sostenible de l'Aigua, impulsat pel govern del PP i Vox, perquè considera que és un document que posa en perill el dret de la ciutadania a l'accés a l'aigua. A més, alerta que el pla no només és insuficient, sinó que consolida un model econòmic destructor basat en el creixement il·limitat del consum d'aigua al servei del turisme massiu i de l'especulació urbanística. Neus Trullol és la portaveu de Més.
17: El dret a l'aigua dels palmesans està en joc amb el nou pla del Partit Popular i Vox. Permeten més turisme i més luxe sense límits, quan un turista consumeix el doble que un resident i quan parlam de luxe pot arribar a 10 vegades més. Això és totalment injust i insostenible. Palma necessita posar límits i garantir l'aigua com un dret bàsic per residents.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: 2:40, Vox defensa el vicepresident del Consell Insular en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
2: Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el vicepresident del Consell, Pedro Bastard, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució insular per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portavoz parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, confia que Bastard doni explicacions al president de la institució i soci de govern, Llorenç Galmés.
18: Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bastard, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
2: A l'espera de les explicacions des del Consell, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
19: Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bestar lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
2: D'aquesta qüestió també n'ha parlat Iago Negueruela, portaveu parlamentari del PSIP.
20: No se puede utilizar un coche público y yo creo que acabo de escuchar que han justificado porque lo conduce él. No, me da igual que lo conduzca él o que utilice un conductor. Lo que no lo puede utilizar es para actos privados o de partido, y eso es claro, y por tanto el presidente del Consejo debería tomar medidas de forma urgente.
2: I també n'han parlat Lluïda Pesseguia, portaveu parlamentari de Més per Mallorca, i el portaveu de Coalició per Mallorca, Toni Sales.
21: S'ús indegut, s'ús en benefici propi de recursos públics inhabilita qualsevol persona per exercir una responsabilitat pública. Per tant, Llorenç Galmés és qui té la responsabilitat de tornar la dignitat en el Consell de Mallorca.
22: Sempre respectant la presumpció d'innocència, però és més que necessari que s'aclaresquin aquests fets i saber si hi va haver un abús, un mal ús d'aquests cotxes oficials, aquests cotxes que són de tots, per part d'un conseller en la seva vida privada i fins i tot en la seva vida política de partit. És imprescindible que la ciutadania recuperi la confiança en els seus representants polítics i que tinguin clar que són per servir el poble i no per servir-se del poble.
1: I a tot això, el PSIC denunciarà la negativa del Consell Insular a entregar la documentació del trasllat de residus d'Eivissa. Els socialistes presentaran una reclamació formal davant del Consell de Transparència i Bon Govern per denunciar la negativa reiterada de l'equip de govern insular a facilitar la documentació sobre el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa per ser incinerats a Son Reus. És la consellera Joana Maria Drové.
23: Havent demanat, tal com marca la normativa vigent, havent demanat per escrit, havent demanat en múltiples ocasions, i aquesta informació se'ns amaga. I nosaltres demanam per què? Per què? Quina por hi ha? Què és el que conté aquesta documentació que acompanya en el pla pilot? Aquest pla pilot d'importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca, i què és el que no volen que sàpiguen els veïnats? Aquesta és la nostra pregunta.
1: Canviem de qüestió. Al voltant de les 20.000 persones han omplert els carrers d'Alcúdia aquest cap de setmana amb una nova edició de Circaire. El festival es consolida i ha convertit el poble en un dels grans referents del circ contemporani.
2: Al llarg de 3 dies, els carrers i places del centre d'Alcúdia i del port s'han transformat en un gran escenari a l'aire lliure. Enguany, a més, com a novetat, s'ha incorporat un nou espai central, l'espai Circaire, la plaça de Bous. En la seva 11a edició, el festival ha reafirmat el compromís amb un model de circ contemporani accessible, pròxim i de qualitat. Tia Jordà n'és el director.
24: Crec que hem aconseguit aquella fita de fer que el circ sigui accessible per tothom i que sigui una oferta que les famílies i els adults i els infants cerquen, no?
2: I la gent hi respon. Enguany ha estat una de les edicions més exitoses en la presència del voltant de 20.000 espectadors.
25: Sempre els espectacles estan superbé, molts reïn molt, molts fan pensar, molts donen missatges guapos.
26: Ja és una activitat molt consolidada dins el panorama cultural del CUDI.
27: Vinc des de molt petita i m'ha divertit molt.
28: Venim tots els anys i des que ho han fet i superbé.
29: Poder tenir el circ aquí en el carrer gratuït i amb un nivell de professionalitat com mostren les companyies.
2: 21 companyies han ofert 26 funcions amb una clara aposta pel talent local que ha compartit cartell amb artistes nacionals i internacionals.
1: I dos apunts més. Lloret implanta des d'avui la bossa vermella per a la recollida de fems. Els veïns hauran d'emparar aquesta bossa per treure el rebuig en la recollida porta a porta. També serà obligatori per dur el rebuig al punt verd. I d'altra banda, Marratxí ha celebrat recentment la primera reunió de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme després de l'aprovació definitiva del reglament que regula el funcionament i les competències. D'aquesta manera, arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio. Arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva. L'Illes Balears, per la futsal, es prepara per les Champions. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia. El conjunt que entrena Antonio Badillo viatjarà demà a Pesaro, a Itàlia, on s'enfrontarà divendres a les 8:30 del vespre l'Étoile Levallois en la semifinal de la millor competició continental. A la main round ja varen enfrontar els dos equips i el mallorquín s'imposaren per 1-2. Així es presenta aquesta semifinal per l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Badillo.
3: Son gente veterana que sabe manejarse en los contextos de los partidos. No se van a equivocar, se van a equivocar muy poco. Siempre juegan a un ritmo muy similar. No les condiciona el resultado, ni favorable ni en contra. Y son situaciones que tenemos que manejar. Nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo, ya lo demostraron aquí en la main round.
2: Tot i així, no serà una semifinal fàcil. Badillo dona molta importància a tot el que ha fet l'equip fins ara.
3: Y lo del Palma en Europa es de un documental de Netflix. Es que es la realidad, porque es algo inusual y algo muy, muy complejo. Y espérate, a ver si nos equivocamos y volvemos a ganar. Que nosotros... En esta cosa igual nos equivocamos.
2: Setmana, per tant, molt intensa pels mallorquins, que intentaran tornar a Mallorca en la quarta Copa d'Europa de la seva història.
1: En futbol, el Reial Mallorca arrenca una setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat.
2: La victòria del Mallorca-Montilivi contra el Girona pot fer-se encara més important si avui el Sevilla empata o perd a casa contra la Reial Societat. Si el Sevilla perd, el vermells acabaran la jornada 4 punts per damunt el descens, més el golaveratge a favor. A més, el cap de setmana està rodó per als interessos mallorquinistes perquè han perdut l'Oviedo, el Llevant, l'Alavés, l'Elche, el València i l'Espanyol. L'equip prepararà molta concentració i feina al partit de diumenge a les 2 contra el Villarreal a l'estadi de Son Moix. Martín de Micheli no podrà comptar el tècnic amb el lateral dretà Pablo Maffeo per acumulació de targetes grogues. L'argentí també estarà pendent de l'evolució dels jugadors que quedaren tocats a Girona, com Manu Morlanes i Pablo Torre. El futbolista que possiblement ja no jugarà el que queda de temporada és Calumba Júnior, que el va lesionar i tot fa indicar que podria tractar-se d'una lesió muscular. Un partit al Mallorca-Villarreal, clau per intentar donar una passa de gegant en vista a la permanència, i per això l'afició s'ha començat a mobilitzar per organitzar una gran rebuda a l'equip vermell a l'arribada a l'estadi. Un darrer apunt també pel que fa al rival del Mallorca, el seu entrenador Marcelino García Toral no continuarà la pròxima temporada en el Villarreal.
1: Mentrestant, el Barça femení jugarà la final de la Champions.
2: Les jugadores blaugranes en Cata Coll i Patri Jarro a la gespa aconseguiren ahir la classificació, després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic i, per tant, disputaran la gran final el dia 23 d'aquest mes a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de la també mallorquina Mariona Caldentey. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. Sentim Patri Jarro.
4: Llegar a una final no es nada fácil. Ya dijimos que era un gran equipo y así lo han demostrado. Creo que hemos hecho muy buena primera parte. Una pena el gol porque creo que estábamos siendo claras dominadoras. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí, pues queremos ser las mejores.
1: A Primera Federació, la U d'Eivissa va golejar l'Atlético Sanluqueño per 4-0.
2: Una victòria de la UD que es posiciona 5 punts per damunt el descens. Avui els pitiuros descansen i si dissabte superen l'Hèrcules, tancarà de manera matemàtica la salvació. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia. L'Eivissa ha superat la darrera jornada un rival ja descendit per 4-0. Gols de Max Svensson i Davon la primera meitat i de Fran Castillo i Javi Slava en la represa. Miguel Álvarez es mostraba satisfecho a la finalización del partido.
6: Creo que hemos estado más tranquilos que otros partidos, que han venido equipos que parecía que teníamos que ganar con sí o sí o sí o sí o sí y que no hemos acelerado muchísimo. Hoy el equipo ha estado más tranquilo. Los entrenadores y los equipos, cuando no van las cosas bien, siempre sufren. Y cuando van muy bien, sufre también porque quieren más, ¿no? Siempre la misma exigencia a los entrenadores y a los equipos. Si ahora estuviéramos cuarto, quisiéramos tercero, es lo de siempre. Claro, la situación que tenemos de sufrir no puede ser de otra manera. Nos quedan tres partidos muy bonitos para los profesionales. Un escaparate para todos. Tenemos Hércules, Cartagena y Europa.
5: Quan falten tres jornades per a la finalització de la Lliga, l'Eivissa té 5 punts de marge sobre el descens, que ara marca el Tarazona. Una victòria aquesta setmana al Rico Pérez d'Alacant asseguraria una temporada més a Primera Federació, tot i que l'objectiu al principi del curs era l'ascens a Segona Divisió.
1: I a la Segona Federació acabam de conèixer els rivals dels equips mallorquins al play-off d'ascens a la Primera Federació.
2: Una primera eliminatòria que disputarà aquest cap de setmana amb els partits Corucho, Atlètic Balears i Numancia Poblense. I pel que fa a la part baixa, es confirma el descens de la Societat Esportiva d'Eivissa juntament amb l'Andratx i el Porreres. L'equip Pitiur va guanyar per 3-1 al Poblense la darrera jornada, però les victòries de Castelló B i Olot deixen els eivissans sense possibilitats ni de permanència ni tampoc de play-out. Sentim Raúl Casany, entrenador de la Societat Esportiva d'Eivissa.
7: No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, són moments difícils, perquè al final és dur.
2: L'Andratx, que avui ha confirmat que José Contreras no segueix com a entrenador, ha acomiadat la categoria guanyant per 3-0 el també descendit Atlètic Lleida, i el Porreres va empatar a 0 contra l'Alcoea. Pel que fa a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. L'equip descendit fa un any torna a segona després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 al Mercadal, signant una gran temporada en lluita directa amb el Manacor, que ahir va perdre 4-2 contra el Platges de Calvià. Gustavo Siviero és l'entrenador del Mallorca B.
8: Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
1: I el cap de setmana també ens deixa bones notícies per l'atletisme balear.
2: Esperança Cladera i les seves companyes del 4% de la selecció espanyola han aconseguit el bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'han classificat per al Mundial del 2027. Precisament sentim l'atleta de Muro, Esperança Cladera.
9: Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
1: En bàsquet, derrotes dels tres equips balears.
2: L'Esti Menorca va perdre a Guipúscoa, 84-66. El menorquín ja tenen assegurat el play-off d'ascens. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa contra l'Estudiantes. Finalment va caure per 73-70. La permanència decidirà divendres a la darrera jornada del derbi contra el Figui, que precisament no aixeca el cap. Ahir va sumar la seva 13a derrota consecutiva. El mallorquín varen perdre per 76-94 contra l'Eima Corunya. Sentim el tècnic del Figui, Pablo García.
10: Al final están para ganarla y la mentalidad es que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final. Tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso. I el viernes pues lo vamos a demostrar.
2: Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Figui disputarà divendres a les 9 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix. Si el Cartagena perd contra el Burgos, se salven els dos mallorquins, però una victòria del Cartagena farà que l'equip que perdi divendres davalli a segona FEP.
1: I acabam amb dos apunts més de tennis i de vola.
2: Jaume Munar ja coneix el seu rival, el Master 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà davant Matteo Arnaldi. S'han enfrontat en tres ocasions, en dues victòries per al Santanyiner. I avui s'ha presentat una nova temporada de les 52 supersèries. Per primera vegada el circuit Grand Prix de monocascs arrencarà a Portals. En aquesta 15a edició participen 14 equips, entre ells campions olímpics i del món. Demà arrenquen les proves puntuables i la competició finalitzarà dissabte.
1: Gràcies, Toni. Són les 2:55. Ara temps per a la cultura, que avui vos contam una notícia important.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Novetats perquè les converses literàries de Formentor tornen a casa. El canvi a la propietat de l'hotel forçaren un periple de 5 anys per diverses ciutats, de Sevilla, Aranjuez, passant per Marràqueix, Canfranc o Gran Canària, fins que enguany l'entesa entre establiment, Govern Balear i Fundació Formentor permetrà que l'esdeveniment torni a Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho farà de dia 1 a dia 3 de novembre.
1: Sí, i això és un poc més tard del que era habitual perquè acostumaven a ser la darrera setmana de setembre. És un endarreriment que en principi ha de ser dels pocs canvis previstos en unes jornades que tornaran a ser obertes al públic i que reunien fins ara més de mig miler de persones. El director de la Fundació, l'alma mater, podríem dir, dels Premis, Basilio Baltasar, reconeixia que aquests 5 anys de viatge han estat un regal, però que les ganes de tornar a Mallorca eren ben fortes.
2: Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
1: Aquests lectors mallorquins, aquest públic fidel, haurà d'esperar encara un poc per tenir els detalls dels participants. Baltasar, però, sí que ha avançat la temàtica d'enguany, la història de l'art. Una història amb una imatge que no és gens casual.
2: Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19 y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
1: I tot això, com dèiem, a partir del 1 de novembre, el dia que s'atorgarà el Premi Formentor a Gonzalo M. Tavares, a un hotel que ha canviat d'aspecte i d'oferta, fins i tot de nom. Ara és el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, però canvis que reclama la seva directora, Estrella Gossalves, no afecten l'essència de l'espai.
3: Adán Diel creó el hotel por un motivo cultural, cumbre de pintores, escultores, escritores, entonces el poder poco a poco volver a traer eso a Formentor para nosotros es un auténtico orgullo y sobre todo una gran responsabilidad.
1: I perquè tot això passi, per aquest retorn, ha estat necessari diverses coincidències. Per una banda, el desig de la Fundació Formentor, per una altra, com escoltàvem, la intenció de l'establiment, però també és important el suport econòmic, encara sense determinar, del govern balear, que serà el que farà possible que l'hotel estigui a disposició de les converses durant aquests 4 dies. I la intenció és que sigui enguany, però que es pugui mantenir aquesta continuïtat. El manco és el que ha explicat Jaume Bausa, el conseller de Turisme, Cultura i Esports.
4: Esperem que es vegi per enguany, però que aquest acord, aquest enteniment i aquesta voluntat que nosaltres també hi volem participar duri en els temps i puguem xerrar no tan sols des del 2026, sinó de més enllà.
1: Un conseller, per cert, que ha qualificat el retorn de les enyorades, ha dit, converses a Mallorca, com una de les notícies de la legislatura. I ha afirmat també que Formentor no és tan sols una geografia, sinó que és una idea.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns 4 de maig. Una jornada marcada per la detenció de 3 menors per una agressió sexual en grup a Palma. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La víctima és una companya de classe de 16 anys i un dels arrestats és la seva exparella. Segons el relat de l'adolescent, els presumptes agressors la varen immobilitzar i li varen fer tocaments a les seves parts íntimes en una de les habitacions de casa seva. Els detinguts estan ara a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Mentrestant, Consell i Govern condemnen l'atac homòfob a Formentera.
1: Les dues administracions han condemnat uns fets que han passat aquest cap de setmana quan la víctima ha estat apallissada després de fer-se una fotografia amb un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Ara l'home es troba ingressat amb un traumatisme cranioencefàlic a una clínica d'Eivissa. El coordinador tècnic de l'associació Benamics, Jean Gómez, lamenta que l'extensió de l'ultradreta normalitza discursos de l'odi.
2: Vamos a volver otra vez a que inclusive se ponga en entredicho que haya profesorado LGTBI en las aulas. Esto es una situación democrática anómala y no genera nada más que estas situaciones de agresión que luego nos encontramos.
0: Avui també vos contem que una errada informàtica obliga a suspendre judicis als jutjats de les Illes Balears.
1: La incidència afecta la plataforma que permet consultar tota la documentació de les causes judicials. De moment no se sap quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat CECIF preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial prevista era intensa. És el delegat del sindicat, Pablo Rodríguez.
3: És un fallo de los servidores y afecta a todo. ¿Se pueden arreglar los servidores? Claro, pues si es que lo de siempre, la justicia necesita una gran inversión en material y en personal.
0: També als tribunals, el cas Mascaretes ha entrat avui en la recta final amb la declaració de José Luis Ábalos.
1: L'exministre de Transports ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació. També ha deixat entreveure que la seva exparella va mentir en el judici de les mascaretes, coaccionada per l'empresari Víctor de Aldama.
4: I a mi me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. Y yo les aseguro que la conozco por la que no la conozco. Y no encuentro motivo ninguno para que niegue que conoce al señor Aldama. Salvo que haya algún asunto que hayan arreglado. Y este es el foro en el que lo tengo que decir.
0: I també avui es notícia la cultura perquè les converses literàries de Formentor tornen a casa.
1: Feia 5 anys que no s'organitzaven aquí, sinó que eren itinerants. Se celebraran del 1 al 4 de novembre, tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món.
0: I atenció, si heu de sortir de Palma direcció cap al Llucmajor perquè un accident a l'altura de l'aeroport causa en aquesta hora retencions importants que ja comencen des de la via de cintura. Anem a conèixer quina és la darrera hora. Daniel Femenia, de la DGT, bon dia.
5: Hola, bon dia. Pues en aquest moment el tràfic és fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim retencions importants degut a un accident a CNR9, autopista Llucmajor, sentit aeroport, des del Palau de Congressos fins a aeroport i també està afectant a CNA20, via cintura en sentit aeroport, des del polígono Sol Valentí fins a l'enllaç en l'autopista de Llucmajor. Això està per ara, bon dia.
0: Gràcies, per tant, paciència i precaució i, sobretot, intenteu evitar aquest punt de la xarxa viària de Mallorca si heu d'anar des de Palma cap a Llucmajor. Són les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa, també a l'informatiu vespre a partir de les 7, amb Aina Sureda. Ara fem un tentol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí. La Creu de Maig era, yes, una festa religiosa de primavera que se celebrava arreu el dia de la invenció de la Santa Creu, és a dir, dia 3 de maig. Antigament se solia beneir solemnament les poblacions des de llocs alts, llocs elevats, des dels campanars de les iglesis, també des de les morades de Palma o des dels puig, com per exemple el del Toro, a Menorca, amb la intenció de protegir les collites. També era tradició que els al·lots fessin enramats i una recapta demanant pel veïnat un dobre per la Santa Creu, amb el qual feien una berenada. I dia 3 de maig també es festa a Souva, perquè se celebra aquesta festa i la Fira de la Creu. Cada 3 de maig, Souva fa aquesta festa de la Creu amb una petita fira a la barriada de Camarrata, la part baixa del poble. Allà, l'acte principal és la beneïda, on demanen justament això, que hi hagi una bona collita. Segons la tradició agrícola de Menorca, entre dia 25 d'abril, festa de Sant Marc, i dia 3 de maig, dia de la Creu, són dates assenyalades per sembrar l'estivada, una tècnica de cultiu originalment de secà i que és molt antiga. Per tant, és festa i fira de la Santa Creu i els darrers dies apuntau-ho per sembrar l'estivada. Començant.

0: I qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Com estàu? I d'ací, ben trobats un dia més atent al Xisco Nadal. Com anam?
1: Molt bon dia.
0: Miquel Junc, com anam?
2: Bon dia, va bé.
0: Ben trobats. Fa una humitat avui,
2: sí,
0: que és
2: sí,
0: que
2: sí.
0: S'aferren allò que... jo tenc un deshumidificador i l'he posat i normalment estic a 50, 40 i busques i avui 62 graus d'humitat estava el deshumidificador. És a dir que, déu-n'hi-do, l'humitat que tenim avui a les nostres Illes Balears, tranquil·litat a aquells que sou a les retencions, com han informat els nostres companys dels serveis informatius. I saludem en Celestí Oliver. Celestí, com estàs?
3: Molt bé.
0: Has passat un bon pont?
3: Sí.
0: Molta humitat.
3: Molta humitat, sí.
0: Sí mateix,
3: calor,
0: se nota.
3: Suor, sí.
0: Se nota l'ambient. Però bé, esperam que hagueu passat un bon pont de maig. Avui ja som dia 4. Encetam aquest mes de maig. Atento'l i ho farem amb tots aquests continguts. Celestí, començant per tu.
3: I doncs sí, començam setmana jugant Atento'l, repassarem l'actualitat del dia i avui sí que parlarem amb el prestigiós fotògraf internacional Joan Fontcuberta, que des de la setmana passada té doble exposició tant al Casal Sollerich de Palma com a la Fundació Catany de Llumajor.

0: I d'això sí, avui parlarem amb Joan Fontcuberta d'aquesta mostra Galàxia Fontcuberta que consta de dues propostes. Wunderkammer, que es pot visitar al Casal Solleri fins al pròxim 5 de juliol, i la Via Làctia retratar arbres, que s'ha inaugurat a la Fundació Catany, a Can Toni Catany, amb seu a Llumajor, i que es podrà veure fins al pròxim 27 de setembre. Una entrevista que ens va quedar pendent.
1: Sí,
0: la setmana passada.
1: De parlar amb en Joan Fontcuberta, un dels grans artistes que tenim actualment, i que bé que puguis posar a Palma i a Llucmajor. Ho recomanem moltíssim les dues exposicions, tant a Solleri com a la Fundació Catany, però hem de tractar més temes, perquè ja ho sabeu, avui és dilluns i hem de parlar de literatura en aquest programa amb el nostre estimat lectobro, que m'ha dit que ha fet moltes lectures aquest dies de festa, en Josep Maria Nadal Suau. Avui parlarà d'un llibre que li ha agradat molt i que troba que és una temàtica poc tractada a la literatura.
2: Avui voldria xerrar d'una novel·la que m'ha encantat, Los Trillizos, d'en Valentín Roma. Però és que, a més, la novel·la ens permet posar damunt la taula un tema molt curiós, perquè és una novel·la sobre l'experiència de ser padrastre, de col·laborar en la criança dels fills de la teva parella, no? Dels fills que la teva parella va tenir amb una altra persona. Curiosament, és un tema molt poc present a la narrativa contemporània, tot i que és una circumstància molt típica de les vides modernes, no? Posarem damunt la taula aquesta pregunta. Per què no s'enxerra més a les novel·les d'avui en dia?

0: Idò, si avui padrastres i madrastres a la literatura amb en Nadal Suau, perquè ha trobat un llibre que li ha agradat molt sobre aquest tema, sobre com interactuar amb fills que no són biològicament teus. Llavors ho comentarem, però també tenim més temes a la taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui parlarem de noms, perquè l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, ha creat una eina que permet veure els noms més comuns per dècades i comentarem els canvis que hi ha hagut.

0: les Balears, perquè crides atenció que durant 5 dècades aquests noms varen ser mateixos, noms més posats a Balears, i després a partir dels anys 80 comencen a canviar. Repassarem un poquet això, com han sorgit aquests canvis i aquests nous noms. També parlarem de la festa d'Estondre, dels Llombards, que se va celebrar ahir.
1: Heu anat mai a Tondre?
0: No, no hi he anat mai, però...
1: És una experiència.
0: No, sí, en directe.
1: Sí,
2: veu a vist, això sí.
1: Sí.
2: A veure, sí.
1: I de Llombards ja fa anys que fan aquesta fira.
0: Sí, fa 25 anys enguany que fan aquesta fira i se veu que té èxit.
1: Sí, molt, sí. Molt.
0: I acabarem repassant com ha anat Escorrellengua Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears.

0: Doncs i tot això, avui la taula de redacció i a partir de les 5 del capvespre, Xisco, que tindrem?
1: I de demà en Guillem Martorell, bon nin, un nin d'11 anys, a qui sempre li han agradat dibuixar mapes. Això serà a partir de les 5 que entrevistarem aquest jove d'11 anys, volia dir, que ja ha escrit el seu primer llibre. En Guillem, quin desastre de vida.

0: ho comentava, en Guillem Martorell Bonnin, d'11 anys, sempre li ha agradat dibuixar mapes, còmics i historietes. I des de fa un temps escriu també diaris personals. Aquestes dues aficions l'han convertit en l'autor més jove amb el llibre Guillem, quin desastre de vida. Un àlbum divertit, il·lustrat per ell mateix, que ha publicat amb Espelma Edicions. I a partir de les 5, ell i son pare passaran per els Estudis d'Ibera Ràdio per parlar-nos de com és aquesta vocació tan precoç per l'escriptura.
1: Exacte, d'en Guillem, que té 11 anys, i que, de bones, de Santa Margalida, en Guillem.
0: Santa Margalida, exacte.
1: Mm-hmm. I no, llavors vendran en son pare aquí als Estudis d'Ibera Ràdio. I també reprem l'alegria dels dilluns avui, com sempre, en Joana Maroto, i avui torna amb els maratades i maratismes.
2: Bon dia, estimats. Què tal, com estàu? Què tal, vos ha anat el pont? Bé, mireu, avui volem que parlar del darrer estudi sobre emancipació i també de frases de mares. Què vos pareix aquest masclum? Quina frase vos han repetit fins a la societat? Segur que n'hi ha qualcuna i segur que és tan bona com aquella que diu «Si ben jo i ho trob, t'assetjaràs espardenya». O «Què vos penseu? Que som la vostra criada? Això no és un hotel». Res, vos espero d'aquí una estona a marotades i marotismes, i si voleu afegir qualque frase de mare que vos han dit a les totes, vos esperam. Podeu cridar també i dir la vostra al 971 13 99 00. Fins ara! Todas las

0: Doncs avui, tots aquests temes, 3 hores que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe, ja ho sabeu, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O també sabeu, el correu electrònic...
5: O sorpresa!
4: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Ah, ja ho tenim tot a punt. Xisco, Miquel, moltes gràcies.
3: Fins
0: aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic... Un home que no sent l'humitat perquè ell és del nord. Bé, de fet, la sent més, encara.
4: Però no sua.
0: No sua, no. Mira, l'està intacte.
4: Diuen que
0: impecable,
4: no.
0: Ell, en bon dilluns, després d'un pont.
4: Cap gota.
0: Avui, Iker Hernández ens acompanya al control tècnic. Moltes gràcies, Iker. Són les 3:18 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: sí, ara mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, un tema avui molt illenc, Celestí.
1: I d'ai, sí, Margalida, avui la rabiosa actualitat passa per Menorca, mira per on, i per parlar dels cocons i de la història de la sal menorquina. No.

Idò, sí, avui hem de parlar de sal perquè volem dedicar el programa als cocons i a la història de la sal a l'illa de Menorca perquè un investigador, Adolf Sintes, ha publicat el llibre Cocons i Salines, la sal de Menorca. Una publicació que porta una visió del conjunt de la producció i els usos de la sal, començant per la primigènia sal de cocó, l'única generada a l'illa durant mil·lennis, fins a arribar a la fundació de les primeres salineres pels comerciants grecs durant els dominis britànics del segle XVIII. A partir d'aquest llibre es podrà conèixer la història de les salines i dels esforçats saliners, però també la rehabilitació respectuosa amb el medi ambient i amb els materials de les salines de la Concepció al port de Fornells, que avui ofereixen esplèndides collites de flor de sal. Un llibre més ple de fotografies, de mapes, de glossari i de toponímia salinera de Menorca.

0: no mos pensaríem d'escoltar aquesta cançó, Sapore di Sale.
1: No.
0: Gino Paoli, que mos va deixar fa molt poquet, el dia 24 de març d'enguany. Però bé, tornem a Menorca, els cocons. Ja sabeu que els cocons són aquests forats naturals de les roques creats per l'erosió amb la mà. La paraula cocó prové del llatí cocone, que significa cacerola, és a dir, lloc on es diposita un tassó com una tassa. En aquest cas, un recipient de pedra en els quals durant mil·lennis s'ha produït sal aquí a les Illes Balears. De fet, aquest era l'únic mètode d'explotació de la sal fins al segle XVIII. Llavors arribaren a Menorca els anglesos. La dominació anglesa de Menorca va crear les primeres salines, va ser atirant, i això no va suposar, però, la desaparició dels cocons. I els dos mètodes, tant el cocó com també la salinera, varen conviure durant anys a Menorca. A la costa de Sant Lluís, però, al segle XIX, hi havia una concessió de 245 cocons que també varen ser molt utilitzats pels pagesos durant la postguerra.

0: I d'avançada de l'època neolítica es té documentada la utilització de la sal com a condiment en l'alimentació humana. Això no és debades, ja que la necessitat de consumir sal està determinada pel nostre organisme, en mesura. És clar, ja ho sabeu, la sal sempre en mesura. Ni pa ni massa, sobretot no massa. A més, la conservació en sal és una de les tècniques més antigues i també eficaces per la correcta durabilitat dels aliments. Ja sabeu que antigament conservaven en sal. La sal no només protegeix de les propietats antisèptiques, sinó que també es treu l'aigua de l'interior dels teixits cel·lulars deshidratant els aliments i fent impossible la mida microbiana, per tant, aquesta poda antisèptic que té la sal. Una utilització en el món alimentari, sobretot quan no s'havien inventat les geleres ni tampoc els congeladors, va fer que la sal fos el principal producte de conservació i, per tant, un bé molt preuat i que va ser una font de riquesa per les nostres illes. Les Balears són productors de sal d'ençà del segle IV abans de Crist, on troben salineres a Mallorca, Eivissa i Formentera. A Menorca són posteriors. Com dèiem, posteriorment a Menorca també n'hi ha, i ara poden conèixer la història de la sal a Menorca gràcies a la feina d'aquest investigador de l'Institut d'Estudis Menorquins, que és Nadolf Sintes, que ha recuit en aquest llibre Cocons i Salines, una proposta etnològica, Cocons i Salines, una història de la sal a Menorca. Molt interessant aquest llibre, que ara tot d'una comentarem, i com que aquí a Tèntol no molt volen fer gens fats i volen tenir molta de sal i també molt de salero...
1: Això mateix, per tots aquests motius, que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca.
0: Són les 3:26. Tèntol.

continuem. Avui també tenim pregunta. La pregunta del dia avui, ben interessant, que diu així. Parlarem de sal, perquè una persona salada és una persona molt graciosa. Molt salada, aquesta al·lot o aquesta al·lot. O quan un menjar té molta sal, és molt salat. En canvi, si té molt poca sal, és un menjar fat. També podem salar a classe, que és no assistir-hi. I a les Balears tenim l'article salat, ja ho sabeu. Però també podem trobar una cosa salada. I la pregunta és aquesta. Sabeu què significa quan una cosa és ben salada? Siento

0: Ai, quina cançó més preciosa, d'Anna Miquela.
1: Sí.
0: Un saler de sol. Celestí, però quan una cosa és ben salada, què significa?
1: Ai, sí, és quan una cosa és ben blanca.
0: Ui, quina cosa més salada.
1: Blanca, sí.
0: Blanca, lluminosa.
1: Com a referit, sí. És quan una cosa és ben cara, és a dir, que costa molt de dobbers.
0: Quina cosa més salada. Bon, sí. Ha sortit ben salat, aquest sopar.
1: És quan una cosa és molt neta. Sí, que lluenta.
0: Lluentíssima, ben salada. Doncs sabeu que és una cosa ben salada. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoIV3, o telefonant aquí a IV3, al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdios. Jocna.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
8: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: En el coni.
11: En el meu pare.
12: La meva padrina. Dadi cul desbonyi.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
8: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
13: Això, que t'estim molt.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: les 3 i 32 minuts i som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui hem demanat què significa que una cosa és ben salada. Celestia Oliver, tenim tres opcions de resposta.
1: Idò sí, és quan una cosa és ben blanca, ho deien quan una cosa és ben cara o costa molt de dobbers, o ho deien quan una cosa és molt neta.
0: Molt neta. Ai, quina cosa més salada. Podria ser blanca, podria ser neta. Perquè ja han dit que té poders antisèptics a la sal. Però en aquest cas una cosa ben salada és una cosa ben cara. Efectivament.
1: Així és.
0: Moltíssimes gràcies a tots els oients que heu participat. De fet, si cerques salat o salada, és el Cove Moll, la primera excepció, la primera definició que surt del diccionari és impregnat de sal, una cosa salada, que quan tu has anat a la mà vas salat.
1: Sí.
0: Però la segona excepció ja diu una cosa cara. Diu, aquest sopar ha sortit ben salat.
1: Clar.
0: I perquè, òbviament, és molt car. Llavors, la tercera excepció sí que ja diu que té molta gràcia o que té molta agudesa. Per tant, avui, amb un 93% dels vots, tothom ha sabut que qualque vegada hem anat a dinar, hem anat a sopar, hem comprat un vestit que mos ha sortit ben salat.
1: Ben salat. Sí.
0: No, gràcies a tots per participar. Com dèiem, ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, aquest Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Com se diu?
6: Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
7: Hola.
0: Hola, qui sou, sí?
7: Bones tardes, Adolf Cinta.
0: Benvingut, Adolf.
4: M'agrada aquest nom.
8: D'on ets?
0: D'on és, Adolf Cinta?
7: De Menorca.
0: De Menorca.
7: D'aquí, de Menorca, evidentment.
0: I d'on? De quina banda, de Menorca?
7: Ah, de Sant Lluís.
0: De Sant Lluís.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Ara ja treballo per jo, perquè estic jubilat.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Necessita un pot de paciència.
10: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
0: Creu en Déu, vos ha demanat.
7: No gaire.
11: T'agrada viatjar?
7: Sí, sí, tant.
12: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Bueno, la nostra cultura és hereva de la cultura romana en tot.
9: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, bastant bé.
13: És tot un artista. Em cau bé.
12: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
8: Com més l'observo, més perplex estic.
14: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
15: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor. No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
17: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
18: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dai.
0: I l'Encentia respon al qüestionari electrònic i ja poden saludar Adolf Sintes. Adolf, com estàu? Benvingut.
19: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a vostè. Moltes gràcies. En Adolf és membre de la secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis i avui l'hem convidat perquè han publicat amb Triangle Books un llibre fantàstic que parla dels cocons i les salines que hi ha hagut a Menorca i que hi ha també, Adolf, perquè sempre parlant de Mallorca i de les Pitiuses quan parlant de salines i Menorca m'ho ha quedat un poc... Tu vens a reivindicar-ho.
19: Una mica sí, clar.
0: Com així? Perquè són més modernes les salines de Menorca i per tal vegades les de Pitiuses i Mallorca són més antigues, o no?
19: No, les d'Eivissa i de Mallorca són bastant més antigues, dels temps únics. A Menorca no van arribar fins al segle XVIII amb els dominis britànics i, per cert, amb unes concessions territorials que van fer han s'anomenat cos dels grecs, perquè hi havia navegants i comerciants grecs instal·lats a Menorca en aquella època i van ser els que van fundar les primeres salines del segle XVIII.
0: Clar, imagineu-vos, sí. Clar, a vegades per això, doncs, com dèiem, a Menorca se varen fer en el segle XVIII, però déu-n'hi-do s'importància. Quantes salineres hi va arribar a Menorca, Adolf?
19: Les històriques, diguéssim, són quatre. Mm-hmm. Dues en el Club de Xac d'Esport de Fornells i dues a la Covàrcica d'Esport d'Adà. Aquestes salines han d'estar a un nivell més baix que la mà i és allà on s'adonaven les circumstàncies adequades per formar-les, no? Mm-hmm.
0: I tant. Deies que fa més de 15 anys que feis feina amb la recuperació de testimonis d'aquest patrimoni, també tot el tema dels cocons, que això sí que és anterior en el segle XVIII, de com se conservava la sal a Menorca. Com ha estat tota aquesta feina, Adolf?
19: Bé, és una feina molt agraïda, perquè jo crec que sobretot els temes documentals, històrics, bibliogràfics, es troba a qualsevol moment. Tu vas a la biblioteca, vas als arxius i ho trobes. Però jo crec molt en els testimonis orals, que aquests o els arreplegues quantes hores o es perden. Uh-huh. I és per això que fa tant de temps també que vaig fent aquestes feines, perquè no m'he dedicat 15 anys a fer només sal, si no ja estaria ben salat, que deies, no?
0: Sí, exacte, ben salat, ben salat. Adolf, avui no estàu tot sal en aquest programa perquè vos acompanya també una persona que en sap d'història i d'investigació en menorquines. Perquè qui acompanya avui en Adolf és en Miquel Àngel Limón. Ell és membre també de l'Institut Menorquí d'Estudis, periodista, historiador i autor del pròleg d'aquest llibre. Com estàu, Miquel Àngel? Benvingut.
20: Aquí estem. Molt agraït per la vostra convidada.
0: I nosaltres encara més de parlar de la història de la sal a Menorca, com dèiem en Adolf. Quan vareu rebre el llibre, a part de que és preciós, això ho hem de dir, què se vos va ocórrer per escriure el pròleg, Miquel Àngel?
20: Bé, una mica, sobretot, fer una conclusió en relació a la trajectòria global que Adolf Sintes ha fet al llarg dels darrers anys en la seva tasca d'investigació, de publicació, etc., sobre alguns aspectes de la història, tant social, econòmica com antropològica, de l'illa de Menorca. I clar, vaig pensar, és una gran oportunitat de tota la seva important amanida intel·lectual i publicística posar-li una mica de sal. I això és el que vaig intentar fer en aquest pròleg en què sal el llibre.
0: Uh-huh. El vareu presentar el mes d'abril a Menorca, a diferents llocs, que la gent l'ha rebut bé, Miquel Àngel?
20: Jo crec que sí, jo crec que hem tingut una resposta de públic prou interessant, prou farcida de gent, i fins i tot en hores tan inhabituals com les 11 des de matí d'un dissabte en què van omplir la sala d'audiències del claustre del Carme de Maó. Això significa que l'expectació existia i que l'interès per aquesta investigació també existia. Mm-hmm. I això va donar com a resposta una bona participació de públic.
0: Ara mos ho contava en el fons, Nadolf, perdoneu, que passau dels cocons tradicionals, que n'hi ha hagut per totes les illes, una espècie d'industrialització. Però va arribar a ser industrialització de la sal a Menorca?
20: Molt bàsica. No hi ha una capacitat de producció tan alta que hagi donat peu a produir sal en el nivell que s'hi ha fet Mallorca, i no en parlem dels nivells a què ha donat desplegament la sal a la illa d'Eivissa. Mm-hmm. Tot és molt modest, d'un ús i molt arcaic, mecànicament fins i tot, de producció de sal, molt bàsica, i per un consum fonamentalment interior. Molt poca producció amb una ambició, diríem, industrial, que sí ho fa a partir de l'ús de la sal per fer l'elaboració del formatge de pagès, el formatge propi de la indústria agroalimentària de Menorca, que necessitava sal per produir el que en dèiem les fogasses de formatge.
0: És a dir...
20: La resta ha estat un ús sempre domèstic.
0: Adolf, explica'ns un poc com és això. És a dir, el formatge després va emprar-se sal per fer formatge?
19: Sí, clar, és que les fogasses, que ho coneixeu bé, no? A Mallorca també és sí. Les altres illes, el formatge de mou, i és que es posen dins la salera, precisament, ja ho diu el nom, no? Es posen d'un costat i de l'altre durant una sèrie d'hores, i això és el que dona gust i dona permanència en aquest formatge. I també està molt important en el tema alimentari quantes esporquetjades que hem aquí, les matances sí. D'esport, tant per l'elaboració del producte com per la conservació, que vosaltres ja ho deu, també és important conservant alimentari. Jo també encara ho he vist, perquè llavors jo venc d'un poble petit i també quasi tothom matava porc, per conservar-se xues, feia dins una alfàbia, se posaven vestes, capes de sal i capes de xua, així alternant, i allò durava mesos. Que a Bocallau no hi havia joeres, per tant, de qualque manera s'havien de conservar els productes.
0: I tant, sí, se salaven. I se feia plats tradicionals, com per exemple aquí a Mallorca tenim el bullit d'ossos, que eren aquests sals que s'havien conservat en sal. Aquests ossos que s'havien conservat en sal, o aquestes parts d'esporc que no se'n feia sobrassada.
19: Aquí es feia, que era en Ciurons, que es feia un plat també, que jo ho vaig escriure en el som, una senyora gran, que ja no es viva, per desgràcia, però això dic, és importància dels testimonis orals, no?
0: Clar.
19: I més modernament, es peja la sal, aquestes coses, perquè astronòmicament trobarien diferents...
0: Moltíssimes.
1: Heu dit Ciurons.
19: Sí.
0: Com un bullit, però...
1: Sí, en ciurons.
19: I posaven aquests ossos conservats. Sí, sí, que jo ho tinc escrit i ho tinc documentat. No sé.
0: Que curiós.
19: És un quadre propi de
0: Menorca. Molt bo, segur. Tornem amb Miquel Àngel. Els cocons de Menorca. Encara ara hi ha qualcú que va a cercar sal de cocó?
20: Jo crec que sí, jo crec que encara hi ha algunes persones que a títol individual i per un ús particular, com abans deia, de caràcter domèstic, fan la recerca per la costa dels cocons que contenen sal i se l'extreven i en fan un ús particular. Jo crec que això encara es practica, no sé si és significativament important, si és una proporció alta o baixa pel que fa al consum de sal. Imagina que no, que és una proporció molt baixa respecte de l'ús industrial de la sal envasada, no? Però sí, que encara a Menorca hi ha persones que els agrada córrer la vorera per anar a extreure sal de cocons.
0: Ho dèiem abans també, hi va haver quatre grans salineres grosses, la de Tirant, Pentura va ser la més important... Miquel Àngel?
20: Sí, Tirant Vell com Tirant Nou són dues finques arran de la costa d'Esport de Fornells que van tenir una certa, diríem, capacitat i una certa producció de sal per fer excedent salí. És a dir, un excedent que serà aquella producció alta que depassa un consum domèstic i particular per fer-ne venda comercial. sobretot, com abans deia, a Menorca, amb una destinació molt característica i molt específica. La demanda de sal que necessita el pagès per fer el formatge de Mahó Menorca, que diuen. Uh-huh. I, per tant, les salines noves i les salines veies d'Esport de Fornells ha estat un punt de producció prou significatiu de la sal.
0: Uh-huh. I llavors, Adolfa, he llegit que hi havia com unes plataformes entapissades de pissarra, que això és únic a Balears. Què és exactament això?
19: Exacte. Eren uns assecadors de sal, que sal no n'hi ha cap més a les altres illes, de vegades per la importància que va tenir la sal de cocó a Menorca, que amb el fet de no haver-hi salines antigament, potser tenia més relleu, no?, la producció en els cocons. I també hi ha cocons a Vinissaida, el castell, tema del castell. Allà també hi ha uns cocons dibuixats, sembla, de Montserroca, que eren cocons artificials. Tot pensat per augmentar la producció. I també, i això ja ho diu l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, i Miquel Àngel és un bon coneixedor del personatge, que es reompuien, i moltes vegades eren dones que ho feien, precisament. Que, clar, si havien d'esperar que vingués una altra temporal en l'estiu, potser no hi han fet només una collita en els cocons. La manera era agafar aigua de la mà, ompuir aquests cocons, no massa plens, perquè si la capa és molt alta i costa més evaporar-se i cristal·litzar la sal, però així aconseguien més quantitat de sal en els cocons.
0: Que interessant. Què diu Miquel Àngel, l'arxiduc, el seu pas per Menorca, referit a la sal?
20: Clar, com sabeu, efectivament, l'arxiduc va fer dos volums dedicats a l'illa de Menorca. Un d'aquests volums és una descripció geogràfica, diríem que gairebé pam per pam, de tota la costa de Menorca, circumvalant l'illa de Menorca, però també de tot l'interior. I quan ell fa la descripció, és el moment en què una de les etapes el du a l'àrea de Fornells i també a l'àrea d'esport de Da, on dona alguna referència sobre la producció de sal. No és abundant, no és rica en informació, ni estadística, ni en quilos de producció de sal. Supos que el seu informant, que era el capellà Cardona i Orfila, no en devia tenir prou coneixement en dades concretes, amb explotació econòmica, però fa la descripció de com es treballa l'extracció de sal en esport d'Adaia i també en esport de Fornell, en els dos tirants, tirant nou i tirant vell. Uh-huh. Bueno, i sobretot em fa una informació més anecdòtica i més de curiositat que d'alta producció salinera, que sou reserva, com sabeu, en el primer volum del Die Balearen, 1869, dedicat a les dues pitiuses. Allà sí que hi ha una alta producció i una capacitat àmplia d'extracció de sal, i l'arxiduc s'hi entretén una mica més a donar-ne dades i descripcions.
0: Que curiós, sí. Quina sort que l'arxiduc me'l va deixar tot això per escrit i ara en podem parlar. I, clar, ara pensava, no sé si tot és al nord de Menorca, les salineres, Adolf, o també en trobam al sud.
19: Al sud també en van fer dues, ja en el segle XX, mitjan segle XX, que ja Sant Lluís a Punta Prima. El que passa és que el terreny no és tan apte, no? Aquí es filtrava més aigua perquè no és argilós. L'argila té el do de quedar ben compactada i, per tant, no es filtra l'aigua marina, ni per davall te sortirà aigua dolça. I això és el gran mèrit de les salines del nord, de Tramuntana. Uh-huh. I les quatre que hem esmentat, no?
0: Que totes el quatre són al nord.
19: Van fer-se unes a Punta Prima i unes a Sant Andreu, a Ciutadella. També les van venir molt endavant. Ja a mitjan segle XX, la sal ja tenia un preu que no resultava rendible, segurament. I aquests problemes també que deia del trasfons aquest, que no era apte. Mm-hmm. Està clar.
0: I ara teniu producció de sal a Menorca?
19: Ara tenim la gran sort que s'han restaurat, s'han rehabilitat les salines de la Concepció, que molts ja ho deuen, molt de respecte per l'ofici, per la tecnologia, per la història, per la natura, i ara estan produint flor de sal. Diria que amb un gran èxit, perquè, a més, tenen visites guiades, que són les úniques sovines a Mallorca i Estrenc, o a Eivissa també se'n poden veure, no?
0: Sí.
19: Però fins ara a Menorca no hi havia cap sovines actives. Ara ja en tenim unes. Per tant, tenim aquesta gran sort d'una persona, el Remy Best, un suís, que va comprar set sovines. Bé, set sovines no són seves. Set sovines són un bé públic. O sigui que ha fet una inversió sobre un bé que ens quedarà a nosaltres, tots els menorquins, per la vida, no?
0: Uh-huh.
19: Ells no són durar set sovines ni són propietat seva, és una concessió.
0: Uh-huh.
19: Per tant, encara és de més d'agrair, no?, aquest uh-huh. esforç que ha fet.
0: I tant. I és que és una persona de Suïssa, de Suïssa, heu dit?
19: Sí, de ciutat suïssa, però bueno, et sent molt tot... jo també m'ha recusat, encara que ell no sigui editor, em va fer aquest llibre i amb altres iniciatives d'aquest tipus, no?
0: Uh-huh.
19: Ho sent molt i no ho fa per ambició econòmica, ho fa amb aquesta visió una mica nostàlgica tota vegada, però també mirant cap al futur.
0: Clar, sí, sí, patrimonial.
1: I podríeu dir que té sortida, és a dir, que se consumeix, que Menorca se consumeix aquesta la sal menorquina?
19: Sí, sí, la veritat és que sembla que sí, perquè tampoc no fa molt blanc encara, però se va coneguent i entrat en el restaurant. I, a més, ja tenim notícia de que se'n va qual canviament a Europa, ja, no?
1: Mm.
19: I, bueno, la seva ambició principal és que sigui ben acollida pels menorquins, sigui a les taules particulars o sigui a la restauració.
1: Clar.
19: Però, bueno, està bé també tenir una mica de sortida cap a l'exterior.
0: Clar que sí, molt bé. Doncs avui parlem de la sal a Menorca, amb Adolf Cintes i Miquel Àngel Limón.
2: Ens hem criat dins la massa majoria de nau.
21: Tots aquí de lo mateix.
22: Jo encara conec gent que no sap nedar, eh?
23: Però hi havia mariners que s'embarcaven i no sabien nedar.
24: No sé tu, però a l'edat de mon pare varen aprendre a nedar dins un coco.
25: Sí, amb una roda de cotxe.
26: Resulta que mos banyàvem amb un mariola i un capell ben gros. I, això sí, després d'estar ben desuats.
27: Ja recordo que amb un any ja anava a l'esport.
28: Sí, que sé nedar. No molt, però va ser res. No em negaria si caigués a la mà.
29: Tota silla, eh?
30: Tota silla.
29: Està relacionada amb la mà.
31: Perquè és que vivim pràcticament ni la mà.
32: Les primeres vegades que vaig anar a la mà va ser a Eivissa, però anàvem a Eivissa per alguna necessitat.
33: A la mà gran. He anat a nedar a la mà gran.
34: Anar mar endins.
33: Jo no hi vaig, no, però. Me mereix un bon bé a la mar.
35: Anar a Can Pastilla no era tan fàcil. Havia d'anar amb bicicleta, no hi havia hotels.
36: No hi havia res.
35: Era una plaça preciosa. Com ara Estrany.
28: No tenia cap importància un lloc que hi havia arena. Nosaltres que anàvem a nedar, un puesto que hi ves fondo.
32: I molt que mos agradava. I entonces mos aixecàvem al dematí per fer la feina del camp, i quan se feia allà a les 11, i mos anàvem a nedar.
37: I com havia munyit, llavors mos anàvem a la platja i disfrutàvem, la veritat.
38: La saladina, la sal que té aquí de la pell, abans de passar-te amb aigua dolça.
39: Quedes
0: sí,
39: en salitrat.
0: Quedes en salitrat, dius salitre.
33: Aquí deim més saladura. Saladura o barba. O salabra, si surt de les parets, si hi ha salabra.
40: Tento. Guanya qui la sap més llarga.
0: Doncs sí, tenim de tradició a Roda Balears, ho dèiem, i també ara m'ha fet gràcia unes persones que sentíem que varen aprendre a nedar dins un coco. Mm. Això. Ho havíeu sentit a dir mai,
1: Adolf,
0: Miquel Àngel?
1: Devien ser ben petits.
0: Sí.
20: Jo, per la meva part, no coneixia una expressió d'aquestes característiques, però és interessant.
0: Sí, i tant. Ben bé. Va, tenim ara unes preguntes per vosaltres, dues per home. De fet, començarem per Adolf. Adolf, primera pregunta. Tindreu dues opcions de resposta, no passeu pena. I la primera pregunta diu així. Tradicionalment, a les Balears, la major part de la sal que se consumia procedia de l'explotació salinera, encara que també s'extreia manualment de les roques de les zones costaneres, ho han dit. Principalment era una sal de menor qualitat, però s'utilitzava per salar alguna part de les matances o de les porquetjades. Quin nom rebia aquest tipus de sal que s'extreu de les cavitats de les roques? Aquesta és fàcil.
1: O bé sal de coco, o bé sal d'escà.
19: De coco.
0: Sí, clar.
1: Clar.
0: Que heu explicat que coco és una paraula que vendria a voler dir com un recipient, no? Com un got, com un tassó.
19: Sí, segons etimològicament, deriva de caucus, copa.
0: Copa, clar, exacte. Mm-hmm. Doncs tindria lògica, no? Aquestes copes de les roques, aquests forats que se'n estreu. Sal de coco. Vosaltres també deis sal de coco?
19: Sí. De cocó, anunciant-ho així
0: de
19: una mica més.
0: Tens raó. Molt bé.
20: A Menorca,
0: Sí, Miquel Àngel, sí. Perdona.
20: No, que dic que a Menorca, saó, que no és tònica, la feim u.
0: La feis u.
20: I per tant feim cuco. No coco.
0: Exacte.
20: No cuco. Sempre feim u, saó, que no és tònica.
0: Sí. Beníssim, gràcies. Segona pregunta, mem. La sal no només era emprada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part dels aspectes de la vida quotidiana com un element ritual i simbòlic i que també com a medicina. Perquè saps per quin mal era bona la sal, Adolf?
1: Adolf, per al reuma o per curar afeccions de boca?
19: Jo diria afeccions.
0: I tant que sí, sí. Separaven sal dins la boca, glopejaven i ajudava les infeccions de la boca. Molt bé. Miquel Àngel, les preguntes per tu. Primera pregunta, mem, aquesta és molt curiosa. Hem trobat que Jean-Jacques Rousseau, un dels principals filòsofs del segle XVIII, recomanava donar als infants pa semblant al de Mallorca. Això demostra que el pa de les illes era un pa de renom, sobretot per tenir una molla compacta. Però sap quina característica fa especial el pa de Mallorca, en aquest cas?
1: I doi, que se sol fer sense sal, Miquel Àngel, o que té la crosta més prima?
20: Potser que hi porta sal?
0: Sí, no du sal. Mm. Sí, aquesta és la característica.
1: Sí.
0: Que no du sal. Espa de Menorca en du de sal?
20: Espa de Menorca sempre ha duit sal. Jo no conec especialitats menorquines que tinguin que veure amb la sal, perdó, amb espa de la Bíblia, que és el pa àcim. Per tant, jo diria que no, que a Menorca sempre ha anat acompanyada d'un polsim de sal.
0: Un poquet de sal, que curiós. Doncs mira, això també és una diferència.
1: Aquesta diferència entre Menorca i Mallorca.
0: Sí, amb espà també. Molt bé, Miquel Àngel, segona pregunta. Mem, la sal ha jugat un paper molt important dins el món també de les supersticions. Ha adquirit un caràcter gairebé sagrat que es pot observar, per exemple, en l'atir ritual de la salpassa. Saps en què consistia la salpassa?
20: Sí, vam.
1: No, expliqueu, si ho sabeu.
20: No, jo crec que és el que a Menorca hem acabat forjant la paraula salpàs, que és un ritual cristià, catòlic, d'anar a beneir els camps.
0: Exactament.
20: En els moments de la collita.
0: I així és. No mos queda més temps, però fantàstic aquesta tradició de la sal que ens ha donat també aquestes paraules com salpàs. Moltíssimes gràcies a tots dos, Miquel Àngel Limón, Adolf Cintas, sí. Enhorabona per aquesta feina.
19: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut i sal. Ara tornem.
40: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia, atenció, si heu de sortir de Palma, direcció cap a Llucmajor, perquè un accident a l'altura de l'aeroport aquest migdia ha anat acumulant retencions importants que ja són també a la via de cintura. Coneguem ara mateix quina és la darrera hora, connectam amb la DGT, la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia, com està ara la situació? Segueix igual de complicada que fa una estona?
4: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant retencions i tràfic lent a CNR9, autopista del Llucmajor en sentit aeroport, des del Palau de Congressos fins al polígono de Sonoms, a CNR20 i de cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins al llaç en l'autopista del Llucmajor i també a l'arribada a Palma per l'autopista d'Inca. Això és per ara. Bon dia.
3: Moltes gràcies, Dani. I condemna unànime de la societat social i política a l'atac homòfob a Formentera.
5: Les dues administracions han condemnat els fets que han passat aquest cap de setmana quan la víctima ha estat apallissada després de fer-se una fotografia amb un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Ara, l'home es troba ingressat amb un traumatisme cranioencefàlic a una clínica d'Eivissa. El coordinador tècnic de l'associació Benamics, Jan Gómez, lamenta que l'extensió de l'ultradreta normalitza els discursos d'odi.
6: Vamos a volver otra vez a que inclusive se ponga en entredicho que haya profesorado LGTBI en las aulas. Esto es una situación democrática anómala y no genera nada más que estas situaciones de agresión que luego nos encontramos.
3: 9.000 278 metges d'arreu de l'Estat comencen avui a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Illes s'ofereixen 271 places.
5: Com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot Espanya hi ha 86 places i 3 són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és en un àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar-ne el nombre de places per a l'any que ve.
2: Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas, y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor. Pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
3: I el cas Mascaretes ha entrat avui a la recta final en l'aclaració de José Luis Ábalos, l'exministre de Foment, que en aquesta hora segueix donant la seva versió del fets davant el Tribunal Suprem.
5: L'exministre de Transports ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació. Ábalos defensa que tot el que li atribueix l'informe de l'UCO és que 94.800 euros són d'origen desconegut.
7: Están todos sacados de los WhatsApps de Coldo, de ninguna otra parte, por cierto. Aun admitiendo que eso pueda suponer prueba, esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. El señor de Adama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero. En 10 años han encontrado esto, 94.000.
3: I a la plana internacional, Iran amenaça d'atacar qualsevol força armada estrangera que intenti acostar-se a l'estret d'Hormuz.
5: Això després de l'anunci de Donald Trump sobre una iniciativa a la zona per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. Ara, les forces armades iranianes han demanat que no s'intenti travessar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenta, especialment si són membres de l'exèrcit nord-americà.
3: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan marquen les 5.
40: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que els noms que més s'han posat als infants de les Balears durant la història són Joan, Joana o Maria.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comencem per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentols. Som aquí, tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el contralt tècnic. I si fins ara hem jugat amb la Sal i Menorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. D'aquesta manera, convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: I d'ací moment per passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol que ha passat aquests dies, aquests primers dies de maig, ho comentàvem amb en Xisco Nadal.
2: Aquí tornem a ser.
0: Amb en Celestia Oliver.
3: Som aquí.
0: I amb en Miquel Junc.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Bé.
0: Així m'agrada, doncs... Celestí ho ha dit.
4: Celestí està bé, Celestí està bé.
3: Sí, jo estic bé.
4: Xisco i jo som de dilluns, massa dilluns.
2: Exacte.
3: Ah, no, jo de dilluns sot, eh?
2: No, tu veus...
3: El meu dilluns...
2: Tu vius perennament un dissabte. Sí, sí.
4: Però bé, feina.
2: Saturday vibes.
3: Dissabte, hora baixa, com a dissabte, hora baixa de nevadinat de sofà, no?
2: Talment.
3: Sempre, talment. Està bé, que continuï així.
2: Exacte. Que el món no pare.
3: Exacte.
0: Va, comentarem allò que ha passat, sobretot una notícia que ens ha creat molt d'atenció que publicava la nostra companya periodista Ana Cana Don Blas al diari Última Hora i repassa els noms més comuns que han passat i que s'han posat durant les darreres dècades als infants nascuts aquí a les Balears.

0: Està bé que ho expliqui jo, que són Celestí. Mm. Eh? Però bé.
1: N'hi ha pocs.
0: Sí, sí, ben pocs. L'Institut Nacional... Poquíssims. Avui en dia, encara més.
2: No hi ha un petit Celestí?
0: No.
2: Petit... no
0: que
2: petit...
0: jo conegui, no. Fem una crida.
2: Sí, per favor, si hi ha qualsevol part.
0: Si hi ha Celestins i sobretot joves, petits, menuts...
3: Ah, per un moment m'he presentat, m'he pensat que li

0: com noms que s'han posat de moda han anat substituint en aquells noms tradicionals que se posaven abans. I el diari Última Hora ha publicat un article sobre aquest tema en el qual recopilen els noms que més s'han posat en els infants de les Illes Balears per dècades. I crida l'atenció que durant més de 5 dècades se repeteixen els mateixos noms. Si has nascut abans del 1980...
1: Atenció, gent que ha nascut abans de l'any 1980...
0: És a dir, jo. És molt probable que si ets homo siguis Antoni, Joan, Miquel, com Miquel Junc... Però és posterior.
2: Som posterior.
0: Sí. De 80, sí. Josep o Jaume.
1: Jaume. És a dir, homos nascuts abans del 1980 podríeu ser Tonis, Joans, Miquels, Josets o Jaumes.
2: Eren els més pocs.
0: És molt comú.
1: O ho sou, mos podeu escriure també a Instagram si teniu qualcun d'aquests noms.
0: I si ets dona, segurament ja ho sabeu, seràs Maria, Catalina, Margalida, Antònia o Francisca. S'explica en aquest article.
1: Major.

0: Però en aquest article de l'última hora diuen que a partir dels anys 80 començaren a aparèixer nous noms. Aquest canvi va ser causat sobretot per l'arribada del boom turístic i l'augment de residents peninsulars aquí a les illes. Així es varen començar a posar noms com David, Daniel, Cristina o Laura. Durant la dècada dels 90 es varen popularitzar noms com Alejandro, Marc, Marta o Marina. I ja amb el canvi de segle, els noms tradicionals varen anar desapareguent de la llista dels més posats. Només resisteixen, atenció, els de Joan i Joana o Maries. Ara, a la dècada que som, els noms més posats en els nins d'aquí de les Illes Balears són Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas. I a les nines...
1: Si no, ara pensava que, per exemple, conec un infant que va a escola i té tres Leos, a la mateixa classe.
0: Tres amics Leos.
1: Tres nins que nomen Leo. Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas.
0: I Lucas.
1: Nines.
0: Sí, en el cas de nines, Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía. Lucía, seria.
1: En aquest cas. Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía. Aquests són el nom de dones que ara mateix es posa més. Per tant, els que persisteixen, els que aguanten, els que sobreviuen, són Joan i Maria. Aquests seria el titular que m'has tret d'aquesta notícia ben curiosa dels noms que es posen, sobretot en els darrers anys, i aquesta tendència que ha anat canviant, òbviament, ja ho veiem.
2: S'agraeix que no hi hagi nom de pel·lícules ni de sèries. Són encara una mica residuals, però és cert que aquí més que manco tothom podria tenir a sa gent un Marc, un Pau, un Leo, un Lucas, una Martina, una Júlia, un Emma, una Sofia i una Lucía o Lucía.
0: Clar, jo Lucas i Leo amb sa gent en el telèfon no entenc. No.
1: No
0: coneixes cap. Jo sí. Perquè, sí.
2: Jo crec que tens tothom.
1: Sí? Tens Lucía, Sofías...
2: En tinc un de cada. Alejandro, Marc, Marta, Marina, David, Daniel, Cristina, Laura, sí. Tens de tot.
1: Tot.
3: Jo no.
1: Sí, és que té de tot.
3: Jo cap d'aquests.
1: Home, cap. Qualcun
2: d'altres. Ni un trip Pau.
3: No, no, és que de fet, sa meva cosina, que és l'única que té fills de sa meva família, li ha parlat Sion i Cosman, el seu fill. És a dir, que... Crec que no ens en desús ha posat. Sí. Ha seguit...
1: Una altra tradició d'un temps.
3: Sí, sí, sí.
1: No sa tendència actual. Bé, això, cada família és un món.
0: Bé, si ja en pot ser se torna... Bé, no ho sé,
3: pot ser
0: se torna a posar. En petita mesura, però... L'he tornat a sentir, Sion.
1: Sion? No ho sé.
0: Bé, no ho sé, ara he tirat una pedra, sí, no sé,
1: que
0: sí,
1: no
0: rescientifica, ni
1: no t'ho dona.
2: Perquè vols remar i ho pensar que enviar-vos de nom.
0: No.
2: Com hi ha gent que ha fet.
3: M'agrada el meu nom, Miquel. Tu, Xisco, ho has pensat?
2: Bé, jo era Francisco.
3: Clar.
2: Me'l vaig passar a Francesc quan encara s'havia de fer una lluita, havies de dur papers i coses, no com ara, que és senzillíssim. Jo el vaig traduir, però canviar-lo no, però jo conec gent que s'ha canviat el nom, i a mi això és una cosa que m'acosta molt d'entendre, com un moment determinat.
1: Canviar radicalment.
2: Canviar radicalment. Mm.
1: És a dir, de nombre Toni a nombre...
3: Bernat, sí.
1: Bernat, exacte.
2: Sí, jo tenia una cosina de...

0: mare, que feia nom de sa padrina, que nomia Francisca, li deien Paquita, i se va canviar el nom perquè no li agradava gens i se va posar Elena.
1: Però com t'inspires, ben que dic, un dia t'aixecaràs i diràs, vull ser Toni. Un altre dia, ai, no, Toni, m'he cansat de Toni.
0: Que a vegades no donen importància que el nom fa la cosa i identificar-te amb son nom que t'han posat i que t'agradi, per això jo a vegades penso que aquesta gent que peca d'original i comença amb aquests noms que pot ser, no és que no només no formin part de la nostra tradició, sinó que també ho hem determinat, poden passar de moda, allò t'acompanyarà tota sa vida. I jo no m'imagino, crec que ella se'l va canviar des 27-30, tota sa vida t'han dit Paquita, imagina que després tothom, no Elena, no Elena.
2: T'escriuen un WhatsApp a la Paquita
0: ja estava tot el dia.
1: A mi m'ha acompanyat a tota la vida, el meu nom. M'ha acompanyat i m'acompanya encara, el meu nom. I no és que fos original.
3: Sí que és original.
1: Bé, no és que fos original perquè faig el nom per predir.
3: Ah, d'acord.
1: I perquè és un nom antic que abans n'hi havia més. No és que fos un nom segurament molt estès, però no és un nom exòtic. És un nom antic.
3: Un poc exòtic.
0: Clàssic.
1: Clàssic. Sí. Del cel.
0: Té sant. Idò, si té sant,
3: sí,
0: ja...
3: Sí, té sant.
1: Sí, 6 d'abril.
3: Quin dia?
1: 6 d'abril.
3: 6 d'abril.
0: Dos homes clàssics.
2: No te varen dir.
3: I no me'l vares avisar.
2: No te varen donar molt d'anys. Tampoc me'l va d'encimar de ni res.
0: T'anava a dir.
1: 6 d'abril.
0: No podies venir amb un pastisset.
3: Va ser dilluns de Pasco.
1: Va ser dilluns de Pasco, això mateix.
0: Clar, va ser per això.
1: Exacte, va ser dilluns de Pasco.
3: Varen tenir festa, ja ho val. Per això no varen celebrar Sant Celestí. Bé, després d'aquesta repassada als noms que s'han posat durant les dècades aquí a les Balears, ara hem de canviar de tema perquè ahir es va celebrar la festa d'Estondre en el Llombars.

0: Espanya. D'ençà fa 25 anys, cada primer diumenge de maig se celebra en els Ion Bars la festa d'estondre, una jornada per posar en valor les feines tradicionals del camp mallorquí que recorda l'antic art d'esquilar les uves amb tisores. La festa va començar a les 9 del matí, ben prest, amb el passacarrer del Xeramiers, i a les 10 es va iniciar la tosa amb tisores a l'antiga. Durant la diada també es van fer mostres de jocs tradicionals, espectacles equestres i una paella popular.
1: Sí. Ja comences a esverar-te i ara em trobo que pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia i et demano...
0: Però això no és tot el que ha passat en els Ion Bars aquest cap de setmana. Aprofitant d'aquesta festa d'estondre, també se va organitzar dissabte una nova edició dels Ion Bars, una nit de l'art i ruta de tapes que va combinar art, música en directe i gastronomia.
2: El
0: un poc de tot.
2: Sí, sí, sí. Tenen tot en els Ion Bars. Man, qui d'aquí no ha estat mai en els Ion Bars?
0: Jo no ho sé si hi ha estat ara mateix. També t'ho dic.
3: Pobre, jo recordo haver anat a petit.
4: Sí, jo he estat. Ara fa estona que no he anat.
2: I saludarem en Miquel Cabré. Ell és el Balla Padani dels Ion Bars, que encara deu tenir aquesta ressaca d'aquesta festa. Com anem, Miquel? Benvingut.
5: Bones tardes, com anem?
2: Molt bé, i tu?
5: Sí, encara estic un poc, diguem, ressecós, com heu dit. És a dir, no m'he acabat la feina de les festes de Ion Bars, com avui dematí ja toca anar a fer escola, o sigui, ja toca anar a fer feina i estem ben ressecós.
2: Clar, perquè el Balla Padani no té dedicació exclusiva dels Ion Bars.
5: No, no. No, correcte, jo som mestre de professió i de munt encara la tenc així, que quatre mal de caps de la pedania, però que els fem amb molt de gust.
2: Clar que sí.
4: Són quatre,
2: a més que Ion Bars és un poble preciós, encara que sigui petit, té molta tradició, com aquesta festa d'estondre, que dèiem que du 25 anys, però ha relat molt fort, o no, Balla?
5: Sí, ara va fort. És veritat que és una festa que, diguem, jo quan era petit no la fèiem, però sí que des de l'any 2001 s'ha anat fent i de cada vegada ja fa més força, i jo crec que aquesta gent jove pues ja la vol com una festa de tota la vida aquí en el poble, perquè realment ja que dic ara poden dir que és una festa ben arrelada en altres i molt que mos identifica bastant.
2: T'he de dir, Miquel, que m'he equivocat perquè tinc un oient molt fidel que me diu, no és tondre, és tondre.
5: És tondre, sí, jo correcte. Jo el sentia i veig que m'ha sonat molt.
2: I de Miquel, ho he fet fatal. Per així d'un altre poble, però no, tondre. No tondre. Disculpa-me.
5: No, jo crec que si forma part d'un vocabulari de totes aquestes paraules que igual ja no sentim tan sovint com se solien sentir antes, és normal que qualque errada de mala pronunciació se
2: passi. Sí, tens raó, me sap greu. No, però tondre ses uves, sí, tondre.
4: Perquè se sent a la fira de la festa d'estondre, se sent tondre o la gent diu esquilar?
5: No, tondre.
4: Beníssim.
2: Miquel, bé, jo una vegada hi vaig anar a tondre, mira que he anat, i cal dir malament. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, bé, primer que les ovelles són uns animals molt quiets i fantàstics i meravellosos.
5: Sí, s'ha de dir, però també que... Com que tota aquesta festa, diguem, està dirigida pels pagesos de tota la vida. Ells mateixos sap quin tipus de ovella han de dur perquè faci més bon tondre davant la gent.
2: D'acord.
5: És a dir, n'hi ha que són més mans...
2: Ser rebels no els aduen.
5: Exacte. N'hi ha... són, més que res són races. I si no m'equivoc, jo no som pagès, però si no m'equivoc, la raça autòctona, la raça mallorquina, més bona per mostrar, per fer aquesta demostració de com se ton, és més bona de dur, més bona de manejar, més dòcil. I també són més petites i cari, diguem, fa més bon mostrar a la gent. És a dir, perquè és veritat que hi ha altres ovelles que no són... Sí, que són més híbrids, són més males de manejar, ja no se deixen, no estan tan tranquils quan estan jugues a la terra. Sí, tot té la seva història.
2: Sí, sí, exacte, els han de saber manejar. I llavors, que, clar, a vegades hi ha qualque paparra, qualque puça, que també òbviament.
5: Cuts i tot, sí, sí, sí, sí. Tot això que tenen els animals i sí, tot s'ha d'anar adaptant. Però sí que és veritat que les problemàtiques que tenen les ovelles a vegades són les cuts.
2: Sí, qualque cuc, qualque paparra, qualque puça, perquè, òbviament, han estat a fora vila, per això també antigament hi havia una feina molt important que era fer neta sa llana, perquè una vegada s'havien... s'havia fet la feina d'estondre, ja ho diré bé.
5: S'havia tos, pot dir s'havia tos.
2: Sí, llavors s'havia fet tot això, no?
5: Correcte, sí, això és una de les coses que cari avui en dia ja són més males de veure, perquè sí que és veritat que antes la llana era un bé molt preuat, que tot, se tenia sobre el web i se tenia esposit en la llana, se pagava el sou del pastor només en la llana, el sou i més, i ja recordant que els matalassos un temps eren de llana i tot això, i ara avui en dia cari qualque cosa se'n fa, la llana que tonen, gairebé s'atura. I ja no sabeu aquest procés de transformació de neteja de la llana i de transformació en un producte acabat. Ja avui en dia ja costa de veure això. I sí que és veritat que és un procés laboriós.
2: És un procés que duia molta feina. I també, quina és la tradició del llombards amb tot el sector de les ovelles? Perquè, clar, és veritat que hi ha aquella tradició que deien que les ovelles... hi havia la romeria que feien cap a muntanya. No sé si encara ara hi ha tradició, se'n parla d'això, o les teniu sempre per terres del sur?
5: No, nosaltres realment no... Clar, tot aquest moviment de les ovelles i això ho fem, m'imagino, per anar a cercar bona pastura. Nosaltres aquí, com que les parts del mitjorn, a poca aigua i gent de vi, és a dir, tenim la pastura que tenim i normalment sí que els tenim sempre per la terra dalt. És vera que ja ten record de petit, que un temps ja era, me'n record que era com a... Sí, molt, molt peculiar sentir el picarau de sorollers passant pel poble i és que el pastor els movia d'una tanca a una altra amb el cas, simplement amb el cas i caminant. I avui en dia això ja no som molt. Però simplement era passar la pastura d'una tanca a una altra tanca del poble. Però sí que és veritat que era una imatge peculiar, un carrer ben ocupat. Però bé, vull dir, ja no se vol. Però sí, grans tremolàncies d'aquestes, com fan altres zones del món i Mallorca, no
2: ho he vist. Idò, moltíssimes gràcies, Valda, per deixar descansar una miqueta per aquesta festa d'estondre que heu fet en el Llombards aquest cap de setmana i també aquesta fira d'art i... Perquè, clar, anar més enllà que...
5: Sí, ara fa un parell d'anys que m'he allargat un poquet, perquè antes era només el primer diumenge de maig i vam com allargat un poquet i ens excusa, hem fet una petita mostra dels artistes locals, les característiques que són tots artistes d'una manera o una altra relat en el Llombards, i la veritat és que ha tingut les tradicions que ha tingut bastant de bona acollida i que sigui així molt bé.
2: Que bé, era molt d'anys. Miquel Cabré, Valda Pedani de Llombards, gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: Enhorabona. Moltes gràcies per conservar aquesta tradició, estondre de ses ovelles en els Llombards, que cada setmana s'ha fet aquesta festa, i també la ruta de l'art i es Llombard, de tapes i art pel poble, música i gastronomia. Dit això, acabam aquesta taula de redacció parlant del Correllengo Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears.

L'any 1995 es va encendre per primera vegada la flama per defensar la llengua catalana, una iniciativa que va néixer a Mallorca i que enguany ha agermanat per primera vegada a tots els territoris de parla catalana. La flama del Correllengua Germanat va començar el passat 9 d'abril a Prada, a la Catalunya Nord, i en un total de 17 etapes ha recorregut tot el territori passant per Catalunya, el País Valencià, Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Una mobilització cultural que també es va convertir en festiva dissabte, amb el concert que es va organitzar a Felanitx en les actuacions dels menorquins Pel de Gall i els valencians La Gossa Sorda, que tornaven als escenaris després d'una dècada sense tocar.

0: Després de la festa i la flama va anar d'Alcudi fins a la plaça d'Espanya de Ciutat, on es va llegir un manifest que recordava els inicis d'aquest correllengo com un símbol de resistència i compromís a la llengua catalana. Ara la flama és camí del G, on acaba el seu recorregut.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua, perquè crec que en Josep ha fet quilòmetres aquest dia. Josep, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, bon dia, Margalida.
1: Estàs cansat, o no?
2: Sí, una mica és una forma de dir-ho. Estem un poc cansats, però bé, seguim...
1: Però content.
2: Sí, molt content. Ha estat una
1: passada. Tu has seguit tota sa flama?
2: Sí, jo, bé, som el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua i també dins del Correllengo he fet el paper de cap de comunicació i vaig sortir amb la flama des de Prada el 9 d'abril i he fet tot el camí, excepte Menorca, perquè era molt complicat per temes logístics. Per tant, sí, ho he fet tot i ara encara queda demà anar a l'Alguer.
1: I tu també hi vas?
2: Sí, també hi vaig, també hi vaig.
3: Llavors, quant de dies descansaràs?
4: Hauré de descansar un mes, jo crec.
2: Sí, hauré de descansar un mes.
3: Ja n'hi ha, no?
2: I també vàrem afegir un acte final a Brussel·les, dia 9 de maig, és a dir, aquesta setmana també, per reclamar l'oficialitat del català a Europa. Uh-huh. O sigui que encara nosaltres mos queden dos dies.
1: I d'ací has fet un bon recorregut, com dèiem. I com l'heu fet, Josep? Perquè em veig gent corrent-sos en bicicleta, supos que qualque moment també heu agafat qualque transport mecànic.
2: I de transport mecànic, en principi, no n'he agafat cap. No. Sé que a Tarragona un club de motociclistes amb unes motos així a Harley Davidson ben grosses i molt xules també van agafar la flama. Però sí, la flama ha recorregut uns 1.500 quilòmetres, tota duita amb bici i corrent. De fet, a Mallorca, ha estat, a les Illes Balears, diria, ha estat tot corrent, excepte un tram molt petit de Santa Maria. I hi ha hagut moltíssim de corredors tot el temps. Nosaltres, per exemple, ja som de la Pobla i l'arribada a la Pobla va ser molt, molt xula perquè plovia moltíssim, moltíssim, moltíssim i el correllengo seguia corrent i la gent seguia corrent,
1: gent no
2: i una vegada vàrem entrar a la Pobla, molta, molta, molta gent s'hi va unir, encara que plogués molt.
1: Uh-huh. I has dormit en la flama, Josep? Ho dic perquè, clar, el vespre qualcú la custodia. Allò no s'apaga mai, però qualcú ha de custodiar.
2: Sí, la guardam. No tenim ningú vigilant que la mira tot el temps, però sí, la guardam. I també, clar, aquests dies anaven dormint allò i hem dormit molt de dies dormint més bé, però a cases de voluntaris, etcètera, però també dormint a pavellons, en terra, o sigui que sí, és un banc tot,
1: I tant, molt bé. Quin recorregut. Josep, ara tu hi va arribar a Palma, i ara tu on ets?
2: Jo ara som a Barcelona perquè demà de matí agafem vol cap a l'Alguer.
1: D'acord, és a dir, que sí que agafareu un avió per primera vegada.
2: Sí, exacte.
0: I com viatges a flama, a l'avió?
2: Bé, a flama hi va en barca.
0: Ah, ok. Barca. No és que ara passava pena, dic, s'ho ha hagut de demanar com una espècie de permís especial. Ja me veig en Josep passant el control aquest
3: control que te fan
0: des de tot de metalls i dir-li, no, is the flame of the llengo. No se pot extingir en cap moment. Clar, seria com una mena de fantasia.
2: Sí, crec que seria el parc no t'ho faria molta gràcia, però...
0: Però això t'ho demanava, però clar, la flama va en barca, ja va bé, arribarà l'Alguer, després ja tots els representants que l'haureu de passejar. I clar, també una festa de germanor, perquè déu-n'hi-do aconseguir mobilitzar Josep tanta de gent i que tothom s'animi a un moment determinat a córrer un tros en la flama de la llengua.
2: Sí, és una passada, perquè el Correllengo és com una gran orquestra on tothom va tocant la seva partitura i aconseguim que la flama arribi de Prada a l'Alguer. I el que és molt impactant és veure milers de voluntaris que han participat per fer el possible, perquè, clar, per cada municipi que passàvem coneixíem a tots els responsables, els voluntaris que havien fet possible el Correllengo en el seu poble, perquè el Correllengo ha tingut a més de 80 aturades. Cada aturada és un acte que du feina, que hi ha pobles que fan molta, molta feina i que dura tot el dia I a més, també hi ha pobles pues, que no hem aturat, però que així tot el poble s'hi ha implicat i ha corregut en la flama. I és veritablement una passada.
1: I una feinada d'organització, sí, com de Josep, de coordinar tot això, de que hi ha un tram que diguis, no, jo només vaig fins a la fita de Sant Joan, llavors ja m'aturo, que venguin els de l'altre poble a cercar-la.
2: Sí, ha estat un repte logístic molt, molt, molt gran, i bé, es Correllengo, hi ha voluntaris que hi fan feina des de fa 2 anys. Ah, wow. Per tant, i tot, vull dir, es Correllengo també la cosa especial que té és que s'ha fet tot amb voluntaris, no hi ha hagut darrere cap treballador. És tot fet
1: tot
2: des
1: de
2: els joves i el voluntariat.
1: Josep, tu fas feina ara o estudies?
2: Jo estudio, faig periodisme a la Pompeu, a Barcelona.
1: Mm-hmm. I t'han donat lliures professors, els vas explicar, diu, no, és que ara aquest dia no hi seré.
2: Sí, m'han donat un pot de flexibilitat per entregar treballs i això, sí.
0: Ah. Hi ha hagut qualsevol tipus d'incident durant tot aquest recorregut de sa flama de la llengua?
2: Incident greu...
0: Qualcú que hagi caigut, no sé.
2: Sí, qualcú que hagi caigut, sí.
0: Ho dic perquè jo, el primer any que vaig participar, crec que era el 98, si no vaig errar, perquè era el primer de carrera, 98 o 99, jo vaig caure, i és un disgust. Jo només passava pena que no sap...
3: En sa flama.
0: En sa flama.
4: Sort, mira, que no hi havia mòbils.
0: A ses avingudes. Un trosset, just davant lo que era la Casa Catalana, que estava allà, que feia cantonada, me va tocar córrer res. 4 metres. Sí. No me demanis perquè vaig acabar en terra, en sa flama, tothom que mirava jo, per favor, que el català no mori per culpa meva. Jo, un disgust que no podia. I no he tornat mai, ho he anat a mirar i tal, però lo de tornar a córrer no m'he tornat a atrevir mai, perquè dic, com torni a caure...
4: Se propera o m'ho apuntant junts, xisco.
0: Idò, farem estrany de sa pobla i així mostrarem amb en Josep.
4: Exacte. I així jo me pego a prop, també.
2: Molt bé. És important, aquest tram. Idò, ara que heu dit això, record que... va caure un lot a cap de pera, no se va fer mal, va treballar un...
3: Vaja.
2: I ja està. Se va aixecar tot d'una i diu, això no ho tregueu, això no ho tregueu.
4: Menys si era en Guiscafré.
2: No, era en Guiscafré, però ja vam enganxar per un vídeo, també, i va córrer.
1: No, i fins i tot hi vaig trobar un nins que diu, ai, no l'han pogut agafar, perquè hi havia tanta gent que no l'han pogut agafar en ses mans. Clar, també després, en els llocs on quan tens més gent, tothom la val d'un tros.
3: La val tenir un poc, sí.
2: Sí, en aquest lloc que se concentra tanta gent és complicat i tothom la vol agafar intentant que l'agafi tothom, sí. Clar,
1: que bé.
0: És que hi ha Jocs Olímpics, hi ha la flama dels Jocs Olímpics i la flama de la llengua. Són les dues úniques flames que realment interessen al món.
1: Josep, moltes gràcies. A descansar un poc, que ja mos contaràs com acaba tot plegat. Una ferrada i una hora bona.
2: A vosaltres.
1: Gràcies, Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua i coordinador de comunicació d'aquest Correllengo. Ara en feim un tèntol i tot d'una connectam amb en Nadal Suau.
5: Quin és el teu moment de tèntol?
6: Per mi, un moment tèntol és en acabar la feina, mirar una sèrie o escoltar un podcast, perquè és un moment en què realment me puc relaxar.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
10: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
11: Brumels i bessons
12: a mon pare.
13: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
14: La vull dedicar a mon mare.
15: En el meu pare.
16: La senyora Pedina.
17: Dedico-la des bon dia.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
13: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
13: A qui li dediquen aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
13: Ai.
11: Això, que t'estim molt.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del

0: La figura de la mare en la llengua i els refranys. L'endemà del Dia de la Mare, que se celebra el primer diumenge de maig, és un bon moment per aturar-nos a mirar com la llengua catalana reflecteix aquesta figura tan central en la vida i en la cultura popular. Sabíeu que la paraula mare és una de les més riques del català? No només designa la dona o femella que ha engendrat un o més fills, especialment respecte d'aquests, sinó que també té una gran varietat de significats i usos que la fan especialment expressiva. Hi trobam usos familiars com mare de llet, que és la dida, o mare política, que és la sogra, però també usos religiosos i honorífics, com quan es parla de la mare abadessa, la mare priora o la mare superiora. A més, en sentit figurat, la mare apareix com a creadora i origen d'alguna cosa. Gràcia, mare de les arts. O bé com a causa o font d'un fenomen. L'experiència és mare de la ciència. També pot designar elements principals o fundacionals, com en expressions del tipus casa mare o branca mare. Fins i tot la natura hi és present. Les mares del vi o del cafè, o la mare, com el terreny per on discorren habitualment les aigües d'un riu. No és estrany, però, que quan els torrents i rius es desborden, es digui que surten de mare, o que algú, en perdre el control, surt de mare. Però la paraula mare també és emoció i llenguatge viu. És molt present en expressions exclamatives. Mare de Déu, senyor! Ai, mare! O mare meva! Que pot expressar sorpresa, admiració o indignació. Mare meva, quin panorama! O, mare meva, quina calor! I sobretot, la mare es centra de la cultura popular i dels refranys. Sovint simbolitza protecció, afecte i consol. Qui té mare, té consol. També apareix vinculada a la criança i als valors familiars. El fill que s'assembla al pare honra la mare, o en dites que reforcen la importància de la cura. De vegades, amb la saviesa popular, també es posa en relleu el paper de la criança amb expressions com «la mare que no cria no és mare, sinó tia», que reflecteixen la centralitat històrica de la funció materna. En definitiva, la llengua catalana mostra la mare com molt més que una figura familiar. És origen i protecció, és natura i cultura, és paraula viva i també emoció. I els refranys ens ho recorden constantment, amb la força de la tradició oral. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.
2: Ai, el nostre Lectobro avui, que no ha pogut venir. Com estàs, Nadal Suau?
3: Oh. Molt bé, com esteu vosaltres?
2: Molt bé, t'enyoràvem un poquet ja, però fia.
3: Ah, jo vosaltres també, però en fi, tenia una operació secreta que havia de complir en el cor de l'illa.
2: Molt bé. No, si tot està bé, nosaltres ja estan tranquils.
3: Sí.
2: Per on passen les lectures aquesta setmana, Nadal?
3: Idò, mira, avui vull conversar sobre un llibre que m'ha encantat, però no just sobre el llibre, sinó també m'agradaria que ens féssim una pregunta entre tots, que és per què un tema molt rellevant a la vida de molta gent contemporània és, en canvi, molt poc tractat a la literatura i a la narrativa contemporània. Estic parlant de la condició de madrastra, o sobretot padrastra. Dic sobretot perquè encara madrastres em pots trobar a la narrativa i en els llibres.
2: Sí, tot i que en connotacions una mica
3: descriptives. Clar, no, bé, històricament supernegatives, per descomptat. Això, vaja, no cal ni dir-ho, no? De forma més recent, pot ser que la cosa ha anat corregint-se. Així tot, no te pensis que hi hagi... Si te poses a fer una mica de recerca, no te pensis que hi hagi molt de llibres d'autores que s'acostin en aquesta qüestió.
2: I és curiós, sí, perquè és veritat que cada vegada més persones se troben en aquesta situació.
3: clar, és una cosa absolutament contemporània i en un entorn en què les famílies sovint s'han de refer perquè les parelles... Vaja, evidentment hi ha de tot, però molt sovint no duren tota la vida, però els fills són allà i allà segueixen, no? I la gent refà les seves vides i torna a tenir unes altres parelles. Llavors és molt fàcil que ens hi trobem en aquesta circumstància, no? I els escriptors, home, i escriptores, probablement també, no? En canvi, és curiós, ja dic, que tot això ve perquè, a banda que a mi personalment i en els darrers anys el més important... Clar, el més important que m'ha passat a mi és precisament trobar-me convisquent amb una adolescent que no du la meva sang, però en sé que he establert un vincle i de qui me sent, no sé, responsable i a qui estim, no? Llavors, clar, això me va dur a acostar-me al nou llibre d'un autor que m'agrada molt, Valentín Roma, amb molt d'interès. Perquè el nou llibre de Valentín Roma se titula Los Trillizos i, bé, el llibre és moltes coses, no vull dir que sigui només això, però és evident que en el centre d'aquest llibre hi ha un narrador i un protagonista que se troba de sobte visquent entre tres germans bessons que no són seus,
2: wow,
3: però que d'alguna manera s'hi ha de fer, no?
2: Clar, aquesta història també... Bé, explica-la, perquè he llegit la sinopsi del llibre i realment és un autor apassionant, amb una història apassionant, i també aquesta experiència personal és prou curiosa.
3: Sí, anem a veure. Ell, si vols, començant per Valentín, perquè és un autor, diguem-ne, prestigiós, publica en castellà a l'editorial Perifèrica, però potser no és superconegut pel gran públic. Quan és un autor interessantíssim i un personatge molt interessant també, perquè Roma va néixer l'any 70 a Ripollet, fins aquí no hi ha res de particular, no, en néixer el 70 Ripollet, però la qüestió és que per algú que ha acabat sent un intel·lectual com ell, la circumstància curiosa és que quan era adolescent resulta que era un excepcional jugador de futbol, de tal manera que el va arribar a fitxar l'Atlètic de Madrid i amb, ho dic de memòria, però diguem en 13 anys, va marxar i tot solet de Ripollet a Madrid per entrar a l'estructura d'aquest club, que com sabeu és un club de primera divisió i un dels tres grans d'Espanya. A més, ell, jo he conegut en Valentín Roma en persona i compta amb molta gràcia com el va fitxar Jesús Gil a una cara a cara, no?, a una reunió en el seu despatx i que Roma flipava, no?, veient... No, bé, Roma ja tenia 13 anys, però ja era una persona interessada en el món de l'art i tal, i va veure penjada l'obra en aquell despatx d'algun artista que li interessava, per davant tenia aquell gorinot que era en Jesús Gil pegant crits i tal. No? Bueno, el cas és que...
2: va ser jugador de futbol professional, va jugar a l'Atlètic de Madrid, fins que un dia diu...
3: I anava camí de ser... En fi, un sol... Ell era de la generació... No me vull... En fi, era... Coneixia Xavi Hernández per la selecció nacional juvenil, Iniesta... Era d'aquella generació i estava un poc destinat a ser un jugador important del seu club i probablement de la selecció nacional espanyola. Però ho va deixar anar. Aquest és el somni habitual de moltíssim de joves i de pares i mares de joves, no? Doncs ell ho va deixar. Tot d'una que acabava replegat una mica de calaix, ho va deixar perquè aquell món no li interessava gaire i ell volia estudiar. De fet, efectivament, va estudiar filosofia a Anglaterra i amb els anys va esdevenir, en primer lloc, un gestor cultural molt important, perquè si coneixeu, qui conegui el teixit cultural de Barcelona, coneixerà la Virreina, el centre d'imatge, sí, una sala expositiva i d'investigació que fa coses interessantíssimes. Doncs Valentín Roma n'és el director des del 2016. Ja fa 10 anys ara que està al capdavant d'aquest centre.
2: Quin canvi! I després...
3: Sí, no? Brutal, sí. I després ha escrit 6 llibres, aquest és el 6è, És un novel·lista superinteressant. De fet, si us fa gràcia aquesta història, el 2019 va publicar El retrato del futbolista adolescente, que és, evidentment, una autoficció sobre ell mateix i sobre com vivia aquells espais de jugar amb altres companys en un món que no és el futbol entre amics, no? És una cosa molt més descarnada, agressiva, on hi ha molta ambició, etc. Bé, el cas és que ja ha anat forjant una literatura molt, molt interessant que acostuma a tornar sempre un poc en els mateixos temes. Hi ha una qüestió que li preocupa molt a ell, que és la qüestió de la classe social. Ell ve d'uns orígens proletaris, diguem-ne, i, evidentment, ha anat a parar a un altre entorn, no? Tant econòmic com cultural. Llavors, això és allò que sovint s'anomena el desclassament, no? Mm. Pertany a venir d'un entorn, però acabar a un altre de molt diferent, i haver de gestionar les teves lleialtats, no? Qui ets tu? Ets aquell al lloc que jugava a un barri de gent treballadora, o ets aquest modern que sap coses de matèries molt complicades i que xerra amb directors de cinema importants? Bé, doncs, ell li dona moltes voltes en això.
2: Això, Noelia Ramírez, aquesta periodista del País, també en parla. De fet, ara ha fet un llibre d'aquest desquadernat d'anagrama que parla d'aquest tema.
3: Exacte, que com se titula el llibre de Noelia? Ara no recordo, però està molt bé el discurs. Ella és molt interessant, sí. Bé, si ens surt ho direm, si
2: un
3: no...
2: Dia, sí, gent, parlant,
3: només ha de cercar Noelia Ramírez, sí. Llavors, ell és un dels seus temes, junt amb també un poc, una mica, la quin és el paper que ha de tenir un home blanc en aquest context de la modernitat,
2: on
3: la masculinitat...
2: Nadie m'esperava aquí, per tant.
3: Nadie m'esperava aquí, exacte. Jo crec que és una cosa que en Valentín podria dir resumit perfectament, no?
2: Sí.
3: Perquè no crec que ningú esperés que un senyor que el fitxa Jesús Gil acabi sent, no?, un novel·lista de culte. Mm. Bé, i dintre d'aquesta trajectòria, ell acaba de publicar Los trillizos, com deia, que és un llibre... Jo, mira, avui m'ho demanava precisament la mare de la meva adolescent. M'ho demanava. I és autobiogràfic. No ho sé realment. És evident, perquè jo, per algun intercanvi que he tingut amb ell per xarxes, és evident que la qüestió de la paternitat, d'exercir la paternitat amb infants que no són teus, a ell li preocupa personalment. Vull dir, d'alguna manera, alguna ressonància personal de la seva biografia sí que hi ha. Ara, les circumstàncies concretes del protagonista, bueno, no sé si són les seves. El que explica Los Trillizos és que el narrador i protagonista és una persona que... és un home de Barcelona que treballa a un món d'oficinistes que el retrata amb moltíssima gràcia i amb molta mala bava. Mostra un món on tothom està lluitant per intentar fer el menor número de feina possible, però que en el mateix temps està tothom mort de por de perdre les pagues i la seguretat que dona tenir una feina, no? Això ho conta molt bé, però el gran eix vertebral de la novel·la és que el protagonista coneix una dona, comença a tenir una relació afectiva amb ella, i aquesta dona, que és africana, té tres fills bessons. Llavors, esclar, ell és un home que mai ha volgut tenir família, que allò no li interessa gens, que de fet desconfia de la institució familiar, i de sobte se troba, la primera escena, la primera escena de la novel·la, el trobam a un parc envoltat de mares, no?, amb els al·lots que li prenen el pèl, que li diuen que està calb, que tal, i ell no sap molt bé com comportar-se, i així transcorrerà tota la novel·la amb un senyor que no sap molt bé què ha de fer amb aquells tres al·lots, que són encantadors, divertidíssims, però que tenen una relació complicada amb ell, perquè, clar, diu coses molt curioses, no? Per exemple, hi ha un moment que queda molt clar que els al·lots li estan agafant estimació, però estimar-lo a ell per aquests al·lots representa un, pot ser una traïció al pare, no? Què fem amb aquest senyor? Com que li han de dir?
2: Ja.
3: Li han de dir el tio, li han de dir...
2: Sí, sí.
3: Bé,
2: el
3: nòvio
2: de mo mare.
3: El nòvio de mo mare. No saben molt bé què han de fer amb
2: ell. Sí, sí.
3: On col·locant aquell gerro que els han ficat a casa. I bé, això dona peu a unes situacions que jo crec que qui hagi viscut... Bé, les meves circumstàncies són una mica diferents, perquè jo me l'he trobat adolescent. Bé, no és que sigui... Però pot tenir ressonàncies a la vida de qualsevol que s'hagi trobat amb això. Sobretot quan...
2: Sí.
3: Sí, sobretot quan, i jo no vull tampoc, diríem, destruir el factor, el possible factor d'estar esperant com acaba la cosa, però que passa amb els fills dels altres? Que, com que no hi ha un vincle sanguini, si la teva relació amb la mare o el pare termina...
2: Sí.
3: Hi ha un perill que puguis perdre'ls també a ells, no? Jo crec que això, vaja, ja dic, crec que els hi ressonarà a moltíssims oients i el llibre val realment la pena. No és només això, però també per l'eix vertebral és aquest, no?
2: I de Los Trillizos de Valentín Roma, publicat a Perifèrica.
3: A Perifèrica,
2: moltes
3: sí.
2: Moltes gràcies, Nadal. I bona setmana.
3: Oh,
2: no tenim més temps.
3: Han de partir. Sí. Bueno. Però ja tornarem en aquest tema. Si surten més llibres, jo els voldria llegir.
2: Quan vulguis, és un tema que poden comentar amb Valà.
3: Molt bé.
2: Una ferrada
3: idò,
2: forta.
3: Escoltau, vos enyor molt.
2: Nosaltres també. Gràcies.
3: Adéu.
2: Adéu, adéu.
1: I de tres ràdios, humor.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Pèntol, la pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
2: Continuem i ara vos hem d'explicar que el fotògraf internacional Joan Fontcuberta, Premi Nacional de Fotografia, es posa per partida doble a Mallorca, ho fa a la Fundació Toni Catany de Llum Major i al Casal Sallarit de Palma.

0: Wunderkammer, el Solleric, convida un viatge a la màquina fotogràfica del temps de font coberta, mentre que les dues altres exposicions que es poden veure a Can Toni Catany són, d'una banda, la Via Làctia, el seu testament artístic, que és una relectura transversal del seu fons documental per generar noves narratives i poètiques més enllà de la seva interpretació original, i sintetitza els seus 50 anys de carrera. I a l'altra mostra, Retratar arbres, ret homenatge tant a Tomàs Montserrat com a Catany mateix. És una mirada pausada i poètica sobre el paisatge ferit dels camps llummajorers i és fruit del taller que va impartir Font Coberta a Lluc Major la tardor de l'any passat. Fins al 5 de juny, al Solleric, i fins a finals de setembre, al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany es podran visitar aquestes expos, Margalida.
1: I nosaltres en volem parlar amb el seu autor, Joan Font Coberta. Com estàu? Benvingut.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. Quina il·lusió tenir-lo tan present aquests dies, tant a Palma com a Lluc Major. Com ha estat aquestes mostres, totes aquestes exposicions?
2: Doncs tot va començar amb la iniciativa de la Fundació Toni Catany. Fa temps que parlàvem de fer una exposició, inclús vam proposar una data, però mentre començàvem els preparatius, des de Casal Solleric em van convidar a fer una altra mostra de més envergadura, i aleshores vam decidir ajuntar totes dues iniciatives.
1: I ara el tenim per partida doble, bé, o triple, perquè, esclar, però no hauríem de començar, Joana, diguem, volem veure aquestes exposicions, però quin punt de partida? Anant primer al Solleric o primer a Llummajor?
2: L'exposició al Casal Solleric ve a ser una panoràmica a diferents treballs que he estat fent durant la meva carrera. El primer, per exemple, és de 1980, és a dir, fa més de 40 anys, no? I el darrer, doncs, és ben calent. I aleshores, això explica tot un itinerari, tota una sèrie de preocupacions, etc., que potser, des d'una perspectiva pedagògica, és la millor manera d'entrar en el meu treball. I llavors, en el Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany, el que faig és presentar dues sèries inèdites, dues sèries que estreno per primer cop aquí a Mallorca i que després aniran voltant per altres museus del món.
1: Doncs aquestes són les dues mostres. Quina relació teníeu amb Toni Catany? El vareu conèixer, Joan?
2: Sí, a mi m'agrada dir que vam estar junts a les trinxeres de la fotografia en un moment en què el nostre treball encara no era gens reconegut i que havíem de dur a terme quasi bé una actitud militant per convèncer a les institucions, per convèncer al sector especialitzat del món de l'art, de la cultura, de que la fotografia, tant com a expressió poètica com a document, era també un element importantíssim a tenir en compte. No? Uh-huh. Aleshores, tots dos érem de la mateixa generació, ens trobàvem, no vam arribar a ser grans amics, a intimar, però sí a fer moltes iniciatives junts, a viatjar, a fer projectes, etc.
1: Uh-huh. I ara vos retrobau, de qualque manera, a Llummajor, com també ho feis amb en Tomàs Montserrat, que és la casa també veïnada. També el vau conèixer, en Tomàs?
2: No, què va. Sembla que el Tomàs va morir molt abans de que jo tingués cap mena d'interès per la fotografia. Va ser el Toni Catany qui va recuperar justament el seu arxiu. Però, en canvi, després, com a professor d'universitat i com a persona interessada en la història de la fotografia, la figura del Tomàs Montserrat m'ha interessat molt, no? I, de fet, aquest treball que presento, Retratar arbres, li ret, en certa manera, un petit homenatge.
1: A ell. Doncs tot això trobareu. Moltíssimes gràcies, Joan Font Coberta, per atendre-nos aquests minuts a la ràdio pública de les Illes Balears. Una ferrada i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, a reveure.
1: Adéu, gràcies. Doncs totes aquestes mostres, aquesta galàxia Font Coberta, el Casal Solleric i també a Llummajor, a la Fundació Toni Catany. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El jutjat de les Illes ja han recobrat la normalitat després d'un dia complicat per mort de la caiguda dels seus servidors informàtics. Segons denuncia el CSIP, s'han hagut d'ajornar al voltant de 100 judicis i vistes.
5: Tot en un context de gran saturació en els jutjats derivada de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància. Pablo Rodríguez, responsable del sindicat, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència com aquesta, que, segons el seu parer, deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia. També adverteix que els judicis i vistes ajornats podrien estar basats de temps sense rebre una nova data.
6: Habrá algunos que, si, por ejemplo, han acudido las dos partes y se ha podido hacer una citación en el momento y se ha logrado encontrar un hueco en la agenda para mañana, pasado, la semana que viene, se habrá podido hacer. Los demás, pues habrá que volver a señalarlos y cuando les toque. Depende mucho de cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Ahora mismo, por ejemplo, el que mayor retraso lleva, sin duda, es el orden social, que podemos estar hablando de juicios para dentro de un año.
4: Atenció, perquè a Eivissa la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes mitjans en línia o al telèfon. En les darreres dues setmanes han estafat un total de 20.000 euros.
5: Els delictes tenen en comú tècniques d'enginyeria social aplicades a través de mitjans en línia o via telefònica. Es fan passar pels titulars dels comptes bancaris o altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança.
4: I l'associació Benamics en dona definitivament per cancel·lada la Revetlla de l'Orgull 2025 a Palma per primera vegada en 20 anys i adverteix que no permetrà acord apropiar-se de la festivitat.
5: Benamics assegura que el consistori ha ignorat les seves peticions per organitzar la Revetlla de l'Orgull des de principi d'any i adverteix que no permetran que l'Ajuntament mercantilitzi la festa. L'Ajuntament de Palma no hi està d'acord i afirma que la tramitació continua endavant i que la Revetlla d'aquest 2026 es farà. Són la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, i el portaveu de Benamics, Jan Gómez.
7: En cap cas nosaltres hem dit de cancel·lar-la. No només hi ha el que es revela, sinó que també hi ha una sèrie d'activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i, per tant, nosaltres seguim endavant com en seguir fins ara. L'administració té el seu temps.
8: En este ayuntamiento ya se intentó hacer utilización banal del orgullo hace unos cuantos años y la regidora terminó cesada porque esta organización se opuso a que se hiciera una mercantilización del orgullo. El orgullo es un movimiento social, es la fecha más importante de este colectivo y no vamos a permitir que una corporación municipal se adueñe de él.
4: I aquest diumenge, dia 10 de maig, és el Dia Mundial del Lupus, una malaltia autoimmune crònica que a les Balears podria afectar fins a 2.000 persones. Tot i això, només unes 1.100 estan diagnosticades. Avui, Son Espases ha acollit unes jornades centrades no només en la malaltia, sinó també en l'impacte sobre la salut mental dels pacients.
5: Els símptomes del lupus apareixen en forma de brots i són molt variables, fet que en dificulta el diagnòstic, que pot tardar entre 8 mesos i un any. Per això, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que és clau la formació dels professionals d'atenció primària.
9: Con la idea de poder captar determinados síntomas que son como un poco inespecíficos y que podamos enfocarlos en esa vía, ¿no?
4: I així arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornaran a Ivetra Ràdio quan siguin les 6 en punt.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que Guillem Martorell Bonnin acaba de publicar el seu primer llibre amb 11 anys.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fèiem amb en Toni Cardell, el contralt tècnic, i en companyia de dos Guillems, Guillem Martorell pare i Guillem Martorell fill. Tom.

0: Guillem Martorell, bon nin, és un nin mallorquí d'11 anys que acaba de publicar Guillem, quin desastre de vida. Aquesta òpera prima combina anècdotes reals amb històries inventades i dibuixos fets per l'autor mateix. En Guillem és un nin com qualsevol altre. Va a escola, li ha de passar-ho bé, i viu a Santa Margalida, però en els darrers mesos ha dedicat molt de temps a escriure i crear aquesta obra, i ara en volen xerrar una estona en profunditat amb l'autor i amb el pare de l'autor, que quan no mena cotxe l'ha hagut d'acompanyar fins als estudis d'Ivetes Ràdio.
1: En profunditat.
2: Guillem, com esteu? Benvingut. Guillem Martorell, pare, com va?
3: Hola, va bé.
2: Gràcies per ser aquí.
3: Gràcies.
2: I Guillem Martorell, fill, com
4: Hola,
2: estàs?
4: Hola, estic bé.
2: Primera entrevista, Guillem, a la ràdio?
4: La segona.
2: A la ràdio, la segona?
4: Mm.
2: I que, bé, no, ja està. Mm. Fora nervis.
4: Fora nervis.
2: Home, una loca amb 11 anys, ja escriu llibres. Com va ser això, Guillem? Vas ser tu que vas dir vull escriure un llibre? O ton pare te va dir...
4: Vaig ser jo.
2: Sí, vas ser tu.
4: Un dia teníem una llibreta de matemàtiques i jo vaig dir, escriure un poquet. Ja fèiem una gincama i jo estava amb un parell d'amics per allà i m'ha pegat la inspiració per escriure.
2: Vaja, però no t'hi has posat per poca, perquè quantes pàgines té aquest llibre que has escrit?
4: 90 cada... Tinc 5 llibres. 3 de llibres tenen 90 pàgines. N'hi ha alguns que tenen 24 i els altres... 14.
2: 14. Pare, reis, perquè com ha estat tenir un fill que vol ser escriptor?
3: Fes la veritat, que una sorpresa mitges, perquè ell sempre de petit li ha agradat escriure i dibuixar. Jo record quan tenia 5 o 6 anys, ell me feia grapar fol de dinar 4 i se posava allà a fer les seves teorietes, en els seus dibuixos, començava a escriure... I després ja més a mal li va pegar per fer mapes, i va deixar un pot d'escriure, però ara fa un any i mig o això, se va posar a escriure els seus diaris, perquè una companya de classe li va regalar, també, això va ser posterior i el que ha contat ell, li va regalar un... Dic, va fer 10 anys, li va regalar una llibreta, un diari, i ell va començar a escriure. I cada vespre se posava ja a escriure un parell de pàgines, i així ha anat fent.
0: I Guillem, en quin moment, Guillem fi, en quin moment em vares tema que allò que estaves fent, que eren, tu deies, com llibrets grapats, que ara ho comentava ton pare, tot això podia ser un llibre que se podia publicar i que sa gent podia llegir les teves històries. En quin moment vas veure que aquí hi havia material?
4: Bé, jo no ho pensava. Jo va ser que ho vaig pensar quan mon pare li va mostrar tot això a en Tomeu Simó, i en Tomeu Simó va dir que podríem fer un llibre.
2: I qui és en Tomeu Simó?
4: El nostre editor.
2: Ah.
4: Bé, l'editor de Espelma Edicions, el meu editor.
2: Clar, el meu editor, m'encanta. El meu editor, qui ha de ser?
3: Clar.
2: Diu, divendres 20...

0: que era sobre baix que escrivies. Aprofitaves el cap vespre per posar-te una mica allà en la teva tasca com a escriptor. T'has hagut de crear una disciplina? És a dir, ara que ja sabies que volies fer un llibre i el teu editor t'ha dit això se pot publicar, tu ja vas adquirir un compromís de dir cada dia escriurem una estoneta o dibuixarem una estoneta?
1: Bé, jo no és que sigui a l'hora baixa, sinó a vespre, perquè el vespre sol ser l'hora que pega més inspiració per als escriptors, com un pare i jo. Com un pare li va passar el mateix. Un vespre no podia dormir i se va posar a escriure.
2: Ah, veus? És una teràpia que vols trasllar.
1: I, bueno, pues, quan m'ho va dir en Tomeu, m'haig aturat molt de temps d'escriure llibres petits, de llibres d'aquests. El meu diari, que ell personal, o personal no era, era públic, pues, vaig aturar d'escriure-lo.
3: Sí, perquè vàrem decidir que el que faríem era a partir de el que ja tenia escrit i una mica la cosa més, ja faríem les il·lustracions, les passaríem en digital, perquè ell en el llibre no només feia... És que els seus llibres ja eren talment així, només que li faltava el color. I el que vàrem decidir és digitalitzar primer dibuixos, que jo dibuix molt en la tablet, i ell feia el dibuix, i jo després li donava el color sí que l'he ajudat, i a partir d'aquí després vàrem posar els textos, i així ha estat. Però ell, després de saber que havien de fer llibre, no ha seguit amb coses diferents, sinó que ens hem dedicat més en això.
0: Clar, ja he dit, el meu diari era públic, no és molt habitual. Primer que un nen d'11 anys tinc un diari, perquè ja no s'estila, i després que aquest diari se comparteixi. Clar, els teus companys de classe, Guillem, te deuen conèixer beníssim, perquè sí. Ara ja han pogut llegir què fas a casa, què no fas, com te diverteixes, què penses... Clar, com has viscut aquesta exposició i que tothom sàpiga una mica un trosset de la teva vida.
1: Així és com vaig fer que empatitzant la nova classe. Quan vaig arribar a 5è, jo quasi no me coneixia ningú. Només tenia un parell d'amics. I després, quan vaig mostrar el meu diari, vaig començar a fer amics. I, bueno, pues...
2: I per què no te coneixia ningú?
1: Perquè, nosaltres, a quart, hi havia molt poques persones que havien anat a quart B en jo. I a quart A hi havia moltes persones de quart A.
2: Bueno, van canviar de grup, diguéssim.
1: Sí. I, pues, no els coneixia molt.
2: És a dir, que se pot fer popular un escrivint diaris i no tenim mòbil. Tu, per exemple, tens mòbil, Guillem?
1: No, no en tenc.
2: No? En vals?
1: No.
2: Què diu son pare?
1: Jo em vull anar a 16.
2: Ah, de 16?
3: Bé, perquè no te li han dit que fins a 16 no entendrà. Ja veurem si arribam o no, però ets objectiu.
2: I els teus amics?
0: Està molt bé que ell digui, fins a 16 no em vull. Sí. No és que no me'n donin. És que són jo que he decidit que fins a 16 no necessit ni mòbil ni res de res.
2: I els teus amics en tenen?
1: Sí, qualcuns.
2: Qualcuns.
1: El més... Els que tenen... mòbil són els més populars.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Què dius? Per què?
1: Perquè tothom vol escoltar musiqueta...
2: Mirar vídeos i tot això.
1: Mirar vídeos i tot això, sí. I, claro, és difícil de vegades, això.
2: Ja. I què t'han dit quan vas anar a escola i dir, mira, he fet aquest llibre? Què te'n van dir els teus companys?
1: M'han rodejat i m'han començat a demanar menys si sortien.
2: Ah, guapa, això els interessava,
1: sí.
2: Menys si sortien. I què? Surten? Qualcun?
1: Més o menys. N'hi ha qualcun que no surten i n'hi ha qualcun que sí.
0: Clar, és fer com una selecció natural, no pot sortir tothom en aquest llibre. I clar, Guillem, com decideixes que una anècdota normal que te passa pot convertir-se en part del llibre? Ho dic perquè, per exemple, un dia que anava dormint la teva germana, que és la Pradina, tu comences a sentir renous a un dels capítols i la teva germana no, i ella se queda dormida tot d'una, en canvi tu passes una nit una mica complicada. Clar, en quin moment decideixes que aquesta anècdota pot formar part del llibre?
1: Perquè almenys si la gent se pot sentir identificada en jo... Pot dir, jo també me passa això, jo també a vegades tinc un pot de por de quan vaig a una altra persona. I clar, així és com vaig voler posar aquesta història. I també perquè me feia molta gràcia. Era una de les millors històries que m'havien passat.
0: Clar, tu ara com a escriptor, Guillem, supos que heu tornat a la dia amb una plegueta a de vora, o al manco amb una mica de paper i llapis, per si has d'apuntar qualque idea que no s'escapi.
1: No, jo... No. Ja.
0: Tu només quan t'arribes inspiració al vespre.
1: Sí, només quan arribes inspiració, perquè el dematí no en tinc gens. Gens.
0: Clar.
2: Tens son, el dematí.
1: Sí, son.
2: Clar. Sí, però té molta imaginació, molta creativitat. En Guillem, vos ho diuen, mestres, els professors?
3: Sí, l'any passat, per exemple, la mestra que havia tingut... Crec que ja l'havia tingut 3 anys, no? Era a Catalina. Sí que mos havia dit que la part aquesta creativa, que la tenia molt desenvolupada i tal... Jo...

0: I que escaire sempre... També era veritat que la millor partida de videojocs o de sèries que li agradaven, a partir d'aquí ell se muntava les seves coses, els seus còmics... I després els mapes, que els mapes... T'hi perdies allà, perquè el meu agafava un full d'un metro per 80, que jo li vaig comprar un rotllo d'aquest de 50 metres, teava amb un metro i allà t'hi fa un mapa que t'hi perdies. En tot, tot super detallat, aquí a no sé què...
1: Clar, és molt curiós, sobretot ara que com aquesta cosa de sa creativitat, de sa imaginació, de poder inventar altres mons, que a vegades sa infantesa com que evoluciona tan aviat, ho perdem molt aviat.
0: Què passa? Que també el millor... clar, jo som professor de dibuix, i també dibuixo en sa tablet, i també, jo també escric, supos que això també, i de vorer-ho, el millor també l'influeix a l'hora de començar, que nosaltres no li hem exigit mai, és una cosa més seva, però sí que potser l'entorn fa un poc que ells sabés i fer aquest tipus de coses. També és vera que, per exemple, nosaltres intentant que les pantalles, ara darrerament mos hem desbordat una mica, però les pantalles que nostres estan molt controlades. Nosaltres li fem una carga d'antíquets i tenia 4 tíquets a setmana, que eren 4 hores, i a partir d'aquí després s'havia d'avorrir i fer altres coses. Per tant, s'avorriment ho a fer coses creatives, a vegades.
2: I... Clar, és que ara ni no s'avorreixen.
0: En s'estable no s'avorreixen, però després, si no tenen... aquestes eines han de cercar qualque altra cosa. En aquest cas, tenir papers i tenir llapisos perquè nostre, que a vegades per ahí can boom, també supos que ajuda. Mm-hmm.
2: Clar, sintonitzat Tèntol, això li veig a ràdio, som en conversa amb en Guillem, amb en Guillem Martorell, pare i fi, en Guillem Martorell Bonnin i en Guillem Martorell Mir, que et som pare, i parlàvem ara d'aquell llibre que acaba de publicar Guillem, Quin desastre de vida, que és com una mena de diari, mig real, mig ficcionat, d'aquest nin d'11 anys de Santa Margalida, que ha debutat al món de sa literatura i de sa publicació. Clar, supos que els nins funcionen per mimesi, imiten allò que veuen. Pares de Balears, si voleu que vos surtin nins dibuixants... 4 hores de tablet a sa setmana, feis un tiquet a mà, i a partir d'aquí es com se fomenta una mica sa fantasia, perquè tu es mapes d'on te ve aquesta dèria, Guillem?
3: Dels videojocs. Jo em ve del videojoc, perquè jo des de petit jugo a videojocs. I clar, per exemple, jugo un videojoc que té una mecànica, i aquesta mecànica l'aplica en el videojoc que faig en son mapa. Perquè en son mapa es faig videojocs. I, claro, així és com he dibuixat els mapes.
0: O sigui, que tu t'imagines que el mapa és el mapa d'un videojoc, no?
3: Sí.
2: Clar, i durant aquest procés d'escriptura, hi ha algun moment que t'has quedat en blanc i no sabies com continuar? Perquè, clar, tu ho fies tot molt a sa inspiració des cap vespre, però, clar, pot ser que és inspiració de vegades, sigui de vacances, quan t'has tingut un bloqueig creatiu, tu que ja tens editor i ja ets un autor novell, el llibre publicat, com has tirat cap endavant?
3: Bé, quan he tingut un bloqueig, he dit, aquell dia, com que no me surt bé, ho deixaré i ja ho faré un altre dia. I així és com jo se me lleven els bloquejos i després, si surten malament, possiblement un altre dia me surti bé.
2: Clar, i a casa, sa mare, sa germà, com gestionen tenir un nin artista? Perquè això no passa sempre. Li heu deixat el seu redol, té, com a Virginia Woolf, la seva cambra pròpia, el seu raconet, De creativitat, de qualque manera?
0: Pel que fa a els diaris que feia, ho feia a l'hora d'anar a dormir en el llit. Se posava allà en les seves llibretes i se posava a escriure allà. I jo, la mi estava d'orell i feia, jo què sé, llegia o feia una altra cosa. Però això era el seu moment. No és que tingui... Bé, el seu lloc era el llit. La veritat que no sé si és estrany o no, però era el seu moment. I ell se posava allà, les seves 3 pàgines que escrivia cada dia... També és veritat que les pàgines tenien els dibuixos. Però bé, la veritat que han hagut de retear bastant de test, perquè la veritat que ell havia escrit bastant més.
2: Clar, l'edició té això.
0: Sí.
2: Que te fa retear una mica.
0: Sí, perquè és molt cada més. Després, en color i tot això, encareix molt. I clar, tampoc la bossa no és infinita. I han hagut de triar també un poquet. I a més, volien saber també com funcionava i tot això, perquè també la veritat que de les històries que té escrites, després n'hi ha que se poden reaprofitar. Perquè, potser...
3: T'hem de fer una altra?
0: Sí.
2: Ah, no, no.
0: No ho sabem, encara.
2: Supos que això, ja un picar fet és primer, quan ets un autor d'èxit, ja arriba un punt en què tu ja penses en més volums.
3: sí. Allà pens amb un altre volum. Amb un de l'estiu. I si aquest sí? de l'estiu té molt d'èxit...
2: Un de l'hivern.
3: No, un de... El viatge d'estudis.
1: Ah, això te fa ganes.
3: Em fa ganes. Un de viatge d'estudis que s'ambienti en l'època que hem passat de vendre papeletes per Santa Margalida. Mm. És el que desastres que mos passen.
1: I vam anireu de viatge d'estudis, ja ho sabeu?
3: Ja hi hem anat.
1: Ah, ja heu tornat.
3: A Port Aventura hi vam anar.
1: Ah, molt bé.
3: En els Pirineus.
0: En els Pirineus en... i Port Aventura, les dues coses.
1: Les dues coses. Ai, de vegades, sí. En fora els Pirineus de Port Aventura.
0: I quin títol tens de l'estiu? Messi mos ho vol dir.
3: Estiuetjats de friquis.
1: Estiuetjats de friquis.
0: Això és el títol que havien triat, que de fet crec que és la darrera frase del llibre aquest.
1: Ah, mira.
0: Una cosa així, no? O l'estiuet
3: sí,
0: de friquis.
3: Sí, estiuetjats de friquis. Uh-huh.
1: I no deveu estiuetjar a Can Picafort?
3: Sí.
1: Mm. Ho he sabut perquè aquí tens un mapa. L'has fet tu també en aquest mapa?
3: Sí.
1: Fantàstic.
3: El papa m'ha dit que el fes i pues, després d'un poc de veure amb mos vaig acabar fent.
1: I clar, tu allò que destaques és Can Picafort, Santa Margalida i la Fundació Mossa Alcover de Manacor. Hm. Per què?
3: Perquè hi van anar a una excursió i m'ho vaig passar beníssim.
1: Te va encantar. M'encanta els referents, perquè són això. Campanet, també has estat a Campanet?
3: Sí.
0: Mm-hmm. Sí, perquè jo som de Campanet.
1: Ah, ton pare és de Campanet.
0: Sí, i anant tots els caps de setmana, el manco el dissabte, i anant a la caseta de Can Capellí, que també surt, que és la caseta de mon pare i ma mare.
1: D'acord.
2: Clar, i la presentació ha estat a Campanet de Santa Margalida, i jo que he vist imatges, va ser un èxit. No sé si vos esperàveu que hi hagués tanta convocatòria i tanta de gent vengués en aquestes presentacions, Guillem.
3: Jo m'ho esperava. A Santa Margalida m'ho esperava perquè ho vaig anar a presentar els dies previs, ho vaig anar a presentar a tota l'escola, a totes les classes, a totes. Fins i tot si l'institut s'ho va enterar no sé cap forma, no sé quina forma. I va venir un munt de gent. I tothom me deia que vendria. I bueno, i Campanet també és vera que la predina té moltes amigues i totes les amigues me coneixen. I clar... Sí.
1: Va venir tothom.
2: Tot és una manera que no se predina?
3: Abel.
2: I doncs una molt bona manera de saber què fas nit de Abel. Si ets un pot xafarder, n'hi ha prou en que te compris el llibre i vulguis que ja pots espigolar una micona com va tot. Mm. Clar, parlaves de que tu ja estàs pensant amb aquest segon volum. Tu continues pintant, continues dibuixant, continues escrivint? O per ara tens prou material com per ja estar pensant en maquetar-lo?
3: Bé, ara mateix, ara començarem el projecte. No estic escrivint, però ara mateix ho he deixat, però fa poc que n'estava escrivint un, de les viatges d'estudis, perquè mos ho havien dit. Antes de començar les vacances d'hivern mos havien dit compreu un diari perquè heu de fer 3 pàgines cada dia. I clar, jo vaig pensar podríem continuar fent el meu diari. I és com va néixer el següent llibre, que seria Venjança assegurada o Venjança final, no sé com se deia, però qualcun d'aquests no.
2: És que sigui al·lucinat, això és com un work in progress, és com estar aquí, si tinguéssim en Dostoyevsky, com ell anava fent els seus contes i va pensar en títols i com ho ha de fer. Clar, Guillem, pare, quan vas descobrir que el talent del teu fill anava més enllà d'un joc? M'imagino que havia començat d'una manera com a fortuïta, perquè li agradava dibuixar, però clar, l'ha ja cristal·litzat amb un llibre, no sols habitual. En quin moment vas veure que el que tenia en Guillem fill era talent, realment?
0: És que això va ser com un poc una coincidència, no? Estar en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè resulta que en Tomeu Simó és d'Espelma Edicions, ell el coneixia de fa molt d'anys, però també fa molt d'any que no el veia, i va venir a l'institut a fer les pràctiques del màster. Jo era el seu tutor de màster. I clar, jo sabia que tenia ses editorial, i vaig dir, bé, li mostraré el que fan aquí. Però no en s'ha sentit de... Anem a publicar això. Sinó perquè jo, orgull de pare, pues, m'agradava molt el que fes. La veritat que els dibuixots són molt expressius, que jo considero que era una cosa molt difícil de fer, i li vaig mostrar. I al cap d'un període de dies ell m'ha dit hem de fer alguna cosa amb això, hem de fer qualsevol cosa, i em van xerrar, i a partir d'aquí van dir, bé, ho farem. I van començar amb la feina de digitalitzar. Sé que recordo, m'ho van anar a Menorca per Pasco, i m'ho van endur la tablet, i les estones que tenien lliures les van començar ja a dibuixar, i dibuixava, ell dibuixava en la tablet, i jo després li corregia qualque coseta que potser no havia quedat tan bé, i després ja van començar en el color. Vull dir que va ser que en Tomeu mos ho digués i mos ho hi van posar.
2: Clar, i després és que diu d'un infant no sempre és lineal, no sé com ha estat viure'l des de casa, tu que ets professor de dibuix, clar, tu els teus alumnes veus com van progressant, però en el teu cas eres teu fill. Clar, com has viscut aquest moment de bloqueig d'en Guillem que deia, avui no m'ho surt, també n'hi deu a d'altres d'eufòria, com ha estat poder acompanyar-lo en aquest camí, que no sempre sols habitual?
0: Sí, ell, quan va començar amb els diaris, va ser com molt explosiu. Escrivia cada dia, quasi... Cada dia, a lo millor, de cada 10, n'escrivia 9. I si no escrivia, li sabia greu, no? I era com molt explosiu. Però no, no el pressiona... Bé, jo no el vaig pressionar mai, perquè tampoc era una cosa que ell volia fer, i la veritat que, encara que jo trobava que estava molt bé, i que trobava que estava ben escrit i ben dibuixat, no el pressionava. Per tant, li han respectat el seu ritme, que trobant que lo més... que ell ho necessita tan bé, que no el pressionem. En el final ha sortit el llibre, però si no hagués sortit, tampoc no passa res. En el final... No és una obligació, ho feim perquè mos ha d'agradar.
2: Clar, Guillem, si ara qualsevol nin o qualsevol nina d'11 anys està escoltant la ràdio, perquè no tots som molt sort d'anar a judo, d'anar a ballet o d'anar a matemàtiques, què els diries si un nin que mos escolta té una idea però encara no s'atreveix a escriure o a fer sa passa? Tu com et animaries?
3: Jo li diria... Bueno, pues que... no, que no se s'esperin que ho podran aconseguir i que podran seguir escrivint. I que segurament aquest projecte que estem escrivint ara mateix pot ser un projecte que podrà arribar a ser com un llibre, com el meu, qualcun dia.
2: Per tant, poc a poc. I amb bona lletra.
3: Poc a poc i amb bona lletra.
1: Sí, però tu vas prendre molt de veres això que la teva mestra te va dir, podíeu fer un quadern i tu un diari personal i tu ho has fet? Perquè... T'ha fet ganes, també.
3: M'ha fet moltes ganes, això.
1: T'agrada aquest moment per tu d'escriure i pensar el que has fet? I és veritat, això que deia ton pare, que els dibuixos són molt expressius. Només en sa cara. Ja veus si estan enfadats, si...
0: Sí, a més, això és molt complicat. Per jo, que és un professor que he estudiat belles arts i tal, per jo és molt complicat. I en aquest, a més, té l'estil d'un nin, però té l'expressivitat molt ben aconseguida. Això és el que jo, el primer que me va sobtar. Més enllà de si és anatomia, si no sé què, que no, és un dibuix que no necessita això, però sí que l'expressivitat, si no haguessin estat expressius, el llibre perd molt. I en el final crec que s'ha aconseguit que fossin expressius. Però ja t'he dit que els dibuixos que havia fet en els quaderns, a vegades eren encara més expressius que els que han quedat aquí. Perquè, clar, aquí... Vulguis o no, tens la pressió de ha de sortir, i allà no, allà era com que ell ho feia per fer, pues, eren com més expressius, però en estràs també. Estràs era com més expressiu, com més lliure, no?
2: Clar, que no és el mateix, m'imagino, dibuixar en paper que va dibuixar després en digital. És una tècnica totalment diferent, i a vegades el trasbassament de dibuixos fa que se perdi una mica pel camí.
0: Sí, bé, la tablet, la veritat, que avui en dia... té una versatil, és molt versàtil i la veritat que s'assembla bastant, però és vera que, per exemple, el llapis té aquest punt de que quan tu rosses el paper te crea com una fricció i aquesta fricció tu l'emplees per ser expressiu o no. En canvi, la tauleta és molt llisa i potser la mateixa força que tu fas per fer una línia en el paper en la tauleta com se t'escapa, no? I és més difícil de controlar.
2: Clar, com a pare, Guillem, quin equilibri heu intentat mantenir a casa entre ajudar-lo i deixar-li espai perquè el projecte fos seu, però també perquè ha continuat sent un nin? Clar, és que hi ha com molt de factors a tenir en compte perquè només té 11 anys.
0: Sí. Ja dic, els dibuixos són sempre 99% seus, però el color no. El color sí que són jo que vaig donar a la taula perquè jo trobava que era el més complicat i tampoc no era... Ell en els seus blogs o en els seus diaris ho feia només a llapis, no ho feia a color. I varen decidir que seria més ràpid i que també segurament li donaria un punt més... No diré de qualitat, però sí més vistós, no? I també perquè fos més ràpid també a l'hora de fer-ho, no?
2: El color sempre agrada.
0: Sí. És que la primera versió que vàrem fer només havien pintat els personatges. I ho vaig passar en Tomeu, en Simó, i em va dir és que queda un poc coix i tal, hauríem de donar un poc més de color. I així vàrem donar més color. I en els textos el que vàrem fer és agafar el que ell tenia escrit i respectar el màxim el que ell havia escrit. Clar, si hi havia faltes, evidentment, se corregien, i si havien de cursar, a vegades m'aporàvem ell i jo, I jo li deia, què trobes si ho posàvem així? De partir de l'Ocardi, i ho viatgíem entre tots dos i cursàvem o allargàvem.
2: I clar, Guillem, en el teu llibre, el protagonista ets tu, no és més fàcil escriure sobre tu o te planteges ja, aquest escriptor, començar a escriure d'altres i inventar-te coses d'altres.
3: Jo seguiria escrivint sobre jo, llibres... Antes escrivia un llibre sobre un altre personatge, sobre un mos que viatjava a un planeta i hi havia els seus germans i els havia salvat. I pues, això era... Però no ho vaig arribar a fer, era una beta. I claro, bueno, però ara seguiria escrivint
2: un
3: sobre...
2: Una beta és una versió beta.
3: Sí, una versió...
2: No, és que estic regirat ara amb bons anys, que ja parlàvem... amb una professionalitat que me té estorat. Jo en els 11 anys és que no sabia ni de quin món era. Com per ara entendre que és una versió beta.
0: Crec que això ho has tret més del vídeo jo, pot ser? Sí, una versió també. Beta. Ah, que sí?
3: Sí, versió beta.
1: Però té uns vocabulari i unes expressions. D'on ho treus tot això? Perquè diu, feia mesos que m'adonava amb murga. O, per exemple, aquí, vaig sortir cames a ajudar-me. Tot això ho sents i ho escrius?
3: Sí, ho he vist a altres llibres.
1: També?
3: Alguns llibres que... molt divertits.
1: Què llegeixes, Guillem?
3: Sol llegir llibres de meus escriptors inglesos en català. Per exemple, en diari de grec o és de l'àvia gànster, en David William. En David William és d'àvia gànster. Jeff Kinney és el de diari de grec.
1: És a dir, que també és molt bon lector.
0: Sí.
3: Ho era, ara ja no llegeix tant.
1: No.
0: Perquè va, ja li digueix molt explosiu. Per exemple, va agafar Harry Potter i...
3: Vaig acabant...
0: Vaig acabar... Un quant de mesos la va llegir tot.
1: Tots.
3: Quasi no vaig acabar, no va passar ni un any.
0: Sí.
3: Per novembre me vaig acabar el darrer.
0: I després va agafar aquest de David William, el que és el diari de grec i tot això. I jo crec que això també va ser un pot d'inspiració, no?
1: Mm-hmm.
0: Ara, de fet, el diari grec també té els seus dibuixos i jo crec que això va ser un poc el que ell...
1: Però no ho escriuen nins, o sí?
3: Bé, no ho escriuen nins. Ho escriuen els meus escriptors preferits.
1: Ah, clar. Guillem, enhorabona. Mos ha encantat conèixer-te, conèixer ton pare, conèixer aquest llibre, tot allò que te passa pel cap i que ho hagis plasmat tan bé. Esperem que puguis escriure més... No?
3: Mm.
1: Tornaràs. Ara, can Picafort, aquest estiu tens material.
3: Sí, més o menys. Me posaré a escriure un parell d'històries. Perquè el de l'estiu el vaig deixar molt buit. 24 pàgines. Més curt de tots. El més llarg, 90.
1: De què és el més llarg?
3: El més llarg és el primer. I el segon, 89.
1: Mm-hmm.
3: El tercer, 70 no sé quants... El quart...
2: Però és que ja gairebé això són obres completes.
3: 30. El quart, 30. I el... Sí, no, el quart, 24. I el 5, 30.
2: Mm-hmm. Idò, Guillem, quan te tornis a publicar, avisa. Això ja és que a teva, mos dius coses. Ton pare ja té el nostre telèfon, que mos avisi, tornem a parlar-ne. Mm-hmm. Quan arribi aquest segon volum, que estic convençut que arribarà.
0: Sí, segur esperem que sí.
3: Sí.
1: I han anat a escola? Avui no teniu escola? Sí.
3: No, avui no en teniu.
1: Avui no, eh? No, aprofitat.
0: Sí, hem aprofitat, sí.
1: Per venir
0: sí.
1: A Palma. Sí. Ja van a tornar cap a Santa Margalida?
3: Sí, ja van a tornar.
1: Molt bé. T'agrada venir a ciutat?
3: Sí.
1: O tu t'agrada més? Bé,
3: m'agrada més poble de... vida de poble.
1: Ah, sí?
3: Perquè si ciutat jo no estic acostumat, hi ha massa renou i pues, no estic molt acostumat.
1: Gràcies.
2: És que la gent de la vila és molt de la vila. Ho dic perquè jo tinc la meva amiga Vanessa, que és de família de Santa Margalida, i els hi agrada molt Santa Margalida. És a dir, és que quan ets de la vila no vols respús.
1: Bé.
0: Sí, som vileros.
1: Vileros de tots.
0: Jo no, com no. Que jo no ho som. Però bé.
1: Ho veus.
0: Sí, ho veig.
2: Un vilero empaltat.
0: Sí, empaltat. El meu fill ho som, vull dir, jo ja també ho som un poc.
1: Va, i la teva germana què ha dit de tot això?
3: La germana, ella ha dit, jo també en vull fer un.
1: Ah,
2: clar. I ara... Clar,
1: quant any té la germana?
3: 8.
1: 8.
3: Però
0: no, Clàudia li agrada més moixos i fer...
3: Agrada més fer manualitats allà, que les deixi tirar per que nostre, per això és Can Boom, com diu el papà,
2: clar.
3: Que les deixi tirar per tot.
0: La Clàudia, doncs, cotó, paper i això, celo, i ja és content, ja està content.
2: No hi ha res quan tenir un pare que ha fet belles arts, perquè, clar, tens arts and crafts repartits per totes a casa, i així és fàcil desenvolupar-se la creativitat.
0: Sí, però ja t'ho dic, anar perquè nostre és un camp de mines, allò. No. Però bé, no se pot tenir tot.
2: No. O creativitat o ordre.
1: Moltes gràcies, de veres. Enhorabona. Guillem, tornaràs?
3: Sí, tornaré.
1: Gràcies.
3: Si faig el segon.
1: Home, bé.
0: Claro.
1: Poc a poc. El xec es dic gros, com si dic. Sí. Gràcies, de veres, a tots dos. Ara tornem.
4: IB3 Ràdio és cultura. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
5: Miquel, com estàs?
6: Hola, com anem?
7: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
5: També te podria dir, Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
6: Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
7: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
4: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Quina paraula creus que s'està perdent?
8: Som de Polònia i som de Campos, però la meva padrina, que era aquí d'aquesta paraula que ja no sent pràcticament mai, era de Llombàs. I aquesta paraula que ja no s'utilitza és soia. Sempre s'enfadava si jugava per fora vila i m'embrutava i sempre m'ha quedat soiada.
7: Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
1: I ja la tenim aquí, Joana Maroto, com estàs?
9: Bon dia, estimats, què tal?
1: Avui, dilluns,
9: quasi no rip, quasi no rip, mare de Déu, i això que he tingut lliure. Sí, que m'he fet feina avui, però sí, ha una cotxada per tot, no sé què passa.
1: Sí, està embossat, perquè hi ha hagut un accident.
9: Ah, un accident. Jo pensava, serà l'operació Nigul?
2: No ho descartem.
9: Però ha sortit un poc el sol, vull dir, no entenia molt bé què passava. Però bé, som aquí, som tornada.
1: Ben tornada.
9: I avui volem que parlar... A veure, més que res, volem que fer un mesclòrum, o una mescladissa, o un mesclum, no sé quina seria la paraula més exacta, però volem mesclar dues coses que defineixen tota una generació, o més que tota una generació, defineixen la vida i el món ara mateix. D'una banda, intentar emancipar-se, missió impossible, i d'una altra, les frases de mare que no fallen mai, aprofitant que ahir era el dia de la mare i que just ha sortit un nou estudi sobre partir de ca els pares. Jo vos dic, una cosa et sortir de ca nostra i una altra molt diferent és deixar de sentir... Ja m'ho diràs quan tinguis fills.
10: Capítol 167. Emancipació i frases de mares. Una mescladissa de les bones.

0: Idò sí, sona aquesta música perquè ara mateix emancipar-se és una mica això, una missió impossible, talment com si fóssim una mica en Tom Cruise, en aquestes missions impossibles que fa i que realitza sense tenir cap personatge que li faci ses escenes difícils, no? Ell se vol
1: perquè
0: fer tot.
1: Perquè ell no té estres, se fa tot
0: no,
1: ell.
0: No, se fa tot ell. Vull dir que no té predina i també no té por, perquè hi ha coses...
1: És en Tom Palomo.
0: En Tom Palomo. Tu te la guises, tu te lo comes. Bé, no sé si volies dir això.
1: Sí, sí, en Tom Palomo. Exacte. Jo me lo guiso y me lo como.
0: Exacte.
1: Sí, sí,
0: bé, sí. Atenció en aquestes dades que bordo, perquè ara mateix, just ara, emancipar-se és més complicat que muntar un moble sense instruccions. Un terç dels joves que viuen amb els pares no poden ni comprar ni tampoc llogar. Traduït en el llenguatge de mare seria amb aquest preus ni que vengués el pap a ajudar-te. Però alerta que aquí ve el gir inesperat. O interessant, més que res. Les dones joves s'emancipen més que els homes, però, no perquè ho tinguin més bo de fer o més fàcil, sinó perquè ho solen fer en parella. I els homes, en canvi, tiren més cap a viure tots sols o compartir pis amb amics. O amb desconeguts. Ara bé, això té trampa. Les dones joves, tot i emancipar-se més, tenen pitjors condicions. Més feina a temps parcial, menys ingressos i més dependència econòmica. I això, segons aquest estudi, acaba afectant molt més si hi ha infants, fills o filles, o si la parella acaba. O sigui que aquesta frase de mare, no depenguis de ningú, Nina, estimada meva, tenia més ciència del que mos pensàvem. I és que ses mares, vulguem o no, són, jo dic, sociòlogues sense saber-ho. No sé si esteu d'acord amb aquesta afirmació.
1: Totalment.
0: Però tenen pipella. I això és que, no sé, ve de fàbrica. Són sociòlogues. Teniu cap frase, vosaltres, de mare, de sa vostra, clar, que tingueu en el cap i que vos ressona sempre? Aquella frase, no?, que vos ha repetit, no sé, moltíssimes vegades i que la sentiu, deies, ara això, mo mare.
1: Home, jo de petit era una mica manotes i sempre m'ho deia allò de destruiries ferro.
0: Això no m'amaria.
1: Destruiries ferro, i és cert. Perquè tot m'aqueia. Era molt maldestre, en aquest sentit. És cert, ara ja no. Ara som una persona en psicomotricitat fina.
0: Exacte.
1: Però de petit sempre m'ho deia, destruiries ferro. I ara l'he dit jo a ella.
0: Que també passa això,
1: sí,
0: eh? Llavors tot... feim nostres les frases de les nostres mares. Margalida, tu tens cap frase d'aquestes que encara ara, en els 25 anys, ta mare te diga?
2: Sí, bé, sempre mos diu que sí, però al veure que ens sorda i se neteig i tot això, sí, ma mare...
0: Mos deus un dia que ton pare mos de pagar els llums, no?
2: Ah, sí,
0: però ta mare no sé si
2: sí,
0: hi ha qualque cosa...
2: També.
0: Si venc jo, llavors que ho trobaré.
2: Són llums, era... Sí. Sí,
0: aquesta
2: sí,
0: frase
2: sí.
0: També molt de mare.
2: Sotacions al lluny era més de pare, però això de feina, tenir-ho tot ordenat, tot bé, amb molta insistència, sempre. Era
0: ta mare.
2: Molt present.
0: Idò bé, m'ha fet molta gràcia, perquè clar, coincidint justament en que hi era el dia de la mare, que supos que ho vareu celebrar una micona, no?, amb sa mare, no sé si els vareu fer cap present, si els vareu enviar un missatget, un t'estim, un que faríem sense tu...
1: Jo és que era de viatge, però vaig celebrar per anticipat, el regal ja el tenia...
0: És igual, vull dir que...
1: Vaig arribar a temps per fer-li sa besada abans de que s'acabés el dia, tot en ordre, tot el preceptiu va quedar fet.
0: Tu ara que li he de fer present o trobes que és una mica de consumisme? Jo sí, jo faig regalet, perquè troc que a ses mares sempre s'ha d'agrair tot el que fan per nosaltres.
2: Sí, sí. Sí, jo és que no la vaig veure, ma mare, però sí, sempre
0: s'ha de celebrar.
2: Sí.
0: Bé, allà m'ha fet molta gràcia que aquest dia que se celebrava el dia de la mare, hi havia com molta gent que pujava fotografies, no? La meva la millor, fotografies d'infants, de quan érem infants, de quan érem petits, els regals que els fèiem, i fins i tot he trobat rànquings de frases de mare, i fins i tot cançons per celebrar el dia de la mare amb frases de mare. Si vols, hem d'anar a escoltar primer els rànquings d'aquestes frases, a veure si estàu d'acord amb aquesta lot. Escoltau.
3: Ranking de las mejores frases de madre. En el número 10 es la primera vez que me siento en todo el día. En el número 9, esto no es un hotel. Y en el número 8, el clásico, a que voy yo y lo encuentro y lo encuentra. Si tu madre no ha dicho alguna de estas tres frases, tiene el software de madre mal y hay que devolverla para restaurar datos de fabricación. En el número 7, si pica es que cura, porque todas las madres alguna vez han sido enfermeras. En el número 6, no soy el Banco de España. En el 5, me duele más a mí mí que a ti. Seguramente la primera frase pasivo-agresiva que muchos hemos escuchado. En el 4, hasta que no te comas todo, no te vas a mover de la mesa. En el 3, mírame esto que me ha salido en el móvil. En el 2, el argumento más sólido en cualquier discusión madre-hijos del mundo. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Y en el 1, mi favorita, cualquier día cojo la puerta y me voy.
0: ¿Cuántas d'aquestes frases volen dites? Vinga, va, digau.
2: Sí, deixa fer mòbil, m'ho diu...
0: Constantment, no?
2: Constantment. Pot deixar fer mòbil.
0: Lo de, si un amic teu te se tira per el pont, de petits, mos ho donen, això. Si, si na Maria se tira per un pont, tu t'hi tiraràs darrere. Jo no, madame, no som un banc, madame. Què te penses, que són de Can Marc? És un poc més nostrat, la frase. Sí. Això no és un hotel, també m'ho ha dit. També m'ho ha dit.
2: Sí. Jo no som el vostre majordam.
0: Exacte.
2: El majordam.
0: És la primera vegada que m'he sigut en tot el dia. I clar, jo totes aquestes frases, ara els dic. Ara sóc jo la que els reprodueix. Però bé, coses que també passen, no? Que després te converteixes tu en...
1: Hi ha coses que només s'entenen en s'edat, quan t'hi arribes, clar.
0: Exacte. Bé, vols dir que també he trobat una cançó. Una cançó de frases de mare que sona així.
4: Ponte la chaqueta que hace frío. Deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: Què us pareix aquesta cançoneta de frases de mare? No, no veig que vos faci molta gràcia, que vos han apallucat.
1: És que estava fent xec a tot el que m'ha dit ma mare, traduït, però anant per aquest camí.
2: No, jo diu, no sense vostra criada, de ma
0: mare. Sí, no, no, jo sí. També, i també la dic ara. També la dic, o sigui, m'he convertit en ma mare, o sigui, però bé, no passa res.
1: És que un pic que passa la fase freudiana de matar el pare o de matar la mare és que t'hi tornes.
0: T'hi tornes,
1: perquè a vegades els fills són molt pesats sense sabre-ho.
0: Fins i tot, jo m'enre molt de ma mare perquè sortia del súper i mirava el tiquet de la compra. I la mama, ja està pagat, no facis comèdia. I em deia, no, s'ha de repassar. I ara la que repassa el tiquet de la compra sóc jo.
1: Jo però també el repàs.
0: Clar, perquè moltes vegades està passant, no, que llavors arribes a casa i fas com a comptes i dius, ostres, que m'han cobrat de més, jo que sé, no sé, una...
1: No tanta botiga petita com quan van a un supermercat d'aquest de grans cadenes que te fan un 3x2. Que, oh, sorpresa, res de lo que agafes ho tenien a de vora, però no estaven els 3x2 i acabes pagant una morterada per dues unitats extres que no necessitaves, per exemple.
0: Per exemple. Però clar, han mesclat, han fet aquest masclum sobre l'emancipació i sobre les frases de mare, perquè l'emancipació juvenil a Espanya ha fregat mínims històrics situant-se prop del 15% pels menors de 30 anys. Segons dades de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut, l'edat mitja, ara mateix, per independitzar-se, ja no són només els 30 anys, sinó que va més per amunt. I un dels màxims problemes és la precarietat laboral, òbviament, i els preus dels lloguers. Més de 1.000 euros en el cas de les Illes Balears per trobar ara mateix un lloguer d'un habitatge mínimament digne. No estem parlant d'una una casa amb piscina, no. Estem parlant fins i tot d'estudis. Però bé, 7 de cada 10 fan feina, però segueixen a la llar familiar. Vull dir, ja no és qüestió de tenir feina, no. És qüestió de que poder-te comprar una cosa és ja no missió impossible, una cosa superior, i llogar a vegades també te demanen moltes coses, molt de requisits, no? I fins i tot un parell de mensualitats anticipades per la gestoria o per l'immobiliari, per el propietari, i molta de gent no té aquests estalvis. I ara ve quan vos he de parlar d'estereotips, i no és una marotada, això, perquè també hi ha un factor social en tot això. Elles tendeixen a emparellar-se amb homes una mica més grans, segons aquest estudi, no ho dic jo, i encara pesa això de fer vida en parella com a objectiu vital. Mentrestant, els homes, més rotllo, jo ja estic bé així. Ja m'ho ha bé així, ja me conforme. Fins i tot se conformen més d'estar a casa seus pares. I aquí entren també les mares amb el clàssic pack de frases. Per exemple, aquesta casa no és un hotel, que ara també ho han sentit. Quan visquis tot sola, tota sola, ja ho entendràs, ja m'ho diràs. Menjaràs bé o només pasta cada dia quan t'independitzis. Has mirat quant costa el lloguer? Idò, queda't aquí, que també ho diuen a vegades, també com una mica aquest sentiment de mare gallina, de mare que vol ser com a gallina i tenir els seus pollets a casa, que bàsicament és amor, però en forma d'hipoteca emocional.

I clar, tot això lliga, com vos deia, amb el Dia de la Mare, que el Dia de la Mare també hauríem de dir que és un poc cada dia. Però bé, perquè moltes mares avui són el veritable pla d'habitatge de molt de joves. Se deixen habitació, fan tàpers de les totes, ajuden econòmicament... I una dada clau més que vull afegir a tot això és que molts de joves necessiten ajuda dels pares durant anys, segons aquest estudi, més enllà de si viuen o no amb els pares. Vull dir que quan s'emancipen, moltes vegades segueixen tirant una mica dels pares per poder afinar, arribar a final de mes. Allò de mamà només serà un temps, acaba 10 anys després, allà mateix, i no és perquè no vulguin, perquè a vegades és que no poden, és perquè sa vida ara mateix es feixuga i cara a les totes. Sabíeu que entre els 30 i els 34 anys, el 70% de les dones ja no viu amb els pares? I pel que fa als homes, la dada és del 56%. És a dir, elles se'n van abans, però no sempre en les millors condicions. Així que avui, si encara viviu amb la vostra mare, una abraçada forta, i si ja vos heu emancipat, sigui com sigui, segur que encara sentiu dins el cap que vos ressona. Abriga't, que refresca. Has menjat bé, has descansat, fas unes bones oeres. Aquesta per favor la vull subratllar, perquè és la frase que cada dia me diu ma mare. Fas unes bones oeres, has descansat, apaga el llum, que això no es resa, perquè hi ha coses que no canvien mai, ni tan sols el lloguer, ni tampoc l'hipoteca.

0: patir.
1: I això és tot per aquesta setmana. Un petit homenatge a totes les mares, presents i no presents, que mos han surat, que mos han tingut sempre brou a la gelera, com canten a Rigoberta Bandini, i també que fins i tot en els moments més complicats, fins i tot quan molt de joves no se poden emancipar, hi són allà per ajudar-nos. Així que a totes les mares, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies. Poden dir gràcies.
2: Sí, perquè tot allò que han fet per nosaltres és molt.
1: Exacte.
2: Mai els ho podem agrair prou.
1: No suficient, exacte. No.
2: Moltes gràcies, Joana.
1: Fins i la setmana que ve.
2: Que hem marotat. És que ha passat pel Dia de la Mare, que déu-n'hi-do, això, flors i Dia de la Mare també van molt de la mà, perquè
1: sí, clar,
2: molta gent
1: maig
2: regala flors.
1: Sí, sí, tothom aprofita, fins i tot també se celebra la Fira de les Flors a Costitx, que és una cita també, primer de maig, ineludible, pels costitxers, i per molta de gent que també s'acosta a veure les virgueries que fan amb flors. Res,
2: fins
1: bona
2: la setmana.
1: Adéu.
2: Bona setmana. Ara queda un poc minut de programa i acabarem, com sempre, amb un poquet de música.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
5: Això és una gran pregunta.
1: Bona pregunta.
2: Això és una molt bona pregunta.
6: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
2: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba,
8: sí.
7: Podríem dir.
0: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El Guateque Musical.
11: Molt bé, doncs com dèiem, posa'm un poquet de música per acabar aquest programa i avui dedicada a Sarrià, com així.
12: Perquè ahir, a més de ser el Dia de la Mare, que ja gràcies a Ana Maroto hem felicitat a totes les mares de Balears, també era el Dia Internacional de la Riaia. I precisament en aquesta activitat tan saludable dedicarem el nostre Guateque d'avui. I començarem per un clàssic, Smile, en la versió que em va fer la gran Lady Gaga.

No sabem si Katy Perry va riure gaire o no quan va llançar la seva targeta de crèdit a la Fontana di Trevi a Roma, però Smile sembla que sí. L'escoltam.

0: Molt positiu, molt optimista, Murri, aquest tema d'en Suassi. Somriu i viu. Fins aquí avui aquest programa. Així és que Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Sebastià Oliver, gràcies.
2: Sabaté, fins
0: Miquel
2: demà.
0: Miquel Junc, el control tècnic, ja ha estat en Toni Carvell. Tornem demà a les 3, com cada dia, de dilluns a divendres. I ara vos deixam amb la Mònica i en Rafel i els nostres aviadors. Fins demà. Gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Just ara, l'ETSIT s'ha convocat una concentració a Formentera per donar suport a la víctima de l'agressió homofòbica que va tenir lloc la matinada del dissabte. Allà hi ha la nostra companya, Regina Mayans. Regina, bon dia. Quin és l'ambient?
2: Bones, doncs la concentració s'ha convocat avui mateix quan s'ha donat a conèixer aquesta notícia. Tot i la immediatesa, a poc van arribant aquí a la plaça de la Constitució de Sant Francesc veïns i veïnes de l'illa que volen donar suport a la víctima i també condemnar aquesta agressió homofòbica que va tenir lloc, recordem-ho, dissabte passat a Sant Ferran, mentre la víctima estava fent-se una foto davant el cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI, un vehicle el va intentar embestir. Després, els ocupants baixaren del cotxe i el van apallissar amb consignes homofòbiques. L'home es troba ara mateix ingressat a la policlínica del Roser amb traumatisme cranioencefàlic.
1: Gràcies, Regina. I la llengua centrarà part del ple del Parlament de demà i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes. Vots pressionarà la presidenta del govern, Marga Proem, per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
3: La gran afluència de gent al Correllengua ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40è aniversari per evitar els nous perills que afronta, diu el català.
4: Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
1: I més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana a unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre la data.
3: Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar la plantilla i disposar de més professors, tant en el cos de mestres com en el de secundària, en un context marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat. La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos. Des del sindicat Estell assenyalen que el principal problema és que el mes de juliol facilitava més la conciliació tant per opositors com per als tribunals, ja que hi ha manco càrrega escolar i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera, representant del sindicat.
5: Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
1: I s'ha mort Carlos Goicoechea, el primer lehendakari de la democràcia.
3: Goicoechea ha patit un infart als 87 anys. Va arribar al Palau d'Ajuriaena de la mà del Partit Nacionalista Basc anys després, però el 1986 va crear el seu propi partit, Eusko Alkartasuna, que va governar en coalició durant anys amb els seus excompanys.
1: I també en aquest cas una notícia de cultura, perquè les converses literàries de Formentor tornen a casa.
3: De fet, feia 5 anys que no s'organitzaven aquí, sinó que eren itinerants. Se celebraran del 1er al 4 de novembre i tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món.
1: Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Comencem la setmana ocupant-nos d'una novel·la inquietant, la segona d'una autora que cal de seguir molt a prop i del Cranc Festival, que enceta una nova edició. Benvingut tothom a L'Aviador.

0: Parlem amb l'escriptora i creadora escènica mallorquina Carla Naiman. Acaba de rebre les millors crítiques per la seva segona novel·la titulada El Valle del Silencio, que està publicada per Reservoir Books. I El Cranc, el Festival de Música, arriba enguany a la seva desena edició. Després parlarem amb alguns dels artistes que a partir de dijous i fins dissabte actuaran a les tres jornades del Cranc Edició Illa de Mallorca. Dijous serà al Casal Balaguer, divendres en Es Gremi i dissabte en Es Baluart. Fabian Roeland com a DJ i els poblers Baf participaran a la batalla de bandes de dissabte i seran alguns dels nostres convidats d'avui.
1: I tot plegat, dèiem, des d'ara mateix i fins les 7, amb Joan Jiménez, Iker Hernández, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
1: Ens submergeix el Valle del Silicio en el món dels incels, el de hikikomoris, els joves japonesos que romanen tancats a la seva habitació amb un contacte mínim amb el món exterior, de la comunicació virtual que en els nostres temps no ens atrevim a assegurar que no sigui també la real. En ressons de la pel·lícula Hair de Spike Jonze, a la segona novel·la d'Anna Carla Naiman, és fàcil entrar-hi, però no és tan fàcil sortir-ne. Pot ser perquè, en realitat, dins la bogeria que ens planteja, també parla de nosaltres.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
5: Això és una gran pregunta.
1: Bona pregunta.
6: Això és una molt bona pregunta.
7: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
6: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
8: I de la literatura a la música, quan són les 6:26, continuem a l'Aviador, Mònica, perquè ho dèiem a l'inici del programa, arriba el cranc carregat de bones actuacions i començam a repassar el cartell avui.
9: Exactament, el cranc, ja ho han dit a l'inici, comença dijous, també tindrà música divendres en es Gremi i dissabte serà en es Baluart. Dijous comença a Can Balaguer, però avui ens centrarem en aquestes actuacions que tindrem dissabte i, de fet, la primera pràcticament de totes serà d'un DJ que també és músic, per això té aquesta doble visió més holística del que és estar davant del públic d'un festival, com és el cranc en aquesta edició de Mallorca que arriba a la desena fent música i a més duent-la a cada punt de ses illes, a diferents illes, encara que va començar a Menorca. Avui tenim en Fabian Roeland, és membre d'una banda que també ha actuat en el cranc, els Gilmore, i a més també mos acompanya avui per destacar el que oferirà aquest dissabte. Com estàs, Fabian? Benvingut.
10: Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me i estic molt bé.
9: Bé, tu ja has actuat en el cranc altres vegades, amb el teu grup, també com a DJ. Conta-mos un poc el teu contacte amb el cranc.
10: Bueno, nosaltres vam anar a tocar amb Glimmer fa 3 anys a Menorca. I, bueno, no coneixia el festival, n'havia sentit parlar, però va ser molt guai. Vam tocar en context de tarda, hi havia dos escenaris, el qual me va semblar increïble. Cada grup tocava mitja hora, llavors, mentre un grup feia la prova de so, l'altre tocava. I en 4 hores veies 8 grups, cosa que me va semblar molt interessant. També és vera que allà a Menorca vaig redescobrir Menorca, que me vaig enamorar de nou.
11: No m'estranya.
10: I, bueno, és vera que aquest tipus de festival m'encanta i se li ha de donar suport, perquè és cert que te fas dues birres mentre veus un grup i quan acaba aquell grup te'n fas una amb el grup perquè baixen i com que és un festival boutique
11: pots conèixer. Doncs
10: pues permet això.
11: O sigui, te l'has sentit tan a gust que ara t'han convidat a que facis de DJ i no t'ho has pensat, no?
10: No. Bueno, és vera que tenc el grup, després faig de DJ i de productor també de música electrònica. Ja hi vaig actuar fa 2 anys també com a DJ, en context del cranc de Mallorca, tancant el festival a darrera hora, que és un context bastant diferent que aquest dissabte.
9: Clar, aquest dissabte obris a l'hora del vermut 3 hores de 1 a 4 i just abans de la batalla de bandes, que és també un moment molt interessant del festival. A més, tu sent músic. Fabian, conta-mos com prepares aquesta sessió, perquè són 3 hores, a més tu punxes en vinil, la qual cosa hauràs d'anar carregadíssim. Com transportes tant de vinils?
10: Vale. Jo duc més de 25 anys punxant només a vinil, només sé punxar a vinil. És una aposta de passió, vull dir, no pas que sigui ni millor ni pitjor. Per mi, i per la majoria de DJs que duen temps i que els agrada de la mateixa forma que a mi, punxar 3 o 4 hores és millor que punxar una, perquè pots generar un discurs, pots anar tranquil. I, bueno, com prepara aquesta sessió? Pues, en context d'esvaluar horari vermut, dissabte, Pues amb molt carinyo, perquè vendran els meus amics per fi, perquè quan pinx de vespre ja quasi ningú ve dels meus amics. I bueno, pues preparar normalment per 3 hores, que entrarien uns 50 discos, más o menos, pues lo mío me'n duc 100 per veure, fer un pot de lectura de pista i veure cap on vaig. Sí.
11: Un poc és l'energia de la gent i en funció d'això pots anar variant també el repertori que en principi pots tenir en el cap, però que tens aquest marge per la improvisació, no?
10: Sí, exacte. No ho duc sempre, mai duc tot preparat tancat, de manera obsessiva, no. Perquè pot variar, sí.
9: I, Fabian, quina importància té el lloc on s'ubica la cabina de disc jockey? T'agrada estar més alt? T'agrada estar en el mateix pla que on hi ha la gent, a prop, en fora, tenir una visió més àmplia de com està la pista en aquell moment?
10: Pues, m'encanta aquesta pregunta perquè, a veure, la música electrònica, en essència, ve d'una persona posant música, més enllà que estigui alta, baixa, però a prop sempre, i una comunitat que, independentment del medi social, cultural, econòmic, està a una pista, balla, bueno, és com un ritual tribal de pegar-te un bailoteo i donar-te una abraçada amb qualsevol persona que tinguis de vora perquè estàs sentint la música. En què actualment hi ha una tendència que des del meu punt de vista va en compte d'aquesta essència de lo que és la música electrònica, que és un model de negoci que genera zones VIP. Clar, jo ho respecto, però crec que va en compte de l'essència. Per altra banda, es cranc d'aquest... Jo, quan preparo una sessió, òbviament, tenc en compte el moment, qui està abans, qui darrere, mai sortint del meu estil, i en aquesta ocasió, pues, és horari vermut, un centre de Palma preciós, i crec que hi haurà un escenari petitet on estaré jo i molt a gust.
11: Clar, té un punt xamànic, que tu has dit, has apel·lat a la paraula tribu, no? I crec que està molt ben duita, no? Perquè en aquest moment tens el poder de fer ballar d'una manera o d'una altra, de conduir un poquet a aquella massa, sigui més gran o més petita, no? I és un, deu ser també una sensació plaent, no? Veure que en les teves mans està el goig d'aquella gent en aquell moment determinat.
10: Totalment.
11: O sigui, no sé si utilitza ayahuasca o t'abasta en la música, però vull dir que el punt xamànic hi és.
10: El punt xamànic, i el més fort i el més increïble que jo he viscut amb això, és aquesta sensació de tenir gent davant i que estigui disfrutant. Sí, això és bueno, una música que va començar a Amèrica del Nord. El house i el techno se va generar en moments de crisi de ciutats industrials, i llavors era una forma de sortir un poc de la merda de vida entre setmana que tenia la gent en aquelles ciutats. Amb els temps, òbviament, pues, se van anar incorporant altre tipus de públic i se va fer més hedonista. En tot cas, sempre ha estat... A mi m'encanta poder ajudar la gent a que ho passi bé durant una estona.
9: Supos, Fabian, que moltes vegades deus tenir com... que t'explotes cap quan tu mateix vas a un festival, no?, i te fixes amb els DJs que ara se fan per alternar. Com deies, també en escranc un escenari, mentre et se munta un, toquen a l'altre, i llavors també aquestes sessions de DJs moltes vegades entre grups. Quines coses te criden l'atenció quan que no se fan del tot bé o que tu milloraries quan vas com a públic també a un festival? Que a vegades... No sé si s'arriba a connectar sempre amb el públic.
10: Hombre, és que són contextos totalment diferents. Clar, el DJ d'Interludios no és un DJ que sigui molt agraït. Però, bueno, també se pot fer millor i pitjor. Si ho fas amb carinyo i amb professionalitat, se pot fer millor i pitjor. Els festivals són un context també particular, gran, aire lliure, un bon equip de so, se pot generar algo guai. Però cada pic... no sé si és per l'edat, sóc més de club petit, poca gent que realment sap on va, sap que li agrada, i on se genera una sinergia DJ-públic-música bonica.
11: Quants anys tens? Perquè és la segona vegada que fa referència a la teva edat i dels teus amics, i jo mirant-te, o sigui, ara m'estàs fent una mica de ràbia, perquè segurament ets més jove que jo, i estàs fent allà...
10: Bueno, no.
11: Quants anys tens? Ho pots dir o no?
10: Sí, no, que jo tinc 44 anys, tampoc és que sigui...
11: Per favor, però estàs en la flor de la vida, que diem que estàs... Jo tinc 51 i jo me poses un DJ davant i me poses a ballar 6 hores, si fan falta.
10: A veure,
11: Dissabte vendré a veure's, veuràs.
10: Vale, a veure si és vera. Aquest 51 que hay que meterles. A veure, el que vull dir en Sadat és que jo, a vegades, quan tinc actuacions de vespre, m'acosta bastant més, i ho entenc perfectament, que els meus amics a lo millor venguin, no? Però quan tinc una actuació en horari vermut esvaluar, pues crec que em vendrà a nivell d'amics i de gent propera, jo crec que em vendrà algun més.
9: Sí. Idò, tenim a Fabián Golón, que bé, s'escriu Roeland, que és com supos que la majoria de gent li diu. Aquesta música que sentim de fons és la seva. Pujarem ara un bocinat. Què sentim aquí? A tu fem mescles o què se sent en aquesta música que escoltam?
10: Això és un... No és que estigui jo punxant, sinó és un tema que he fet jo. És un tema de música electrònica que he fet jo, que el vaig treure per un segell fa... Aquest crec que és de 2013, si no m'equivoc.
9: I això ho punxaràs també? També punxes la cançó, les músiques que tu has compost?
10: Mira, com que només punxa vinil, només puc punxar les cançons que han sortit en vinil meves. Sí que hi ha un altre format que és fer un live session, però que no tens temps per fer-lo bé i les podria punxar. Però és vera que de les cançons que jo puc punxar, aquesta, per desgràcia, no va sortir en vinil.
9: Vaja.

0: Aquí podem imaginar, no?, si gent ballant així un poc en trans, no?
1: Sí, sí, jo crec que sí.
2: Aquesta, bueno, la posaràs el dissabte?
0: No, perquè no està en vinil.
1: Com que no va sortir, ah, vale, en vinil, sí, no. Sí.
0: Però les altres que té en vinil, però sí, no, que ja les posarà. Ja
1: alguna, alguna. A veure, la majoria de sessions que faig no pos cap cançó meva, perquè en realitat en vinil n'han sortit 10, i ara en sortiran dues més amb un segell d'aquí que se nom de Thursday's Records, i la resta, que són moltes més de les que he dit, no les puc punxar, però clar, té milers de vinils, llavors la majoria de sessions no pos cançons meves.
0: Fabià, moltes vegades si hem punxat, sempre hi ha gent que te demana música, això és un clàssic. A més, tu, si és en vinil, ara posa't una cara, has d'estar molt concentrat, totalment, són 3 hores. Què passa quan algú ve i te xerra?
1: Vale, a veure, aquest és un tema un poc complicat. Sí. El que passa és que quan vas a vinil, hi ha com dues formes, no? És una subcultura, la música electrònica, d'alguna manera, i la gent que no la coneix te pot veure que estàs tocant un tipus de música que dins de la subcultura és un subgènere inclús, mm-hmm, on toques un parell i te demana una cosa que no té res a veure. Llavors, allà, pues, d'alguna manera, amb certa la màxim de simpatia que li pots dir, li dius, vaig a vinil i no la tenc. En canvi, és vera que hi ha gent que també aprecia i sap i entén el que estàs fent i te demana algo que té relació. Si té relació i el tenc en els 100 vinils que potser puc dur, normalment ho faig. Sí.
0: I, Fabián, com has après a punxar? Perquè abans d'entrar deies que és com aprendre a tocar un instrument.
1: Totalment. Vull, sí, dir, punxar a vinil, quan jo vaig començar, que jo crec que va ser l'any 2000, més o menys, bueno, tu inverties tots els teus dobbers en dos plats tècnics, que eren amb els que se punxava, i anaves a les tendes de discos i començaves a comprar. Llavors, ja només pel tema econòmic, o dedicaves tot el que tenies en això, o no podies començar. I, per altra banda, jo toc instruments i he de dir que punxar amb ordenador, que no crec que sigui ni millor ni pitjor, perquè te dona més opcions i se poden fer servir, o amb CD o amb USB, no és tan difícil aprendre a punxar en vinils i estar pendent de ses mescles i tot el que comportes com aprendre a tocar un instrument. És difícil.
2: Clar. Més artesà, també més... no sé, jo crec que també més interessant, no? Més estimulant, com a mínim.
1: Total.
2: Des del punt de vista del músic, clar, si vas allà com una màquina... Pues...
1: És una passió, al final. Clar. Tu vas a una tenda de discos i és com anar a una llibreria, vull dir, te coneixen... mira, escolta això... Jo encara sóc de tenda de discos i quasi, també com per internet, però la majoria m'agrada tenir una relació amb qui ho ven, i és una passió, vull dir, a qui mos agrada i qui hagi tocat un tècnics, o sigui, qui hagi passat aquest procés i sàpiga punxar plats, entén el que dic. És que és orgàsmic poder punxar en plats.
0: Quan a la ràdio hi havia plats, teníem tècnics, i la veritat és que... És que anava molt bé i era, era molt pràctic. I a més, clar, a part de la feina mental que suposa punxar en vinil, 3 hores, que són moltes hores, també hi ha la feina física, vull dir que és un esforç físic, no te pot tremolar la mà, has d'estar realment molt concentrat, vull dir que per que és una cosa de posaré 4 cançons i tal, no, però és molt feixuc i molt dur.
1: Efectivament, és que punxar música electrònica i la quadram, és a dir, perquè hi ha formes de punxar també vinil, o sigui, i
0: és, pues, de rock o altres coses.
1: O de rock, o de funk, o de lo que faci, bueno, coses que potser costa un poc més de mesclar. Llavors, allà no requereix tanta concentració, però si quadres... O sigui, és que no te pots despistar ni un moment.
0: Ni un segon, eh? Mm. Idò, això serà el que trobarem aquest dissabte a una de les jornades d'Escranc, de fet, sa que tanca, que començarà ben prest a partir de la 1. Trobareu en Fabián punxant amb una carretada de vinils. Com els transportes? Amb maletes, en rodes o amb tràilers petits?
1: Sí, tinc una maleta de rodes i després tinc una altra maleta que la poso damunt de sa de rodes. Les rodes ja estan un poc escadetes per això mateix, Però sí, pues normalment pues les duc amb taxi, amb cotxe, amb sa moto i pa'lante.
0: És que qualque vegada que hem estat a Safira del disc, realment pesa molt els vinils. És una cosa que, si en clar, tu en agafes un o dos o tres, però carregar catxes de vinils pesa molt, eh?
1: Són un tema, i també pels trasllats. Vull dir, cada pic que un s'ha de traslladar, pensa en els vinils que té i te pega un patatús.
0: I a més, bé, com a músic, Fabián, han dit abans que hi hauria sa batalla de bandes després de punxar tu. Això t'afectarà d'alguna manera, sa manera que acabaràs la teva sessió?
1: Mira, si en aquest cas, com que som el primer que comença a posar música i després ve sa batalla de bandes, no. En canvi, quan tenc un artista DJ abans i un després, sí que solc informar-me de lo que fa, inclús vaig un poc abans, me quedo un poc després, també per suport i per educació, però sí que me solc informar per jo fer el meu discurs, però després deixar-li bé.
2: La batalla de bandes, de qual xerrarem ara mateix, són Anís, Baf, Umbra, Jane Jo, Little Wang i El Cid, i precisament parlarem amb un dels membres de Baf. I de te veiem allà, en el Baluart, Fabián.
1: Molt bé, això esper.
2: Te demanaré Camilo Sesto. No, és broma, no ho faria mai.
0: Un DJ ha de tenir no micro o no?
1: Ostres, bueno...
0: T'agrada o no? No.
1: Jo sí que ho faig.
0: Ah, sí? Animes a ser gent?
1: No. Ah. Com que sóc cantant, també, pues hi ha algunes cançons que estan a vinil que poden compartir sa melodia o els acords amb altres cançons que a mi m'agraden i les puc cantar en directe amb un efecte de veu.
0: Molt bé.
1: Però, bueno, això no és molt habitual. Bueno, cadascú la seva fórmula.
0: I doncs mira, ja te va... Escranc, amunt! Que bé, Fabián, moltes gràcies per haver vengut. Fabián Roland, el trobareu aquest dissabte a partir de la 1 fins a les 4 en es Baluart, en aquesta tercera jornada d'Escranc, en aquesta desena edició d'Escranc Illa de Mallorca. Moltes gràcies, Fabián.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Fabián.

0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Dadi cul desboni.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu. Ai.
6: Això, que t'estim molt.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. M'hauran d'operar!

0: així sona Baf, un dels grups, com dèiem abans, que formarà part d'aquesta batalla de bandes, juntament amb Anise, amb Umbra, Jane Jol, Little One i el Zid, que participaran dissabte en el Cranc, a Mònica.
1: Exacte, serà a partir de les 4, just en acabar amb Fabian de punxar, de 4 a 6 i mitja, més o manco actuaran totes aquestes bandes. I trobam una que no coneixíem, que són aquests al·lots de Baf, són 4, en Amaro, a la guitarra, en Lluc, a la veu i en Esteremín, en José, en el bas, i en Jaume, a la bateria. Fan aquesta música, i a més han triat aquest nom tan curt, tan directe i tan, tan pràctic de recordar. Baf, i saludam en Amaro, que és el guitarrista, són Poblés, tot 4. Com estàs, Amaro?
2: Hola, com va? Què tal?
1: Molt bé, enhorabona per aquestes... Bé, hem sentit només les dues cançons que teniu de moment gravades en aquesta maqueta, però mos han sorprès molt, la veritat.
2: Moltes gràcies.
1: I de conta-vos un poc, Amaro, la història del grup, quant de temps fa que tocau, com així, sent joves que teniu 20, 21 anys, una cosa així?
2: Sí, sí, entre 18 i 22, per mi té més vell.
1: Carai, no, més joves encara.
2: Sí. I res, pues, fa d'haver 2 anys que mos juntam per tocar, però aquesta música fa d'haver... un poc menys d'un any, més o manco. Primer conservar-se fa 6 mesos i això.
1: I teniu aquestes dues cançons gravades, aquesta que sentíem se diu Cervell, teniu una altra que se diu Tir, de moment és la maqueta que teniu.
2: Sí, sí, ara saps el que hem gravat així una mica de manera casolana i res, ara volem gravar un EP.
1: Idò, bé, però nosaltres... No, ara parlarem de la festa. Molt contents de veure que lots tan joves, de 8 a 22 anys, vos decantau per sa música punk i no tan aviat per reggaeton, que també estaria bé, no passaria res. Però bé, mos agrada... Que
0: som teniu... més del punk, com has pogut deduir. Sí. Som així, aquí a la viada som més del punk.
1: Mos tira un poc més. Però conta-vos un poc de bon morbé i com heu arribat en aquesta música i en aquestes influències.
2: Saps què passa? Nosaltres abans tocàvem power pop. I un dia, així, fent un poc estonto, vàrem intentar tirar cap a una altra banda i mos va començar a més. Jo sempre m'ha agradat Minuteman i tal, i no sé, al final hem trobat un renou que mos funciona i mos agrada tocar el do més que res. I per aquí hem tirat.
1: L'altre dia vareu tocar a sa Pobla, no?
2: Sí, en el Fit de Pasco.
1: Ah, i com va anar?
0: Sí, una festassa, m'han dit.
1: Sí, eh?
2: Sí, va anar molt bé. Nosaltres vam tocar l'una i mitja del matí.
0: Bona hora, però... per Poble.
2: Exactament, bona hora, per Poble.
0: Per això... Poble s'està començant la marxa. De... Sí, sí. No,
2: exacte.
0: Jo... Ho sé de... Vamos, som testimoni directe de les vouchers de Sa Pobla i que duri. Jo podria ser ton pare, però... O sigui, segurament coincidir, però no sé si tal, però sí, és veritat que se li ha part d'allà a Sa Pobla.
1: Idò, Amaro, en aquesta cançó que sentíem, que se diu Cervell, parlau de malalties, té alguna història, alguna cosa per contar?
2: No és cap malaltia. Ah. Això és...
1: És que diu, mos han d'operar, o no?
2: Sí, l'han d'operar, però perquè té cervell massa gran.
1: Ah.
2: Les paraules li surten del cap.
0: Massa intel·ligent.
2: Massa llet.
0: Massa intel·ligent, sí.
1: I l'altra cançó que sentirem després se diu Tir. Vols dir alguna cosa de l'altre tema?
0: Abans de sentir-la.
1: Sí.
2: A veure, no crec que s'entengui massa. És un poc d'idea. És una improvisació. És una improvisació de 2 minuts. Ja,
0: però,
2: ja.
0: Però això vol dir que cada vegada que la tocau és diferent.
2: Sí, efectivament.
0: Va, perfecte, dona'm. No m'escolta, aquesta vegada va sortir així.

0: M'agrada constatar que, a part del català, domineu el polonès, i això és un mèrit, i a més, aquesta està clar... No se sent... Bueno, Mònica sí, perquè entenc... Ha viscut a Polònia. No s'entén gaire, però el missatge queda clar. Me diu en Joan, el nostre tècnic, a Maro, que li han dit que el directe vostre és molt potent. Vinga, explica'm, què feis?
1: És molt bo.
2: Home, potent, no sé què t'he de dir. No.
1: És elèctric, elèctric.
2: En Lluc ho dona tot, això està per suposat.
0: És el frontman.
1: Sí, és cantant.
2: Efectivament. I jo crec que el que dona toc és que tenim el Termin, i això fa un pot de renou visual.
0: Ah, va,
2: però...
0: Correcte.
2: No crec que siguin molt més potents que qualsevol altra banda de punk, el que passa que, no sé, en fi, que són ràpides i curtes.
0: I ja està.
2: I cridam.
0: Un poc té l'essència del punk.
1: I d'en Lluc treu un Termin, que és una... De fet, és un dels primers instruments musicals electrònics que se van inventar el 1920, un rus, en Leon Termin, per això té aquest nom. I és un instrument que té com una petita capsa amb dues antenes i se va movent. I és el que fa en Lluc, perquè, bé, de dir que hem vist un vídeo de la vostra actuació de l'altre dia i no vull dir que recordi a Ian Curtis de Joy Division, però bé, té un moviment bastant elèctric, no? El Lluc així, quan canta i se mou.
2: Sí, una mica epilèptic.
0: No, elèctric no, epilèptic, molt bé, el matís queda clar.
1: Veus que hi havia cosa de malalties? Que bo, idò, vosaltres competireu en aquesta batalla de bandes, amb bandes com per exemple Anís, que supos que són amigues vostres, també són unes joves pobleres.
2: Sí, hem tocat, per mi deu ser el grup amb més hem tocat.
1: Ah,
2: tocat
1: sí?
2: Mi, sí.
1: I com duis aquesta competitivitat?
2: Bé, és sana, és sana.
1: Molt bé.
0: Claro, la batalla, i qui decideix qui guanya la batalla, Mònica? El públic? O ja t'ho saps, Amaro?
1: No, hi ha un jurat.
2: Home, ja
1: un
2: jurat. El públic, no.
1: Hi ha un jurat. De fet, d'entre totes aquestes bandes guanyaran... De fet, hi ha dos premis. Un és actuant a Escranc, Illa de Menorca, que se faran guany al mes de setembre, entre els dies de 7 i de 9, i també en els showcases del Monkey Week, que és un dels premis també més destacats. Cobren, els grups que actuen cobren 150 euros i també crec que els guanyadors se'n donen una bossa de viatge de 400 euros. El més important és que vos vegi gent. Coneixeu els altres grups? Amaro, també hi haurà Umbra, Jane Joe, Little One i el Cid.
2: Sí, no tots personalment, però sí, hem fet un pas de recerca. Però bé, anem contra qui mos toca.
0: Són estils bastant diversos, no?
1: Sí,
2: sí, vaja.
1: Sí, cada any ho són, diferents, segur que miren de dur gent diferent, però molt interessant. Què vos han dit? Quin temps podeu tocar? Quines condicions hi ha per participar?
2: Tenim 10 minuts. Oh. I bé, també farem 6 cançons.
1: Què dius, el 10 minuts?
0: Sí. Clar, és que vosaltres teniu aquest avantatge que en 10 minuts voleu polir tot un LP.
2: Quasi que millor. Nosaltres sí, perquè m'ho fan tocar a mitja hora, perquè si no toquen 10 minuts.
1: I quin premi vos fa més il·lusió de tots dos? Se poden guanyar els dos?
2: No, si se poden guanyar els dos, jo no ho crec, però és Monkey Week. Hombre, anar un poc a fora, no, això sempre fa il·lusió.
1: I record que un any també van guanyar aquest premi els Caspari, que també són poblers.
2: Poblers, sí.
0: Que tenia una pedrera important, diuen de Manacor, però el poble no... No se queda enrere.
1: Ara se posen les piles.
0: Hi ha molt de bandes, sí. Molt interessants, també. Sí,
1: sí, sí. Sí. Bé, i mos parlaves, Amaro, d'aquesta gravació que teniu prevista.
2: Sí, volem anar... Bé, això és una exclusiva, això encara no ho hem anunciat. Dia 25 de juliol farem un concert a Sant Lleogàbal de Barcelona i ja quedem allà un parell de dies a gravar una EP.
0: O sigui, a l'Eleo Gabal, jo el darrer, jo anava, però el darrer que vaig saber és que l'havien tancat i l'han tornat a obrir.
2: Ostres, pues espero que no.
0: No, sí, no, segur, no, però clar, que jo me vaig quedar amb aquella història de que l'havien tancat a l'Eleo Gabal, un mític de Barcelona, vull dir que molta sort, és un gran local, de veritat.
2: Sí.
1: I, Amaro, què més teniu? Teniu concerts en s'estiu? Perquè supos que si sou tan joves encara estudieu, sou tots aquí, qualque cosa fora?
2: Sí, ara som tots aquí. I aquest estiu tenim un parell de concerts. Anem a Mallorca Death Festival, anem a Sant Nit de Rock de la Colònia Sant Pere. I bé, encara estic negociant. Bé, tindrem un parell més, però encara no sabem del tot.
1: Que bé, i el repertori que teniu és ampli o només per CP, dona?
2: Sí, no, tenim d'haver 20 cançons, ara crec, un poc més. I per CP, bé, ja veurem quantes en traiem, encara no estem segurs.
1: Idò, això serà una bomba. S'ordre d'actuació de dissabte, el sabeu?
2: Sí, però ara me'n recordo, ara mateix.
1: és igual, sorpresa. Ja han quedat tots que a partir de la una anirem a l'Esbaluart, punxaran Fabián, i després començareu a tocar totes aquestes bandes. 10 minuts, Anís, Baf, Umbra, Jane Jo, Little One i El Cid. I bé, una pregunta que mos agrada sempre fer-vos és...
0: El nom. El nom del grup, d'on ve?
1: Sí, que està molt bé.
2: D'on ve, Baf? Sí. M'ho van demanar ja un altre pic d'IV3 i sí. No vaig saber què dir, quasi.
0: Molt bé, això
2: ja
0: està molt bé.
2: Un poc més preparat. I significa... quan... Perdó, ara no me'n recordo.
0: No, perquè t'estava dient, perquè t'estava inventant.
2: Quan no hi ha
0: inventant.
2: Sol, però fa calor.
1: Què ha dit?
2: Quan no hi ha sol, però fa calor.
0: Ah, correcte, idò ja està.
1: Quan no hi ha sol, però fa calor.
2: Exacte, quan fa Baf, quan fa...
0: Sí,
1: jo, Baf, sabem el que és.
0: El significat el sabem, però per què l'he posat així al grup?
2: Ai, doncs, no ho sé, perquè són tres lletres i...
0: Ah, vale, ja està.
2: Sempre que són tres lletres és millor.
1: Està molt bé. Sí. Els trobareu com a Baf Group o algo similar, perquè si no vos sortiran definicions de Baf. Aquesta banda a la qual vos recomanem seguir, aquestes dues cançons que m'escoltam us han agradat molt, i aquest dissabte actuaran juntament amb Anís, Umbra, Jane Jo, Little One i El Cid, i després arribarà també la resta del festival, perquè també hi ha molt de grups dijous, divendres i dissabte. Nosaltres hem volgut donar suport també a les bandes nostres, locals, DJs, artistes, i de fet també en DJ Fabián Roland o també en Free Nipples estan en lletres bastant grosses. Són les terceres lletres de grosses, de tamany del cartell del festival que trobes.
0: Que molt bé, que... molta merda, com dèiem en el teatre, Maro, que guanyi el millor aquesta batalla de bandes, i en tot cas que agradeu molt, que estic segur que serà així. Vinga, visca el cranc.
2: Moltes gràcies, molt bé.
1: Gràcies, Amaro. I un dia haureu de venir a l'estudi quan graveu el disc o alguna cosa.
0: No sé si el veig fent un acústic, però se podria intentar.
1: Bueno, acústic, elèctric.
0: Continuarem parlant del cranc aquesta setmana. Ara arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a les 6.
1: Adéu.

0: Desallotjat un edifici a Palma després d'esfondrar-se al sostre de la darrera planta. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Passades les 5 de l'hora baixa s'ha esfondrat el sostre del menjador del 8è pis. Cap persona ha resultat ferida. Tot i això, per precaució, s'han desallotjat 16 habitatges, la meitat d'aquest bloc de pisos al carrer Sant Novici, al barri Fones de Palma. Acompanyats dels bombers, els veïnats han pogut recollir les seves pertinences. Tot i això, no hi podran dormir a nit per seguretat. Els veïns ja havien detectat esquerdes en el 7è pis, que diuen va haver de ser apuntalat. Tot d'una hi serem en directe. Això el dia en què hem sabut que 3 menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys, també a Palma. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Els joves van acudir al domicili per parlar amb ella. Dos d'ells la van immobilitzar damunt el llit i el tercer, que havia estat parella de la víctima, li va fer tocaments a les parts íntimes. L'adolescent va contar-ho als professors i, acompanyada d'un familiar, va interposar una denúncia davant la Policia Nacional.
0: I mig centenar de persones s'han concentrat a Formentera avui hora baixa per condemnar la brutal pallissa homòfoba a l'illa que va tenir lloc la matinada de dissabte.
2: Un home va ser embestit amb un cotxe i apallissat quan es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre a Sant Ferran que parla precisament de la violència intragènere d'una parella homosexual. La víctima roman ingressada i vista amb un traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia i els autors identificats.
3: Això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
2: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delictes d'odi a les Balears. Són 2 menys que l'any anterior i un menys que l'any 2021.
0: El jutjat de les Illes recupera la normalitat després de suspendre-se un centenar de judicis per mort de la caiguda del sistema informàtic.
2: Uns processos que s'hauran de reprogramar en un sistema ja saturat de per si. El CESIF sosté que és una incidència habitual derivada, segons el responsable del sindicat, Pablo Rodríguez, per manca de finançament.
4: És una cosa más. Es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia.
2: Durant el matí no es podien ni consultar ni tampoc enregistrar expedients digitals.
0: I ja s'han publicat els canvis en l'homologació del català.
2: Els alumnes que treguin de mitjana un 7 de nota d'aquesta assignatura ESO obtindran el B2 i el C1, els que hagin cursat batxillerat. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
0: I ja ha finalitzat la declaració de José Luis Ábalos davant el Tribunal Suprem com a principal acusat pel cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia.
2: Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contratació, assegurant que va correspondre a la secretària d'Estat de Transports.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà acabar la setmana revalidant el títol de la Champions. Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. El Palma viatjarà demà a Itàlia, a Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois. Quan siguin les 8:30 del vespre, l'equip, 3 vegades campió de la competició europea, cercarà-se a la final de diumenge i aixecar així per quarta vegada consecutiva el títol. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a preparar el partit de diumenge contra el Villarreal a Son Moix i ho ha fet amb la tranquil·litat d'haver sumat 3 punts a Montilivi contra el Girona i pendent del partit del Sevilla-Real Societat d'avui vespre. Si el conjunt andalús empata o perd, el Mallorca acabarà la jornada a 4 punts del descens.
0: Aquest mes d'abril ha estat el quart més càlid en la història de les Illes Balears dels darrers 65 anys. Segons l'AEMET, la temperatura mitjana ha estat de gairebé 16 graus, una anomalia de més d'un grau. Per conèixer quina temperatura tindrem a nit i demà i la previsió del temps, saludam a aquesta hora el meteoròleg Tomàs Salom. Tomàs, bon vespre. En quin temps ens atam la setmana?
6: Bon vespre, doncs. Hem començat la setmana amb un cel bastant carregat de núvols, fins i tot de qualque precipitació feble i puntual, i és cert que avui a la baixa s'han obert clarianes, però no són de fiar del tot. Demà tornarà a mantenir aquests intervals de núvols baixos, fins i tot alguns núvols d'evolució, i no es descarta qualque ruixat localitzat a punts de l'interior nord de Mallorca i també de Menorca. El vent bufarà de component sud en conjunt fluix, amb la situació marítima relativament tranquil·la, tot i que podríem veure qualque radal de moró a les costes exposades, i quant a la temperatura, les màximes quedaran demà entre els 20 i els 24 graus. No serà una setmana especialment assolellada. De fet, tenim aire fred en altura i, per tant, durant els següents dies es podrien produir alguns ruixats localitzats.
0: Gràcies, Tomàs. I les converses literàries de Formentor tornen a casa. Feia 5 anys que no s'organitzaven a aquest indret, sinó que eren itinerants. Se celebraran de dia 1 al 4 de novembre i tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho dèiem, en començar un esfondrament al sostre de la vuitena planta d'un edifici situat al carrer Sant Novici de Palma, obligat a desallotjar mig edifici avui hora baixa. Fins al barri Fonés s'hi ha desplaçat el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments?
7: Bon vespre. Com bé deia, seran les 5 de l'hora baixa aquí quan de sobte el sostre del vuitè pis d'aquest edifici de 8 plantes situat al barri Palmassà de Fonés s'ha enfonsat. Afortunadament, no hem hagut de lamentar cap víctima o ferit. Així ho ha viscut Miquel Domingo, propietari del sostre enfonsat. Estava dins el pis quan ha passat tot.
8: Estava la meva filla major i la meva dona estava a l'habitació i han sentit un soroll molt fort, molt fort, molt fort. I no sabíem ni de on nos venia, la veritat. I menys mal que la meva filla ha mirat cap a dalt i ha dit, papa, és el techo, és el sostre. I han començat a... Han sortit corregents i jo, que he quedat el de darrere, és que he notat tot la caiguda ha sigut per centímetre.
7: Per qüestió de segons s'ha pogut evitar la tragèdia, gràcies en part a la reacció de la seva filla.
8: Ha fet un esclec, un soroll molt fort, molt fort,
9: sense
8: molt fort.
9: Sense voler forat, que diguem.
8: Sense voler forat. Però la meva filla li ha donat, no ho sé, ha mirat cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
7: Una vegada passat tot, s'ha desallotjat per precaució els blocs A i B de l'edifici i l'últim pis del bloc C. En total, afecta a 16 habitatges. Els bombers han assegurat la zona i acompanyaran els residents d'en un amb un a recollir els seus objectes personals, ja que avui no podran dormir a les seves cases. Les autoritats treballen ara per reubicar-los a un altre lloc, fins que es dugui a terme totes les inspeccions necessàries i la seva seguretat no estigui compromesa.
0: Gràcies, Álvaro. Ampliarem aquesta informació. Els titulars de les 7 i mitja passen 8 minuts de les 7 de l'hora baixa. Canviant de qüestió. Tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys. La víctima és l'exparella d'uns dels adolescents arrestats. Els fets que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després de l'incident varen ocórrer a final del mes de març al domicili de la víctima a Palma.
2: Segons la investigació, els tres adolescents varen anar a casa de l'altre adolescent amb l'excusa de parlar-hi. Una vegada allà es varen tancar sense permís en una habitació i quan la víctima hi va entrar per demanar-los que sortissin, la varen llançar al llit. Dos d'ells la varen immobilitzar mentre un tercer exparella de la menor l'agredia sexualment en tocaments. La jove va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc i setmanes més tard ho va explicar als professors del seu centre educatiu. Va ser llavors quan, acompanyada d'un familiar, va denunciar els fets a la Policia Nacional. En la mateixa denúncia, la jove va relatar que la seva exparella ja l'havia obligada

0: amb violència de gènere i exdirectora de l'IB Dona. Maria Duran, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: En un cas com aquest, amb diversos menors implicats, què passa ara en l'àmbit judicial i a quines mesures s'enfronten?
1: Bé, el primer de tot que hem de dir és que els menors de 14 anys no tenen responsabilitat penal. No sé les edats, però no vol dir que si fan una agressió sexual no s'adoptin mesures, però s'adopten mesures per part del Departament de Protecció dels Menors. És a dir, s'adopten sempre intentant que això no torni a passar i que aprenguin a la lliçó. Fins a 16 anys han de dir que els menors estan en procés de formació de consciència. Llavors, l'edat penal, en tots els sentits del càstig, comença a partir dels 18 anys. Llavors, amb aquests menors, que són majors de 14 anys i menors de 18, se poden adoptar diferents mesures. El procediment ara és que la fiscalia instruirà. Si la família d'aquesta lota o aquesta lota vol fer acusació particular, també la podrà fer. Llavors, aportar proves o proposar proves també ho podrà fer. I el jutge o la jutgessa especialitzada en menors haurà d'adoptar una resolució que pot consistir en mesures educatives, llibertat vigilada o internament en el centre de menors. Segons la gravetat, és a dir, segons si hi ha hagut penetració, que diríem violació, si hi ha hagut violència o intimidació, segurament acordarien l'internament en centre de menors. Aquest internament té diferents graus. El tancat, el mig obert, l'obert i el terapèutic. Llavors, quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualque manera, integrar-los a dins la societat.
0: Perquè és important, com vostè diu, que aquests casos es jutgin sota una llei específica de menors orientada al que vostè ara comentava, que és la reeducació i la reinserció.
1: Perquè han de gastar totes les energies possibles en què no siguin delinqüents el dia de demà. I per lo que jo he dit abans, és a dir, estan en període de formació de consciència. Han après una sexualitat que no és la sexualitat normal. Tots els nostres joves, nens i adolescents, aprenen sexualitat des de la pornografia. I això, que té un tracte estigmatitzant per les dones, violent per les dones, els adu a poder-se, a empoderar-se com la seva masculinitat agredint sexualment, que és el que han vist precisament a la pornografia.
0: Maria Duran, advocada especialitzada en violència de gènere i exdirectora de l'IB Dona. Gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
1: A vosaltres.
0: I això mentre a Formentera més d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça de la Constitució, ho han fet per donar suport a la víctima d'una agressió homòfoba a l'illa i condemnar aquests fets. La convocatòria s'ha fet de manera immediata i inesperada, de manera urgent, però ha aconseguit unir el poble en una mostra de rebuig a la violència.
2: La matinada de dissabte

0: La víctima procedia a fer-se una fotografia davant un dels cartells de l'obra de teatre Entre pares, penjat a Sant Ferran. És una obra, en una obra on es representava Formentera i que parla també de la violència entre gènere d'una parella homosexual. En aquell moment, un vehicle va intentar embestir la víctima. Després, els ocupants baixaren i començaren a pallissar-lo. Es tracta d'una agressió homòfoba. Sentim a Toni Martí de Sa Clau de Sarmari.
1: Un cotxe primer va fer la mac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: "Perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro", i entonces es va cabrejar i va dir: "Y encima maricones", i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
0: El Consell de Formentera també ha mostrat el seu suport a la víctima i han condemnat els fets. La seva tècnica d'igualtat és Amparo Bosch.
2: Bueno, des de la Conselleria d'Igualtat van fer el recolzament de l'obra de teatre i l'actor el dissabte al dematí que va fer l'assaig general i de més ja anava amb les seqüeles, no?, d'aquesta agressió. El Consell ha fet el recolzament, òbviament, perquè denunciem tots els actes i violències de tot tipus. I bé, esperem que sobretot que es faci justícia perquè no es poden permetre.
0: Durant la concentració s'han vist banderes del col·lectiu LGTBI, pancartes amb lemes com "Justícia per en Tomàs". Els assistents han volgut expressar el seu suport a la víctima i denunciar les agressions motivades per odi.
3: Bueno, crec que és una resposta col·lectiva a la ciutadania que s'ha donat de forma molt natural, que és un rebuig a qualsevol acció contra la violència. O sea, és un clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència que es pugui cometre.
4: I això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
0: Els fets encara no han estat denunciats a la Guàrdia Civil i els autors tampoc han estat identificats.
5: I és que els delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere han registrat alts i baixos en els darrers anys. Només a les Balears, segons el Ministeri de l'Interior, l'any 2024 se'n van registrar 11 casos, dos més que l'any anterior i un més que l'any 2021, que se'n van registrar un total de 10. Durant aquests 4 anys, el nombre mínim va ser el 2022, amb només 2 casos.
0: En l'àmbit estatal, l'increment és més considerable. Només 4 anys han passat de 477 casos el 2021 als 539 de l'any 2024. Són 62 casos més en 4 anys, unes dades que confirmen que el col·lectiu LGTBI continua entre els més afectats pels delictes d'odi.
5: I un apunt més de la crònica de successos: a Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes en línia i telefòniques. A les darreres 2 setmanes han estafat un total de 20.000 euros, un increment molt significatiu.
0: Els delictes tenen en comú tècniques d'enginyeria social aplicades a través de mitjans en línia o via telefònica. Es fan passar pels titulars dels comptes bancaris o altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança. El portaveu i responsable de premsa de la Policia Nacional d'Eivissa, Diego Siges, ens explica com prevenir aquestes estafes.
6: Tratar d'evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, la S es de seguro, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas. Lo típico de una llamada telefónica, que puede ser de alguien que se identifica por una entidad bancaria.
5: Tot això quan el jutjat de les Illes ja han recobrat la normalitat després d'un dia complicat per mort de la caiguda dels servidors informàtics. Segons denuncia el CESIF, s'han hagut d'ajornar al voltant de 100 judicis i vistes, tot en un context de gran saturació en el jutjat, derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància.
0: Pablo Rodríguez, responsable del sindicat, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència com aquesta, que, segons el seu parer, deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia. L'escoltam.
7: Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia. Entonces, todo esto viene a sumar.
0: L'avaria ha afectat el sistema Atenea, que permet l'accés als expedients digitals, i als sistemes Horus i Fidelius encarregats d'enregistrar-los, fet que ha impedit, entre altres coses, exhibir documentació durant els judicis. En el cas de l'Audiència Provincial, la caiguda ha afectat una possible conformitat amb 5 persones acusades en la secció primera. També s'ha hagut de suspendre un altre judici amb 3 acusats en la secció segona, que ha quedat pendent per demà. Ho explica el magistrat Jaime Tártalo.
8: Teníamos una posible conformidad que no hemos podido terminar porque no podíamos acceder al registro de antecedentes penales y hemos llamado allí al propio registro, nos han dicho que ellos tampoco podían, entonces hemos tenido que suspender el juicio, no podemos acceder al expediente, con lo cual tampoco podemos trabajar.
5: Així s'acumula encara més volum de feina en els jutjats, que ara hauran de reprogramar les vistes i judicis suspesos avui.
0: Pablo Rodríguez, del CESIF, adverteix que les actuacions ajornades podrien estar bastant de temps sense rebre una nova data.
7: Habrá algunos que, si, por ejemplo, han acudido las dos partes y se ha podido hacer una citación en el momento y se ha logrado encontrar un hueco en la agenda para mañana, pasado, la semana que viene, se habrá podido hacer. Los demás, pues habrá que volver a señalarlos y cuando les toque. Depende mucho de cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Ahora mismo, por ejemplo, el que mayor retraso lleva, sin duda, es el orden social, que podemos estar hablando de juicios para dentro de un año.
0: La previsió és que el sistema informàtic estigui 100% operatiu demà i que es pugui reprendre l'activitat judicial en normalitat.
9: Informatiu Vespre. IB3 Radio.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
12: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
13: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
12: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: I ja és una realitat. Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. La Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis de català amb els certificats oficials.
0: Es tracta d'una mesura acordada pel Partit Popular i Vox per a l'aprovació dels pressupostos autonòmics del 2025 i que, a la pràctica, suposa una rebaixa en els requisits per a l'obtenció dels certificats oficials de català. Fins ara, a l'ESO, els que finalitzaven amb una nota mitjana de 7 en català obtenien el B1 i els que ho feien amb un 8 el B2, mentre que a batxillerat els primers obtenien un B2 i els segons un C1.
5: I la llengua centrarà part del ple del Parlament de demà i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes. Vox pressionarà la presidenta del govern per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
0: La gran afluència de gent al Correllengua ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40è aniversari per evitar els nous perills que afronta el català.
14: Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català, perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
0: Entre els perills, el retrocés del català a tots els àmbits. Per això demana el compromís del Partit Popular amb la llengua pròpia. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, ha trepit de la posició del seu partit envers la llengua.
15: El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
0: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demanarà demà a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentant la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox no es refia del Partit Popular.
16: Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen o luego hacen de trileros y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
0: I una altra qüestió que es debatrà en el ple de demà és una proposició no de llei per reduir l'IVA de determinats habitatges protegits, una de les iniciatives del Partit Popular que critica el diputat socialista Iago Negueruela.
17: Es un conseller experto en chapuzas, chapuzas en carreteras, chapuzas en vivienda, chapuzas en el alquiler seguro. No es capaz de dar una. No ha hecho una solución, Mateo, que sea eficaz en lo que va de legislatura.
5: I Vox defensa el vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestart, en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
0: Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el vicepresident del Consell, Pedro Bestart, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució insular per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, confia que Bestart en doni explicacions al president de la institució i soci del govern, Llorenç Galmés.
15: Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bestart, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
0: A l'espera de les explicacions del Consell, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
16: Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bestart lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
9: Escoltau l'informatiu vespre. I Betres Ràdio.
5: Avui s'ha obert el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per a l'etapa que van des de quart d'educació infantil fins a secundàries. El conseller d'Educació, Antoni Vera.
18: Que es abonarà el gruix de les noves places que incorporam en el sistema educatiu de les Illes Balears i que, si no ho poden fer telemàticament, des de la Conselleria d'Educació i Universitat, des del Servei de d'Escolarització i des dels centres educatius, donem suport.
5: També per a l'educació especial, el termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran a partir del 22 de juny.
0: Educació preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades. Un curs marcat, entre altres qüestions, pel canvis en la zonificació. Palma i Manacor passen a ser zona única. La presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas, tem que això afavoreixi la segregació.
19: Que hi hagi un tipus d'alumnat que se concentri en unes escoles determinades i en unes barriades determinades, i això impliqui que altres famílies que podrien dur el seu fill allà perquè estan a prop no vulguin anar en aquests centres. També que se farà davant això.
5: I més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana en unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre la data.
0: Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar-ne la plantilla i disposar de més professors tant en el cos de mestres com en el de secundària, en un context marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat. La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos. Des de l'Associació Nacional de Professionals de l'ensenyament alerten que aquest canvi ha suposat reduir en un mes el temps de preparació dels aspirants. Tot i això, asseguren que ara centrarà en oferir guia i suport als alumnes, tal com explica el seu president, Víctor Villatoro.
20: Aquest avançament en els 9 i 10 de maig, que els ha llevat un mes d'estudi en els docents que se preparaven, doncs això els inquietarà. I bueno, nosaltres el que anem és intentar donar doncs, calma, orientacions.
0: Per la seva banda, des del sindicat Estell assenyalen que el principal problema és que el mes de juliol facilitava més la conciliació, tant per als opositors com pels tribunals, ja que hi ha menys càrrega escolar i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera és el representant del sindicat.
1: Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
0: Malgrat les crítiques, Educació ha mantingut el calendari previst.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, desallotjat un edifici a Palma després d'esfondrar-se el sostre de la darrera planta. Passades les 5 de l'hora baixa s'ha esfondrat el sostre del menjador del 8è pis.
2: Cap persona ja ha resultat ferida, tot i això, per precaució, s'han desallotjat 16 habitatges. La meitat d'aquest bloc de pisos, al carrer del Sant Novici, al barri de Foners. El propietari de l'àtic afectat, Miguel Domingo, explica l'ensurt que se n'ha duit.
3: Han sentit un soroll molt fort, molt fort, molt fort. I menys mal que la meva filla ha mirat cap a dalt i ha dit, papa, és del techo. I han començat a... Han sortit corregents i jo, que he quedat el de darrere, és que he notat tot... La caiguda ha sigut per centímetre.
2: Acompanyats dels bombers, els veïnats han pogut recollir les pertinències. Tot i això, no hi dormiran a nit.
1: I també a Palma, tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys.
2: Els joves van acudir al domicili per parlar amb ella. Dos d'ells la van immobilitzar damunt el llit i el tercer, que havia estat parella de la víctima, li va fer tocaments. L'adolescent va contar-ho als professors i, acompanyada d'un familiar, va interposar una denúncia davant la Policia Nacional.
1: Mig centenar de persones s'han concentrat a Formentera per condemnar la brutal pallissa homòfoba a l'illa que va tenir lloc la matinada de dissabte.
2: Un home va ser embestit amb un cotxe i apallissat quan es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre a Sant Ferran que parla precisament de la violència intragènere d'una parella homosexual. La víctima roman ingressada a Eivissa amb un traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia i els autors no han estat identificats.
4: Això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
2: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delicte d'odi a Balears. Són dos menys que l'any anterior i un menys que el 2021.
1: I el jutjat de les Illes han recuperat ja la normalitat després de suspendre-se un centenar de judicis per mort de la caiguda del sistema informàtic.
2: Uns processos que s'hauran de reprogramar en un sistema ja saturat de per si. El CESIF sosté que és una incidència habitual derivada, segons el responsable del sindicat Pablo Rodríguez, per manca de finançament.
5: Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de distancia.
2: Durant el matí no es podien ni consultar ni enregistrar expedients digitals.
1: Publicats els canvis en l'homologació del català.
2: Els alumnes que treguin de mitjana un 7 de nota d'aquesta assignatura ESO obtindran el B2 i el C1 els que hagin cursat batxillerat. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
1: Ja ha finalitzat la declaració de José Luis Ábalos davant el Tribunal Suprem com a principal acusat pel cas dels presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia.
2: Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contratació assegurant que va correspondre a la secretària d'Estat de Transports.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
1: Ei, Marta, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà acabar la setmana revalidant el títol de la Champions.
6: El Palma viatjarà demà a Itàlia, Pesaro, on divendres jugarà a la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois, quan siguin les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà-se a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol. L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
7: Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores, el equipo está mucho más empacado, a día de hoy estamos terceros en la liga regular, que parecemos, somos tan irregulares, y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos las perspectivas y no nos vale nada, que somos terceros a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido. Y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
6: El conjunt mallorquí ja sap el que es guanyà l'equip francès. Va ser la main round de la competició europea amb victòria del Palma per 2-1. La semifinal de la Champions entre el Palma Futsal i l'Étoile Lavalois la podreu seguir en directe divendres des de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a preparar el partit de diumenge contra el Villarreal a Son Moix amb la tranquil·litat d'haver sumat 3 punts a Montilivi contra el Girona i després d'un cap de setmana rodó pel que fa als interessos mallorquinistes. I és que 6 dels rivals directes de la lluita per la permanència varen perdre els seus partits, l'Oviedo, el Llevant, l'Alavés, l'Elx, el València i l'Espanyol. Avui podria acabar de ser una jornada perfecta. El Mallorca estarà ben pendent del Sevilla-Real Societat de les 9 del vespre, perquè si el conjunt andalús empata o perd, els vermells acabaran la jornada 4 punts per damunt del descens, més el gol a baratge a favor. I ara, com dèiem, l'equip ja prepara la visita del Villarreal, el primer de 3 partits en una setmana per als vermells. Dimecres 13 de maig, el Mallorca visitarà el Getafe i el cap de setmana, amb l'horari encara per confirmar, els de Demichelis tornen a jugar a domicili visitant el Llevant en la que serà ja la penúltima última jornada de Lliga. Per cert, avui l'entrenador del pròxim rival del Mallorca, del Villarreal, Marcelino, ha anunciat que deixarà el club a final de temporada. Més futbol, perquè dues mallorquines jugaran la final de la Champions. El Barça amb Catacoy i Patrick Jarro va aconseguir ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern en el partit de tornada de les semifinals. El Barça jugarà a la gran final dia 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de la mallorquina Mariona Caldente. I serà la 6ª final de Champions consecutiva pel conjunt blaugrana. Sentim Patrick Jarro.
8: Llegar a una final no es nada fácil. Ya dijimos que era un gran equipo y así lo han demostrado. Creo que hemos hecho muy buena primera parte. Una pena el gol porque creo que estábamos siendo claras dominadoras. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí, pues queremos ser las mejores.
6: A primera federació, l'U d'Eivissa va golejar l'Atlético Sanluqueño per 4-0 i s'acosta a la permanència. Avui els pitiusos descansen i si dissabte superen l'Hércules, tancaran de manera matemàtica la salvació. Queden 3 jornades per acabar una temporada per oblidar i els de Miguel Álvarez respiren 5 punts per damunt del descens. Sentim l'entrenador de l'U.
9: Creo que hoy tiene mérito también que los chicos hayan sacado el partido adelante, que hayan estado más tranquilos que otros días contra unos rivales que teóricamente parecían mucho más asequibles. Estamos en una zona ahí, pues bueno, nos quedan 3 partidos muy bonitos para los profesionales. Un escaparate para todos, tenemos Hércules, Cartagena y Europa.
6: A la segona federació avui hem sabut els rivals dels equips mallorquins al play-off d'ascens a la primera federació. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Corujo Gallec i el Poblense al Numancia. Els horaris dels partits encara estan per confirmar. Sentim Luis Blanco, entrenador del conjunt blanc i blau, i Òscar Troya, tècnic del Poblense.
10: Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y ya centrarnos solo en la eliminatoria contra el Corujo, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son 3 puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
11: Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año. Ir a ganar a Numancia e intentar ganar aquí. Entonces.
6: Aquest cap de setmana s'ha confirmat el descens de la Societat Esportiva Eivissa a l'equip pitius, tot i guanyar per 3-1 el Poblense la darrera jornada, depenia també d'altres resultats que no els han afavorit i després de 2 temporades deixa aquesta segona federació. I l'Andratx ha confirmat que José Contreras no seguirà com a entrenador després de 8 temporades, recordant que l'Andratx també amb el descens a tercera federació. I tot el contrari, el Mallorca B torna un any després a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada de tercera per 7-0 al Mercadal. En bàsquet, a primera fe, pel Fibui i el Palmer s'enfrontaran en la darrera jornada amb la permanència en joc. A la penúltima jornada, el Palmer va perdre contra l'Estudiantes per 73-70 i el Fibui va sumar la 13ª derrota consecutiva. Tampoc va guanyar l'Estia Menorca, que va perdre per 76-94 contra el Leimà a Corunya. La final per a la permanència entre el Palmer i el Fibui es disputarà divendres a les 9 del vespre a Son Moix. Si el Cartagena perd contra el Burgos, se salven els 2 mallorquins, però una victòria del Cartagena farà que l'equip que perdi divendres a Son Moix davalli a segona FEP. En atletisme, la mallorquina Esperança Cladera i les seves companyes del 4% de la selecció espanyola han aconseguit el bronze al Mundial de Relleus, a més de la classificació per al Mundial d'Atletisme 2027. Sentim l'atleta de Muro.
12: Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que no merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento. Es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas. Y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
6: I acabam amb dos apunts en tennis. Jaume Monà ja coneix el seu rival, el Masters 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà davant Matteo Arnaldi. S'han enfrontat en tres ocasions amb dues victòries per al tenista de Santanyí. I en vela avui s'ha presentat el Mundial TP52 a Portals. En aquesta 15a edició participen 14 equips, entre ells campions olímpics i del món. Demà arrenquen les proves puntuables i la competició conclourà dissabte.
1: 20 minuts per arribar a les 8.
13: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
14: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
13: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
0: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Ha finalitzat ja la declaració de José Luis Ábalos davant el Tribunal Suprem i gairebé queda ja vist per a sentència el judici del cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Un dels punts centrals que té relació amb la trama del cas a les Balears és el total de referències que s'ha fet a l'empresa Soluciones de Gestión.
1: Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat i s'ha desvinculat de qualsevol contractació, assegurant que va correspondre a la secretària d'Estat de Transports, concretament al secretari José Manuel Gómez. Ha afegit que, fins i tot, es va triar el sistema per adquirir aquest producte sanitari perquè, en teoria, era el millor per evitar possibles estafes i que ell va donar l'ordre política, però no l'empresarial.
2: Estaven en plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que en la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
1: L'exdirigent socialista ha reiterat que durant aquella època el responsable de l'empresa adjudicatària de les mascaretes Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama, visitava sovint el seu exassessor Koldo García, però que ell no participava en les reunions. Sobre la seva relació amb García ha dit que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat tant en la seva època com a secretari d'organització del Partit Socialista com després com a ministre. Ha reconegut que l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell la total confiança.
0: L'exministre de Transports també ha assegurat que la seva examant, Jessica Rodríguez, està coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxtac, on suposadament l'hauria col·locada l'antic titular de Transports.
1: Diu Ábalos que Rodríguez també ha estat pressionada per dir que no coneix Víctor d'Aldama, ja que, segons ha assegurat l'exministre, ells dos es varen conèixer gràcies a l'empresari, també jutjat en la causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell se'n volia separar. Ha reconegut que hi havia el risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, i se'ls ha sotmès a crítica.
2: Fue muy difícil. Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y, en fin, y que parece ser que es el gran gozo que rodea esta causa, ¿no?
1: Ábalos defensa que tot el que li atribueix l'informe de l'UCO és que 94.800 euros són d'origen desconegut.
2: Van encontrar 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No van a encontrar
3: es
2: nada.
3: Es su declaración, usted puede no resumir como nada. Quiera.
0: I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demandat al comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor quan va assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar.
1: Bolaños assegura que mai ha parlat amb Aldama ni ha tingut cap tipus de relació. Per això ara reclama una rectificació per part de l'empresari i una indemnització per danys i perjudicis de 70.000 euros.
4: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto y, permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención.
0: I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja a l'Audiència Nacional.
1: Sanz Roldán, que ha declarat com a testimoni en la causa, ha negat rotundament que l'ens d'intel·ligència participés en espionatges a l'extresorer del PP, Luis Bárcelas, ni tampoc a la seva dona.
5: Centre Nacional d'Intel·ligència no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
1: L'objectiu d'aquest interrogatori proposat per la defensa de l'excomissari Villarejo era esbrinar què sabia l'exdirector del CNI sobre la presumpta trama finançada amb fons públics per espiar l'antic tresorer del PP i robar documentació compromesa sobre el finançament en negre del partit que aleshores s'investigava judicialment.
0: I creix la tensió a l'estret d'Hormuz en el primer dia de l'operació denominada Projecte Llibertat, una iniciativa nord-americana a la zona per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
1: L'Iran assegura que ha impedit el pas d'un vaixell de l'Armada dels Estats Units per l'estret, mentre que el govern de Trump assegura haver aconseguit el trànsit de dues naus mercants amb bandera estadounidenca. The Iranians do not have control of the strait. Els iranians no tenen control de l'estret. Nosaltres el tenim. Han bloquejat els vaixells que entren i surten dels seus ports i la seva economia està en caiguda lliure, ha dit avui Scott Bessett, secretari del Tresor nord-americà. Més enllà de les versions contradictòries entre els dos països, el que sí que està confirmat és que un vaixell coreà ha patit un incendi en la seva sala de màquines davant les costes dels Emirats Àrabs. Aquest país denuncia un atac amb drons iranians quan el vaixell intentava travessar l'estret.
0: Com sabem, aquesta guerra d'Iran continua tenint efectes perjudicials per les butxaques de la ciutadania. Avui el Banc d'Espanya ha confirmat una nova pujada de l'Euríbor que va arribar fins al 2,74% en el mes d'abril, entre d'altres pel conflicte.
1: Es tracta d'un 0,18 més que el març. Així ha tallat d'exemple una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys podria veure augmentada la seva quota en 50 euros mensuals, és a dir, 600 més euros a l'any.
0: I en clau autonòmica, la Conselleria d'Agricultura ha constatat una contenció dels preus del gasoil agrícola i dels pinsos en les darreres setmanes a Balears.
1: Sí que continua, no obstant, l'auge del cost dels fertilitzants que acumula una pujada del 13% en el darrer mes.
0: La Global Sumut Flotilla denuncia la violència d'Israel amb els seus participants, interceptat la setmana passada en aigües de Creta quan es dirigien cap a Gaza. Així ho ha explicat avui el professor vitorià Salim Maya, que ha aterrat a l'aeroport de Bilbao procedent de Grècia.
1: Maya ha relatat la seva experiència, ha descrit una actuació per part de les forces israelianes totalment desproporcionades i violentes, amb un abordatge amb armes de foc i retinguts contra la seva voluntat a través de cops i empentes. L'escoltam.
6: Allí sufrimos maltratos físicos y psicológicos. Nos apuntaron con armas de fuego, nos humillaron, nos clasificaron con un número, nos privaron del sueño, nos aislaron, escasez de agua, de comida.
1: Mentrestant, Israel ha anunciat que prorrogarà almenys fins demà la detenció dels dos activistes de la flotilla arrestats.
0: I tres tripulants d'un creuer que es dirigia a les Canàries han mort per un possible brot d'antivirus. A bord hi viatjaven 14 espanyols.
1: El vaixell de luxe que navegava per l'oceà Atlàntic va sortir de l'Argentina a finals de març. L'Organització Mundial de la Salut ha informat que tres tripulants més del creuer estan afectats i que un que està greu és a un hospital sud-africà. L'antivirus és una infecció respiratòria que es transmet a través del contacte en l'orina o excrement d'arrossegadors infectats. L'OMS ja ha anunciat investigacions per esbrinar les possibles causes del brot.
0: I més de 13.000 policies i guàrdies civils es desplegaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a l'estat, prevista entre dia 6 i dia 12 de juny.
1: El Pontífex té previst viatjar fins a Madrid, Catalunya i també les Illes Canàries en el dispositiu de seguretat i participarà en tots els cossos, des dels estatals, com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els autonòmics, com són el cas dels Mossos d'Esquadra, o gens dels cossos de policies locals catalans. El ministre de l'Interior, Fernando Grandet Marlaska, assegura que el dispositiu està dissenyat perquè la visita papal sigui un èxit.
7: Hay distintos actos muy continuados en el tiempo con mucha afluencia de gente que determina evidentemente un esfuerzo suplementario tanto en lo que es la preparación como en la propia ejecución de la seguridad de la misma. Pero vuelvo a referir, ya hemos también atendido otras visitas papales.
0: Prop de 9.000, volien dir 300 metges d'arreu de l'Estat han començat avui a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Illes s'ofereixen més de 270 places.
1: Com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot Espanya hi ha 86 places i 3 d'aquestes són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és una àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar-ne el nombre de places per a l'any vinent.
8: Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas, y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor. Pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
0: I ja està en funcionament la unitat bàsica de salut nova de Consell. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en 2 dècades, ha costat més de 3 milions d'euros.
1: La unitat bàsica de salut feia mesos que estava acabada, però fins ara no s'ha posat en funcionament. Té 2 consultes de medicina de família, una de pediatria, sala de cures, d'extraccions i també espais polivalents. Al Valle, Andreu Isern es mostra content d'haver-la pogut inaugurar quan li falta només un mes per deixar la Batlia i ha explicat que la lluita per aquest espai ha estat llarga.
9: Això és una obra que, la veritat, que va començar fa 10 anys. Això eren uns terrenys rurals. Ens vam haver de fer una modificació per adaptar-los a la urbanització.
1: L'anterior centre sanitari tenia més de 30 anys i havia quedat petit i obsolet. El nou ara atendrà 4.100 usuaris. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proats.
10: El creixement demogràfic és el gran repte que tenim de present i de futur. I el creixement demogràfic impacta de manera directa en les infraestructures, especialment també en la sanitat pública.
0: I el club de bàsquet La Salle de Mahó, que té el pavelló més antic de Menorca, és més a prop que mai d'estrenar un nou espai. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte del futur pavelló ubicat en una parcel·la de 5.000 metres quadrats del pati de l'escola.
1: El futur equipament es dirà la cantera i costarà 3 milions d'euros. Tindrà 3 pisos, pistes, graderies per a 450 espectadors, gimnàs, espai polivalent, zones socials i fins i tot una cafeteria. Es tracta d'un projecte molt reivindicat, no només pel club i l'escola, sinó també per molts esportistes de la ciutat que ara tenen dificultats per trobar instal·lacions com el vòlei o el bàdminton. Sentim el conseller d'Educació, Joventuts i Esports, Joan Pons Torres, i el president del club bàsquet La Salle Mahó, Toni Carreras.
11: Un pavelló que doni resposta a tant dels lots que ara mateix juguen a els diferents esports que hi ha a Menorca i que anar en curs d'espais, no? I vol donar resposta en aquesta necessitat que hi ha compartida.
12: Us feia molta falta. Tots amb aquest pavelló quedaven, no podíem entrenar prou estona, tenien que córrer de fora, vestuaris molt petits, pista petita, necessitaven engrandir.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
13: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Les converses literàries de Formentor tornen a casa. El canvi en la propietat de l'hotel forçaren un periple de 5 anys per diverses ciutats de Sevilla, Aranjuez, passant per Marrakeix, Canfranc o Gran Canària, fins que enguany l'entesa entre l'establiment, el govern de les Illes i la Fundació Formentor permetran que l'esdeveniment torni a Mallorca des de dia 1 fins dia 4 de novembre. Sandra Martínez.
1: Un poc més tard del que era habitual. Acostumaven a ser la darrera setmana de setembre i això és un endarreriment que, en principi, ha de ser dels pocs canvis previstos en unes jornades obertes al públic i que reunien més de mig miler de persones. El director de la Fundació, l'alma mater dels premis, Basilio Baltasar, reconeixia que aquests 5 anys de viatge han estat un regal, però que les ganes de tornar a Mallorca eren ben fortes.
2: Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
1: Aquests lectors mallorquins, un públic fidel, haurà d'esperar un poc per tenir els detalls dels participants. Baltasar, però, sí que ha avançat la temàtica d'enguany, la història de l'art, amb una imatge que no és gens casual.
2: Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19 y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
1: Tot això, com dèiem, a partir del 1 de novembre, dia en què s'atorgarà el Premi Formentor a Gonzalo M. Tavares. Serà un hotel que ha canviat d'aspecte i d'oferta, fins i tot de nom, és el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, canvis que reclama la seva directora, Estrella Gossalves, no volen que afectin, però, l'essència de l'espai.
3: Adán Diel creó el hotel por un motivo cultural, cumbre de pintores, escultores, escritores, entonces el poder poco a poco volver a traer eso a Formentor para nosotros es un auténtico orgullo y sobre todo una gran responsabilidad.
1: I perquè tot això passi, però, ha coincidit el desig de la Fundació Formentor, la intenció de l'establiment i també el suport econòmic, encara sense determinar, del govern balear, que farà possible que l'hotel estigui a disposició de les converses. I la intenció és que es mantengui la continuïtat. Jaume Bausà és conseller de Turisme, Cultura i Esports.
4: Esperem que es vegi per enguany, però que aquest acord, aquest enteniment i aquesta voluntat que nosaltres també hi volem participar durien estens i puguem xerrar no tan sols des del 2026, sinó de més enllà.
1: El conseller, que ha qualificat el retorn de les enyorades converses a Mallorca com una de les notícies de la legislatura, ha afirmat que Formentor no és només una geografia, sinó una idea.
0: I acabam amb música.
5: 30 grados al sol, salen a la calle, todos saben quién son. Bebemos vino, no mo echando, paella en el barco, mami sal.
0: Rels B torna amb el nou àlbum Love, Love, Flag, el disc que arribarà aquest divendres.
6: Això sí, ja ha avançat el llistat de cançons i compta amb col·laboracions internacionals, com és el cas de Cali Uchis, el mallorquí, l'artista espanyol més escoltat a Spotify des de fa 2 anys, presentarà el treball en directe al Metropolitano de Madrid el proper 4 de juliol.
5: Larga vida lo genuino.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 4 de maig, en què els 16 habitatges de l'edifici que avui hora baixa han hagut de ser desallotjats a Palma per mort de l'esfondrament del sostre de la darrera planta, la vuitena, no hi podran dormir a nit a casa. Aquest esfondrament s'ha produït avui hora baixa al barri de Foners. Allà hi ha Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Quina és la darrera hora?
1: Bon vespre. Encara no sabem quan durarà aquesta situació. Els veïnats que avui no podran dormir en l'edifici hauran d'esperar a que demà els tècnics avaluïn l'estat de l'edifici. Mentrestant, una treballadora de serveis socials de l'Ajuntament s'ha apropat a la zona per oferir una reubicació als veïnats.
2: No tenemos familia aquí, entonces nos han ofrecido un hostal por 15 días. Bueno, si se necesitara, pero de momento un hostal.
1: 15 dies d'hostal per a aquells que ho necessitin i no disposin d'una alternativa a casa d'un familiar. Tot això després de l'enfonsament del sostre de la vuitena planta al voltant de les 5. Així ho ha viscut una dona que era dins el pis.
3: Estàvem a casa, s'ha escoltat un ruïdo molt fort, pensava que havia caigut alguna cosa pel terra i m'he aixecat i dic, per això què és? No he vist res i miro al sostre i hi havia una bossa i dic, mama, mira, és aquí. I ma mare dic, corre, surt. I han sortit, i quan estàvem al passillo, ha caigut tot el sostre.
1: Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap víctima o ferit.
0: Gràcies, Álvaro. I la Policia Nacional ha detingut a Palma tres menors d'edat com a presumptes autors d'una agressió sexual a una jove de 16 anys, companya de classe. Els fets haurien tingut lloc a final del mes de març al domicili de la víctima i s'han conegut setmanes després arran de la denúncia presentada a Maria Eugènia Quegles.
4: La investigació policial ha culminat en la detenció dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar les mesures a adoptar en funció de la gravetat dels fets. Segons l'advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Duran, en aquest cas el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i reinserció social. Ho acaba d'explicar a l'informatiu vespre d'aquesta casa.
5: Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualque manera, integrar-los a dins la societat.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes a través de mitjans en línia o al telèfon.
4: En les darreres dues setmanes han estafat un total de 20.000 euros. Els estafadors es fan passar per titulars de comptes bancaris, altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança. El portaveu de la Policia Nacional d'Eivissa, Diego Siges, explica com prevenir-ho.
6: Tratar de evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas.
0: I ja és una realitat, els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1, respectivament.
4: La Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis del català amb els certificats oficials i que determina que els estudiants que acabin l'ESO i el batxillerat amb una nota de 7 en català obtindran respectivament els nivells B2 i C1 en aquesta llengua, rebaixant les actuals exigències.
0: Es tracta d'una mesura acordada pel PP i Vots per l'aprovació dels pressupostos autonòmics del 2025. De fet, la llengua tornarà a centrar bona part del ple de demà del Parlament. Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: aquí, ja hem arribat. Com
1: estàs?
0: Com va
1: això? Molt bé, molt bé.
0: Esperam en Jordi, oh, que...
1: Sí, ja no sé què fa en Jordi.
0: No sé què fa, Jordi.
1: Però per ventura mos senta, redacció.
0: Mos sents.
1: Ara entra en Jordi. El senyor Suárez, efectivament, acaba d'entrar per la porta. Jordi, què feies? Estàs imprimint. Però bé, me sembla que tots al Manco, per les cares que feis, que han tingut molt bon pont. Manco, tu, Ines?
0: Jo sí, jo una mica atropellat, la veritat.
1: Ho saben nosaltres i ara ho sap tota Balears i Vetres Televisió, programa 5 dies. Això ha passat en directe, avui a la baixa.
2: La tempesta d'ara fa 24 hores va arribar sense avisar i va provocar el caos a molts dels aeroports de les illes. S'han viscut moments, ara ho veureu, d'autèntica tensió en turbulències molt fortes que han agafat per sorpresa centenars de passatgers, com per exemple Nines, que ho va viure en primera persona un vol de Mallorca a Eivissa. Mai oblidarà aquest viatge. Anem a saludar a Nines Mateu, periodista i presentadora de Xiu Xiu, i ara podem dir ja, Nines, supervivent d'aquestes turbulències d'ahir. Com estàs? Hola.
3: Hola, companys, com estàu?
0: Home, Nines, som una supervivent! Aquesta... Som una supervivent!
1: Que ha estat tan important com perquè 5 dies a la televisió te telefoni i te facin tan directe. Que ha estat?
0: Home, per favor. Vaig estar entre la vida i la mort a un vol interilles per mort de les turbulències. Va ser ahir de matí diumenge, quan la tempesta se situava entre Mallorca i Eivissa, i jo me n'anava cap a Eivissa i sortia de Mallorca. Per tant, vàrem travessar literalment llamps, aigua, i aquell vol duia passatgers, víctimes, entre ells, jo mateixa.
1: Però què va passar? Que va anar tan malament?
0: No.
1: No vols entrar en detalls?
0: A veure, és que va ser un moment molt vulnerable per jo.
1: Però
0: no vull entrar en detalls perquè, home, no puc contar que vaig tornar a pervocar.
1: Una clopadeta.
0: Va ser bastant grossa, he de dir, eh? Ja passava pena que la bosseta no m'abastés.
1: Hi havia bosses, perquè ara n'hi ha com cunt que baixava l'ocorre, no poden ni bosseta.
0: No, en les interilles, com que saben que és molt gran.
1: Has de fer una motxilla. Una motxilla, però
0: bona. Bé, per canviar de tema, que com ve. No som l'única que ocupa espais d'ahir Vetres Televisió, perquè vosaltres, Jordi i Xavi, també.
4: Sí, sí. Evidentment, hi ha bossos. Tenc una idea. Clar, he de fer cotxades amb els companys de feina. Començaré amb els companys de Xiu Xiu, que d'aquí una estona, clar, han de posar-se a fer el programa. Vinga, veurement si els puc agafar.
5: Per cert, en el cotxe sempre hi ve la ràdio, res de Bluetooth i aquestes coses.
4: A més a més, que jo som ràdio.
0: Era el programa dissabte directe d'hi ve 3 Televisió, que en Joan Francesc Barcelomor va fer un reportatge de com fer encotxada per anar a la feina.
1: I moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar en aquest programa meravellós.
6: Sí, lo curiós és que en aquest tall només se te sent a tu xerrar.
1: Això ha passat.
6: En Xavi i jo quedam al marge.
1: Això ha passat.
0: I a més,
1: curiosament, és una broma que jo vaig fer i ni me va robar. I després l'han portat a ella.
0: Ah, sí, és vera. És que en Xavi, que jo no el veig, té...
1: Digue-ho.
0: Bé, no te faré quedar malament. No te faré quedar malament. Bé, vos ho vareu passar bé amb en Joan.
1: Molt,
6: sí, sempre.
0: Que bé.
1: Sí.
0: No ho pareix. Però i que feis ironia?
1: Que no, però he de dir una cosa, i és que quan fem coses així a televisió, doncs seguirà si de fer feina a ràdio, també.
0: Sí, eh?
6: No m'ho han de pentinar.
1: Exacte.
6: No pot anar de qualsevol manera.
1: Exactament.
0: En Jordi, avui ja ha vengut en pijama, sense anar més.

0: Avui vos hem d'anunciar que és el Dia Internacional de la Guerra de les Galàxies.
1: Efectivament, 4 de maig. Però com és això? El dia 4 de maig se va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, imagino, no? I va per aquí la cosa.
2: Idò, no, companys, no sabeu el motiu del Dia Internacional de Star Wars?
1: No,
2: no sabeu?
1: No, no.
0: No, la veritat és que no.
2: Avui és dia 4 de maig, que en anglès és May the 4.
0: Ah,
2: és a dir,
0: clar.
2: Make the Force.
1: Ah, és un joc de paraules.
2: Joc de paraules.
0: Make the Force, make the Force.
2: Clar, la frase és que la força t'acompanyi, make the Force be with you, pues make the 4.
0: Tan poc fan d'aquestes coses.
2: Això vos anava a demanar, si sou massa de Star Wars.
1: No gaire, no gaire, Jordi. No, jo som més de Harry Potter, m'agrada més Harry Potter. Tot i que és una, ho té molt pendent, Sí.
2: M'encanta aquesta comparació.
1: Ara és fenomen fandom de pel·lícules. Mm. De poc te van agradar totes, però bueno, no és el meu cas.
2: Mm. Encara així, jo vos venc a xerrar un pot d'aquesta gent que ha arribat molt en fora.
0: És que n'hi ha que sí que són molt fans de Star Wars.
2: Hi ha gent molt fan de Star Wars, saga mítica, de mitjà de fa molts anys. I, clar, fins a quin punt pot arribar a l'obsessió cap a una franquícia? Primer de tot, hauríem de xerrar de tota aquella gent que fan noves temàtiques, que decora casa seva tota, de qualque pel·lícula, fins i tot li posa noms en els fills, en la temàtica de Star Wars.
0: De fet, no diguis més, Jordi, perquè tenim aquí una d'aquestes persones absolutament fans de les pel·lícules, d'aquesta saga de Star Wars, i que n'ha fet qualcuna d'aquestes coses que has mencionat. Parlàvem de Mercè Serra. Mercè, com anam? Benvinguda.
3: Hola,
0: a Xiu-Xiu.
3: Hola, que la força sigui amb vosaltres.
0: Igualment, molt d'anys. Escolta, Mercè, per començar una mica per ordre cronològic, tu te vares casar en la temàtica de Star Wars, m'han dit.
3: Sí, a veure, si no teníem idea de que fos així, però tampoc de que no ho fos. Nosaltres, les nostres noces, varen ser un poc diferents i tal, i li vàrem demanar a un amic nostre que fos ell el que mos casàs, no? I ell sap de la nostra passió per Star Wars i va preparar unes noces a on ell oficiava i la seva dona feia com una espècie d'ajudant. I aquest amic nostre és de Menorca, nosaltres som de Mallorca, però ell va anar fins a Eivissa a cercar ses disfresses, va venir a Mallorca i va ser en Darth Vader que mos va casar amb en Yoda, que és la seva dona.
0: Mare meva. Però d'on vos surt, tu i el teu home, d'on vos surt aquesta passió compartida per Star Wars? No sé si ho vareu començar a ser fans junts o ja ho éreu per separat i després vos vareu a plegar. Com va ser això, Mercè?
3: No, ja ho érem per separat, però com que jo venc del món de la música i tot

0: això tampoc deia molt que jo era una friqui de Star Wars perquè la gent no m'entenia. I clar, quan el vaig topar ell, que a més n'estava orgullós, allò que ara se coneix com orgull friqui, pues mira, jo me vaig trobar un altre vermell. Així de clar t'ho dic.
1: T'hauries casat amb algú que t'hagués dit que no li agradava Star Wars?
0: Mai de sa vida.
2: I quantes vegades les has vist, les pel·lícules?
0: Pues mira, és que me passa una cosa, jo ara per històries de sa vida, tenc una malaltia que me fa perdre un poquet sa memòria i cada vegada que les veig és com si els vegés gairebé de nou i estic passant un gust meravellós.
3: Que bona. Mercè, sa cosa no acaba aquí perquè que li heu que no amb sa teva filla, sa vostra filla.
0: La nostra filla, que avui és el seu dia, és el seu sant, jo li dic el seu sant perquè ell ho entengui, és nom Leia.
3: Molt d'anys sí, en Leia. Sí, sí. Pues va costar molt trobar aquest nom en honor a la princesa.
0: Ara veuràs, vàrem estar mesos discutint que ell volia un nom mallorquí i jo volia un nom com a més estranger, com a més neutre, que per tot el món fos un poc igual.
3: Sí.
0: I clar, no, evidentment, des d'aquests dos punts no m'esperaven d'acord de cap de ses maneres. I un dia li vaig dir, dic, escolta, ja, dic que té aquest punt internacional, però sona com a Laia, com un nom català. I, vamos, varen tardar 3 segons en dir tots dos que sí, i sí, sí, va ser el punt que mos va unir.
3: I la Leia ara sap d'on li ve, li heu inculcat l'univers d'en George Lucas.
0: Home, ella té 7 anys i ha vist qualque trosset de pel·lícula i qualque cosa així, i li diu a son pare, de vegades li diu Darth Vader. És una cosa que me fa supergràcia, que és que vàrem anar a Disney ara fa 2 hiverns, o un hivern, no me'n record. Bé, i vàrem trobar en Darth Vader allà, que per ell eren Darth Vader de veres, saps? I li va dir que notava que tenia molta força i que tenia com una màgia interior i tot això, no? I clar, i ella encara ara s'ho creu i diu, a veure quan me sortirà això sa força, sa meva força i el meu poder. Sí, sí, sí, però sí, mos agrada molt, és una cosa... Sí.
3: I per què creus que enganxa tant a sa gent, aquest univers?
0: Mira, jo crec que per coses diferents. En el meu home li agrada molt tot, però sobretot ses batalles, els piu-pius, que se diuen, eh? Tot el que sigui batalles, lluites, etc. En canvi, jo vaig més un poc a la història personal, a la història de relacions entre pares i fills i generacions que venen, els mateixos errors que se cometen, és que no, aquesta visió dels bé i es mal amb la llum i la part oscura. Ho trobo un poc mitològic, inclús.
3: És curiós, la veritat és que enganxa molta gent, i en Mercè i en el seu home sa afició ja anant més enllà, primer en les seves noces i després amb el nom de la seva filla, en Leia. Així que Mercè, sí. Res, molt d'anys i molt d'anys també en Leia.
0: Moltíssimes gràcies. I que vos escolti per molt de gust d'escoltar-vos.
3: Que bé, gràcies Mercè, una ferrada forta.
0: Vinga, adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Que vos ha prescut, ho faríeu vosaltres? Xavi?
2: Home, jo...
3: Arribaries en aquest punt de passió.
1: De dir-li al teu fill Harry.
2: Home, si m'agradés molt una cosa, per ventura sí, però a hores d'ara ho dubto.
3: Bé, i doncs, com que has dit que eres fan de Harry Potter...
2: Sí, però no fins a aquest punt. Imagineu-vos unes noces, més noces de... que mos casàs en Hadrith, per exemple.
3: Ai, m'encantaria que anessis amb la corbata de...
2: El capell que decideix de quina escola ets.
3: Sí, m'encantaria
1: que... I que decidiries capell, si te cases o no.
2: Per exemple, exactament, t'hauries fotut. No ho sé, però bueno, tot és possible en aquesta vida.
3: Tot és possible perquè, Jordi, tu mos dus altres historietes que han arribat més en fora i tot.
1: Exacte, hi ha gent que ha arribat molt en fora, per exemple, una parella que va construir una casa valorada 9 milions d'euros, que se va dir Skybase One, i està dissenyada com si fos la nau d'en Han Solo.
2: Déu meu.
1: O sigui, tenen una casa de 9 milions que segur que és la forma de la nau aquesta, Falcon Milenari, Falcó Milenari, seria.
3: Sí, sí, el Falcó Milenari.
1: I això, sabeu que eren dos eren gent vinculada en el món del cine, que suposo d'allà els sorties.
2: Home, un parell de quartos devien tenir.
1: Home, sí, devien ser d'aquesta gent important dins l'indústria, sí. I s'han de fer una casa en forma de Falcó Milenari.
2: Molt bé.
3: Molt bé, i podem anar a fer una foto i tornar darrere.
1: Però és vera que el de Star Wars sona molt international, però a Mallorca s'organitzen quedades d'espases làser.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí.
3: És que hi ha gent per tot, eh?
1: Ludosport Mallorca, que en son nom, la veritat és que no donen massa pistes, perquè pot ser qualsevol cosa, Ludosport, però organitzen classes, esdeveniments, i fan quedades per fer lluites, com si fos les
3: classes
1: pel·lícules.
3: De què? D'espasa làser?
1: Classes de pegar-se amb espasa làser. Jo suposo que peguen quatre piruetes, fan coses...
2: Clar, tot deu tenir seu art.
3: Sí.
1: Jo he intentat contactar amb ells.
2: Un dia podríem fer una batalla d'aquí d'espades.
3: Ai, m'encantaria. No, és que això, en Jordi ha intentat contactar amb ells, que mos venguin a fer una classe aquí.
1: No han contestat.
3: Quan ho contestin.
1: No arriba a la cobertura una galàxia molt, molt llunyana i no han contestat, en tot cas.
3: Encara que no sigui dia 4 de maig, podem fer.
1: En tot cas, si mos escolten, esteu convidats i que la força vos acompanyi a tots vosaltres.
2: Molt bé.
1: També me veig obligat a xerrar-vos d'un Stormtrooper que va aturar un tren a Escòcia.
3: Que és un Stormtrooper.
1: A veure... Segur que hi ha un... Stormtrooper és aquests vestits que duen els dolents, que són blancs,
3: sí,
1: i que duen una pistola. És el típic, sí, la típica disfressa aquesta. I doncs hi va haver un home que anava a una convenció per allà, per Escòcia, i se va anar al tren i se va pujar vestit així. I clar, aquí, suposant que tothom ha vist Star Wars, però en aquell vagó no tothom tenia molt clar qui era aquesta persona, i el van veure amb una armadura posada en sa pistola, i van crear sa policia. Van dir, escolta, aquí el...
3: I el van aquí el senyor,
1: el van i van a sa policia, el van treure d'allà i li van demanar que no tornés a dur sa disfressa dins el tren. Però el més graciós és el comentari que va publicar aquesta lot posteriorment, que va dir: em van demanar que no portés l'armadura de soldat de l'imperi al tren. Quin món més boig. Fa 10 anys que ho faig i mai no he tingut cap problema amb un blàster de soldat de l'imperi. O sigui, aquest senyor diu, jo fa 10 anys que vaig amb el tren així, ni no vaig res. Clar. Ara m'han de venir a molestar. Pobret.
3: Jo sí. Pobre amo.
1: Estic d'acord amb ell.
3: Jo també el plany. Jo
1: el suport completament. A més, aquesta persona que no sap que és un Stormtrooper també es pot dir.
3: Jo te'n pots aquí, Jordi.
1: Però si el veus, ho sabries.
3: Bé, d'acord.
1: Bé, no ho sé.
3: Intuiria que és una fressa.
1: I ja per acabar, tenim... que aquesta és increïble, la religió Jedi, també coneguda com a jediisme, que és un moviment espiritual, religiós, que s'inspira en aquesta saga d'en George Lucas i se basen en sa força. És com que sa força és una energia que connecta l'univers i és com a Déu.
2: I vols dir que s'encomanen a Han Solo i s'encomanen a sa gent dels personatges?
1: Crec que va més en sa força. És un tema que no en sa força, dels objectes, com un poc espiritual. I hi havia 46.000 persones que se varen declarar Jedi en el Regne Unit l'any 2001.
3: Però pot declarar com a religió?
1: No està reconeguda com a religió oficial, però sí que hi ha gent, seguidors, temples, comunitats, i tenen com aquest codi ètic que segueixen les pel·lícules. O sigui que aquí, un parell d'exemples...
3: Encara mos haurem de convertir.
1: Sí, vos podem declarar jediistes, així xiu. En tot cas, bé, aquí podeu veure que pot ser una locura, això de les pel·lícules i dels fans.
2: Sí.
1: Fins aquí, ja està.
3: Ah, ja està. No hi ha més...
1: No hi ha més.
3: No hi ha més gent friqui.
1: No hi ha, bueno, n'hi ha.
3: N'hi ha molta. Molt bé, i de Jordi, tu com a bon expert en cinema, supos que les hauràs vistes totes.
1: Sí. Les he vist totes.
3: Quantes n'hi ha?
1: N'hi ha 9. 9 oficials, clar, ja saps 9 que són. És que clar, aquí ja començam amb la canon.
3: T'estan motivant ja.
2: Ara començarà a fer la dissertació. De...
1: No, però vull dir que n'hi ha que són canon. És que això ja vàrem entrar
3: canon
1: un dia.
3: Canon no és una,
1: que forma
3: una
1: part de...
3: càmera de fer fotos.
2: Una càmera
1: també. Però ja saps que són canon, que són com a història oficial. I d'aquestes n'hi ha 9. Hi ha 9 capítols. Després hi ha spin-off.
2: Hi ha un de Lego, per exemple.
1: Sí.
2: Aquesta, és que
3: aquesta sí que l'has vist, Xavi.
2: Clar, m'encanta aquesta.
1: I després ja, com, bé, també estan abusant un poc, això típic que comencen a fer sèries, comencen a treure pel·lícules, spin-off, i complien l'univers i dius, bé, pues no me miraré una sèrie de dues temporades per veure la pel·lícula.
3: Vinga, tots junts. May the force be with you.

0: La situació, 12 milions de no-res.
1: No havíem estat tan bé mai.
2: Una mansió senyorial de Menorca ha sortit al mercat immobiliari de luxe per 12 milions d'euros. La propietat situada a Mahó combina patrimoni històric i arquitectura tradicional menorquina.
0: La finca és del segle XVIII, s'ubica en un terreny de 600.000 metres quadrats en una zona elevada que té vistes a un paisatge rural i també a la mà. L'habitatge compta amb 1.800 metres quadrats construït i conserva elements característics com una façana blanca, les terrasses de pedra i jardins d'inspiració renaixentista.
2: També disposa d'una escalinata amb palmeres centenàries, un jardí escalonat i una piscina excavada a la roca. Tot això, 12 milions d'euros.
1: Crec que no havíem estat tan bé mai.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
5: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
3: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
4: Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
5: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
6: Xiu, xiu!
7: Hola, bon vespre... Jo volia dedicar una cançó en els meus cosins, en el Miquel Àngel, Nicolau i na Paula, que divendres passat se van encallar. Espero que tingueu molta sort en aquest nou camí. I per volta del bar, aquesta cançó de Dancing Queen, d'Ava.

0: Enhorabona en Nubis, en Miquel Àngel, en Nicolau i en Paula, que s'han casat.
1: Alegria, alegria, que visqui l'amor. Molt bé, és que en Jordi canta molt bé, és que fa un agut, però si el salta i imitant el meu penya i ara fa un agut.
2: Tot es registra.
0: I gràcies a la Maria Antònia, que és una fidel oient i que mos ha enviat aquesta dedicatòria que ha dedicat en el Nubis, en el 646-93-45-01, on mos podeu fer arribar les vostres notes d'àudio per dedicar cançons. Avui, vos hem de dir que és el Dia Internacional del Bomber.
1: Així que, Toni Cardell, dali música.

0: Bomber forestal.
1: Important fer matís.
0: Dia internacional del bomber forestal. És vera que tots són tan guapos com per posar a un calendari?
2: Home, jo crec que això ha de ser un estereotip total.
0: I jo crec que també, bé, no ho sé. No ho sé. Anem a desmuntar mites avui, com bé desmuntar prejudicis i estereotips per evitar bromes de mal gust. Així que felicitem a Carolina Rodríguez de García per el seu dia. Hola, Carolina, bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Carolina, tu ets bombera i enginyera forestal. Per tant, avui és el dia internacional d'aquesta professió. Quantes bromes aguantes quan dius que ets bombera?
3: Bueno, clar, jo sempre dic més que sóc enginyera forestal i potser no saben ben bé que sóc bombera forestal o que treballo en el món dels incendis forestals. Però quan s'enteren, doncs sí, clar, el ser dona també és una broma de dir, ah, però ets bombera. Sí, també ve per aquí, però bueno, hi ha moltes conyes i també molt interès, de quan diem que som bombers forestals.
0: Però no sé si has hagut de... Per fet de ser dona, has vist que a vegades t'era més difícil, no? Que alçar la veu en el context professional, o...?
3: En alguns moments, a veure, com a tot en aquesta societat, però en alguns moments, sobretot quan estudiava, quan intentava jo parlar amb propietaris forestals o gent així del món pues, més gran, o sigui, gent més gran que jo, pues, clar, o miraven els meus companys, jo preferia la pregunta i responien mirant els altres, en comptes de respondre'n a mi, que jo era la que estava interessada en el tema i coses d'aquestes, que és part de la nostra societat, que en algun moment canviarà, suposo.
0: Espera'm.
1: Exactament, Carolina, dius que també, bueno, ets enginyera forestal, aquesta és una carrera que jo t'he de dir que desconeixia. Aquí, si no va malament, no se fa.
3: Sí, és una carrera molt poc coneguda. A Balears no s'estudia. Jo la vaig estudiar a Huelva, però hi ha diverses comunitats autònomes que la tenen. S'estudia a València, a Madrid, a Catalunya, bueno, a Lleida, específicament, i altres zones d'Espanya.
1: I ets especialista en comportament de foc.
0: Uau!
3: Bueno, m'he especialitzat en, clar, tants anys de treballant en el món forestal i en el món dels incendis, doncs acabes aprenent, bueno, estudiant més sobre el tema dels incendis forestals i del comportament del foc en el terreny forestal.
0: I com és el dia a dia de la teva feina?
3: Doncs, a veure, a l'estiu, que estem més de guàrdies d'incendis, perquè és l'època de risc alt d'incendis, doncs, bueno, tenim guàrdies presencials en les bases on hi ha els bombers forestals de les brigades, que estan, 24, bueno, tota la seva jornada laboral, tots els dies estan fent aquesta feina. I nosaltres anem els dies que ens toca la guàrdia, com a enginyers o com a tècnics, que anem a fer un servei amb ells. I estem pues, algun dia a una base, fem pràctiques, fem una mica de formació, si ens dona el temps. I esperar que ens cridin per alguna sortida d'algun avistament de fum.
1: Sens dubte és una feina que avui parlem en valor, el Dia Internacional del Bomber Forestal, i imagino que d'experiències impactants n'hauràs tingut un bon grapat. Si em vols explicar qualcuna, compartir-ne.
3: Bueno, a veure, per sort no n'he tingut de les dolentes. Però sí, són impressions. Bueno, fa 2 anys vaig estar a Castella i Lleó, amb els incendis de Castella i Lleó, i era impressionant veure la quantitat de fums que hi havia per tot. Era com si estaves a Ponferrada, a la ciutat, i només veies columnes de fum per tot arreu. I cada fum era incendis de 5.000, 10.000 hectàrees, 10.000 hectàrees, incendis molt, molt grossos. Mm-hmm. Que, per sort, a Balears no han tingut aquesta magnitud, els incendis.
0: Mm-hmm. Clar, com a ciutadans no m'ho adonen compte de la vostra feina prèvia, precisament, per evitar els incendis, no, Carolina?
3: És la feina més important i la que no té cap visibilitat a la societat. Perquè és una feina que fem els bombers forestals a l'hivern, fem prevenció. I aquesta feina no es veu. Uh-huh. I és molt important, perquè aquesta prevenció ens ajuda a treballar els incendis a l'estiu, a que no siguin tan virulents o que tingués zones d'oportunitat de treball. Uh-huh. I és una feina que hem de fer tant els bombers forestals a l'hivern com els propietaris forestals, com tota la societat. O sigui, hem d'entendre que el treball forestal és una part més de l'ecosistema.
0: Uh-huh. I tant.
3: Perquè hi tenim cases a dins.
0: Important.
3: Si hem construït una casa al mig del bosc, l'hem de protegir, uh-huh, aquella casa. No la podem... No es protegirà sola. Hem de fer una feina al voltant de la casa, eliminar certes parts de la vegetació, uh-huh, fent les faixes de prevenció d'incendis, i això es fa a l'hivern.
0: Una gran tasca que avui volíem recordar perquè és el Dia Internacional del Bomber Forestal i hem parlat amb Carolina Rodríguez García, que és aquí, li donem les gràcies per la seva tasca, Carolina.
3: Moltes gràcies, i a tots els companys que treballen en el món forestal i amb els incendis, que són molta gent, i jo només he parlat amb vosaltres com a representant de tots ells.
0: I tant que sí, i t'ho agraïm. Gràcies, Carolina.
3: Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
2: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: I ja poden saludar aquí.
1: Ana Maria Antònia Miró, com va?
0: Maria Antònia, Maria Antònia, Maria Antònia.
1: Com està?
2: Bon vespre,
1: la reina,
2: bon vespre, bon vespre. Com estàs?
0: Molt bé. I tu, com estàs per Barcelona?
2: Molt bé. Mira, fa hores que jo estava a Palma i abans a Sóller, així que avui m'agafau a dia de transició. Puc dir que estic un poc més cansada de lo normal, però bé, com que tinc molta energia, potser és un estàndard per ser gent comú.
1: Exacte.
0: Ho sabem cert.
2: No trobo un estàndard. Potser no tinc tanta energia avui.
0: I d'avui, que no tens tanta energia, de com ho xerraràs?
2: Mira, potser és una d'aquestes coses que a vegades pareixen com una rones Matrix i realment tot és culpa del nostre cervell. És un fenomen que mos fa perdre els papers i no només això, sinó fa que els qui tenim de vora també. I pot ser tu estàs perdent els papers perquè els qui tenies de vora els ha perdut abans que tu. És igual, el que et segur és que aquest comportament mos fa veure que potser som animalons, que mos escoltam, convivim i a vegades massa i tot que mos fem casa entre nosaltres. Així que avui xerrarem de la histèria col·lectiva.

0: veure, Manjo, aquest concepte l'hauria de repassar. Histèria col·lectiva...
1: Histèria col·lectiva. A la Wikipedia en anglès ho trobareu amb el nom de Mass Psychogenic Illness o malaltia psicogènica massiva. També se refereix en aquesta mateixa idea a histèria de masses, la psicosi col·lectiva o comportament obsessiu col·lectiu. Bàsicament, del que estem parlant d'avui és un fenomen sociopsicològic on un grup de persones comença a patir els mateixos símptomes físics o comportaments estranys sense que hi hagi absolutament cap causa mèdica, ambiental o biològica. O sigui, tot neix i se propaga a partir de la ment.
2: És a dir, que el cervell mos engana de qualque manera tots a la vegada, no és així?
1: Exacte. I per demostrar-vos que això és un fenomen global, he fet com una selecció de casos arreu del món. Així que per començar, m'ho anem directes a Estrasburg, que avui és a França, a l'estiu de l'any 1518. Anem a la famosa plaga del Vall. Jo quiero...

0: Amb aquesta versió de Sonia i Selena m'encanta.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: A mi també m'ha agradat.
0: La mira, plaga del ball, què és això?
1: Exacte. Mira, jo quiero bailar es lo que da Nafrau Trofea un dia de juliol, quan va sortir al carrer i ella va començar a ballar. Sense música, sense cap motiu, com si bàsicament estàs en trànsit. I vas treballant, diuen, una setmana sencera. I aquí ve el que és histèria. En qüestió d'un mes, compten que unes 400 persones s'havien unit amb ella en els carrers d'Estrasburg, ballant de manera frenètica dia i nit.
2: Me recorda un poc en Forrest Gump, quan se posa a córrer.
3: Exacte.
2: Que tothom la segueix.
1: Exacte.
2: Però si això degués ser com una rave, abans que s'inventessin, no un poc, segur que també la policia o qui, el que hagués en aquella època no degueren estar massa d'acord.
1: Exacte, aquí ve el drama. Els policies jo no sé què deien, però els metges de l'època van dir que el que els hi passaven a aquesta gent és que tenien la sang calenta. Clar, era com en aquell moment on moltes malalties estaven relacionades, que posaven sangoneres i bé, tot això que relacionaven molt de mals a la sang, no? I la solució que varen proposar va ser que veiessin fins a curar-se, que ho suassin. I clar, van construir escenaris de fusta i van contractar músics professionals perquè els acompanyessin. Clar, jo crec que mora tota aquella gent ballant amb música només a fer que s'hi sumés més i més gent. I què va passar en el final? Desenes de persones van morir d'infarts, vessaments cerebrals i fins i tot de por esgotament. Fins que la histèria, aquesta col·lectiva, se va diluir a poc en el llarg dels mesos.
0: Ai, per favor, quina angoixa, però home, necessitem ara que extrapolis aquest exemple a qualque cosa que puguem entendre, perquè jo crec que si qualcú se posa a ballar avui en dia, pocs els seguiran per desgràcia.
1: Clar, i és que potser hauríem d'entendre per què varen començar a fer tot això en primer lloc, aquesta gent d'Estrasburg, no? La teoria que més agraden als amants aquestes coses rares i teories conspiranoiques és la de sergotisme. Bàsicament, hi ha un fong que se diu ergot que creix en el cereal. I atenció, perquè aquest fong conté ergotamina, que és una de les bases que ve després per sintetitzar CLSD.
3: És a dir, que tota aquesta gent, en realitat, el que estava era d'Estrasburg, estava sota els efectes de psicodèlics, de bon de veres, però...
1: Exacte, això és la teoria que li diuen d'espà al·lucinogen. De fet, també se vincula a les bruixes de Salem i tot aquell casos que va haver de dones que tenien visions, amb un pa que també se va produir, bàsicament, després d'aquest fong deriven aquests efectes al·lucinògens. Però clar, imagineu-vos que si menges un tros de pa de sègol en mal estat i de cop, a partir d'aquest moment, ja no tornes a ser la mateixa persona i necessites moure's cot sense control.
0: I de bé, ja tenim el misteri resolt.
1: No del tot, perquè hi ha un historiador que es diu John Wallen, que de fet ha basat tots els seus llibres en aquests casos, i diu que aquesta teoria no s'aguanta de penlloc. Primer, perquè si t'haguessis enverinat d'aquesta manera no podries ballar durant dies sense com compten, el teu cos col·lapsaria molt abans, i també segona cosa per la qual aquesta teoria és un poc estranya, és perquè és impossible que 400 persones tinguin exactament la mateixa reacció psicotròpica a la vegada. És a dir, és com si tot una discoteca estàs en el mateix mood que li diuen, com si és molt complicat que si tothom se droga a la vegada, tothom li afecta igual, no té sentit.
2: Llavors, si no se droga d'espà, què és?
0: Que era.
1: Clar, aquí és on entra la malaltia psicongènita de masses. És que, clar, mireu com vivien a l'Alsàcia d'aquell temps, se li deia, clar, hi havia fama extrema, malalties per tot, pobresa, clar, hi havia molt d'estret psicològic. Llavors, alguns diuen que sa ment va canalitzar tota aquella angoixa i van decidir fer-ho a través del ball descontrolat. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Get a funky mía. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mira, ja la sentiu. No, Maria Antònia mos està explicant la histèria col·lectiva i com hi va haver una ciutat de França en el segle XVI que va ballar durant dies i dies. Sí, i aquest fenomen en concret se diu coreomania, que és com una subcategoria del que seria histèria col·lectiva, no? I el que m'ha parecut fascinant és que aquest fenomen se va repetir al llarg de la història de Centroeuropa, però entre els segles XIV i XVII. O sigui, que el que us he explicat no va ser un cas aïllat. I clar, podríem dir que és vera que hi havia altres malalties que en aquell moment la gent no s'explicava, com per exemple les epilèpsies, i llavors ho atribuïen als textos que tenim avui en dia que fan balls. Bueno, potser convulsionaven, potser no
4: estàvem passant. Però en tot cas, si voleu, ara jo us dic la meva teoria de lo que va passar en aquella ciutat.
0: Bé, Maria Antònia, però abans de que tu expliquis les teves teories, hem d'avisar els oients, perquè nosaltres, no ho sé, no ho veiem clar.
3: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: A veure, Maria Antònia, per favor, es posa ara, sí, ja la teva teoria.
4: Jo crec, de demores, que en aquell moment hi havia gent que estava malalta i gent que no hi estava. Llavors, jo crec que en François, aquella que se la posava ja en principi, devia tenir qualque mal pel cap. Però després, quan hi van posar l'escenari, la música, clar, jo pon, aprofitant que la gent està ballant. Per tant, jo crec que hi havia parcialment de la població que estava malalta i parcialment de la població que va aprofitar el bug, com diuen els joves, és a dir, aprofitar.
0: Bé,
4: a més,
0: Digues.
4: No, que en molt de casos els metges el que recomanaven era que ballessin fins a cansar-se. Per tant, això de posar-li música, escenaris i tot, ja està, més que histèria, es gaudi.
3: Però cansar-se, és a dir, hi havia gent que moria, has explicat abans.
4: Sí, aquests no els he contat, no, laterals, no ho sé. Aquests eren els que estaven malalts de demà.
3: Clar, ho recomanaven 5 de cada 10 metges, és a dir, no tot.
4: Exacte.
0: Bé, no ho sabré mai què va passar perquè no hi érem. I no sé si tens altres casos d'histèria col·lectiva, que jo ja començo a pensar que això és una qüestió de ballar i ja està.
4: No. Mira, us en duc una que és molt més moderna, idò, i va passar a Àsia, concretament a Singapur, l'any 1967. I aquest cas és peculiar perquè s'anomena l'epidèmia del coro.
3: Un nom que, de fet, no m'inspira gens de confiança.
4: Mira, fas bé de passar pena, Xavi, perquè aquesta histèria afecta principalment en els homes. I la paraula coro ve des malai, que vol dir com cap de tortuga, referint-se a com queden les tortugues quan fiquen el cap dins la closca.
2: I això com afectava? Era com les tortugues i anaven més lents per la vida?
4: No, el coro és una síndrome cultural en què la persona té una por irracional que els seus genitals s'estan contraient i acabaran per desaparèixer. No.

0: Però aquesta cançó, Penny Lane, no sé si diu gaire amb això que has explicat.
1: Estàs segura? Te dic Penny Lane? No, perdó. Perdoneu.
0: No, Maria Antònia, almenys hem de tornar a tirar l'indicatiu de que no m'has fet responsable de les teves declaracions.
1: Tens tota la raó. Va, vinga, no, el novembre del 1967, bàsicament, una epidèmia de coronavirus a Singapur durant 10 dies, perquè inicialment els diaris van informar que algunes persones havien desenvolupat coro després de menjar carn de porc. Clar, els hospitals van col·lapsar de cop, centenars d'homes estaven aterrits i els arxius oficials diuen que només en un dia un hospital va rebre 97 pacients en estat de pànic, que bàsicament els seus genitals se'ls estaven contraient i desapareixerien.
0: Perquè no me sorprèn. A veure, com atures una cosa així quan milers de persones, en aquest cas homes, pateixen per la seva figurada masculinitat, el símbol de la masculinitat?
1: Exacte. Com ho fem? Amb autoritat. El govern de Singapur i el Col·legi de Metges van haver de fer comunicats nacionals per tant televisió com per ràdio explicant que anatòmicament allò era impossible, que es cores com un mite, és com una... com dir-ho, una superstició social, que és impossible que això te passi i molt menys per menjar carn de porc. I per tant no hi havia cap malaltia real possible que estiguin sentint d'aquestes persones.
2: Home, si ara les notícies comença a sortir que hi ha una síndrome del cororo, que és a dir, que això genera, fa que els teus genitals de qualque manera es redueixin fins al punt de desaparèixer, crec que també col·lapsarien urgències.
0: Tu hi aniries a l'hospital, Xavi.
2: Jo, clar, jo aniries primer.
1: Clar, era, mira, podem anar a un cas molt més modern i, si voleu, més a prop de casa nostra, per així ja deixar clar que la histèria col·lectiva passa per tot el món, i podem partir a Portugal. I anem a l'any 2006. Avui vull xerrar ara, ja finalment, del fenomen dels morangos com a sucar. Deixar entrar
0: canto assolidem. Maduixes de sucre, eh? O maduixes amb sucre, millor dit. O sigui, mos estàs dient que això és 100% real? D'on ha estat aquesta informació? Perquè no sé si ara mos contaràs una fake news.
1: Tota aquesta secció sona bastant fake news.
2: Això t'ho anava a dir. Estàs segura que estàs revisant les fonts i contrastant la informació?
1: O sigui, t'ho juro que jo a Wikipedia, quan posa un numeret, clica i llegeix la font. En tot cas, de bones cas de morangos com a sucar, que bàsicament és el nom d'una sèrie de televisió juvenil, un tipus de telenovela que es va fer superfamosa a Portugal. I clar, quan vaig començar a investigar vaig dir, això m'està prenent el pèl. Però, com he dit, anem a la Wikipedia en anglès i surt tot el que jo us estic explicant. El que va passar, bàsicament, va ser de cop i volta més de 300 estudiants de 14 escoles diferents van començar a tenir dificultats per respirar, taques a la pell i marejos terribles.
2: És un brot de meningitis o qualque intoxicació en el menjador?
1: Clar, això ho pensaven tots. El pànic va ser tan real que algunes escoles van haver de tancar. Però clar, l'Institut Nacional d'Emergències Mèdiques de Portugal varen fer moltes proves, varen analitzar això, l'aigua, el menjar de les cantines, la qualitat de l'aire, i no trobaven res. Tot estava net, no hi havia cap indici de ni rastre de virus ni de bactèria real.
3: Però llavors qui va ser l'espavilat que va dir aquí passa una altra cosa?
1: I doncs mira, van ser precisament els mateixos pediatres i psicòlegs dels hospitals, amb declaracions tenim del doctor Nelson Pereira, que era en aquell moment el director de cinema que ho va com coordinar tot, i se'n van donar compte que tots els nens arribaven a urgències i alguns de poblacions molt diferents entre si, però que descrivien exactament la mateixa llista de símptomes que havia tingut un protagonista de la sèrie en un episodi que fa molt poc que havien emès. Llavors, els virus que havia sortit per la televisió estava atacant a la vida real.
0: Ells se varen pensar que el virus havia traspassat la pantalla.
1: O sigui, no és tant això, sinó que el cervell, clar, ara farem una miqueta d'espoiler amb tot el que estava passant, però és que bàsicament era finals de maig. Els estudiants tenien molt d'estrès, llavors la teoria que se va fer és que, clar, de veres varen com generar una resposta física, la pell és superpsicològica. Llavors, clar, va ser com a que més se van, per, com de qualque manera, somatitzar l'estrès que tenien inconscientment se varen inspirar en la sèrie que tothom estava veient.
4: Ai, per favor.
1: Llavors, bàsicament, les notícies deien que hi havia un virus supergran a l'escola i va ser una bomba mediàtica de a Portugal hi ha una pandèmia i no era així. Simplement eren estudiants estressats que miraven la mateixa telenovela i se varen inspirar amb això.
2: Clar, i després la premsa hi va posar cuerada i ho va escampar arreu.
1: Exacte, diaris internacionals, de fet, tota aquesta informació hi havia com un article de la BBC, tot això va fer molt de ressò per la particularitat que havia estat, no? Però sabeu el que és més curiós? Que això, clar, aquesta paranoia col·lectiva de seguir estant xerrant, no només els hi passen als éssers humans, perquè per acabar aquest viatge anem al Regne Unit i ja no xerrarem de persones histèriques, sinó de cisteri de ses uves.
0: Ara me diràs que les ovelles també tenen mal pel cap, a Maria Antònia. És que les ovelles fan una pinta una mica de boges.
1: És que són terrorífiques. A més, aquestes ovelles, les que estan xerrant avui o us donen notícia, se va dir el gran pànic de les ovelles i va ser una nit del 3 de novembre del 1888 que bàsicament desenes de milers d'ovelles van entrar en pànic de manera simultània i en una àrea de 500 quilòmetres quadrats de cop i volta van començar a rompre tanques, fugir i se van com desplaçar massivament totes aquestes ovelles i clar, els pagesos el 7 de maig van trobar tot destrossat i van dir però què ha passat aquí?
0: Ai, avui vespre somiarem això, eh?
3: No comptaràs
1: sí,
3: ovelles?
1: Es...
0: No.
3: Aquest vespre. En tot cas, que ho va causar això? Un llop, un tro...
1: Clar, aquest és el misteri. No hi havia cap tempesta recintada, no res. Clar, els científics conclouen que és un cas de pur pànic col·lectiu i bàsicament és vera com demans que les ovelles estan una mica tronades. Per això s'assusten en qualsevol cosa i clar, mos està dient que precisament la natura de la suba és a qui li fa tan susceptible a tenir com aquesta cosa de contagiar la seva por, que són bastant assustadistes en efecte domino.
0: Bé, Maria Antònia, jo...
1: poc contagiada.
0: Jo crec que és el moment de que tu m'has contat la teva anècdota avui.
1: Sí, vos ho contaré perquè jo no vaig participar, sinó que vaig crear histèria col·lectiva.

0: A veure, Maria Antònia, com us explicaràs avui? Quina anècdota personal.
1: Era en l'estiu i estàvem tota la meva família a una casa de fora a Vila i es va aquí hi havia un caminet que mos duia fins a Cas Concos. I els meus cosins i jo mos el sabíem i era molt comú anar i tornar. Podríem dir com a molt 40 minuts caminant, com a moltíssim. Jo hi vaig anar amb el meu germà gran i pot ser que mitjan camí m'he cansat i li vaig dir, tornaré cap a casa. Clar, i anava amb bicicleta i m'ha dit, ja t'agafaré. Clar, jo duia xancles, record que una se me va rompre, no duia lentilles ni mòbil, i és vera que potser a vegades soc lleugerament empanada. La qüestió és que m'hagi equivocat de camí tornant, després m'ho he repensat, vaig decidir acabar anant a Cas Concos i després vaig dirigir-me a tornar a veure que no m'havia trobat amb el meu germà. Paral·lelament, el meu germà havia tornat a sa casa i havia dit, no, Maria Antònia, no ha tornat. I clar, totes ses ties, en broma, dient, clar que no. I el meu germà, no, en sèrio, no és aquí. Pànic col·lectiu, com podia ser que no hagués tornat? Van cercar per tota sa casa, mo mare conta que s'ha posat els nens i va pensar, quina foto haurem de posar en els cartells de se busca, que no tenim cap que sigui actual o que estigui en condicions o vagi pentinada. Se van dividir per cercar-me per possibles camins i si estaria de tal que nines, ja ho sabeu que ets la meva cosina, algun de vosaltres, va fer un dels moments més icònics d'aquesta emboscada, que davant d'una furgoneta blanca va cridar molt baixar cap al maleter. Maria Antònia!
0: Bueno, vas així.
1: Vas així, no, i no?
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo he de dir que vaig tornar, no m'havia enterat absolutament de res, i de fet, vos diré, no vull donar idees, però si mai dubteu que els vostres pares vos estimen, jo no sé com he de descriure s'abraçada que m'ha donat mo mare quan vaig arribar, i vaig pensar, què he fet? I mo mare m'ha dit, no ho tornis fent, això! I jo pensava, però què està passant?
0: És que, Maria Antònia, imagina, nosaltres pensàvem que t'havies perdut a Cas Concos, que tu no ho coneixies, i allò és enorme per des camins inhòspits, que no passa ni ningú, me'n vas fer passar una penada. Vas crear histèria col·lectiva.
1: Però, Inés, no trobes que és més guapo dir que en lloc de que vos va moure la histèria, vos va moure l'amor?
0: Home, això per descomptat.
1: Era això. Me'n quedo amb això, jo.
0: Vosaltres teniu qualque cas, Jordi, Xavi, d'histèria col·lectiva que ja heu participat?
2: No.
0: Ja puc dir, dona Maria Antònia perduda.
2: Jordi?
3: Ara no me ve.
0: Mira, jo te'n diré un. El paper de vàter durant la pandèmia. Ah, que sí, Maria Antònia?
1: Sí. Oh!
0: Uau,
1: brutal.
0: Maria Antònia, mireu, moltes gràcies. Que tinguis bona setmana.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bé de setmana aquí, eh? Bé, m'ho escoltam, perdoneu.
0: Exacte, connectam amb tu cada setmana. Gràcies, Maria Antònia, una ferrada farta.
1: Una ferrada.
0: I ara tot una tornant. Fem una aturada pel butlletí informatiu i serem aquí avui en Coent, bastant divertit i interessant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Incertesa entre els veïnats de l'edifici del número 17 del carrer del Sant Novici del barri Palmassà de Fones. El resident de 16 d'aquests habitatges no podran romandre avui vespre a les seves cases al Manco un vespre fins que demà els tècnics avaluïn l'estat de l'edifici. Mentrestant, una treballadora dels serveis socials de l'Ajuntament s'ha acostat a la zona per oferir una reubicació als veïnats.
2: No tenemos familia aquí, entonces nos han ofrecido un hostal por 15 días, bueno, si se necesitara, pero de momento un hostal.
1: Tot això després de l'enfonsament del sostre de la vuitena planta al voltant de les 5. Així ho ha viscut la dona que era dins el pis.
3: Estàvem a casa, s'ha escoltat un ruido molt fort, pensava que havia caigut algú pel terra i m'he aixecat i dic, per això què és? No he vist res, i miro al sostre, i hi havia una bossa, i dic, mama, mira, és aquí. I ma mare dic, corre, surt, i han sortit, i quan estàvem al passillo, ha caigut tot el sostre.
1: I més d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça de la Constitució de Formentera per donar suport a la víctima d'una agressió homòfoba i condemnar aquests fets. La convocatòria s'ha fet de manera immediata i inesperada, però ha aconseguit unir el poble en una mostra de rebuig a la violència. Durant la concentració s'han vist banderes del col·lectiu LGTBI i pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs.
4: Bueno, crec que és una resposta col·lectiva a la ciutadania que s'ha donat de forma molt natural, que és un rebuig a qualsevol acció contra la violència. O sea, és un clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència que es pugui cometre.
5: I això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
1: La Policia Nacional ha detingut a Palma tres menors d'edat com a presumptes autors d'una agressió sexual a una jove de 16 anys, companya de classe. Els fets haurien tingut lloc a finals de març al domicili de la víctima i s'han conegut setmanes després arran de la denúncia presentada. La investigació policial ha culminat en la detenció dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors. Segons l'advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Duran, en aquest casos, el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i reinserció social.
6: Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i de qualque manera integrar-los a dins la societat.
1: I avui s'ha obert el procés d'admissió d'alumnes pel curs 2026-2027. S'ha fet per a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària. Ho explica el conseller Antoni Vera.
7: Que es abonarà el gruix de les noves places que incorporam en el sistema educatiu de les Illes Balears i que, si no ho poden fer telemàticament, des de la Conselleria d'Educació i Universitat, des del Servei d'Escolarització i des dels centres educatius, donem suport.
1: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara, més xiu-xiu i a les 10, més notícies.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un any amb tu.
8: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: passa tant segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i ja sabeu que avui, un dia com avui, toca posar-nos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: La conversa temuda, sexe, mares, pares i fills. Ai!

0: conversa temuda, ja sabeu quina és. Aquella que comença amb naturalitat forçada. Aquella que intenta resoldre dubtes enmig de la incomoditat. Aquella que acompanya sense voler ser invasiva. Aquella que empegueix a un més que l'altre. Sou d'aquells, pares o mares, que quan hi ha una escena d'insinuós sexe a la televisió canvieu tot d'una de canal? O sou, o heu estat, els fills que no saben com col·locar-se a la butaca per no saber com actuar?
1: Sort que amb el temps la conversa temuda es va transformant en una conversa necessària o fins i tot divertida.
0: Sí, però curiosament, segons un estudi acabat de publicar a la Universitat de les Illes Balears, començar les converses sobre sexe amb els joves és una tasca de les mares. Així ho han declarat 457 joves universitaris que associen la figura de la mare amb més confiança per gestionar situacions sexuals i qui més en parla són les dones amb les mares. L'estudi també anima a les famílies, ja que assegura que els fills i filles que parlen de sexe amb les mares se senten més capaces de posar límits, de prendre decisions, d'expressar desitjos o de sentir-se més segures. Tampoc oblida que encetar aquesta conversa suposa una càrrega mental per qui n'és responsable, és a dir, la mare, que gestiona dubtes, preveu riscos i acompanya emocionalment.
1: Dubtes, per cert, que no només tenen els fills.
0: Exacte. Per exemple, dubtes. En quin punt han de deixar els pares i mares que els fills duguin parelles a casa, a dormir, que estiguin tots sols a l'habitació, o optant pel pacte de silenci? Tothom sap què passa, però ningú diu res. Segons dades de la Fundació FAT Juventut, el 40% de les famílies espanyoles no han parlat mai, o gairebé mai, d'educació sexual amb els seus fills.

0: meló, avui ha avançat tard,
1: sí. Així és.
0: Sí. Bé, idò, tanta sort que nosaltres, que encara no som pares ni mares, no podem parlar d'ofici, i per això ha vengut na Quica Nicolau. Quica, benvinguda, xiu-xiu.
2: Hola, bones, com esteu?
0: Molt bé, molt bé. Quica, tu ets oient del nostre programa, també.
2: Sí, senyor, sí, escolt.
0: Estem supercontents de tenir-te aquí, t'ho agraïm.
2: Gràcies.
0: Quica, tu ets mare de dues filles.
2: Dues, sí.
0: De quant anys tenen?
2: Una en té 29 i l'altra 25.
0: Molt bé, o sigui que ja són
2: que ja,
0: grans.
2: Ja, això, sí, ja 20,
0: està. Bé, molt bé, 29 i 25, molt bé. I tu quant anys tens, si t'ho poden demanar?
2: Sí, 62.
0: 62, ho dic per ubicar les generacions,
2: sí,
0: això és important en aquest
2: també
0: tema.
2: Sí, també.
0: Clar, des de que són adolescents, amb les dues filles, ha xerrat de gent que els hi agradava, que si nòvios, nòvies, coses així, no de sexe, sinó de coses que anaven passant.
2: Ah, de nòvios sí que m'enxerraven.
0: Sí,
2: elles sí que m'enxerraven. Sobretot la petita, la que més m'enxerrava. La gran no m'enxerrava tant, el més tímid, el millor, però la gran sí. Uh-huh. I també arribava un moment que també m'incomodava tant d'aquest xerrament, eh?
0: Sí.
1: És que, clar, apareix que és fàcil, és molt complicat pels fills, però els pares també...
2: És que a veure que també llavors t'arriba a incomodar tant de contar-me tot això. Són ta mare, no la teva amiga.
0: Ja.
2: Va, a coses que van més que els aconquis en els amics.
0: Sí. Però això també demostrava una molt bona confiança de la teva filla petita cap a tu.
2: Això sí que també és
0: vera. I com creus que la vares aconseguir aquesta confiança? Va ser natural?
2: És natural, eh? És natural. Perquè ella també és com més oberta, jo també, i clar, i les dues coincidíem amb això.
0: I en sa gran sí que és vera que ja no...
2: És més tímida.
0: No n'ha xerrat gaire, d'aquestes coses.
2: No, me'n xerrava tant.
0: I qualque vegada t'has tu intentat apropar per saber, veure'm, que passava pel cap,

0: no sé si, per exemple, sa filla petita t'ha xerrat d'aquestes coses.
1: No, d'això no me'n xerra.
0: No.
1: No.
0: I tu com a mare t'has... no ho sé,
1: ai, no
0: intentat...
1: ho sé.
0: Interessar més que res per... no n'ha sabut, tal vegada.
1: Tal vegada...
0: És complicat, és complicat.
1: Sí, jo crec que tal vegada és que no n'he sabut i crec que això també, no ho sé, crec que ho fan més cap a... ho demanen més a l'altra gent.
0: Gent que tinguin altres confiances.
1: Sí, sí. A la mia ho demanen més a les amigues.
0: Exacte.
1: Que no una mare, cosa que no haurien de fer. Però va, però igual també en el fill també els incomoda el veure de demanar a les mares.
2: A les escoles, si hi ha tallers d'educació sexual, per exemple.
1: Bueno, però jo no crec... Les meves filles ja tenen una edat, a lo millor ara sí que ho fan en això d'aquest taller. Mm. Però de tot l'ego no, tenien medi, aquell, una assignatura que s'ha de medi. I a la millor xerraven un pot d'això, llavors.
0: Clar, perquè és complicat, o sigui, crea situacions, a la millor una mica d'empagaïr, una mica incòmodo.
1: Sí, que ho és.
0: No és vera.
1: Sí, jo troc que sí.
2: Per exemple, no sé si, ara de manera com a mare, no sé, jo com a fill m'ha passat que comparteixen el sofà amb ton pare, ta mare, veus una pel·lícula, i de cop i volta apareix a la pel·lícula una escena pujada d'un pot de to. I notes com
0: és
2: un poquet de nervis. No, una vegada que no passi. Surten coses més explícites que hi cau, no? Hi ha un pot de nervis. No sé com ho has viscut, tu.
0: És d'aquestes que canvies canal.
1: No l'han canviat en el canal, eh? No,
2: però comença a xerrar, jo què sé. Però... mira el mòbil.
3: Sí, perquè... clar, perquè...
1: te fas un poc el loquis.
3: Perquè no... Sant, no, tampoc me quedaré mirant la televisió, perquè llavors es pareixeré també que això m'agrada.
2: Ha fet bon dia avui, eh?
1: Però no mos ha incomodat, tampoc, eh?
0: No, bé, a lo millor és per això que la teva filla petita en aquest cas sí que se va obrir a contar-te aquestes coses, però, Xavi, tu què te passava, no?
2: No, home, puntualment, és a dir, notes ja un pot de tensió a l'ambient, però...
0: En Jordi ho ha dit...
3: sí, no, ja m'ha passat. Sí,
0: has dit, no m'ho quedaré mirant,
3: clar,
0: perquè no se pensi...
3: No miraré mon pare i mon mare, però tampoc me quedaré mirant el treure el mòbil.
0: Però que s'han d'anar pensant.
2: Naturalitzar-ho en el 100%.
1: No pot deixar
2: que vols que digui, o tu, Inés, que teves això...
0: No, sempre s'ha canviat de canal.
2: S'ha canviat directament de canal.
1: No m'ho puc creure.
0: Molt immediatament, jo crec, sí.
1: Sí.
2: Dos rombos.
3: Jo sempre me passa que estic mirant la sèrie tot sol i quan qualcú baixa a la sala, bé se't sent.
2: Això és un clàssic. I ja, si intueixes que és possible que arribi un punt en què surti qualque escena explícita, tu n'eres d'això, eh? I ja quan...
0: Això, a lo millor, quan vivia mon pare i mon mare, si mirava qualque pel·lícula o això, baixava el volumen.
2: Clar.
0: Perquè, clar, no se pensi en una altra cosa.
2: Sí, però
0: només mirava una pel·lícula. No
2: però si te pleguen, ja seràs com a més culpable. M'entens?
0: Però culpable de què, a la vegada?
2: Clar, de res.
0: Bé.
2: Però veus, totes aquestes, aquestes rialles que tenim són rialles de tensió, que en qualque moment també és un moment incòmode.
1: Una cosa que m'incomodava molt, que me posava un poc nerviosa. La petita sempre va anar sempre en els escoltes, i clar, que fan els escoltes? Se n'anaven de campament i tal. I sempre quan... I llavors tornava. Ai, mama! I me contava tot això. Mama, hem tingut un fred. Hem hagut de fer un sàndwich amb ell, amb pepins. I... ai, Déu meu!
2: I tu deies, però de què era el sàndwich? Però
1: està així, tot...
0: Ai, per favor.
1: Ben aferrades.
0: I tu no sabies...
1: I jo, ai, Déu meu! Però no, jo... Era
0: innocent,
1: clar,
0: tu,
1: sí.
0: Era innocent,
1: però jo, sí. Tu tens el mal pensament, però ella no, ella com que t'ho contava tan així.
2: I també, Quica, jo crec que amb els pares també hi ha qualque moment de dol. Com a pares en què els vostres fills ja se fan gran, a passar un...
1: Sí, te sap un greu. Això té el meu, que te sap greu.
2: Tantems que finalment que es fan grans.
0: Però t'expliquen altres coses quan se tornen grans, no és vera?
1: Sí, també és vera. Jo espero que si tenen un problema...
0: Estic segura que
1: si tenen una mala parella o qualque cosa, espero que això és el que preocupa més.
0: Segur que sí. És que, de fet, aquest estudi que hem llegit explica que són els fills que confien més en ses mares, més que en els pares, sovint, per tenir aquest tipus de converses. Tu creus que és així?
1: Sí, perquè en son pare més serio que una patata. Que no li pot... No. A son pare...
0: Clar, pare. És qui sigui més natural, al final.
1: Sí,
0: sigui
1: clar,
0: son pare però... o sa mare.
1: Son pare, o sa mare. Que li dic, he fet un sàndwich amb la pepita i amb aquell altre. Son pare, igual li diu, man.
0: Ja, sí, uf. Sí.

0: més difícil. Sí, és qüestió de naturalitat. I t'ha suposat, bé, t'ho has dit, una càrrega mental, perquè no sé si has tingut tu dubtes de... Ai, a veure si me demanen qualque vegada una cosa que jo no sé contestar.
1: No, no ho sé, no he pensat en això, jo. Mm-hmm. No. Supos que, bé, idò, i si m'ho demanen, intentaré contestar. No,
2: bé, avui en dia en ChatGPT...
1: També tens raó. També ara ja tot està contestat.
0: I, Quica, i jo ara te demanaré a tu l'experiència com a filla. No sé si te'n recordes.
1: No,
0: has dit que tens 62 anys.
1: No, mai vaig
0: generacionalment no se'n xerrava d'aquestes coses.
1: No, que va. Que va. No se'n xerrava gent, ni pont, ni molt, ni gens,
0: però... Simplement una s'acercava a sa vida, una s'acercava a sa vida, i quan coneixia qualcú ja ho veurem.
1: Ja ho veurem. No? Era més a l'azar, això, veurem què passava aquí.
3: Sí, perquè tampoc, o sigui, ni a casa, ni a internet, ni res.
1: No,
3: vull dir que ara també tens accés.
1: Ni a casa, ni a l'escola tampoc. Bé, jo també veus que vaig anar a escola de petits amb monges. Llavors ja...
0: És que la gran majoria, potser també van anar a escola...
1: Amb monges i això, que dius? No, ni se'n podia xerrar.
0: És que, de fet, tenim un oient, un altre testimoni, que mos explica precisament una mica això mateix. Escolta l'anècdota d'Anna Margalida.
4: A la meva generació tot estava mal fet. Que ara ho veig i és un desastre, perquè és el que mos varen perdre de joves. Bueno, tot estava mal fet i... Sobretot, també mon pare i mon mare, nosaltres érem molts, i jo era de ser grans i tenien tanta por que no quedés embarassada que, bueno, res, un desastre. Com a anècdota, vos contaré que jo tenia des 16 anys i feien ser verbenes de Bunyola. Total, que jo anava a escola Soia, i havien de venir gent de Soia, havien de venir gent de DEA, bueno, és que anàvem a escola junts, i jo, està aquí, no arribava ningú, i mon pare i mon mare, ni corto ni perezosos, que diuen... A les 12 m'havien de venir a cercar. Per tant, veiem-vos una verbena a les 12. Total, que amb això vaig veure, de ben a les 12, vaig veure un jove de DEA que venia a escola amb jo, superbé, i clar, me'l van donar dues besades, només faltaria, però dues besades de saludo. I ma mare me diu, troque molt ligera, pas endavant. Ja me tenia una Margalida de 16 anys, cap a casa nostra, mon pare i mon mare, i això, per donar dues besades de salutació. I, bueno, i se bus, va ser que aquest jove, que era un cachondo i tal, tot el curs, com va, Margalida passant endavant. Vull dir, ho he passat un poc malament. Però, bueno, això, sí, no, en aquell moment, tot el que era 16, era un desastre, perquè també ara que els seus anys han passat els anys, i pens un poc, el que molt valen perdre. Vull dir, és el més guapo és quan tens jove, quan tens la líbido, quan tens química, quan tens tot, és un disfrut. I, bueno, he estat atents, però m'ho he perdut molta cosa. Així que disfrutau, joves. Oh,

0: por favor.
1: Bé, doncs, la Margalida, que explicava que en aquells anys son pare i sa mare se van escandalitzar una mica perquè va fer dues besades de saludo, de salutació a un company d'institut, d'escola. Eren així els temps, eh?
0: Era així. Totalment. Ui, això del que ha dit ella, si te quedaves embarassada. Ui, de fadrina.
1: Era sa por, no?
0: Era una por. Jo, és que, bé, molt van criar així, amb aquesta por.
2: Hi havia molt més, també, moltes falses creences, que, per exemple, si feies una besada a un home podies quedar embarassada, coses així, bé, no?
1: No ho sé, jo crec que era ben... que no sé si era falses creences o allò que transmetien, també.
2: També en falses creences que se generen per molt de sa por i que, clar, quan...
1: Hi havia por.
2: En una educació sexual, la gent se pot arribar a creure.
1: Hi havia por i repressió, no?
0: Sí. Aquestes coses prohibidíssimes. Però jo crec que això també és el que passava, que també hi ha moltes vegades llavors pitjor. Com més prohibeixen llavors...
1: Exacte.
0: De prova, no?
1: Exacte. Després en xerrarem, de com a pares o mares, si posam límits, si no, si deixam venir a ca nostra o no. Perquè els temps han canviat tant com pensam. Perquè ara no teníem el testimoni d'Anna Margalida, o teu, Quica, que sou generacionalment nines de 60. No sé si ara ha canviat tant com us pensam.
0: Sí que ha canviat, eh? Sí que ha canviat moltes coses. Antes, bé, abans...
1: És hora de xerrar, però, de xerrar-ne.
0: A hora de xerrar-ne, a la millor no.
1: A la millor no, eh?
0: A la millor no, també mos ho fan creure.
3: Però a la millor ara se xerra més de prevenció, no? Per aquesta por que et puguin embaràs, i abans era no ho facis i ja està, no?
1: Sí, però a vegades per xerrar dels riscos i no xerrar dels desitjos, per exemple.
0: No? Perquè el desig devia ser el mateix, no canvia.
1: El desig no ha canviat.
0: No ha canviat. El desig devien ser els mateixos ara que d'abans. Però va, com que te feien creure això, quina por.
1: Jo ho dic perquè hem rebut un altre àudio d'una lota que és molt jove i que sembla que també hi va haver allà una cortina de fum. Escolteu què li va passar a ella.
4: I doncs jo crec que la situació que mai podré superar de la vergonya que vaig passar va ser un estiu quan vaig anar de viatge amb un lot que vaig tenir a veure la meva família i res, mos van despertar de matí i doncs estàvem contents i no hi havia ni llençols, ni pijames, ni res. I, bueno, va entrar la meva padrina i la meva tieta a despertar-nos i mos van trobar, bueno, com mos van trobar. I, clar, òbviament, després havíem d'anar a berenar i va ser, pues, un berenar totalment en silenci. Ningú va dir res.
2: El silenci és que ho diuen tot, eh?
1: T'imagines, Quica?
0: Sí.
1: Veus? El pacte de silenci. El
0: pacte de silenci, i tant. Sí, però també és una llàstima, no? Perquè, bé, era la seva tia.
1: Era la
2: padrina
1: i la tia.
2: Entre poc i massa,
1: la
2: mesura passa. Exacte. Tampoc li diran, nen, com ha anat això?
0: també tens raó. Però també un pacte de silenci no em portava a xerrar d'això, que hauria pogut xerrar d'una altra cosa.
3: Exacte, fa un bon dia.
0: O si vols un croissant.
3: Demà plou.
2: Has de recuperar forces.
0: No un pacte de silenci, tampoc, total.
1: Exacte. Naturalitat. Jo veig que aquí que és molt partidària de la naturalitat, sí. De si surt, si no, sí. I bé. Perquè ara ve una cosa, tu te'n recordes quan les teves filles, Quica, eren adolescents? Te'n recordes?
0: Sí que me'n recordo, sí.
1: No fa tant, tampoc.
0: No,
1: una
0: no fa tant.
1: Una mare, dic, una en té 25, l'altra 29. No. I et has deixat dur parelles, que quedessin a dormir...
0: Només m'he anat a dir la petita de parella.
1: Una, però.
0: Una només, sí.
1: No, cosa
0: jo,
1: de...
0: No, deuen ser molt festejadores.
1: I passaves pena de que quedés a dormir per amb ella.
0: I ja mateix farà el que voldrà. Ja mateix, si no ho fa aquí, ho farà ja de sa. I que merdona, que merdona.
1: Tu vas donar permís perquè... Bé,
0: I què havia de fer? És que no... És que, i què he de fer? Creer-li... No, renyeu-la, no, perquè, total, que més dona. Tant mateix anirà, tant mateix em va anar a estudiar fora i tant mateix em feia el que volia. ho faci darrere o davant.
1: També.
0: Si més que ho faci davant.
1: Això diuen molts, i és que, per exemple, Xavi, hem investigat.
2: Sí, hem investigat, i bueno, ara vos explicarem un article del diari Ara Criatures, recull testimoni d'en Helena, que, mem, el pas següent diu que ha estat no només parlar-ne, sinó també obrir la porta de casa seva i de les habitacions dels seus fills. Això diu n'Helena, que quan ses pares dels meus fills venen, fan el mateix que farien si no hi fossin. És a dir, sopen plegats, miren la televisió, i quan se n'han d'anar a dormir, cada parell se'n van a la seva habitació. I clar, aquesta nova manera d'entendre la sexualitat dins la família també ha transformat els espais domèstics. La habitació ja no és només un lloc on se va a dormir, sinó que és també un espai on se fa vida social, on s'estudia, on s'estan amb els amics i on concretament també se poden rebre ses parelles. Això ho assenyala l'antropòloga. I després a casa d'en Helena se concreta en normes molt clares. Abans d'entrar a qualsevol habitació sempre s'ha de tocar sa porta, d'acord? I normalment els meus fills diu, deixen sa porta mig oberta també quan dormen en sa seva parella. És a dir, perquè tothom sàpiga què està passant allà mateix. Però, bueno, toquen sempre abans d'entrar, de la mateixa manera, iguals que els seus fills també ho fan amb ella, estigui tota sola o acompanyada.
1: Bàsicament, respecte mutu, no?
0: Respecte, jo ho trob que respecte mutu. Tampoc no... no ho sé, és que... Aquell, és incòmode per ell si estàs a una casa també petit i tot això, vull dir, jo crec que només es quedaven dormint i viven i convivint tot plegat, no?
1: Sí, i també ajuda a la confiança que tu dipositis confiança en els teus fills. Creus que si haguessis tingut fills homes seria diferent, Quica?
0: Sí, els homes són diferents.
1: O haguessis actuat diferent tu?
0: Els nins són diferents.
1: Haguessis a lo millor xerrat més amb ells.
0: A lo millor ell hagués xerrat més amb son pare, no? No ho sé. En Xavi Cuny.
1: Ara no us heu d'empagar de xerrar d'això amb nosaltres.
3: Jo, sincerament, no he xerrat mai amb un pare i mon mare d'aquest tema. O sigui, no he tingut
1: bé, són testimonis que mos ajuden a...
0: A
1: corroborar l'estadística.
0: Han de dir la veritat.
1: Que
0: no
1: recorden.
0: N'han xerrat mai.
1: Exacte, que l'estadística...
0: Jo crec que molta de gent que no n'ha xerrat mai.
1: Bé, és que els números ho diuen, ho tenc aquí, és 40%, pràcticament la meitat, de les famílies espanyoles no han xerrat mai, o gairebé mai, de sexe amb els seus fills. Això són les... Bé, les dades, i també nosaltres hem rigut una mica.
2: Sí, home, si n'hem de fer un pot...
1: Home, més anècdota de l'estil del canvi de canal, no canvi, canvi... Quan surt una... Clar, és incòmode, no?
2: Sí, però jo crec que a mesura que avançarem com a societat també aquest tema se naturalitzen de cada vegada més. I, bueno, en qualsevol cas, ningú negarà que els joves d'avui en dia cada vegada saben més coses.
0: Fins sí, tot, és ben vera.
1: Exacte.
2: Els joves que saben més que fins i tot son pare i sa mare, en qualsevol moment.
0: Sí. Segur que sí.
1: I que hem de recordar que no és fàcil ser pare o mare, ni tampoc fill.
2: Exactament.
1: Adolescent. Que...
0: Vera,
2: perquè a vegades els pares, també vos diré aquí, que se vos posa una responsabilitat, vos dona una responsabilitat, i vosaltres sou pares també per primera vegada en la vostra vida, m'entens?
0: Sí.
2: I vulguis o no, és una
0: no
2: responsabilitat...
0: No, a carnet, que... com has de conduir.
2: És que el meu pare no m'ha enxerrat mai de sexe, bueno, és que ton pare i ta mare tampoc per ventura ho tenen tan fàcil.
1: O no varen tenir l'exemple d'on agafar-ho, informació, etc.
2: Ells no els hi varen xerrar, ha estat un tema tabú que seva, qualsevol cosa.
1: Sí. També són persones i humans.
2: Evidentment.
3: I a lo millor on es fia o se fia una persona bastant coherent, responsable i no bon necessari, no?
1: Ho dius per tu, Jordi.
3: Jo és que soc molt coherent. No, però és vera, a vegades no és necessari. O sigui, sempre és necessari.
2: Però és que per aventura, Jordi, tens raó aquí. Per aventura, a vegades no és necessari. Però jo crec que sí que deu ser necessari obrir les portes a la possibilitat de tenir aquesta conversa. És a dir... que pugui existir, que se pugui donar aquesta situació perquè pare i fill, o mare i fill, el que vulguis, puguin arribar a tenir aquesta conversa en qualsevol moment.
1: Jo, per això, no tinc les respostes. Aquí plantejant preguntes.
2: Sí, sempre.
1: I ara, Quica, els oients mos demanen consell. Avui tu seràs la nostra saviesa de l'amor.
5: Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. I de tres ràdios, humor. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu-xiu.

0: després dels coent-coent, ha arribat el moment de que els oients mos facin arribar les seves consultes. Mos demanen consell. Jordi, què tenim per avui? A veure com mos han escrit.
1: Vinga, la primera diu... Hola, equip de Xiu-Xiu. Amem. Anem per parts. Crec que no som l'única que li ha passat. Mon pare i jo tenim per tradició veure una sèrie plegats després de sopar. Ho feim gairebé cada dia d'ençà fa 2 o 3 anys. Fa molta estona tenim pendent veure Joc de Trons i la setmana passada la varen començar. Avui, teòricament, mos toca l'episodi 5 de la primera temporada, però no sé com dir-li que no la vull veure pus amb ell. I pensareu, per què? Que té de dolent. I doncs és profundament incòmode perquè és una sèrie molt sexual i surgen d'espuada per amunt i per avall. I jo, que voleu que vos digui, ho intent naturalitzar, però m'és impossible. I el pitjor de tot és que not que ell encara ho passa pitjor que jo, però no sabem com enfrontar-nos en aquesta situació.
0: Ai, no, aquesta...
1: He de dir que...
0: Ja quedem, no? Les sèries i pel·lícules.
1: He de dir que... Els hi toca l'episodi 5 i amb 4 episodis ja hauran vist moltes coses.
0: Tu, Jordi, l'has vist?
1: Jo l'he vist i és cada capítol. És una cosa... Sí, jo no m'esperava.
0: És molt explícita.
1: És molt explícita. Tot és cert. Però cada capítol passen coses.
0: I doncs, mira, bé, tu què li diries, Quico?
2: Jo que li diria que xerrin son pare i que li digui i que xerrin tots dos amorment, lo que ve.
1: Sí.
2: Escolvent.
3: Escolta'm un pare, molt bé.
1: Tal vegada vos poden començar a Pokémon.
2: Que si no, què farà?
0: Què li diem, mon pare? Jo això...
3: Això no me va bé.
0: Això no m'acaba d'anar bé.
1: Jo esperava una altra cosa. Jo esperava cavallers, esperava guerra, i m'he trobat amb una cosa que no m'ha agradat.
3: Però bé, mon pare.
0: De fer,
2: però que xerri.
3: Exacte.
2: S'ha de xerrar.
3: S'ha de xerrar.
0: Sí, perquè si no, el moment incòmode s'acumularà.
2: És que si no, llavors hi ha de fer un capítol número 6. Cada dia tindràs el mateix problema.
1: A més, una sèrie llarga, vull dir, que n'hi haurà.
2: Sí, hi ha molta.
3: Però ja, les sèries, gairebé totes les sèries així, blockbusters, tenen un pot d'escenes així.
0: Però no tan explícita sembla ser com Joc de Trons.
3: Bé, jo no els recomano veure Eufòria, per exemple.
1: No.
3: Tampoc.
4: Jo tampoc no n'he vist.
0: No, abans de mirar aquesta oiella, li poden dir que abans de mirar qualque cosa que s'asseguri, no?
3: Sí, però que no perdin aquesta tradició.
2: No, que no la perdin. Que no la perdin i que en xerri.
1: Bob Esponja. Ah, els Simpsons.
0: Entre poc i massa.
2: Oh, quin provís.
3: Modern Family està molt bé.
1: No t'ho trobaràs.
3: Sí, està molt bé, està molt bé.
0: Molt suau, molt soft.
3: Bé, que no passis pena, ja està.
2: Sí.
3: Fora por.
0: A Doctor en Alaska.
3: També. Verano Azul.
0: Cuéntame.
3: O que escolti Xiu-Xiu.
0: Alerta amb les sèries espanyoles, i el cine espanyol, que és molt explícit, també.
1: Dili a Élite, no?
3: Sí, també... per exemple.
0: Exacte. Bé, xerra, naturalitza i reis sí. Junts sobre la situació. Vinga, més dubtes.
3: Va, més conxiutores. Què mos diu? Bon dia i bona hora, som en Pere i ten 23 anys.
0: Uep.
3: No sé ni com ni per què, però mon pare, justament, ha aprofitat aquest cap de setmana per fer-me sa xerradeta. Ai. I escriu xerradeta entre comillat, eh? Diu, l'escena va ser la següent. Va entrar a l'habitació amb un paquetet de preservatiu.
0: Sí, per favor.
3: Primer li va caure en terra de nervis. Aquí que s'aixapa. Li van caure en terra dels nervis. I després se va armar de valor i me va intentar explicar què era allò i per què servia. Clar, recordem que en Pere té 23 anys, eh?
0: Però bon, mai... per mi que ja arriba tard.
3: Mai no havia passat tanta vergonya, mos diu. I crec que ell ho va dur pitjor que jo. Bé, he de dir que returava una mica i que de tant en tant amollava allò de... Però tot això ja ho deu saber, no? Diu, potser volies mirar si ja he tingut relacions. Total, que si ho sé des de fa un bon grapat d'anys. Dic, que sí, que ja ho sap tot això. I per ventura la conversa l'hauríem hagut de tenir abans. Imagina que devia ser un checklist parental que devia tenir pendent. Però bé, ja ho diuen. Más vale tarde que nunca. Som gent fidel dels de matins, vol escolt de Camila Feina, gràcies pel programa.
0: Quin riures, Quica. La veritat és que aquesta xerradeta famosa, que s'ha parodiat moltíssim, a vegades, bé, no importa tenir-la tan explícitament, de tocar la porta, anar amb una calceta, mira que t'he dut, mira que t'he comprat, saps per què és això?
2: No importa, ja deixen ensenyar.
0: A lo millor integraré d'una altra forma.
2: Sí, fer-ho d'una altra manera, sí.
0: Sí. Però bé, aquest oient que estigui agraït, que son pare va fer un esforç enorme. Sí. Per favor.
1: És que amb 23 anys ja...
2: És que és això, que tenen 23 anys.
1: Quina seria l'edat?
0: Uf, això era un altre tema, Jordi. És un altre
1: 15
0: tema.
1: O 16 anys,
0: que sí. Per fer la xerradeta.
1: Sí, 15 o 16.
0: Jo crec que s'ha d'anar integrant, no, Quico?
2: Sí, perquè, no ho sé, també depèn de si és nina o nina, perdoneu els homes, però jo crec que les dones són més madures abans, i la millor a una nina ja li pot dir és 14.
0: Sí, abans.
2: Van més adelantades quan són petits,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, és vera, sempre.
2: Van més adelantades.
3: Bé, quan són grans també.
0: Per això dic, per sempre.
2: No ho sé, de petits.
0: Bé, jo només d'imaginar-me aquesta escena he passat pena per son pare. Aquests pares també que sigui un aprenentatge per ells.
3: Evidentment, de... és el que deia, ningú no n'és ensenyat.
0: Naturalitzar-ho.
3: Exacte.
0: I que demana de consell...
3: No, jo crec que ho volia compartir, ja està.
2: Només volia dir-ho.
0: Molt bona anècdota, és la veritat. Exactament. Vinga, fins a darrere.
3: Va, darrere conxiutori. Diu així. Bon vespre, tenc 21 anys i unes ganes loques de partir a ca meva. Però així com estan les coses, és evident que me queden molts anys de continuar vivint amb els meus pares. Bé, vos ho explic. Quan el meu al·lot queda a dormir, mon pare sempre li prepara el llit. I quan dic que li prepara el llit, el que fa és que li tira un matalàs enmig de la sala d'estar i respús. Ni coixí, ni flaçades, ni res. És una manera de dir... A ca meva, no. Bueno, a mitjanit, ves a la meva habitació, el meu al·lot, i dormim junts. Mon pare no ho sap, però me fa ràbia haver-me d'amagar. Què li dic? Li dic o no? Per favor, a qui m'ho estigui escoltant, poseu remei en el tema de l'habitatge que vull partir de ca meva.
0: Per favor, la qüestió dels habitatges s'ha d'arreglar bàsicament per això.
3: Sí.
0: És a dir, per favor, ja ni, no, ja ni qüestió de preus ni res, qüestió d'intimitat. Oh, Quico?
2: És ben cert, és l'habitatge.
0: El consell li hauríem de donar a son pare, no? Que no faci aquestes coses tan lletges.
2: Tanmateix, i son pare que se pensa que no...
0: Exacte.
2: És que...
0: Jo crec que ho sap i opta pel pacte de silenci.
2: Passa tu, pobre
3: fer. Però bueno, el matalàs enmig de la sala també.
1: També és un vespre d'hivern, aquest pobre lot.
2: També, pobre jove.
3: Pobre nin.
2: Pobre nin, si que tu pensa. Que fareu una veu, també.
3: I no fa la coixí i fa la res.
0: No, ja queda ben clar, però jo crec que sí que xerraria amb ton pare i li diria, mira, a veure, man, tinc 21 anys té aquesta lota. Mare meva.
3: Sí, sí.
2: I el que li queda d'estar aquí, perquè tal i com està tot el cos, que posi remei.
0: Sí. Ai, la veritat és que en riu molt avui amb aquesta secció. Quica, espero que t'ho hagis passat molt bé. Moltes gràcies per haver
2: vingut. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
0: Ah, ja ha estat un gust. Una ferrada a les teves filles.
2: Gràcies.
0: Per a totes dues. I que bé que tinguem mares i pares disposats a xerrar,
2: sí,
0: no? I a fer-ho el millor possible.
2: Ja, ajudar també.
0: Exacte. I d'aquí, Quica Nicolau, gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tornaràs.
2: Veig si tornaré. Sí. Quan me convido?
0: Quan vos escoltes? A quina hora, normalment?
2: Jo també a les 8:30, por ahí.
0: Des cap vespre.
2: Sí,
0: beníssim,
2: a les 8:30. I d'on? 8 i quart, això.
0: I de gràcies, sobretot.
2: Oh, no, gràcies a vosaltres.
0: Ara tot una bona anant de festa amb Antoni Jaume. Ai.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
6: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: nit, ara que encara reim aquí, perquè sobretot ara el moment de continuar rient i anar una mica de festa.
1: Oh, jo, si m'ho dius això, Inés, no vendrem tu.
0: No, no tenim els. De festa.
1: Bueno, és que... Bé, si aniré, si hi ha una altra persona que m'ho acompanya.
0: Com, per exemple?
1: En Toni Jaume.
0: Toni Jaume, Martorell, com anem?
2: A mi també em fa un pot de por. Inés, la veritat, no ho tinc clar. No ho tinc clar.
0: Escolta, Toni, tens preparada la sessió d'avui? De disc jockey?
2: Evidentment, és el que jo sempre ben preparat i xiu-xiu, i ho faig de forma coral, sempre amb altres.
0: Que bé. Sí. Nosaltres t'acompanyem encantats perquè la setmana passada vàrem anar a una festa d'aniversari de jardinet. Vàrem dir que era una festa d'aquestes de molta primavera i tot va ser gràcies a que vàrem anar a la festa d'aniversari d'un 5 vegades guanyador del Tour de França, ni més ni manco, que Miguel Indurain. Va ser molt divertit.
2: Molt bona festa va ser, sí senyor.
0: Exacte. I avui a quina festa anem?
2: I avui, estimats, anirem a la festa d'aniversari d'una persona que no és mallorquina, tampoc, d'acord? Però que és molt mediterrània, vius? Que li agrada fer bon cinema. D'aquest que te deixa un poc ensaparado en sa boca. Des que li agrada causar impressió, que no té por a lo que li diran i que és, jo crec, un dels més grans. Avui anam a la festa d'aniversari d'un director i guionista italià. Ja vols imaginar per on anam?
3: Sí.
0: Jordi ho sap.
1: Jordi cinèfil.
2: Jordi cinèfil, Jordi ho sap. Avui parlam i anam a la festa d'aniversari de Paolo Sorrentino.

0: podem estar d'acord en que és un dels més grans del cinema italià i també del cinema independent internacional. Jordi, estàs d'acord?
1: Estic d'acord, estic d'acord.
0: Gràcies, gràcies. Avui
2: home,
0: no,
2: us agrada sempre... aquesta música contrast. Italiana i anar sí. A cau un italià.
0: Evidentment, si es pot amar Zurro, d'en Adriano Celentano, quan no m'haurà de... Com no m'agrada recordar a la gran bellesa, una de les seves grans obres més aclamades, però també, per exemple, que ha fet grans pel·lícules com Estat a la mano di Dio, estan d'acord o no? Gran pel·lícula?
2: Mm-hmm. Sí.
0: Sé que l'heu vist a tots. O la sèrie de Young Pope, que també
2: uf,
0: és boníssima.
2: Jo la vaig deixar de mirar,
0: sí,
2: perquè me va per crear paranoia.
0: Uau, és que
2: en
0: Paolo...
2: Era tan boja i tan... Era art, però un art d'aquest que te torna... te paranoia.
0: El que tu diguis, estimada. A veure, també hem de parlar de la seva darrera estrena. La Gràcia, heu anat a veure-la o no en els cinemes?
1: No, tomo tot el moment.
0: I company, vos la recomano moltíssim. Podeu anar a el cine ciutat, que és... I bé, vos podeu imaginar que bé, ha estat un èxit aquesta pel·lícula. També vos podeu imaginar que Paolo Sorrentino ha volgut celebrar el seu aniversari a Mallorca, no? Ah, que s'ha de vora la mà, com no pot ser d'altra manera, i res, així que arribam, com és habitual en el nostre ritual, uh-huh. Aparcam, uh-huh. I anam cap a aquesta caseta.
2: A veure, mam.
0: Xavi, no m'ha arreglat el freno de mà, no?
3: Ah, no, és que no, l'he de veure mecànic.
2: És que no.
3: On de canviar el cotxe?
0: On de canviar el cotxe, una de dues. Bé, hem anat en aquesta caseta que ha llogat de vora la mà amb Paolo, com no pot ser d'altra manera. Necessita estar a prop de la mà, ell. És un home mediterrani, com vos deia. Vosaltres creus que aquest morer que du damunt se guanya per si tot sol? Evidentment no. Que no. Hi ha molta feina de Salarium.
1: Eh? Sí, a més ha de ser casa de pel·lícula.
0: Exacte, evidentment. M'he millor dit. Bé, res, hem arribat i m'haurà obert la porta. Com no pot ser d'altra manera, du camia despitallada fins a tall de guixa, cosa que mos quadra bastant, i mos rep amb una bona abraçada estil italià. Passam, i avui també mos toca jardinet, eh? Avui, però, les vistes són increïbles, perquè gairebé estan damunt la mà, se pot dir. Mm-hmm. No? Llavors, imagineu un poquet on som. Mos posam mans a l'obra i anem a cercar el primer vinil que posarem avui. Ha de ser cosa fina. Així que, si vosaltres ho trobeu correcte, podem arrencar amb Parole, Parole.
4: Tu siempre igual, tu siempre igual, tu siempre igual.
5: No quisiera hablar.
4: Siempre igual.
5: Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
4: No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
5: Tú eres mi ayer y mi hoy.
4: Nunca más.
5: Mi siempre y mi inquietud.
4: Un día que tú estás en ello, llámame tormento ya.
0: Mare meva, aquest DJ que som, no han tirat per disco per mi, aquesta versió...
2: És més clàssica.
3: Però, no, manco clàssica, però és una mina. El que passa és que l'altre jo no el tinc controlat.
0: No ho sé.
3: Tu creus, Toni, però Jaume, que en Paolo Sorrentino mos trauria de casa seva? Si posem aquesta versió de Parole, Parole.
0: És a dir, mos pot tirar coses pel cap. Parole pel cap, sincerament.
3: Bé, no li cobram avui,
0: bueno.
3: Ja està.
0: Molt ben jugada. Hem començat amb una cançoneta que havia de ser un clàssic,
2: però... I
0: hem
2: de demanar disculpes.
0: Bueno, una ballada que volen que sigui amable i agradable. No sé si ho aconseguirem, però ja que ho dèiem, som davant la mà, som un lloc extraordinari, sentim la remor de la mà de fons i vius que avui no hi hagi ningú que acabi fent un cafico a altes hores de la matinada. Seria... molt italià, però també molt mallorquí. No sé si vosaltres, estimats, heu fet qualque bogeria d'aquestes, tal vegada per una moda estiu? No ho sé.
2: Banyar-vos a la mà a la llum de la lluna, te refereixes?
0: Mm-hmm, sí.
2: Home, sí, no poden negar la realitat. Clar que sí.
0: cosa que imaginava. Xavi, tu ho has fet mai?
3: Sí, sí, qualque vegada ho hem fet, sí, sí.
0: Qualque vegada, és que té molt mai bé.
2: En banyador.
0: No sé en el que la nit mos demana.
3: Exactament.
0: En
3: el
0: que
3: la
0: nit mos demana i mos ofereix.
3: Home, en aquesta no festa, tinc, que jo crec que seria sí. En Pol. No ho sé.
0: Nah, sí, un pot de... Bé, no ho sé.
3: No, digue-ho.
0: Una coseta, Inés, a veure, mem, d'aquests possibles candidats de Nadal i la mà hem de parlar. Qui tenim entre els convidats d'avui?
2: Home, jo crec que una Rosy de Palma, segur.
0: Rosy de Palma,
2: sí.
0: Molt bé.
2: Perquè a més fa de ser mi anfitriona, perquè la festa és aquí a Mallorca i són dos mediterranis del món del cinema de pro, i també Anna Penélope Cruz i en Javier Bardem.
0: Val, d'acord.
2: Sí. I molt món de Hollywood també, tot i que ell és italià, però aquestes festes demanen Hollywood.
0: Són hollywoodianes, d'acord, sí. Molt bé. I d'ahir mos quedem amb això. Així mateix, estimats, hem de continuar, no mos podem despistar i escoltar una cosa. Això no ha de ser un monòleg de cançons en italià.
2: No.
0: Hem de mostrar a en Paolo que aquí sabem de què va la cosa.
2: És gent internacional.
0: Exacte. Aprofitarem que en Jean-Miquel Oliver ha tret 19, d'acord, fa una setmaneta, molt i he pensat que li podem posar una cançoneta nova. Què trobeu? Li agradarà?
2: No m'ho provam.
0: Carrer Morell.

0: Què vols sembra? Li haurà agradat la cosa?
1: Home, jo crec que sí, és un temàcle.
2: Amb aquest discàs que ha tret de Roïssos, Joan Miquel Oliver, ja pot estar content.
3: Sí, han remuntat un poc.
2: Sí.
1: Després de la feta de Parole.
2: Sí, tu dos caps de setmana, una cançó darrere l'altra.
0: I sí. I també per el que dius, Inés, una de cada, una freda, una de calenta. Jo crec que han recuperat un poc estò, li han fet aquesta descoberta en Paolo, i mai se sap si mos trobarem qualque cançó en Joan Miquel i ve la pròxima banda sonora d'una pel·lícula que faci en Paolo Sorrentino. Pot ser.
3: Aquí hem obert una col·laboració.
1: M'hi diu
0: també, sí. Bé, però companys, encara no vos he demanat quin és el rotllo d'avui. Xavi, Jordi, què veuen els nostres convidats?
2: Home, jo crec que Sorrentino és un home clàssic, podem dir. És un home clàssic, per tant, jo crec que per aventura hi hauria grapa, per fer netes cafè.
0: Agrada molt la grapa, eh?
2: Home, és que si tampoc conec gaire més aquelles begudes italianes. Limoncello també el puc dir, però...
0: Home, no. Sí, però bé.
2: Jordi, Jordi, tu què trobes?
3: O jo crec que és un senyor que beu whisky, també.
0: També, eh?
3: Ostres. Que segurament és col·leccionista i tot. Deu tenir per casa una estanteria ben plena.
0: Dius. A veure, jo vaig un dia bastant de vi, també, no?
3: Sí.
1: I jo anava a dir de Martini o de Gin Toni.
0: Martini, també, molt bé.
1: Martini blanc, bianco.
3: Però tot lo més car que trobi.
0: Negroni.
2: També. Bé.
0: Dius, no, ara m'ha vingut també una altra bugada d'ací italiana. Un poquet de tot. A veure, penseu que és un home que va en sa camí fins a guixa. Vull dir, mos convida tot això.
1: Sí.
0: Però bé, continuem i continuarem arriscant un poquet, perquè ara tornarem a parlar un tema que creiem que agradarà molt a en Paolo. No crec que el conegui, o la conegui, perquè ara, en aquest cas, anirem a Lleida i posarem Reinaldo i Clara fent amics.

0: Bé, no, jo crec que això ha quadrat.
1: Sí. Beníssim.
0: Mediterrani, pop brillant, jo crec que li pot agradar bastant a en Paolo.
1: Mor demanarà la referència.
0: Jo crec que sí.
2: Jo crec que s'ha llevat un botó més de ese camí encara.
0: Ja va completament despitallat. Molt bé, companys, hem arribat ja quasi a la final de la nit. El nostre públic ja ho està donant tot. Moltes abraçades, molta alegria veig damunt la pista de ball. Però arriba un moment molt fort. Moment per fer sonar una de les meves cançons preferides de la història de la música. Imagineu, wow, si és fort, s'assumpta.
1: Home, avui...
0: Sí.
1: T'has tirat a la piscina, eh?
0: A la mà, amb poca roba. La prima estate d'Erdentoye.
1: Boníssim.

0: no me direu que no ets la cançó perfecta per tancar la festa d'en Pablo Sorrentino.
1: Mira, jo crec que amb aquesta mos ha donat propina.
0: Sí, sí, i tant.
2: Hem arreglat lo de sa parole, parole.
1: Sí, sí, ho hem acabat arreglat.
0: Un bon feix de bitllet. Me n'ha parat dins el butxacó. Molt bé, idò, i què vos sembla si tancam un poquet amb en Sebastià? Men, com ho fan, això?
1: A veure, mem, ha d'estar en el nivell avui, eh?
0: Escoltam.
3: Bon vespre, xiu-xiu, com estem? Jo molt emocionat. Avui, quan m'han fet a sebre que tancaven la festa de don Pablo Sorrentino, és que he quedat mort, he quedat a quadros, i m'ha costat molt triar una cançó per tancar, però crec que l'he trobada. Perquè hi ha una cançó d'aquí, de Mallorca, a plaça d'Anna Maria Jaume, perquè crec que combina allò que tant li agraden en Sorrentino, la cosa popular, per l'hora que combinant la cosa tàdica, tradicional, i la cosa moderna, i crec que a plaça d'Anna Maria Jaume, amb aquestes xirimies que comencen, és ideal. Molt bé, Paolo.

0: Buah, clarament, en Sebastià l'ha clavada, per favor. Anna Maria Jaume.
1: L'ha clavada molt fort, la veritat. L'ha clavada molt fort. És que, a més, és una cançó que tant serveix per obrir discos com per tancar festes.
0: Exacte, exacte. La veritat és que ara ho anava a dir. Bon tancament.
1: Molt bon tancament, la veritat. Molt ben, Sebastià, no falla.
0: Exacte. I de Toni, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta festa d'en Paolo Sorrentino. Avui?
1: Ja ho sabeu, que jo sempre amb vosaltres a la fi del món.
0: Ai, que bé, que bé. I d'arrel, la setmana que ve més?
1: Exacte, fins la setmana que ve.
0: Gràcies, Toni. Home, Toni. Adéu, adéu. Hem arribat en el xiu-xiu número 377.
2: Que vagi bé,
0: demà.
2: Que estigui bé. Fins demà.
0: Gràcies per ser-hi.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, nit. 16 famílies d'un edifici del carrer de Sant Novici de Palma a Foners no poden romandre a casa seva al Manco un vespre. Fins que demà els tècnics avaluïn l'estat de l'edifici després que, tocades les 5 de l'hora baixa, s'hagi esbocat el sostre d'un dels àtics. El propietari, Miguel Domingo, explica l'ensurt que se n'ha enduit.
2: Han sentit un soroll molt fort, molt fort, molt fort, i menys mal que la meva filla ha mirat cap a dalt i ha dit: papa, és del techo. I han començat a... han sortit corregents i jo, que he quedat el de darrere, és que he notat tot... la caiguda ha sigut per centímetre.
1: I demà la llengua centrarà bona part del ple del Parlament. La gran afluència de gent al Correllengua ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40è aniversari per evitar nous perills que afronta el català. El seu homòleg del PP, Sebastià Sagreras, ha tret pit a favor de la llengua i ha recordat que el PP es para de la llei de normalització.
3: Necessitam recuperar l'ús social del català, perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
4: Davant les demandes d'altres partits ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
1: I és que demà el català també tornarà a enfrontar els socis de govern. La portaveu de Vots, Manuela Cañadas, demanarà a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles pactada. No se'n refia.
5: Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen, o luego hacen de trisleros.
1: I més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana en unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre la data. Carles Cabrera de l'Estell assenyala que el principal problema és que el mes de juliol facilitava més la conciliació tant pels opositors com per als tribunals.
6: Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
1: A Formentera, més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Constitució per donar suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Va ser la matinada del dissabte. La víctima anava a fer-se una foto davant un dels cartells de l'obra de teatre Entre Pares, que parla de la violència intragènere d'una parella homosexual. Toni Martí, de la Clau de l'Armari, ha explicat els detalls de l'agressió.
7: Un cotxe primer va fer l'amac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro, y entonces es va cabrejar i va dir: y encima maricones, i va anar cap a... contra ell i li va donar una pellissa.
1: I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat al comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor quan va assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar. Assegura que mai ha parlat amb ell.
8: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto. Y permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más, porque no merece este señor ninguna atención.
1: Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. En la paraula mare s'han escrit llibres, drames i comèdies. Cadascú sap quina relació té amb sa mare i com li ha marcat en el caràcter, la manera de ser, la forma de relacionar-se amb els demés, fins i tot. És molt freudià allò de furgar la memòria per acabar donant la culpa de tot a les mares d'un. És que ningú t'ensenya a sa mare. Debutes al mateix temps que el teu fill i vas aprenent contradiccions incloses. Mare és la dona que ha engendrat, però de mares també n'hi ha de llet, adoptives i polítiques, és a dir, les sogres, que també és un capítol per escriure a part, dramàtic i còmic. Mare és la paraula d'avui.
2: Para mi madre significa puerto seguro, protección, amor incondicional. Tanto yo como madre, como lo que recibí de mi madre, es amor.
3: Tot i les ensopegades, una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs.

Gràcies, Mònica. Nosaltres també t'enviem una abraçada de mare intensa, afectiva i afectiva com la que canta Anna Roig. Mare és la paraula del programa d'avui i el dedicam a totes les mares, a les controladores, a les perfeccionistes, a les millors amigues, a les impredecibles, a les absorbents, a les amoroses, a les afectuoses, a les que volen ser mares i encara no ho han aconseguit perquè és un desig que no sempre es compleix a la primera, i a la mare de Ricky López, a qui no coneixem, però a qui adoram.

0: que bé que t'hagi tocat aquesta mare, Ricky López. Mare és també la causa o l'origen d'alguna cosa. L'experiència és mare de la ciència, diuen. I relacionat amb totes dues idees, amb ciència i origen, hem pensat que podíem conèixer com funcionen les cèl·lules mare en una investigació relacionada amb l'ictus.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: La Tània García Martínez és neurobiòloga i actualment exerceix d'investigadora postdoctorada en el grup de genòmica de la recerca en salut de l'IDISBA, de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, i a la unitat de recerca de neurobiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases. Les seves investigacions van encaminades a conèixer què provoca els ictus tant en adults com en infants, i per això és fonamental la informació que obtenen de les cèl·lules mare, i mare és la nostra paraula d'avui. Tània, benvinguda al programa, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
0: Gràcies per compartir amb nosaltres avui els teus coneixements. Que t'apareix si comencem explicant a els oients què són exactament les cèl·lules mare?
2: Sí, tant. Mira, les cèl·lules mare són, com dirien, les cèl·lules origen del nostre cos. Són especials perquè tenen la capacitat de transformar-se en molts altres tipus de cèl·lules, com vendrien ser les neurones, cèl·lules del cor o de la pell. A més, també poden dividir-se i regenerar teixits, cosa que és clau per al desenvolupament i per la reparació del nostre propi cos.
0: Val, per tant, importantíssimes, i pel que comptes, deduïm que en tenim per tot el cos, no?, de cèl·lules mare.
2: Sí, i en tenim al llarg de tota la vida, tot i que en menor quantitat que quan som embrions. Es troben en teixits pues, com tindríem a la pell, a la sang o al cervell, i aquí és on ajuden a mantenir-los i reparar-los, tot i que aquesta capacitat amb el temps va disminuint.
0: Val. Mos feim grans, i això també afecta les nostres cèl·lules, però quina informació vos proporcionen les cèl·lules o proporcionen?
2: Pues donen molta informació, perquè sobretot ens diuen com funciona el nostre cos.

0: El que les fa especial és que aquestes cèl·lules es poden convertir en gairebé qualsevol tipus de cèl·lula del nostre cos. I això ens dona una eina que és molt valuosa per estudiar malalties molt complexes, com és el cas de l'ictus,
1: Vale.
0: perquè no només afecta un tipus de cèl·lules, sinó que actuen diversos tipus de cèl·lules que han de funcionar de manera conjunta. Per això és molt útil poder convertir una cèl·lula mare pluripotent en qualsevol tipus cel·lular.
1: Val, Tània diu convertir. Això vol dir que aquestes cèl·lules poden actuar de per si de forma natural, però que també les podeu crear en un laboratori.
0: Exacte, sí. I això és una de les grans revolucions avui dia de la biomedicina, perquè el que podem fer, per exemple, és agafar cèl·lules adultes, com per exemple de la pell, i reiniciar-les. És a dir, com si tornéssim enrere en el temps, fins a un estat que sigui molt més flexible, per així-ho, i així de tal manera que aquestes cèl·lules després es poden tornar a convertir en diferents tipus de cèl·lules del nostre cos. Aquest tipus de cèl·lules, en terminologia nostra científica, és com les diríem, doncs, cèl·lules mare pluripotents induïdes, o sigui, que han sigut creades per nosaltres en el laboratori.
1: Val.
0: I això és molt important perquè podem partir d'una cèl·lula normal i donar-li aquesta capacitat de transformar-se.
1: Val, és fantàstic, pareix ciència-ficció, però és pura ciència. I tot això, Tània, amb quin objectiu ho feis?
0: En el nostre cas, l'objectiu principal és per poder estudiar una malaltia en un entorn que sigui molt controlat. Per exemple, nosaltres podem generar neurones o cèl·lules del vasos sanguinis d'un pacient en concret i veure què passa exactament en el seu cas. I això ens ajuda molt, molt a entendre millor la malaltia i en el futur intentar trobar tractaments més personalitzats per a aquests pacients.
1: Que això, tot això també és el que ens dona l'estudi de la genòmica, de l'ADN, les cèl·lules, etc.
0: Exacte.
1: Cada vegada més específiques, no? Més personalitzades. I jo te presentava també dient que estàveu investigant sobretot en sictus, en temes d'ictus, i tots sabem que sictus juguen factors com espès, alimentació, fumar, manca d'exercici, etc. No? Tot això ho entenem en adults, perquè tenim una vida, no, i un recorregut, però no en infants. Però, clar, també poden patir un ictus, encara que la prevalença en infants sigui inferior que entre els adults. Què vos mostren les cèl·lules d'un infant que ha patit un ictus que pugueu aplicar també en la prevenció, en la cura en els adults?
0: Exacte. Com has dit, en adults coneixem molt de factors, com els que hem mencionat, molt factors de risc, com el tabaquisme, l'alimentació, però és veritat que en els infants aquest factor no és tant. I encara que siguin molt menys freqüents que en adults, no hem de deixar de banda que els ictus infantils són una de les principals causes de dany cerebral que s'adquireix a la infància d'aquests infants. I per això aquí la recerca és molt, molt especialment important. El que veiem amb aquestes cèl·lules dels infants és que sovint hi ha una base genètica o alteracions en el desenvolupament d'aquests vasos sanguinis, que són els que tenen que funcionar de manera correcta, i entendre els mecanismes que estan alterats o que fallen en aquests sistemes infantils es poden ajudar també en adults, perquè a vegades descobrim vies biològiques comunes que no s'havien tingut en compte en els adults.
1: I tu fa 2 anys que formes part d'aquest grup d'investigació, de CIBISBA, de l'Hospital Universitari de Son Espases. Que t'agrada més de la vostra feina?
0: El que més m'agrada és que podem apropar-nos d'una forma molt directa a la malaltia des d'un punt de vista del pacient. Si treballem amb les seves pròpies cèl·lules, això te fa treballar de manera directa amb ells, no? I això ens permet també reproduir què passa en el cos, no? I entendre millor una malaltia tan complexa com és l'ictus, especialment en els infants, on les causes no són tan evidents. Això té un gran valor per nosaltres perquè ens pot ajudar a trobar respostes que ara mateix no tenim i que a llarg termini poden tenir un impacte real a la seva vida. I el fet de poder aportar la petita ajuda, no?, que puguem fer per nosaltres, per jo, és el més motivador.
1: Que bo. I tots els avenços de la ciència, jo crec que cada pic són més revolucionaris, i des d'aquí reivindicam també molta inversió en ciència
0: Sí.
1: i que se pugui informar i que puguin investigar gent com Natània García Martínez, d'IDISBA i de l'Hospital Universitari.

0: Tària Sones Pares, que avui ens ha acompanyat. Tània, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per la vostra feina, per la teva feina també. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ja ens varen avisar la setmana passada els companys d'esports que això podia passar i que Nimma Rodríguez Villoques podria adjudicar el dorsal daurat de la Trail Menorca Camí de Cavalls. I això que vol dir? Que és la primera dona que ha acabat el recorregut de 185 quilòmetres 5 vegades a una maneta. I això també ens ho exclamà. Mare meva, Imma, benvinguda, com estàs?
1: Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: Que bé tenir-te. Ja t'has recuperat d'aquesta fita o d'aquesta feta o encara no?
1: Doncs la veritat és que sí, estic bastant recuperada perquè, bueno, no vaig poder córrer tot el que volia. Llavors vaig fer gran part del tram caminant, sí. Tot i que camino molt ràpid, sí. Així que ja vaig bé. I, clar, això té una part bona i una part dolenta. La dolenta és que trigues més hores, però ja. La bona és que l'endemà estàs molt recuperada, la veritat.
0: Sí, sí. És que 185 quilòmetres se diuen aviat, Imma, però és que són moltes hores de recorregut, eh?
1: Sí, en el meu cas, que no sóc una corredora élite, clar, estàs al voltant sempre de més enllà de 30 hores, no? En aquest cas jo he fet 36-30, però ja vaig partir de Ciutadella en modo molt conservador. Tenia molt clar, sí, que era la meva cinquena Camí de Cavalls, perquè jo he fet 5 de 5, no he abandonat mai,
0: sí.
1: I tenia molt clar que en aquesta no podia haver abandonament.
0: Te veiem en el vídeo això, aixecant aquest dorsal daurat, que vol sí. dir que Nim ha fet 5 vegades tota la Trail Menorca Camí sí. de Cavalls. Són sí. moltes hores i això també vol dir, encara que uh-huh. estàs, com mos dius, guardant una mica d'energia, això també vol dir que el coco funciona molt bé, Imma, perquè aguantar tot aquest camí, tot aquest temps, també has de tenir molta força de voluntat.
1: Per mi diria que és una de les parts més importants per acabar la Camí de Cavalls 185. Hi ha una part d'entrenament mental que és el que farà que tu continuïs d'avituallament en avituallament, quilòmetre a quilòmetre. I, de fet, una de les qualitats o aptituds meves, jo que no sóc una corredora d'èlite, és aquesta. O sigui, tinc claríssim que jo he acabat aquestes 5 edicions perquè tinc aquesta determinació mental. Molt contenta, la veritat.
0: Que bé. Enhorabona des d'aquí, des de tot l'equip d'entre avui i demà. I li demanàvem a en Pablo Ibáñez, en Pablo Pies Ligeros, amb qui acabem sí. de parlar, que t'ha fet rècord, bueno, l'ha fulminat.
1: És un crac.
0: Sí, sí, l'ha fulminat. Li hem demanat, si li demanaven molt això de, a veure, Pablo, tu per què corres? A tu també t'ho demanen, això. I mai, ma, per què cors? Per què fas això?
1: No, em pregunten més, i com vas començar?
0: Pues, sí, sí.
1: Vas començar mica en mica, i conforme he anat fent trail i marxes de resistència, trail de llarga distància també, doncs, bueno, cada vegada he vist que m'agradava més aquest món. I després Menorca, bueno, per mi és algo, córrer aquí té algo molt especial.
0: Sí, no?
1: Molt especial.
0: Sí.
1: Tu estimes la illa i la illa t'estima tu quan vens a fer això.
0: Fantàstic, quina idea més hermosa, aquesta connexió, que jo crec que efectivament sí. te la dona aquesta illa, aquest camí, sí. camí tan hermós, sí, sí. tan diferent, sí. tan amigable en el fons, sí. tan, no? que efectivament t'estima. I escolta, crec que tampoc estàs tota sola a un recorregut com aquest, a part del públic que anima, no sé si tens equip, allò que te diu, venga, Imma, que ho aconseguim, eh?
1: Doncs no, però sí que és cert que aquest any hem coincidit molts amics i em fan de suport moltes dones que acompanyen els seus homes o parella o marit i tal i que estan fent la carrera. Sí. I llavors ja ens coneixem d'aquests 5 anys i m'acaben fent suport moltíssimes dones o, bueno, o improvisats que m'estan veient
0: sí.
1: i a més ho comenten, diu aquesta noia va sola aquesta... i tal. I al final, bueno, em fan de suport per a mi. Què necessites? I em pregunten. És una cosa molt, molt xula que succeeix cada any. Bueno, i turistes, inclús. Vaig creuar-me a la Costa Nord, anant als 100 quilòmetres, tot un grup. I a la tornada en la Costa Sud, un altre cop me'l vaig trobar. Jo els hi vaig dir, dic, ens animeu molt. I això fa que nosaltres continuem. I com aquest grup, moltíssima gent. Vull dir, en això és una passada. Tota la gent que ve a veure l'evento com també recolza altres corredors.
0: I doncs, importància de donar suport a tots aquests atletes que, bé, doncs que el que feis jo crec que és per dir, mare meva, tu t'ho dius durant el recorregut o quan arribes o quan surts, dius, mare meva el que estic aconseguint, o mare meva, on m'he ficat, o mare meva, Imma, no sé si tornaràs, aquest mare meva el dius d'alguna manera.
1: L'any passat sí, però aquest any el mare meva no ha sortit en cap moment. En cap moment m'ha aparegut el diable de l'abandonament i, oi, mare meva, què estic fent? No, no, anava molt tranquil·la aquest any.
0: Sí, sí, ho veiem i ja t'he dit que ja mos havien xivat, que tenies objectiu i que sabien que ho aconseguiries. Sí. Però a nosaltres deim és mare meva amb admiració. Imma Rodríguez, sí, mare meva, el que fan aquesta gent.
1: Aquest mare meva me'l deia la gent. Em preguntaven, és la teva primera? Dic, no, és la meva cinquena. I deien, què? Mare meva. Llavors, què deien al mare meva?
0: T'he de demanar si l'any que ve hi tornes?
1: Bueno, ara hi ha l'altre repte, que ja me l'han llançat aquí, és que hi ha un dorsal de, no sé si és de platino o alguna cosa així, no? Que sembla ser, no estic molt informada, que sembla ser que són 5 mesos. Bé. El més probable és que torni.
0: Escolta, enhorabona, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i bueno, ens veiem aviat. Una abraçada.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
7: Molt bé. Anava a dir emmerat, però no, lleig. No.
0: Bé, ahir varen celebrar el Dia de la Mare, diumenge, i clar, avui entré amb mare com a paraula polisèmica d'aquest programa. Mares.
7: Mares, uf, mares i gent que se surt de mare n'hi ha infinit. Wow. I desmadres, encara que no tingui res que veure en la paraula mare, o sigui, sí que té que veure.
0: Sí que té que veure, sortir-se de mare, no?
7: En català, desmadre, no. Crec que Hot Shots, subtitulada, de fet, La madre de todos los desmadres, era més o manco comestible, fins i tot els ous amb bacon de sa panxa d'una Valeria Golino. I Desmadre a l'americana. Era una traducció lliure d'Animal Party. Mm-hmm. Que bueno, però cap d'aquestes són ses mares d'avui.
0: Vinga, i de començar amb un clàssic.
7: Sí, perquè
0: espanyol.
7: A més va conquistar espectadors de tota raça, de tot color, de tota condició, va guanyar l'Òscar, es Goya i Cans. O sigui, jo crec que no fa falta ni presentació.
8: Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis.
7: Aquesta escena, de fet, no té gaire cosa que veure en l'argument de Todo sobre mi madre, però sí que és un de les escenes més recordades de totes.

0: Una mare soltera veu morint el seu fill el dia que compleix 17 anys per posar-se a córrer per aconseguir l'autògraf de la seva actriu preferida. Destrossada, aquesta mare viatjarà a la recerca de son pare del nin, del qual no sap res. No, aleshores canviarà de ciutat, ella viu a Madrid, anirà a Barcelona cercant a son pare. Todo sobre mi madre és un melodrama brutal, intens com ell tot sol, però en el que Pedro Almodóvar no descuida res del seu fascinant i personal univers cinematogràfic. Jo crec que és un relat excel·lent, dur, intensíssim, que xerra sobre sa vida, sa solitud i sa força dels sentiments. Fa riure, fa plorar i per una vegada posa fins i tot una miqueta massa, per meu gust, a tothom amb unanimitat de sa millor pel·lícula. Però bueno, aquí està Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña i aquesta magnífica Antonia San Juan, fent aquell monòleg sobre su cuerpo i tot lo que li ha costat aquesta cirurgia meravellosa la qual està sommesa.
1: Ja la record perfectament, a més la vaig veure a Barcelona, en aquell moment estudiava allà i a més com que moltes coses passen a Barcelona també eren llocs molt fàcils de reconèixer. I na Penélope Cruz també la record, especialment en aquesta pel·lícula. I de Todo sobre mi madre, aquesta primera mare, en sa que ens ha Antoni Camps, la seva llista, avui que sa paraula és aquesta.
0: Avui
1: mare.
0: Sa paraula és mare, i a més deduï mares, o sigui, tal qual. Perquè sa segona no té res que veure amb sa mare de Todo sobre mi madre, en Cecilia Roth. És una mare sa que vols odiar total i absolutament, però te fascina i te sacseja en sa mateixa intensitat.
2: Limonada.
3: Cuidado. He pensado que te apetecería. Sí, gracias.
2: Es la receta familiar secreta.
3: ¿Qué parten los limones?
0: Aquesta és el principi d'una de les múltiples escenes de calma abans de la tormenta brutal i tremenda, perquè és així, de Madre, la pel·lícula en la que Darren Aronofsky mos va torturar físicament. Si Requiem por un sueño era tremenda, aquesta ho és encara més. És història d'una lota recient casada que està reformant casa seva, en seu home, que és escriptor, i veu quan la seva parella deixa entrar a les seves vides a una sèrie de persones que no són gaire coherents. I a partir d'aquí tot comença una espiral de anarquia i incoherència devastadora. És com no quiero mirar, saps allò de que les pel·lis que te tapes els ulls però obris els dits per mirar el que està passant? I doncs és això, o sigui, el director d'aquest de Requiem por un sueño, dèiem, o de Noé, o de La fuente de la vida, o de Pi, del qual ja n'hem parlat diverses vegades, juga a compondre i destruir l'educació, les situacions i el que se suposa que ha de passar, però ho fa d'una manera que provocadora i visceral tot el temps. I ho fa només precisament per això, per provocar l'espectador, perquè per generar una incomoditat. És fascinant. A part de tenir a Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris i Michelle Pfeiffer, el que és per jo qualcunes de les millors interpretacions.
1: I d'aquí tenim aquesta Madre, amb exclamació, any 2017.
0: Any 2000.
1: I res, aquesta és la paraula d'avui, així que necessitem més mares.
0: Sí, una altra mare que també té una intensitat brutal és aquesta.
4: Gran cariño, cuéntame algo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a comer ahora?
5: No sé.
4: Bueno, lo tendrás que comer, ¿no? ¿Y tu padre?
5: No lo sé.
4: ¿Cómo que no sabes?
5: No sé dónde está.
4: Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
5: Se ha ido.
4: ¿Qué se ha ido? ¿Dónde se ha ido?
5: Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
4: ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
5: No.
4: ¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa, Iván?
5: Sí.
4: ¿Y hace cuánto que se ha ido? ¿Hace mucho?
5: No sé, un rato.
0: És que m'estava posant de
1: nervis. Sí, te comença a angoixar, sí, sí.
0: Quan l'estava preparant, estava pensant... Uf, no recordava la sensació d'angoixa brutal en la que comença aquesta pel·lícula. Una mare rep la telefonada del seu fill, que suposadament és en seu pare, estan separats, els nins s'han anat amb son pare de vacances i se n'han anat a la platja. I a partir d'aquí, no farem spoilers, farà tot lo possible i lo impossible per tornar a trobar i a trobar-se en seu fill. Ja està, això és Madre, l'argument de Madre. Està basada en un curtmetratge que va dirigir el mateix Sorogoyen 2 anys abans. És una història íntima, és preciosa, amb un pols impecable i una tendresa que traspassa la pantalla. Entens, és curiós, perquè entens tot el que passa, com actuen els personatges i per què actuen així, a pesar de que aparentment és incomprensible el que està passant i és incomprensible que els personatges actuïn com actuen, no? Però clar, tu has vist d'on ve tot allò. Aleshores, pots entendre perfectament per què a l'espera que s'estreni la nova pel·lícula en Sorogoyen, El ser querido, que millor que veure una d'aquestes primeres. Crec que és la segona pel·lícula que va fer.
1: Idò, Madre, apuntadíssima. Jo no l'he vista, però ja t'he dit, ja m'ha començat a entrar angoixa, però em fa ganes veure-la.
0: És tremenda, tremenda.
1: Madre, Sorogoyen, venga, mare sa paraula, i mare també ven el títol de la següent.
0: Exacte. Què passaria si descobrissis que ton pare va enganyar a ta mare i que no estava fent en el... i que ho estava fent just en el moment de la seva mort?
6: ¿Quiere decir que la madre de ella y mi padre estaban liados?
7: No me gusta nada la palabra que ha empleado.
6: Bueno, tenían relaciones. ¿Le gusta más así?
8: Señora Brewster, el hecho de que dos personas compartan la misma suite o la misma... no significa que haya ocurrido nada censurable.
7: Disculpe, pero está ofendiendo a mi madre. Era una mujer extremadamente guapa.
0: Ay, eso es... lo que le pasa a Jack Lemmon... Exactament això, que descobreix que son pare tenia una relació amb una altra dona. I això és... Què ocurrió entre mi padre i tu madre? Que és una traducció lliure del títol original, que és Avanti. Saps que tu dius per què? O sigui, en original se titula Passen i tu la titules Què ocurrió entre mi padre i tu madre. Ja estàs fent un spoiler considerable. Però bueno, és una història d'un home nord-americà que viatja a Itàlia perquè son pare ha mort en un accident de cotxe i en allà descobreix que no anava tot sol a dins el cotxe. Per jo és una de les grans, grans comèdies de Billy Wilder. Estem parlant del director de Con faldas y a lo loco, el director de La tentación vive arriba, bueno, de tantíssimes pel·lícules que aquest home que té aquesta mala llet a l'hora de contar històries. Té un guió enginyós, un ritme modèlic i una construcció digna de tots els vodevils més impossibles. És mordaç, corrosiva i té molt moltíssima mala llet. Jack Lemmon, Juliette Mills, Cliff Redhill i Edward Andrews són els protagonistes d'aquesta Què ocurrió entre tu padre i mi madre l'any 1972. I hem de posar una comèdia. Sí, tot el que havíem posat eren drames un darrere l'altre, no? Hem de posar una comèdia un poc.
1: Sí, a més, aquesta era molt divertida. El Lemmon és per treure-se el paper.
0: És curiós que, i ara farem un petit parèntesis, és curiós que l'any 1972 Billy Wilder s'atrevís a rodar una escena eròtica en aquesta pel·lícula, aquí on els personatges practiquen nudisme en nus integrals. L'any 1972, aquí se va censurar, evidentment, no se va estrenar amb aquesta escena, però si la podeu veure en sa versió íntegra, diguéssim, sense censura, te quedes fascinat que dius, ostres, estem parlant de Jack Lemmon, estem parlant de Billy Wilder i estem parlant d'una escena que dius, uepa!
1: I del que ocorria entre mi padre i tu madre, tota una història de l'any 72. I, Antoni, mos duvull una bolla extra.
9: Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
10: Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años,2.
0: Tremendo, eh?
1: Tremendo, tremendo. Jo no voldria saber tot això, per favor.
0: Això és Gattaca, la primera pel·lícula d'Andrew Niccol. Ambientada en una societat futura aquí on la major part dels nins són concebuts in vitro i en tècniques de selecció genètica de cèl·lules mare, un dels darrers nins concebut de manera natural neix amb una deficiència cardíaca, que és aquesta, que li, del 99% que farà que visqui hasta los 30,2 anys, bueno, ho passarà molt malament. Se'l considera bàsicament un invàlid i com a tal està condemnat a realitzar els treballs més agradables.
1: Això... Més desagradable.
0: Més desagradable. Desagradable. Perdó, sí, perdó. Sí. Això és Gattaca, la magnífica, perquè és magnífica, primera pel·lícula d'Andrew Niccol. Aquí, bona, a més, se van conèixer Ethan Hawke i Uma Thurman, que després varen concebir de manera natural, que sapiguem, a Maya Hawke, aquella Robin magnífica de Stranger Things, i que, a més, canta fantàsticament bé. És un thriller de ciència-ficció, la pel·lícula, no Maya Hawke, molt intel·ligent, molt oportú, i que, a excepció de qualque moments una miqueta il·lògics, tenint en compte que és la primera trama, que és una pel·lícula distòpica i tal, és molt emocionant. Bueno, després veure Jude Law, que en aquest cas no fa de guapeton, sinó que fa de minusvàlid, perquè és un esportista que ha patit un accident i van cadira de rodes. Ethan Hawke i Uma Thurman estan fantàstics. Eren superjovenets, també. És del 1997.
1: Ja,
0: fa 30 anys ja que has dit això. O sigui que...
1: I de gata que mare, en aquest cas, les cèl·lules mares, no? que són l'argument d'aquesta pel·li. I de mare ha estat la paraula. Aquesta és la selecció d'en Toni Camps. Toni Camps, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i salut i cinema.
11: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
12: IV3 Ràdio és memòria.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
11: El dia, per saber què passa i per què.
13: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
11: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
11: per
13: ja...
11: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
11: El dia, amb Marta Grau.
13: El 22% de la plantilla actual...
11: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio.
12: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Arribem al final del capítol que hem dedicat a la paraula mare. Li hem passat un poc de puntetes a tot allò que recull el mot, però és que aquest és un programa de polisèmia. Mare, mare és la nostra paraula, i sabíeu que Espanya és un dels països de la Unió Europea on s'és mare més tard? La mitjana se situa pràcticament en els 33 anys i augmenta considerablement a la darrera dècada. De fet, s'han duplicat les mares primerenques de més de 40 anys, superant les mares menors de 25. Les causes són òbvies: cerca d'estabilitat laboral i econòmica i retard en l'emancipació, entre d'altres coses, per no trobar una casa on viure. També la maternitat és un dels factors de biaix de gènere professional. Una de cada tres dones deixa el lloc de feina quan té un fill, i això representa a Espanya 10 punts per damunt de la mitjana europea. Associacions de mares demanen un pacte d'estat perquè, entre altres coses, la reducció de la jornada laboral per cuidar dels fills no suposi una reducció salarial.

Què tal? Com esteu? Espero que bé, amb ganes de gaudir d'una bona sessió de l'Eclèctic dedicada al jazz, perquè, ja ho sabeu, els dilluns toca jazz i avui és dilluns. Vos presentaré, o millor dit, ja vos he començat a presentar el darrer treball del pianista considerat com l'estrella més jove del jazz a nivell mundial. Joey Alexander té 21 anys, els complí el passat 25 de juny, i aquest nou àlbum ja és el sisè d'una discografia que inicià el 2015, quan només en tenia 12. L'àlbum que tenim a les mans, titulat Origin, i del que acabem de sentir, Remembering, es publicà el passat 25 de maig.

On the Horizon, un altre dels temes que conformen Origen, el darrer treball del jove pianista i compositor Joey Alexander, que ocuparà avui la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum conformat per 10 composicions pròpies, per a les que s'acompanya de Chris Potter, el saxo soprano i tenor, Gilad Henselman a la guitarra, Larry Grenadier al contrabaix i Kendrick Scott a la bateria. Quintet que seguim sentint en Dear Alexander.

0: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons a mon pare.
3: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
4: 646 93 45 01.
5: La vull dedicar a mon mare.
6: En el Coni.
7: En el meu pare.
8: La meva padrina. Dadicul desboni.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
3: Ràdio Tradicional, sí senyor.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
3: A qui li dediques aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
3: Ai.
5: Això, que t'estim molt.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
10: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
11: I què fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga?
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
12: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Josiah Alexander Silva, conegut com Joey Alexander. És d'origen indonesi i amb el seu debut discogràfic, l'àlbum My Favorite Things, es convertia en el primer músic d'Indonèsia amb incloure el seu nom a la llista del Billboard 200. Amb 9 anys guanyà el premi del Master Jam Festival i als 11 fou convidat per Wynton Marsalis per a tocar amb els Jazz at the Lincoln Center. Clar, i després d'això se li obriren ràpidament totes les portes dels festivals, com per exemple Montreal i Newport. Bill Evans, Herbie Hancock, Harry Connick Jr. figuren amb els seus referents que l'influenciaren per decantar-se cap al jazz. Recuperem el programa després del petit parèntesis per als consells publicitaris i promocionals amb Promise of Spring. Ara sentirem dos temes de forma consecutiva. Engels Ace i Hesitation.

Esteu en la sintonia de l'Eclèctic, el programa que vos acompanya de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, i fins a la mitjanit, amb aquelles músiques per les quals val la pena trencar el silenci. I els dilluns ens centrem en les síncopes del jazz, presentant-vos, per norma, les darreres produccions discogràfiques que acaben de veure la llum al mercat discogràfic, com, per exemple, aquest Origin, signat per el jove pianista i compositor indonesi Joey Alexander. Una producció realitzada al costat de Larry Grenadier al contrabaix, Kendrick Scott a la bateria, Gilad Henselman a la guitarra i Chris Potter als saxos. Tornem a la música. Tornem amb Summer Rising.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Midnight Waves és el títol del tema amb el qual acabem d'encetar el tercer bloc de l'Eclèctic. Una sessió, com tots els dilluns, dedicades a les noves produccions discogràfiques de jazz, i avui concretament amb el sisè i darrer treball del pianista i compositor Joey Alexander. Seguim amb un altre tema, Rise Up.

És possible que vos hàgiu entemut que al llarg del programa han sentit diversos temes, diverses composicions de Joey Alexander, que feia referència a les estacions de l'any. Dear Autumn, Promise of Spring o Summer Rising. I sí, efectivament, ens falta l'hivern, perquè Winter Blues serà el tema amb el qual tancarem la sessió d'avui, alhora que completarem l'audició de l'àlbum que recordem du per títol Origin. Tornarem passat demà perquè demà és festa i si vos fa ganes de sentir l'eclèctic haureu de recuperar qualsevol de les anteriors edicions a través del podcast que trobareu al web ib3radio.org. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Lluís Fortesa, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí, la Creu de Maig era, i és, una festa religiosa de primavera que se celebrava arreu el dia de la invenció de la Santa Creu, és a dir, dia 3 de maig. Antigament se solia beneir solemnament les poblacions des de llocs alts, llocs elevats, des dels campanars de les iglesis, també des de les murades de Palma o des dels puig, com per exemple el del Toro, a Menorca, amb la intenció de protegir les collites. També era tradició que els al·lots fessin enramats i una recapta demanant pel veïnat un dobre per la Santa Creu, amb el qual feien una berenada. I dia 3 de maig també es festa a Souva, perquè se celebra aquesta festa i la Fira de la Creu. Cada 3 de maig, Souva fa aquesta festa de la Creu amb una petita fira a la barriada de Camarrata, la part baixa del poble. Allà, l'acte principal és la beneïda, on demanen justament això, que hi hagi una bona collita. Segons la tradició agrícola de Menorca, entre dia 25 d'abril, festa de Sant Marc, i dia 3 de maig, dia de la Creu, són dates assenyalades per sembrar l'estivada, una tècnica de cultiu originalment de secà i que és molt antiga. Per tant, és festa i fira de la Santa Creu i els darrers dies apuntau-ho per sembrar l'estivada. Comencem.

0: It's going to be the energy. And then...
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
2: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a les zones d'IV3 Ràdio, com sempre. Un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui són dilluns, dia 4 de maig, i aquí tenim totes les lletres. I qui les saben totes també són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Com estàu? Idò, sí, ben trobats un dia més a Tèntol al Xisco Nadal. Com anam?
3: Molt bon dia.
2: Miquel Junc, com anam?
4: Bon dia, va bé.
2: Ben trobats. Fa una humitat avui,
4: sí,
2: que és
4: sí,
2: que
4: sí.
2: S'aferren allò que... jo tenc un deshumidificador i l'he posat i normalment estic a 50, 40 i busques, i avui 62 graus d'humitat estava el deshumidificador. És a dir que, déu-n'hi-do, l'humitat que tenim avui a les nostres Illes Balears, tranquil·litat a aquells que sou a les retencions, com han informat els nostres companys dels serveis informatius, i saludem en Celestí Oliver. Celestí, com estàs?
5: Molt bé.
2: Has passat un bon pont?
5: Sí.
2: Molta humitat.
5: Molta humitat. Sí.
2: Sí mateix,
5: calor,
2: ja se nota.
5: Suor, sí.
2: Se nota ja l'ambient. Però bé, esperam que hagueu passat un bon pont de maig. Avui ja som dia 4. Encetam aquest mes de maig a Tèntol i ho farem amb tots aquests continguts. Celestí, començant per tu.
5: Idò, sí, començam setmana jugant a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia, i avui sí que parlarem amb el prestigiós fotògraf internacional Joan Fontcuberta, que des de la setmana passada té doble exposició tant al Casal Sollerich de Palma com a la Fundació Catany de Llumajor.

0: Idò, sí, avui parlarem amb Joan Fontcuberta d'aquesta mostra Galàxia Fontcuberta que consta de dues propostes. Wunderkammer, que es pot visitar al Casal Solleri fins al pròxim 5 de juliol, i la Via Làctia a retratar arbres, que s'ha inaugurat a la Fundació Catany, a Can Toni Catany, amb seu a Llumajor, i que es podrà veure fins al pròxim 27 de setembre. Una entrevista que ens va quedar pendent,
1: sí,
0: la setmana passada.
1: De parlar amb en Joan Fontcuberta, un dels grans artistes que tenim actualment, i que bé que puguis posar a Palma i a Llucmajor. Va recomanar moltíssim les dues exposicions, tant a la Solleri com a la Fundació Catany, però hem de tractar més temes, perquè ja ho sabeu, avui és dilluns i hem de parlar de literatura en aquest programa amb el nostre estimat lectobro, que m'ha dit que ha fet moltes lectures aquest dies de festa, en Josep Maria Nadal Suau. Avui parlarà d'un llibre que li ha agradat molt i que troba que és una temàtica poc tractada a la literatura.
2: Avui voldria xerrar d'una novel·la que m'ha encantat, Los Trillizos, d'en Valentín Roma. Però és que, a més, la novel·la ens permet posar damunt la taula un tema molt curiós, perquè és una novel·la sobre l'experiència de ser padrastre, de col·laborar en la criança dels fills de la teva parella, no? Dels fills que la teva parella va tenir amb una altra persona. Curiosament, és un tema molt poc present a la narrativa contemporània, tot i que és una circumstància molt típica de les vides modernes, no? Posarem damunt la taula aquesta pregunta. Per què no s'enxerra més a les novel·les d'avui en dia?

0: Idò, si vull padrastres i madrastres a la literatura, amb en Nadal Suau, perquè ha trobat un llibre que li ha agradat molt sobre aquest tema, sobre com interactuar amb fills que no són biològicament teus. Llavors ho comentarem, però també tenim més temes a la taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui parlarem de noms, perquè l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, ha creat una eina que permet veure els noms més comuns per dècades i comentarem els canvis que hi ha hagut a les Balears, perquè crides atenció que durant 5 dècades aquests noms varen ser mateixos, noms més posats a Balears, i després a partir dels anys 80 comencen a canviar. Repassarem un poquet això, com han sorgit aquests canvis i aquests nous noms. També parlarem de la festa d'Estondre, dels Llombards, que se va celebrar ahir.
0: Una mai a Tondre?
1: No, no hi ha anat mai, però...
0: És una experiència.
1: Bé, en directe.
0: Sí,
2: veu a vist, això sí.
0: Sí.
2: Veure, sí.
0: I de Llombards ja fa anys que fan aquesta fira.
1: Sí, fa 25 anys enguany que fan aquesta fira i se veu que té èxit.
0: Sí, sí. Molt, molt.
1: I acabarem repassant com ha anat el Correllengua Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears.

0: Doncs i tot això avui a la taula de redacció i a partir de les 5 del capvespre, Xisco, que tindrem?
1: I de demà en Guillem Martorell, bon nin, un nin d'11 anys, a qui sempre li han agradat dibuixar mapes. Això serà a partir de les 5 que entrevistarem aquest jove d'11 anys, volia dir, que ja ha escrit el seu primer llibre. En Guillem, quin desastre de vida.

0: comentava en Guillem Martorell, bon nin, d'11 anys, sempre li ha agradat dibuixar mapes, còmics i historietes. I des de fa un temps escriu també diaris personals. Aquestes dues aficions l'han convertit en l'autor més jove amb el llibre Guillem, quin desastre de vida. Un àlbum divertit, il·lustrat per ell mateix, que ha publicat amb Espelma Edicions. I a partir de les 5, ell i son pare passaran per els Estudis d'Ivers de Ràdio per parlar-nos de com és aquesta vocació tan precoç per l'escriptura.
1: Exacte. D'en Guillem, que té 11 anys i que, de bones, de Santa Margalida, en Guillem.
0: Santa Margalida, exacte.
1: Mm-hmm. I llavors vendran en son pare aquí als Estudis d'Ivers de Ràdio. I també rebrem l'alegria dels dilluns avui, és com sempre, en Joana Maroto. I avui torna amb els marotades i marotismes.
2: Bon dia, estimats. Què tal? Com estàu? Què tal? Vos ha anat al pont? Bé, mireu, avui volem que parlar del darrer estudi sobre emancipació i també de frases de mares. Què vos pareix aquest masclum? Quina frase vos han repetit fins a la societat? Segur que n'hi ha qualcuna i segur que és tan bona com aquella que diu «Si ben jo i ho trob, t'assetjaràs l'espardenya». O «Què vos penseu? Que som la vostra criada? Això no és un hotel». Res, vos espero d'aquí una estona a marotades i marotismes i si voleu afegir qualque frase de mare que vos han dit a les totes, vos esperam. Podeu cridar també i dir la vostra al 971 13 99 00. Fins ara!

0: al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar en aquest programa en directe, ja ho sabeu, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O també sabeu, el correu electrònic...
4: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
5: Ah, ja ho tenim tot a punt. Xisco, Miquel, molta gràcies.
2: Fins
5: aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic... Un home que no sent l'humitat perquè ell és del nord. Bé, de fet, la sent més, encara.
3: Però no sua.
5: No sua, no. Mira, l'està intacte.
3: Diuen que
5: impecable,
3: no.
5: Ell, en bon dilluns, després d'un pont.
3: Cap gota.
5: Avui, Iker Hernández ens acompanya al control tècnic. Moltes gràcies, Iker. Són les 3 i 18 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
0: La rabiosa actualitat.

0: Però sí, ara mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, un tema avui molt illenc, Celestí.
1: I doncs sí, Margalida, avui la rabiosa actualitat passa per Menorca, mira per on, i per parlar dels cocons i de la història de la sal menorquina. No.

convidar, si avui hem de parlar de sal, perquè volem dedicar el programa als cocons i a la història de la sal a l'illa de Menorca, perquè un investigador, Adolf Sintes, ha publicat el llibre Cocons i Salines, la sal de Menorca. Una publicació que porta una visió del conjunt de la producció i els usos de la sal, començant per la primigènia sal de cocó, l'única generada a l'illa durant mil·lennis, fins a arribar a la fundació de les primeres salineres pels comerciants grecs durant els dominis britànics del segle XVIII. A partir d'aquest llibre es podrà conèixer la història de les salines i dels esforçats saliners, però també la rehabilitació respectuosa amb el medi ambient i amb els materials de les salines de la Concepció al port de Fornells, que avui ofereixen esplèndides collites de flor de sal. Un llibre més ple de fotografies, de mapes, de glossari i de toponímia salinera de Menorca.

0: No mos pensaríem d'escoltar aquesta cançó, Sapore di Sale.
1: No.
0: Gino Paoli, que mos va deixar fa molt poquet, el dia 24 de març d'enguany. Però bé, tornem a Menorca, els cocons. Ja sabeu que els cocons són aquests forats naturals de les roques creats per l'erosió amb la mà. La paraula cocó prové del llatí cocone, que significa cacerola, és a dir, lloc on es diposita un tassó com una tassa. En aquest cas, un recipient de pedra en els quals durant mil·lennis s'ha produït sal aquí a les Illes Balears. De fet, aquest era l'únic mètode d'explotació de la sal fins al segle XVIII. Llavors, arribaren a Menorca els anglesos. La dominació anglesa de Menorca va crear les primeres salines. Va ser atirant i això no va suposar, però, la desaparició dels cocons. I els dos mètodes, tant el cocó com també la salinera, varen conviure durant anys a Menorca. A la costa de Sant Lluís, però, al segle XIX, hi havia una concessió de 245 cocons que també varen ser molt utilitzats pels pagesos durant la postguerra.

0: Mira, d'ençà de l'època neolítica es té documentada la utilització de la sal com a condiment en l'alimentació humana. Això no és debades, ja que la necessitat de consumir sal està determinada pel nostre organisme, en mesura. És clar, ja ho sabeu, la sal sempre en mesura, ni poc ni massa, sobretot no massa. A més, la conservació en sal és una de les tècniques més antigues i també eficaces per la correcta durabilitat dels aliments. Ja sabeu que antigament conservaven en sal. La sal no només protegeix de les propietats antisèptiques, sinó que també es treu l'aigua de l'interior dels teixits cel·lulars deshidratant els aliments i fent impossible la mida microbiana, per tant, aquesta poda antisèptic que té la sal. Una utilització en el món alimentari, sobretot quan no s'havien inventat les geleres ni tampoc els congeladors, va fer que la sal fou el principal producte de conservació i, per tant, un bé molt preuat i que va ser una font de riquesa per les nostres illes. Les Balears són productors de sal d'ençà del segle IV abans de Crist, on troben salineres a Mallorca, Eivissa i Formentera. A Menorca són posteriors. Com dèiem, posteriorment a Menorca també n'hi ha i ara poden conèixer la història de la sal a Menorca gràcies a la feina d'aquest investigador de l'Institut d'Estudis Menorquins, que és Nadolf Sintes, que ha recuit en aquest llibre Cocons i Salines, una proposta etnològica, Cocons i Salines, una història de la sal a Menorca. Molt interessant aquest llibre, que ara tot d'una comentarem, i com que aquí a Tèntol no molt volen fer gens fats i volen tenir molta de sal i també molt de salero...
1: Això mateix, per tots aquests motius, que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca.
0: Són les 3:26. Tèntol!

Continuem, avui també tenim pregunta. La pregunta del dia avui ben interessant, que diu així. Parlarem de sala, perquè una persona salada és una persona molt graciosa. Molt salada, aquesta al·lot o aquesta al·lot. O quan un menjar té molta de sal, és molt salat. En canvi, si té molt poca sal, és un menjar fat. També podem salar a classe, que és no assistir-hi. I a les Balears tenim l'article salat, ja ho sabeu. Però també podem trobar una cosa salada. I la pregunta és aquesta. Sabeu què significa quan una cosa és ben salada?

0: Ai, quina cançó més preciosa, d'Anna Miquela.
1: Sí.
0: Un saler de sol. Celestí, però quan una cosa és ben salada, què significa?
1: Ai, sí, és quan una cosa és ben blanca.
0: Ui, quina cosa més salada.
1: Blanca, sí.
0: Blanca, lluminosa.
1: Com a referit, sí. És quan una cosa és ben cara, és a dir, que costa molt de dobbers.
0: Quina cosa més salada. Bon, sí. Ha sortit ben salat, aquest sopar.
1: És quan una cosa és molt neta. Sí, que lluenta.
0: Lluentíssima, ben salada. Doncs sabeu que és una cosa ben salada. Per jugar en altres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant aquí a IV3, al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el coni.
9: En els meus pares.
10: La senyora Pedina. Dari cul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
6: per
1: ja...
6: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
6: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
6: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: les 3 i 32 minuts i som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui hem demanat què significa que una cosa és ben salada. Celestia Oliver, tenim tres opcions de resposta.
1: Idò sí, és quan una cosa és ben blanca, ho deien quan una cosa és ben cara o costa molt de dobbers, o ho deien quan una cosa és molt neta.
0: Molt neta. Ai, quina cosa més salada. Podria ser blanca, podria ser neta. Perquè ja han dit que té poders antisèptics a la sal, però en aquest cas una cosa ben salada és una cosa ben cara. Efectivament.
1: Així és.
0: Moltíssimes gràcies a tots els oients que heu participat. De fet, si cerques salat o salada, és el Cove Moll, la primera excepció, la primera definició que surt en el diccionari és impregnat de sal, una cosa salada, que quan tu has anat a la mà vas salat.
1: Sí.
0: Però la segona excepció ja diu una cosa cara. Diu, aquest sopar ha sortit ben salat.
1: Clar.
0: I, perquè, òbviament, és molt car. Llavors, la tercera excepció sí que ja diu que té molta gràcia o que té molta agudesa. Per tant, avui, amb un 93% dels vots, tothom ha sabut que qualque vegada hem anat a dinar, hem anat a sopar, hem comprat un vestit que mos ha sortit ben salat.
1: Ben salat. Sí.
0: No, gràcies a tots per participar. Com dèiem, ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, aquest Cocons i Salines, la història de la sal a Menorca. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Com se diu?
6: Vostè qui és?
0: Amb qui parlam?
7: Hola.
0: Hola, qui sou, sí?
7: Bona tarda, Adolf Sinta.
0: Benvingut, Adolf.
4: M'agrada aquest nom.
8: D'on ets?
0: D'on és, Adolf Sinta?
7: De Menorca.
0: De Menorca.
7: D'aquí, de Menorca, evidentment.
0: I d'on? De quina banda, de Menorca?
7: Ah, de Sant Lluís.
0: De Sant Lluís.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Ara ja treballo per jo, perquè estic jubilat.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Necessita quanta paciència.
10: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
0: Creu en Déu, vos ha demanat.
7: No gaire.
11: T'agrada viatjar?
7: Sí, sí, tant.
12: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
7: Bueno, la nostra cultura és hereva de la cultura romana en tot.
9: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, bastant bé.
13: És tot un artista. Em cau bé.
12: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
8: Com més l'observo, més perplex estic.
14: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
5: Un riure fantàstic.
15: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor. No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
16: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
17: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dai.
0: Ens sentia respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar Adolf Cintes. Adolf, com estàu? Benvingut.
18: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a vostè. Moltes gràcies. En Adolf és membre de la secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis i avui l'hem convidat perquè han publicat amb Triangle Books un llibre fantàstic que parla dels cocons i les salines que hi ha hagut a Menorca i que hi ha també, Adolf, perquè sempre parlem de Mallorca i de les Pitiuses quan parlem de salines i Menorca m'ho ha quedat un poc... Tu vens a reivindicar-ho.
18: Una mica sí, clar.
0: Com així? Perquè són més modernes les salines de Menorca i per tal vegades les de Pitiuses i Mallorca són més antigues, o no?
18: No, les d'Eivissa i de Mallorca són bastant més antigues, dels temps únics. A Menorca no van arribar fins al segle XVIII amb els dominis britànics i, per cert, amb unes concessions territorials que van fer en el seu anomenat cos dels grecs, perquè hi havia navegants i comerciants grecs instal·lats a Menorca en aquella època i van ser els que van fundar les primeres salines del segle XVIII.
0: Clar, imagineu-vos, sí. Clar, a vegades per això, doncs, com dèiem, a Menorca se varen fer en el segle XVIII, però déu-n'hi-do s'importància. Quantes salineres hi va arribar a Menorca, Adolf?
18: Les històriques, diguéssim, són quatre. Dues en el cul de sac d'Esport de Fornells i dues a la cobertura d'Esport d'Adà. Aquestes salines han d'estar a un nivell més baix que la mà i és allà on s'adonaven les circumstàncies adequades per formar-les, no?
0: I tant. Deies que fa més de 15 anys que feis feina amb la recuperació de testimonis, d'aquest patrimoni, també tot el tema dels cocons, que això sí que és anterior en el segle XVIII, de com se conservava la sal a Menorca. Com ha estat tota aquesta feina, Adolf?
18: Bé, és una feina molt agraïda, perquè jo crec que sobretot els temes documentals, històrics, bibliogràfics, es troba a qualsevol moment. Tu vas a la biblioteca, vas als arxius i ho trobes. Però jo crec molt en els testimonis orals, que aquests o els replegues quantes hores o es perden. I és per això que fa tant de temps també que vaig fent aquestes feines, perquè no m'he dedicat 15 anys jo fent només sal, si no ja estaria ben salat, que deies, no?
0: Sí, exacte, ben salat, ben salat. Adolf, avui no estàu tot sal en aquest programa perquè vos acompanya també una persona que en sap d'història i d'investigació en menorquines. Perquè qui acompanya avui en Adolf és en Miquel Àngel Limón. Ell és membre també de l'Institut Menorquí d'Estudis, periodista, historiador i autor del pròleg d'aquest llibre. Com estàu, Miquel Àngel? Benvingut.
19: Aquí estem. Molt agraït per la vostra convidada.
0: I nosaltres encara més de parlar de la història de la sal a Menorca, com dèiem en Adolf. Quan vareu rebre el llibre, a part de que és preciós, això ho hem de dir, què se vos va ocórrer per escriure el pròleg, Miquel Àngel?
19: Bé, una mica, sobretot, fer una conclusió en relació a la trajectòria global que en Adolf Cintes ha fet al llarg dels darrers anys, en la seva tasca d'investigació, de publicació, etc., sobre alguns aspectes de la història, tant social, econòmica com antropològica, de l'illa de Menorca. I clar, vaig pensar, és una gran oportunitat de tota la seva important amanida intel·lectual i publicística posar-li una mica de sal. I això és el que vaig intentar fer en aquest pròleg en què sal el llibre.
0: El vareu presentar el mes d'abril a Menorca, a diferents llocs, que la gent l'ha rebut bé, Miquel Àngel?
19: Jo crec que sí, jo crec que hem tingut una resposta de públic prou interessant, prou farcida de gent, i fins i tot en hores tan inhabituals com les 11 des de matí d'un dissabte en què van omplir la sala d'audiències del claustre del Carme de Maó. Això significa que l'expectació existia i que l'interès per aquesta investigació també existia. I això va donar com a resposta una bona participació de públic.
0: Ara mos ho contava en el fons, Nadolf, perdoneu, que passau dels cocons tradicionals, que n'hi ha hagut per totes les illes, una espècie d'industrialització, però va arribar a ser industrialització de la sal a Menorca?
19: Molt bàsica. No hi ha una capacitat de producció tan alta que hagi donat peu a produir sal en el nivell que s'hi ha fet Mallorca, i no en parlem dels nivells a què ha donat desplegament la sal a la illa d'Eivissa. Mm-hmm. Tot és molt modest, d'un ús i molt arcaic, mecànicament fins i tot, de producció de sal, molt bàsica, i per un consum fonamentalment interior. Molt poca producció amb una ambició, diríem, industrial, que sí ho fa a partir de l'ús de la sal per fer l'elaboració del formatge de pagès, el formatge propi de la indústria agroalimentària de Menorca, que necessitava sal per produir el que en dèiem les fogasses de formatge.
0: És a dir...
19: La resta ha estat un ús sempre domèstic.
0: Adolf, explica'ns un poc com és això. És a dir, formatge després va emprar-se sal per fer formatge?
18: Sí, clar, és que les fogasses, que ho coneixeu bé, no? A Mallorca també és sí. Les altres illes, el formatge de mou, i és que es posen dins la salera, precisament, ja ho diu el nom, no? Es posen d'un costat i de l'altre durant una sèrie d'hores, i això és el que dona gust i dona permanència en aquest formatge. I també està molt important en el tema alimentari quantes esporquetjades que hi ha aquí, les matances sí. D'esport, tant per l'elaboració del producte com per la conservació. Que vosaltres ja ho deu, també és important conservant alimentari. Jo també encara ho he vist, perquè llavors jo venc d'un poble petit i també quasi tothom matava porc, per conservar-se xues, feia dins una alfàbia, se posaven vestes, capes de sal i capes de xua, així alternant, i allò durava mesos. Que a Bocalleu no hi havia joeres, per tant, de qualque manera s'havien de conservar els productes.
0: I tant, sí, se salaven. I se feia plats tradicionals, com per exemple aquí a Mallorca tenim el bullit d'ossos, que eren aquests sals que s'havien conservat en sal. Aquests ossos que s'havien conservat en sal, o aquestes parts de porc que no se'n feia sobrassada.
18: Aquí es feia, que era en Ciurons, que es feia un plat també, que jo ho vaig escriure en el som, una senyora gran, que ja no es viva, per desgràcia, però això dic, és importància dels testimonis orals, no?
0: Clar.
18: I més modernament, es peja la sal, aquestes coses, perquè astronòmicament trobarien diferents
0: activitats.
1: Heu dit Ciurons.
18: Sí.
0: Com un bullit, però...
1: Sí, en ciurons.
18: I posaven aquests ossos conservats. Sí, sí, que jo ho tinc escrit i ho tinc documentat. No sé.
0: Que curiós.
18: És un quadre propi de
0: Menorca. Molt bo, segur. Tornem amb Miquel Àngel. Els cocons de Menorca. Encara ara hi ha qualcú que va a cercar sal de cocó?
19: Jo crec que sí, jo crec que encara hi ha algunes persones que a títol individual i per un ús particular, com abans deia, de caràcter domèstic, fan la recerca per la costa dels cocons que contenen sal i se l'extreven i en fan un ús particular. Jo crec que això encara es practica, no sé si és significativament important, si és una proporció alta o baixa pel que fa al consum de sal. Imagina que no, que és una proporció molt baixa respecte de l'ús industrial de la sal envasada, no? Però sí, que encara a Menorca hi ha persones que els agrada córrer la vorera per anar a extreure sal de cocons.
0: Ho dèiem abans també, hi va haver quatre grans salineres grosses, la de Tirant, Pentura va ser la més important... Miquel Àngel?
19: Sí, Tirant Vell com Tirant Nou són dues finques arran de la costa d'Esport de Fornells que van tenir una certa, diríem, capacitat i una certa producció de sal per fer excedent salí. És a dir, un excedent que serà aquella producció alta que depassa un consum domèstic i particular per fer-ne venda comercial. sobretot, com abans deia, a Menorca, amb una destinació molt característica i molt específica. La demanda de sal que necessita el pagès per fer el formatge de Mahó Menorca, que diuen. Uh-huh. I, per tant, les salines noves i les salines velles d'Esport de Fornells ha estat un punt de producció prou significatiu de la sal.
0: Uh-huh. I llavors, Adolfa, he llegit que hi havia com unes plataformes entapissades de pissarra, que això és únic a Balears. Què és exactament això?
7: Exacte. Eren uns assecadors de sal, i sol no n'hi ha cap més a les altres illes, de vegades per la importància que va tenir la sal de cocó a Menorca, que amb el fet de no haver-hi salines antigament, potser tenia més relleu, no?, la producció en els cocons. I també hi ha cocons a Binissaida, el castell, tema del castell. Allà també hi ha uns cocons dibuixats, sembla, de Montserroca, que eren cocons artificials. Tot pensat per augmentar la producció. I també, i això ja ho diu l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, i Miquel Àngel és un bon coneixedor del personatge, que es reompuien, i moltes vegades eren dones que ho feien, precisament. Que, clar, si havien d'esperar que vingués una altra temporal en l'estiu, potser no hi han fet només una collita en els cocons. La manera era agafar aigua de la mà, ompuir aquests cocons, no massa plens, perquè si la capa és molt alta i costa més evaporar-se i cristal·litzar la sal, però així aconseguien més quantitat de sal en els cocons.
0: Que interessant. Què diu Miquel Àngel, l'arxiduc, el seu pas per Menorca, referit a la sal?
19: Clar, com sabeu, efectivament, l'arxiduc va fer dos volums dedicats a l'illa de Menorca. Un d'aquests volums és una descripció geogràfica, diríem que gairebé pam per pam, de tota la costa de Menorca, circumvalant l'illa de Menorca, però també de tot l'interior. I quan ell fa la descripció, és el moment en què una de les etapes el du a l'àrea de Fornells i també a l'àrea d'esport de Da, on dona alguna referència sobre la producció de sal. No és abundant, no és rica en informació, ni estadística, ni en quilos de producció de sal. Supos que el seu informant, que era el capellà Cardona i Orfila, no en devia tenir prou coneixement en dades concretes, en explotació econòmica, però fa la descripció de com es treballa l'extracció de sal en esport d'Adaia i també en esport de Fornell, en els dos tirants, tirant nou i tirant vell. Uh-huh. Bueno, i sobretot em fa una informació més anecdòtica i més de curiositat que d'alta producció salinera, que sou reserva, com sabeu, en el primer volum del Die Balearen, 1869, dedicat a les dues pitiuses. Allà sí que hi ha una alta producció i una capacitat àmplia d'extracció de sal, i l'arxiduc s'hi entretén una mica més a donar-ne dades i descripcions.
0: Que curiós, sí. Quina sort que l'arxiduc me'l va deixar tot això per escrit i ara en podem parlar. I, clar, ara pensava, no sé si tot és al nord de Menorca, les salineres, Adolf, o també en trobam al sud.
7: Al sud també en van fer dues, ja en el segle XX, mitjan segle XX, que hi ha Sant Lluís a Punta Prima. El que passa és que el terreny no és tan apte, no? Aquí es filtrava més l'aigua perquè no és argilós. L'argila té el do de quedar ben compactada, i, per tant, no es filtra l'aigua marina, ni per davall te sortirà aigua dolça. I això és el gran mèrit de les salines del nord, de Tramuntana. Uh-huh. I les quatre que hem esmentat, no?
0: Que totes el quatre són al nord.
7: Van fer-se unes a Punta Prima i unes a Sant Andreu, a Ciutadella. També van venir molt endavant. Ja a mitjan segle XX, la sal ja tenia un preu que no resultava rendible, segurament. I aquests problemes també que deia dels trasfons aquest, que no era apte, uh-huh. Està clar.
0: I ara teniu producció de sal a Menorca?
7: Ara tenim la gran sort que s'han restaurat, s'han rehabilitat les salines de la Concepció, que vosaltres ja ho deu, molt de respecte per l'ofici, per la tecnologia, per la història, per la natura, i ara estan produint flor de sal. Diria que amb un gran èxit, perquè, a més,
18: tenen visites guiades, que són les úniques sovines a Mallorca i a Estrenc, o a Eivissa també se'n poden veure, no?
0: Sí.
18: Però fins ara a Menorca no hi havia cap sovines actives. Ara ja en tenim unes. Per tant, tenim aquesta gran sort d'una persona, el Remy Best, un suís, que va comprar set sovines. Bé, set sovines no són seves. Set sovines són un bé públic. O sigui que ha fet una inversió sobre un bé que ens quedarà a nosaltres, tots els menorquins, per la vida, no?
0: Uh-huh.
18: Ells no són durar set sovines ni són propietat seva, és una concessió.
0: Uh-huh.
18: Per tant, encara és de més d'agrair, no?, aquest uh-huh. esforç que ha fet.
0: I tant. I deies que és una persona de Suïssa, de Suïssa, heu dit?
18: Sí, de Suïssa, però, bueno, et sent molt tot... jo també m'ha recusat, encara que ell no sigui editor, em va fer aquest llibre i amb altres iniciatives d'aquest tipus, no?
0: Uh-huh.
18: Ho sent molt i no ho fa per ambició econòmica, ho fa amb aquesta visió una mica nostàlgica a vegades, però també mirant cap al futur.
0: Clar, sí, sí, patrimonial.
1: I podríeu dir que té sortida, és a dir, que se consumeix, que Menorca se consumeix aquesta se sal menorquina?
18: Sí, sí, és veritat, que sembla que sí, perquè tampoc no fa molts anys encara, però se va coneguent i entrat en el restaurant. I a més ja tenim notícia de que se'n va qual canviament a Europa, ja, no?
1: Mm.
18: Que, bueno, la seva ambició principal és que sigui ben acollida pels menorquins, sigui a les taules particulars o sigui a la restauració.
1: Clar.
18: Però, bueno, està bé també tenir una mica de sortida cap a l'exterior.
0: Clar que sí, molt bé. Doncs avui parlem de la sal a Menorca, amb Adolf Cintes i Miquel Àngel Limón.
20: Ens hem criat dins la massa majoria de nau.
21: Tots aquí de lo mateix.
22: Jo encara conec gent que no sap nedar, eh?
23: Però hi havia mariners que s'embarcaven i no sabien nedar.
24: No sé tu, però a l'edat de mon pare varen aprendre a nedar dins un coco.
25: Sí, amb una roda de cotxe.
26: Resulta que mos banyàvem amb un mariola i un capell ben gros. I, això sí, després d'estar ben desuats.
27: Ja recordo que amb un any ja anaven a esport.
28: Sí, que sé nedar. No molt, però va ser res. No em negaria si caigués a la mà.
29: Tota silla, eh?
30: Tota silla.
29: Està relacionada amb la mà.
30: Per què és que vivim pràcticament ni la mà?
31: Les primeres vegades que vaig anar a la mà va ser a Eivissa, però anàvem a Eivissa per alguna necessitat.
32: A la mà gran. He anat a nedar a la mà gran.
33: Anar mar endins.
32: Jo no hi vaig, no, però. Me mereix un bon bé a la mar.
34: Anar a Can Pastilla no era tan fàcil. Havia d'anar amb bicicleta. No hi havia hotels.
35: No hi havia res.
34: Era una plaça preciosa. Com ara Estrany.
36: No tenia cap importància un lloc que hi havia arena. Nosaltres que anàvem a nedar, un puesto que hi ves fondo.
37: I molt que mos agradava. I entonces mos aixecàvem al dematí per fer la feina del camp, i quan se feia allà a les 11, i mos anàvem a nedar.
38: I com havia munyit, llavors mos anàvem a la platja. I disfrutàvem, la veritat.
39: La saladina, la sal que te queda la pell, abans de passar-te amb aigua dolça.
40: Quedes
0: sí,
40: en salitrat.
0: Quedes en salitrat, dius salitre.
39: Aquí deim més saladura. Saladura o barba. O salabra, si surt de les parets, si hi ha salabra.
2: Pento. Guanya qui la sap més llarga.
0: Doncs sí, tenim de tradició a Roda Balears, ho dèiem. I també ara m'ha fet gràcia unes persones que sentíem que varen aprendre a nedar dins un coco. Mm. Això. Ho havíeu sentit a dir mai, Adolf, Miquel Àngel?
1: Devien ser ben petits.
0: Sí.
19: Jo, per la meva vegada, no coneixia una expressió d'aquestes característiques, però és interessant.
0: Sí, i tant. Ben bé. Va, tenim ara unes preguntes per vosaltres, dues per home. De fet, començarem per Adolf. Adolf, primera pregunta. Tindreu dues opcions de resposta, no passeu pena. I la primera pregunta diu així. Tradicionalment, a les Balears, la major part de la sal que se consumia procedia de l'explotació salinera, encara que també s'extreia manualment de les roques de les zones costaneres, ho han dit. Principalment era una sal de menor qualitat, però s'utilitzava per salar alguna part de les matances o de les porquetjades. Quin nom rebia aquest tipus de sal que s'extreu de les cavitats de les roques? Aquesta és fàcil.
1: O bé sal de coco, o bé sal d'escar.
18: De coco.
0: Sí, clar.
1: Clar.
0: Que heu explicat que coco és una paraula que vendria a voler dir com un recipient, no? Com un got, com un tassó.
18: Sí, segons etimològicament, deriva de caucus, copa.
0: Copa, clar, exacte. Mm-hmm. Doncs tindria lògica, no? Aquestes copes de les roques, aquests forats,
18: exacte,
0: que se'n estreu. Sal de coco. Vosaltres també deis sal de coco?
18: Sí, sí, de cocó, anunciant així
0: de
18: una mica més.
0: Tens raó, molt bé.
19: A Menorca
0: Sí, Miquel Àngel, sí. Perdona.
19: No, que dic que a Menorca, saó, que no és tònica, la feim u.
0: La feis u.
19: I per tant feim cuco. No coco.
0: Exacte.
19: No cuco. Sempre feim u, saó, que no és tònica. Sí.
0: Beníssim, gràcies. Segona pregunta, mam. La sal no només era emprada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part dels aspectes de la vida quotidiana com un element ritual i simbòlic i que també com a medicina. Perquè saps per quin mal era bona la sal, Adolf?
1: Adolf, per al reuma o per curar afeccions de boca?
18: Jo diria afeccions.
0: I tant que sí, sí. Separaven sal dins la boca, glopejaven i ajudava les infeccions de la boca. Molt bé. Miquel Àngel, les preguntes per tu. Primera pregunta, mem, aquesta és molt curiosa. Hem trobat que Jean-Jacques Rousseau, un dels principals filòsofs del segle XVIII, recomanava donar als infants pa semblant al de Mallorca. Això demostra que el pa de les illes era un pa de renom, sobretot per tenir una molla compacta. Però sap quina característica fa especial el pa de Mallorca, en aquest cas?
1: Idoi, que se sol fer sense sal, Miquel Àngel, o que té la crosta més prima?
19: Potser que hi porta sal?
0: Sí, no du sal. Sí, aquesta és la característica.
1: Sí.
0: Que no du sal. Es pa de Menorca en du de sal?
19: Es pa de Menorca sempre a duir sal. Jo no conec especialitats menorquines que tinguin que veure amb la sal, perdó, amb el pa de la Bíblia, que és el pa àcim. Per tant, jo diria que no, que a Menorca sempre ha anat acompanyada d'un polsim de sal.
0: Un poquet de sal, que curiós. Doncs mira, això també és una diferència.
1: Aquesta diferència entre Menorca i Mallorca.
0: Sí, amb el pa també. Molt bé, Miquel Àngel, segona pregunta. La sal ha jugat un paper molt important dins el món també de les supersticions. Ha adquirit un caràcter gairebé sagrat que es pot observar, per exemple, en l'etir ritual de la salpassa. Saps en què consistia la salpassa?
19: Sí, vam.
1: No, expliqueu, si ho sabeu.
19: No, jo crec que és el que a Menorca hem acabat forjant la paraula salpàs, que és un ritual cristià, catòlic, d'anar a beneir els camps.
0: Exactament.
19: En els moments de la collita.
0: I d'així és. No mos queda més temps, però fantàstic aquesta tradició de la sal que ens ha donat també aquestes paraules com salpàs. Moltíssimes gràcies a tots dos, Miquel Àngel Limón, Adolf Cintes, sí. Enhorabona per aquesta feina.
18: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut i sal. Ara tornem.
3: I de tres ràdios, formació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
3: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
1: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
4: Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
3: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

slacken, light the home fires, get my slippers, make a pizza.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que els noms que més s'han posat als infants de les Balears durant la història són Joan, Joana o Maria.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comencem per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Som aquí, tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb la Sal i Menorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. D'aquesta manera, convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I d'ací moment per passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tento, el que ha passat aquests dies, aquests primers dies de maig, ho comentàvem amb en Xisco Nadal.
1: Aquí tornem a ser.
0: Amb en Celestia Divent.
2: Som aquí.
0: I amb en Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Així m'agrada, doncs... Celestí ho ha dit.
3: Celestí està bé, Celestí està bé.
2: Sí, jo estic bé.
3: Xisco i jo som de dilluns, massa dilluns.
1: Exacte.
2: Ah, no, jo també, jo de dilluns sot, eh?
1: No,
2: el meu dilluns...
1: Tu vius perennement un dissabte. Sí, sí. Saturday vibes.
2: Dissabte hora baixa, com a dissabte hora baixa de nevedinat de sofà, no?
1: Talment.
2: Està bé, que continuï així.
1: Exacte. Que el món no pare.
2: Exacte.
0: Va, comentarem allò que ha passat, sobretot una notícia que ens ha creat molt d'atenció que publicava la nostra companya periodista Ana Cana Don Blas al diari Última Hora i repassa els noms més comuns que han passat i que s'han posat durant les darreres dècades als infants nascuts aquí a les Balears.

0: Està bé que ho expliqui jo, que són Celestí.
1: N'hi ha pocs.
0: Sí, ben pocs. L'Institut Nacional... Poquíssims. Avui en dia, encara més.
2: No hi ha un petit Celestí?
0: No. Que jo conegui, no. Fem una crida.
2: Sí, per favor, si hi ha qualsevol
0: infant. Si hi ha celestins i sobretot joves, petits, menuts...
3: M'he presentat, m'he pensat que li demanava si n'hi havia un fill, sí, un petit celestí. Sí.
0: Ah, no.
3: I en celestí, que jo sàpiga, no. I dic, ara flip.
0: No,
2: de que fos teu.
3: No sabia si havien d'obrir telèfons.
0: 913-9900. Obrir telèfons, a veure si hi ha més celestins. Bé, l'Institut Nacional d'Estadística...
2: Que no cal que siguin família en celestí.
0: No, de fet, és que m'interessaria saber això. Si n'hi ha més.
2: Si n'hi ha, sí.
0: Bé, l'Institut Nacional d'Estadística ha creat una nova eina que mostra quins són els noms més comuns per dècades. Aquest estudi permet veure com noms que s'han posat de moda han anat substituint en aquells noms tradicionals que se posaven abans. I el diari Última Hora ha publicat un article sobre aquest tema en el qual recopilen els noms que més s'han posat en els infants de les Illes Balears per dècades. I crida l'atenció que durant més de 5 dècades se repeteixen els mateixos noms. Si has nascut abans del 1980...
2: Atenció, gent que ha nascut abans de l'any 1980...
0: És a dir, jo. És molt probable que si ets homo siguis Antoni, Joan, Miquel, com Miquel Junc... Però és posterior.
1: Som posterior. Sí.
0: De 80, sí. Josep o Jaume.
2: Jaume. És a dir, homos nascuts abans del 1980 podríeu ser Tonis, Joans, Miquels, Josets o Jaumes.
1: Eren els més pocs.
0: És molt comú.
2: O ho sou, mos podeu escriure també a Instagram si teniu qualcun d'aquests noms.
0: I si ets dona, segurament ja ho sabeu, seràs Maria, Catalina, Margalida, Antònia o Francisca. S'explica en aquest article.
2: Major.

0: Però en aquest article de l'última hora diuen que a partir dels anys 80 començaren a aparèixer nous noms. Aquest canvi va ser causat sobretot per l'arribada del boom turístic i l'augment de residents peninsulars aquí a les illes. Així es varen començar a posar noms com David, Daniel, Cristina o Laura. Durant la dècada dels 90 es varen popularitzar noms com Alejandro, Marc, Marta o Marina. I ja amb el canvi de segle, els noms tradicionals varen anar desapareguent de la llista dels més posats. Només resisteixen, atenció, els de Joan i Joana o Maries. Ara, a la dècada que som, els noms més posats en els nins d'aquí de les Illes Balears són Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas. I a les nines...
1: ara pensava que, per exemple, conec un infant que va a escola i té tres Leos, a la mateixa classe.
0: Tres amics Leos.
1: Tres nins que anomen Leo. Marc, Pau, Hugo, Leo i Lucas.
0: I Lucas.
1: Nines.
0: Sí, i en el cas de nines, Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía, o Lucía.
1: Lucía.
0: Lucía, seria.
1: En aquest cas. Martina, Júlia, Emma, Sofia i Lucía. Aquests són el nom de dones que ara mateix es posa més. Per tant, els que persisteixen, els que aguanten, els que sobreviuen, són Joan i Maria. Aquests seria el titular que m'has tret d'aquesta notícia ben curiosa dels noms que es posen, sobretot en els darrers anys, i aquesta tendència que ha anat canviant, òbviament, ja ho veiem.
2: S'agrada que no hi hagi nom de pel·lícules ni de sèries. Són encara una mica residuals, però és cert que aquí més que manco tothom podria tenir a sa gent un Marc, un Pau, un Leo, un Lucas, una Martina, una Júlia, un Emma, una Sofia i una Lucía o Lucía.
0: Clar, jo Lucas i Leo amb sa gent en el telèfon no entenc. No.
2: Jo crec que tens tothom.
1: Sí, tens Lucía, Sofía...
2: Entenc un de cada. Alejandro, Marc, Marta, Marina, David, Daniel, Cristina, Laura... Sí, tens de tot.
1: Tot.
3: Jo no.
1: Sí, és que té de tot.
3: Jo cap d'aquests.
1: Home, cap? Qualcun de tots.
2: Ni un trip Pau.
3: No, és que de fet, sa meva cosina, que és l'única que té fills de sa meva família, li ha posat Sion i Cosme, el seu fill. És a dir, que... Crec que
1: no
3: ens en desús ha posat. Sí. Ha seguit...
1: Una altra tradició d'un temps.
3: Sí, sí, sí.
1: No sa tendència actual. Bé, això, cada família és un món.
0: Bé, si ja em pot ser seton... Bé, no ho sé,
3: Pot ser
0: setona a posar, en petita mesura, però l'he tornat a sentir, Sion.
1: Sion? No ho sé.
0: Bé, no ho sé, ara he tirat una pedra, no recientifica.
1: Crec que l'Institut Nacional d'Estadística no t'ho donaria.
2: Perquè vols mai ho pensar canviar-vos de nom?
0: No.
2: Com hi ha gent que ha fet?
3: M'agrada el meu nom, Miquel. Tu, Xisco, ho has pensat?
2: Bé, jo era Francisco.
3: Clar.
2: Me'l vaig passar a Francesc quan encara s'havia de fer una lluita, havies de dur papers i coses, no com ara, que és senzillíssim. Jo el vaig traduir, però canviar-lo no, però jo conec gent que s'ha canviat el nom, i a mi això és una cosa que m'acosta molt d'entendre, com un moment determinat.
1: Canviar radicalment.
2: Canviar radicalment. Mm.
1: És a dir, de nombre Toni a nombre...
3: Bernat, sí.
1: Bernat,
2: jo tenia una cosina de mo mare que feia el nom de sa padrina, que nomia Francisca, li deien Paquita, i se va canviar el nom perquè no li agradava gens i se va posar Elena.
0: Però quan t'inspires, ben que un dia t'aixicaràs i diràs vull ser Toni. Un altre dia, ai no, Toni, m'he cansat de Toni.
2: Que a vegades no donen importància que el nom fa la cosa i identificar-te amb son nom que t'han posat i que t'agradi, per això jo a vegades penso que aquesta gent que peca d'original i comença amb aquests noms que pot ser, no és que no només no formin part de la nostra tradició, sinó que també ho hem determinat, poden passar de moda, allò t'acompanyarà tota sa vida. I jo no m'imagino, crec que ella se'l va canviar des 27-30, tota sa vida t'han dit Paquita, imagina que després tothom, no Elena.
3: T'escriuen un WhatsApp a la Paquita.
2: Ja estava tot el dia.
0: A mi m'ha acompanyat a tota la vida, el meu nom. M'ha acompanyat i m'acompanya encara, el meu nom. I no és que fos original.
1: Sí que és original.
0: Bé, no és que fos original perquè faig el nom per predir.
1: Ah, d'acord.
0: I perquè és un nom antic que abans n'hi havia més. No és que fos un nom segurament molt estès, però no és un nom exòtic. És un nom antic.
1: Un poc exòtic.
2: Clàssic.
0: Clàssic. Sí. Del cel.
2: Sí. Té sant, idò. Si té sant, ja...
0: Sí,
1: té sant.
0: Sí, 6 d'abril.
1: Quin dia?
0: 6 d'abril.
1: Dos
2: homes clàssics.
1: Què dius? I no m'ho vares avisar?
3: No te varen donar molt d'anys. Tampoc me'l va donzimada ni res. No.
2: T'anava a dir.
0: 6 d'abril.
2: No podies venir amb un pastisset.
1: Va ser dilluns de Pasqua.
0: Que va ser no dilluns de Pasqua, clar, això mateix.
2: No clar, va ser per això.
0: Exacte, va ser dilluns de Pasqua.
1: Justament. Varen tenir festa, ja ho val. Per això no varen celebrar Sant Celestí. Sí. Bé, després d'aquesta repassada als noms que s'han posat durant les dècades aquí a les Balears, ara hem de canviar de tema perquè ahir es va celebrar la festa d'Estondre en el Llombars.

0: acompanya. D'ençà fa 25 anys, cada primer diumenge de maig se celebra en els Ion Bars la festa d'estondre, una jornada per posar en valor les feines tradicionals del camp mallorquí que recorda l'antic art d'esquilar les uves amb tisores. La festa va començar a les 9 del matí, ben prest, amb el passacarrers dels xeremiers, i a les 10 es va iniciar la tosa amb tisores a l'antiga. Durant la diada també es van fer mostres de jocs tradicionals, espectacles equestres i un paella popular.
1: Ja comences a esverar-te i ara em trobo que pregunto què haig de fer si jo ja ho feia i et demano que...
0: Però això no és tot el que ha passat en els Ion Bars aquest cap de setmana. Aprofitant aquesta festa d'estondre, també se va organitzar dissabte una nova edició dels Ion Bars, una nit de l'art i ruta de tapes que va combinar art, música en directe i gastronomia.
2: Un poc de tot. Sí, sí, sí. Tenen tot en el Ion Bars. Man, qui d'aquí no ha estat mai en el Ion Bars?
0: Jo no ho sé si hi ha estat ara mateix.
3: Jo recordo haver anat de petit.
4: Sí,
3: de petit.
4: Jo he estat.

0: exclusiva del lloc
1: No,
0: més,
1: no. No, correcte, jo soc mestre de professió i de munt encara no tenc així, que quatre mal de caps de la pedania, però que els fem amb molt de gust.
0: Clar que
2: bé,
0: sí.
2: Són quatre,
0: a més que Llombards és un poble preciós, encara que sigui petit, té molta tradició, com aquesta festa d'estandre, que du 25 anys, però ha relat molt fort, o no, Barla?
1: Sí, ha relat fort. El barri que és una festa que, diguem, jo quan era petit no la fèiem, però sí que des de l'any 2001 s'ha anat fent i de cada vegada ja fa més força i jo crec que aquesta gent jove pues ja la vol com una festa de tota la vida aquí del poble, perquè realment ja que ara poden dir que és una festa ben arrelada en altres i molt que mos identifica bastant.
0: T'he de dir, Miquel, que m'he equivocat perquè tinc un oient molt fidel que me diu, no és tondre, és tondre.
1: És tondre, sí, correcte. Jo el sentia i veig que m'ha sonat.
0: I de Miquel, ho he fet fatal. Per no. Així d'un altre poble, però no, tondre. No tondre. Disculpa-me.
1: No, jo crec que si forma part d'un vocabulari de totes aquestes paraules que igual ja no sentim tan sovint com se solien sentir altres, és normal que qualque errada de mala pronunciació se
0: sí,
1: faci.
0: Sí, tens raó, me sap greu. No, però tondre se sobeix. Sí, tondre.
2: Perquè se sent a la fira de la festa de tondre, se sent tondre o la gent diu esquilar?
1: No, tondre.
0: Totalment tondre.
2: Beníssim.
0: Miquel, bé, jo una vegada hi vaig anar a tondre, mira que he anat, i cau dir malament. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, bé, primer que les ovelles són uns animals molt quiets i fantàstics i meravellosos.
1: Sí, s'ha de dir, però també que com que ja com que tota aquesta festa, diguem, està dirigida pels pagesos de tota la vida. Ells mateixos sap quin tipus de boia han de dur perquè faci més bon tondre davant la gent.
0: D'acord.
1: És a dir, n'hi ha que són més mans.
0: Ser rebels no els aduen.
1: Exacte. N'hi ha són, més serres són races. I si no m'equivoc, jo no som pagès, però si no m'equivoc, la raça autòctona, la raça mallorquina, més bona per mostrar, per fer aquesta demostració de com se ton, més bona de dur, més bona de manejar, més dòcil. I també són més petites i cari, diguem, fa més bon mostrar a la gent. És a dir, perquè és veritat que hi ha altres ovelles que no són... Sí, que fan més híbrids, són més males de manejar, ja no se deixen, no estan tan tranquil·les quan estan jugant a terra. Sí, tot té la seva història.
0: Sí, sí, exacte, els han de saber manejar. I llavors, que, clar, a vegades hi ha qualque paparra, qualque puça, que també, òbviament.
1: Cuts i tot, sí. Tot això que tenen els animals i sí, tot s'ha d'anar adaptant. Però sí que és veritat que les problemàtiques que tenen les ovelles a vegades són els cuts.
0: Sí, qualque cuc, qualque paparra, qualque puça, perquè, òbviament, han estat a fora vila, per això també antigament hi havia una feina molt important que era fer neta sa llana, perquè una vegada s'havien... s'havia fet la feina d'estondre, ja ho diré bé.
1: Sabitós, pot dir sabitós.
0: Sí, llavors s'havia fet tot això, no?
1: Correcte, sí, això és una de les coses que cari avui en dia ja són més males de veure, perquè sí que és veritat que antes la llana era un bé molt preuat, que tot se tenia la rua i se tenia esprofit en la llana, es pagava el sou del pastor només en la llana, el sou i més, i ja recordant que els matalassos un temps eren de llana i tot això, i ara avui en dia cari qualque cosa se'n fa, la llana que tornen, cari s'atura. I ja no se vol aquest procés de transformació de neteja de la llana i de transformació en un producte acabat. Ja avui en dia ja costa de veure això. I sí que és veritat que és un procés laboriós.
0: És un procés que duia molta feina. I també, quina és la tradició de Llombards amb tot el sector de les ovelles? Perquè, clar, és veritat que hi ha aquella tradició que deien que les ovelles hi havia la romeria que feien cap a muntanya. No sé si encara ara hi ha tradició, se'n parla d'això, o les teniu sempre per terra?

0: del sur?
1: No, nosaltres, nosaltres realment no... Clar, tot aquest moviment de això ho fem, m'imagino, per anar a cercar bona pastura. Nosaltres aquí, com que l'espat és mitjó, a poca aigua gent de vi, és a dir, tenim la pastura que tenim i normalment sí que els tenim sempre per la terra dalt. És vera que ja tens record de petit, que un temps ja era, me'n record que era com a... Sí, molt, molt peculiar sentir els picarals de sorollers passant pel poble i és que els movia d'una tanca a una altra amb el cas, simplement amb el cas i caminant. I avui en dia ja això ja no s'ho mou. Però simplement era passar la pastura d'una tanca a una altra tanca del poble. Però sí que és veritat que era una imatge peculiar, un carrer ben ocupat per oboes, vull dir, ja no se vol, però sí, grans tremolàncies d'aquestes, com fan altres zones del món i Mallorca, no, tindrem mica, no
0: ho he vist. Idò, moltíssimes gràcies, Valdo, per deixar descansar una miqueta per aquesta festa d'estondre que heu fet en el Llombards aquest cap de setmana, i també aquesta fira d'art, i perquè, clar, ho anem més enllà que...
1: Sí, ara fa un parell d'anys que m'he allargat un poquet, perquè antes era només el primer diumenge de maig, i vam com allargat un poquet, i en s'excusa hem fet una petita mostra d'artistes locals, amb les característiques que són tots artistes d'una manera o una altra relat en el Llombards, i la veritat és que ha tingut les tradicions que ha tingut bastant de bona acollida i que sigui així molt d'anys.
0: Que bé, de molt d'anys, Miquel Cabré, Valdo Pedani del Llombards, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Moltes gràcies per conservar aquesta tradició, estondre de ses oves en els Llombards, que aquest de setmana s'ha fet aquesta festa, i també la ruta de l'art i el Llombard de tapes i art pel poble, música i gastronomia. Dit això, acabam aquesta taula de redacció parlant del Correllengo Germanat, que aquest cap de setmana ha passat per les Illes Balears.

L'any 1995 es va encendre per primera vegada la Flama per defensar la llengua catalana, una iniciativa que va néixer a Mallorca i que enguany ha agermanat per primera vegada a tots els territoris de parla catalana. La Flama del Correllengo Germanat va començar el passat 9 d'abril a Prada, a la Catalunya Nord, i en un total de 17 etapes ha recorregut tot el territori passant per Catalunya, el País Valencià, Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Una mobilització cultural que també es va convertir en festiva dissabte, amb el concert que es va organitzar a Felanitx en les actuacions dels menorquins Pel de Gall i els valencians La Gossa Sorda, que tornaven als escenaris després d'una dècada sense tocar.

0: Després de la festa i la flama va anar del Cudi fins a la plaça d'Espanya de Ciutat, on es va llegir un manifest que recordava els inicis d'aquest correllengo com un símbol de resistència i compromís a la llengua catalana. Ara la flama és camí del G, on acaba el seu recorregut.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua, perquè crec que en Josep ha fet quilòmetres aquest dia. Josep, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, bon dia, Margalida.
1: Estàs cansat, o no?
2: Sí, una mica és una forma de dir-ho. Estàvem un poc cansats, però bé, seguim...
1: Però content.
2: Sí, molt content, ha estat una
1: passada. Tu has seguit tota sa flama?
2: Sí, jo, bé, som el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua i també dins del Correllengo he fet el paper de cap de comunicació i vaig sortir amb la flama des de Prada el 9 d'abril i he fet tot el camí, excepte Menorca, perquè era molt complicat per temes logístics. Per tant, sí, ho he fet tot i ara encara queda demà anar a l'Alguer.
1: I tu també hi vas?
2: Sí, també hi vaig, també hi vaig.
3: Llavors, quants dies descansaràs?
4: Hauré de descansar un mes, jo crec.
2: Sí, haurem de descansar un mes.
3: Ja n'hi ha, no?
2: I també vàrem afegir un acte final a Brussel·les, dia 9 de maig, és a dir, aquesta setmana també, per reclamar l'oficialitat del català a Europa. O sigui, encara nosaltres mos queden dos dies.
1: I de si has fet un bon recorregut, com dèiem. I com l'heu fet, Josep? Perquè hem vist gent corrent sols en bicicleta, supos que qualque moment també heu agafat qualque transport mecànic.
2: I de transport mecànic, en principi, no n'he agafat cap. No. Sé que a Tarragona un club de motociclistes amb unes motos així a Harley Davidson ben grosses, molt xules, també van agafar la flama. Però sí, la flama ha recorregut uns 1.500 quilòmetres, tota duita amb bici i corrent. De fet, a Mallorca, ha estat, a les Illes Balears, diria, ha estat tot corrent, excepte un tram molt petit de Santa Maria. I hi ha hagut moltíssim de corredors, tot el temps. Nosaltres, per exemple, ja som de Sa Pobla i l'arribada a Sa Pobla va ser molt, molt xula perquè plovia moltíssim, moltíssim, moltíssim i el correllengo seguia corrent i la gent seguia corrent
1: gent no se
2: i una vegada vàrem entrar a Sa Pobla, molta gent s'hi va unir, encara que plogués molt.
1: I has dormit en sa flama, Josep? Ho dic perquè, clar, el vespre qualcú de custodia. Allò no s'apaga mai, però qualcú ha de custodiar.
2: Sí, la guardam. No tenim ningú vigilant que la mira tot el temps, però sí, la guardam. I també, clar, aquests dies anaven dormint allò i hem dormit molt de dies dormint més bé, però a cases de voluntaris, etcètera, però també hem dormit a pavellons, en terra, o sigui que sí, és un bon tut, eh?
1: I tant, molt bé. Quin recorregut. Josep, ara tu hi va arribar a Palma, i ara tu on ets?
2: Jo ara som a Barcelona perquè demà de matí agafem vol cap a l'Alguer.
1: D'acord, és a dir, que sí que agafareu un avió per primera vegada.
2: Sí, exacte.
0: I com viatja sa flama, s'avió?
2: Bé, sa flama hi va en barca.
0: Ah, ok. Barca. No és que ara passava pena, dic, s'ho ha hagut de demanar com una espècie de permís especial. Sí. Ja me veig en Josep passant el control aquest
3: control que te fan
0: des de tot de metalls sí. I dir-li, no, is the flame of the llengo. No se pot extingir en cap moment. Clar, seria com una mena de fantasia.
2: Sí, crec que a l'aeroport no els faria molta gràcia, però...
0: No, però això t'ho demanava, però clar, la flama va en barca, ja va bé, arribarà l'Alguer i després ja tots els representants que l'haureu de passejar. I clar, també una festa de germanor, perquè déu-n'hi-do aconseguir mobilitzar a Josep tanta de gent i que tothom s'animi a un moment determinat a córrer un tros en la flama de la llengua.
2: Sí, és una passada, perquè el correllengo és com una gran orquestra on tothom va tocant la seva partitura i aconseguim que la flama arribi de Prada a l'Alguer. I el que és molt important és veure milers de voluntaris que han participat per fer-ho possible, perquè, clar, per cada municipi que passàvem coneixíem a tots els responsables, els voluntaris que havien fet possible el correllengo en el seu poble, perquè el correllengo ha tingut més de 80 aturades. Cada aturada és un acte que du feina, que hi ha pobles que fan molta feina i que dura tot el dia I a més, també hi ha pobles pues, que no hem aturat, però que així tot el poble s'hi ha implicat i ha corregut en la flama, i és veritablement una passada.
1: I una feinada d'organització, sí, com de Josep, de coordinar tot això, de que hi ha un tram que diguis, no, jo només vaig fins a la fita de Sant Joan, llavors ja m'atur, que venguin els de l'altre poble a cercar-la.
2: Sí, ha estat un repte logístic molt, molt, molt gran, i bé, es Correllengo, hi ha voluntaris que hi fan feina des de fa 2 anys.
1: Ah, wow.
2: Per tant, i tot, vull dir, es Correllengo també, la cosa especial que té és que s'ha fet tot amb voluntaris, no hi ha hagut darrere cap treballador. Tot fet
1: tot
2: des de...
1: els
2: joves i el voluntariat.
1: Josep, tu fas feina ara o estudies?
2: Jo estudio i faig periodisme a la Pompeu, a Barcelona.
1: I t'han donat lliures professors, els has explicat, diu, no, és que ara aquest dia no hi seré.
2: Sí, m'han donat un pot de flexibilitat per entregar els treballs i això, sí, sí.
0: Hi ha hagut tipus d'incident durant tot aquest recorregut de la flama de la llengua?
2: Incident greu...
0: Qualcú que hagi caigut, no sé.
2: Sí, qualcú que hagi caigut, sí.
0: No, no, ho dic perquè jo, el primer any que vaig participar, crec que era el 98, si no vaig errar, perquè era el primer de carrera, 98 o 99, jo vaig caure, i és un disgust. Jo només passava pena que no...
3: Ens
0: aflama.
4: Sort que no hi havia mòbils, no?
0: A les avingudes, un trosset, just davant el que era la Casa Catalana, que estava allà, que feia cantonada, me va tocar córrer, res, 4 metres. Sí. No me demanis perquè vaig acabar en terra, en sa flama, tothom que mirava, jo, per favor, que el català no mori,
3: no,
0: per culpa meva. Jo, un disgust que no podia. I no he tornat mai, ho he anat a mirar i tal, però lo de tornar a córrer no m'he tornat a atrevir mai, perquè dic, quan torni a caure...
4: Se propera, m'ho li puntant junts, xisco.
0: Idò,
4: ara
0: farem estrany de sa pobla i així mostrarem amb en Josep.
4: Exacte. I així jo me pego a prop, també.
2: Molt bé, molt bé. És important, aquest tram. Idò, ara que heu dit això, recordo que va caure un lot a cap de pera, no se va fer mal, va treballar un...
3: Vaja.
2: I ja està. Se va aixecar tot d'una i diu, això no ho tregueu, això no ho tregueu.
4: Menys era en Guisca Fre.
2: No, era en Guisca Fre. Se'l vàrem enganxar per un vídeo, també, i va córrer.
1: No, i fins sí, i tot sí. Ahir vaig trobar un nins que diu, ai, no l'han pogut agafar, perquè hi havia tanta gent que no l'han pogut agafar en ses mans. Clar, també després, en els llocs on se concentra més gent, tothom la vol d'un trosset.
3: La vol tenir un poc, sí.
2: Sí, en aquest lloc que se concentra tanta gent és complicat i tothom la vol agafar intentant que l'agafi tothom, sí, sí.
0: És que hi ha Jocs Olímpics, la flama dels Jocs Olímpics i la flama de la llengua. Són les dues úniques flames que realment interessen el món.
1: Josep, moltes gràcies. A descansar un poc, que ja mos contaràs com acaba tot plegat. Una ferrada i una hora bona.
3: Gràcies,
1: Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua i coordinador de comunicació d'aquest Correllengo. Ara en feim un tento, i tot d'una connectam amb en Nadal Suau.
5: Quin és el teu moment de tento?
6: Per mi, un moment tèntol és, en acabar la feina, mirar una sèrie o escoltar un podcast, perquè és un moment en què realment me puc relaxar.
5: IB3 Ràdio és diversitat. La informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Com ho fas per triar aquestes històries?
10: Això és una bona pregunta personal.
9: Com s'entén el concepte de buit?
11: És una molt bona pregunta.
9: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
12: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
9: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
13: Això és una gran pregunta.
9: Bona pregunta.
10: Això és una molt bona pregunta.
14: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
9: Te sap greu contestar?
10: Ja et pregunto del millor, ara ja...
5: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
15: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: La figura de la mare en la llengua i els refranys. L'endemà del Dia de la Mare, que se celebra el primer diumenge de maig, és un bon moment per aturar-nos a mirar com la llengua catalana reflecteix aquesta figura tan central en la vida i en la cultura popular. Sabíeu que la paraula mare és una de les més riques del català? No només designa la dona o femella que ha engendrat un o més fills, especialment respecte d'aquests, sinó que també té una gran varietat de significats i usos que la fan especialment expressiva. Hi trobam usos familiars com mare de llet, que és la dida, o mare política, que és la sogra, però també usos religiosos i honorífics, com quan es parla de la mare abadessa, la mare priora o la mare superiora. A més, en sentit figurat, la mare apareix com a creadora i origen d'alguna cosa. Gràcia, mare de les arts. O bé com a causa o font d'un fenomen. L'experiència és mare de la ciència. També pot designar elements principals o fundacionals, com en expressions del tipus casa mare o branca mare. Fins i tot la natura hi és present. Les mares del vi o del cafè, o la mare, com el terreny per on discorren habitualment les aigües d'un riu. No és estrany, però, que quan els torrents i rius es desborden, es digui que surten de mare, o que algú, en perdre el control, surt de mare. Però la paraula mare també és emoció i llenguatge viu. És molt present en expressions exclamatives. Mare de Déu, senyor! Ai, mare! O mare meva! Que pot expressar sorpresa, admiració o indignació. Mare meva, quin panorama! O, mare meva, quina calor! I sobretot, la mare és centre de la cultura popular i dels refranys. Sovint simbolitza protecció, afecte i consol. Qui té mare, té consol. També apareix vinculada a la criança i als valors familiars. El fill que s'assembla al pare honra la mare, o en dites que reforcen la importància de la cura. De vegades, amb la saviesa popular, també es posa en relleu el paper de la criança amb expressions com la mare que no cria no és mare, sinó tia, que reflecteixen la centralitat històrica de la funció materna. En definitiva, la llengua catalana mostra la mare com molt més que una figura familiar. És origen i protecció, és natura i cultura, és paraula viva i també emoció. I els refranys ens ho recorden constantment, amb la força de la tradició oral. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.
2: Ai, el nostre Lectobro avui, que no ha pogut venir. Com estàs, Nadal Suau?
3: Oh. Molt bé, com esteu vosaltres?
2: Molt bé, t'enyoràvem un poquet ja, però fia.
3: Ah, jo vosaltres també, però en fi, tenia una operació secreta que havia de complir en el cor de l'illa.
2: Molt bé. No, si tot està bé, nosaltres ja estem tranquils.
3: Sí.
2: Per on passen les lectures aquesta setmana, Nadal?
3: Mira, avui vull conversar sobre un llibre que m'ha encantat, però no just sobre el llibre, sinó també m'agradaria que ens féssim una pregunta entre tots, que és per què un tema molt rellevant a la vida de molta gent contemporània és, en canvi, molt poc tractat a la literatura i a la narrativa contemporània. Estic parlant de la condició de madrastra, o sobretot padrastra. Dic sobretot perquè encara madrastres em pots trobar a la narrativa i en els llibres.
2: Sí, tot i que en connotacions una mica descriptives.
3: Clar, no, bé, històricament supernegatives, per descomptat. Això, vaja, no cal ni dir-ho, no? De forma més recent, pot ser que la cosa ha anat corregint-se. Així tot, no te pensis que hi hagi... Si te poses a fer una mica de recerca, no te pensis que hi hagi molt de llibres d'autores que s'acostin en aquesta qüestió.
2: I és curiós, sí, perquè és veritat que cada vegada més persones se troben en aquesta situació.
3: Clar, és una cosa absolutament contemporània i en un entorn en què les famílies sovint s'han de refer perquè les parelles... Vaja, evidentment hi ha de tot, però molt sovint no duren tota la vida, però els fills són allà i allà segueixen, no? I la gent refà les seves vides i torna a tenir unes altres parelles. Llavors és molt fàcil que ens hi trobem en aquesta circumstància, no? I els escriptors, home, i escriptores, probablement també, no? En canvi, és curiós, ja dic, que tot això ve perquè, a banda que a mi personalment i en els darrers anys el més important... Clar, el més important que m'ha passat a mi és precisament trobar-me convisquent amb una adolescent que no du la meva sang, però en sé que he establert un vincle i de qui me sent, no sé, responsable i a qui estim, no? Llavors, clar, això me va dur a acostar-me al nou llibre d'un autor que m'agrada molt, Valentín Roma, amb molt d'interès. Perquè el nou llibre de Valentín Roma se titula Los Trillizos i, bé, el llibre és moltes coses, no vull dir que sigui només això, però és evident que en el centre d'aquest llibre hi ha un narrador i un protagonista que se troba de sobte visquent entre tres germans bessons que no són seus,
2: wow,
3: però que d'alguna manera s'hi ha de fer, no?
2: Clar, aquesta història també... Bé, explica-la, perquè he llegit la sinopsi del llibre i realment és un autor apassionant, amb una història apassionant, i també aquesta experiència personal és prou curiosa.
3: Sí, anem a veure. Ell, si vols, començant per Valentín, perquè és un autor, diguem-ne, prestigiós, publica en castellà a l'editorial Perifèrica, però potser no és superconegut pel gran públic. Quan és un autor interessantíssim i un personatge molt interessant també, perquè Roma va néixer l'any 70 a Ripollet, fins aquí no hi ha res de particular... No, en néixer el 70 Ripollet, però la qüestió és que per algú que ha acabat sent un intel·lectual com ell, la circumstància curiosa és que quan era adolescent resulta que era un excepcional jugador de futbol, de tal manera que el va arribar a fitxar l'Atlètic de Madrid i amb, ho dic de memòria, però diguem en 13 anys, va marxar i tot solet de Ripollet a Madrid per entrar a l'estructura d'aquest club, que com sabeu és un club de primera divisió i un dels tres grans d'Espanya. A més, ell... Jo he conegut en Valentín Roma en persona i compta amb molta gràcia com el va fitxar Jesús Gil a una cara a cara, no? A una reunió en el seu despatx i que Roma flipava, no? Veient... No, bé, Roma ja tenia 13 anys, però ja era una persona interessada en el món de l'art i tal, i va veure penjada l'obra en aquell despatx d'algun artista que li interessava, per davant tenia aquell gorinot que era en Jesús Gil pegant crits i tal. No? Bueno, el cas és que...
2: va ser Valentín Roma... jugador de futbol professional, va jugar a l'Atlètic de Madrid... Sí. Fins que un dia diu...
3: I anava a camí de ser... En fi, un saló... Ell era de la generació... No m'ho vull... En fi, era... Coneixia Xavi Hernández per la selecció nacional juvenil, Iniesta... Era d'aquella generació i estava un poc destinat a ser un jugador important del seu club i probablement de la selecció nacional espanyola. Però ho va deixar anar. Aquest és el somni habitual de moltíssim de joves i de pares i mares de joves, no? Doncs ell ho va deixar. Tot d'una que acabava replegat una mica de calaix, ho va deixar perquè aquell món no li interessava gaire i ell volia estudiar. De fet, efectivament, va estudiar filosofia a Anglaterra i amb els anys va esdevenir, en primer lloc, un gestor cultural molt important, perquè si coneixeu, qui conegui el teixit cultural de Barcelona, coneixerà la Virreina, el centre d'imatge, sí, una sala expositiva i d'investigació que fa coses interessantíssimes. Doncs Valentín Roma n'és el director des del 2016. Ja fa 10 anys ara que està al capdavant d'aquest centre.
2: Quin canvi! I després...
3: Brutal, sí. I després ha escrit 6 llibres, aquest és el 6è, És un novel·lista superinteressant. De fet, si us fa gràcia aquesta història, el 2019 va publicar El retrato del futbolista adolescente, que és, evidentment, una autoficció sobre ell mateix i sobre com vivia aquells espais de jugar amb altres companys en un món que no és el futbol entre amics, no? És una cosa molt més descarnada, agressiva, on hi ha molta ambició, etc. Bé, el cas és que ja ha anat forjant una literatura molt, molt interessant que acostuma a tornar sempre un poc en els mateixos temes. Hi ha una qüestió que li preocupa molt a ell, que és la qüestió de la classe social. Ell ve d'uns orígens proletaris, diguem-ne, i, evidentment, ha anat a parar a un altre entorn, no? Tant econòmic com cultural. Llavors, això és allò que sovint s'anomena el desclassament, no? Mm. Pertany a venir d'un entorn, però acabar a un altre de molt diferent, i haver de gestionar les teves lleialtats, no? Qui ets tu? Ets aquell al lloc que jugava a un barri de gent treballadora, o ets aquest modern que sap coses de matèries molt complicades i que xerra amb directors de cinema importants? Bé, doncs, ell li dona moltes voltes en això.
2: Això, Noelia Ramírez, aquesta periodista del País, també en parla. De fet, ara ha fet un llibre d'aquest desquadernat d'anagrama que parla d'aquest tema, precisament.
3: Exacte,
2: també.
3: Que com se titula el llibre de Noelia? Ara no recordo, però està molt bé el discurs. Ella és molt interessant, sí. Bé, si en surt ho direm, si no... Només ha de cercar Noelia Ramírez, sí. Llavors, ell és un dels seus temes, junt amb també un poc una mica la quin és el paper que ha de tenir un home blanc en aquest context de la modernitat,
2: on
3: la masculinitat...
2: Nadie me esperaba aquí, per tant.
3: Nadie me esperaba aquí, exacte. Jo crec que és una cosa que en Valentín podria dir perfectament, no?
2: Sí.
3: Perquè no crec que ningú esperés que un senyor que el fitxa Jesús Gil acabi sent, no?, un novel·lista de culte. Mm. Bé, i dintre d'aquesta trajectòria, ell acaba de publicar Los trillizos, com deia, que és un llibre... Jo, mira, avui m'ho demanava precisament la mare de la meva adolescent. M'ho demanava. I és autobiogràfic. No ho sé realment. És evident, perquè jo, per algun intercanvi que he tingut amb ell per xarxes, és evident que la qüestió de la paternitat, d'exercir la paternitat amb nins, amb infants que no són teus, a ell li preocupa personalment. Vull dir, d'alguna manera, alguna ressonància personal de la seva biografia sí que hi ha. Ara, les circumstàncies concretes del protagonista, bueno, no sé si són les seves. El que explica Los Trillizos és que el narrador i protagonista és una persona que... bueno, és un home de Barcelona que treballa a un món d'oficinistes que el retrata amb moltíssima gràcia i amb molta mala bava. Mostra un món on tothom està lluitant per intentar fer el menor número de feina possible, però que en el mateix temps està tothom mort de por de perdre les pagues i la seguretat que dona tenir una feina, no? Això ho conta molt bé, però el gran eix vertebral de la novel·la és que el protagonista coneix una dona, comença a tenir una relació afectiva amb ella, i aquesta dona, que és africana, té tres fills bessons. Llavors, esclar, ell és un home que mai ha volgut tenir família, que allò no li interessa gens, que de fet desconfia de la institució familiar, i de sobte se troba, la primera escena, mos el trobam, la primera escena de la novel·la, el trobam a un parc envoltat de mares, no?, amb els al·lots que li prenen el pèl, que li diuen que està calb, que tal, i ell no sap molt bé com comportar-se, i així transcorrerà tota la novel·la amb un senyor que no sap molt bé què ha de fer amb aquells tres al·lots, que són encantadors, divertidíssims, però que tenen una relació complicada amb ell, perquè, clar, diu coses molt curioses, no? Per exemple, hi ha un moment que queda molt clar que els al·lots li estan agafant estimació, però estimar-lo a ell per aquests al·lots representa un, pot ser una traïció al pare, no? Què fèiem amb aquest senyor? Que li han de dir?
2: Ja.
3: Li han de dir el tio, li han de dir...
2: Sí, sí.
3: Bé,
2: el
3: nòvio
2: de mo mare.
3: El nòvio de mo mare. No saben molt bé què han de fer amb bé.
2: Sí, sí.
3: On col·locant aquell gerro que els han ficat a casa. I bé, això dona peu a unes situacions que jo crec que qui hagi viscut... Bé, les meves circumstàncies són una mica diferents, perquè jo me l'he trobat adolescent... Bé, no és que sigui... Però pot tenir ressonàncies a la vida de qualsevol que s'hagi trobat amb això. Sobretot quan...
2: Sí.
3: Sí, sobretot quan, i jo no vull tampoc, diríem, destruir el factor, el possible factor d'estar esperant com acaba la cosa, però que passa amb els fills dels altres? Que, com que no hi ha un vincle sanguini, si la teva relació amb la mare o el pare termina...
2: Sí.
3: Hi ha un perill que puguis perdre'ls també a ells, no? Jo crec que això, vaja, ja dic, crec que els hi ressonarà a moltíssims oients i el llibre val realment la pena. No és només això, però també per l'eix vertebral és aquest, no?
2: I de Los Trillizos de Valentín Roma, publicat a Perifèrica.
3: A Perifèrica,
2: sí. Moltes gràcies, Nadal. I bona setmana.
3: Oh,
2: no tenim més temps.
3: Han de partir, han de partir. Sí. Bueno, bueno. Però ja tornarem en aquest tema. Si surten
2: I
3: més
2: tant.
3: Llibres, jo els voldria llegir.
2: Quan vulguis, és un tema que poden comentar amb vola.
3: Molt bé.
2: Una ferrada
3: idò,
2: forta.
3: Escoltau, vos enyor molt.
2: Nosaltres també. Gràcies.
3: Adéu. Adéu, adéu.
1: IB3 Ràdios. Participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Pèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
2: Continuem i ara vos hem d'explicar que el fotògraf internacional Joan Fontcuberta, Premi Nacional de Fotografia, es posa per partida doble a Mallorca, ho fa a la Fundació Toni Catany de Llum Major i al Casal Sallarit de Palma.

0: Wunderkammer, el Solleric, convida un viatge a la màquina fotogràfica del temps de font coberta, mentre que les dues altres exposicions que es poden veure a Can Toni Catany són, d'una banda, la Via Làctia, el seu testament artístic, que és una relectura transversal del seu fons documental per generar noves narratives i poètiques més enllà de la seva interpretació original, i sintetitza els seus 50 anys de carrera. I a l'altra mostra, Retratar arbres, ret homenatge tant a Tomàs Montserrat com a Catany mateix. És una mirada pausada i poètica sobre el paisatge ferit dels camps llummajorers i és fruit del taller que va impartir Font Coberta a Llucmajor la tardor de l'any passat. Fins al 5 de juny, al Solleric, i fins a finals de setembre, el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany es podran visitar aquestes expos, Margalida.
1: Uh-huh. I nosaltres en volem parlar amb el seu autor, Joan Font Coberta. Com estàu? Benvingut.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. Quina il·lusió tenir-lo tan present aquests dies, tant a Palma com a Llucmajor. Com ha estat aquestes mostres, totes aquestes exposicions?
2: Doncs tot va començar amb la iniciativa de la Fundació Toni Catany. Fa temps que parlàvem de fer una exposició, inclús vam proposar una data, però mentre començàvem els preparatius, des de Casal Solleric em van convidar a fer una altra mostra de més envergadura, i aleshores vam decidir ajuntar totes dues iniciatives.
1: Uh-huh. I ara el tenim per partida doble, bé, o triple, perquè, esclar, però on hauríem de començar, Joana? Diguem, volem veure aquestes exposicions, però quin punt de partida? Anant primer al Solleric o primer a Llucmajor?
2: L'exposició al Casal Solleric ve a ser una panoràmica a diferents treballs que he estat fent durant la meva carrera. El primer, per exemple, és de 1980, és a dir, fa més de 40 anys, no? I el darrer, doncs, és ben calent. I aleshores, això explica tot un itinerari, tota una sèrie de preocupacions, etc., que potser, des d'una perspectiva pedagògica, és la millor manera d'entrar en el meu treball. I llavors, en el Centre Internacional de Fotografia, Toni Catany, el que faig és presentar dues sèries inèdites, dues sèries que estreno per primer cop aquí a Mallorca i que després aniran voltant per altres museus del món.
1: Mm-hmm. Doncs aquestes són les dues mostres. Quina relació teníeu amb Toni Catany? El vareu conèixer, Joan?
2: Sí, a mi m'agrada dir que vam estar junts a les trinxeres de la fotografia en un moment en què el nostre treball encara no era gens reconegut i que havíem de dur a terme quasi bé una actitud militant per convèncer a les institucions, per convèncer el sector especialitzat del món de l'art, de la cultura, de que la fotografia, tant com a expressió poètica com a document, era també un element importantíssim a tenir en compte, no? Uh-huh. Aleshores, tots dos érem de la mateixa generació, ens trobàvem, no vam arribar a ser grans amics, a intimar, però sí a fer moltes iniciatives junts, a viatjar, a fer projectes, etc.
1: Uh-huh. I ara vos retrobau, de qualque manera, a Llucmajor, com també ho feis amb en Tomàs Montserrat, que és sa casa també veïnada. També el vau conèixer, en Tomàs?
2: Oh, no, què va. Sembla que el Tomàs va morir molt abans de que jo tingués cap mena d'interès per la fotografia. Va ser el Toni Catany qui va recuperar justament el seu arxiu. Però, en canvi, després, com a professor d'universitat i com a persona interessada en la història de la fotografia, la figura del Tomàs Montserrat m'ha interessat molt, no? I, de fet, aquest treball que presento, Retratar arbres, li ret, en certa manera, un petit homenatge.
1: A ell. Doncs tot això trobareu. Moltíssimes gràcies, Joan Font Coberta, per atendre-nos aquests minuts a la ràdio pública de les Illes Balears. Una ferrada i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, a reveure.
1: Adéu, gràcies. Doncs totes aquestes mostres, aquesta galàxia Font Coberta, el Casal Solleric i també a Llucmajor, a la Fundació Toni Catany. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol.
2: Heu de saber que Guillem Martorell Bonnin acaba de publicar el seu primer llibre amb 11 anys.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fèiem amb en Toni Cardell, el contralt tècnic, i en companyia de dos Guillems, Guillem Martorell pare i Guillem Martorell fill. Tom,

0: Guillem Martorell, bon nin, és un nin mallorquí d'11 anys que acaba de publicar Guillem, quin desastre de vida. Aquesta òpera prima combina anècdotes reals amb històries inventades i dibuixos fets per l'autor mateix. En Guillem és un nin com qualsevol altre. Va a escola, li ha de passar-ho bé, i viu a Santa Margalida, però en els darrers mesos ha dedicat molt de temps a escriure i crear aquesta obra, i ara en volen xerrar una estona en profunditat amb l'autor i amb el pare de l'autor, que quan nomena cotxe l'ha hagut d'acompanyar fins als estudis d'IVETA Ràdio.
1: En profunditat.
2: Guillem, com estàu? Benvingut. Guillem Martorell, pare, com va?
3: Hola, va bé.
2: Gràcies per ser aquí.
3: Gràcies.
2: I Guillem Martorell, fill, com
4: Hola,
2: estàs?
4: Hola, estic bé.
2: Primera entrevista, Guillem, a la ràdio?
4: La segona.
2: A la ràdio, la segona?
4: Mm.
2: I que? Bé, no, ja està. Mm. Fora nervis.
4: Fora nervis.
2: Home, una loca amb 11 anys, ja escriu llibres. Com va ser això, Guillem? Vas ser tu que vas dir, vull escriure un llibre? O ton pare te va dir...
4: Vaig ser jo.
2: Sí, vas ser tu.
4: Un dia teníem una llibreta de matemàtiques i jo vaig dir, escriure un poquet. Fèiem una gincama i jo estava amb un parell d'amics per allà i m'ha pegat la inspiració per escriure.
2: Vaja, però no t'hi has posat per poca, perquè quantes pàgines té aquest llibre que has escrit?
4: 90 cada... Tinc 5 llibres. 3 de llibres tenen 90 pàgines. N'hi ha alguns que tenen 24 i els altres... 14.
2: 14. Pare, reis, perquè com ha estat tenir un fill que vol ser escriptor?
3: Fé la veritat, que una sorpresa mitges, perquè ell sempre de petit li ha agradat escriure i dibuixar. Jo record quan tenia 5 o 6 anys, ell me feia grapar fol dinar 4 i se posava allà a fer les seves historietes.